0: més petits al mercat.
1: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamin Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atleti de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat tres blaugranes més: Pedri, Gavi i Ferran Torres.
0: A l'Espanyol, missatge de comiat de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal, amb una opció de compra que el club blanc i blau, en principi, descarta exercir.
1: En futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar tres puntals dels Citizens de l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva.
0: En bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josité marxa de l'equip.
1: I nova jornada amb partits de primera ronda al torneig de tennis de Roland Garros. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara Demiñaur, Hodar, Berrettini, Tiafoe, Paul, Ruth, Rublev i Shelton, mentre que han quedat eliminats Wawrinka i Munar, entre d'altres. En dones, han superat la primera eliminatòria favorites com Rybakina, Svitolina i Ostapenko.
2: Fins aquí les notícies.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
4: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
5: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
4: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure: el crim de Capbon a Lleida.
6: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
5: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
4: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya
8: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
9: Aviam què passarà avui.
10: El Balandrau va ser aquells dies...
11: El Balandrau va ser els dies en què buscàvem la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu. Hòstia, i tant.
12: Ostres!
11: Sondant, bueno, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt, molt. Va. De fet, l'última víctima, no sé si va ser a la primavera, que va...
10: Va, Mercè, para la tele.
13: Ai, que bé la Núria,
10: La Núria Picas.
13: Núria Picas.
9: Valenta, I les aletes de busseig, parlarem de les aletes de busseig.
13: Jo
9: me'ls poso de les mans, jo.
13: A les mans.
10: Va, calla, arriba, jefa. Calla, arriba.
14: Déu us guard.
15: I visca el Batlle!

0: la Renaixença.
1: Tot i que les aletes de busseig...
2: Bueno, els peus d'ànec.
1: Sí.
2: Peus d'ànec, sí.
1: També es poden dir peus d'ànec.
2: Es poden dir com... Bueno, els peus d'ànec.
1: Peus d'ànec, sí. Es van inventar al segle XX, però l'any 1485, Leonardo da Vinci ja va fer uns esbossos, uns dibuixos sobre equips de busseig on es podien veure unes rudimentàries aletes de mà i de peus.
3: Però aquest en da Vinci aquest, el Leonardo aquest, va inventar alguna cosa o només dibuixava?
1: Bueno, alguna cosa devia inventar.
3: Bueno, però portem 200 programes i més dius... Aquest, en Leonardo da Vinci va dibuixar-ho, l'ha? Sí. Va dibuixar... Però bueno, vale, molt bé que ho dibuixis, però inventar algú, pues, tio.
1: Tens raó, tens
3: És molt fàcil estar-se a casa dibuixant.
1: Que sí, que sí. Ah,
3: llavors acabeu de ser d'aquells que... Ai, veia merda d'invent. Doncs fes-ho tu, t'han dibuixat, t'han dibuixat.
1: Inventar algú, Leonardo. És veritat.
3: No el suporto.
2: Li han dit burro a Leonardo da Vinci.
3: No el suporto, jo, aquest tio. No el suporto, jo, aquest tio.
1: Molts dibuixos, molts esquemes.
2: Fes algú.
3: Fes algú, tio.
2: Però no devies saber ni cuinar.
1: No, res. El dia allà menjant pizza i anar-se...
3: Ah, fàstic.
1: Anar-se remenant la cuca mirant l'April O'Neil.
4: L'April O'Neil? De qui parlem ara, Peyu?
1: L'April és de les tortugues. Ninja, sí. Ets molt jove.
4: Sí, molt jove. Sempre estem.
5: Hi havia pessetes.
1: Sí. Qui inventa realment les aletes de busseig és un francès.
3: Collons de francesos. Sí.
6: Bueno, a mi em sembla una peça de roba tan ridícula que, mira, ja m'està bé que l'esportin els francesos.
1: Sí que és veritat.
6: Sí, és ridícula, allò,
1: És bastant.
6: Tu li poses al tio més guapo del món.
5: Brad Pitt.
6: Per exemple, li poses al Brad Pitt uns peus d'ànec? Idiota.
1: Sembla idiota.
6: Sembla idiota, sí.
5: No sembla idiota, Brad Pitt.
6: A mi m'ho sembla.
1: En peus d'ànec, sí, Mercè.
5: No, en peus d'ànec.
1: És molt estrany.
5: No. Els submarinistes, a més, amb tot, amb les aletes...
1: Però els peus d'ànec...
5: Bueno, potser no és la més afortunada de prendre.
1: No ho sé. Louis Marie de Corlier, es diu el senyor que ho va inventar. El 1933 patenta, ell n'hi deia, les aletes de propulsió.
2: Oh, collons, això és una altra cosa,
5: Clar.
2: Home, si es diuen aletes de propulsió, per mi ja és una cosa bastant potent, això,
1: Eren uns peus d'ànec, però...
2: Bueno.
1: Ell mateix va fer una demostració davant la Marina francesa, va nedar 6 hores recorrent 8 quilòmetres i l'aigua estava a 12 graus. Una proesa increïble. Els soldats van quedar meravellats, però van dir, aquesta merda te la poses tu. Nosaltres no ens la pensem posar. Un americà compra la llicència, el nostre amic francès, i intenta distribuir comercialment les aletes de busseig als Estats Units. Un altre fiasco. No en va vendre ni 1.000 parells en tots els Estats Units. Aquest sí que va ser capaç, però, d'enredar l'exèrcit americà. De fet, una de les primeres operacions militars on es van fer servir els peus d'ànec va ser el desembarcament de Normandia el 1944.
5: Què dius?
1: Sí.
5: A la pel·lícula aquella de Salveu el soldat Ryan, allà en portaven? No ho recordo.
2: Jo. Els que maten.
1: No ho sé.
2: Els que portaven són els que maten.
5: Perquè després, quan arribes a la sorra, no pots córrer.
1: Jo no me'n recordo, però se'm va quedar eterna aquella pel·lícula.
3: És llarga.
1: Hòstia, si és llarga. Hi va haver un moment que t'ho prometo que vaig tenir ganes que guanyessin els nazis. Els matin ja, aquests pesats, i deixeu en Ryan aquest, acabi la pel·lícula i vull anar a dormir, hòstia. Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, i per alguns, boja de veritat.
0: Sí, sí que ho és.
1: La seva feina també és la seva passió, una passió que per molts és vista com una cosa gairebé impossible d'aconseguir. Segurament si les seves cames portessin un compte quilòmetres, ja passaria per més de 100.000. Ha corregut per tot el món i ha pujat les muntanyes de tots els continents. A més, és campiona del món d'Ultra Trail i doble campiona d'Ultra Trail World Tour.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Núria Picas!
2: Oh,
0: Bueno, amb aquesta entrada tan enèrgica que has fet, Núria, la pregunta és obligatòria. Què has menjat per esmorzar?
3: Doncs avui cafè amb llet i quatre galetes. Quatre. Galetes, Núria, per cert.
2: Bones.
3: No, no, no, no.
0: Sempre menges sí. El mateix per esmorzar o no?
3: Faig un petit esmorzar perquè sóc de les que quan es lleva el primer que faig és obrir la nevera. Tinc una gana
1: de cuinar. Fas autofàgia, no?
3: Sí, com?
1: Es menja ella mateixa.
0: Autofàgia.
3: Això encara no.
2: No.
3: Però clar, Núria. Però no, això. I després torno a fer un altre esmorzar més tard, sí.
0: Un entrepà o
3: un entrepanet, formatge fresc...
2: Callos, no? Coses. Callos mai, eh?
3: No, callos i aquestes coses no m'acaben de...
2: Bueno.
3: No és per res, eh? No sóc vegetariana, però, ostres, els callos em costen, eh?
4: I a primera hora, potser...
3: Sí,
5: una mica... Tens, però, a tu primera hora, fa pinta, a primera hora que ja deus anar saltant així per casa teu.
3: Déu-n'hi duret, sí, tinc energia.
5: Hòstia,
3: tinc
5: energia. Hauríem durat dos dies. Hauríem durat dos dies.
2: Hòstia, tu i ella.
0: Tens comptat quanta estona pots passar asseguda al sofà?
3: Costa. És allò que la cama em va a mil per hora. Sí.
0: Has d'estar fent coses tota l'estona.
3: Cosetes, sí.
0: I ara ets així, de petita, m'imagino.
3: Bastant, sí, que has posat nerviosa. La meva mare particularment... Tinc un germà gran que tot el dia estava a l'habitació i tocant la guitarreta i jo vaig sortir al revés.
2: Ja els conec, aquests.
3: Matrícula d'honor, per això.
2: Ah, mira.
3: Sí.
0: Et saps de memòria una mica el teu palmarès oficial o només recordes les coses importants?
3: No del tot, algunes cosetes, sí. Recordo molt doncs, les més importants, Ultres Pirineus, aquella del Mont Blanc, però també recordo les de casa, que són unes curses més a petita escala, però també molt gratificants.
0: I vas a vegades a alguna cursa popular, sense que et vegin?
3: Sí, sí, sí.
0: Ah,
3: i tant.
0: T'apuntes sí. Allò...
3: M'apunto, són les curses de poble, són les que fan més país, no?
4: Però vas a guanyar allà?
2: Que no em vegin, ho faig.
3: No, no. Allà m'agrada anar a compartir, a passar-ho bé,
2: clar.
3: A tenir contacte amb la gent,
0: clar. Clar.
3: I això és molt divertit.
0: Però quan vas a recollir el dorsal et reconeixen?
3: Sí, sí. M'agradaria que no, eh? Alguna vegada he pensat, ostres, estaria molt bé anar a un lloc que no et conegués ningú i fer una cursa allò, parant els avituallaments, menjar, allò que dèiem, veure...
0: T'han reconegut algun lloc del món que no t'ho esperessis, en algun país?
3: Mira, el 2022 em vaig apuntar una marató al sud de la Catalunya Nord,
0: a
3: França, ha usat els peus de la Pica d'Estats, per l'altra banda, i no ho vaig dir absolutament a ningú, perquè no volia que em reconeixés ningú i era una prova que em feia a mi mateixa per veure en quin estat de forma estava. I quan vaig anar a buscar el dorsal, vaig veure algun cop de colze i quan vaig anar a recollir el dorsal vaig veure que tenia el número 1 i vaig dir, merda. No pot ser, ja m'han reconegut. No em va sortir bé.
0: No ho feu, això. No ho feu. Si veieu que van d'incògnit la gent, deixeu-los anar d'incògnit.
5: Pensava que deies d'anar a córrer maratons.
0: No, també.
4: I passa això, que donen els dorsals aquests número 1, número 2, a la gent més...
3: Jo sí, es guarden els dorsals de l'1 al 20 o de l'1 al 15 i quan veuen algun corredor que és més conegut o que té doncs això, un palmarès més extens que els altres, doncs...
2: El 312 tinc jo.
3: El 312.
4: Quina et donen a tu, Peyu?
0: Normalment, sí, més o menys com els d'en Xuri. Tampoc he anat a gaires, perquè no m'agrada gaire. No m'agrada anar a córrer pel meu compte, però no...
3: Però si estàs ben primet i ben maco ara...
0: Sí. Perquè vaig a córrer una mica.
3: Peyu, si segur que de callos no em menja.
0: No.
3: No com tu. No em...
0: Apa, Xuriguera, ja la tens.
2: Ja està. Bueno.
0: Són molt pesats la gent que van a córrer, no?
3: Sí, són bastant monotemes. Sí.
0: Que sí?
3: Moltes vegades a mi mateixa em parlen del que fan, del que deixen de fer, de les curses, i penso, hòstia, deixeu-me estar. Tampoc m'agrada tant córrer, no ho segueixo pas tant.
2: No li digueu coses a la Núria Picas.
0: No, exacte, deixeu-lo en pau. Per què vas anar a parar a aquest món de córrer?
3: Doncs...
0: Si dius que no t'agrada tant, tampoc és una vocació des de petita, jo vull córrer...
3: No, al contrari, em vaig apuntar doncs, a la meva primera marató, a l'Aneto, que jo me recordo que sortíem de Benasque, fèiem el cim de l'Aneto i tornàvem, que deia, això és impossible, en un dia...
4: Uau.
3: No, no ho farem, perquè jo tenia imatges dels meus pares, fotos, diapositives, amb piolet, amb crampons, amb la tenda de campanya, i deia, com és possible això? I aquell dia, doncs, era un mes de juny de l'any 99, segle passat,
0: sí.
3: Clar, ja fa uns dies d'això, doncs ho vam fer, ho vam aconseguir, amb una mica més de 5 hores... pujar la neto i baixar, i mira, em va agradar, i pensava, és prou divertit, això. Bé, quan això. Arribes tens...
5: Veus?
3: Encara et queda mig dia per fer moltes més altres coses.
0: Sí, sí, sí.
5: Sí. Que si no ho fas, tens tot el dia, eh? Has pensat això també, que si no ho fas, tens tot el dia.
2: Hòstia, és que pujar la neta i dir, oh, que mig dia, eh? Mira, ha quedat molt aquesta idea.
0: He d'anar a comprar, aniré a comprar...
4: I me vaig a la neto!
0: Està bé, és una feina que no t'ocupa tot el dia.
4: Exacte.
0: Està bé.
4: Clar.
0: Escolta, sent de Manresa, la primera muntanya que vas pujar va ser Montserrat, o no?
3: La primera muntanya que jo, com a dir, poso el cim en una muntanya va ser el Pedraforca.
0: Mira.
3: Sí? Sí, sí, una muntanya preciosa que em té el cor robat del Berguedà.
0: Sí.
2: A quina punta s'ha de pujar?
3: Quan? Al Pollegó Superior, si vols, arribar a dalt de tot. Però jo us recomano que de feu el Pollegó Inferior.
2: Que... Te prometo que no en faré cap.
3: Que no.
0: També està bé, també està bé. Eh?
3: Sí.
0: I et quedarà el dia sencer. Sí. No, perquè tampoc és normal tanta afició a la muntanya, no? Ara.
3: Home, sí, la muntanya és el meu modus vivendi.
0: Però vull dir que ara vas al cap de setmana al Matagalls i has de fer cua.
3: Ah, sí, això
0: com,
3: sí.
0: Com ho hem de fer, això?
3: Doncs, no ho sé, posar un parquímetre, com es diu això, no ho sé, fer pagar ja.
0: Sí, sí, cànon.
3: Sí, per sort, doncs, no ho sé, jo tinc sort doncs, que entre setmana m'ho puc muntar bé.
0: Clar.
3: I ho puc fer entre setmana al cap de setmana i és com aquell que diu quedar-se a casa.
0: I tu quan vas per la muntanya i veus gent, no et poses una mica nerviosa?
3: Sí, sí, m'hi poso. Sobretot aquests que van corrents amb la motxilleta, que tenen tanta pressa. Jo ara que de tant en tant doncs, ja hi vaig amb els meus fills, que sí. Són més tranquils, i això penso, ostres...
0: Te vas, noi.
3: Sí, hi ha molta gent. Hi ha
0: no els has dit mai a ningú de... No aneu pas ben aquí equipats, marxeu d'aquí.
3: No, els hi he dit, no els hi he dit.
0: I per què es vesteixen tan llampants?
3: Però el que sí que de vegades he recomanat de veure gent que es fot per uns llocs que digui, ostres, potser no toca, no?
0: Clar.
3: Però bueno, tampoc pots anar a donar lliçons.
0: Tu quan vas començar a córrer i això, no anaves vestida com
3: no,
0: va anar?
3: Home, no existia ni el color groc fluorescent.
0: I, la gent, és que jo recordo abans, quan anàvem a la muntanya, i anaves amb texans normal i corrent amb sabates. Normal.
3: Home, amb texans tampoc.
0: Va, però amb roba normal de casa,
3: sí,
0: amb xandall.
3: Unes licretes, sí. Malla llarga, no?
0: Sí.
3: Era diferent, ara, hosti, és tot molt llampant, eh?
0: Sí, sí, sí. Escolta, en algun trail o algun ascens a alguna muntanya has dit, hòstia, qui m'ha manat venir aquí? Has passat
3: sí,
0: algun
3: home,
0: moment de dir...
3: Sí, tant,
0: sí, eh?
3: Però això forma part. I has de preparar-te que això passarà. I quan passi, dir, estic al lloc correcte, no? O patir de mala manera, de dir, què carai estàs fent aquí? I estic patint com un animal, però anticipar-te això, de dir, és que si no fos així no estaríem al lloc correcte, no? Perquè és difícil gestionar una cursa de 170 quilòmetres.
5: 170,
4: ja,
5: eh? Aquí sí que no es pas tenir la tarda.
3: No, també em menjo una nit. No, ah, és més complicadet. Amb una mica de sort la pots acabar en 25 hores, però...
5: 25 hores corrent,
3: sí,
5: eh?
3: Sí, corrent, caminant a les pujades...
2: Si no pot ser, perquè només hi ha 24 d'hores.
3: Ah. Clar, no.
0: I què menges?
3: No quadra, això.
0: Quan corres 170 quilòmetres, què menges?
3: Doncs avui en dia això també ha canviat molt. Existeix ja l'aliment líquid, que sí. Sembla que estiguis bevent, però en realitat estàs menjant. Aliments molt senzills, arròs, blanc, plàtans...
2: Callos?
3: No, callos no.
5: Amb líquid no s'ha inventat encara els callos. Aquest tirava una cantimplora tot el dia.
3: Callos conill.
0: O sigui, una cosa és ingerir ens pot fer més o menys fàcil, i treure, pixar i cagar, diguéssim.
3: Pixar, bé, si pots millor... Jo en el meu cas ja tinc unes tècniques que ho faig dret, així m'estalvio una sentadilla...
4: Què vols dir?
3: Allò t'apartes una mica les calcetes i així... És que a vegades, si t'ajups, aixecar-te...
0: Clar, si
4: fot... No,
3: rasca!
4: Clar.
0: Jo home, ja et juro jo que si porto 20 hores corrent i m'ajupo, no m'aixeco, eh?
4: Jo tampoc!
5: Jo és que no em trec ni les calcetes, m'ho faig de sobre directament, eh? 24 hores corrents.
0: I la caca?
3: Si bé caca és que...
0: Algo hem fet
4: això
0: malament.
4: Això sí que has de parar.
3: Sí. Normalment és abans de sortir, clar. Ja sortir allò que diuen que hagués pixat de casa,
0: sí.
3: I en 24 hores, doncs...
2: Aguantar.
3: Aguantes. No, no és que aguantis, és que...
2: No,
3: és que si en tens i, a més, no és de color que xumbo, és que ja no anem gaire bé.
0: Malament.
3: Sí.
0: I què penses quan estàs corrent 25 hores?
3: Penso... Moltes vegades no penso.
0: No, res, eh?
3: No, tires, vas tirant i anar fent. Anar passant els quilòmetres... escoltar música de tant en tant.
4: Anar a preguntar, això sí, música o algo.
3: Sí, una mica de música, el país, bueno, el paisatge no...
2: No tens temps de dir, oh, que maco.
3: Sí, algun moment sí, però tampoc pots estar... La demà de rovellons que he deixat al bosc.
0: Clar.
2: Mira. Sí,
5: sí, és d'anar amb una bosseta, això.
3: Sí. I mira, l'altre dia estava pel Callaràs i va haver una noia, justament era la Montse Ventura, havia sigut alcaldessa de Berga,
0: sí,
3: amb una bossa de gírgoles acollonants, tu. I jo vaig passar i dic, mira tu, quina enveja que em fots.
0: No et vas parar, no et vas parar.
3: Em vaig parar a saludar-la i d'això... I...
0: Però no pots carregar, llavors.
3: No. Perquè aquella motxilleta no dona permès.
0: Hòstia, a mi se'm faria avorridíssim. No puc. Si corro més d'una hora, ja trobo que, hòstia, ja està, ja ho hem fet, no?
3: Sí,
0: ja està.
3: Sí. No, jo estic anant a tu, ara ja. Ja també estic ja fent el camí a la inversa.
0: Clar, clar.
3: Bueno, és natural.
2: Ja arribarem als callos, ja.
0: Sí.
3: Cap i pota.
0: I has patit mai per la... Quan dèiem això, algun moment de dir què hi faig aquí? En algun moment que hagis patit per la teva vida? De dir, aquí m'hi quedaré?
3: Sí, però també, No en curs, eh? Quan vaig estar a l'Himàlaia intentant escalar la cinquena muntanya més alta del món, el Makalu, vaig tindre un problema molt greu amb una pneumònia a 8.000 metres d'alçada i allà vaig dir, nena, encomana't a tots els sants perquè d'aquí segurament no en sortiràs viva.
0: Hòstia.
3: I mira, allò que diuen, mala hierba nunca muere. I
0: com s'afronta això? Què vas fer?
3: Doncs no defallir. Per mi ha sigut una de les curses més importants de la meva vida, no? De defallir i lluitar i tots aquests coneixements que al llarg dels anys he anat adquirint de lluita, de resiliència, de donar-ho tot, en aquell cas ho vaig fer, vaig aconseguir arribar al camp base, que estava 5.400, i bé, i d'allà evacuar-me cap a un hospital de Katmandú. Allò va ser un dels moments més delicats que sí que he pensat. I en curses, bé, a part de lo típic, alguna vaca t'ataqui, com una cosa...
0: Això pot passar.
3: Obrir-te el cap...
0: T'ha atacat una vaca?
3: Sí, però és normal. O jo, a la que vas per darrere tens tots els números.
0: Clar.
3: I la vaca, patapam, patada.
5: Però que la vaca també corria o què passava?
3: Vull dir,
2: no, era allà.
3: Ella anava fent.
0: Era allà. La vaca ja hi era, quan van venir els runners.
3: Ella s'estava fotent un platet de callos i vaig vindre per darrere.
0: Escolta, quin és el teu dia a dia ara? Com t'hem d'imaginar? Què fas?
3: Doncs una mica de tot. Vic al costat de la natura, intento fer cada dia esport, ja sigui córrer per muntanya o escalada. Visc al Berguedà i mira, avui mateix que no puc sortir al matí perquè estic aquí amb vosaltres, doncs aniré a escalar d'aquí una estona. He quedat amb una amiga.
2: Escalar.
3: M'he liat amb un gosset, ara tinc un cadell.
0: Ah, sí?
2: Mal fet,
3: a tenir fills. Les ulleres que foto, no puc dormir les nits, tu.
0: Per què? Que et crida la nit?
3: Oh, sí, es fot a plorar i ja hi som, serenata.
5: Pues una cosa...
4: Jo també m'he complicat la vida, també n'he agafat un, sí, molt malament.
3: Pues són macos,
4: mala decisió,
3: no?
4: Sí.
0: No te l'emportis a córrer, pobreta.
3: Home, sí.
0: Sí, hòstia, ha de ser una putada ser gos i que toqui la Núria Pic.
4: Vinga, avui farem 52 quilòmetres.
3: Aquest ho té clar, que aquest...
0: Has trobat algú, un humà, que no vulgui venir a córrer amb tu?
3: Un humà?
0: Diguéssim, algun amic teu que t'hagi posat alguna excusa de... Núria, no, és que jo no vull quedar aquesta tarda per anar a córrer.
3: No, home. O sigui, ja et selecciono
0: jo. Ja t'ajuntes.
3: Ja més o menys, ja amb el que em dic de convidar-lo, em dirà que sí. Sí, però bueno, també la gent té por, i tampoc és així. Perquè jo sempre ho dic, entrenant sóc molt dolenta, molt. Realment, quan trec el millor de mi és quan competeixo.
5: És
3: allò de la màgia del dorsal.
5: Clar.
3: Em multiplis com el Son Goku, tu. Multiplico per... Em venen els poders aquells, però, ostres, entrenant em costa molt, I a vegades, fins i tot, em fa vergonyeta de dir, hòstia, en quin estat de forma que estàs, no? Però quan competeixes et venen aquells superpoders... No?
0: Sí.
3: No sé, potser tu també et passa assajant, que de vegades no tens el dia.
4: Això
0: li passa més a en Xuriguera. En Xuriguera li passa més.
2: Assajar costa,
5: Sí. Costa és de l'avorrit que hi ha.
0: No, és veritat.
3: Veus?
0: Bueno, en teatre, sobretot, quan no tens el públic a davant i has repetit l'assaig 20 vegades, és com o bé públic a veure'ns, o això és avorridíssim, tu, anar-ho
4: perquè repetint. Hi ha el plus aquest d'adrenalina, no? També suposo que amb les curses, que és que et dona la força i l'impuls per arribar.
3: Això, la pressió, la fine line, a mi m'agrada molt...
0: El moment de travessar la meta, què sents en aquell? Allò sí que ha de ser guapo, allò.
3: És molt guapo, clar, és el més guapo. I encara els meus fills encara s'ho passen millor.
0: Encara venen? Perquè sempre hi ha una imatge típica teva, que és que arribes a la meta i arriben els teus dos fills allà.
3: Clar, són molt punyeteros, perquè aquests em foten 100 metres i arriben a la meta. Aquests ho tenen perfecte. Guanyen curses sense esforç, els putes, ja els hi dic, ja.
0: S'hi han aficionat,
3: això no va així, això.
0: S'hi han aficionat.
3: No, ells juguen a bàsquet i a futbol, de moment. Que és el que feia jo quan era petita.
0: Sí.
3: Vull dir, no els apreto gaire. Ara hi ha molts pares pares que tenen la falera aquesta de que volen que el seu fill sigui el Kilian Jornet i els estan collant, i després aquests nanos, quan tinguin 18 anys, diran...
4: Perdran l'interès.
3: Això ja ho he fet, ara em toca...
0: I la gent, que el meu fill sigui en Kilian Jornet.
3: Jo faig una mica la inversa.
0: Kilian Jornet també viu a Noruega, i no sé...
3: Bueno, aquest menja d'un altre plat, però jo faig una mica la inversa. Deixo que facin el seu bàsquet, el seu futbol, esports d'equip... Anem a fer... Ells han fet la Neto, i han fet algun 4.000 als Alps i tal, però amb molta calma, i això ja vindrà.
2: Quants 4.000 has fet, tu, Feixades?
5: Així, amb cotxe em preguntes, o a peu?
0: Tens ganes encara de pujar cims, per això?
3: Sí, clar, tinc moltes més ganes de pujar cims que de córrer curses de muntanya. Uh-huh. És a dir, cims amb tranquil·litat, allò que dèiem, no? Tornant una mica els crampons, el piolet, poc a poc, bona lletra...
0: Es pot explicar de què treballes a banda de córrer? Es pot dir això? No?
3: Sí, faig una mica de tot. Encara estic als bombers, el que passa que en breu demanaré un parèntesi de 2 anys.
0: Fa de bombera,
2: Sí. Ah, és
0: que tu pot passar que estiguis al Berguedà, se't queda un gat penjat a dalt d'un arbre 15 dies, truques als bombers i ve la Núria Piques a baixar-lo,
3: No, però és que estic a Prats de Lluçanès, ara.
0: Però bueno, el Lluçanès, és igual.
3: Estem molt a prop.
0: Els gats queden penjats a tot Catalunya.
3: Lluçanès, al Berguedà i tot. També dono conferències, d'ara o mai, empreses, escoles, i faig molts training camps, ara guiatges de muntanya. Soc guia de muntanya, també.
0: Ah, mira.
3: I la meva mare em diu, nena, deixa't alguna cosa per la propera vida, que si no, t'avorriràs.
0: Farem tota aquesta.
3: Sí, per això que em vull demanar aquest parèntesis, perquè ja... vull explorar.
0: De l'etapa de bombera, però, tens alguna anècdota destacable? Alguna acció, alguna cosa que recordis amb
3: carinyo?
0: Sí, i tant,
3: i una que ara segur que tots... El Balandrau, per exemple.
0: El Balandrau.
3: Espera't, el Balandrau per això no estava de bombera. El Balandrau, ara foten, tinc un liuda d'això. El Balandrau estava de mosso. Jo vaig tenir un passat...
0: Ah, vas fer de mosso d'esquadra?
2: Mosso d'esquadra,
0: Espera't.
3: Deixa't. Vaig estar al grup de muntanya dels Mossos d'Esquadra.
0: No feies controls d'alcoholèmia aquí a la C-17?
3: No. Tot i que algun dia de pràctiques. Sí, però era poli bueno, t'ho he de dir,
0: Sí.
3: Va ser una etapa molt bonica, també. Bona gent, bona gent.
2: Tenim dues entrevistes, aquí.
0: Mosso d'Esquadra, la bombera, la corredora...
3: Exacte, de tot, vinga. Però
5: el Balandrau va ser-hi aquells dies...
3: El Balandrau va ser-hi els dies en què buscàvem la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu.
4: Ostres!
3: Sondant, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt. De fet, l'última víctima, no sé si va ser a la primavera, que va sortir, amb el desglàs... I tant, sí.
5: Déu-n'hi-do.
3: Va ser una experiència...
0: I algú que l'hagis anat a ajudar a casa i t'hagi reconegut? Gràcies, una iaia que se li ha encès el microones o alguna cosa així. Gràcies, Núria, maca.
3: Sí, això m'hi trobo. De bombera m'hi trobo molt. Llavors, mira, et demanen una foto i dius, ostres, però és que jo ara...
0: I primer, apaguem el foc primer, i ja fem la foto després.
3: I després ja d'això, que si no el caporal em toca
5: el que trobo és que tu, Peyu, saps moltes desgràcies, Vull dir, un gat penjat, el microones encès...
0: Bueno, vull dir...
2: Lo típic.
0: L'altre dia se'm van encendre els ploms.
5: Ah, veus, per
3: sí? I vas avisar els bombers o no?
0: No, la meva xicota va fer una cosa que no s'ha de fer mai.
3: Aigua,
0: fotre-hi
3: aigua, mare. Ah, ostres. Déu meu, encara que no vas cremar tota la comarca.
0: Però en aquell moment, què fas en aquell moment?
3: Home, agafes una manta...
0: Una manta, Però clar, és el quadro elèctric.
3: Sí.
0: Fa cosa tocar-lo, saps?
3: És complicat, el quadro elèctric, però el 112, el primer 112, i després res a un pare nostre i elevat-s'hi a Déu.
0: Vaig trucar a l'alcalde, que és electricista.
5: Ah, bueno.
0: Quasi bé, és el mateix. Escolta, Núria, algun somni proper ara? El proper objectiu? Quan veiem Núria Piques a les notícies, què hauràs fet?
3: Doncs tinc moltes coses al cap i tampoc cap en concret. Estic molt tranquil·leta i sí que tinc somnis relacionats amb muntanya, els Pirineus, sobretot a casa nostra, però de moment tinc un somni a casa que les nits no deixo
0: de dormir. El gos, de moment el gos. De moment el titular és Núria Piques no pot dormir perquè té un gos. Ja veurem què fa.
3: Ja veurem què fa.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Núria, et dic una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Vera!
3: Vera! Visca Vera, sí, senyor.
0: La paraula d'avui... Ets de Vera,
3: Sí, sóc de Vera.
0: Molt bé.
3: Molt bona gent.
0: Ja en som dos.
3: Els de casa.
0: I cada dia més.
3: Va.
0: La paraula d'avui és albardà. Albardà. Acció de gaudir, badar, admirar el moment en què el sol surt a primera hora del matí, a l'albada.
2: A mi m'agrada llevar-me quan encara és fosc. Fumo un calicanyo, bec un cafè amb llet i llavors em foto al bardà com surt el sol.
0: Preciós. Després vas a cagar directe, suposo. Bé, el bardà, soroll que fan els gossos quan criden. Bordar d'una manera activa i persistent.
5: El gos del veí es va fotre al bardà a les 2 de la matinada. Al final vaig agafar l'escopeta i vaig matar el veí. Perquè el gos, pobrot, no té cap culpa.
0: O sí, el bardà, enganyar algú aprofitant la seva excessiva bona fe o el seu poc coneixement.
4: La Maite es va deixar el bardà pel seu home perquè, mentre se n'anava amb l'amant, no l'havia d'aguantar a casa, tu.
0: Ah. A, B o C?
4: C.
0: Sí?
4: Sí.
0: Hòstia, ho has dit molt segura,
4: sí.
0: Eh?
4: Sí.
0: Doncs, correcte!
4: Intuïció! M'ha deixat impressionada, sí, aquesta seguretat.
7: Tenia claríssim.
4: Sí. Havíem dit, són molt difícils,
7: no,
4: avui.
7: No, perquè he llegit les mirades i... Soc molt intuïtiva, jo, eh? La meva mare una vegada em va dir, si no saps el que fer, segueix la teva intuïció.
0: I mira.
2: Doncs mira, així és el que vaig jo.
7: És que el de bordar no cola.
0: No.
7: I la primera d'allò del...
0: Escolta, avui dediquem el capítol a les aletes de busseig, als peus d'ànec. Em fa servir? Em fas de busseig o no?
7: Ui, jo l'aigua no, eh?
0: No,
7: com els gats, eh?
0: Mira.
7: No m'agrada...
0: Mai, eh?
7: Potre'm a l'aigua, no.
0: Hòstia, la Mercè sí que em fa submarinisme.
4: Sí, però no us explicaré l'anècdota amb les aletes, perquè ja us l'he explicat i no cal. Us explico una anècdota millor, que és bastant coneguda al món del submarinisme. Una anècdota protagonitzada per un apneista italià que es diu Enzo Maiorca.
2: Mallorca.
5: És mallorquí?
0: És italià.
5: És mallorquí.
0: És un apneista italià. Es diu Enzo Maiorca.
4: Mallorca. No sé. Els seus ascendents devien anar de vacances a Mallorca, com tots els italians.
0: No ho sé.
4: En fi, és un apneista italià que va ser molt famós als anys 60-70 i un dia, entrenant amb els peus de busseig, va fer una immersió...
2: Sense bombona.
4: Clar, perquè és un apneista.
0: Clar.
4: Si apnees, baixen sense bombona.
0: La gràcia és aguantar la respiració.
4: Exacte.
0: Sota l'aire.
2: Ja hi arribaré. Ja vaig.
0: De bombona sí que en deus haver fet servir, Núria, o no?
7: De bombones?
0: Sí, per pujar molt amunt.
7: Sí. No, de fet, és que jo ara estava pensant... Jo vaig fer un curs de submarinisme.
4: Veus?
7: Ja tenia, però tenia un problema, que era... Jo quan agafava... Perquè has d'agafar un barco per anar a fer l'activitat.
0: No, si et tires ben bé de la mà. Molt ridícul.
7: Exacte, amb el neu. La calor, les medes i tot, agafava uns globus que la que em fotia dintre l'aigua ja no veia ni un peix. I això era terrible. Sí. I clar, vaig dir, mai més.
4: No cal. Anar petit no cal.
7: I allò de les bombones que dius, no. L'alpinisme el faig una mica, diguéssim, com antes, a pèl.
0: A pulmó.
7: També. Un amné al revés. Com un.
4: Sí. Doncs l'Enzo Maiorca, de cop i volta, estava fent la immersió i se li va costar un dofí que l'anava seguint tota l'estona.
5: Quina hòstia. A mi em surt un dofí amb aigua.
0: Si no fan res, els dofins.
5: No fan res.
0: Diuen que és com tocar una oliva, tocar un dofí.
4: Ah, sí?
0: Sí.
5: Que vols dir que toques olives? Vull dir...
4: Que toques dofins?
0: No, però...
4: Dofins no toquis
5: vale,
4: dofins,
5: Els dofins valen per les olives?
2: Toques olives?
5: Acariciant olives? Et compres pots d'olives per tocar-les, Peyu?
0: No, cadascú se distreu com vol, eh?
5: Van sortint coses rares a tu, també, a mesura que anem cloent.
4: A veure, us explico. L'Enzo Maiorca va pujar a la superfície perquè havia de respirar. El dofí va pujar amb ell i li va començar a donar voltes al voltant, no? I a cridar molt.
5: Hòstia, criden molt fort els dofins, eh?
0: Sí, arriben molt.
5: Foten una pomi com criden.
4: Sí, perquè es comuniquen així, no?
5: Sí.
4: Quan l'Enzo va veure aquell comportament, no?, que va veure que allò no era normal, el dofí es va submergir un altre cop, ell se'n va anar al costat i el va portar fins un altre dofí que s'havia quedat atrapat en una red de...
2: Una xarxa.
4: En una xarxa de pesca.
2: Mira. Són intel·ligents, els animals?
4: Sí.
5: Bueno, va ser tan intel·ligent tampoc, així va quedar lligat amb una xarxa.
0: Sí, però l'altre. El que van avisar sí que era intel·ligent.
5: Era com un xuriguerió.
4: No preguntaré quin és quin. En fi, l'Enzo Maiorca, després de diverses immersions, va aconseguir alliberar l'animal... I explica que un cop alliberats els dos dofins es van quedar una estona allà com donant-li les gràcies al seu voltant fins que se'n van anar mare dins.
8: Això s'ho devia inventar l'italià aquest. Són molt d'inventar els italians també.
4: No, que és una anècdota que de veritat que ha passat a la història aquesta anècdota.
8: I les fotos? On són les fotos?
4: És igual. Jo sí que m'ho crec.
0: Quan vas a fer apnea no portes fotos.
4: No
0: portes cap.
4: Altra feina tens, no morir-te.
0: Això sí que els que van a córrer ara tots van amb càmera, perquè jo veig a l'Instagram ple de gent...
3: també. Només faltava això ara, gravar-ho tot. Sí.
0: No us graveu, aneu a córrer.
4: Viviu, no graveu.
3: Està, viviu el moment, home, el present.
0: Núria, abans que marxis, deixem que et fem unes preguntes des de la barra. Àlex, Mercè. Són preguntes amb respostes curtes.
8: Sí.
0: Han de ser, sí o no?
3: Val.
4: Curtes, curtes, eh?
8: Ben curtes. Seguint una mica amb el tema que estàvem parlant ara, Núria, creus que estem arribant massa lluny com a societat amb el tema de gravar-nos quan sortim a córrer?
3: Sí.
8: Sí.
0: Sí.
4: Sí. Jo pregunto, com factura un esportista? És autònom un esportista o et donen d'alta?
3: No, som autònoms i facturem, i tant.
4: Vinga.
8: Dels teus 113.000 seguidors que tens a xarxes...
3: Ja m'ha anat 3.000.
0: 114.
8: Ah, doncs aleshores...
0: És que preparem el programa en 15 dies d'antelació.
8: Aleshores, tu potser estàs molt pendent també de penjar coses a les xarxes i... Tu et graves també quan surts a córrer?
3: No, quan surto a córrer no em sol gravar perquè m'agrada anar per feina i entrenar. Però depèn, tinc èpoques de tot. Tinc èpoques que penjo més coses, però em surt molt de natural, eh? No és allò, cada setmana has de penjar X.
0: Ara no,
3: com té les seves crisis amb això, i jo què sé, l'altre dia vaig penjar una foto, doncs que la porta em ruixava en cava, clar.
0: Mira,
3: que s'ha de penjar això. Vam guanyar la Lliga. La porta et ruixa.
4: Núria, quants cunyats durant el dia et venen a dir jo també corro, i t'expliquen merdes de cunyats?
3: Ui, apunta pala, i els has d'aguantar. Però bé...
8: D'aquests 114.000 que et segueixen, quants creus que han corregut alguna vegada a la vida?
3: Jo diria que una quarta part, va.
0: Una quarta part, està bé, està bé. Sí. No tenim més temps, Núria. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. I molta sort amb aquest gos.
3: Magnífic.
0: Com es diu el gos?
3: Piulet.
0: Piulet.
3: Piulet. Piulet. Que maco.
0: A veure si calles a la nit, Piulet.
3: Vinga, Piulet, gràcies.
0: Núria, fiques.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Flowers in the Rain, una peça de la banda de rock britànica The Move, que van publicar l'any 1967. Roy Wood, que en aquells moments era del grup, molt sovint sortia vestit de manera extravagant a l'escenari. Una de les vestimentes que va cridar més l'atenció en aquella època va ser precisament quan es va presentar amb un parell d'aletes de submarinisme grogues a l'escenari. Sí, l'època del rock psicodèlic ens va donar grans moments i a vegades desitjaria que tornés tot allò.
0: Mira.
1: Sí, una mica més de glamour, de fantasia, d'atreviment.
0: Sí, no? sí. Jo què sé,
2: Estem buscant un exemple d'un
0: cantant encerrat amb uns peus d'ana.
3: Ara sortiria.
2: Això ho petaria fort.
4: Els que van venir d'hipnosi segur que ho han fet.
0: Els d'hipnosi
4: segur. Ho han fet tot.
0: En fi, escoltem una estona Flowers in the Rain i tornem de seguida amb una història per passejar el gos. Flowers in the Rain.

0: porto el velcro.
1: Velcro?
0: Que és un... Velcro,
1: ah,
0: sí. No un velcro. Ah. Us porto un gos que es diu velcro.
2: Sí, sí, sí. Bé,
0: eh? Un shih tzu d'11 anys. Que és d'en Xevi. Veiem-lo.
1: A veure, en velcro.
3: Oh! Ai, poceta! S'amaga.
1: Ens han enviat la foto en blanc i negre. No, no envieu les fotos en blanc i negre perquè nosaltres fem el joc quan acaba...
4: I és mort.
1: Clar,
4: i és mort.
1: Quan és mort la fiquem en blanc i negre i quan és viu la deixem en color, la foto. I en aquest cas serà, ja és mort.
2: Aquesta,
1: és mort.
2: Aquesta marca de això, un shih tzu, no l'havíem tingut encara. Sí.
0: No, no em sona.
1: Hi ha un aire condicionat que es diu igual.
0: Sí. No ben bé, però bueno, és igual. El shih tzu és de... Ai, el shih tzu. El velcro és de Cellera de Ter. I, com heu vist, és una raça de gos que s'assembla una mica a un Ewok.
1: Un Ewok, eh?
0: Teniu present l'Ewok?
1: Jo no gaire.
5: Jo no sé què és un Ewok.
0: No? Aquells bitxos que surten a Star Wars, sí, aquells petitons.
1: No
0: l'he vist. És
5: un Wookie.
1: Què?
0: Que parla així.
1: Wookie. Wookie.
0: No.
1: Un Ewok.
0: Un Ewok, és igual.
5: En Chewbacca?
1: No.
0: No, que aquest és gros. No, i és més pelut. No, l'Ewok és pelut, però de pèl curt.
1: Bueno, nois,
0: és igual que el gos. És igual que el gos. El velcro es veu que és bastant desgraciat perquè li han passat moltes desgràcies. Sí. Li ha passat que l'han atropellat.
1: Ai, pobret.
0: Ha patit un accident de cotxe, també.
1: Ai, pobret.
0: Se'l van descuidar en una benzinera. I el més greu és que l'han segrestat.
2: Han enviat en blanc i negre perquè es mori aquest cop. Si viu,
4: amb tanta desgràcia deu estar curat d'espans. Sort n'hi ha perquè ens l'emportem a un dels segrestos més importants del segle XX.
2: El d'en Quini.
1: No, ja el vam fer.
0: Aquest ja l'hem fet.
1: Ja el vam fer.
2: Em pensava que era aquest, per això.
1: No. Avui passegem el gos per Lima, Perú. És 17 de desembre de 1996.
5: Molt bé. A veure. Això és Lima, Perú?
1: Eh?
5: Això és Lima, Perú?
1: Lima, Perú, sí.
5: A mi em fot pinta de japonès, això,
0: eh? Sí, una mica,
1: mira,
0: eh?
1: Tens raó. La música és japonesa i és perquè... Tot i que som al Perú, ens situem a casa de l'ambaixador del Japó.
0: Ah.
1: Ens hi ha citat perquè s'hi celebra la seva festa d'aniversari. Avui fa 63 anys.
6: Ostres, per molts anys, emperador... Sí.
1: Però emperador no, ambaixador, eh?
6: Ah, perdó.
1: És un altre nivell, és un altre
6: càrrec.
1: Sí,
6: és veritat. Sí, com sigui, no s'hauria de posar com un límit a les festes d'aniversari, vull dir, 63 anys.
1: Què?
6: Ja està.
1: Escolta, s'ha de celebrar tot.
6: Bueno, ja t'hem vist.
0: Quan més en fas, més s'ha de celebrar.
2: Ja vindràs, ja vindràs.
0: Això s'ha de tis.
6: Vosaltres celebreu l'aniversari?
2: Vols veure que no en celebres cap més, tu?
1: El primer que ens sorprèn de la casa de l'ambaixador són les dimensions del lloc. Quin tros de palau, tu. Diria que en velcro mai havia estat a un lloc tan gros, tan gran. I també ens sorprèn veure el nombre de convidats que hi ha. Sort que la casa és gran perquè hi ha més de 800 convidats a la festa.
2: 800? Jo fa 4 dies vaig celebrar els 56 anys, ho vam fer jo i ja vaig pensar que eren masses.
1: Amb en Xuriguera.
2: Amb en Xuriguera. I jo dic,
5: ocupo molt, jo.
2: I va haver un moment que vaig dir, hòstia, Xuriguera, si pots anar marxant...
1: Els convidats són la flor i nata de la diplomàcia. Hi ha membres del govern, ambaixadors d'una vintena de països i tota mena de gent notable. Una llista de convidats tan selecta fa que, per accedir a la festa, s'hagi de superar unes mesures de seguretat molt fortes. Jo no hi podré entrar, jo, perquè sempre vaig amb la pallaresa a la butxaca.
0: Oh, no, no.
2: No us entenc. En Xuriguera també. Què en feu, d'això?
1: Bueno...
5: Pelar les pomes.
1: Clar, exacte, qualsevol cosa.
2: Algun rato se us obrirà la butxaca?
1: No.
5: No
0: us fareu mal.
1: No, que a vegades prou costa d'obrir-la. Ens han d'escorcollar de dalt a baix. El pobre velcro ha acabat ben rebregat. Sort que dins de la vigilància és més laxa, si no seria molt pesat ser aquí, eh?
0: Sabeu què us passa, vosaltres? Que no esteu prou acostumats a anar a festes d'aquesta selecta.
1: Ah, tu sí que hi vas, eh? Tu vas a festes de la Jet Set, Mercè?
0: No
2: sí,
0: sempre.
2: Sí, aquí deus anar.
1: Alguna.
2: Ja fas
1: alguna.
2: Pinta d'anar allà.
0: No. En sèrio, te'n faig pinta?
1: Mercè.
0: Té una bona pallaresa, a mi també.
1: La festa comença i mentre nosaltres mengem canapés, en velcro no suporta com la gent li diu Ewok. Més enllà d'això, tot sembla anar sobre rodes. Però de cop i volta un soroll ens fot un ensurt de mil dimonis.
0: Compte
1: que la situació s'ha complicat de valent, eh? Un grup armat ha rebentat la paret amb uns explosius i s'ha colat a l'interior de la casa.
5: Sí.
1: Van armats fins les dents i ens avisen que estem segrestats.
5: Esteu segrestats!
1: Ah, sí?
5: Tothom! Esteu segrestats!
1: Està molt nerviós, senyor.
5: Bueno,
1: sí.
5: És que és la meva primera vegada que segresto.
1: Ah! Calma, doncs, calma.
5: Calma, tothom.
1: Tranquil.
5: Esteu molt segrestats.
1: No cridi.

0: En total hi ha 14 segrestadors.
1: Tots segrestadors 14!
0: Vostè és un dels 14.
1: Sóc el 13.
0: Molt bé. Els guerrillers són revolucionaris del moviment revolucionari Tupac Amaru. Tenen metralladores i explosius i amenacen de matar-nos a tots els hostatges si el govern peruà no accepta les seves peticions.
2: No! No les acceptem.
0: Eh?
2: No! Ni boig!
1: Home!
2: Rendiu-vos, desgraciat! No!
0: Un moment, feu-ho.
2: No!
0: A veure,
2: no!
0: Encara no les han explicat.
1: Home.
0: Vull dir, deixem que... Va, a veure quines peticions tenen.
2: Sí, sí, també tenen raó.
0: I llavors valorem,
2: vale, vale,
0: no?
2: Vale, vale. Que ho digui, jo m'ho penso.
0: Aviam. Va,
3: membres del govern peruà. Exigim l'alliberament dels 465 presos de la nostra organització que estan tancats a les presons peruanes.
2: No! No.
3: També exigim la fi del neoliberalisme que empobreix el país.
2: A veure, si no saps ni dir-ho.
3: Neoliberalisme, volem que s'acabi.
2: Et dic que no.
3: Demanem al govern que millori les condicions a les presons. El tracte rebut pels presos és inhumà.
2: Tampoc, si no us agrada el tracte, cap a casa, us foteu.
1: Collons, digues alguna cosa que sí, eh? Home, tenim 800 segrestats, eh?
3: I per acabar... Exigim que ens pagueu un impost de guerra
1: ara.
3: I que el segrestador se'ns ofereixi una escapatòria segura i sense represàlies.
2: Ni de conya!
0: Collons, Fel.
2: No!
0: Hosti, ets molt intransigent.
2: Sí!
4: No anirem bé així, eh?
1: I un pecat de...
2: Calla!
0: La situació és...
2: Digues.
0: La situació és complexa pel gran nombre de persones segrestades que hi ha a l'interior d'aquella casa i pels càrrecs que ostenten. Ha estat un cop directe als alts estaments del país i això ha despertat l'interès de la premsa mundial. Podem dir que de moment la jugada ha sortit bé als segrestadors. Un dels seus objectius és denunciar que el president del Perú, Alberto Fujimori, està governant el país amb mà de ferro. Asseguren que és gairebé un dictador.
2: Mentida! Mentida! Sou escòria!
0: No,
2: És mentida, això!
0: Mentida tampoc seria, eh? En Fujimori està acollant molt els peruans, però té alguns suports internacionals. El seu principal aliat és el Japó.
1: Clar.
0: Com que es diu Fujimori, saps? Perquè es veu que té un passat, té ascendència japonesa.
4: Ah.
0: Per això es diu Fujimori.
1: Es diria Shuriguera, ja hauria.
0: No seria japonès, no. És per això que els guerrillers han escollit la casa de l'ambaixador japonès pel seu cop. D'aquesta manera, rep el govern peruà i al mateix temps també rep el govern japonès. La primera nit arriba sense que hi hagi acord. En un acte de concòrdia, els segrestadors decideixen alliberar totes les dones que tenen retingudes.
3: Va! Vull totes les dones fora d'aquí! Fugiu i no feu ximpleries!
5: Carinyo! Carinyo, no, és que... No puc ser, amor! Maduixeta! Mira, m'ha sortit així! Que no puc sortir d'aquí sense tu! No me'n puc anar! Estimat!
6: Ara l'haurien de matar, eh?
5: Roseta de Pitimini! Parla, que et toca! No pot parlar!
1: És que m'ha dit maduixeta!
0: Sí?
6: Ets un maduixot, eh, tu!
1: Marxa, carinyo, de veritat, marxa!
5: Veus?
1: Tu pots marxar!
5: I no l'he de tractar bé, aquest home!
1: Jo em quedaré aquí i tu salva-te, que pots, salva-te!
5: Però si et passa res a tu!
1: Què vols que em passi?
5: Aquesta gent estan molt armats! I ens han dit que si el govern no accepta les seves peticions, us executaran a tots!
1: Ah, collons! A veure...
5: Clar, què podem fer?
1: A veure, vist així...
5: A veure, maduixeta, com puc ajudar-te a escapar?
3: Va, coi de mossa, o marxes o et quedes aquí definitivament.
5: No, home, no, jo marxo, marxo. Carinyo, maduixeta... Adéu!
1: Collons de dona,
0: Noi.
1: Collons de dona.
0: Això, en situacions límit, és quan coneixes la gent, eh?
1: Sí, és veritat.
0: Sí.
5: Senyor segrestador!
6: Què
0: és aquest?
6: Ara?
7: Què és això?
6: Ets una maduixeta?
7: Què és aquesta veu?
6: O ets una cirera?
5: Soc la cirereta.
0: Què vols fer-te passar per dona, per si t'alliberen?
1: Sí, aviam.
5: Doncs... A veure, prova-ho més fort, perquè no t'està sortint gaire.
0: No, Soriguera, no saps fer veu de dona.
5: Ets segrestador!
0: No. Les hores passen i ni els segrestadors ni el govern estan disposats a cedir terreny. Ens hem de fer la idea que estarem uns quants dies aquí tancats. Amb l'alliberament de les dones, unes 300, ara quedem mig miler d'hostatges. Per sort, amb el pas dels dies, els segrestadors en van alliberant alguns més.
1: Soc jo un d'ells?
0: No, tu no. Tu segueixes segrestat, Xuriguer. El que va començar com una festa d'aniversari ara és un malson. Passa el temps i seguim segrestats. Hem de dormir a terra, com en velcro. Passen 5 dies, 15, 20... I no hi ha acord. Això s'està fent molt llarg, eh?
1: Tu, senyor segrestador, és que ja ha portat mig mes aquí i potser que hauríem d'afluixar una miqueta. Vull dir, no podem alliberar algun... Vull dir, puc marxar?
3: No, em sap greu, però aquests del govern es neguen a negociar. Mira, ja ho veuràs, espera't. Escolta'm!
1: Oi.
3: I si en comptes
2: no!
3: d'alliberar...
2: No!
3: Què?
2: No, he dit que no!
0: Collons,
3: ho veus? És que no es pot parlar amb aquesta colla.
2: Jo!
0: Fa tant temps que som aquí que s'han creat vincles entre hostatges i segrestadors. Es disputen partides d'escacs i es fan partidets de futbol per passar l'estona. Sí.
7: Home, això és un clàssic. Sempre hi ha el típic quillo que té una pilota de futbol al mateix cotxe.
0: Sí, que és veritat.
7: I,
0: sí.
7: És com...
0: I no tan quillo, conec no. algun...
7: Sí, jo en porto una, de fet. Sí.
5: Jo també en porto una.
7: I una petanca.
0: Ah, sí? Sí. Una petanca?
7: Sí, així depèn del que demani l'ambient, és surt petxanga o surt petanca.
1: No, ben pensat.
0: No, està bé. Millor això que drogar-se, escolta'm. Sí. Passen les setmanes i el segrest no se soluciona. Atenció, perquè ja fa 3 mesos que som aquí. Les peticions dels segrestadors continuen intactes i el govern peruà tampoc cedeix gens. De fet, està estudiant actuar per la força.
8: Ara veureu com ho arreglem, això.
0: Ai, Déu.
8: Ja veureu.
0: Com que els segrestadors han anat alliberant hostatges, el 22 d'abril del 1997 ja només queden 72 persones segrestades. Fruita. Ells seran testimonis de l'operació d'alliberament que s'està a punt de dur a terme. El pla de rescat és el següent. S'estan construint uns passadissos subterranis que permetin als militars peruans entrar a la casa des de terra, com si fossin talps.
1: Sí, sí,
8: nosaltres. Ja ens l'hem pensat bé, aquest pla. No. I... et pinto una mica un pla una mica merda.
1: Bueno,
8: aviam. Hòstia.
0: Té les seves complicacions.
1: Sí.
0: Per exemple, clar, el fet que és una mica difícil construir un túnel sense fotre merder. Clar. En Velcro s'està posant molt nerviós, eh? El túnel.
9: Què collons estan cardant aquesta colla?
0: Per evitar que els segrestadors descobreixin el pla, el govern peruà instal·la uns altaveus enormes davant la façana de la casa i fan sonar l'himne del Perú a tot drap per dissimular el soroll de la màquina que acaba el túnel.
1: Oh, mare de Déu.
5: Ah, no.
1: Oh, mare... Apa, aquí. Epa. Segrestador. Quim, segrestador. Sisplau. Sisplau. Foti'm un tiro al cap.
5: Sí.
1: No puc suportar més aquest soroll.
0: Jo?
1: Plego.
0: De veritat que hi ha reunions que m'agradaria ser-hi.
8: Home.
0: El dia que van dir, com ens alliberem? S'aixeca un. Jo faria uns túnels per sota. I un altre. No, però és que ens sentiran. I llavors surt un beneit. Sí. Posem uns altaveus i fiquem l'himne tot hòstia, que així no sentiran com fem el túnel. I algú va dir que sí.
1: Sí, sí, sí.
5: Home, això també ho fan a les finals de la Copa del Rei, no? Una mica?
0: Sí, de fet, sí. Sí, sí, sí.
1: Fan túnels?
0: Es foten a fer
5: fan
0: obres.
5: Túnels, fan túnels.
0: Fan obres al costat de l'estadi, sí, perquè sí. No se senti com xiulen.
5: Exacte.
0: Amb els túnels acabats pot produir-se l'assalt. Es fa simultània... Voleu treure l'himne aquest?
5: Sí, prou.
0: Gràcies, hòstia.
5: Ai, quin
0: Perú.
5: Bé, no?
0: Mira que el d'Espanya t'avala, però aquest, déu-n'hi-do. Es fa simultàniament des de diversos punts de la casa, des de baix mitjançant els túnels, des de dalt, a través de la teulada, i des de les bandes fent explotar les parets.
5: Ens caurà algú cap.
0: Gairebé morim de l'ensurt, sobretot amb Velcro. La reacció de la Mercè, perdoneu, eh? Sí. Tu estàs enmig d'un segrest, fa 3 mesos. Tiren unes bombes i entra tothom per tot arreu i surt una dona dient, ai, que ens caurà algú al cap. T'he vist amb una serenor increïble, Mercè. No.
5: Escolta, jo sóc una persona que en els moments difícils conserva la calma. Ah,
0: molt bé.
1: Tota aquesta pols que han generat, què és això?
0: Què és això?
1: Què és aquesta merda?
0: Els qui menys ho pateixen són els segrestadors, perquè just en aquell moment, quan entren, quan hi ha l'assalt, els segrestadors estan jugant un partidet de futbol per distreure's, tu.
1: Bueno, fotem, no t'inventis les coses, paio.
0: No m'invento res, us prometo que és real. Suposo que s'havien de distreure, tu. La contundència amb què actuen és letal. Hi ha trets i explosions a tot arreu. Si feu una cerca ràpida per internet ho trobareu, perquè la sala es cobreix en directe per mig món. L'operació acaba amb 17 morts.
1: Ole.
0: Un hostatge, 2 militars i els 14 segrestadors.
1: Tots, eh?
0: Tots morts. Sí, noi.
8: Punteria.
0: Sí. Ens queda saber si ha sobreviscut el nostre gos, amb Velcro. I això està a mans d'aquí, Mercè.
5: Això està en mans d'una senyora aquí al públic. He buscat una senyora que es veu molt llesta.
0: Sí que es veu,
5: com et dius?
0: Sí.
10: Pilar. La Pilar, d'on ets?
11: De Manresa.
10: Vinga.
0: Pilar de Manresa.
10: Això ho tenim guanyat avui.
0: Els guerrillers formaven part del moviment revolucionari Tupac Amaru. Però qui era Tupac Amaru? A. Un raper. B. Un líder indígena que va lluitar contra els espanyols. O C. És el nom d'una província peruana.
1: A veure.
0: Tupac Amaru. Hi ha un bar aquí Vic que es diu Amaru, que no sé quan van posar el nom, si sabien què posava.
10: S'estan tocant per sota. S'estan
1: tocant.
10: Demanant el comodí del públic.
1: S'estan tocant?
7: Aneu a un motel.
0: A, B o C?
10: B.
0: B. B. Amb Velcro és... Viu!
12: Bravo!

0: En Velcro ha pogut tornar a casa. El quiso de la cellera de Ter ha superat la passejada, però s'ha de dir que les ha passat ben magres. Amb tant de tret i tanta explosió, ha quedat atordit. Sort que estava acostumat a les desgràcies, que si no hauria, bueno, engreixat la llista de morts. Per tant, podrà continuar aguantant els comentaris de la gent que li diuen Ewok. No li dieu Ewok, pobret,
1: no li digueu, home.
0: Sempre és millor que et diguin Ewok que no pas que et moris. Que et moris.
1: Ah, bueno.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I anem a vostres marits.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El jutge de l'Audiència Nacional que investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha emès una ordre internacional per retenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Aquest dilluns s'ha conegut el sumari del cas que apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Rodríguez Zapatero, per a la qual s'hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. A Zapatero se'l presenta com el líder d'aquesta trama, però els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar els moviments més compromesos. Arran dels efectes del cas, un altre expresident socialista espanyol, Felipe González, ha demanat aquest dilluns eleccions anticipades.
2: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: En canvi, l'actual president Pedro Sánchez ha aprofitat l'escenari macroeconòmic per argumentar que el més convenient és esgotar la legislatura.
3: Que España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: El govern i els sindicats d'educació reprendran les negociacions aquest dimarts. Abans de la trobada, però, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, majoritàriament docents per l'escola inclusiva. És el gruix de docents pactat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, una xifra, però, que encara queda molt lluny dels 6.400 professionals que demana la resta de sindicats.
1: Washington i Teheran confirmen avenços en les negociacions, però allunyen la possibilitat d'un acord de pau imminent. L'equip negociador de l'Iran viatja a Qatar per abordar aspectes sensibles d'un pacte amb els Estats Units. Donald Trump demana que Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països musulmans normalitzin la relació amb Israel.
4: Presó provisional per l'exmarit de l'antiga primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon. Peter Murrell ha confessat haver robat 460.000 euros del fons del Partit Nacional Escocès quan era al càrrec de la formació. Sturgeon ha assegurat que no en sabia res.
1: Lleó 14 fa una crida a desarmar la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. El pontífex ha advertit que la concentració de poder de la IA en grans empreses promou la desigualtat i la manipulació. El papa demana regular aquesta tecnologia i posar-la al servei de la humanitat. Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal.
4: El Regne Unit ha marcat el rècord històric de temperatura en un mes de maig. A Londres, els termòmetres van marcar ahir 34,6 graus, 2 graus més que l'anterior rècord del maig, que va ser el 1922. A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja i 17 més en alerta groga. Ahir ja es van registrar temperatures màximes de 36 graus a la costa oest del país. Aquí, a Catalunya, la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La nit de diumenge el termòmetre al Raval no va baixar dels 20 graus i mig. La ministra Sara Egassen atribueix l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
5: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal.
4: Aquesta pujada de les temperatures afecta pràcticament tota la península.
1: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també tres blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres.
4: A l'Espanyol, missatge de comiat de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau en principi descarta exercir.
1: I al torneig Roland Garros de tenis han passat a segona ronda, entre d'altres Rafa Jodar, Matteo Berrettini, Casper Ruud i Ben Shelton. Al quadre masculí destaquem l'eliminació del balear Jaume Munar. En dones han superat la primera ronda favorites com Iga Swiatek, Elena Rybakina i Elina Svitolina.
0: Fins aquí les notícies.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
6: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
12: No m'agrada aquesta sintonia.
13: És que està molt bé. Pam, pam,
11: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
14: M'ho faries tu, Elisenda?
12: Jo sempre. Pa. Pa, pa, pa, pa,
13: pa. Mar Marvà, bona tarda.
15: Bona tarda.
13: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
15: Pam, pam, pam, pam.
12: Molt bé.
13: Com ho faries, Òscar?
16: No, jo no ho faria.
13: No puc millorar-ho. Pam, pam, pam. Veus?
10: De dilluns a divendres de 4 a 7...
11: La millor hora del dia.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Pam, pam, pam, pam.
10: Catalunya Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir debat a les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en rigorós directe, en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs? Quina prova podem donar als oients que això que acabes de dir és veritat?
0: Ah, mira, que són les 13:07 i 15 segons. A veure, posem
1: poden
0: D3.
1: Poden dir insuficient.
0: Melero, mira, la Melero. Busca la millor croqueta de Barcelona.
1: D'acord, això potser estaria en 5 sobre 10 de prova de que som en directe.
0: A veure.
1: No, mira, hi ha una prova claríssima, que és que truqui algú, que truqui algú i que pugui parlar amb tu.
0: Mira,
1: això seria una prova fafaent de que som en directe.
0: Helena, obrim telèfons, 93-207-474. La primera trucada per xequejar que som en directe. Però clar, també podríem, de fet, podríem xequejar una trucada. O sigui, falsejar una trucada.
1: Sí, això seria 6 sobre 10.
0: T'ha fallat Matrix, eh?
1: Sí, sí. Està fallat, sí, sí, està fallat. No sé quina manera hi hauria de demostrar, de veritat, Sant Tomàs, que som aquí en directe.
0: A veure, Estel Soler, aixeca la mà, salta el protocol. Què vols, Estel?
2: Heu de fer un directe a Instagram.
0: Ah, molt bona! Com es nota? És que de veritat,
1: les noves generacions.
2: Som boomer, però aquí encara hi arribo, eh?
0: Bueno, et dic una cosa, faré entrar la Lívia o l'Alba o la... o la Viena, perquè no estic mirant aquí, no sé fer directes.
1: Ara fa un mòbil, el zapatòfono.
0: Arroba Elisenda Carot, ara de seguida farem un Instagram live.
1: Som en directe.
0: Som en directe. Sí, sí. El control tècnic, com sempre, l'Albert Joder, a la Peixera, l'Helena Miquel, la Viena Gaza, l'Alba Serrano i la Lídia Discípio. Ja l'heu sentida, la solucioneta es diu Estel Soler. Molt bon dia, estimada, com
2: bon
0: estàs?
2: Bon
0: dia. Has descansat?
2: Estrany.
0: Dilluns estrany, però millor, no?
2: Sí, està bé. Quan la ciutat es buida, tot és millor.
0: Tens la sensació de no treballar tant.
2: Exacte.
0: Que treballes exactament el mateix, però tens la sensació de fer-ho més relaxadament.
1: No, avui seria com el dia de la Mercè, una mica hormonat, no? És a dir, no és només la ciutat de Barcelona, sinó que hi ha una mica, doncs, una mica de Badalona, Baix Llobregat, una mica...
0: Correcte. Ric, perquè m'acaba de passar una cosa, tant dels nostres temps...
1: Ai, què ha passat?
0: Acabo d'entregar el telèfon a la Lívia.
1: Sí, molt bé.
0: I acte seguit,
1: per fer el directe
0: d'Instagram, arroba Elisenda Carot, i acte seguit, dic, ui, on tinc el telèfon? I m'acabo de tocar palpar totes les butxaques del cos.
1: Com quan busques les ulleres.
0: Gràcies, Lívia.
1: Saludem.
0: 3, 2, 1, però això és una foto? Ah, no, és un directe. Va, ja estem en directe. En horitzontal, heu de girar la cara.
1: Per que la gent sàpiga que avui som en directe a la Catalunya Ràdio.
0: Va, estem molt tontos avui, eh? Escolta'm, que l'audiència segueix allà, eh? No és que tinguem festa tots plegats. Avui us portem una solució pràctica. Avui parlem de canvis radicals de feina.

0: Veig que hi ha gent connectada i ens estan dient coses, però que tinc el mòbil molt lluny. Ara la, mira, la Lívia i l'Alba estan entrant per veure... Ens faran un resum del que esteu dient a través d'aquest directe en els vostres comentaris. Avui ens volem preguntar com podem decidir canviar de feina? Com podem saber que una feina no és l'adequada per nosaltres? Decidim massa d'hora a què dedicar-nos a la vida? Quina és la millor manera de fer un canvi laboral? Per què ens costa fer el pas? Què és el més important a l'hora de fer aquesta passa? Un canvi de feina comporta inevitablement un canvi de vida o no? O què fem primer? Una voluntat de canviar la vida i això comporta un canvi de feina? Quin paper juga l'entorn quan ens plantegem deixar una feina? Doncs mireu, té la solució a aquestes i altres preguntes la nostra col·laboradora, psicòloga de capçalera de La Solució. Helena Puig i Tarmo, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé. Com deia l'Estel, treballant menys, que és una ficció.
0: Avui l'Helena està fent una tècnica que la feia Hitler, eh? S'ha posat la cadira superamunt i la resta semblem superbaixets al seu costat.
1: Ha quedat fatal.
2: Perdona, Hitler i Pablo Motos.
3: Ai, ai, ai, que acabareu els tribunals.
1: Em sentia molt baixella.
2: Això va a la cadira, dic. Això de la cadira ho fa servir... És a dir, a veure, no descobreixo res que en alguns programes de televisió es fa servir una cadira una mica més elevada que la que fa servir el convidat o la convidada, que normalment, habitualment, es posa al costat, ja sigui en un sofà o amb una cadira que no està tan alta.
3: És això.
0: Ai, senyor, Helena Puigguitart, tu, a més de psicòloga, la nostra psicòloga de capçalera, que avui ens il·lustraràs, ets un testimoni del que és canviar de feina, perquè tu treballaves a l'empresa familiar, en el sector fiscal, diguem-ne. Podem dir fiscal?
1: No, fiscal no.
0: Comptable?
1: Si fos fiscal, els meus impostos anirien millor.
0: El sector comptable de l'empresa?
1: No, consultoria estratègica.
0: Consultoria estratègica.
1: Que és implantació d'empreses, creació d'empreses, aquest tipus de coses. Però no fiscal, per desgràcia.
3: És que per la Elisenda i per mi tot això...
0: Jo ara que sento números dic, va, coses fiscals.
1: No.
0: Consultoria estratègica, disculpa'ns, Helena.
1: No passa res.
0: I tu, als 40 anys, agafes i dius, de consultora vull passar a ser psicòloga.
1: Exacte.
0: Uau. Per què ho vas fer? Què va motivar aquest canvi? Diries que va ser un canvi de vida que va portar unes conseqüències de canvi de feina o a l'inrevés?
1: Jo vaig estudiar econòmiques perquè l'edat que jo tinc, que en tinc uns quants ja d'anys, no era com ara, que hi ha 300 carreres per estudiar, sinó que n'hi havia 4. Jo volia fer sociologia, m'agradava molt sociologia. I per fer sociologia tenies diverses opcions, vaig escollir econòmiques. Vaig fer econòmiques, que hi havia una part que m'agradava, una part que em desagradava terriblement per acabar fent el segon grau de sociologia, però llavors vaig veure que era l'autònoma, que havia de fer un curs pont. Bueno, era tan complicat que ho vaig deixar estar. I em vaig dedicar a la consultoria, a l'empresa familiar, i als 40, de casualitat, però tenint en compte que a mi ja m'agradava tot això, de fet, a mi m'agrada molt la psicologia social, mira que m'encanta fer teràpia, va ser quan vaig conèixer un metge, vaig començar a formar-me en una sèrie de coses amb ell i em va proposar de tenir una titulació de Ciències de la Salut. I va dir, psicologia. I vam dir psicologia, però fer-ho en plan pim-pam. I no, el pim-pam va ser que em va encantar.
0: Uau! I allà va ser un canvi de vida, també.
1: Un canvi de vida.
0: Què és el que més valores de la teva nova vida, del teu canvi de professió?
1: Acompanyar persones, m'encanta. M'agrada molt. Em sento molt afortunada que hi hagi gent que vulgui que l'acompanyi en els seus processos de vida.
0: I hi ha molta gent, eh? De fet, no truqueu la consulta, que està patada fins aquí uns mesos, eh? De fet, truqueu i demaneu hora, eh? Això vol dir que qualsevol persona que ens estigui sentint ara mateix, que pensi que va tard, que no val la pena, està sempre a temps de canviar, o és una mica terrorista fer aquesta afirmació?
1: No, jo n'estic convençuda. De fet, els convidats d'avui segur que ho diran. Jo penso que no hi ha mai és tard per fer els canvis que tu vols i per viure d'acord amb qui ets en aquell moment. Perquè que jo als 18 fos qui fos i m'agradés el meu de l'empresa, per exemple, perquè m'agradava, no vol dir que als 40, als 50 o als 60 o als 90, és que és igual, em continuï agradant el mateix. Jo he d'acceptar que sóc una persona que evoluciona i com a tal, que és el mateix que passa, per exemple, amb les parelles. Hi ha moltes separacions perquè la gent evoluciona diferent i hi ha un moment a la vida que dius, doncs amb aquesta persona que als 20 o als 25 o als 30 hi estava perfectament, ara no, doncs amb la feina és el mateix. Però venim d'una mentalitat de que abans la persona es posava, jo què sé, als 15 anys o als 18 en una empresa i s'hi jubilava. I ara això ja no és
0: així. I ja no només això, i això és una reflexió que ara li passaré la pilota a l'Estel, sinó que també tendim, almenys fins la meva generació ha arribat, fins als millennials ha arribat, a definir-nos a través de la nostra feina.
1: Sí.
0: Que
1: sí.
0: Jo crec personalment, i a aquestes altures, amb 40 i escaig, penso que és un error, O sigui, l'exercici que jo estic fent personalment és si trec tota aquesta feina, la feina que jo he fet i que m'ha robat, perquè ara ho considero robar, no?, de vegades, tantes hores de la meva vida, qui sóc, no?, què queda, i allò sóc jo, no?, la meva feina, no? Hi ha un error també de confondre identitat amb el 100%, o sigui, equiparar identitat de feina amb, el, amb la nostra identitat?
1: Sí, la identitat és múltiple, té moltes cares. És a dir, tu, per exemple, l'any passat vas adquirir una nova identitat amb en Guillem, no? El fet de ser mare transforma moltíssim la identitat. I com això, tantíssimes coses. El que passa que és que abans, o eres una persona d'èxit, i dic abans d'abans, perquè eres el metge, eres el farmacèutic, eres el polític del poble, l'ajuntament, jo què sé, qui fossis, i si no, doncs treballaves, no? I anaves fent l'advocat, és igual, 40.000 coses. I fixeu-vos que la majoria les dic en masculí.
3: Sí, sí, tant.
1: Vale? I què passa ara mateix? Que ara mateix estem amb un aparador constant d'èxits. Qualsevol persona, allò que quan jo era petita era, això als Estats Units és així, el somni americà de que tothom es podia transformar, ara això ja és a nivell mundial. Clar, quan tens gent molt jove que els dius què vol ser, el que vol ser és el de menys, perquè jo el que vull és viure molt bé. I això ha passat a ser el primer. Abans hi havia una cultura del sacrifici, on a través de la feina es anava fent i s'acceptava que hi havia moltes renúncies a la vida. Ara la gent no vol renunciar.
0: Que em sembla molt interessant, però també fèiem amb la Cristina Sánchez Miret, recordo, sí, sociòloga, un dia va fer una reflexió i va dir, és molt interessant això, però tampoc no li donem la volta al marcador i pensem, de vegades també genera molta frustració, dir, ostres, no em sento realitzat a la feina, hi ha uns tipus de feina que potser només ens aporten diners. I no, o sigui, només no és poc, eh?
1: No.
0: Que al final els diners ens aporten poder viure, no? Sí, ho dic per evitar el burnout, eh? Potser n'havíem parlat també amb tu i amb la Cristina.
1: Sí, i amb la Cristina una cosa que dèiem és que, per exemple, hi ha uns estudis que diuen que quan tu tens una feina que aparentment la pots etiquetar com una feina que no val res per mi, però aquests diners que em dona a mi em permeten marxar cada cap de setmana a la muntanya o fer un cop a l'any un viatge amb la família o amb els amics, això a mi em compensa, perquè per mi aquesta feina té un sentit. La qüestió quan tenim problemes amb la feina és trobar-li un sentit. Per això a vegades realment esgotem el trobar-li un sentit on som i és quan fem aquest canvi de feina que n'estem parlant avui. Però sí, sí, feines molt senzilles poden tenir un sentit per nosaltres. Em permeten conciliar perquè tinc nens petits. Perfecte. Doncs
0: perfecte.
1: Ja està.
0: Compleix el briefing, no? Allò
1: exacte,
0: que diuen.
1: I tindrà una data de caducitat, segurament.
0: Estel, ara vaig amb tu. Abans, però, línies obertes, eh? Telèfon i WhatsApp.
2: Sí, com sempre, 93-201-7474, que és el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres i comprovar, efectivament, que avui som en directe, aquest 25 de maig de l'any 2026. I, si no, el WhatsApp del programa, que ja ho sabeu, és el WhatsApp que teniu guardat com La Solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19, on ens podeu explicar, efectivament, si heu fet alguna vegada un canvi, pot ser radical, fins i tot, de feina. El vaig canviar, estava en un sector i vaig anar en un altre
0: d'oposat. Canvis radicals.
2: Canvis radicals, sí, exacte. Aquest lema que podria ser d'una manifestació, concretament. Doncs ens ho podeu explicar aquí a La Solució.
0: Ai, per cert, el canal de WhatsApp, estem a punt d'arribar als 600 usuaris. Increïble. Per tant, si voleu entrar a la nostra comunitat exclusiva, amb vídeos en exclusiva, amb informació en exclusiva, coses que després no surten a xarxes, que només ho compartim amb la gent que tenim el canal de WhatsApp de La Solució, és tan fàcil com ens escriviu un WhatsApp, el número de sempre, en dieu vull formar part de la comunitat de La Solució. Us enviem un link en exclusiva i allà dins que hi sereu. Deixeu-me saludar la Carme. Carme, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Carme?
4: Bé.
0: Tu ara estàs jubilada.
4: Sí, jo estic jubilada.
0: Però
4: i vaig fer un canvi radical bestial.
0: A veure, tu vas treballar durant 17 anys en què?
4: A un banc.
0: En un banc? Què feies en el banc?
4: Sí. Pues feia de tot, les feines del banc, passava impagats, passava lletres, que llavors hi havia lletres, passava factures, passava tot. Treballar en un banc és molt, molt relaxat, de 8 a 3, i amb molt de temps. Tenint molt de temps, què va passar? Que la meva mare, que es dedicava a la sanitat, era infermera, diu, oi, per què no continues estudiant? Jo era molt joveneta, tenia 17 anys. Per què no continues estudiant? Ah, vale. Pues podries fer infermeria. Vale, pues sí, vale. D'acord, vaig fer infermeria, em vaig casar i el títol es va quedar allà, no el vaig fer servir mai perquè mai vaig treballar d'infermera. I llavors, vaig tenir fills i, clar, la conciliació familiar era bestial, no? Perquè pel matí, per la tarda sí que podies haver-hi, però pel matí tenies que anar repartint fills i no podia ser. Jo, això de repartir els fills i criar-los així a mitges, entre el carrer, el col·le
0: no
4: i els pares,
0: tu, no podia
4: ser. No, jo tenia que ser la família, teníem que ser tots dos els que poguéssim apujar.
0: I aleshores què vas fer, Carme?
4: I aleshores, doncs, mira, ens vam ficar a dir que podríem canviar de puesto, de feina, i de tots, i ens n'anàvem fora d'aquí de Barcelona. Ens vam anar a la Comunitat Valenciana.
0: A València?
4: A la Comunitat Valenciana, sí. I en un poble. I allò va ser magnífic, perquè el meu marit va seguir amb la seva feina, que també treballava en un banc, i ell va seguir a la seva feina, però jo no. Jo vaig deixar-ho tot per estar amb els meus fills. Però va arribar un moment que els fills, això que estàveu dient, els fills ja es fan una mica grans i dius,
0: aleshores,
4: tu i jo...
0: Sí.
4: Aleshores, doncs, vaig pensar, hosti, però si aquí hi ha un hospital.
0: Ah.
4: Vaig a veure que jo tinc un títol.
0: Vaig imprimir
4: i
0: el
4: vaig
0: títol.
4: Anar, i clar, jo vaig anar i vaig dir, escolti, que jo sóc infermera i voldria treballar aquí.
0: Uh-huh.
4: I diu, ah, pues molt bé, mira, ara arriba l'estiu i potser et contractaré. A partir de llavors, que allò era... jo què sé, no sé, el 2000 o així...
0: El cas ja... és, perdona que et condueixi, Carme, que si no a dos quarts em foten bronca.
4: Sí, sí, sí.
0: Per tant, no. Acabes treballant en aquell hospital durant quant de temps?
4: Sí, doncs 20 anys.
0: Ostres, com a infermera!
4: Fins a la jubilació, sí, sí, tal qual em vaig tenir que posar al dia, clar, el títol estava ja era antic, estava en blanc i negre.
0: Tu ara deies, deixa'm fer un disclaimer, perquè he de dir que la situació de la gent a la banca ara no és tan relaxada com era abans, vull dir que ara, pobrets, estan més collats que collats i quasi tot t'ho has de fer a través del caixer i les coses que queden per fer dins, pobres, quasi treuen la felpa a la boca. Però,
4: horrible,
0: d'aquestes
4: no,
0: dues...
4: No l'hagués pogut seguir.
0: Exacte, d'aquestes dues professions, el banc o infermeria, sí, quina creus que encaixa més o que casa més amb la teva manera de ser?
4: Ah, la d'infermeria, 100%. No me l'hagués imaginat mai que m'hagués canviat la vida tant. Perquè, no sé, jo sóc persona de cura de les persones.
0: Ja ho apuntaves quan parlaves dels fills.
4: I allà, sí, i allà ja em vaig trobar, i 20 anys contentíssima, una infermera d'urgències com Déu mana i molt contenta, molt d'haver fet aquest canvi i una cosa que no m'ho esperava.
0: Ostres, Carme, de veritat, ni preparada, això. Carme, t'agraeixo moltíssim aquest testimoni, 17 anys en un banc, 18 després d'infermera o quasi 20 d'infermera, allà es jubila i va trobar la seva realment vocació, però fixeu-vos que ha passat d'un canvi de vida que l'ha portat a un canvi de feina també, Vull dir que també pot haver-hi els dos circuits. Helena, tu parlaves de l'altre sentit, ella parla del contrasentit.
1: Sí, i saps què passa? Que cura de les persones no en va tenir mentre va tenir fills, fixa't, 17 anys treballant el mateix, i moltes vegades les dones, quan ja tenim els fills grans, ens permetem fer allò que ens agrada.
0: Nosaltres. Vull dir que treballant estaves, passa que no eres remunerat.
2: Exacte.
0: Carme, gràcies per trucar, una abraçada bonica.
4: A vosaltres.
0: Fins ara.
4: Adéu, bona tarda.
0: Adéu. Doncs mireu, a la taula, l'Helena Puigguitar l'acompanya l'Estel Soler, però també hi ha dos convidats més. Estel, però tu volies fer una reflexió molt interessant, que surt en el teu llibre. Crec que l'hem de recomanar una vegada més, Premi Ramon Llull, aquest tros de vida, on apareix precisament això,
5: Sí, la protagonista de la novel·la, en aquest cas, és una dona científica investigadora, i el gran gir que fa el personatge durant la història, us ho avanço, però és que va d'això, és un canvi de vida / de feina.
0: Uh-huh.
5: Però què passa quan la nostra feina és vocacional? En aquest cas, el personatge deixa la feina, i aquí entraríem també a veure com els diners que tenim al banc marquen la dignitat que podem tenir o lo valents que podem ser o no a l'hora de poder fer aquest canvi, no? Aquest personatge està precaritzat, com tots els científics, especialment les dones en el món de la ciència, i veu com allò que ella s'ha treballat moltíssim, aquell càrrec, li acaben donant un home perquè això obrirà portes per un fons europeu. I, malgrat que no té diners, fa un acte d'autodignitat i decideix deixar, en aquest cas, doncs, les classes i la investigació a la pública, i fa un canvi de vida radical. Se n'acaben a viure a Occitània, en aquest cas, i acaba treballant en una agrobotiga, i a un moment del personatge, al final, que li faig dir, havia oblidat que es podia ser feliç treballant, no? Que crec que és una cosa que tots hem oblidat. I molt sovint a les presentacions, mira, avui en faig una a l'Espluga de Francolí la tarda, en els clubs de lectura Espais Meravellosos, quan parlem d'això, generem un debat i els faig una pregunta a la gent que hi ha a la sala, que és, com us definiríeu si no poguéssiu dir de què treballeu?
0: Pues ara jugarem això, amb els nostres convidats. Ara jugarem això.
5: De pedra, perquè ens hem acostumat tant a que la feina ens defineixi que costa molt explicar qui som. Per tant, per mi, fer aquest exercici, fer aquesta pregunta a la gent dels clubs de lectura és interessant per entendre fins a quin punt la feina ens travessa, i especialment quan la feina és vocacional. Per tant, fins a quin punt pot ser estructural decidir deixar un motor que tu vas engegar amb ganes de vocació, no? En aquest cas, la ciència o totes les professions que poden ser vocacionals. Jo, d'alguna manera, manera vaig fer aquesta decisió també, jo era actriu, ho continuo sent, crec, però no exerceixo, un moment que vaig dir, perquè jo hagi encès aquest motor i hagi volgut anar un dia a un lloc, jo l'he de continuar perseguint, si això ara em fa patir més.
0: Exacte.
5: Em fa patir més que em compensa i em sembla d'una valentia absoluta amb la gent que decideix fer aquest canvi i sobretot fer-lo tard, que no és tard, que mai és tard. Estem morts quan morim.
0: Correcte.
5: Però no abans. Per tant, que bé la gent que ens dona exemple amb això.
0: Aquesta arenga de l'Estel Soler, molt interessantíssima. Tan interessant aquesta pregunta. Com et definiries sense parlar de res de feina o has fet millor tu?
5: Sense poder dir la teva feina. Perquè fixeu-vos que fins i tot quan la gent es jubila, sobretot els primers anys post-jubilació, encara es defineixen dient, bé, jo he estat sempre gestor, jo m'he dedicat fins ara a
0: Boníssim.
5: Tal... No sabem, i al tanto que als homes encara els passa més, perquè al final les dones hem fet altres coses molt, amb molta menys visibilitat, però ell sobretot era el pare de família que és qui té aquella feina i qui porta els diners a casa. Per tant, quan se'ls treu això, ells que no han teixit tantes relacions socials, tants hobbies, tantes altres passions, no saben qui són, encara els costa més de dir qui són, no?
0: Interessantíssim i boníssima reflexió la de l'Estel. Mira, faré una cosa... Ara us presentaré dues persones que han canviat radicalment de feina, però farem l'exercici de l'Estel. Saset Nicolàs, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com estàs?
6: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Saset, com et defineixes sense poder dir res de la teva, de les teves feines?
6: Costa molt.
2: Quina mirada.
0: Voleu anar a la publicitat i us ho penseu?
6: Vale.
0: Anem a la publi i a la tornada. La Saset, i mireu a l'altra banda, i tinc l'Òscar Clemente. Òscar, bon dia.
7: Bon dia.
0: Has de pensar com et defineixes sense passar per cap de les de teves professions.
7: Vale.
0: A la tornada us diem com es defineixen, qui són i què fan.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Us he posat deures, aquesta publi. De seguida saludem el Lluís, que el tenim al telèfon, una persona que també ha fet un canvi extraordinari en la seva vida. No pengis, Lluís? El tinc aquí o no? Lluís, bon dia.
9: Estic aquí, a l'Hisenda.
0: Gràcies, Lluís. No pengis, estimat, que presento els nostres convidats d'avui i ara vaig amb tu, d'acord?
9: Molt bé.
0: Saset, a veure, com et defineixes? Sense passar per la feina.
6: Sense passar per la feina. El que sóc, jo considero que sóc moltes coses. O sigui, sóc incapaç de respondre aquesta pregunta amb una sola cosa, no? Llavors, bueno, com em defineixo? Pues, potser una persona propera i que li agrada fer sentir bé la gent que té al seu voltant, no?
0: Val.
6: Ho deixem aquí.
0: Òscar, com Hola. Et defineixes tu?
7: Jo deixant de banda una peça de pernil, una pota de pernil... Que
0: no facis spoiler. Deixant de banda res.
7: Jo ho he fet. Em defineixo com algú que... Com un vehicle, com un nexe d'unió entre persones que hi ha en un moment en concret a un evento.
0: Val.
7: No puc fer més spoiler.
0: Val. D'acord. Saset, tu et dedicaves... Eres assessora bancària.
6: Bueno, empleada de banca.
0: Empleada de banca, com la Carme que ens ha trucat, I ara què et dediques?
6: Soc coach personal i acompanyo especialment a dones a fer treball personal, autoconeixement i, bueno, tallers, xerrades...
0: Quan decideixes fer aquest canvi, aquest gir inesperat en la teva vida?
6: Doncs mira, la típica crisi dels 40 que a mi em va agafar una mica abans, els 36, 37, i, bueno, em vaig replantejar moltes coses i, bueno, vaig anar a una terapeuta que em va acompanyar una mica a ordenar tot això que m'estava passant, no?, tot el que pensava, tot el que sentia, i ella va posar sobre la taula, no?, aquesta possibilitat, no?
0: Va ser ella, eh?
6: Sí, d'acord. Ella va dir, no?, la va posar sobre la taula una possibilitat que jo... Fins aquell moment ni em plantejava, no? És el que passa, que no creiem que sigui possible, no? I bueno, va obrir una porta que ja no es va tornar a tancar, no? I a partir d'aquí vaig començar a buscar com em podia formar, vaig formar-me com a coach. Clar, quan em vaig certificar, que fas unes pràctiques i ja comences a exercir, i a partir d'aquí ja vaig començar a obrir el meu negoci paral·lelament encara... amb la feina del banc.
0: Quan la terapeuta et suggereix de dir ostres, això potser és un tema de feina i has de fer un canvi, què s'obre davant teu? Quina és la sensació que recordes?
6: La sensació és dir, ostres, i per què no, no? És a dir, perquè jo li vaig transmetre, ostres, a mi és que el que m'encantaria és fer el que tu estàs fent, no? això, acompanyar gent, no? Ajudar-los a entendre's. I ella, pues, i va dir, per què no? Per què no comences a explorar aquesta possibilitat? Però és això, no? Quasi 40, família, no? Feina estable, és com que en, algú, no, en cap part del meu cervell en aquell moment es plantejava que podia fer un canvi com aquest. I ella pues, va posar aquesta llavor, diguéssim.
0: I tu ja tenies clar que et volies encaminar cap al món del coach?
6: Bueno, jo no vaig entrar a psicologia en el moment de triar estudis, no, que abans en parlàvem, perquè no vaig entrar per nota, i bueno, vaig anar a l'opció còmoda, no, a l'opció tindré feina segura, no, un sou fixe cada mes, i això ho he tingut tota la vida.
0: Però és el que deies abans, sí. Helena, perdona que t'interrompi, Saset, sí. Però hi ha moments de la vida en què, en aquest cas a la Saset, li complia el briefing, aquesta feina.
10: Exacte.
0: Jo vull un sou segur, jo vull estar tranquil·la, no em costa dedicar-me a això, no? Vull dir que també podem fer una llista del moment, que no serà eterna, clar, aquesta llista, no?, de necessitats o de briefing.
10: Exacte, i sobretot quan ens culpem de per què hem perdut el temps o per què vam fer això, per què em vaig equivocar, hem de pensar que la Saset o l'Helena dels 18 anys, clar, en aquell moment va prendre la millor decisió perquè jo ara no tinc les emocions que tenia aleshores i que em pesaven a l'hora de decidir. Per tant, sempre a toro passat és molt fàcil de dir, és que em vaig equivocar. No, no et vas equivocar. Vas fer el camí que havies de fer en aquell moment i ara l'Helena dels X anys té unes altres necessitats, té uns altres valors.
0: Això és molt important, el confiar en el nostre jo del passat, sí, no? Perquè és molt injust revisionar el passat i dir, ostres, et vas equivocar. No, no, no. Primer que et va portar unes ensenyances determinades i que en aquell moment tu vas triar, segons la informació que tenies, el que més encaixava, encara que ara no t'ho sembli.
10: I t'ho dic sempre, tu m'has sentit moltes vegades dir-ho, jo sóc la psicòloga que sóc perquè vaig ser la consultora que vaig ser. És que ja com enfoco la teràpia, com enfoco la psicologia, per mi, moltes vegades molta gent m'ho diu, és que és molt aterrat, és molt de... Vinga, posem... Hi ha moltes corrents de psicologia, totes són vàlides, però realment treballo així, veig les coses així, acompanyo les persones així, perquè vaig treballar amb el que vaig treballar i vaig aprendre el que vaig aprendre.
5: Sí, que una altra cosa que a mi m'agrada burxar, la gent que ve als clubs de lectura, venen a sentir-me parlar a mi i jo els burxo a ells. Hi ha una altra pregunta que entronca amb tot el que esteu dient, i que em fa pensar que només no només ens neguem la possibilitat de canviar, sinó de preguntar-nos què ens agradaria fer. Aleshores, quan parlem d'aquest personatge, aquesta protagonista que decideix fer el canvi de vida, una altra pregunta que els hi faig és, dic, imagineu un mapa, que és la vostra vida, imagineu que hi ha un punt on diu vostè és aquí, sí? Però a sota, el que no veiem mai en aquests mapes, hi ha una pregunta que diu... És realment aquí on vostè vol estar? I el 80% de la sala,
0: boníssim,
5: aixeca la mà i diu no, no és aquí on vull ser. En el sentit de feina, de parella... Per tant, només que ens permetem de preguntar-nos o de perdre la por de si realment som on volem ser, ja és moltíssim. Fins i tot diria que és revolucionari de cara a un sistema que ens té com anestesiats
0: adormilat,
5: i que els hi va molt bé a les empreses, no? Que un dia has entrat aquí, aguantaràs carros i carretes i et quedaràs aquí i et pagui el que et pagui fins que et jubilis. Per tant, permetre'ns reflexionar si realment som on volem ser en tots els sentits, em sembla molt interessant i de molt valents.
0: Què és el que vas fer tu, Saset?
6: Clar, el que dèieu és veritat. Jo, clar, durant molts anys vaig estar a la banca i sí que és veritat que en el moment de voler fer el canvi, sí que una mica no neix aquest retret, no, cap a les decisions del passat, però és el que dius, no? Allò em va portar on estic ara, i durant molts anys em va permetre, no, conciliar, no, les nenes petites, el que deies abans, no, poder-me agafar una baixa sense por, una excedència, no? Vull dir que al final és el camí que havia de fer.
0: Però és una mica trencar amb aquest estereotip que ens posen a la CPU, no, quan són petits, de tu ets això, per aquest mateix sistema capitalista que deia l'Estel, que va molt bé al sistema, tu ets això, forma't en això, perfecciona aquest teu això, seràs útil al sistema i no pots canviar, no, d'aquest carril que has agafat, no, que a vegades és una mica asfixiant. Per això jo et deia, què vas sentir quan vas plantar aquesta llavor? Perquè jo a vegades quan m'ho plantejo de dir, uau, un canvi de rumb a títol professional, no? No sé.
6: Clar,
0: si és...
6: El que sent és, no sé, com una obertura de cop, de dir, és que hi ha infinites possibilitats, perquè molts cops com que la ment amb autosabotatge et posa a l'extrem contrari, no? Estaràs sense feina...
0: Em moriré de gana...
6: Exacte, no? I no, entremig hi ha moltes opcions, hi ha moltes maneres de fer aquest canvi, no cal tampoc llançar-se a la piscina de cop. Jo vaig estar combinant les dues coses durant un temps, fins que al final vaig deixar el banc i...
5: I l'entorn? Ai, perdoneu, perquè l'entorn sol ser conservador.
0: Ah, aquí anava.
5: Quan tu planteges això, segons la gent de quina generació, els agafa, et traslladen el seu pànic, no? La seva por, perquè la gent és... No et moguis d'on ets, aquí tens un sou i ara autònoma ho emprendràs.
0: Arran d'aquesta reflexió, Helena, què hem de fer amb l'entorn? Li hem de donar veu, vot, hem d'escoltar qui sabem que ens pot aconsellar?
1: És que el que ha dit l'Estel i després ha afegit la Saset, estem parlant de la por. I la por sempre és el convidat. Pel cervell és l'estrella. Si hi ha por, jo m'aturo. Mm. I l'Estel ha apuntat una cosa que és importantíssima, que és que el sistema necessita crear por. Perquè si crea por, la gent obeeix.
5: Clar.
1: I això és així. I a partir d'aquí és com ens expliquem una mica tots. I quan sortim d'allà, i quan, Estel, tu preguntes i el 80% et diu no, jo no em pregunto res, no em pregunto res perquè fa molt de, molt de dolor, provoca dolor mirar allò que m'agradaria i que no sóc capaç de fer.
5: Sí, sí.
1: I aleshores, evidentment, ens anestesiem. I com? Doncs des de bevem, fins a ens estem en pantalles, continuo treballant cada dia i em llevo cada dia sense preguntar-me res.
0: Òscar,
11: digues.
0: Tu eres dissenyador gràfic.
11: Sí.
0: On, en què treballaves? Què feies?
11: Doncs jo al total, o sigui, vaig estar 23 anys, des d'agències de publicitat a estudis de disseny gràfic, després vaig passar a l'entorn de l'empresa, al departament de màrqueting, i jo crec que al voltant dels 40 o pre-40, més o menys.
5: Que fort, eh?
0: Tots per allà, eh?
5: Els faig de tinitjant, eh? Estic participant un gran
0: cas. Jo estic allà, eh? A veure si me'n vaig arribar... a fer de dissenyadora.
2: No, no estàs allà. No estàs allà.
0: Mira, calla, Francisco,
5: ja
0: eh?
5: Ja ho vas passar, Lisset.
0: Ho he passat, però no fa tant, eh? Només fa 4 anyets. Em conservo molt bé.
5: Estàs tallant.
11: Jo va arribar un moment que vaig fer un exercici bastant d'egoisme i em vaig visualitzar cap al futur i vaig dir... a veure, realment és molt cru pensar-ho, no? Però em voldré jubilar davant d'un ordinador amb els meus skills actuals que tinc.
0: És boníssima aquesta reflexió.
11: O les noves generacions del disseny gràfic i sobretot la tecnologia, que en aquell moment hi havia en software, ja estaven automatitzant.
0: I també va ser una mica per necessitat de dir jo no vull estar batallant amb això, no?
11: Correcte. Correcte,
0: no? M'agafa en un moment que jo no vull desgastar-me.
11: Sí, és d'autoprotecció, potser, no? I llavors, en aquell moment, vaig dir, bueno, a veure, no puc fer un salto al vacío sense tindre... I em vaig enfocar cap a, diguem-ne, a les meves habilitats, no? Jo de petit ja havia tallat...
0: Espera. Les seves habilitats, perquè actualment, Òscar, a què et dediques?
11: Soc tallador professional de pernil.
5: Vale.
0: Bravo!
2: Bravo!
0: De dissenyador gràfic a tallador professional de pernil.
5: Sí, de guió inesperat.
0: O sigui, pèls de punta. O sigui, en quin moment, perdona'm, com si no fos aquí, Òscar, arriba un pavo que diu, jo sóc dissenyador, ara ho deixo tot i em dedicaré a tallar pernil. Per cert, una professió molt ben valorada, que requereix molta formació i que van buscats. Aleshores, Òscar.
5: Meravellós.
0: Digues. Com arribes a tallar pernil, fill meu?
11: A veure, ho tenia fàcil, perquè hi ha per antecedents familiars. Ma mare és extremenya i sempre hem tingut pernil a casa. Però potser em faltava la formació més tècnica. De la part tècnica sí que la tenia, la teòrica, i sobretot la part que de cop i volta lligava amb la meva, que era l'estètica, que era la formació amb emplatats artístics.
0: M'encanta.
11: És com fer...
5: Que fas coses com els dels hotels amb les tovalloles, tu fas amb el pernil, això?
11: Sí.
0: No m'ho crec.
11: Més o menys.
5: No ho puc creure.
0: De veritat, Òscar?
11: Es pot veure...
0: On ho podem veure, això?
11: O el perfil.
0: On et busquem?
11: El perfil d'Instagram es pot veure aquest...
0: Com et busquem? Com és el teu perfil d'Instagram?
11: És molt marketing, molt fàcil. És molt fàcil, perquè és Cortador Jamón Òscar.
0: Cortador Jamón Òscar.
2: Bueno, està bé. Aquí vas aprofitar el que havies fet abans.
0: Cortador Jamón / Òscar, però poseu Cortador Jamón Òscar i ja et surt Òscar. Ara se m'està carregant perquè no em va bé el wifi. Però ara poso seguir.
11: I clar, per mi era el gran repte de traslladar tota aquesta càrrega o trajectòria estètica cap al món del pernil i, sobretot, sense deixar-me influència amb el que en aquell moment ja existia la professió
0: però
11: del tallador.
0: Però, Òscar, t'aturo, perquè tu dius no, la meva mare era extremenya. Sí, a mi també m'agrada molt el... És extremenya. A mi m'agrada molt el pernil, però no m'he dedicat mai a... O sigui, no m'he...

0: Ceremonia, que al final també a mi egoístament, com el meu perfil psicològic em porta cap a algo així com molt transcendental de
1: fer alguna cosa que tingui sentit,
0: sí, i molt, molt lligada a l'emoció, no? Mm-hmm. que és el que al final acabo fent en els eventos, no? Quan tinc una pota pernil, abans que feia spoiler, mm-hmm. no la tinc davant, al final em sento com el nexe d'unió, no? Que sempre arriba a tothom i... Ah, ja ha arribat el joc més guai de la boda, ah, no?
2: Hòsties, me la vaig a jugar perquè aquí hi ha una coach i una psicòloga, però necessito fer el meu anàlisi psicològic.
1: Endavant, anàlisi, Estel Soler.
2: 40. Tu buscaves l'amor de la gent perquè tothom vol anar al plat de pernil. A les bodes i a tot arreu. O sigui, ets la persona més perseguida de la festa i la gent és la cua més llarga sempre.
1: Deixeu-me dir que, Òscar, t'han pujat 35 seguidors.
2: El meu anàlisi... Simplista és aquest. Tu volies ser estimat.
1: Cortador jamón barra baixa Òscar. Endavant, seguiu.
0: No, no, digues.
2: Perdó, no, ja està. És que em sembla evidentíssim.
1: No. Perquè és, Helena,
2: per...
1: abans...
2: és com l'anunci de Donet, és trec el pernil i em surten amics per
0: correcte.
2: Tot arreu, és
0: mira,
2: així.
0: I ara fa poc vaig anar a una comunió i va ser molt bo perquè el meu objectiu és tallar i emplatar el pernil de la millor manera estètica, que s'ha de fer mm-hmm. molt prim, perquè a la boca no tinguis una sensació d'organolèctica.
1: Un dia parlarem de la teva professió, et faré tornar, perquè ens interessa guai. Molt això.
0: Bueno, la qüestió és que moltes vegades també m'agrada trencar el briefing d'un event, i el meu objectiu era preparar molts platets perquè eren 100 persones. I em trobo que arriben els protagonistes de la comunió, que eren els dos fills...
1: Els nens?
0: Els dos nens que feien la comunió. I jo em vaig quedar allà i vaig dir, realment, aquests dos nens són els meus clients. Mm. No els pares que han pagat l'evento, no? Jo a cop i volta, pues, bueno, em vaig, diguem-ne, que aprofitar d'aquella relació humana amb els nens que, mm-hmm. vinga, farem la cata, no? M'heu de dir si el pernil està bo o no està en el seu punt de màxim de sabrós, no? Mm-hmm. I va ser molt guai, perquè al final... un dels nens, això estic improvisant, vull dir, un dels nens que hi havien animadors a la comunió per jugar a pilota, sí. globus, tot el rotllo, es va passar tot l'evento amb mi al costat.
1: Oh.
0: Oh.
1: És que era un tortallador de pernil.
3: Era la seva piscina de boles.
0: I m'encanta. A mi em sabia greu, però dic, ja veuràs, perquè la mare em fotrà bronca, perquè, clar, el nen, que bueno... Puc dir el nom, no?
1: Perquè, home, digues el nom.
0: Eren dos
1: nens
0: que es deia el Iago i el Juan, mm-hmm. però tothom li deia Juanito. Mm-hmm. El nen Juanito, realment, jo, de tots, d'un nen aprens, no?
1: Sí, dir, tant.
0: I el tenies al costat i els animadors deien, no, Juanito, ven a jugar.
1: I Juanito dient, estoy mirando jamón.
2: I
0: deia, no, és que estic ajudant el tallador.
1: Oh.
0: I... quan omplia els plats...
1: El repartia.
0: El repartia.
1: No.
4: Boníssim.
2: Perdona, i perquè la canalla ja no veu coses que es fan amb les mans. Ho veu tot a la pantalla. I de cop tu veus una persona tallant.
0: Correcte,
2: i això és insòlid.
0: Correcte.
1: Deixeu-me fer una part, perquè, Helena, tu quan deies, quan ara ens explicava l'Òscar, deia, jo no em volia enfrontar això, no tenia ganes, potser em vaig protegir també amb aquest canvi de professió. Tu feies una cara, a veure...
5: Sí, perquè el que he dit abans, perquè hi ha la por que ens crea el sistema de les coses organitzades, el que toca tota la vida. Hi ha una pregunta que m'has fet gràcia, perquè m'has fet gràcia, no?
0: Sí, sí.
5: M'has fet gràcia, vull dir que m'has entendrit, perquè és una cosa que treballem, que és que t'agradava fer tu de petit.
1: Ai, sí.
5: I jo, Òscar, amb tu veig un sentit del gust, però, per exemple, el dissenyador gràfic, jo t'he dit de les meves tres filles, una que ha treballat amb això, què passa? Que una de les meves filles diu, és que no vull dedicar-me al gràfic perquè estic molt sola, perquè estic sempre davant de la pantalla.
0: Yeah.
5: I jo amb tu veig aquesta necessitat, que apuntava una mica l'Estel, dels altres, de la comunitat, de la gent,
1: sí.
5: i això et faltava. Ja has aplicat aquesta estètica, aquest gust, aquestes coses, però ja has afegit una part molt important, que és la relació amb els altres.
1: A tot això, deixem dir que la Cesset, escolta'm, si voleu serveis de coach, ha enfocat moltíssim a les senyores. Jo també vull saber el teu Instagram, ara mateix el tinc obert, a veure com és, com et busquem?
6: Cesset Coaching. Cesset,
1: Cesset escrit Sachet.
6: Sí, Sachet.
1: Cesset Coaching. Passa que no sé escriure coaching, ara, jo?
6: Coaching.
1: No, sí, sí, era broma.
0: No, perquè... No et facis patir,
1: Cesset. Aneu parlant mentre, que estic buscant.
0: Sí.
1: A veure, busca'm el tu, Fran, perquè sembla una persona gran que no hi veig.
2: Heu de buscar cortador jamón Juanito.
1: Clar, en el futur, això ja està encaminat. Ai, senyor. Saixer,
3: també.
1: A veure...
7: Però, perdona, això que deia l'Helena també em sembla molt interessant. No, de que ni tan sols ens preguntem què ens apassionava de petits, perquè aquí hi hauria pistes per saber cap a on volem anar. I triem la carrera massa ràpid, no?
2: Sí.
7: I massa pressionats.
2: Sí, sí, sí. Ho hem parlat a vegades aquí. Què fan a molts llocs de l'estranger a Europa? Entre el segon de batxillerat i el primer de carrera deixen un any
7: sabàtic,
2: que és aquest any on tu rumies una mica què vols fer, perquè tens temps, bàsicament, perquè no es tracta de tinc un any i m'he de posar a treballar 8 hores al dia, sinó acceptar que la gent jove necessita un any per pensar, però pensar i tenir temps està mal vist.
1: Exacte, aquí a casa nostra. Seixet Nicolás, la trobeu, eh? Seixet, escrit S-E-S-H-E-T /coaching. Ses, com S-E-S-H-E-T, perquè és més complicat el teu.
2: Sí.
1: Que no corta el jamón, Òscar. Tot això, farem una pausa per la publicitat a la tornada. No sé si el tenim al telèfon. Tenim en Lluís al telèfon. Ah, Lluís, bon dia.
8: Bon dia.
1: Gràcies per la paciència.
7: Sí.
8: De res, estic salivant.
1: Lluís, tu a què et dedicaves abans del teu canvi de feina?
8: Te l'explico ara o anem a la publicitat?
1: Digue'm només a què et dedicaves abans.
8: Perdona?
1: A què et dedicaves abans?
8: Ah, mira, jo sóc enginyer informàtic i estava al món de la banca treballant amb consultoria internacional per tot el món.
1: A la tornada sabrem a què es dedica el Lluís. Apa, fins ara.
8: Fins ara.
9: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
1: 8 minuts els que ens queden per posar punt i final avui a la solució. Avui estem parlant de canvis radicals de feina. Se'ns fa curt, com sempre. Sí. Se'ns fa curt, com sempre. Helena Puigguitart, ara la Públi em deies, he de dir una cosa molt important, i això és molt important. A veure, claus per decidir si heu de canviar o no de feina, o si us esteu plantejant un canvi de feina, un exercici que us pot ajudar.
2: Bueno, saps que n'hi ha moltíssims, això és el primer que hem de dir, eh? Però buscar-te tu, el teu jo, en tres moments va molt bé. És a dir, ara mateix, si jo plantejo aquest canvi de feina, plantejo la meva situació actual, com em sento? Uh-huh. Aquí surten totes les emocions, perquè el que hi ha actiu en aquests moments són les emocions. Tinc por, em fa respecte, o no, sento alliberament, hi ha gent que l'acompanyes i diu, no, és que si penso ara mateix em sento alliberada. Doncs ja t'has de donar molta informació. Val. Si han passat, i ho fan així 1-10-10, perquè així és fàcil de recordar, si han passat 10 mesos i has entrat a la rutina d'aquesta nova feina, o al revés, t'has quedat aquí, com te sentiràs?
1: Com te sentiràs a la teva...
2: Al teu dia d'aquí 10 mesos.
1: Tant si has canviat com si no.
2: I llavors pots fer una columna de em quedo, una columna de me'n vaig, i l'altra és d'aquí 10 anys, que això ja és brutal. D'aquí 10 anys és qui seré jo, què pensaré que hauria d'haver fet, estaré content del repte o realment estaré superfrustrada d'haver-me quedat. I és trobar-te tu mateix amb tres moments temporals diferents en el futur.
1: Per escrit, hem de fer aquest exercici per escrit.
2: Sí.
1: I aleshores anar, si tenim psicòleg, psicòloga, encara millor que millor, no? Portar el paper i ens acompanyen a fer aquesta lectura. Però realment és, quan has dit això aquí totes les cares, sobretot en els 10 anys, has fet, home, volem dir, clar, és que jo si em miro d'aquí 10 anys m'he d'estimar. En el fons és això, m'he d'estimar i m'he de cuidar, encara que em faci por en l'actualitat. No?
2: Què em dirà l'Helena d'aquí 10 anys?
1: Que és una mica el que intuïtivament va fer l'Òscar. Sí. Va dir, jo no em veig jubilant-me aquí, no? Em veig aquí davant d'una pantalla?
7: No, pregunto, psicològica, coachament, la gent se'n penedeix més del que ha decidit fer o del que no ha fet?
6: Del que no ha fet, claríssimament.
7: Per tant...
6: Sí, sí, i el que deies abans, no?, de l'entorn que et frena a vegades, però la projecció aquesta de dir és que em queden 20 i pico d'anys per jubilar-me i jo no em veig aquí 20 i pico d'anys més, és la senyal que necessites.
1: Mira, l'altre dia parlàvem amb en Joan Soler, també un psicòleg que fa molta formació amb nanos joves, no?, i ell deia que estava de voluntari a una unitat de paliatius, i deia, jo no he sentit a ningú que es penedeixi d'haver provat de fer coses encara que hagi fracassat.
7: Totalment.
1: Tothom passa per, ostres, no vaig fer, no vaig provar, encara que s'hagin estavellat, no? Sempre deia, tothom es penedeix del que no va fer. A tot això, hem marxat de la publicitat parlant amb en Lluís, un dels nostres oients de la solució, ens ha dit, jo abans, bàsicament es dedicava a la banca, com molts dels que heu entrat avui a parlar, Saset inclosa. Lluís, a veure, tu et dedicaves a la banca i quin canvi professional vas fer, per què i quin va ser el detonant?
8: Doncs mira, jo estava dins de la banca a la part tecnològica d'un banc, d'un gran banc alemany, i el destí que em van enviar va ser anar a obrir l'oficina de la tecnològica, que això era l'any 2008. Aleshores, no va arribar l'any, que va passar el que tots sabem de la crisi. Aleshores, la tensió va ser tan bèstia que vaig sortir amb ambulància de la meva oficina, literalment. Aleshores ja no vaig tornar i vaig decidir doncs, fer un canvi al món corporatiu. Després de 15 anys ja ho havia donat tot i vaig pensar que... Bueno, jo em vaig pensar que em moria, de fet, i vaig pensar quina llàstima que no he intentat allò que jo volia fer, no? Que era estar més en el costat de les, dels equips. Jo era molt bo portant equips, portant persones, i vaig fer el salt i m'ha fet gràcia el que dèieu, no? De, que ets gran i l'entorn el que et diu, la gent em deia, ostres, 40 anys, Lluís, però si ets vell i amb, amb els diners que guanyes aquí i tot. Bueno, vaig fer un salt al buit i doncs mira, 15 anys després doncs ja he escrit 4 llibres, he fet conferències per tot el món. Wow. I ara també acompanyo a la gent a fer salts, és a dir, tinc la part corporativa on faig treball de motivació, lideratge i el rendiment, i la part privada, per dir-ho així, on acompanyo, he acompanyat a més de 100 persones amb un mètode propi, a fer-ho d'una manera eficient. Jo ho vaig fer malament, perquè jo m'ho vaig inventar jo i vaig equivocar-me i vaig fer prova i error, i d'aquí surt un mètode, que és el mètode SALTA, que justament és això, de com fer el salt, no? Que és un acrònim de les 5 coses que jo penso que són importants.
1: De moment podeu consultar el mètode SALTA, Lluís Soldevila, també el podeu trobar a Instagram. Lluís, calla que no et fem venir algun altre dia. Et pregunto una cosa, arran del que dic ara...
8: M'encantaria, però que vingui el noi del pernil, l'Òscar, sisplau, també.
1: El noi del pernil, eh? Elena Puigitart ens ha dit una cosa molt interessant, aquest exercici per fer, en cas que estiguem en un moment de dubte, no?, de decidir si, si canviem de feina o no. Si tu no haguessis... no haguessis canviat de feina, com se sentiria el teu jo d'aquí 10 anys?
8: Uau, des de l'algú absolutament amargat, absolutament frustrat, i estic molt d'acord amb el que heu dit, de que, és que jo, a més a mi m'ha passat, o sigui, jo a l'ambulància pensava, si ara jo arribo a l'altre món i hi ha un porter, digui-li Sant Pere o digui-li com, com es vulgui, depèn del que creguis, i et diu, què, com ha anat? I tu dius, no, doncs mira, no ho he intentat. Ostres, quina llàstima, no? En canvi, no, no, dius, escolta, ho he intentat i eventualment no m'ha sortit, escolta, passa endavant, no? Per tant, jo estic d'acord amb la companya que deia que de, la, de lo que ens arrepentim és del que no hem fet. I a mi, doncs, m'ha sortit bé amb moltíssim esforç, evidentment, i treballant el doble del que treballava abans, però ara jo no tinc la sensació de treballar. I a més, el fet d'impactar la gent, el que deia la noia infermera, no comparis.
1: La Carme.
8: Jo abans em dedicava a que un banc guanyés diners, ara em dedico a canviar la vida de la gent.
1: Un altre cop tornem al sentit, no? Que és el que ens deia la
8: Lina Puigitart. La S és de sentit.
1: Com, com? La S... Ah,
8: sí. Sentit, autoconeixement, lideratge, target, que és objectiu, actitud i acció. Per tant, si tens aquestes coses, doncs pots començar a treballar amb una certa metodologia, no? Que jo no, al final, jo no he deixat de ser enginyer. I aleshores intento fer les coses amb mètode i acompanyar la gent, no des del coaching, com l'acompanya, sinó des d'una altra eina, que és més a, doncs, la mentoria. Jo m'autonomeno Xerpa, que és una cosa que m'agrada molt.
1: Va marcant el camí. Doncs el Lluís ha passat de ser banquer o bancari, en aquest cas, a ser, com diu ell, a
8: Xerpa.
1: Xerpa. Lluís, ja parlarem. Lluís Soldevila, una abraçada bonic.
8: Gràcies i una abraçada a tots.
1: Adéu, adéu. Va, 2 minutets per posar punt i final a la solució.
7: El que explica aquesta història és molt comuna amb gent que ha tingut atacs de cor o malalties que gairebé han mort. La gran majoria fan un canvi de vida, en molts sentits, o marxar a viure a un altre país o canviar de feina, i crec que aquesta gent que ja no pot tenir més por perquè ja l'ha passada tota, ens guien en aquest camí de la valentia.
1: Perquè
7: no?
1: S'han tret la por de sobre.
7: Totalment.
1: I perquè han fet aquest exercici que ens deia la Puigitart, l'han fet a marxes forçades, malauradament empesos per aquest estat de salut, no? A veure, Fran Domènech, 1 minut i mig, avui ens heu de disculpar tots els que sou a WhatsApp, al 677-387-19, no us heu pogut parar tota l'atenció que us mereixeu, però és que els testimonis que teníem aquí s'ho valien, eh?
3: Mira, dos exemples. L'Albert, que ha passat de ser director d'oficina d'assegurances, assessor financer a tècnic de cures a urgències de l'Hospital d'Igualada i formador sobre mobilitzacions segures als pacients de l'hospital.
1: Una noia, 44 anys, ha trucat, fa 23, que compagina dues feines. Fa el seguiment del trencalós, una au rapinyaire, i mentre dona classes d'acordió diatònic. Guardem el telèfon, per favor, de tornar aquesta senyora.
3: Això és altre, també, multitasking. I el Josep, des de Benaguasir, al País Valencià, treballava en un estudi d'enginyeria, dissenyava instal·lacions industrials, i ara treballa al camp i cull taronges amb una empresa agrària local.
7: Jo només dic que de les cures a la banca no es passa ningú, eh?
1: Exacte. La reflexió final. Ai, senyor. Estel Soler, moltes gràcies, estimada.
7: Sempre,
1: Elena Puigitart, gràcies per acompanyar-nos. I els dos convidats d'avui, gràcies per convertir el vostre testimoni, les vostres vides, la Cezet Nicolás i l'Òscar Clemente. Cezet, us ho dic tal com sona. Cezet /coaching i l'Òscar Clemente, cortador jamón /Òscar, allà els trobareu. Gràcies a tots dos, una abraçada.
10: Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Fran Domènech, tornem demà, eh?
3: Fins demà, de què parlem demà?
1: En rigorós directe demà.
3: Ah, d'acord, perfecte. Doncs remà, refranys i origen històric.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les negociacions per un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran avancen, però s'allunyen les perspectives d'un pacte imminent. L'equip negociador de l'Iran ha anat a Qatar, on hi ha part dels diners iranians bloquejats per les sancions nord-americanes contra Teheran. Per això, també és part de la delegació del govern del governador del Banc Central de l'Iran. De moment, però, el portaveu del Ministeri d'Exteriors del país persa diu que no hi haurà un acord imminent.
2: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
1: A l'Índia, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha afirmat que hi ha avenços sòlids sobre Hormuz i la qüestió nuclear, però avisa que Washington no es precipitarà. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure a prop d'un 6% el preu del petroli fins a un mínim de $97 al barril de Brent. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
3: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar els suborns.
1: Els nous detalls que es van sabent del cas que involucra Zapatero no fan variar el discurs del PSOE i els plans de Pedro Sánchez i també els de Sumar. Els seus aliats de govern no passen per avançar a eleccions. Els socialistes afirmen que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge.
3: El director general de l'OMS viatja aquest dimarts al Congo, epicentre del brot d'Ebola. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut reconeix que el virus els està guanyant en velocitat i que la inestabilitat política que viu el país dificulta les feines de control. Itàlia ha activat la vigilància sanitària sobre diverses persones que han arribat des d'Uganda. Hi ha dos viatgers que estan ingressats amb febre a l'hospital.
1: Presó provisional per l'exmarit de l'antiga primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon. Peter Murrell ha confessat haver robat 460.000 euros del fons del Partit Nacional Escocès quan era al càrrec de la formació. Sturgeon ha assegurat que no en sabia res. El papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial, assegura que no és moralment neutra i recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
3: En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
4: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
3: Lleó XIV ha avisat que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtats i manipulació. També ha denunciat l'impacte ambiental i social que té, assenyalant que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors.
1: Esports, fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també tres blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
3: A l'Espanyol, missatge d'acomiad de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar a l'Espanyol, s'ha dit pel Villarreal, amb una opció de compra que el club blanc i blau, en principi, descarta exercir.
1: En futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar tres puntals dels Citizens en l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva.
3: El torneig Roland Garros de tennis han passat a segona ronda, entre d'altres Rafa Hodder, Matteo Berrettini, Casper Ruud i Ben Shelton. El quadre masculí, destaquem l'eliminació del balear Jaume Munar. En dones han superat la primera eliminatòria, favorites com Iga Swiatek, Elena Rybakina i Elina Svitolina.
0: Fins aquí les notícies.
5: La solució amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Mitjada sí o mitjada no.
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
6: Tot costa.
10: La temporada del 10.
11: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
12: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
6: 10 temporades ja.
13: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
5: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Per molts anys i que en feu molts.

0: Just aquest dimecres fa 50 anys que es van celebrar les Jornades Catalanes de la Dona al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Va ser un dels primers actes de la transició totalment obert a la participació ciutadana. Per primera vegada es creava un fòrum de debat públic per parlar de les reivindicacions i demandes de les dones després d'anys de dictadura. Aquella trobada va servir per prendre consciència col·lectiva. Allà va començar el feminisme o ja feia estona que el sentiment i la lluita estaven entre les dones? Avui parlarem amb algunes de les seves protagonistes.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I començam amb un hit d'aquella època. Aquesta cançó és de 1976, fa 50 anys. Aquesta cançó amb un so ja molt disco, perquè en aquell moment ja començava la discoteca, explica molt bé aquest sentiment, perquè el títol de la cançó és Young Hearts Run Free, que vol dir Els cors joves corren lliures. Això ho cantava la Candice Staton, que no havia vingut a Barcelona, però hi havia xiques joves amb molta energia, amb ganes de córrer lliures, i estaven al paranimf de la universitat. Així corrien les ganes, aquest sentiment de totes les dones que es van reunir i doncs fa 50 anys al paranimf de la universitat. Pensaven que serien quatre i la cosa es va desbordar. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. I amb aquesta música, i quan passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio perquè a Barcelona és festa, però nosaltres treballem per Catalunya i aquí tothom està treballant. I penseu una cosa, hi ha una persona aquí a l'estudi, que és la Mercè Otero, bona nit.
1: Bona nit.
0: Que ha vingut fins i tot sent el seu aniversari.
1: Gràcies, gràcies.
0: No, gràcies a tu.
1: Bueno, però la companyia és bona.
0: Exacte, és per la companyia. Hi ha moltes maneres de presentar aquesta dona, però d'entrada direm catedràtica de llatí, referent de la coeducació a Catalunya, activista feminista. Podríem fer... És un resum molt minso, però ja està bé. Felicitats, per l'aniversari.
1: Gràcies, gràcies.
0: Avui és una mica l'aniversari de totes, perquè les que hi éreu fa un aniversari justament aquesta setmana, era un dimecres, i aquest dimecres justament farà 50 anys d'aquell dia 27 de maig del 1976. També ens acompanya Roser Rius, que és il·lustradora i escriptora. Com estàs?
2: Bueno, més il·lustradora que escriptora, però bueno.
0: D'acord. I Mireia Bofill, traductora, editora i activista feminista, però si vols canvia't els títols, Com estàs?
3: No, molt bé, bona nit.
0: Escolteu, parlàvem de 50 anys, que es diu aviat, han passat moltíssimes coses des de llavors, però parlem d'unes jornades que es van organitzar a les acaballes del franquisme i que, de fet, es van celebrar el 76 quan el dictador, com aquell que diu, encara estava allò... Ja estava mort, però estava calenta la cosa, encara. Es vivia en un món que encara era força masclista, repressiu, d'aquell moment, d'aquella Espanya, que encara, com dèiem, no?, el Franco estava allò gairebé de cuerpo incorrupto. Com recordeu aquella època? Com recordeu, ara no parlem encara de les jornades, però com recordeu que era aquella Barcelona?
1: Sempre es parla de que era grisa, molt grisa, començant per la policia, que també anava de gris. O sigui que, vull dir, veritablement, els canvis que s'han produït han estat molts, i ara quan ho recordes, vull dir, és allò que... Vull dir, ni urbanísticament ha canviat, i sobretot el que ha canviat és socialment. O sigui, la pluralitat i diversitat de Barcelona actualment també és molt diferent de la que hi havia en aquell moment.
0: Clar, nosaltres ara estem fent aquest programa des del costat de plaça Francesc Macià, abans era Calvo Sotelo.
1: Sí.
0: Vull dir, els noms del carrer ja explicaven alguna cosa, Infanta Carlota, Calvo Sotelo, aquests carrers Tercio de Montserrat, Déu-n'hi-do. Però a part d'això, dels carrers de la Fesomia, dèieu d'aquesta ciutat grisa, per vosaltres també ho era? Com la vivíeu vosaltres com a noies joves d'aquella època?
2: Bueno, jo personalment acabava de sortir de la presó. Havia estat un any i pico a la presó de Madrid, evidentment, per oposar-nos a la dictadura, per coses tan legals ara com pot ser associació i propaganda, no? Que en aquell moment ja ho eren a molts llocs d'Europa. Per mi, la tornada a Barcelona va ser un plaer. Vull dir, no sé, segur que era grisa, i al cap de 4 dies tornàvem a córrer amb els grisos al darrere, no? Demanant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, però no deixava de ser un plaer.
0: Després de tot el que havies viscut,
2: exacte,
0: eh?
2: I tornar a Barcelona, doncs Barcelona, sempre, a mi sempre, Barcelona sempre l'he trobat l'única.
0: Quin any era quan tu tornaves? Era una mica...
2: El mateix 76, eh? Sí, sí, bueno, vaig sortir al final del desembre, perquè Franco va morir, de seguida va haver-hi un indult, i a principis del 76 ja estava aquí.
0: Uh-huh. I Mireia Bofill, tu com ho recordes?
1: Bueno, ja per afegir, just, eh? És a dir, just aquells anys i després de la mort de Franco, eren uns anys molt contradictoris. Era molt contradictori perquè, per una banda, seguia havent-hi tota la repressió i, per altra banda, per exemple, i això a vegades ho oblidem, i a mi la que m'ho recorda sempre és l'Amparo Moreno, que ja havia començat lo del Destape, que la revista Interview, per exemple, ja sortia. Era un moment contradictori en què, segons com, hi havia màniga ampla, van poder fer les jornades, però en canvi jo recordo que en els dies de les jornades, un dels dies, la Laura Tremosa va arribar i va dir: ostres, aquest matí quan he sortit de casa resulta que la policia estava allí i que em registrava el cotxe perquè jo veien que tenia uns papers i que era això, i m'han preguntat què fèiem. És a dir, la intimidació hi era. És a dir, era un moment...
0: De molta barreja.
1: De començar una certa partida, de saber que les coses podien canviar, però al mateix temps molt contradictori. I he dit lo d'això del Destape i tal, perquè això també era una cosa que ens afectava molt directament les dones. És a dir, resulta que un dels primers alliberaments era que les dones es convertien en objectes, no?
0: És a dir,
1: sexuals, vosaltres... És a dir, i que hi havia com un alliberament, sí, però un alliberament que a nosaltres més aviat no ens alliberava. No? És a dir, i no és estrany que a les jornades el tema de la sexualitat fos un tema de debat, justament, de quina és la sexualitat que volem nosaltres. No?
0: Això us anava a preguntar, després parlarem d'això, perquè hi ha molts temes, no ens ho acabarem això en aquesta hora, però què era el que vosaltres us preocupava més d'aquest món que us deia la faldilla més llarga, però la portada de la revista de la Interview era la senyora ensenyant-ho tot, però vosaltres algú us deia la faldilla més llarga o us miràvem malament, potser si fèieu determinades coses, no teníeu la llibertat que tenien els homes, està clar en aquella època.
1: Bé, vull dir, esclar, vull dir, haver estat educada en el nacionalcatolicisme, vull dir, doncs, tota aquesta repressió, vull dir, estava, vull dir, a l'ordre del dia, vull dir, ja la teníem com interioritzada, no? Vull dir, esclar, de tota manera, jo sempre faig una cronologia, vull dir, perquè les coses, si no passen de bones a primeres, no? Doncs, si en el 62, Concili Vaticà II, comença a haver-hi un ajornamento, any 68, maig francès, hi ha una altra situació, o sigui, hi ha unes etapes que van passant, no? Vull dir, i aleshores, és clar, l'element crític, vull dir, va entrant, o sigui, encara que estigués tot tancat i barrat i amb la repressió, vull dir, però ja anaves veient que les coses podien anar canviant i que hi havia unes escletxes, evidentment, no?
2: Sí, no, estic completament d'acord. El que sí que és cert és que, com deia la Mireia, això era tan contradictori que, per exemple, les nostres avanços amb la qüestió sexual, per part d'alguns homes, inclús d'esquerres, van ser entesos com que era una apropiació més lliure per part d'ells de nosaltres.
0: Clar.
2: I això ens...
0: O sigui, la vostra llibertat els anava més bé a ells que a vosaltres.
2: Els hi semblava. Els hi semblava.
0: És a dir, cremeu sostens, que ja ens va bé a nosaltres,
2: sí,
0: no?
2: Sí, exacte. Qualsevol qüestió era de dir, no és que la llibertat sexual sigui per nosaltres, sinó per ells, envers nosaltres.
0: Ja
2: I tenies que dir, alto, companyero.
0: Que la llibertat sexual també és per
2: que
0: mi.
2: És meva.
0: Exacte.
2: Soc jo la que trio sempre. Uh-huh. Però això és curiós, perquè era... O sigui, semblava que la repressió sexual s'acabava quan ells tenien més drets sobre nosaltres. I no.
0: Ho hem entès molt clar. 9-3-2-0-7-4-7-4. Si vau viure aquestes jornades i teniu ganes d'explicar-nos alguna cosa, tenim els telèfons oberts, i si no, doncs, passen 2 minuts d'un quart de 10 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, això és Les Dones i els Dies, i avui fem repàs d'aquest moment dels 50 anys de Jornades Catalanes de la Dona. Déjame.

0: tenen moltes ganes de parlar, és normal, perquè van passar moltes coses, com dèiem, amb aquest paranimf de la Universitat de Barcelona. Estem amb Mireia Bofill, Mercè Otero i Roser Rius, cada una explicant una mica el que va significar per ella aquest moment. A mi també m'agradaria que sabéssim o expliquéssim una miqueta com era la vostra vida llavors, és a dir, com era la feminitat, quina era l'herència femenina que teníeu a casa, perquè hi ha històries diferents aquí, no? La Mireia Bofill, per exemple, els teus pares s'havien exiliat a Xile després de la guerra i allà van ser acollits per molta gent, però es van haver de buscar la vida. I tu venies d'aquesta família que ja venia d'haver estat exiliada. Això m'imagino que ja marcava un abans i un després.
1: Bueno, sí, clar. I per altra banda, una mica també marca que no tens la mateixa història, no? La Mercè parlava de l'escola i clar, aquesta escola nacional que trobessis jo no és la que he anat jo. Clar. Jo, de fet, vaig anar, clar, amb una escola laica i amb una escola que era coeducació. Aleshores, en certa manera, també tenia la visió del que després vam veure, que l'escola coeducativa no volia dir que fos igual i no, i en certa manera, segons com, les nenes potser de vegades estaven millor soles. Sobretot quan arribava l'adolescència i tenies tots aquests nois per allí que torturaven.
0: Diguéssim que venies
1: sí,
0: ensenyada...
1: Sí, que no tot era fantàstic. En canvi, ja. Nosaltres vam passar una etapa que vam reivindicar molt la coeducació i després vam veure que com amb tot. És a dir, que amb la coeducació no n'hi havia prou,
0: sí que
1: sinó canviàvem des dels continguts fins als comportaments.
0: Sí, però dic, sí que venies d'un país i d'una escola laica. En el cas de la Mercè Otero, per exemple, tu expliques que tu et va marcar molt l'ambient de la teva mare, la lleteria i les dones que hi anaven.
2: Sí, vull dir, però no, per això és una cosa que he repetit moltes vegades, que, esclar, jo vinc d'una família que érem una àvia, una mare i una germana, perquè el meu pare estava molt absent, perquè era d'això, de la comercial, i viatjava, i podia passar 3 mesos, 6 mesos fora de casa.
0: També
2: no?
0: Com molts homes de l'època.
2: Sí.
0: Els homes eren una mica un animal mitològic,
2: sí.
0: Perquè les dones deien, ja veuràs quan arribi ton pare a casa,
2: sí.
0: I deies, quan?
2: Sí. No, en aquest cas vull dir, hi ha una visió d'aquest tipus, no? I a més, el tenir l'àvia i la mare, vull dir, una gran gelateria, vull dir, en què tot el públic era, totes les clientes eren dones, aleshores allí, vull dir, es creava, vull dir, una complicitat, i jo el que veia era que anaven parlant entre elles, anaven intentant solucionar els problemes econòmics, problemes de relació amb els marits, també això, absents i no absents, etcètera, no? Les dobles morals, totes aquestes qüestions.
0: Les querides de l'època.
2: Per això dic que és...
0: Ara es diu parella oberta. Abans es deia querida.
3: No és el mateix,
0: No, faig broma.
2: No, i aleshores això, vull dir que vas veient que les dones se'n surten, que les dones són capaces de trobar això, les complicitats entre elles, etcètera. O sigui, i això va creant, vull dir, tot un pòsit.
0: Podríem dir que va crear una mica la llavoreta de pensar que aquesta idea de col·lectivitat podia funcionar.
2: Sí, seguríssim. Jo en aquest cas, vull dir, ja dic que ho he explicat més d'una vegada perquè veritablement això un cop ha passat i tu mires des de lluny, dius, ostres, però sí que hi havia una base en aquest sentit, no? Uh-huh. I aleshores també el fet d'anar a una escola que era això, com si diguéssim, era un grup escolar, o sigui, que era una escola oficial de l'època, però clar, és que la meva mare era molt partidària dels serveis públics, o sigui, educació pública, sanitat pública, aleshores fins i tot, encara que ens va portar amb un grup escolar, vull dir, deia, bueno, ja ho arreglarem a casa, per dir d'alguna manera, que tingui un bon pati i després ja veurem què és el que hem de fer, no?
0: M'estàs parlant d'una dona bastant avançada al seu temps, per
2: exemple. Sí.
0: No? Vull dir que veníeu una mica amb la feina feta de casa, em fa la sensació.
2: Sí, justament.
0: Sí?
2: No, bueno, perquè després parlant del 76, vull dir, justament la meva mare, vull dir, estava a la vocalia de dones de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample i justament era una de les persones que més treballava, vull dir, en aquest sentit. No?
0: I també va ser-hi a les jornades, aquestes jornades?
2: Sí, seguríssim. No seguríssim, vull dir que...
0: Vull dir que... I tu no feies allò de persona jove, de no vull que em begui ma mare, no vull estar mateix paranimf que la meva mare?
2: No, en aquest sentit, vull dir, en absolut. Vull dir, a més, vull dir, jo en aquella època, justament parlant de dones universitàries, jo era professora no numerària, era PNN a la universitat. I aleshores, en la facultat, justament a la facultat de lletres, que en aquell moment encara eren filosofia i lletres, etc. I, esclar, jo anava entrant i sortint de classe cap al paranimf. Entrava i sortia de classe cap al paranimf, vull dir.
0: Uh-huh. I la Roser, per exemple, sí que venia d'una família, podríem dir, cristiana. Sí. Però i quin ensenyament tenies, per exemple, a casa, amb la família? Com era la teva família amb les dones, per exemple?
1: Bueno, la meva família, la meva família el que marcava més és que eren molts. Això marcava molt, perquè ser 11 germans vol dir, i sense ser rics, i viure al Raval, doncs marca. Llavors, a casa meu, la meva mare era una dona que era cristiana, però no era reaccionària. Era mestra, havia après, quan la Maria Montessori havia estat a Barcelona, ella havia anat a conferències i s'havia comprat llibres i tal, perquè li interessava l'ensenyament dels petits, i llavors, amb els fills va posar-ho una miqueta en pràctica. I nosaltres, jo no vaig anar mai a escola. O sigui, jo vaig estar sempre a casa. La meva mare pensava que les escoles aquestes públiques al meu barri eren un desastre. Les monges, que ella hi havia estat interna, tot i la cristiana que era, no la convencien. I
0: es va ensenyar a casa, ella?
1: I ens va ensenyar a casa. El que passa, la diferència, és que els nois, que eren 8 nois i 3 noies, els nois al fer els 10 anys anaven a l'institut. I les noies, doncs, no. Era la gran diferència. Que no volia dir que la meva mare pensés que ens havíem de casar. No, jo crec que no ens ho va dir mai. Però pensava que ens en sortiríem. I que els homes, si no se'ls ajudava, no se'n sortien. O sigui, en el fons... No. A veure, ella se n'havia sortit òrfana amb 8 anys de pare i mare.
0: Clar.
1: I la seva germana, igual.
0: Llavors, dir, aquestes noies són molt espavilades, faran el que vulguin.
1: Si ens n'hem sortit nosaltres, també se'n sortiran elles. O sigui, no era un punt de vista tancat. Però, clar, molt bo, molt
0: però
1: bo.
0: No et va anar tan bé com els teus germans, en el sentit d'aprendre coses, no?
1: Exacte.
0: Però vas posar-te les piles després.
1: Sí, no, les teves germanes ens les vam posar, però ens va costar més.
0: Creieu que, per exemple, situacions com aquesta o d'altres, què és el que va marcar la vostra consciència feminista? O no sé si llavors fins i tot us dèieu així, perquè hi ha una cosa que em crida a mi l'atenció, que són els 50 anys de les jornades de la dona. Però no es parla de feminisme. Feminisme encara és una paraula lletja? És com un herpes o què?
2: No, és un problema d'ignorància gairebé. O sigui, no se'n havia parlat. Vull dir, tot aquest temps de silenci, tota l'època franquista, vull dir, tal, hem hagut de recuperar justament les feministes una genealogia. Vull dir, hem hagut de fer allò les dones del 36... O sigui, les dones de la República, etcètera, etcètera, i anar més enllà, a la Bonmaison, a la Montsardà, o sigui, i anar tirant cada vegada més enrere, per dir-ho d'alguna forma. O sigui que, vull dir, en aquest sentit, doncs, la paraula feminista, vull dir, no era... Jo també penso, no, lo de la dona, que també s'ha parlat molt, perquè, clar, és la dona com a essència. Vull dir, avui en dia, és clar, parlem de les dones, Institut Català de les Dones, o sigui, és clar, tota la pluralitat i diversitat de les dones, vull dir, això és molt important, no?
0: Sí, sí.
2: Vull dir, aquest canvi...
0: Però estàveu aprenent, podríem dir, en aquella època.
1: Jo diria que sí que hi havia una certa intencionalitat de que fos... que tothom ho considerés seu.
0: Sí,
1: jo crec que en aquest aspecte no era casualitat. O sigui, sí que hi havia algunes dones que ja ens consideraven feministes, però ni volíem... De fet, van venir moltes dones a les jornades que no s'hi consideraven. O sigui, van convertir, per dir-ho d'una manera. O sigui, van tenir un canvi. I algunes ni això. Però vull dir, jo recordo, per exemple, que les primeres vegades que vaig formar un grup de dones... en aquell cas era Madrid un altre cop, vam dir dones, precisament perquè volíem atraure's totes les dones. Si haguéssim dit, som un grup feminista del barri de les Àguiles de Madrid, ens hauríem quedat soles. O sigui, un grup de dones, i aquelles dones es van anar convertint en feministes.
3: Clar, nosaltres volíem parlar dels temes que en realitat consideràvem que afectaven a totes les dones. Per això crear les vocalies de dones, crear espais, era potser el més important, eh? És a dir, crear espais on les dones poguéssim parlar i poguéssim doncs, explicar com vèiem el món, com sentíem, i sí que teníem com molt adients del tema aquest que el personal és polític. És a dir, que d'alguna manera els temes que vivíem com a problemes personals, no? Que en aquell moment, per exemple, doncs, el model de família, no? Tota la repressió sexual, en la sexualitat que hi havia, etc., que això no eren problemes que afectaven a cada una, sinó que, de fet, eren problemes que ens afectaven a totes i que tenien una traducció política. Evidentment, la traducció política és el feminisme, en realitat, és el moviment que vol fer tots aquests canvis. Però estàvem, era com ha dit la Roser, és com el pas abans. El que volem és posar-nos d'acord i mirar què és. I, de fet, a la jornada va haver-hi una cosa que és molt bonica, que al final, a les conclusions, diu no donarem una definició de feminisme, és a dir, que la paraula feminisme allí almenys surt, però diu no donarem una definició de feminisme perquè ho hem de definir entre totes, el que és. És a dir, no volíem que digui, doncs, feminisme és això i una sèrie de principis, no?, com un que ja has de seguir i vol dir això, no. Tot havia de ser molt obert perquè havia de recollir l'experiència real de les dones i el desig de les dones.
0: Exacte, no? I que la cosa seguís i es mogués i continués fins avui.

0: Les dones i els dies, el programa que escolten els homes.
1: Sí, sí, el programa que escolten els homes perquè volen aprendre com eren aquelles jornades feministes que, per cert, aquelles jornades de la dona de fa 50 anys hi van a homes, també, tinc entès. I em sembla que això va aixecar una mica de celles, no m'agrada gaire. Com va anar això? Bueno, com va ser això?
2: No, vull dir, el moviment feminista sempre ha reclamat un espai propi, o sigui, és l'habitació pròpia de la Virginia Woolf, no? Vull dir, en aquell moment també veníem d'haver viscut assemblees i assemblees en què la paraula, vull dir, la dominaven els homes i poques veus femenines se sentien, no? Aleshores, en aquest sentit, doncs, vull dir, donar prioritat a les dones, la veu de les dones, el pensament, vull dir, el sentit i el desig de les dones. Vull dir, encara avui en dia passa, no?, que quan es diu que es fa una cosa de dones, vull dir, d'homes en venen poquíssims. I moltes vegades, vull dir, els temes, doncs, jo què sé, com per exemple el propi tema de la violència masclista i tal, vull dir, els hi toca tant de prop o més que nosaltres mateixes. Vull dir, és el tema.
1: És el tema. És el tema. Parlem de temes, perquè ara la Mireia parlava de sexualitat, parlava de la idea de família. Quins temes més es van parlar, preocupaven? Va bé, també va fer la qüestió del treball, també. Però quins temes eren els que més punyents i els que teníeu allò que hi reflexionàveu molt i teniu ganes de parlar-ne?
2: Bueno, sempre passa allò de que l'urgència moltes vegades també fa que l'urgent passi pel davant del que és veritablement més important, no? Però, esclar, en aquell moment hi havia unes urgències bestials. Vull dir, per exemple, els canvis de legislació de la pàtria potestat, vull dir, dels anticonceptius, vull dir, tot això, no? I lo d'igual treball, igual salari, vull dir, aquesta...
1: I la legislació també,
2: bueno, és
1: perquè...
2: Que, clar, és que tot això, vull dir, quan parlo de la pàtria potestat i tal, tot això és el que venia de...
1: Les dones eren adúlteres i ells...
2: Clar, o sigui, si no hi havia el divorci, si no hi havia res de tot això, o sigui, esclar, hi havia unes coses molt, molt clares, no? O sigui, la llei de vagos y maleantes també, respecte a l'homosexualitat, vull dir, tota una sèrie de qüestions.
3: Perillositat social, era ja.
2: Sí. La perillositat social, sí, evidentment.
3: Sí.
2: Doncs, vull dir, esclar, tot això... Vull dir,
1: és que teníeu molt a fer.
2: Sí, la feina no... Bueno, no era qüestió de bueno, era qüestió d'anar de pressa.
3: De fet, després... les primeres grans lluites que hi van haver van ser, no?, contra... O sigui, perquè s'eliminés la penalització de l'adulteri, no?, totes les lluites de jo també sóc adúltera, no?, que vam sortir al carrer amb un cas concret, no?, d'una persona que realment va estar molt a punt de que li prenguessin la filla i condemnada i tal, però de fet era una de les coses que havien sorgit de les jornades, era, no?, era... aquest aspecte
2: amnistia
3: de canviar...
2: Amnistia per la dona.
3: Amnistia per les dones.
1: Vosaltres éreu adúlteres i ells feien amancebamiento. És a dir, i a més, moltes vegades ni se'ls castigava, no? I vosaltres fins i tot, doncs, us podia passar coses greus.
3: Clar, podien, com aquest cas d'aquesta dona i moltes altres. Bueno, jo a la presó havia estat amb preses comuns per adulteri, per avortament, evidentment per drogues i prostitució moltíssimes, però sí, per qüestions que un home no entrava.
1: Qui hi havia allà? Perquè algú pot pensar que potser només éreu universitàries. I no. Qui hi havia allà en aquelles jornades de la dona?
4: No, en absolut. És a dir, en realitat una part important... Van venir moltes dones universitàries, també moltes dones de barris, també dones treballadores, obreres joves, perquè no totes les joves són universitàries. Van venir moltes, però s'ha de dir que les jornades es van començar a preparar més d'un any abans, aprofitant que l'any 1975 Nacions Unides havia convocat l'any internacional de la dona. I unes de les que van moure molt tot això van ser les dones democràtiques, que eren dones que venien treballant d'abans, dones, vull dir, properes a partits d'esquerres, que ja venien treballant, que havien ja molt més endarrere, no? i que després s'oblida, i perquè una mica les joves trobàvem que aquestes eren com una mica massa tradicionals i que més políticament potser estaven molt per una reforma i parlaven molt dels canvis aquests legals que hem parlat ara, però en canvi parlaven menys d'altres canvis que moltes de les més joves veiem que no n'hi hauria prou només amb una reforma i amb canviar unes lleis. És a dir, moltes pensàvem que hi havia d'haver uns canvis socials molt més importants. També, per exemple, en l'organització del treball, amb una sèrie de coses. És a dir, moltes en realitat estàvem i també hi havia la idea del patriarcat, que no és que només que tinguéssim una dictadura, sinó que vivíem amb un sistema que era capitalista, que era patriarcal, i que això implicava, doncs, una sèrie de coses. I algunes ho vèiem, i moltes, potser les més grans, malgrat venir de l'esquerra i malgrat estar properes al PSUC, al Partit Comunista, clar, potser per la seva història, etcètera, estaven més per una idea gradual i de moment, mireu, de moment les llibertats democràtiques i canviem aquestes lleis i després ja anirem a poc i les joves, com sempre, tenen pressa, no?
1: Això t'anava a demanar, que em fa la sensació que l'esquerra estava pendent d'altres coses i era una mica primer... S'havien d'aconseguir uns drets i les dones ja vindran després. És la sensació que tinc, però desmentiu-me-la si és així. Si no és així.
2: No, vull dir... A veure... Sí, justament. El problema és que tu pots canviar les lleis, però els canvis de mentalitat tenen una altra... Vull dir, tenen una altra cronologia, no? I aleshores, és clar, vull dir, en aquest sentit, doncs el que calia no tan sols era canviar la llei, sinó canviar... I això és una de les coses que hem vist que no ha anat tan de pressa, que en un moment determinat, la mentalitat de la gent en aquella època podia ser fins i tot més progre que les lleis que hi havia. I en canvi ara tenim unes lleis que són fantàstiques, per dir-ho d'alguna manera, i en canvi, bueno, fantàstiques, amb el bon sentit de
1: millors.
2: La paraula. Sí, justament. Sí.
1: Sí.
2: I en canvi la mentalitat sembla que no va en la mateixa direcció, no? Aquest és el problema.
1: De fet, mira, anem a recordar una mica com era, per exemple, el món aquest de l'any 74 en un fragment de televisió espanyola de l'època.
5: ¿Qué opina usted del proyecto de ley de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer?
6: Hombre, mujer no me gusta.
5: No le gusta.
6: El hombre es lo mismo, la mujer es la mujer.
7: La mujer no tiene derecho a nada, todo está de parte del hombre.
8: No tengo ni idea.
9: La mujer se debe más a la casa. Más a la casa, tiene más ocupaciones.
10: ¿Usted está de conforme? ¿Usted está de acuerdo con esto que me está diciendo?
9: Yo sí, mucho.
10: O sea, ¿usted cree que el hombre tiene que tener más libertad?
9: Más libertad, más libertad.
10: ¿Y la mujer menos?
9: Menos.
11: Yo creo que se debe de respetar al hombre. En todo. Para eso se ha casado uno, para respetarle. Y él siempre ha sido el cabeza de familia. Y creo que eso debe de ser así.
1: El cabeza de família, com hi anem? Com era aquest món, Era així. O com a mínim això era el que es deia al carrer. Quina concepció llavors es tenia, per exemple, de la família? Quin lloc ocupaven les dones? Això era un tema, m'imagino, que vau parlar moltíssim.
3: Bueno, sí, és clar.
1: A les jornades.
3: A les jornades es va discutir molt quin tipus de família. En realitat, molta gent estava en contra de la família tradicional. I es parlava, o sigui, per exemple, jo recordo que en algun moment, quan es va parlar del divorci, hi havia grups de dones que estaven en contra de fer una campanya pel divorci, perquè fer una campanya pel divorci no deixava de ser institucionalitzar que el matrimoni era el que s'havia de fer i després ens divorciàvem. O sigui, nosaltres jo crec que estàvem... tant anys lluny del que volíem fer, que estava una miqueta massa lluny i tot, ja. No, vull dir que la família tradicional, jo crec que la teníem... Que s'havia de canviar totalment i, per tant, no solament tenia que canviar, o sigui, la manera de fer dels homes, sinó que no ens teníem que unir en matrimonis, que no deixaven de ser aquesta...
1: Ho sento, i estem parlant de fa 50 anys, i algú pot pensar, aquestes dones són més modernes que les d'ara. O com a mínim es preguntaven més coses.
3: Es preguntaven moltes coses.
1: Sí.
4: Sí. Sí. Però vols dir que sempre no ens hem preguntat? Perquè ara quan diem, però en realitat... en els anys de la República, el que m'explicava la meva mare, també van ser uns anys en què es van qüestionar una sèrie de coses. El que passa que van ser 3 anys, van ser

0: tant de dones, la meva mare i les seves amigues, que eren dones joves que havien viscut aquells anys. Entens? I clar, que es van trobar a l'exili i es van trobar que havien de treballar i finalment es van trobar ficades també amb un model de família, es van casar i van tenir criatures i no era tan fàcil, però el desig de canviar allò i el desig de viure d'una altra manera sí que hi era, tenien aquella memòria i jo crec que aquella memòria d'alguna manera m'ha quedat ficada a dintre, em va quedar ficada doncs d'aquells berenars amb la mare i les amigues.
1: Jo estava pensant ara, això que dèiem, no? Ella parlava de la seva mare, però d'alguna manera aquestes jornades de fa 50 anys van canviar com viuríeu la vostra vida, diríeu? O és dir massa?
2: No, jo crec que sí. Jo crec que ja estàvem canviant-la, eh? Sí. Ja teníem... O sigui, les persones que vam anar... Ara parlem de nosaltres, no de totes, esclar.
1: Sí, sí, heu de parlar de vosaltres.
2: Segur, ja conec companyes que van canviant a les jornades, la seva manera de veure el feminisme, però altres ja teníem, no?, unes ganes de canviar les coses, i a nivell personal ja estàvem canviant-les, o sigui, no sé, jo personalment, no, amb el meu company, ja teníem les coses bastant clares. Vull dir, ja no érem una parella tradicional, ja érem una parella que, bueno, que les coses es debatien, si, com fer-les, i quan fer-les i com fer-les, em sembla que des del principi fins ara... Vull dir, em sembla que ja teníem algunes coses. I altres, doncs, com si es van trobar amb una persona, home, no tan dúctil o no tan comprensiu o no, amb unes idees tan avançades, es van haver de divorciar.
1: No? Mercè.
2: O buscar altre tipus de relacions molt bones, que aquestes sí que estaven, no? Potser se'n podria parlar una mica, no? De lesbianisme i això, no? Que aquestes sí que van ser també un pas molt endavant de les jornades.
0: Sí, vull dir, bueno, jo per una banda, quan es parlava d'això de les famílies, jo, com sempre sóc jo, que tot ho havia après en els llibres, vull dir, me'n recordava molt doncs, dels hippies, de les comunitats, vull dir, de la K2 de Berlín, etcètera, etcètera, vull dir, quins eren els models, no? Vull dir, clar, teníem uns models que no eren d'aquí propis ni de cap de les maneres, però que, clar, també eren allò, no? Fins i tot els kibbutz d'Israel, vull dir, que avui en dia tothom està així tan... d'això, no? Per desgràcia, vull dir, tan criticats i tot. Però vull dir, això per una banda, vull dir que o sigui, que hi havia altres maneres de veure-ho. I en el cas del moviment LGTBI, que també es va posar en marxa, vull dir, el moviment feminista i el moviment de lesbianes i gais, vull dir, també surt en paral·lel. Vull dir, perquè el patriarcat també està allí present. Aleshores, vull dir, l'element aquest de...
1: Però potser era un dels primers llocs on podien parlar aquestes dones.
0: Sí, no, sí, no, és evident. És evident.
1: Vull dir, això era molt important, no, no, que aquestes dones poguessin expressar...
2: I es van obrir de seguida aquestes dones.
0: Això va sortir en aquell moment, perquè, bueno, jo mateixa, no? Vull dir, allò amb més pluma o menys pluma, vull dir, ja no dintre mateix del Paranim, però en el passadís, vull dir, ens reconeixíem i sabíem doncs, que les opcions sexuals podien ser d'una altra manera i, bueno, i així ens han estat, no?
2: Sí, aquest va ser un dels grans avançaments, penso jo, de les jornades. Sí.

0: Eren les greques, això, les greques que sonaven també l'any 76. Com ens agrada sentir aquesta música, recordar també com vibrava el món. Vibrava d'una altra manera, però era una mica la llavor de moltes de les coses, que, de molts dels drets que tenim ara. Ho estem parlant amb Mireia Bofill, amb Roser Rius, Mercè Otero, tres dones que van ser en aquelles primeres jornades catalanes de la dona. M'agradaria també que m'expliquéssiu una mica... Tu abans ho explicaves una mica, que eres, estaves treballant allà a la universitat i anaves i venies. Com s'ho feia la gent, que les dones que estaven a les jornades per anar allà quan algunes treballaven? I era, va durar tres dies. Com
1: va començar divendres a la tarda, eh?
0: Ah.
1: Va començar divendres a la tarda, dissabte i diumenge.
2: Bueno, quatre dies, doncs, eh? Perquè va ser...
0: Va tenir molt
2: un pont, era un pont. Va ser el pont de la Puríssima.
1: Era el pont de la Puríssima.
2: Que ara no existeix.

0: se va a ser panda.
1: La panda purísima.
2: Purísima.
0: No, no, al ¿cómo se dice? Al que ya había la primavera.
1: Corpus.
0: Que hay de los tres jueves hay en el año.
1: L'ascensió.
0: És que allà veieu un lloc no sé. D'educació catòlica poca.
1: No anem bé, però avui també és Corpus.
2: No, avui no és Corpus, avui és la segona Pasqua.
1: La segona Pasqua, això. Anem fatal aquí, eh?
0: Hi ha tres jueves, el Corpus, exacte, el Dijous Sant i aquest dijous.
1: L'Ascensió.
0: Que és l'Ascensió.
1: No ens desmarxem. Parlem de les jornades catalanes de la dona.
0: Bueno, van ser quatre dies.
1: Van ser quatre dies.
0: Vale, doncs quatre, però era agafar una festa.
2: Bueno, va haver-hi, és que quan es parla que si érem 3.000 o érem 4.000, és que clar, era un rotatiu de dones.
0: Sí,
2: les
0: sí.
2: que venien a primera hora, deixaven les criatures a l'escola, després havien d'anar a fer el dinar, després tornaven a la tarda, venien les altres,
0: sí.
2: Enteneu? Vull dir, les que treballaven segons els horaris de mitja jornada, jornada sencera, etcètera, etcètera. O sigui que clar, podem parlar de 3.000 i fins i tot de 4.000 perquè era aquest rotatiu.
1: Clar, sí, sí, sí. Les jornades, a part de tot el que dèiem, no?, que vau parlar de milers de coses, vau acabar amb una manifestació, amb unes pancartes, 500 dones amb pancartes i consignes, per exemple, que reclamaven doncs, l'alliberament de la dona, els anticonceptius lliures, gratuïts, la igualtat entre dones i homes. Com recordeu allò i també com us va rebre el carrer?
2: Jo és que el que recordo més és la manifestació de les guarderies, que avui en dia no es poden dir guarderies, no? Vull dir, de les llars d'infants, perquè aquest sí que era un tema que veritablement, o sigui, per les dones que treballaven, etc. Vull dir, era una necessitat ja urgent i que no hi havia manera, no? I aleshores jo recordo a sortir una de les nits, vull dir, amb la manifestació aquesta, que va ser reprimida fortament. O sigui, que vam sortir a plaça universitat i vam anar a parar fins a la Diagonal, vull dir, pujant per això, però que va ser... Que encara
1: important.
2: Era... Sí, va ser important i, mm-hmm. i va ser veritablement allò... I a canvi aquesta que dius tu, amb pancartes d'aquest altre tipus, no sé per què no la tinc present, però devia ser una altra...
1: Però
2: una
1: també
2: altra
1: va haver manifestació, per exemple, per l'adulteri, que va ser molt famós, amb aquelles pancartes.
2: Sí,
1: jo també sóc
2: ja
1: adulta, això és després.
2: Sí, després, sí.
0: I les que van estar molt bé també van ser totes les manifestacions que es van fer a la presó de la Trinitat, perquè demanàvem l'amnistia per totes les dones. O sigui, no solament que acabessin de sortir les polítiques, que algunes no van sortir fins al 77, sinó per totes les dones. I llavors en van fer bastantes manifestacions. Anàvem els... No sé si era dissabte o diumenge, ara no recordo bé.
2: Diumenge al matí.
0: Diumenge al dematí era, no?
1: Vosaltres estàveu tot el dia de manifestació, eh?
0: Bueno,
1: no?
0: Tot el dia no, però...
1: Bastant.
2: Si no estàvem d'assemblea, estàvem de manifestació.
0: Això mateix.
1: Aquí, en aquestes jornades, van passar moltíssimes coses. Com us sentíeu vosaltres? Quina sensació era la que teníeu? De que estàveu fent història... O teníeu por? Com ho vau viure, això?
0: Jo crec que teníem una satisfacció impressionant, una alegria, por, no? Jo no recordo haver tingut gens de por.
2: No, vull dir, jo el que em va agafar va ser la consciència aquesta de que havia de... O sigui, tot el que havia après, vull dir, ho havia de deconstruir i havia de tornar-m'ho a aprendre tot. Vull dir, que hi havia una altra manera d'explicar les coses, una altra manera de viure el món, una altra història, una altra literatura, una altra filosofia, o sigui, i que això és el que havia quedat completament amagat, no? Vull dir, invisibilitzat en tota l'època franquista, en els currículums i tot. I aleshores, per mi, va començar una etapa d'empullar, vull dir, tot el
1: tornar
2: que...
1: Tornar a aprendre-ho tot,
2: exactament.
1: Perquè m'han explicat un món que no és el que
2: exactament.
1: És, no? Ara que parles de literatura, estaria bé parlar de La Sal, que és l'editorial que també surt d'aquestes jornades, i una mica, doncs, està passant, i feu molta feina. Us dediqueu a traduir coses que no s'han traduït mai aquí. La gent pot llegir Simone de Beauvoir, moltíssimes coses que eren difícils de trobar, i més si no parlaves l'idioma. Com hi viviu, sí. Això?
0: Bueno, ui, ara quantes coses alhora, no? Perquè les jornades, en realitat, van obrir una possibilitat, perquè fins aleshores t'havies trobat amb grups petits, no? Amb grups petits, o bé, doncs, les que militaven en algun partit o el que sigui, més aviat, doncs, les companyes de militància en el partit, o en el sindicat, o en el barri, o el que fos, i altres, simplement doncs, el grup amb les que compartíem doncs això, desitjos, inquietuds, etc. I les jornades, de cop, et van obrir la possibilitat de comunicar-te amb moltes i de fer moltes coses. És dir, allí es va crear la coordinadora feminista en la qual estàvem diverses. És a dir, va ser com trobar les altres. És a dir, tu pensaves que eren quatre i érem quatre, ja durant la preparació ja va ser. De fet, amb la Roser ens vam conèixer durant la preparació de les jornades. Ja era una mica això anar-te obrint, però després de les jornades, clar, moltíssimes possibilitats, i aleshores va obrir la possibilitat, doncs, per exemple, que es va crear el Bar La Sal, que era un projecte que la Maria Jordà ja tenia d'abans, i quan fèiem reunions d'aquestes sessudes de llegir textos, ella ens deia el que hem de fer és un bar, i aleshores li dèiem, calla, quines tonteries.
1: Va
0: ser importantíssim, sí. Es va obrir la llibreria de les dones, que això també està lligat, és a dir, la possibilitat d'una llibreria on trobaves ja seleccionats tots aquests textos que t'interessaven o que et podien interessar i que si no potser no hauries ni sabut que existien, i les edicions La Sal van néixer una mica després, doncs també del desig aquest de compartir i de compartir les idees, ja no en el petit o gran grup de debat, sinó de poder fer publicacions i que poguessin arribar, doncs, a moltes més. Perquè la idea de parlar, de debatre, era importantíssima.
1: Mireia, què publicàveu, per exemple, a La Sal? Jo he dit Simone de Beauvoir, però vau publicar moltes altres...
0: Nosaltres no vam publicar. No, Simone de Beauvoir va publicar edicions 62.
1: Sí, però què vau publicar, doncs, vosaltres?
0: Nosaltres, bueno, coses molt diverses. De fet, vam tenir moltes col·leccions de poesia, vam publicar una mica més endavant, no immediatament després de les jornades, les clàssiques catalanes, que això va ser sumament important, perquè resulta que hi havia una obra que es deia una col·lecció que es deia les millors obres de la literatura catalana, i hi havia, em sembla, dos o tres dones, dos i llibres, nosaltres, doncs clar, era recuperar una sèrie d'escriptores i, a més, llegides per altres autores d'ara, i totes amb una introducció.
1: És que jo crec que no se n'ha parlat prou de la feina que vau fer.
0: Clar.
1: Perquè és molt important en aquell moment, les dones no estaven al cànon de la literatura.
0: Ja.
1: És així?
2: Doncs, efectivament. Vull dir, a veure, aleshores també hi havia els Quadernos Inacabados, que eren més textos més teòrics, vull dir, importantíssims, i pel que fa a la literatura, doncs, esclar, vull dir, si parlem d'aquest tema, doncs, esclar, el cànon oficial, vull dir, te'n vas de Shakespeare a Cervantes i aquí...
1: Tots senyors.
2: Exactament. Aleshores, esclar, recuperar lo de les clàssiques catalanes i saber, vull dir, jo què sé...
1: Víctor Català.
2: Home, Víctor Català, primera i principal, però vull dir, ara mateix, Clementina Arderiu, per exemple, no? I, bueno, o per exemple, altres tipus de llibres, com la primera cosa que es va publicar van ser les cartes d'Estefania de Requesens. Importantíssim. O sigui, perquè, esclar, vull dir... una cosa és la literatura de creació i l'altra cosa també és la documentació. Exactament, l'assaig, etc. Vull dir que en aquest sentit, vull dir, això que us deia, no? Vull dir que havíem de tornar
1: a
2: estudiar una altra vegada la literatura catalana des d'un altre punt de vista.
1: Escolteu, ens queden 3 minuts. Ja, jo us volia fer la pregunta de si creieu que el món havia canviat molt, com veieu el feminisme d'avui, i m'esteu dient ja que munteu unes jornades. Quin mes? El mes de juny?
3: Ara, sí. Juny, el sí. 12, 13 i 14.
1: Des de la Fabra Coats, justament, estareu fent unes jornades 50 anys després, les torneu a celebrar, i jo espero que podem anar a fer el programa des d'allà, que m'encantaria.
3: Estaria molt bé.
1: I que ens ho expliquéssiu en directe. Però, què veureu allà o què fareu allà?
3: Penseu una cosa, les maneres que no s'han deixat de fer jornades, se n'han fet moltíssimes, no són les segones. El que passa, aquestes són les dels 50 anys, se n'han fet moltíssimes. Allà es tornarà a debatre de tot, em sembla a mi, no? O sigui, tenim un... Són unes jornades molt obertes, no? Així és com les altres estàvem totes juntes en un lloc i discutíem totes a la vegada el mateix. Aquí hi haurà molts temes, però en diferents llocs i en diferents àmbits, no? No serà allò, totes avui ara toca això. No, tu pots triar, buscar això,
2: sí,
3: buscar allò.
2: Sí, això serà avantatges i inconvenients de la simultaneïtat. O sigui, tenim tanta riquesa i tanta oferta que aleshores jo avui també m'estava mirant el programa i estava desesperada per dir que si a les 10 he d'estar aquí i a les 10 i mitja ja vull estar en una altra banda. No, vull dir, a veure, de jornades se'n van fer sobretot unes altres importants en l'any 96, que en l'any 96 va ser també, ja feia 20 anys de les primeres i aleshores també ja va ser una mica un abans i un després. Després érem tan optimistes que en l'any 2006 vam dir, les dones sabem fer i fem saber, pensant que ja ho teníem tot fet. Ve la crisi i aleshores ja les del 2016 es van convertir en unes jornades radicalment feministes, perquè una cosa era les arrels i l'altra ja era la projecció cap a la ment feminista. I ara avui estem en feminismes en revolta, perquè tenint en compte el com se'ns estan apropant allò mals temps amb aquestes qüestions, vull dir, doncs els feixismes com avancen i tota aquesta sèrie de reaccions...
1: Està clar,
2: doncs,
1: que heu d'estar, que teniu molta feina.
2: Exactament.
1: Moltíssimes gràcies a les tres, a la Mireia Bofill, a la Roser Rius, a la Mercè Otero. Crec que heu de venir tres programes més, o 15 o 25, perquè només hem explicat quatre coses, però us dono molt les gràcies, sobretot a la que fa l'aniversari.
2: Gràcies.
1: M'agrada molt que hagis vingut avui. I nosaltres, moltes gràcies. Ho deixem aquí, aquest programa que hem fet també una colla de dones i algun home. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragas, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà anirem a entrevistar la poetessa Dolors Miquel, que acaba de publicar el llibre El pit adormit, un llibre que també és preciós, que jo diria que no és un llibre, que és una catedral, que explica a través del pit de les dones tota la història d'amor i també de vida i de poesia d'aquesta gran poeta. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre, i Roser Parera Moragas, que m'està mirant com dient, m'acaba ja, que hem d'anar a dormir. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desengallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. En paral·lel, el govern aplana el terreny i aprovarà avui dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara queda lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar el suborn.
1: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i no hi ha informació d'una eventual resposta de Teheran. L'exèrcit dels Estats Units ha bombardejat rampes de llançament de míssils i ha atacat vaixells iranians que volien col·locar mines a Hormuz, a l'estret d'Hormuz. Coincident amb això, Donald Trump admet ara que podrien no endur-se cap als Estats Units l'urani enriquit que tingui Teheran i que aquest material per construir la bomba atòmica es podria destruir a l'Iran mateix.
3: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estava aïllat preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes.
1: La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per l'IES Global, que avisa que la malaltia del fetge, que destrueix lentament l'òrgan, continua infradiagnosticada. Els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció. El Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident.
3: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental. Un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals al cap de setmana, 3 eren motoristes. El director de trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
4: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
3: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, com escoltàvem, 20 de les quals motoristes.
1: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
3: Els New York Knicks jugaran la final de la NBA. Aquesta matinada han apallissat el Cleveland Cavaliers per 130-93, 37 punts de diferència. S'han proclamat campions a la Conferència Est amb un marcador contundent, 4 victòries a 0.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 26 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquesta última setmana de maig serà amb calor i temps estable. Aquest dimarts el temps serà assolellat. Potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. És la desertora de l'Aplec del Cargol 2026, Marta Viana. Molt bon dia.
1: Ai, molt bon dia, matiners. Ai, quan ho direm, això?
0: Ui, encara... fins Nadal.
1: Fins Nadal, mare meva.
0: Jo crec que estirarem fins Nadal.
1: Mare meva.
0: Com ho veus?
1: Patirem.
0: I tant.
1: Queden 7 mesos, eh?
0: I tant.
1: Uf, mentrestant, pels que us interessi el temps. Va, avui
0: a
1: Igualada el sol sortirà a les 6:25 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 51 minuts.
0: Encara que no faci els seus millors directes, ella n'és una fan absoluta. Estic parlant de Lara García i l'Oreja de Van Gogh. Lara, molt bon dia.
2: Això també dura dies, eh?
0: I tant.
2: I durarà.
0: I durarà també fins Nadal.
2: Fem una setmana ja.
0: I què em portes avui?
2: Doncs mira, avui és l'aniversari de l'actriu Helena Bonham Carter i per això us porto aquesta cita seva. No et prenguis la vida gaire seriosament. Si ho fas, difícilment sobreviuràs.
0: Doncs també ens agafarem aquesta frase d'Helena Bonham Carter per engegar el matí. De fet, si avui us costa despertar-vos, no us heu de preocupar, perquè tenim l'antídot que necessiteu per començar el dia amb energia. I és que si parlem de guitarres poderoses, no hi pot faltar la seva.

0: És Are You Gonna Go My Way, de Lenny Kravitz, un dels artistes més influents del rock contemporani. Kravitz és sinònim de rock, funk, soul, blues i reggae. Inspirat en les grans figures de la música dels anys 60 i 70, el seu nom va començar a ressonar per mig planeta quan va publicar el seu primer àlbum, Let Love Rule, l'any 89. Però l'huracà de veritat va ser als 90, quan el cantant es va consolidar com una estrella internacional gràcies a discos com Mama Said o Are You Gonna Go My Way. Que, per cert, aquesta cançó està considerada com un himne del rock modern. Un dels altres secrets que salten a la vista és la seva imatge protagonitzada per ulleres fosques, pantalons estrets i una energia escènica que l'han convertit en una icona de la moda i de la cultura popular. Té un palmarès gens envejable, 4 premis Grammy consecutius en la categoria de millor interpretació vocal masculina de rock. En resum, Lenny Kravitz destaca per ser un artista autèntic i per tenir una capacitat brutal a l'hora de reinventar-se sense perdre l'essència que l'ha acompanyat sempre. I avui, evidentment, li dediquem l'inici del programa perquè avui Kravitz bufarà espelmes, 62 anys. I a cop de guitarra encetem un nou dia, volum a l'amplificador i sentiu-vos com Lenny Kravitz, com autèntiques estrelles del rock.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, engeguem el programa del dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, dimarts. Dia tonto de la setmana.
2: És el pitjor dia de la setmana amb tota diferència,
0: amb tota diferència.
2: L'afrontarem amb optimisme i alegria,
0: sempre,
2: perquè després ve el dimecres, ja s'acosta el divendres i tot.
0: Trobo
2: fantàstic.
0: Que estàs com Moreno.
2: Ahir vaig tocar platja, una miqueta, un lleuger anar.
0: Tastet.
2: Moreno és molt generós per part teva.
0: Tenint en compte que ets
2: generós.
0: Un home blanc de pell,
2: sí, és a dir,
0: de seguida se't nota.
2: Moreno al costat de Michael Jackson, diguem-ne, sí, l'actual. Però bueno, va.
0: Home, l'actual està blanc blanquíssim,
2: per això,
0: eh?
2: Per això. Però vaja, a partir d'ara entomarem aquest color gamba llagostí que em caracteritza
0: tot l'estiu. Dauradet, també.
2: Sí, dauradet, també.
0: Què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio?
2: Un programa bastant daurat, sobretot per les joies que guardava Zapatero a la seva caixa forta.
0: Sí.
2: Has vist que ben lligat?
0: Sí, ho estava llegint ara mateix, eh?
2: Doncs escolta, analitzarem una mica les novetats del sumari que han anat sortint. Parlarem amb Ernesto Kaiser, una de les persones que millor analitza el panorama judicial espanyol. També parlarem amb una gemòloga perquè ens expliqui una mica quan poden valer totes aquestes joies que guardaven...
0: D'una herència, no, diu? D'herència i de regals, eh?
2: I amb l'exministre, que va ser exministre Zapatero, Celestino Corbacho, atenció al que ens ha explicat. També parlarem de l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial amb una de les persones que l'ha ajudat a escriure-la, el filòsof català Francesc Torralba. I també parlarem de la situació de l'Ebola al Congo, que segur que s'està complicant, amb l'Esperanza Santos, que és coordinadora de Metges Sense Fronteres. Amb Xavier Salmartín repassarem l'actualitat econòmica i a les 11, Ian Gibson, un dels millors historiadors d'Espanya, que també ens il·luminarà sobre el present i com el veu. Tot això acabarem amb els temes pendents i amb alegria aquest dimarts, i tot contents.
0: Estava veient ara les fotografies que han publicat també a través del web de 3cat.info, de
2: sembla?
0: Les joies de Zapatero.
2: Què et sembla?
0: Recordo un capítol de Crims, saps com posen allà?
2: Sí.
0: Totes les proves a dins d'unes bosses.
2: Perquè és una, clar, és una prova policial, per tant, és normal que t'hi recordi, perquè és més o menys el mateix format. Què et semblen aquests rellotges?
0: Bé, veig molt penjoll femení.
2: Sí.
0: Molta arracada, uns quants rellotges. Bé, no està malament, no?
2: Tu anàlisi. Vols venir a l'Àgora, amb la taxadora.
0: És que m'estava imaginant Zapatero amb un d'aquests collarets blaus de... bastant voluptuosos al seu despatx.
2: Aquí cadascú en la seva vida privada, mentre
0: no cometi
2: il·legalitats, que faci el que vulgui.
0: De portes en fora,
2: de portes en fora, exacte. Poses un collaret
0: i
2: ja veus quin problema
0: té. Exactament. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 2:15 del matí. Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I escolta'm, Àlex, què passava al món o què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matina hem pogut confirmar que el pròxim Mundial de Futbol tindrà molts condicionants geopolítics.
0: A veure...
3: La FIFA ha explicat que la selecció de l'Iran canvia la seva base d'entrenament. Ja saps que les relacions entre els Estats Units i l'Iran...
0: Fabuloses.
3: ...no passa pel seu millor moment. Doncs en principi l'Iran tenia previst instal·lar-se a Tucson, Arizona. que també dius, si algun lloc dels Estats Units s'assembla a Teheran, aquest és Tucson, Arizona, almenys climatològicament parlant. En tot cas, els dirigents iranians han pensat que potser era millor no anar a fer estiraments al pati del darrere del Pentàgon. I també temen tenir problemes amb els visats. De fet, pel que sigui, Washington encara no ha concedit els visats als seus jugadors. Així que volen evitar posar els peus al mínim possible en territori yanqui. De moment han decidit reubicar el seu camp base a Mèxic. Concretament, a la bonica localitat de Tijuana.
0: Home, clàssic.
3: Pràcticament com als Estats Units, però amb tacos i menys controls de seguretat.
0: Sí. I amb més tequila.
3: Exacte. A més, queda just al costat de la frontera i potser això els ajuda a resoldre els problemes amb els visats. Tindran els agents de duanes allà mateix.
0: Allà mateix, podran parlar-hi.
3: O sigui que el pla és dormir a Mèxic, pel que fa a l'Iran, dormir a Mèxic i anar als dos partits que tenen a Los Angeles i el que tenen a Seattle, justament el mateix dia. Fins a Los Angeles, poc, són 200 quilòmetres. Poden fer-ho en un dia. Però Seattle els cau una mica més lluny. Són 1.700 quilòmetres de recorregut.
0: Déu-n'hi-do.
3: El que seria una jornada qualsevol per un repartidor d'Amazon el dia de Black Friday.
0: Gràcies.
3: Vinga.
0: Un quart de 6 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels matiners de Catalunya Ràdio. El món està fotut. Ja sabeu que portem un 2026 de millor que passi ràpid. Per això tenim homes amb llum i esperança en aquest programa, com Andreu Merino, que sempre ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per propostes com l'altre festival, un certamen de teatre centrat en la salut mental i la inclusió, que se celebrarà de divendres a diumenge a l'Espai Fabra i Coats de Barcelona. El festival reivindica la participació de persones amb experiències en salut mental, tant des de la creació artística com des de la interpretació o el públic, i, sens dubte, contribueix a imaginar un altre món sense els tabús de l'actual.
0: Bones notícies, doncs, per engegar aquest dimarts 26 de maig des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem, poc?
5: Doncs mireu, d'una mena de Jocs Olímpics que el que estan fent és promoure el dopatge
0: entre
5: els participants. Això ho hem d'explicar una mica més. Diuen que Jocs Millorats són una mena de Jocs Olímpics que es fan a Las Vegas amb uns premis realment molt i molt sucosos. 250.000 euros a qui vagi guanyant totes les proves. Està permès el dopatge, no és que sigui obligatori, sinó que simplement, però ja d'unidor, està permès i es veu que hi participen doncs, medallistes olímpics que no tenen res a fer o que se senten atrets per aquesta nova modalitat de joc. Què prenen? Doncs testosterona, esteroides, tot de productes que estan prohibits a les competicions oficials i que els experts, evidentment, ja estan alertant.
0: Estossega.
5: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadeta, eh?
0: Ara torno a estar l'altre.
5: Torno a estar enganxadeta, eh? A veure quan duro.
6: Ai, tornarà a perdre la veu.
5: Seguim. De moment, només una persona ha batut el rècord, ho ha fet en natació, i en aquest cas doncs, no anava dopat. I darrere d'això hem de dir que hi ha gent molt i molt rica que han decidit posar molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh? I això ho han construït ni més ni menys a un pàrquing d'un casino a Las Vegas. Uau. Déu-n'hi-do.
0: És que estem, de veritat, que estem fatal, eh?
5: I clar,
0: a més, quan tens aquí el personatge de Donald Trump fotut per aquí al mig...
5: Trump Jr.
0: Que pot anar malament, sí. Clar, l'herència familiar...
5: No sé, no em fotré els diners. Com pugen, eh?
0: S'arriba només les coses bones, saps, de la família, ja t'ho dic ara. Mare meva, va, seguim. Lara, il·lumina'ns, per favor. Una bona notícia per començar aquest matí.
5: Doncs que Catalunya ha escalat fins al quart lloc del rànquing europeu en assajos clínics. També ha consolidat el seu pes internacional i se situa a la setena posició mundial. Segons l'informe de la Bioregió de Catalunya 2025, els centres catalans participen en més de 5.700 estudis actius. Això és una xifra que representa el 92% dels assajos clínics registrats a l'Estat. La dada confirma el paper central del sistema català de salut i recerca en el desenvolupament de nous tractaments i el situa doncs, entre els principals territoris del món en activitat clínica. L'oncologia continua sent el gran motor de la recerca clínica catalana. L'informe identifica 1.667 assajos actius en aquest àmbit, són moltíssims, i és una xifra que situa Catalunya en la sisena posició europea en recerca oncològica. Els assajos clínics, recordem, són una peça clau perquè permeten comprovar la seguretat i l'eficàcia de nous tractaments abans que arribin els pacients.
0: Doncs mira, hi ha una mica d'esperança en aquest món... complicat que tenim amb aquestes bones dades, sobretot pel país. I quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit ple de picades de mosquit és prevenir-les. Una de les maneres més efectives i respectuoses amb el medi ambient és el Katori Senko, del mètode japonès. Es tracta d'una espiral d'encens que es consumeix i emet un fum que repel·leix els indesitjats. Està fet de pols de fusta, midó i substàncies com l'alatrin, un derivat de compostos naturals presents en flors. El seu ús es recomana en espais exteriors i, si són interiors, que tinguin una bona ventilació.
5: He de dir que m'encanta l'olor que fa aquest espiral.
0: Jo no sé qui... No, però és l'espiral de tota la vida, no, eh?
5: Jo crec que sí que és aquest, perquè té els mateixos components, no?
0: A mi em fa un...
5: Oh, a mi m'encanta aquella
0: cosa. Jo aquest posava al càmping i feia una mica
5: sí.
0: de pudor, la veritat.
5: A mi m'encanta.
7: És molt de càmping.
0: És molt de,
7: sí. molt de càmping. I s'acaba de fent tot, també us ho dic.
5: Sí, sí. Però m'agrada.
0: T'agrada aquest
5: olor? Com una olor com mig de sauna, mig de tòxic, m'agrada.
0: Hòstia, mare, de veritat, que estranya
5: sí, no
0: que ets. A vegades tens uns cops amagats que jo...
5: Sí.
0: O sigui, mig tòxic, mig de sauna, t'agrada, eh?
5: No ho sé, com... Mira,
0: bé.
5: M'agrada.
0: Molt bé, nosaltres ens agrada obrir la revista dels matiners cada matí per saber com batega el cor aquest matí, precisament de dimarts, i avui toca parlar... Home, dels Javis.
5: Home, sí, perquè després d'haver triomfat al Festival de Cinema de Canes, la premsa ha enxampat a l'aeroport a Javier Ambrosi, un dels Javis, i li ha posat el micròfon. Recordem que a finals del 2025 els Javis, que eren parella, van trencar la seva relació amorosa i van decidir seguir endavant com a duo artístic.
8: Muy contento y muchas ganas ya de que todavía queda para la bola negra en los cines. Pero muy contento de este inicio de camino. ¿Cómo me voy a esperar yo lo que ha pasado? Madre mía, no sé, es muy, muy emocionante. La peli es un homenaje a parte de la historia de nuestro país y yo estoy seguro que mucha gente se ha alegrado de este premio. Madre mía, Penélope, todo el reparto que estuvo ahí apoyándonos. Es muy fuerte, muy fuerte.
9: Ha sido muy aplaudido pues esas palabras, ¿no? Entre vosotros, entre Javi y...
8: Bueno, claro, ya sabes. Ya sabéis, eso ya lo sabéis. Eso es... Hay cosas que son para siempre.
0: Sí, sí, es mantenen i m'encanta, eh?
5: Sí.
0: Et dic una cosa, que a mi cap a Amèrica els Javis en 3-2-1, eh?
5: Home,
0: això,
5: i tant.
0: Això serà en 3-2-1.
5: I tant.
0: I estic convençut que, vaja, l'inici ja ha estat una carrera brutal i apoteòsica, almenys els seus començaments i tot el que ens han presentat. Per tant, només els hi falta aterrar
5: al món
0: de Hollywood. Que tornaran a estar junts?
5: Pot ser.
0: Sí.
5: Ara no, però un temps. Els he vist, us he de dir, molt desconnectats. Javier Calvo està molt desconnectat.
7: Sí, el Calvo està molt desconnectat.
0: Masses anys ja, masses anys. Ja està tot parlat, ja està tot dit.
5: Però no ho sé.
0: Llepat.
5: Clar. Si tornen és per interès.
0: Quin interès?
5: No, vull dir...
7: Por interés te quiero, Andrés.
0: Sí, l'altre. Bé dites populars, de veritat.
5: Però és que el calvo l'he vist fatal, eh?
7: El calvo està fatal.
0: Ja
5: bueno, està molt punxat. Molt allunyat.
0: Escolta'm, sí. També el cor també batega a Batgeu.
5: Sí, perquè ha fet un concert a Corunya després d'evidentment triomfar el primer concert que va fer Bad Bunny aquí a Barcelona. I es veu que mentre cantava la cançó Otra Vez Más, que és una cançó de desamor, s'ha posat a plorar. Sentim-ho. Aquests crits d'eufòries en el moment en què Bad Girl deixa de cantar, la gent se n'adona i comencen a cridar-la. I, de fet, ella després ha emès un comunicat en què explica què li havia passat. Explica que, a banda de tota la intensitat del cap de setmana passat, doncs es veu que ha hagut d'afrontar la pèrdua de dos familiars molt estimats i alhora doncs, seguia amb tots els compromisos de feina que ja tenia. I ha acabat afegint una frase que m'ha agradat molt. Diu, aprofito per recordar que els artistes i les persones públiques som éssers humans i vivim els mateixos problemes i emocions que la resta.
0: No para d'enviar missatges contundents, Bad Gyal, cada vegada, cada entrevista que fa. És una lliçó, sobretot pels seguidors. Recordem que fa pocs dies parlava de l'amor i l'odi que senten a vegades els seguidors cap als artistes i ella demanava menys amor a la vegada que menys odi també quan hi havia coses que no els hi agradava. Per cert, que avui també escoltarem a Bad Gyal parlar de Bad Bunny. He recuperat un tall d'una entrevista que Bad Gyal el mes de març va concedir a Xangai, on diu algunes coses interessants de l'artista. Oh. Ho compartirem d'aquí uns moments amb tots els matiners. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
5: Al matí de Catalunya Ràdio vam repassar la visita de Bad Bunny a Barcelona amb Laura Fa. Ara passarà per Lisboa i després anirà a Madrid.
7: Amb el papa arriba a Madrid Bad Bunny, on fa 10 concerts.
10: 10 concerts, una residència.
7: Ja veuràs, les casites ja hi ha hòsties a Madrid.
10: Allà anava a dir, el famoseo de Madrid pot ser tremendo.
7: Sí, perquè aquí em consta que han anat trucant i tampoc ningú ha demanat massa més, però ja et dic jo, que serà los es juegos del hambre. Los juegos del hambre per estar a la casita de Bad Bunny.
0: I mira que ràpid que passa el temps, que amb 7 minuts arribem a 6:15.

0: la música de Depeche Mode, que ara mateix sona per totes les freqüències de Catalunya Ràdio i també per les freqüències d'ICAT. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 26 de maig del 2022 moria als 60 anys el teclista de la banda, Andy Fletcher, amb 60 anys. Fletcher va ser un dels membres fundadors del grup i, de fet, el que expliquen és que era l'home tranquil de la banda, que aportava aquell punt d'equilibri necessari amb una banda i amb un grup que era tan famós com turbulent. Va néixer un 8 de juliol a Nottingham. Es veu que de petit no es perdia ni una missa i que tampoc li agradava gens la música fins que doncs, va acabar arribant al Regne Unit tota una gran onada del punk i això el va fer acabar connectant amb la música.
0: I si Depeche Mode connecta amb la música, o millor dit, el seu teclista, l'Andy Fletcher, nosaltres connectem amb els astres cada dia perquè volem saber com ha estat tot plegat enèrgicament i més un dimarts, aquest dia estrany de la setmana. Alerta perquè avui ens ho expliquen Sergi Tous, astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 26 de maig, Marta Taura fa quadratura amb Plutó Aquari. Traduït, energia intensa, tensió acumulada i ganes d'imposar la pròpia voluntat. Pot ser un dia de reaccions fortes, polsos de poder i decisions preses massa en calent. La clau és no entrar al xoc per orgull. Respira, baixa revolucions i utilitza aquesta força per transformar, no per destruir.
0: És que, clar, a veure, hem de calcular que hi ha gent que avui comença la setmana, també t'ho dic.
1: Doncs quin començament.
0: Doncs tindreu un començament que relaxeu-vos.
3: Sí, juleu-vos.
1: Estigueu tranquil·lets, nois.
0: I a més, penseu que hi ha gent que no hem fet vacances el dilluns, com nosaltres, que vam venir a treballar ahir, i que vosaltres només treballareu 4 dies.
1: Sí, això
3: està bé. I per això
1: hi
3: haurà tensió, saps?
0: Clar, però que la gent es relaxi una mica, que encara queden uns quants dies per acabar la setmana. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui?
1: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter, com dèiem a l'inici del programa, que estupenda de la vida arriba als 60 anys. També en suma un mes l'exvocalista de The Fugees, Lauryn Hill, que avui arriba al 51. I a cop de ventilador arriba al 67 Raimundo Amador. I per últim, però no per això menys important, felicitem Lenny Kravitz, que tal com has dit a l'inici, Xavi, avui bufarà 62 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Vinga, va, 4 minuts, 6:15 del matí, acompanyant-vos en aquest primer tram del dia, com sempre. Som els matiners de Catalunya Ràdio i aprofitant que avui també fa anys qui va ser el bateria dels Oasis fins l'any 2004, Alan White, en farem sonar una que no falla mai, que és pura cafeïna i que segur que us ajuda a començar aquest dimarts 26 de maig. És, evidentment, Don't Look Back in Anger.

0: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 26 de maig. En Alfonso també, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem, com cada dia, els primers titulars d'aquest matí. I avui tornem a posar el focus en el sector de l'ensenyament.
1: El govern i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia. Tenen una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i l'escull continuen sent els salaris. Els sindicats majoritaris esperen una oferta millor que la que van rebutjar divendres passat. L'executiu aquest cop els vol atreure amb l'anunci que avui mateix aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals per al curs vinent. Declaracions a l'ACN de la consellera Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: També dia de moviment al Parlament amb els pressupostos com a protagonistes.
1: Aquesta tarda hi comença la desfilada de consellers per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
0: I mentrestant a Madrid, des de fa dies, l'actualitat política té un protagonista clar, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El sumari del cas Plus Ultra situa l'expresident espanyol com a líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Afegeix que l'empresa de les seves filles servia per cobrar els suborns.
0: I tot això de retruc és pressió afegida per Pedro Sánchez.
1: Sí, perquè no només el PP creu que el desgast dels socialistes pels casos de corrupció l'obliga a convocar les urnes. En les últimes hores, fins i tot, hem sentit l'expresident socialista Felipe González pronunciar-se en aquest sentit.
3: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
1: Sánchez manté que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i esgrimeix els resultats econòmics de la seva gestió per defensar la continuïtat del seu govern.
4: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
1: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes. Tot i això, les autoritats sanitàries asseguren que aquest nou cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general.
0: Pendents també de l'evolució d'un altre virus, el d'Ebola.
1: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot, que ja hauria provocat 220 morts. Se sospita que hi ha més de 900 persones infectades i ja han posat en alerta altres països de la regió. La preocupació pel virus s'estén a Itàlia, on hi ha 2 persones que viatjaven en un vol provinent d'Uganda i que han estat ingressades en un hospital amb febre.
0: I destaquem també que el Papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
1: Assegura que no és moralment neutra, recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana. En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
5: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: I parlem també d'aquesta onada primerenca, per no dir estiuenca, de calor.
1: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal. Londres ha marcat ja el rècord històric de temperatura en un mes de maig amb 34,8 graus.
0: Lliga.
1: A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja, 17 més en alerta groga, i a casa nostra la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
0: Es nota, eh?
1: I tant.
0: Es noten aquestes nits. Sí, i encara ens queda.
1: Sí.
0: Paciència.
1: Acabem de començar.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui Canalies un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes i cadascuna de les portades. El sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta el periódico, i un Zapatero, la casa del qual l'UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara.
7: També Zapatero a les portades de de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. I El País, que el jutge ordena revisar tots els correus des del 2020.
6: Altres temes de portada, una de calor a Europa, ara ho dèiem, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir, a la capital britànica, els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus.
7: El Papa és l'altre gran protagonista a la premsa, amb foto inclosa. El periòdico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial.
6: I un últim apunt per acabar. Encara el periòdico avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
0: I al marge dels articles d'opinió que n'hi ha sobre Zapatero, avui hi ha dos altres temes que aconsegueixen fer-se un lloc en els editorials dels diaris.
7: La Vanguardia, El País, El Mundo i l'ABC dediquen l'editorial al Papa, mentre l'Ara i El Periódico coincideixen a parlar d'habitatge.
6: La Vanguardia recorda que en la seva primera encíclica Robert Prevost ha advertit de l'avenç de la intel·ligència artificial i els seus mangats.
7: D'aquesta manera, diu el diari del grup Godó, el Pontífex referma la seva posició en l'escena política, enfrontat a Trump i els seus aliats.
6: El País titula Lleó 14 contra els tecnoligarques. El rotatiu destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el Papa també pren partit sobre altres temes que tensionen la política mundial.
7: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de l'ultradreta.
6: El Mundo destaca que estem davant d'un Papa amb vocació d'influir.
7: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica, no refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els accessos dels que la controlen.
6: L'ABC subratlla que el Papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
7: I afegeix que cal que els governs estableixin marcs regulatoris capaços de protegir els drets fonamentals davant dels perills de la intel·ligència artificial.
6: Sobre habitatge, l'Ara diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge, en referència a que molts immobles es venen sense cèdula d'habitabilitat.
7: I exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a l'escassetat d'oferta a Barcelona i al tancament de comerços que deixen locals buits.
6: El periódico posa el focus en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder accedir a un habitatge. Són Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
7: I assenyala que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
0: 6:02, 7 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la premsa, amb la Sílvia, això sí, i amb la premsa repassem la premsa digital. És com una espècie de fusió de conceptes. A veure, alerta, si retireu diners al caixer, no us passeu.
8: No, perquè si retireu a partir de 1.000 euros en efectiu, l'agència tributària pot sospitar i començar a fer preguntes, tant si es tracta de retirar diners o d'ingressar. I és que només són els bancs els que fixen límits per seguretat, però a nivell estatal no hi ha cap límit ni cap norma que no es pugui fer això. Deixem el diari, que no és una falsa creença, sinó que ja s'han posat multes a persones que se'ls ha fet el requeriment i no el poden justificar. Aclarim, això no és cap delicte, el que passa que si et demanen, que sí que...
0: S'ha d'explicar.
8: Exacte, s'ha d'explicar.
0: 1.000 euros. Mira, ha sigut el meu aniversari...
8: Exacte.
0: I me'ls han donat.
8: Exacte. Els ingresses i...
0: Ja està.
8: I això d'on ve?
0: Exacte. Alerta, la gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
8: Sí, es tracta de Cora Noguer, de la selecció de gimnàstica artística del Club Natació Granollers. És adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va començar a preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali, una història que llegim a l'Ara.
0: I sembla mentida, però a qui li han perdonat 1 milió d'euros?
8: Doncs a un matrimoni de jubilats d'allà al Segrià i que just tenia un deute amb Hisenda. Un jutjat els ha concedit a través de la llei de segona oportunitat. Aquesta segona oportunitat ho explica el Segre, que detalla que els casos que afecten persones que han demanat aquesta segona oportunitat s'han disparat un 70% en un any.
0: Déu-n'hi-do. Què no s'entén?
8: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica a la mà. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgia de Franco. Aquests locals, segons el detall del diari, són a Madrid, Ciudad Real, Córdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Ranz, que cita el periòdico, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
0: Nits tropicals, comença a pujar la temperatura. A Londres ahir van arribar els 35 graus, per tant això ja comença a fer olor d'estiu, que s'acostuma a dir Marc Jurado.
6: Demà s'estiu i tot. podríem arribar.
0: No. Aquí no ens, tenim la Marta, Viana i a mi no...
6: de les setmanes més càlides.
0: I espera't, Nosaltres feliços. La gent deuen rabiar amb nosaltres, però és que ens encanta que faci calor.
6: La calor agrada, suar ja no tant. Avui parlem d'una calor d'estiu que, de fet, no afluixarà Canalies. Tenim al davant un dia de sol, també de molta calor, màximes que rondaran els 35 graus a Ponent, els 32 a tot l'interior, i només al litoral es quedaran mínimament per sota dels 30. Una calor que s'intensificarà més de cara a dijous i divendres, amb valors que aquí també a Catalunya poden arribar als 38 graus.
0: I en 5 minuts arribem a 6:15 del matí. Amb la Marta Viana, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què em sorprens avui, Marta?
8: Doncs notícia d'aquesta matinada, Karol G.
0: Que nostàlgica que estàs.
8: Sí, mira, aquesta nit s'han fet els

0: Ara aquí potser jo no hi entenc, però entenc que Pep Guardiola és molt fan de Mishima.
1: Sí, i han cantat la cançó de Tot torna a començar, i al fons han projectat un vídeo del Pep Guardiola, doncs, com a diversos vídeos on se'l veia ell com a entrenador, i se'l veia a un Pep Guardiola realment molt emocionat, tenia allò llàgrimes als ulls,
0: sí,
1: molt emocionat, cantant també la cançó, i... qui hi havia entre el públic és Noel Gallagher d'Oasis. Vull dir que poca broma.
0: Quina bona qualitat, tu, escolta'm. Bé, doncs, aquest comiat a Pep Guardiola amb la música de Mishima, i també tenim més previsions per avui.
2: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat...
1: Ho vam explicar aquí als matiners, que Joan Manuel Serrat rebria el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música, un premi, per cert, que és la primera vegada que es dona un premi, aquest Premi d'Honor. Doncs avui al vespre es farà l'entrega, es farà a Madrid, amb una gala que es farà a l'Acadèmia de la Música. Per tant, també molt bones notícies per Serrat i per la música. I si et sembla, acabem amb un últim concert, en aquest cas a la capital catalana. Madison Beer, que és compositora, cantant, influencer nord-americana, es veu milions i milions de seguidors, ja va actuar el 2022 a la sala Rasmatas de Barcelona, i ara, doncs, puja un esglau, puja un nivell més, i actua aquesta nit al Sant Jordi Club a 8:45 del vespre.
0: Moltíssimes gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Fent camí ja cap a 6:45 del matí, fent els matiners, com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio, i també... Avui volem moure el dial recordant precisament la figura de Raimundo Amador. Avui és el seu aniversari. A veure què ens explica en Jan Soteres. Jan, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui que fa 67 anys el gran Raimundo Amador, movem el dial al 1999, quan Antoni Bassas entrevistava el guitarrista flamenc al matí de Catalunya Ràdio.
4: ¿Qué queda de la época de Pata Negra, de Veneno, de las juergas y las marchas de aquellos tiempos?
5: Pues queda para nosotros y...
4: ¿Y las juergas y las marchas?
5: Hombre, las marchas y las juergas se quedan para nosotros. Ya no, eso no nos lo va a quitar nadie. Eso no lo llevamos nosotros ya para allá, ¿sabes?
4: Y... Que nos quiten lo bailado.
5: Que nos quiten lo bailado, exactamente. Y después, pues, seguimos haciendo cosas. Por ejemplo, con el Kiko yo siempre estoy haciendo cosillas y eso. Coincidimos en bastantes festivales, bastantes bolos, ¿no? Y siempre colaboramos unos con otros y eso. Pero lo que pasa es que, claro, la época del Veneno, pues fue la época del Veneno, ¿no? Que éramos solteros, pasábamos de todo el rollo del dinero, de todo, ¿sabes? Lo que queríamos, música, y pasárnoslo muy bien, ya está.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des d'Itàlia, Guillem Soler. Molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Si us agrada el vi, ara és el moment de viatjar a la preciosa zona de la Toscana italiana, perquè s'hi celebra la Cantine Aperte, dos dies en què els cellers obren les seves portes i deixen provar els seus millors vins. Montalcino, Bolgheri, Valdorcia, Montepulciano, Chianti són algunes de les zones on ja fa anys que l'enoturisme ha augmentat molt, i és ara, a finals de maig, quan els cellers s'omplen de visitants i ells presenten els vins estrella de la següent temporada. L'objectiu és donar a conèixer els vins locals i també crear una nova corrent de turisme que marxi de les grans ciutats i porti negoci a pobles més petits. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des d'Itàlia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Quina meravella, ara està la Toscana, veia el Roger.
7: Aviam com arriba avui el Guillem, després d'haver consumit vi a la Toscana. De manera...
0: Sí, perquè aquests tastos de vins vas fent copeta a copeta. Sí.
7: No, s'ha d'escopir.
0: No, ningú escup,
7: ja ho sabem,
0: sí.
7: Ja ho sabem.
0: No, escolta'm, anar fent, amb moderació...
7: I alegria.
0: I anar fent. Res, d'aquí 14 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: També amb moderació i alegria, sí. Tota l'actualitat del dia. Avui encara passa pel sumari del cas Zapatero. Parlarem d'aquestes joies que li hem trobat. Trucarem a una gemòloga i taxadora que ens expliqui què val realment a totes les joies i els rellotges que li han trobat. També parlarem amb Ernesto E. Kaiser, que és una de les persones d'Espanya que més coneix l'actualitat judicial. I també parlarem amb el seu portaveu, l'actual portaveu de Zapatero, que ens explicarà una mica com

0: veu l'expresident tot plegat amb el Luis Arroyo. També tindrem temps de parlar de la nova encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial amb el filòsof Francesc Torralba, el Papa que alerta dels perills de la intel·ligència artificial. I també parlarem amb Metges Sense Fronteres sobre l'Ebola al Congo, una situació que s'ha estat descontrolant i que, per tant, i que Metges Sense Fronteres està allà mateix intentant lluitar contra aquesta epidèmia. Després, amb Xavier Sala Martín, comentarem l'actualitat econòmica i a partir de les 11, Ian Gibson. Interessant escoltar l'historiador espanyol. I després, re, una mica d'humor i ja haurem fet el dimarts, què et sembla?
1: Doncs estupendo. Com sempre, a partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Hi ha molts temes d'actualitat. Sovint la seva dada la vincula a algunes de les coses que passen precisament al món, i més concretament en algun tema d'actualitat. Veurem què passa avui a la dada Mayol. Quins nervis, quins nervis! A participar tots els oients que ens esteu escoltant ara mateix, també la Marta i la Lara. Sorprèn-nos,
0: avui és
1: Mariol.
0: Molt fàcil.
1: Sí,
0: ahir parlàvem de la retribució dels expresidents espanyols. Doncs seguirem.
1: Va, anem pels presidents catalans, clar.
0: Quan cobra un expresident de la Generalitat?
2: Això va, que en Elias vas dir ahir que ho sabies.
1: I no ho vaig mirar, més a més, que no ho vaig mirar. És que jo també, fill meu...
2: L'espanyol eren 74.000 o així. El de la Generalitat potser una mica menys.
1: Una mica més, jo diria.
2: Més?
1: 100.000.
2: Vas,
1: noies,
2: més,
1: vinga, va.
2: Més.
1: Vinga, més, que som un país d'abundància.
0: 100.000, no. 120...
2: 69.000.
0: Doncs la persona que més ha costat és Marta Viana. Perquè, aviam, és una xifra aproximada entre 90.000 i 117.000 euros. Us explico.
1: Jo també, doncs,
0: Us explico. Un cop deixa el càrrec, tots els expresidents tenen una assignació equivalent al 80% del sou durant un mínim de 4 anys o la meitat del seu mandat.
1: Val.
0: És a dir, que Quim Torra, que va estar 2 anys, els va cobrar 4, i Jordi Pujol, que va estar 23,
1: doncs imagina,
0: uns quants anys més. Això són 117.000 euros, però ara mateix ningú està cobrant aquesta assignació perquè Quim Torra ja va fer 4 anys i Pere Aragonès hi va renunciar perquè entra a l'activitat privada.
1: Molt bé.
0: La pensió de jubilació és el 60% del sou del president de la Generalitat. Per això Artur Mas i Pasqual Maragall perceben 91.941 euros. Montilla no els cobra perquè és el Consell d'Administració d'Enagas. I això és el que és més important. A diferència de la pensió per ser expresident espanyol, la d'expresident de la Generalitat és incompatible amb qualsevol activitat privada
1: Veus?
0: Que
1: Clar.
0: Pugui comprometre la imparcialitat o aprofitar la seva condició.
1: El que hauria de ser.
2: Home, què menys. Això ens
1: molt
2: sembla
1: bé,
2: molt bé.
1: Els catalans, és que de veritat, eh? Com som?
2: Com som, els catalans?
1: Marbella, tu. Treballes en un altre lloc?
2: Fora.
1: Una empresa privada? Fora. Està bé.
0: Home, hauria de ser normal que si tu cobres...
2: Sí, no, hauria de ser normal.
0: Si tu cobres un sou públic, sigui incompatible amb cobrar un sou privat en el que qual et pots aprofitar de la teva condició d'expresident.
1: I amb aquesta música tan tranquil·leta...
0: Amb una mica de Segadors animadet, una mica de Segadors animadet.
1: Els Segadors aquí fotrien mitja Catalunya segant amb aquesta cançó. I
0: home, també els camps, rasos.
1: Ai, Déu meu, de quins moments. Recordem el pas de l'actriu meravellosa Ingrid Rubio per el programa Col·lapse de TV3. I també, alerta, què va dir Bad Gyal fa una setmana sobre Bad Bunny en una entrevista que va concedir a la revista Shanghai.
3: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Estàs confonent correlació amb causalitat.
2: No,
5: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
2: Unilla. Ja ho sé.
5: Que és
2: el mateix
5: que
2: la IA.
5: Que tots els pobres siguin delinqüents.
6: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
7: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
8: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
9: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelon.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
4: Amb Ricard Ostrell.
11: Em van passant coses.
10: Sí.
12: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
4: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
13: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
4: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
14: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
13: Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
4: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
15: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
16: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
17: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
18: Com vulguem dir, si volien aprendre algo.
17: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
19: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
4: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners.
20: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
1: sí?
20: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests moments.
2: Molt bé!
20: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
1: Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh?
20: Sí. Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
1: Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
4: Els matiners, amb Xavi Canalies.
1: Vinga, va, que mica mica, com sempre, a poc, arribem ja a les 6 del matí. Res, mira, pràcticament 7 minuts i arribem. Benvinguts i benvingudes, com cada dia, al primer programa en directe a Catalunya, despertant-vos, fent els matiners. Ingrid Rubio, fantàstica, que és que no pot ser més meravellosa, va passar aquest dissabte per col·lapse, per conversar amb Jordi González, i sobretot va parlar d'un tema que acostuma a ser recurrent, però que és necessari que les actrius expliquin, que és l'envelliment o la forma d'envellir. Mireu la reflexió que feia Rubio.
21: Jo respecto moltíssim, i t'ho dic de debò, que cadascú, que cada company, companya, es faci el que li doni la gana.
1: Clar.
21: Que si per aquí vitamines, que si per allà bot... M'és igual. Ara, crec que ens ha costat també molt arribar a un lloc d'una dona sana, no?, com per tornar una mica otra vez a les dones primes de forma extrema.
22: Una mica artificial, fins i tot,
21: absolutament.
22: No?
21: Absolutament. A mi no m'interessa, perquè a mi m'interessa veure, no sé...
22: Persones
21: que tiré, l'Àngela Molina, la Vicky Peña, sí. Actrius, la Montse Guallar, sí. Que estan precioses en aquestes edats, que dius, és que els hi veig la vida.
22: Sí, sí.
21: A mi això m'interessa.
22: La Carulla fins l'últim dia.
21: Ai, la Carulla.
22: La Carulla fins l'últim dia. A mi em van dir a Madrid...
21: Ja, se m'ha posat la pell, és que, clar, va ser la meva primera àvia.
22: A mi em van dir a Madrid que em posés botox perquè tenia arrugues aquí. Em van dir, posa't botox. I saps què vaig fer?
21: No.
22: Em vaig posar ulleres.
1: I amb les ulleres que porta el Jordi, amaga, doncs, el que un teoria no tindria ni per què... No sabria ni per què amagar. En tot cas, de poder recuperar l'entrevista d'Ingrid Rubio col·lapsa amb Jordi González a través de 3Cat. I bon moment, com us estàvem anunciant al principi del programa, per recordar què va dir Bad Gyal sobre Bad Bunny, precisament que aquest cap de setmana sortia allà a l'escenari a cantar amb ell. Alerta a la història de Bad Gyal.
23: Honestamente, todas mis amigas siempre han estado locas por él y yo no era de ese team, pero sí es increíblemente sexy y guapo y viste bien y huele bien también y es siempre inspirador ver a una persona que sabes que en 2016 o 2015 trabajaba en un supermercado y conocerle en persona pues me inspiró como persona. Me parece increíble que él, siendo el artista más influyente ahora mismo, pueda enseñar también que es la cultura, que es Puerto Rico, que es el reggaetón y que es Puerto Rico también más allá del reggaetón. Todo lo que genera esa identidad de él, que le ha llevado a ser Bad Bunny, ese pedazo de artista que es y ese pedazo de estrella, celebridad que es, como que acerca al fan a quien es Benito, ¿no? Que al final nadie lo conocemos, pero él ha sabido muy bien cómo acercarnos a eso y fue increíble.
1: Bona reflexió, sens dubte, de Bad Gyal una vegada més, que és que... Cada vegada cobra la boca Bad Gyal, és una lliçó. M'encanta les entrevistes que concedeix últimament. 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí us convidem a participar als matiners de Catalunya Ràdio. Marxem cap a Banyoles, cap al forn de pa Cal Nino. Vull saludar l'Ariadna Vidal. Ariadna, molt bon dia.
24: Hola, bon dia.
1: Digue'm,
24: bon dia, matiners.
1: Bon dia,
2: bon
1: matinera.
2: Dia.
1: Digue'm, Ariadna, que ja tens el forn preparat, que les ensaïmades, els croissants... Tot això ja està...
24: Tot això està a punt. A punt per arribar a les botigues, acabat de fer, i tot boníssim.
1: Ariadna, a quina hora comencem a treballar cada dia?
24: Doncs a 2:15 de la matinada.
2: Uau!
1: Mare de Déu, santíssima! Però escolta'm, però a quina hora et lleves per començar a treballar a aquesta hora?
24: Bueno, com que he viscut bastant a la vora, em llevo a les 2. I surto amb les lleganyes a la cara i sense prendre cafè, corrent cap a la feina.
1: Has d'aprofitar al màxim les hores de son, no entenc, Ariadna?
24: I tant, total.
1: Clar, perquè...
24: Per mi, si és el dia.
1: Clar, si, te'n vas a... si et lleves a aquestes hores, a quina hora marxes a dormir?
24: Doncs entre 7 i 8 de la tarda.
1: Encara dorm... Però sense migdiada ni rep al mig?
24: Sí, no, sí, sí, la migdiada sempre cau.
2: Perquè... És inevitable.
1: I som... no sé si és migdiada molt perillosa, perquè a vegades nosaltres ho comentem amb l'equip del programa, que hem de vigilar, que has de controlar la migdiada, que si te'n va una mica de les mans ja has begut oli.
24: En el meu cas no, perquè no sé què em passa, però jo dormo hasta dreta. De que puc dormir a una mitja, despertar-me a les 6 i a les 7 m'arriba a dormir.
1: I això ho fem de dilluns a divendres, Ariadna?
24: De dimarts a diumenge.
1: Uf, Déu-n'hi-do, també.
24: Déu-n'hi-do. El cap de setmana és quan és més dur, perquè hi ha més feina.
1: Clar, però també tens la sort, després entenc que de diumenge, tarda, dilluns... que són els dies que la gent treballa, tu estàs de vacances i no et deus trobar tan merder si vols fer coses.
24: Això és perfecte, m'encanta. És que m'agrada molt sortir en moto i la veritat és que no surt... ara, veient com estan les carreteres un diumenge, horrible, no sortiria.
1: Millor el dilluns, que estàs sola i que ningú t'emprenya, no?
24: Correcte.
1: Molt bé.
24: El dilluns doncs, és fantàstic.
1: Ariadna, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i t'acompanyarem sempre de 5 a 6 del matí, això segur.
24: A vosaltres, us escoltem cada nit aquí al forn.
1: Home, molt bé, un aplaudiment.
2: Ets la
1: nostra
2: heroïna.
1: Sí, senyor, molt bé.
24: Gràcies.
1: Gràcies, Ariadna, una abraçada.
24: Igualment.
1: Adéu, salutacions també a tothom que ens escolta des de Banyoles. A veure, Eloi Cordomí, bon dia.
20: I bona hora.
1: Escolta'm, jo estic pensant que faré una secció, l'home del temps que viu a la muntanya. Pes, cada dia m'hauries d'explicar una microhistòria.
20: Vale, me l'aniré pensant, me l'aniré pensant. Mira, de moment et puc explicar que les gallines les veig bastant bé.
1: No m'ho diguis.
20: Bastant bé, sense
2: clar.
20: El gall.
2: Home, clar.
20: Estic esperant a veure si els hi torna a créixer les plomes, perquè ja et vaig dir que els galls se les muntava, i llavors totes les plomes de l'esquena els hi havien saltat.
2: Què dius? Que agressiu.
20: Clar, per això el gall estava com sentenciat gairebé.
1: Però, Eloi, i... però una cosa,
20: ja
1: és a dir...
20: estic observant a veure què passa.
1: Totes les gallines anaven pelades de l'esquena per culpa del gall?
2: Ah!
20: N'hi havia tres... En tinc quatre gallines.
1: Sí?
20: N'hi havia dues molt pelades. I una més que no li agradava i passava d'ella.
1: Sí?
20: I una altra així mig.
1: Pobres, de veritat.
2: Però pelades, les tres que tenies.
20: De l'esquena, un trosset de l'esquena.
1: Allà de
20: on el gall enganxa les potes,
1: marcava.
20: Les
1: urpes,
2: clar,
20: per enganxar-se... Doncs allà és on quedaven pelades.
1: I com has notat que estan més tranquil·les? Ponen més ous?
20: No, crec que ponen els mateixos ous. Però van fent la seva vida tranquil·lament, pugen a la muntanya, tornen, van fent... Home. Hi ha una que noto que sí que el troba a faltar, que està com més descol·locada.
1: La més enamorada. La que devia tenir la relació.
20: La que no pillava.
1: Era
20: la que no pillava.
1: La que estava més enamorada i la que el gall passava d'ella.
2: En silenci.
1: La vida és això, és que les històries funcionen així. Veus, ja tenim una altra història. Marta Viana, Lara García, fins demà, estimades. Gràcies.
20: Adéu, Marta.
1: Eloi, quin dia ens espera avui? Va, som-hi.
20: Va, un dia de calor. Mira, avui allà on notarem més la pujada de la temperatura serà la costa, que fins ara es quedava cap als 26-27 graus. Avui segurament ja arribarem als 29-30 graus a la costa i demà és possible que en alguns llocs del litoral ja se superin els 30 graus.
1: Déu-n'hi-do.
20: I a l'interior, unes temperatures molt semblants a les d'ahir. 34 les més altes a Ponent, més de 30 a la resta, dies de sol i fins divendres ben bé no arribaran les tempestes.
1: Estarem pendents, doncs, d'aquesta calorada que tenim aquesta setmana. Eloi Cordomí, moltes gràcies, estimat.
20: Adéu-siau, fins
1: ara. Que
20: vagi
1: bé, fins demà. Ja el tenim preparat. Ricard, 5 segons, s'engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners, i tornem demà, que tingueu un bon dimarts.
0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 21 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 13 graus a Tremp i 11 a Granadella. Després del que per molts ha estat un cap de setmana llarg, avui tenim reunions del govern català i també de l'espanyol, amb carpetes molt diferents sobre la taula. A Palau, un cop encarrilat ja els pressupostos, el govern té pendent encara resoldre el conflicte amb els professors. I a la tarda hi ha nova reunió, que avui coincideix amb una vaga d'un dels sindicats d'estudiants. I a Madrid només es parla de Zapatero i del sumari del cas Plus Ultra.
1: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
0: És el portaveu de l'expresident. Luis Arroyo explicava així a la SER les joies que s'han trobat a la caixa forta del despatx de Zapatero. Avui, amb nosaltres serà Luis Arroyo també, el portaveu de l'expresident en temps d'àgora i amb també amb una gemòloga, que parlarem, i taxadora, d'aquestes joies que s'han trobat i també amb el periodista Ernesto Ekaizer. I en el sumari, el jutge insisteix que en la idea que situen Zapatero com el líder d'una trama corrupta i que les instruccions més sensibles les donava des de casa seva. I cada dia que passa també se sumen més veus a demanar eleccions anticipades. Ara també dins del socialisme. Al matí de Catalunya Ràdio avui hem parlat amb l'exministre de Zapatero, Celestino Corbacho.
2: Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
0: Sentirem més reflexions de Corbacho en temps d'agora, qui, per cert, admet que no sap a dia d'avui si unes eleccions votaria a Pedro Sánchez. I parlarem també amb el teòleg i assagista Francesc Torralba sobre l'inèdit missatge del Papa sobre la intel·ligència artificial.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment...
0: Lleó 14 parla de desarmar i posar fre al poder de les elites tecnològiques. Segons el Papa, la intel·ligència artificial genera noves formes d'esclavitud i la pèrdua de memòria històrica. Parlem amb Francesc Torralba, que és una de les persones que l'ha assessorat a l'hora d'escriure aquesta encíclica. I a l'Iran, aquesta matinada, els Estats Units han atacat punts del sud de l'Iran. Des de Washington s'assegura que s'estan defensant pròpiament i que això no afecta les converses de pau. Avui repassarem les conseqüències econòmiques del plegat també amb el professor Xavier Sala i Martín. I a les 11 entrevistarem l'historiador i hisperista Ian Gibson, que acaba de publicar un llibre sobre Federico García Lorca. Es titula No me encontraron.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 5. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia.
1: Fem un cop d'ull a la matinada. I amb què ens portem aquest matí?
2: Amb el ple del Congrés, que avui vota si tramita la llei perquè les reunions de veïns, les reunions de comunitats de veïns, es puguin fer de manera telemàtica. La llei incorpora que el llibre d'actes es pugui fer també amb suport electrònic. És una proposta del PP que ja va passar pel Senat, on va superar, i de fet per unanimitat, un dels primers filtres.
1: I a Brussel·les?
2: En plena pugna amb la Xina pels cotxes elèctrics, Ferrari ha presentat el seu primer cotxe 100% elèctric. Es diu Luce, l'ha dissenyat Johnny Ive, que havia treballat per Apple. De fet, el cotxe té un cert aire al minimalisme d'Apple. El Luce de Ferrari costa 550.000 euros i té una autonomia de 530 quilòmetres.
1: I amb què ha de dormir als Estats Units?
2: Amb un reportatge del New York Times sobre les reunions de Donald Trump amb el seu gabinet, bàsicament el que ha fet el diari és analitzar hores de gravacions de trobades per veure què es diu. Una de les conclusions, els membres del govern dediquen una part important del temps a ensabonar el president, de mitjana. Diu, una de cada 6 frases és per afalagar Trump, aplaudir-lo o criticar els seus rivals polítics.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb el principal organisme de control de valors del país, que ha anunciat una sanció a 3 cases de borsa per fer negocis de valors transfronterers de manera il·legal. Bàsicament, facilitar les operacions de valors estrangers per clients xinesos. D'aquesta manera, l'estat xinès vol mantenir i fins i tot reforçar el control de capital.
3: Avui és dimarts 26 de maig, ens hem despertat amb 21 graus ja a Mataró, 12 graus a Valls i 8 graus a Esterri d'Àneu. Avui es preveu un altre dia de sol, un altre dia amb temperatures molt altes per l'època de l'any, molt semblants a les d'ahir, de fet, com a mínim, a les comarques de l'interior. Se superaran a gairebé tot arreu els 30 graus, poden arribar als 34 a Ponent, i avui la novetat és que a la costa també s'arribarà als 29 o 30 graus. Per tant, aquí serà on pujarà més la temperatura respecte a la d'ahir. De cara a demà, ja arribarem als 35 a Ponent, dijous podríem arribar als 37 a les zones més càlides també de l'oest de Catalunya, i sembla que divendres podrien envareixer algunes tempestes de tarda al Pirineu.
1: Ara són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
1: Isidre Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Finalment, el sumari del cas Plus Ultra ha refermat el que apuntava. Fa uns dies, l'escrit del jutge situa Zapatero com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
6: L'empresa de les filles era clau en el cobrament de suposats suborns i el seu domicili era el centre neuràlgic per planificar instruccions i fer funcionar la xarxa d'empreses. El magistrat ha emès una ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
7: El Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I en total són més de 2.000 pàgines d'un sumari que també detalla el paper que jugava l'empresa de les filles de Zapatero i la influència del seu entorn sobre Veneçuela. Àlex Giralt Robert.
8: Pel jutge Calama hi ha indicis sòlids que la companyia de les descendents de Zapatero només era un instrument de l'entramat. No desenvolupava cap activitat real a punta i la xarxa la feia servir per canalitzar les comissions il·lícites a través de factures genèriques. A banda, el sumari també recull el gran poder d'influència de l'amic i suposat testaferro de l'exlíder social sobre Caracas. Creu el jutge que fins i tot hauria tingut capacitat per incidir en l'alliberament de presos veneçolans. A Julio Martínez Martínez, per cert, li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador. La paperassa judicial també inclou un dinar de Zapatero amb José Luis Ábalos i Koldo García una setmana després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra. Àlex Giralt Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara com ara, els nous detalls que es van sabent del cas Zapatero no fan variar el discurs del PSOE i els plans de Pedro Sánchez, ni tampoc els dels seus aliats del govern, sumar que no passen per avançar eleccions.
9: Els socialistes afirmen que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge. Partint d'aquest posicionament, Pedro Sánchez s'ha refermat en la continuïtat del govern i ho avala pel bon resultat de la gestió econòmica.
10: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
9: A l'espera de les explicacions de Zapatero i abans de fer-se públic el sumari, el portaveu de l'expresident, Luis Arroyo, qualificava les acusacions de l'UDEF de conjectures i disbarats.
1: I el Partit Popular veu la possibilitat de fer caure Sánchez més a prop i augmenta també la pressió sobre el PNB.
6: Els nacionalistes bascos han dit que no veuen futur a la legislatura més enllà d'aquest 2026 i el portaveu dels populars, Borja Semper, els incita a donar suport a una eventual moció de censura.
4: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
6: Ahir també va aparèixer en escena Felipe González, un dels socialistes més crítics amb Sánchez sempre. Diu que no es creu que Zapatero tingui capacitat per liderar una trama d'aquestes dimensions, però vol eleccions anticipades.
5: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
1: Celestino Corbacho, que va ser ministre de Treball en Zapatero entre el 2008 i el 2010, s'afegeix a Felipe González i reclama eleccions anticipades a l'Estat.
9: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el també exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat constata que Pedro Sánchez no ha pogut aprovar pressupostos en 3 anys i que la fragilitat parlamentària li dificulta tirar endavant iniciatives al Congrés.
11: A mi em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals i que, al cap i a la fi, el poble, amb la seva participació i amb el seu vot, decideixi el que tingui que decidir.
9: En la seva última etapa a la política, Corbacho va ser regidor de Ciutadans a Barcelona després que el fitxés Manuel Valls en el seu intent de convertir-se en alcalde de la capital catalana.
1: En temps d'àgora aprofundirem més en la seva valoració de la imputació de l'expresident Zapatero. I, a banda de tot això, avui també us expliquem que la Guàrdia Civil conclou ara que la càtedra que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid, complia la normativa legal.
6: La Unitat Central Operativa del Cos reconeix que no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez ni indicis que s'enriquís il·lícitament pels 17.000 euros que va ingressar de la Complutense als 2 anys de la càtedra. Tampoc han pogut aclarir si va explotar comercialment el programa creat per als estudis. Sí que obre la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar aquest programari. Recordem que l'organització d'ultradreta Azteoir li demana 24 anys de presó la Fiscalia, però vol l'arxivament del cas.
1: I cinquena reunió avui entre el govern i els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte.
9: Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà avui mateix la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per a l'escola inclusiva.
12: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia a tots els docents. Tot això, mentre el cicle d'aturades continua, avui s'hi afegeix la que ha convocat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans pels alumnes de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València a les 10 del matí a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra Republicana i els Comuns.
6: Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
13: Avui arrenca el primer tràmit d'aquest debat parlamentari, que serà tranquil per Salvador Illa perquè ja té els vots lligats, però igualment els 16 consellers s'han de sotmetre a les preguntes de l'oposició per qüestionar les prioritats dels comptes. Els primers a defensar la seva part seran, a primera hora de la tarda, el conseller de la presidència Albert Dalmau i la d'Interior Núria Parlon. Dijous al matí serà el torn d'Esther Niubó en plenes negociacions amb els sindicats d'educació. I divendres a la tarda tancarà la ronda de compareixences Alicia Romero, la titular d'Economia i artífex dels primers pressupostos del govern Illa. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars del sud de l'Iran, però la treva continua i les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades.
9: Fons de l'exèrcit dels Estats Units han informat que han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven la aviació nord-americana i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Fins ara no hi ha notícies d'una eventual resposta iraniana.
1: De fet, com veiem, les negociacions de pau avancen, tot i que l'acord no és imminent.
6: En qualsevol cas, una representació iraniana ha viatjat a Qatar, un país que Teheran va atacar abans de l'alto el foc i on hi ha dipositats part dels diners iranians bloquejats per les sancions internacionals. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en les negociacions amb Washington.
14: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
6: Segons ha filtrat, l'acord de pau inclouria, més de la reobertura de l'estret d'Hormuz, l'aixecament de les sancions internacionals. Les mateixes fonts diuen que l'equació nuclear es deixarà per a una fase posterior. En aquest sentit, Donald Trump ha admès a la seva xarxa Truth Social que l'urani enriquit de l'Iran podria ser destruït en el mateix territori iranià. Fins ara, recordem que afirmava que Teheran els hauria d'entregar aquest material i que ells el destruirien. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure el preu del petroli fins als $95 al barril de Brent.
1: I el Kremlin ha amenaçat Ucraïna amb una onada d'atacs contra la capital de Kiev, sobretot contra centres de comandament militars escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i també delegacions diplomàtiques.
9: Moscou ha recomanat al personal estranger que surti de la ciutat i, de fet, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha trucat al seu homòleg nord-americà Marco Rubio per comunicar-li, segons ha informat la diplomàcia russa. La diplomàcia russa. El cap de la diplomàcia ucraïnesa, mentrestant, ha instat els socis de Kiev a no cedir el que ha qualificat de xantatge rus i a proporcionar més ajuda i armament a Ucraïna. De fet, França ha rebutjat l'advertiment del Kremlin amb l'argument que estan acostumats a les amenaces de Putin.
1: I el Papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial i assegura que no és moralment neutra i recorda que ha estat i ha d'estar al servei de la dignitat humana.
6: En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
15: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
6: Lleó XIV ha avisat que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtats i manipulació. També ha denunciat l'impacte ambiental i social de la IA, assenyalant que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors.
1: Un fet que contrasta també amb un altre fet, que és que l'Església no ha vist fins ara cap problema en comprar valors a la indústria i a la intel·ligència artificial. Per tant, potser està molt bé fer encícliques, però també aplicar-ho. I un dels convidats a la presentació de la primera encíclica del Papa Lleó XIV va ser Christopher Olá. És cofundador d'Antròpic, una de les principals empreses dedicades a la intel·ligència artificial.
9: Des del Vaticà, Olá va defensar que el desplegament i la difusió de la intel·ligència artificial no depenguin només de les grans multinacionals del sector.
16: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
17: It is an unsolved problem.
9: Anthropic, fundada per Olá, i algun dels exempleats de la companyia que va posar en marxa ChatGPT sempre ha mostrat reserves sobre la velocitat amb què s'implementa la intel·ligència artificial i sobre l'ús que se'n fa.
1: Ara són les 6 i 18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
18: Bon dia.
1: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
19: El Regne Unit ha marcat el rècord històric de temperatura en un mes de maig. Concretament a Londres, els termòmetres van marcar ahir 34,8 graus, 2 graus més que l'anterior rècord de maig, que va ser el 1922. A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta roja i 17 més en alerta groga. Ahir ja es van registrar temperatures màximes de 36 graus a la costa oest del país. A casa nostra, la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La nit de diumenge, el termòmetre del Raval no va baixar dels 20 graus i mig. La ministra Sara Hessen atribueix l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
20: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal.
19: Aquesta pujada de temperatures afecta pràcticament tota la península.
1: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
21: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara l'han portat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren que aquest cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i pràcticament sense símptomes.
1: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que hauria provocat 220 morts.
17: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les feines de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat dos possibles nous casos que eleven a 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament un vol des d'Uganda ha obligat a activar a Itàlia la vigilància sanitària sobre diverses persones. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre en un hospital de Milà. A tots dos se'ls faran proves diagnòstiques segons els protocols i també s'ha activat la vigilància preventiva dels seus familiars. Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig al Congo. Es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%.
1: I el Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident de trànsit.
19: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental, on un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals al cap de setmana, 3 eren motoristes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamil, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
18: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
19: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 20 de les quals són motoristes.
1: I Comissions Obreres i la UGT reclamen que el salari mínim es revisi cada 6 mesos.
21: Els dos sindicats apunten que l'escalada de preus que ha provocat la guerra a l'Iran està fent que els treballadors estiguin perdent poder adquisitiu. En aquest sentit, recorden que l'augment aprovat per aquest any va ser del 3,1% i la inflació ja supera aquesta xifra en una dècima. Per això, creuen que no s'hauria d'esperar a finals d'any per revaloritzar el salari mínim. Comissions Obreres i la UGT han traslladat aquesta proposta durant la reunió amb el govern espanyol i la patronal d'aquest dilluns per valorar les mesures anticrisi. El sindicat les volen mantenir més enllà del 30 de juny.
1: I la pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat a les xarxes socials que algú hauria interromput la seva galeria d'art.
17: En un missatge publicat ahir a Instagram explica que un intrus hauria trencat el vidre de la porta, hauria mogut diverses obres i hauria robat una peça. Bonet recorda que fa 10 dies que va quedar en llibertat provisional l'home que l'assetja des del 2019 i que estava en presó preventiva des del juliol passat, després que el juny assaltés el taller de l'artista. De fet, el 2023 la justícia el va absoldre perquè tenia un trastorn mental, però la sentència li va imposar un tractament psiquiàtric durant 4 anys i un ordre d'allunyament de l'artista durant una dècada. Bonet, que assegura que fa un any que intenta fer vida normal, diu que no farà més declaracions sobre el cas.
1: I comoció al Partit Nacionalista Escocès per l'enviament a presó d'un exalt càrrec que va confessar haver robat 460.000 euros, amb els quals es va comprar vehicles i articles de luxe.
19: Peter Murrell era el marit de l'aleshores primera ministra Nicola Sturgeon, que ha dit que no en sabia res.
1: Anem cap a Londres, Quim Olivares.
22: L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès ha admès davant l'Alt Tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
23: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
22: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El seu exmarit està en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I tenim una última hora que afecta Girona.
19: Sí, una operació en marxa dels Mossos d'Esquadra amb epicentre en aquesta demarcació. Sembla una operació dedicada a explicar a la policia el cultiu de marihuana, també a la distribució de substàncies estupefaents. També es relaciona amb la tinença d'armes i amb el blanqueig de capitals. Hi ha, pel cap baix, 600 efectius dels Mossos treballant ara mateix.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
24: Què tal, bon dia?
1: La primera. La Machina!

0: cruz.
1: Mishima apareix per sorpresa en la festa de comiat de Pep Guardiola com a entrenador del City. El grup ha interpretat la cançó Tot torna a començar mentre de fons es projectaven vídeos i imatges del pas de Guardiola al capdavant de l'equip entre el públic, Noel Gallagher d'Oasis.
2: I la segona.

0: I la colombiana Karol G triomfa als American Music Awards 2026 amb els premis a l'excel·lència internacional artística i també el millor àlbum llatí per Tropicoqueta. El premi li ha entregat John Legend durant una gala que s'ha celebrat al Garden Arena de Las Vegas.
1: I la tercera.

0: te acercas y te vas después de besar mi aldea.
1: I Joan Manuel Serrat rebrà avui el Premi d'Honor a l'Acadèmia de la Música Espanyola. És la primera vegada que es dona aquest premi. L'Acadèmia ha volgut valorar la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. La gala se celebra aquesta nit a Madrid.
0: Se conoce y se teme, ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
2: Presència massiva de jugadors catalans a la convocatòria de selecció espanyola.
3: Nou catalans, Luis de la Fuente convoca Joan García, Cubarsia, Eric García, Lamine Olmo del Barça, Raya de l'Arsenal, Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. Pedri, Gavi, Ferran Torres completen la convocatòria que té nou jugadors del Barça. No hi ha cap jugador al Madrid. Diumenge comença la concentració de cara al Mundial de l'11 de juny.
2: I el tècnic del Girona, Mitchell, llença un missatge en què diu que el club és immortal.
3: A través de les xarxes socials admet que viu en un moment dur, que la tristesa i el buit són enormes i afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'èlit perquè, diu, és immortal.
2: I missatge també de Michael Jordan en el comiat de Guardiola.
3: A través d'una pantalla gegant al final de la rua que el City va fer per acomiadar el tècnic.
4: Hey Pep, this is Michael Jordan. I just want to congratulate you on an unbelievable career. Enjoy your retirement.
3: I Jordan el va felicitar per la seva carrera, li desitja sort al golf i que la mantingués recta. Aquest va ser el missatge de la llegenda del bàsquet mundial. Guardiola eufòric va agrair el suport del president del club i la connexió amb els aficionats de la ciutat.
5: Connection that this club was Saldun al Mubarak and all the people and with all the city.
3: Ramon Terrats deixa l'Espanyol, el club no allarga la seva sessió i els quarts de la Lliga d'Hockey Patins Masculina, Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus.
6: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
8: Bon dia. Avui us proposo, com a motiu per llevar-vos, que m'ajudeu a respondre una pregunta que em ronda pel cap des del cap de setmana, i és la següent. Això de la casita dels concerts de Bad Bunny no us grinyola una mica? Suposo que sabeu de què parlo, perquè ha sortit absolutament a tot arreu, però per si de cas us ho explico. Als concerts del Bad Bunny hi ha una caseta, així amb estètica humil, porto-riquenya, al mig de la pista, des de la qual ell canta algunes cançons. I aquesta caseta està habitada, diguem-ne, durant el concert per persones famoses, convidades per l'organització i també altres persones. Quines altres persones? Doncs pel que he pogut saber, abans del concert hi ha una sèrie de senyors que es passegen entre el públic buscant gent guapa per estar a la casita. Tu sí, tu no. Amb criteris, diguem-ne, estètics, bàsicament. O sigui que la casita, que representa els concerts del Bad Bunny, una caseta humil de Puerto Rico, d'humil no en té res. Hi ha bàsicament gent o molt rica o molt famosa o gent triada del públic per guapa. I no ho sé, em sembla una forma de classisme bastant hipòcrita, tenint en compte la temàtica del concert.
2: I avui cançons sobre l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial.
3: On va dir, entre d'altres coses, que els humans són imperfectes i finits, i és per això títols imperfectes, títols incomplets, és a dir, títols de cançons, que tenen alguna manera una frase a mitges. Per exemple, If You Could Read My Mind, si poguessis llegir-me la ment, aquí a la versió que es va fer per la pel·lícula Studio 54.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Comencem amb una informació de darrera hora. Ampli dispositiu policial contra una organització criminal a Girona.
1: El desplegament policial compta amb més de 600 efectius dels Mossos d'Esquadra. L'objectiu és detenir els membres de la banda dedicada al cultiu de marihuana, distribució de drogues i blanqueig de capitals. El cas sota secret de les actuacions contempla diverses entrades a immobles de la demarcació gironina.
0: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
2: El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx de Zapatero, es van trobar, entre d'altres, diverses joies. Luis Arroyo, portaveu de Zapatero, aquesta nit a la SER.
3: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
2: Segons la secretària de l'expresident, les joies provenien d'una herència de la dona de Zapatero i de regals de viatges.
0: De moment, els plans de Pedro Sánchez i els seus socis de Sumar no passen per avançar eleccions.
1: Una possibilitat que defensa el Matí de Catalunya Ràdio l'exministre socialista Celestino Corbacho.
4: Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
0: I a l'Àgora sentirem algunes reflexions més de Corbacho. També parlarem amb el mateix Arroyo, amb la gemòloga Eva Gómez, i també analitzarem amb el periodista Ernesto Ekaizer i els analistes del Matí de Catalunya Ràdio el que està passant. I aquí avui, 5a reunió entre Educació i els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte.
2: Mentrestant, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. El gran gruix per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa.
0: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades.
1: Fonts de l'exèrcit dels Estats Units han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Unes hores abans, el Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeixia avenços en les negociacions.
6: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
0: I Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
2: En la seva primera encíclica, el papa assegura que no és moralment neutre i recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
7: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
8: It is an unsolved problem.
0: I quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
1: Aquí la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La ministra Sara Jackson atribueix l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
9: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal.
0: El director general de l'OMS viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts.
2: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant i que el conflicte armat que viu el país dificulta les tasques de control.
0: En parlarem també aquest matí amb la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos. I la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa.
1: Una investigació liderada per IS Global i publicada avui a The Lancet avisa que la malaltia del fetge continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de salut pública.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de les portades.
10: Sí, el sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, punté el periódico i un Zapatero, la casa del qual l'UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara. També Zapatero, les portades de Madrid, El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela i El País, que el jutge ordena revisar tots els seus correus des del 2020. Altres temes de portada, una de calor a Europa, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir a la capital britànica els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus. El papa és l'altre gran protagonista de la premsa, amb foto inclosa. El periódico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text 10 o 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial. I un últim apunt per acabar, encara el periòdico que avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
0: Avui a Sant Feliu de Llobregat es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 31 i a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, en tenen 13, màxima prevista de 33. Aquesta setmana la temperatura continuarà pujant cada dia una mica més. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, avui on més es notarà la pujada serà el litoral. A diferència d'aquests últims dies, avui a molts llocs de la costa ja fregaran o arribaran els 30 graus. I a l'interior encara s'arribarà entre els 30 i 34 graus. Tot això en un dia de sol que es repetirà també demà dimecres i dijous.
0: I ara que s'ha fet públic el sumari del cas Plus Ultra, pel qual ha estat imputat José Luis Rodríguez Zapatero, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Els espanyols s'han fotut tots solets en un embolic a base d'obrir la veda sobre la situació econòmica dels seus expresidents. El pobre ZP li ha muntat un judici per cobrar quatre comissions mal comptades, com si fos el Capone. I a hores d'ara la situació s'ha fet tan grotesca que l'UDEF li ha requisat fins i tot les joies que guardava la seva dona. Dic que s'han empatullat fatalment perquè ara, si volen ser conseqüents, també els caldria investigar com Felipe González ha acabat viatjant sempre en avions privats i assessorant empreses de l'IBEX, o com José María Aznar va entrar en consells d'administració americans quan no sabia dir ni quatre frases en anglès. Si continua així, el poder judicial pot començar una guerra que debiliti i molt l'estat espanyol. Jo del president Sánchez aguantaria fins al final, perquè quan més resisteixi, més carnisseria veurem. Tan bonita, tan morena, tan gitana como
0: era. La flor que siempre quise en mi jardín. I amb què et despertes avui, Xavi Canalías? Bon dia.
12: Bon dia, avui amb la música d'Antonio Flores i Alba, la cançó que va dedicar la seva filla. I és que tal dia com avui, un 26 de maig, però de l'any 1995, el cantant va oferir l'últim concert de la seva vida al pavelló Anaitasuna de Pamplona. Aquesta actuació va marcar el retorn de l'artista als escenaris després de la mort de la seva mare, Lola Flores, només 10 dies abans. Durant el recital, davant d'uns 2.000 assistents, Flores va presentar el seu àlbum Cosas Mías i va dedicar el directe a la seva mare mirant al cel en diversos moments de la nit. Només 4 dies després d'aquest esdeveniment, el 30 de maig del 95, Antonio Flores va ser trobat mort a la residència familiar de Lerelle a Madrid.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
12: Doncs mira, aquest matí la Tosa ha jugat una mala passada a Marta Viana.
13: I es veu que hi participen, doncs, medallistes olímpics. I que els experts, evidentment, ja estan alertant
12: Estossega.
13: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadeta, eh?
12: Ara
13: torno
12: a estar l'altre.
13: Torno a estar enganxadeta, eh? A veure quan duro.
14: Ai, tornarà a perdre la veu.
13: Seguim. De moment, amb molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? M'ho dic a mi mateixa, eh?
0: Sí, clar.
12: Hi ha la maldat meva d'anar posant efectes de so.
13: Sort que ho dius, guapo.
0: Sí, home, i avui clar. Són festes on?
12: Doncs mira, avui festa major de Sant Salvador, votat de Golmés. A les 10 del matí.
0: Allò dels Pubilles i els Hereus.
12: Sí, i tant. I saps que, a més, van acompanyats per la Copla Montgrins.
0: No ho sabia.
12: I la xaranga, tal com sona, a 11:45 hi haurà ofici solemne.
0: Sardanes, també?
12: Sí, serà un quart de dues, en aquest cas, amb la Copla Montgrins. I acabarà a les 6 de la tarda. Això sí, un concert i ball amb...
0: L'Orquestra Montgrins.
12: Sí, senyor.
0: Molt bé. Plat rodó, avui, doncs.
12: Perfecte.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
13: Doncs la reacció del centrecampista del Barça, Gavi, quan sap que ha estat convocat per la selecció per jugar al Mundial. El vídeo l'ha publicat Lamine Yamal a les stories del seu Instagram. Se'l veu a ell mirant la televisió i plorant i abraçant-se amb els fisios del Barça. Recordem que Gavi ha estat lesionat gairebé 2 anys i aquesta temporada només ha jugat 13 partits oficials.
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
16: Avui hem rebut el missatge d'Alícia Palau, de l'Associació de Veïns Joan Maragall del Guinardó, a Barcelona. L'entitat demana a l'Ajuntament una modificació en el recorregut de diversos autobusos per fer més fàcil el desplaçament fins a centres de salut, com els centres d'atenció primària de la zona o l'Hospital de Sant Pau.
17: Això escurçaria la distància de gent o que no es troba bé o amb mobilitat reduïda, que si va a l'hospital és per alguna raó. I si surt de l'hospital i vol agafar l'autobús per anar a la part del barri, a Mare Déu de Montserrat, doncs encara més. Del CAP a l'hospital no tenim una connexió directa, hem d'anar a peu.
16: L'Ajuntament ha convocat una reunió el 15 de juny amb l'entitat veïnal i també amb TMB per abordar la demanda. Els veïns esperen que la trobada sigui efectiva.
15: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
14: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
13: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del barril de petroli de Brent s'estabilitza al voltant dels $95, amb les converses de pau entre l'Iran i els Estats Units ben encaminades. Tot i això, els atacs d'aquesta nit dels Estats Units a objectius militars al sud de l'Iran desestabilitzen les borses asiàtiques. Aquest matí, mentre que els índexs de Hong Kong i Seul registren guanys, els de Tòquio i Xangai cauen lleugerament. Ahir les borses europees van tancar amb avenços sòlids davant la possibilitat d'un imminent acord de pau. L'IBEX va sumar un 2,24% i obrirà des dels 18.387 punts. A Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq també van tancar amb crescudes superiors al 0,5%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
18: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.

0: mateixa manera.
1: Aneu massa de listos.
2: I els valencians?
1: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
3: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
4: Has sentit el que acaba de dir?
1: Que a Mallorca no feu l'amor.
5: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
7: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
7: Ho estem seguint i en marxa una operació dels Mossos per detenir els membres d'una organització criminal estable amb epicentre a la demarcació de Girona.
8: Una organització dedicada principalment al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també se la relaciona amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. El dispositiu preveu diverses entrades a immobles en aquesta demarcació amb un desplegament policial que compta amb més de 600 efectius policials.
7: I pel que fa al cas Rodríguez Zapatero, el sumari el situa com el líder d'una estructura de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
8: Diu que l'empresa de les filles era clau en el cobrament dels suposats suborns i el seu domicili, el de Zapatero, era el centre neuràlgic per planificar. Ara el magistrat ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat també revisar tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan va començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. També, a més, un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinència a organització criminal i blanqueig de capitals.
7: En total són més de 2.000 pàgines de sumari.
8: Sí que recull el gran poder d'influència de Julio Martínez Martínez, en qui suposat testaferro de Zapatero, sobre Caracas. El jutge creu que fins i tot hauria pogut incidir en l'alliberament de presos veneçolans. Ahir li van trobar més de 280.000 euros en efectius repartit per llocs de la casa com un radiador. El sumari també inclou un dinar amb Zapatero, Mávalos i Koldo García després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra.
7: I la part més vistosa en el registre del despatx de Zapatero hi van trobar una trentena de joies a la caixa forta, més d'agendes i discos durs.
8: En concret hi havia collarets, braçalets, arracades, penjolls, cadenes d'or i rellotges. Segons la secretaria de Zapatero, les joies eren d'una herència de la seva dona, Sonsoles Espinosa, i també de regals de viatges.
7: Tot i els nous detalls, Pedro Sánchez no es planteja avançar eleccions.
8: De fet, afirma que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge dimarts que ve, 2 de juny. Pedro Sánchez s'ha refermat en la continuïtat del govern i ho avala per la seva gestió econòmica.
9: Que España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
8: Mentrestant, el portaveu de l'expresident, Luis Arroyo, qualificava les acusacions de l'Audet de conjectures i disbarats.
7: El PP, mentrestant, augmenta la pressió sobre el PNB per fer caure Sánchez.
8: Els nacionalistes bascos han dit que no veuen futur a la legislatura més enllà d'aquest 2026 i el portaveu dels populars, Borja Sémper, els incita a donar suport a una eventual moció de censura.
10: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
8: Ahir també va aparèixer en escena Felipe González, un dels socialistes més crítics amb Sánchez, diu que no es creu que Zapatero estigui capacitat per liderar una trama d'aquestes dimensions, però també vol eleccions anticipades.
7: Aquí, govern i sindicats a l'educació es tornen a reunir per cinquena vegada per desencallar el conflicte. Demà hi torna a haver vaga a tots els centres de Catalunya.
8: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè es basava en increment dels complements per tenir tutories. En paral·lel, el govern aprova avui la incorporació de gairebé 1.800 professionals més al curs que ve, la majoria per a l'escola inclusiva. I mentrestant, aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament els pressupostos. Engegarà el conseller Albert Dalmau i demà al matí serà el torn d'Esther Niubó.
7: I en clau internacional, els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua.
8: Sí, han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i també vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Mentrestant, les negociacions avancen, tot i que l'acord no és imminent, com diu el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
11: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.

0: Més notícies. Un nou estudi alerta que la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa.
1: La investigació liderada per IS Global i publicada avui a The Lancet Regional Health Europe avisa que aquesta malaltia continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de la salut pública. La malaltia hepàtica crònica destrueix el teixit sa del fetge de forma lenta i progressiva durant més de mig any en què l'òrgan va perdent les seves funcions. Segons els investigadors, ja és la segona causa d'anys de vida laboral perduts a Europa, només darrere de la cardiopatia isquèmica. L'informe també subratlla que Europa continua tenint les taxes més elevades de consum d'alcohol del món i que això, sumat a l'obesitat i altres factors de risc, com per exemple fa créixer els casos de cirrosi i càncer de fetge. Per tot plegat, els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció, reforçant les polítiques sobre l'alcohol i millorant la vigilància i la detecció precoç.
0: L'Hospital de Bellvitge, en coordinació amb l'atenció primària, crea un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar, una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard.
1: Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge, l'atenció primària Delta de l'Ix i l'IDIVELL conclou que aquest circuit preferent també millora el pronòstic dels pacients.
0: Cèlia Forment.
2: Els malalts derivats per aquest circuit arriben a l'hospital amb una capacitat pulmonar del 90%, davant del 76% dels que segueixen el procediment habitual. A més, 7 anys després del diagnòstic, la supervivència és un 14% superior entre els pacients atesos per aquesta via ràpida, que ja funciona a la regió metropolitana Sud. Segons la neumòloga Guadalupe Bermudo, el nou model
3: funciona bé juntes. Formació específica de l'atenció primària, una via de derivació directa i clara i una unitat especialitzada que rep el pacient amb protocols definits.
2: La fibrosi pulmonar provoca una cicatrització progressiva dels pulmons i dificulta cada vegada més la respiració. La falta d'aire o la tos seca persistent sovint es confonen amb altres malalties respiratòries, fet que en retarda el diagnòstic. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crònica cultural d'avui la comencem amb un comiat.

0: Perquè ha mort als 95 anys Sonny Rollins, saxofonista i una llegenda del jazz, Marta Viana.
1: La notícia de la seva mort arriba hores abans de la commemoració del centenari del naixement de Miles Davis, que és precisament avui. El músic va ser un dels genis de la improvisació i un dels últims supervivents de l'edat daurada del jazz. Rollins ha mort a casa seva, a l'estat de Nova York, segons ha confirmat el seu representant. Les causes de la mort no s'han fet públiques, però des del 2014 que estava retirat per problemes de respiració. Rollins va guanyar 2 Grammys, a més d'un altre Grammy d'honor a tota la seva carrera. Va ingressar a l'Acadèmia Nord-Americana de les Arts i les Ciències i va ser distingit amb Obama a la Casa Blanca amb la Medalla Nacional de les Arts.
0: Ara parlem de teatre perquè I Say Potato, la comèdia amb Anna Moliner i Joan Negrier, que es pot veure aquests dies a la Sala Trono de Tarragona, farà gira i està de Barcelona la temporada que ve.
1: De moment han ampliat funcions amb 3 noves funcions per aquest divendres i aquest dissabte. L'obra està escrita per Joan Llago i parla de la solitud i el pas del temps entre dues persones que havien sigut parella, Joan Negrier, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: És una història molt més profunda i autònoma i que parla del pas del temps i de com aquell amor que va sentir una vegada doncs no s'acaba mai i tampoc dura per sempre.
1: Fa 10 anys el tàndem Moliner-Negrier ja va triomfar amb l'obra I Say Tomato i ara no descarten que el projecte continuï amb una tercera part.
2: Algo inèdit en el teatre català i que pues, s'ha de celebrar conjuntament i col·lectivament. I tant de bo, jo crec que treballarem perquè així sigui, puguem fer una tercera part d'aquesta història, no sé si 10, però 10 o 15 o 20 anys, els que siguin més tard.
0: I atenció si sou fans dels videojocs.
3: Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
0: Bones notícies, perquè el nou videojoc de James Bond, que surt de mala venda, s'ha desenvolupat a Barcelona.
1: La seu de l'estudi IO Interactive a la capital catalana, amb una vuitantena de treballadors, ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable. Són declaracions a la CN.
4: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Però crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. La manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render, tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
0: I els esports, Robert Prat.
5: Nous jugadors catalans convocats pel Mundial de Futbol de l'11 de juny, cap del Madrid. El tècnic del Girona, Mitchell, diu que el club és immortal i que tornarà a l'elit. Guardiola s'acomiada del City en una rua pels carrers de la ciutat amb missatge inclòs de Michael Jordan.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
6: El Manchester City ha estat 48 hores acomiadant Pep Guardiola, una 10 a l'altura del millor tècnic de la seva història. I no és fàcil, aquí ho sabem bé, i si no que li diguin a Messi, acomiadar les llegendes. A les pròximes hores s'ha de resoldre el futur d'Alexia. I si el club no ha aconseguit fer-la canviar d'opinió, no n'hi pot haver prou amb un modest adeu al Johan Cruyff. La figura d'Alexia transcendeix el camp de futbol i el Barça té al davant l'oportunitat de demostrar-li a ella i al món com d'important ha estat en aquesta revolució social i esportiva que ens ha portat el femení blaugrana.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
8: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
7: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
8: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
9: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Soc l'Eloi Crudomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 13 graus a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, 14 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, i ja tenen 22 graus a Cabrera de Mar, al Maresme. Precisament avui a la costa serà on més es notarà la pujada de la temperatura. Avui ja s'arribarà en punts del litoral entre els 29 i 30 graus, i a l'interior es mantindran molt semblants a les d'ahir, per tant, entre els 30 i 34 graus, amb un dia que serà assolellat a tot arreu. Demà dimecres encara podria pujar un grau més la temperatura, dijous un altre grau, divendres un altre, això vol dir que a finals de setmana les temperatures poden arribar als 37 o 38 graus a les zones més càlides de Ponent, amb algunes tempestes de tarda al Pirineu que reapareixeran a partir de divendres.
10: Filla, quan era el teu aniversari?
11: Un altre cop, papa.
12: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
9: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
13: No m'agrada aquesta sintonia.
14: És que està molt bé. Pam, pam,
9: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
14: M'ho faries tu, Lisenda?
13: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam, pam.
14: Mar Marvà, bona tarda.
15: Bona tarda.
14: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
15: Pam, pam, pam, pam.
13: Molt bé.
14: Com ho faries, Òscar?
16: No, jo no ho faria.
14: Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam. Veus?
12: De dilluns a divendres de 4 a 7...
9: La millor hora del dia.
12: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: Pam, pam, pam, pam.
17: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
12: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
18: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
12: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
19: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
18: Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
12: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
1: A 9:15 obrirem l'àgora fixant-nos en l'encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial. En parlarem amb el teòleg Francesc Torralba.
2: A partir de 9:00, analitzarem les novetats de la causa judicial contra Zapatero. Trucarem al periodista Ernesto Ekaizer i l'exassessor del president espanyol, Luis Arroyo, que ara li fa de portaveu institucional. També parlarem amb Eva Gómez, gemòloga i textadora, sobre les joies que hi havia a la caixa forta de Zapatero.
1: A partir de 10:00, amb el professor Xavier Salà i Martín, abordarem les conseqüències econòmiques del conflicte a l'Iran.
2: A 11:00, entrevistarem l'historiador i hispanista d'origen irlandès, Ian Gibson, que ha publicat un llibre sobre Federico García Lorca, No me encontraron.
1: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
4: Pep Guardiola deixarà el Manchester City després de 10 anys al club anglès i ahir va venir a temes pendents per explicar-nos com se sent i per què ha pres aquesta decisió.
5: And we have to see in front and the past...
6: Què vol dir tu, sí?
5: Past is... well...
7: Hem de mirar endavant, vol dir.
4: Ah. Past
7: is... Sí. El passat,
8: past
7: is
8: well. Past...
7: Sí.
9: Però pot parlar en català o què?
5: No, i tant que sí, el mi. Per vostè, que faci falta. Això del Manchester, I feel that... I feel empty myself and now I need to feel because I'm empty.
7: Yes.
5: I was full in the beginning in here, yes.
7: Què?
5: But slowly, the match on...
8: S'emociona.
5: Match on Sunday, match
7: on... Què és el que t'ha buidat?
5: Sí, match on Sunday, Wednesday, match clar, again, Sunday,
4: molts
5: Wednesday,
4: partits, molts
5: Wednesday,
4: partits, Wednesday, no? Divegres, divegres...
5: Wednesday and Sunday, sometimes
7: Tuesday. Són molts Sundays i Wednesdays.
5: So at the end, I empty, you know.
4: Sí, sí.
5: Work. Players, the fans, the tactics, to take the pop as a ball, to take the pop as a ball.
4: Sí, sí.
5: It's so much pressure. I need to stop. And a famous poet in my country is Michael Martin and Paul.
4: Sembla un grup de country. A partir de 11:15, més temes pendents.
3: Gràcies, Jovany. Avui per ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
10: Avui és un bon dia per recordar la importància de fer el que ens diu l'esperança. Les coses quasi mai surten com les planegem, però amb una actitud oberta, joiosa i una mica atrevida, la vida continua sorprenent-nos. Diumenge, Bad Bunny sortia de l'hotel a 11:45 del matí. Va fer una salutació general i es va ficar un cotxe a direcció a la Sagrada Família. Jo darrere, amb la moto. Un cop allà, sota el temple, m'hi vaig atensar, li vaig donar un missatge polític, em va premer la mà i em va donar les gràcies. Poca cosa, però més que res per una fanàtica del jove porto-riqueny. Avui, continueu perseguint el que voleu, moguts per la il·lusió raonada. En altres paraules, amb el seny i la rauxa. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
3: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
11: Sempre costa tornar de festiu i encara més quan fot aquesta calorada que va de les pedres. El ciment calent de la ciutat em posa trista i només penso, a partir d'ara tot anirà pitjor perquè farà més i més calor. I el que frenaria el canvi climàtic, que és la desacceleració, no sembla que tingui molts adeptes, si més no, entre els poderosos. En dies com aquest és un bon dia per posar un himne primigeni de Valius com és Camps. On són els camps? Camps!

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem un altre dia amb temperatures de ple estiu i amb previsió que continuïn pujant de cara als propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, segurament a l'interior cada dia que passi la temperatura pujarà un grau més i aquesta escalada es mantindrà fins divendres. El que passa és que avui sí que notarem una pujada més marcada de la temperatura a la costa, on podrien arribar els 29 o 30 graus amb facilitat. Tot plegat amb un dia de sol a tot arreu.
0: I tenim en marxa ara mateix un ampli dispositiu policial contra una organització criminal a Girona. Es tracta d'una banda dedicada al cultiu i a la distribució de marihuana i al blanqueig també de capitals. Última hora, Girona, Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra que ha començat a primera hora del matí amb l'objectiu de desmantellar diversos cultius interiors de marihuana i la seva distribució. Al capdavant hi hauria una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona. En aquests moments hi ha treballant 600 agents dels Mossos de diferents unitats operatives, en les que també hi ha gossos ensinistrats i mitjans aeris. Estan fent l'entrada i registren diversos immobles. A més de la droga, també es relaciona aquesta banda amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals.
0: Gràcies, Fèlix Martín. De seguida ampliarem aquesta última hora que ens arriba des de Girona. L'actualitat, per això, continua marcada per les joies de Zapatero.
3: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
0: Ell és Luis Arroyo, és el portaveu de l'expresident, explicava així a la SER l'origen de les joies que s'han trobat a la caixa forta del despatx de Zapatero. Avui parlarem amb ell, en temps d'àgora, i també amb una gemmòloga i també taxadora, i amb el periodista Ernesto Ekaizer. I en el sumari, el jutge insisteix en la idea que situa Zapatero com a líder d'una trama corrupta i que les instruccions més sensibles, diu, les donava des de casa seva. I cada dia que passa també se sumen més veus en demanar eleccions anticipades al govern socialista, ara també dins del mateix partit. Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb un exministre de Zapatero, Celestino Corbacho.
4: Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
0: En temps d'agora en parlarem, sentirem més reflexions de Corbacho, que, per cert, admet que no sap a dia d'avui si en unes eleccions votaria Pedro Sánchez. I parlarem també amb el teòleg i assagista Francesc Torralba sobre l'inèdit missatge del Papa sobre la intel·ligència artificial.
5: Artificial intelligence needs to be disarmed.
0: Lloc 14 parla de desarmar i posar fre al poder de les elites tecnològiques. Segons el Papa, la intel·ligència artificial genera noves formes d'esclavitud i la pèrdua de memòria històrica. I a l'Iran, aquesta matinada, els Estats Units han atacat punts del sud de l'Iran. Des de Washington asseguren que ha estat en defensa pròpia i que això no afecta les converses de pau. Avui repassarem les conseqüències econòmiques que està tenint aquest conflicte. Ja són extremes amb el professor de la Universitat de Columbia, Xavier Sala i Martín. I en esports, a Anglaterra, comiat amb accent català i amb sorpreses aquesta nit per Pep Guardiola al City.
6: Mishima!
0: I és que Mishima s'ha colat en l'homenatge. I també un dels esportistes més grans de la història.
7: Hey Pep, this is Michael Jordan. I just wanna...
0: Michael Jordan ha felicitat a Pep Guardiola per una carrera, diu, increïble. Tot això avui que Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental, el sol ha sortit a les 6:23 del matí i a Pardines, al Ripollès, es pondrà a les 9:16 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, Vicent Sánchez, Sara González, Ana Grau i Pere Rossinyol. Serà a partir de 8:45. Però abans, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: S'estrenya el cercle.
10: Les 4.000 pàgines de sumari del cas Plus Ultra afiança la tesi del jutge de situar José Luis Rodríguez Zapatero com a líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Les decisions es prenien des del despatx, però les més sensibles es tractaven directament des del domicili de Zapatero. La policia, de fet, va demanar al jutge un ordre per escorcollar casa seva, però no la va obtenir.
11: El magistrat ha més una ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
0: Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
6: El Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que el sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Amagats.
9: La policia va trobar 286.000 euros en efectiu a casa de l'amic i suposat testaferro de Zapatero, Julio Martínez. Estaven repartits entre radiadors, un necessari al lavabo, una bossa de golf o sobres en inscripcions en xinès.
10: El jutge també destaca el paper que jugava l'empresa de les filles de Zapatero, que emetia factures per encobrir pagaments.
0: Àlex Giral Robert.
12: Pel jutge Calama hi ha indicis sòlids que la companyia de les descendents de Zapatero només era un instrument de l'entramat. No desenvolupava cap activitat real, apunta, i la xarxa la feia servir per canalitzar les comissions il·lícites a través de factures genèriques. A banda, el sumari també recull el gran poder d'influència de l'amic i suposat testaferro de l'exlíder socialista sobre Caracas. Creu el jutge que fins i tot hauria tingut capacitat per incidir en l'alliberament de presos veneçolans. A Julio Martínez Martínez, per cert, li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador. La paperassa judicial també inclou un dinar de Zapatero amb José Luis Ábalos i Koldo García una setmana després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Eleccions anticipades.
11: Per ara el PP no fa el pas cap a una moció de censura, però sí que convida els socis de Sánchez a passar de les paraules als fets. Borja Semper.
13: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
9: Felipe González s'ha sumat als qui consideren que la situació és insostenible. També el ministre en l'últim govern de Zapatero, Celestino Corbacho, que veuria raonable convocar les eleccions generals aquest any 2026 i admet no tenir clar el seu vot. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
4: Què votaré? No sé. Encara no sabem. Si em quedo en la proposta del president Sánchez, pues això, les eleccions seran l'any que ve. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama.
0: Amb el papa.
10: Pedro Sánchez comença avui un viatge oficial a Roma que el portarà demà al Vaticà. Es reunirà amb el pontífex quan queden menys de dues setmanes perquè visiti Espanya.
11: Després d'aquesta trobada, Sánchez té convocada una roda de premsa. Serà el primer cop que se li podrà preguntar al president espanyol pel cas Zapatero. Fins ara només n'ha parlat en sessió de control al Congrés, on va tancar files amb l'expresident.
0: És un perill.
9: El papa Lleó XIV precisament demana desarmar la intel·ligència artificial, assegurant que no és moralment neutre i que recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
10: En la seva primera encíclica també ha advertit que cal establir normes de control públic per contrarrestar la concentració de poder tecnològic que representa la intel·ligència artificial, que pot generar més desigualtats i manipulació.
14: Nuclear disarmament remains a service.
15: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
11: Per cert que precisament el Consell de Ministres aprovarà avui un projecte de llei pel bon ús de la intel·ligència artificial. Es preveuen multes de fins a 35 milions d'euros per qui la faci servir de forma perversa.
0: Cinquè intent.
9: Nova reunió avui entre el govern i els sindicats d'educació només un dia abans d'una nova jornada de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya.
10: La consellera arribarà a la reunió d'avui després que el govern aprovi la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per a l'escola inclusiva.
16: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia a tots els docents. Tot això mentre el cicle d'aturades continua, avui s'hi afegeix la que ha convocat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans pels alumnes de Secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València a les 10 del matí a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desfilen.
11: Amb el suport d'Esquerra i els Comuns sota el braç, avui els consellers comencen a comparèixer al Parlament per explicar els pressupostos dels respectius departaments. Els primers a fer-ho aquesta tarda, Albert Dalmau i Núria Parlon.
9: Per cert que Junqueras parla avui d'aquest acord amb el PSC en una entrevista. El Nació assegura que per ara l'entesa amb els socialistes no anirà més enllà.
17: Esquerra Republicana és un partit que està en el Parlament de Catalunya i que no està al govern. I vostè em pregunta, i Esquerra Republicana es planteja entre el govern? La resposta és no. Crec que s'entén perfectament, no.
0: Atacs defensius.
10: Els Estats Units han reprès aquesta nit l'ofensiva contra objectius militars al sud de l'Iran. Fonts de l'exèrcit dels Estats Units han informat que han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i també vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. No hi ha notícies d'una eventual resposta iraniana.
11: La treva, de fet, continua i les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades, tot i que l'acord no sembla imminent. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en les negociacions amb Washington.
18: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
0: Reunions de veïns telemàtiques.
9: El Congrés debat avui si accepta tramitar una proposta de reforma de la llei de propietat horitzontal que permetria celebrar aquestes reunions de veïns online. El text proposat pel Partit Popular també contempla que es puguin fer notificacions relacionades amb la comunitat per correu electrònic.
0: Nou positiu.
10: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a Espanya. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, arran del brot del creuer Ondius.
11: El pacient que ha donat positiu en l'últim PCR no té símptomes, se l'ha traslladat a la unitat d'aïllament. En els últims dies, com els altres 13 que segueixen donant negatiu, havia començat a rebre visites, però el Ministeri assegura que tot s'ha fet seguint els protocols i mesures de seguiment requerits.
0: S'estén.
9: El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. L'OMS reconeix que l'epidèmia està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les feines de control.
10: Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. També Itàlia. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre en un hospital de Milà.
0: Tràgic.
11: És com es qualifica el Servei Català de Trànsit el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accidents de trànsit. 3 són motoristes. En Ramon Lamiel.
19: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
0: En marxa.
9: La campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Enguany s'ha avançat arran de la pressió dels pescadors. Es calcula que es podrien arribar a pescar més de 4.000 tones. És una dada superior a la de l'any passat. Pere Vicent Balfagó és copresident de la companyia líder del sector, la Brenca Vallfagó.
20: Per un costat, les previsions meteorològiques, que són molt importants, doncs són molt bones. Estem disfrutant, estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4.045.000 quilos, que és un augment de voltant d'un 9% més que l'any anterior.
0: Assaltada.
10: La pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat a les xarxes socials que algú hauria irromput a la seva galeria d'art només 10 dies després que l'home que l'assetja des del 2019 quedés en llibertat. Portava en presó des del juliol, just després d'haver assaltat també el taller de l'artista. Ho ha denunciat la mateixa Bonet en un escrit a les xarxes.
0: Gira i temporada.
11: I Say Potato, la comèdia amb Anna Moliner i Joan Negrier, que es pot veure aquests dies a la Sala Trono de Tarragona, farà gira i està de Barcelona la temporada que ve. De moment han ampliat funcions aquest divendres i dissabte a Tarragona.
9: Fa 10 anys que el tàndem Moliner-Negrier ja va triomfar amb l'obra I Say Tomato i ara no descarten que el projecte continuï amb una tercera part.
21: Algú inèdit en el teatre català i que pues, s'ha de celebrar conjuntament i col·lectivament, i tant de bo, jo crec que treballarem perquè així sigui, puguem fer una tercera part d'aquesta història, no sé si 10, però 10 o 15 o 20 anys, els que siguin més tard.
0: Premi d'honor. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
10: Joan Joan Manuel Serrat rebrà aquesta nit a Madrid el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. És la primera vegada que es dona aquest premi. L'Acadèmia ha volgut valorar la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons.
0: I adeu a una llegenda.
11: Ha mort als 95 anys el saxofonista i compositor Sonny Rollins. Va guanyar 3 Grammys, va formar part de l'Acadèmia Nord-Americana de les Arts i les Ciències i va ser distingit amb Obama a la Casa Blanca amb la Medalla Nacional de les Arts.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, potència mundial.
1: Catalunya aporta 9 jugadors a la selecció espanyola de cara al Mundial de Futbol. Destaca la presència del blaugrana Gavi.
2: És el juguete de todo el equipo y lo digo con todo el cariño. Y a la vez, futbolísticamente, no tengo que descubrir a Gavi. La versatilidad que también te das.
8: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
22: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
23: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en tots els cafès L'Or. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
22: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
24: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dimarts 26 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut en Pep amb 3 quilos 940 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i en Luca, quan passaven 5 minuts de la mitjanit a casa seva, a Figueres. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
25: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Centelles, 14 a Martorell i 20 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
26: Sense incidències destacades a les carreteres, això sí, força retencions, les habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral.
25: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, al Baix Llobregat s'han adjudicat els estudis per quadruplicar les vies de tren entre Castelldefels i el Prat de Llobregat, a la línia R2 de Rodalies. Es tracta de doblar la via actual.
27: És una de les actuacions més destacades previstes al Pla de Rodalies perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals amb avançaments als de Rodalies i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud.
28: Els estudis adjudicats per 1,2 milions han d'estar fets d'aquí 2 anys i mig. Les obres podrien començar el 2032. L'estudi també es fa per ampliar la capacitat del tram entre el Prat de Llobregat i l'estació de Sants.
25: Atenció, veïns de la ciutat de Barcelona.
27: Les biblioteques comencen una vaga diària indefinida després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en un punt mort.
25: Barcelona, Montse Pujol.
29: Les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida diària, a la qual a partir de divendres que ve se sumaran treballadors de biblioteques públiques de tot Catalunya, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat, que a Catalunya té lloc els dies 9, 10 i 11 de juny. La protesta va començar el passat 20 d'abril a Barcelona, amb una sèrie d'aturades a la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes convocada pel comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de la ciutat. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
25: Més notícies. L'Hospital de Bellvitge crea un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar.
28: Una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard, l'estudi també conclou que millora el pronòstic dels pacients.
25: Cèlia Forment.
28: Els malalts derivats per aquest circuit arriben a l'hospital amb una capacitat pulmonar del 90%, davant del 76% dels que segueixen el procediment habitual. A més, 7 anys després del diagnòstic, la supervivència és un 14% superior entre els pacients atesos per aquesta via ràpida, que ja funciona a la regió metropolitana sud. Segons la neumòloga Guadalupe Bermudo, el nou model...
30: Funcionen bé juntes. Formació específica de l'atenció primària, una via de derivació directa i clara i una unitat especialitzada que rep el pacient amb protocols definits.
28: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
25: El Maresme, al port d'Arenys de Mar, tindrà un nou accés per vehicles i vianants per la riera d'en Bareu, una de les principals artèries del municipi.
27: Les obres començaran després de l'estiu i tenen un pressupost d'1,4 milions d'euros finançats al 50% entre l'Ajuntament i Ports de la Generalitat.
25: I al Baix l'Ajuntament de Manresa respon la CGT que compleix la normativa del reciclatge de cartró.
28: Segons explica el Regió 7, el sindicat denuncia que la totalitat d'aquesta fracció procedent del centre històric podria estar sent eliminada sistemàticament en abocadors situats fora de la comarca.
25: I cultura avui al Palau de la Música. Sons de la Terra, homenatge a Antoni Gaudí, amb Daniel Blanc al piano. A les 7 de la tarda, entrades fins als 52 euros. 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: Són les 7 i 20 minuts, ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui, un dia més, amb Zero com a tema principal. La Vanguardia assenyala que el sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama. Un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta el periòdico. I, segons l'Ara, l'UDEF fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. També Zapatero a les portades de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela i el País, que el jutge ordena revisar tots els seus correus des del 2020. Altres temes de portada, onada de calor a Europa, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb una gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir, a la capital britànica, els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus. El Papa és l'altre gran protagonista de la premsa, amb foto inclosa, és la principal del periòdico, que va acompanyada del text Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial. I un últim apunt per acabar, encara el periòdico, que avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
5: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
6: el 3 de desembre del 1934.
5: I el número de la sort, el...
6: 2.
5: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Set i 22, un nou estudi confirma la desaparició de les dones de més edat al cinema. Frederic Vincent, bon dia.
7: Bon dia, sí, s'ha destacat diverses vegades el poc interès de Hollywood, especialment de Hollywood, vaja, en els papers femenins d'una certa edat. Sempre es diu que de Meryl Streep només n'hi ha una, però ara ha aparegut un informe de l'entitat Age Without Limits, Edat Sense Límits, que fa justament campanya contra l'anomenat edatisme.
12: ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven. Esto es la sustancia.
7: Aquest estudi el que ha agafat és mirar les 100 pel·lícules més taquilleres estrenades al Regne Unit els últims 3 anys. Primera conclusió, una pel·lícula taquillera té 4 vegades més de probabilitats de tenir com a protagonista un animal que parla abans que una dona més gran de 60 anys.
13: Las serpientes llevan sin poner un pienso otrópolis toda la vida.
14: Si queréis hablar con un reptil, yo soy vuestra chica.
7: Insistim, eh? 4 vegades més de probabilitats de tenir de protagonista un animal que parla abans que una dona més gran de 60 anys. De les 100 pel·lícules, 5 estaven protagonitzades per una dona d'aquestes edats, 20 presentaven criatures que xerren. Aquesta és una de les conclusions. La segona, entre les 100 pel·lícules més taquilleres dels últims anys, n'hi ha més protagonitzades per un actor que es diu Chris que no pas per una dona de més de 60 anys.
15: Si nosotros no protegemos la galaxia, ¿quién lo hará?
16: Te seguiremos.
7: Tot això és aquest estudi que ve avalat per altres informes que s'han fet recentment. Per exemple, n'hi ha un del Centre d'Estudis de les Dones de la Televisió, que té seu a San Diego, als Estats Units, que diu que les dones de més de 60 anys representen un 2% dels papers protagonistes. Els homes d'aquesta edat són el 8%.
0: I Europa?
7: Sí, fa no fa, la veritat. Hi ha un estudi belga molt interessant que ha analitzat pel·lícules entre el 45 i el 2022, pràcticament 100 anys de pel·lícules. Diu que la conclusió principal és molt evident. Les dones desapareixen abans que els homes i, si reapareixen, són àvies o estereotips. Mentre que els homes, si surten homes grans, homes de més de 60, doncs home, tenen més varietat de papers. Insistim, que no és una gran novetat. El que passa és que el context actual ho fa una miqueta diferent.
17: Yo estaba esperando ese sitio.
31: Lo siento, señora, somos más jóvenes y más rápidas.
17: Soy la señora de Cleo Threadgood, una viuda de 82 años.
7: Ja vam dir que l'assistència als cinemes està per sota dels nivells previs a la pandèmia, però és que al Regne Unit, un de cada 5 assistents al cine té 55 anys o més. Aquí, a Catalunya, una de cada 3 persones d'aquesta edat ha anat al cine en els últims 3 mesos. És menys que en altres franges d'edat, però és un sector que ha dit diverses vegades que un dels motius pels quals va poc al cinema és perquè troba a faltar històries seves. En un altre sondeig, un de cada 6 enquestats diu que aniria més al cine si tingués una protagonista femenina d'una certa edat.
8: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: I dilluns l'Enigmàrius feia la mena d'òpera que apaga espelmes, i la resposta era bufa. L'òpera bufa és un gènere líric de caire còmic nascut a Nàpols, i qui bufa les espelmes d'un pastís pretén apagar-les. Avui dimarts, un Enigmàrius d'estrena. S'estrenà repartint bombones de 6 lletres. S'estrenà repartint bombones 6 lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara, 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre les declaracions del futbolista Marcos Llorente i també del càncer de pell.
2: La setmana passada, el futbolista Marcos Llorente va negar a l'Hormiguero que prendre el sol estiguera associat amb el càncer de pell. Ahir, l'Associació Espanyola de Comunicació Científica va demanar una rectificació al programa per lo perillós que és donar opinions personals sobre temes tan complexos carregant la evidència científica. És de veres que Pablo Motos li va replicar prou, però també és de veres que el problema pot ser és donar-li la possibilitat de dir la seua en estos casos a tipus com Llorente.
0: I a la recomanació del dia avui que l'actriu Helena Bonham Carter fa 60 anys, Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El Club de la Lluita.
9: Tot un clàssic de David Fincher que molts espectadors de la generació millennial no només ens va posar al mapa Bonham Carter, en la pell d'una antiheroïna grunge, caòtica i magnètica, sinó que ens va fer enamorar encara més de Brad Pitt i Edward Norton, que després de grans títols com Seven o American History X, aquí es posaven al capdavant d'un club de baralles clandestí per canalitzar un malestar existencial i la destrucció de les convencions socials. El Club de la Lluita, una obra de culte que podeu veure gratuïtament a Rakuten i amb subscripcions a Netflix i a Disney+.
11: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
18: Tuya.
11: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
18: Sí, tu prima.
19: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
20: Bon dia, Guardiola.
21: Thank you so much.
22: Siga, saga, siga, saga!
21: Now we...
22: Sigui!
21: Always I will have the rest of my life something on my heart.
22: Saga!
20: L'exjugador i exentrenador del Barça, Pep Guardiola, és protagonista del dia després del multitudinari comiat que va rebre ahir als carrers de Manchester perquè se'n va del City després de 10 anys.
23: Yes, 10 years it is said very quickly.
0: Sí, es diu molt ràpid. Sí, sí. Pep Guardiola, bon dia.
23: Yeah, good morning. 10 years, because it's quickly, but it's not like this. No, Ricardo, it's not 10 years, and no, it's done, it's done, finished, no. No. It's 1 year, then the second year, the three, and the four, and
0: pots
23: the five.
0: Pots parlar en català, sí. Que estem a sí, Catalunya Ràdio.
23: And like this until you know it's 10.
20: Pep.
23: Oh, of course, yeah, sorry. Són tants anys que a vegades ja no sé... No sé, bé, no, i del que deia, 10 anys es diu molt de pressa. Però no ho és.
20: Sí, no, si ho hem entès, Pep, gràcies per l'aclariment. Bravo. Et va agradar l'homenatge d'ahir per part del City i de la seva afició?
23: Yeah, it was very emotional. In my country, in Catalonia, we have an expression, you know, a refrain.
20: Sí, l'anglès, Pep.
23: Is of ungrateful people, the hell is full.
0: De desagraïts, l'infern és ple. No?
23: Sí. Yes.
20: The hell... Ens estàs dient que al teu país tens un refrany, que som d'aquí, Pep.
23: The hell is full. M'he deixat el pronom.
20: Nisful, molt bé. Però escolta'm una cosa, però a partir d'ara què, Pep?
23: No, a partir d'ara no ho sé jo, Gerard. Si vols que t'ho diguis, m'he buidat. I feel that me sento que m'he buidat un altre cop.
20: Sí.
23: I have to fool myself. Molt bé. Veurem què passa.
0: Michael Jordan et va desitjar sort als camps de golf.
23: Oh, yeah.
20: Potser va Michael, per aquí la cosa.
23: My friend Michael. Yeah, it's a possibility that I will dedicate to plugging holes.
20: Em dedicaràs, eh?
23: Tapar forats.
20: Ah, tapar forats.
0: I tornar a entrenar, no?
20: Ahir una emissora de Madrid proposaven com a possible seleccionador espanyol.
23: No. By the moment, because never is, you know. Mm. You know? Never is, you know. So you have to think about that and plug in holes.
0: Sí,
24: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un...
3: Per on anàvem? Ah, sí, amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia. Des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
0: Són 8:15. I a Girona, aquesta hora, continuem pendents de la macrooperació dels Mossos contra un grup criminal dedicat al cultiu i al tràfic de marihuana. Actualitzem la situació des de Girona. Fèlix Martí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, estan fent l'entrada i registren diversos immobles d'una dotzena de poblacions, sobretot a les comarques del Gironès i la Selva, en concret a la mateixa ciutat de Girona, en dos habitatges al barri de la Font de la Pólvora. Però a més hi ha registres a Cassà, Llagostera, Quart, Salrà, Sal i Bescanó. També a Sils, Caldes de Malavella i Riudarenes, i a l'Alt Empordà, al municipi de l'Escala, han confirmat al Matí de Catalunya Ràdio. El primer objectiu és desmantellar diversos cultius interiors de marihuana i la seva distribució, però també es relaciona amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Al capdavant hi hauria una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona. En aquests moments hi estan treballant 600 agents als Mossos d'Esquadra amb unitats operatives de gossos ensinistrats i mitjans aeris.
0: El cas Zapatero, que planarà també avui en la primera reunió del Consell de Ministres i després també del viatge oficial que el president Pedro Sánchez comença avui a Roma i que demà el portarà a veure's amb el Papa. L'aixecament del secret del sumari ha confirmat la tesi del jutge, que Zapatero era el líder d'una trama corrupta i que les instruccions més sensibles les donava des de casa seva. També hem sabut que la policia ha trobat gairebé 300.000 euros en efectiu a casa del suposat seu testaferro, Julio Martínez, i també un centenar de joies a la caixa forta del despatx de l'expresident.
6: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial d'entre 30.000 i 50.000 euros.
0: El que sentim és a la cadena SER, el portaveu de l'expresident Luis Arroyo. Avui el sentirem també ell en aquest programa, perquè parlarà avui amb nosaltres al Matí de Catalunya Ràdio en temps d'àgora. I a casa nostra, després d'un cap de setmana llarg, els consellers començaran aquesta tarda a comparèixer al Parlament per explicar els pressupostos dels respectius departaments. Això mentre Educació es tornarà a reunir amb els sindicats per buscar un acord que acabi amb les mobilitzacions. I pel que fa als esports, Robert Prat...
10: Nous jugadors catalans convocats pel Mundial de Futbol de l'11 de juny, cap del Madrid. El tècnic del Girona, Mitchell, diu que el club és immortal i que tornarà a l'elit, i Guardiola s'acomiada del City en una rua pels carrers de la ciutat amb missatge inclòs de Michael Jordan.
0: I pel que fa al temps, avui seguirem amb aquest episodi de calor avançada. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, avui la massa d'aire que tenim és uns 4 graus més càlida del que és normal en aquesta època de l'any, i de cara a divendres, que continuarà pujant la temperatura, la massa d'aire serà uns 8 graus més càlida del que és normal en aquesta època. Per tant, continuarà pujant el termòmetre. Avui, on més es notarà aquesta pujada, serà sobretot a la costa, poden arribar ja als 29 o 30 graus, i a l'interior encara tindrem temperatures molt semblants a les d'ahir. De cara a dimecres, dijous, divendres, a Ponent es podria arribar entre els 37 i 38 graus, fins i tot divendres podrien reaparèixer algunes tempestes al Pirineu.
0: I mobilitat també a aquesta hora, avui amb retards a l'R2 Nord. Maria Fernández Noguera, bon dia.
22: Bon dia. Hi ha hagut un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu que provoca problemes amb la senyalització, segons informa Adif. Renfe assegura que els retards superen els 30 minuts i, de fet, alguns usuaris de l'R2 Nord ens expliquen que hi ha trens que han arribat una hora més tard del previst. A l'R11, que també passa per aquest punt, es veu afectada per aquesta incidència i també per un altre problema a la infraestructura que hi ha hagut entre Figueres i Llançà, en aquesta línia. Els retards poden arribar als 40 minuts. Mentrestant, a l'R12, el tren que va de Manresa a Lleida circula amb 3/4 d'hora de retard.
0: I a les carreteres, sense incidències destacades, això sí, hi ha ara mateix força retencions. Clàudia Serra, bon dia.
25: Bon dia, sí. Direcció Barcelona, hi ha retencions en punts com la C58 de Terrassa-Sabadell, la C58 i la C33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat, C16 cap a la Ronda de Dalt, l'A2 des de Pallejà, la B23 des del Papiol i la C32 des de Viladecans. També trànsit molt dens a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat.
0: Avui a la Gora del Matí, Vicenç Sánchez i Sara González Anagrau i Pere Rossinyol. Serà d'aquí a una hora, però abans... Connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades del dia amb Maiol Roger i Pol Forada. Bon dia.
26: Bon dia.
0: I al marge dels articles d'opinió que n'hi ha sobre Zapatero, avui hi ha dos altres temes que aconsegueixen fer-se un lloc en aquests editorials dels diaris.
26: La Vanguardia, El País, El Mundo i l'ABC dediquen l'editorial al Papa, mentre que l'Ara i El Periódico coincideixen a parlar d'habitatge.
27: Comencem pel Papa. La Vanguardia recorda que en la seva primera encíclica, Robert Prevost ha advertit de l'avenç de la intel·ligència artificial i els seus magnats.
26: Diu el diari del Grup Godó que el punt pontífex referma la seva posició a l'escena política enfrontat a Trump i als seus aliats.
27: El País titula Lleó 14 contra els tecnooligarques. Destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el papa també pren partit sobre altres temes que no tensionen la política mundial.
26: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de l'ultradreta.
27: El Mundo destaca que estem davant d'un papa amb vocació d'influir.
26: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica, no refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els excessos de qui la controla.
27: I l'ABC subratlla que el papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
26: El diari de Vocento afegeix que cal que els governs estableixin marcs reguladors capaços de protegir drets fonamentals davant els perills de la intel·ligència artificial.
27: I canviant de tema, l'Ara diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge.
26: Exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a la manca d'oferta a Barcelona i al tancament de comerços que deixen locals buits.
27: El periódico posa el focus en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder comprar un pis o una casa. Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
26: I lamenta que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
1: Augmenten els nens que necessiten una pantalla per anar al bany o per menjar. Així titula La Vanguardia un article en què pediatres i psicòlegs expliquen els perills d'aquesta dependència que ja té nom, xumet digital. Si el nen menja veient dibuixos, no aprendrà a alimentar-se. I si va al bany amb el dispositiu estarà més temps del que toca, i això té riscos físics i higiènics fins i tot, perquè els bacteris poden arribar a impregnar el mòbil. Ells no fan més que imitar el seu entorn adult, i si no que aixequi la mà qui no agafa el mòbil per tal d'esperar o evitar l'avorriment.
7: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
8: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
13: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
14: Sou molt bona gent!
15: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
16: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
28: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
29: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què no ensenyen les escoles oficials d'idiomes d'Andalusia?
27: Doncs ni català ni euskera ni gallec, cap dels candidats a les eleccions andaluses ho incorporava tampoc als seus programes. Es dona el cas que un irlandès sí que pot aprendre'l a l'Institut Cervantes a Dublín, però un sevillà andalusia no. Argumenten que és per falta de demanda. De fet, hi ha 7 comunitats que encara no han introduït les llengües cooficials a l'oferta de les escoles d'idiomes. Ho llegim al periòdico.
0: La gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
22: Es tracta de Cora Noguer, de la secció de gimnàstica artística del Club Natació Granollers. És adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior, amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali, una història que llegim a l'Àrab.
0: I aquí han perdonat 1 milió d'euros?
27: A un matrimoni de jubilats del Segrià que tenia un deute amb Vicenta per aquest import. Un jutjat els ha concedit el perdó a través de la llei de segona oportunitat. Ho explica el Segre, que detalla que els casos de persones que s'acullen a aquesta mesura s'ha disparat un 70% en un any.
0: I què no s'entén?
22: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgics de Franco. Són a Madrid, Ciudad Real, Córdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Rans, que cita el diari, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
0: La notícia que afecta els que esquien a Belter.
2: que Setcases ha avalat per unanimitat el projecte Vallter 365 i això vol dir que dona llum verda definitiva a un telecabina que enllaçarà Setcases i l'estació d'esquí. Argumenten que així s'impulsa un model turístic sostenible. Ara serà el torn dels informes urbanístics. Si no hi ha entrebancs, podria començar la temporada 2027-2028. Ho veiem al Diari de la Neu.
0: Hi ha el misteri d'una empresa que compra llibres vells.
4: Una companyia del Canadà ha irromput a llibreries de tot el món comprant milers d'exemplars de llibres que ja no tenen recorregut comercial. Els llibreters denuncien que el seu objectiu és entrenar la intel·ligència artificial. Ha comprat llibres a la Fènix de Badalona i a la segona comanda el seu propietari va començar a sospitar. Es van endur exemplars en català que porten anys al magatzems, tots de no ficció, una història que explica el Diari Japonès.
0: Ara entenc perquè hi ha molts llibres aquí a la ràdio que
27: desapareixen.
0: Que desapareixen. Saps on van a parar?
27: Doncs mira...
0: I ara els destacats en Internacional Economia, en Frederic Pincer i Lara García.
9: El New York Times publica un reportatge sobre les reunions de Donald Trump amb el seu govern, amb el seu gabinet. El diari ha analitzat hores i hores de gravacions de trobades i hi ha una principal conclusió, que és que els membres del govern dediquen una part important del seu temps a fer la pilota, a ensabonar el president. De mitjana, una de cada sis frases, diu el New York Times, és per afalagar Donald Trump. Molts diaris avui, evidentment, destaquen també l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial, incloent-hi per descomptat l'Observatori Romano, el diari oficial del Vaticà, que posa en portada un primer pla del pontí firmant el document. També ho ressalten els diaris de tendència més aviat conservadora, com el francès Le Figaro, que en el seu editorial diu que el crit d'alerta del Papa s'entén davant de la feblesa dels dirigents d'abandonar la regulació en nom de la prosperitat. I justament sobre les noves tecnologies, el Times cita una vista de l'Acadèmia Mèdica del Regne Unit que avisa: les xarxes socials són el nou tabac, en el sentit de les addiccions. Pressionen així el govern perquè avanci en el projecte per prohibir les xarxes als menors de 16 anys.
25: I en plan econòmica, l'Economista titula que Espanya perd el tren europeu del treball d'alt valor afegit per la precarietat de mestres i docents. Diu que són dos sectors dèbils per la seva dependència de l'administració pública, on els contractes concentren una elevada de taxa de temporalitat. Encara en contractes

Parla de potència mundial. Per La Vanguardia és una llista amb missatge. 8 jugadors del Barça, cap del Madrid, amb Gavi com a 8è passatger. A un jugador del rècord, Clemente va convocar 9 culers el 1994. Per Joan Josep Pallàs és una derrota colossal del Madrid. El periòdico remarca que, per primer cop a la història, Espanya no comptarà amb jugadors del Madrid en un mundial.

0: Pel Diari Esport és una golejada 8-0 del Barça i pel Mundo Deportivo, senzillament, una selecció golea.
1: També interessant avui l'article de Santi Nolla, que parla del culpable, diguéssim, del descens del Girona i assenyala Pere Guardiola com un dels responsables. Seria interessant també sentir Pere Guardiola, que és un president del Consell d'Administració del Girona, sí, sí. I que també, doncs, a veure com ha viscut aquest fracàs del Girona. En fi, perquè us ho llegiu. I a la premsa del cor, Frank Cuesta, Elisenda Pineda.
2: Frank Cuesta es casa amb Paloma Ramon en una cerimònia budista a Tailàndia. La relació va començar el 2021 quan ella va contactar amb ell com a admiradora. Després va viatjar al seu santuari a Tailàndia i allà va néixer l'amor. La núvia ha compartit les imatges del casament on veiem a Frank Cuesta vestit amb unes bermudes roses fetes de ras inflamable. Fins aquí fa esgarrifar. Però és que també porta la seva inseparable gorra, amb més capes d'ADN que la moqueta d'un crim, les sabatilles crocs i uns mitjons color de gust com fuig que farien vomitar una cabra. Esperem que la parella tingui una bona vida conjugal i que Frank Cuesta aprengui que una aigüeta no fa cap mal.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter.
1: 62.
3: Mira, 60 clavats. Mm. També fa anys el cantant Lenny Kravitz.
1: 70!
3: 62, Ricard!
1: Sí.
3: El cineasta Fernando León de Aranoa.
1: 60.
3: 58. I acabem amb el cantant Raimundito Amador.
1: 75.
3: 67. Ui, una mica...
1: Santoral.
3: Una mica fred, això. Avui a Sant Zacaries va ser un sacerdot jueu, marit d'Elisabet, cosina de Maria, la mare de Jesús i pare de Sant Joan Baptista. En l'Evangeli, segons Lluc, l'arcàngel Gabriel se li va aparèixer i li va anunciar que tindria un fill, Joan. Zacaries va dubtar de la paraula del missatger diví perquè Elisabet era una dona gran i estèril. Com a càstig per la seva incredulitat, Zacaries va perdre la capacitat de parlar i alerta només la va recuperar en el moment en què Sant Joan va ser circumcidat. A Catalunya hi ha 4 persones que es diuen Zacaries.
1: Xas! I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 26 de maig del 2026, en el quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 26 de maig de 2006, Miquel Iceta, viceprimer secretari del PSC, adverteix públicament al president Pasqual Maragall que no doni per fet que ell tornarà a ser el candidat socialista. Diu que això no és una decisió personal, sinó de partit. A Maragall també li toca el rebre les jornades del Cercle d'Economia. El seu president, José Manuel Lara, li demana que no se li acudeixi repetir un govern tripartit. I ara fa 20 anys s'estenia a Catalunya la preocupació per l'onada de robatoris silenciosos de nit i en domicilis particulars. Una banda de romanesos eren detinguts al Baix Camp acusats d'assaltar més de 100 cases. Es demanava més policia i un enduriment de les lleis. Acabo amb una entrevista de La Vanguardia al sociòleg Zygmunt Bauman, amb un titular que val pel 2006 i encara més pel 2026. Vivim amb la por d'una amenaça constant, sense saber ben bé de què.
1: Avui és 26 de maig del 2026, és el dia 146 del calendari. Falten 26 dies per l'estiu, 29 per Sant Joan i 2 setmanes exactes per la visita del Papa a Catalunya. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: A Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al submarí no hi apareix cap conversa seva.
7: Debería haberlas, o sea, debería haberlas ese año.
8: En aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals.
9: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Es un éxito, por tanto, a continuar.
10: El cambio climático sigue avanzando y no da tregua.
11: Es tracta d'una aposta clara per enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa.
12: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència

0: ...artificial també ha de ser desarmada.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Transhumanisme.
2: Corrent de pensament que defensa la millora de la condició humana a través de la ciència i la tecnologia, mitjançant l'eliminació de l'envelliment i l'augment de les capacitats físiques i mentals de l'ésser humà. El papa qüestiona el transhumanisme en la seva encíclica sobre la intel·ligència artificial.
1: Sinistralitat.
2: Tot i que ho puguem associar com a sinònim d'accidents de trànsit, la sinistralitat ve de sinistre, greu dany o pèrdua produïts per un incendi o un naufragi, especialment tractant-se d'assegurances, una definició gairebé burocràtica per una sinistralitat que pot ser dramàtica, com els 5 morts que hi ha hagut a la carretera aquest cap de setmana llarg.
1: Desarrelament.
2: Acció de desarrelar o desarrelar-se. L'efecte, establir-se, fixar-se en un lloc, especialment adquirint-hi béns arrels, és el que vol dir arrelar-se. La política de fitxatges del Madrid l'ha desarrelat d'Espanya fins al punt que per primer cop en gairebé 100 anys cap jugador del Madrid representarà el país al Mundial.
1: I ara posem-hi tres xifres, Lara García. 1.800.
3: El govern aprovarà avui la incorporació de gairebé 1.800 nous docents al curs vinent al Gran Gruix per l'escola inclusiva. També avui hi ha la cinquena reunió entre l'executiu i els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte.
1: 4.045.
3: Són les tones de tonyina vermella que els pescadors preveuen capturar al Mediterrani. Avui comença la campanya de pesca. Enguany s'ha avançat després de la pressió dels pescadors. Les previsions són superiors a les de l'any passat gràcies al clima i també a aquest avançament de dates.
1: 3.5.
3: Són els anys de presó a què la justícia d'Indonèsia ha condemnat el capità del vaixell turístic enfonsat on van morir 4 membres d'una família valenciana el desembre passat al Parc Nacional de Komodo. El jutge el condemna per negligència perquè en el moment de l'accident el capità no controlava el timó.
1: I ara el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge hi veig diverses fotografies, una al costat de l'altra, i apareixen collars, braçalets, veig arracades. Són majoritàriament platejats, força ostentosos i amb pedres d'un color vermellós. Cada peça apareix amb un número identificatiu i amb el segell també de la Policia Nacional.
4: És part del que la policia va trobar la setmana passada a la caixa forta quan va escorcollar el despatx de Zapatero, un botí d'un centenar de joies, inclosos també rellotges de luxe, que molts van córrer relacionat amb els suposats cobraments irregulars que investiga el jutge, però un portaveu de l'expresident espanyol ha assegurat que majoritàriament formen part d'una herència de la dona de Zapatero i que en conjunt estarien valorats entre 30.000 i 50.000 euros.
1: A la segona veig el Papa Lleó XIV, que mira un quadre emmarcat, un quadre on hi ha una pintura. Qui conegui bé la zona de Val més diagonal de Barcelona i podrà reconèixer l'edifici del Círculo Equestre. I al costat explicant-hi què hi diu, en una inscripció, hi ha el president de l'entitat, Enric Lacalle.
4: El pontífex va concedir ahir una audiència privada a la junta d'aquesta selecta institució amb motiu del seu 170è aniversari. Lacalle va explicar després que va poder compartir amb el papa la trajectòria del Círculo, la seva vocació, diu, de servei a Barcelona i la voluntat de continuar sent espai de diàleg, de convivència i de reflexió.
1: I la tercera imatge ens l'envia, en aquest cas, des de Girona. Es tracta d'un adhesiu rodó de color taronja, amb un no amb vermell ben gran, i en blanc hi ha un dibuix d'un tren, si llegeix el lema "No pagarem per un servei indigne". On el trobem, aquest adhesiu, Núria Paraire?
5: Doncs el trobem als vagons dels trens de la línia de Rodalies R11, la línia que va entre Portbou, Girona i Barcelona. Els usuaris han començat una campanya per enganxar els adhesius als seients. Demanen que el servei torni a ser gratuït perquè encara no funciona correctament. Diuen que hi ha retards constants. Ho promou la plataforma Ja n'hi ha prou, que està recollint signatures.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. El líder de Vox, Santiago Abascal, diu que quan ells els governin reduiran les pensions i s'acabaran els viatges de l'Imserso. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia, Santiago Abascal, ho diu en exclusiva en una entrevista al mitjà de comunicació BKN+. De fet, és habitual que Abascal utilitzi mitjans poc coneguts per introduir els seus temes de debat. En aquesta entrevista, el líder de Vox diu que Espanya s'està fent gran i que el sistema de pensions no és sostenible tal i com està configurat actualment. Sobre els viatges de l'Imserso, diu Abascal que el país no pot sostenir una xarxa de viatges quasi gratuïts, proposa estudiar fórmules perquè les persones grans tornin a cotitzar d'alguna manera. El periodista que ha fet aquesta entrevista, Abascal, recorda que Vox va ser l'únic partit a tot el Congrés que va votar en contra de la revalorització de les pensions el passat mes de febrer.
1: I això és real o fals?
8: El matí de Catalunya Ràdio. Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
7: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el líder de Vox, Santiago Abascal, diu que quan ells governin reduiran les pensions i s'acabaran els viatges de l'Imserso és una notícia falsa. Ni Abascal ha fet mai aquestes declaracions ni tampoc ha donat cap entrevista exclusiva a un suposat mitjà de comunicació que es diu BHN+. De fet, aquest mitjà de comunicació tampoc existeix.
1: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.
9: És tan tendre amb mi, Di.
10: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
9: Crec que m'he enamorat.
10: Normal, amb aquests preus.
9: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
10: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
1: Són les 7:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. En marxa un ampli dispositiu policial contra una organització criminal en 12 municipis de la demarcació de Girona.
11: L'objectiu és detenir els membres de la banda dedicat al cultiu de marihuana, distribució de drogues i blanqueig de capitals. El desplegament policial el formen més de 600 efectius dels Mossos d'Esquadra.
1: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
12: El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx de Zapatero, on es van trobar, entre d'altres, diverses joies. Luis Arroyo, portaveu de Zapatero, aquesta nit a la SER.
13: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
12: De moment, Pedro Sánchez no preveu avançar eleccions, com li reclama Felipe González o l'exministre socialista i exregidor de Ciutadans, Celestino Corbacho.
1: I aquí, cinquena reunió entre Educació i els sindicats d'Educació per intentar desencallar el conflicte.
11: Serà abans d'una nova aturada a tots els centres demà. Mentrestant, el govern aprova avui incorporar gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per l'escola inclusiva.
1: I els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua.
12: Fons de l'exèrcit dels Estats Units han qualificat l'atac de contingut i llançat en defensa pròpia unes hores abans. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en negociacions.
1: Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
11: En la seva primera encíclica, el papa assegura que no és moralment neutre i recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
14: En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort.
1: I s'activen les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
12: Aquí la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
1: El director general de l'OMS viatja avui al Congo pel brot d'Ebola,
11: que ja hauria provocat 220 morts. L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant i que el conflicte armat que viu el país dificulta les tasques de control.
15: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
16: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol amb temperatures molt semblants a les d'ahir a l'interior de Catalunya, per tant quedaran entre els 30 i 34 graus, i en canvi sí que pujaran notablement a la costa, on es podria arribar als 29 o 30. Demà, dijous i divendres, continuarà fent sol i encara pujarà més la temperatura, tot i que a partir de divendres espereu que es formin algunes tempestes de tarda al nord del país.
15: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, aturades en diversos punts de direcció a Barcelona. Clàudia Serra?
17: Sí, molt complicada aquesta hora la circulació cap a la capital. Hi ha retencions a la majoria de les vies principals que connecten amb Barcelona, també a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat. Densitat també a la P7, a la Roca i Santa Perpètua, sentit sud, a la C58 de Terrassa Sabadell i a la C59 a Caldes, també sentit sud.
1: I ara que falten 14 dies exactes per la visita del Papa, inaugurem un nou espai al matí de Catalunya Ràdio. Cada dia us explicarem detalls d'aquesta visita amb l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
18: Bon dia. Abans de ser papa, entre 2001 i 2013, Robert Prevost va ser prior general dels Agustins. És per això que en aquella època va visitar els seus companys d'ordre religiós a la parròquia de Sant Roc de Badalona. El 10 de juny, Lleó XIV acudirà a la parròquia de Sant Agustí, ubicada al Raval de Barcelona. Es retrobarà amb el pare Faustin, amb qui havien coincidit a Tanzània el 2003. És el rector de la parròquia i fa un any a TV3 recordava així el pontífex.
19: És una persona muy simple. Siempre se baja a las personas muy pequeñas, a las personas simples, vive con todos.
18: Actualment a Catalunya hi viuen 4 agustins, 2 d'origen tanzà i 2 filipins.
20: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: I avui, Canalies, bon dia.
21: Bon dia de nou. Què tal, Ricard? Com estàs?
2: Marcarem el telèfon del Julià.
21: Del Julià, sí.
2: Julià.
21: Que fa anys. No sabem quants en fa, però l'intentarem preguntar.
2: A veure si respon.
21: És el mateix que en faci 18 que 80.
2: No.
21: 18 pot ser que encara dormi.
2: Sí. I amb 80 també.
21: I amb 80 també.
2: Sí.
21: Tens sí. Tota la raó. Sí.
2: Fa 40 ja és diferent. Però
21: avui
2: el Julià
21: 80...
2: no agafa el telèfon.
22: Se te ha redirigit.
2: Sí, ui. Doncs res. El trucaran de part dels seus pares, no?
21: Sí, d'en Marcel. I també perquè, evidentment, li volen desitjar per molts anys i li volien dedicar aquesta meravellosa cançó que interpreta Manu Guix de Beatles, que es diu Hey Jude. Hey Jude.

0: Oh. Ah, però quina meravella, aquesta cançó. Sí. Julià, doncs ja ho saps, a part dels teus pares i d'en Marcel, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. També recordar-vos que si voleu que en Manu us dediqui una cançó o...
1: De cara ja, de cara al curs vinent.
0: Sí, perquè anem planíssims.
1: Aquest curs ja està la cosa plena.
0: El 636-36-06-09, 636-36-06-09. Deixeu el vostre missatge o ens envieu un WhatsApp i en Manu Guijos cantarà una fantàstica cançó en directe al matí de Catalunya Ràdio.
1: Estarà un fantàstic.
0: Fantàstic.
1: Una fantàstica cançó.
0: Una fantàstica cançó.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Ahir el jutge del conegut cas Ul Plus Ultra va entregar el sumari a les parts. Són un total de 8 volums, prop de 4.000 pàgines, i situen l'expresident del govern espanyol Zapatero al centre de la diana. El jutge l'acusa de liderar una trama organitzada per obtenir beneficis il·lícits. L'acusa d'intercedir davant d'instàncies públiques a favor de l'aerolínia Plus Ultra i també d'altres empreses vinculades a Venezuela i la Xina. El sumari presenta una imatge molt tèrbola de Zapatero, un entramat de missatges i d'empresaris molt ben connectats i de societats també fantasma i favors polítics a l'ombra. Fins i tot l'ús de l'empresa de les seves filles per, suposadament, encobrir cobraments. Segons el jutge, una maquinària dissenyada per aprofitar els fils de l'expresident als ministeris. Són fets que, en cas que es confirmin, tindrien una gran gravetat. Cal esperar que la justícia faci la seva feina, però d'entrada calen moltes explicacions i aclariments per part dels protagonistes. Enmig de les 4.000 pàgines, l'element que ha acaparat titulars aquestes últimes hores ha estat la troballa molt visual de 100 joies i rellotges que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. Aquest és un fet que s'haurà d'aclarir, per molt que l'entorn de Zapatero s'hagi afanyat ja a parlar de regals i també d'herències. Però compte, encara no sabem quin valor econòmic tenen aquestes joies i ni tan sols si tenen cap rellevància en aquesta investigació concreta. Posar-hi massa atenció en aquest moment és apartar-se del més important. El moll de l'os és el conjunt d'evidències que recull aquest sumari judicial. Són indicis prou sòlids perquè la justícia hagi de seguir el seu camí fins al final. I, sobretot, fan absolutament necessari que qui hagi de donar explicacions les doni. Perquè més enllà del codi penal, parlem de la dignitat del càrrec més alt de la política espanyola. Aquest escàndol obre la porta a revisar a fons també el que és l'estatut de la figura de l'expresident. Cal deixar clar que és el que es pot fer, diguéssim, i que és el que no. Fins on arriba aquesta feina privada? On comença també la temptació d'aprofitar-se'n? Perquè en política, l'òptica i les aparences també són fonamentals. A Espanya, els expresidents tenen dret a una pensió vitalícia que paguem tots. Un mecanisme pensat, precisament, per garantir la seva independència econòmica un cop estan fora del poder. Les imatges de la setmana passada ataquen tota dignitat institucional. Veure el despatx d'un expresident escorcollat per la policia provoca una vergonya democràtica. És fonamental, per tant, que la ciutadania pugui confiar-hi. Les explicacions han de ser públiques, han de ser clares i transparents, sobretot per esvair sospites que, ara per ara, i amb el sumari a la mà, tenen fonament.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dimarts 26 de maig, ens despertem amb unes temperatures encara prou fresques, malgrat que avui serà un dia de sol i de molta calor. A Bagà, al Berguedà, tenen 9 graus, 10 a Benissanet, a la Ribera d'Ebre, que contrasten amb els 21 graus que ja hi ha a la ciutat de Barcelona. Precisament a la costa, avui serà on més es notarà la pujada de la temperatura, poden arribar als 29 o 30 graus a molts llocs del litoral, i a l'interior encara seran molt semblants a les d'ahir, entre els 30 i 34 graus les més altes. Demà dimecres encara pujarà una mica més la temperatura, dijous continuarà pujant, divendres també, entre dijous i divendres a les zones més càlides arribarem als 37 o 38 graus a Ponent i sí que divendres formarà ja alguna tempesta de tarda al Pirineu.
0: Ara són les 8 i 4 i avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem l'historiador Ian Gibson, un dels referents en la recerca de la Guerra Civil. Gibson, que acaba de publicar No me encontraron, la fossa de l'Orca, crònica de un olvido. Es tracta d'un retrat dels 4 mesos que va durar la recerca oficial de la localització de les restes de García Lorca. I parlarem a partir de les 11 del matí. I com dèiem ara, el tema central continua sent la investigació de Rodríguez Zapatero. El cas Plus Ultra planarà sobre el viatge que avui comença Pedro Sánchez a Roma. El president espanyol té prevista per demà una roda de premsa després de reunir-se amb el papa i allà se li podrà preguntar per aquesta imputació. De moment, Sánchez s'ha limitat a dir als periodistes que està tranquil. I també ha apuntat això.
3: Que España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: A continuar. Deia Pedro Sánchez, parlant dels resultats econòmics espanyols. Uns resultats que, per cert, molta gent no nota la seva butxaca. En tot cas, el cas Plus Ultra continua movent-se també entre les parts estrictament judicial i també la política, i a la judicial el sumari mostra que la UDEF situa la casa de Zapatero com el nucli de gestions sensibles, mentre que qualifica el despatx de l'expresident de centre de direcció d'operatius. Allà han trobat, com dèiem, un centenar de joies. Són les joies de Zapatero. Àngels Lafuente.
4: El Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Consoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Així explicava la presència d'aquestes joies al mateix Arroyo aquesta nit a la SER. I parlarem al matí de Catalunya Ràdio d'aquí uns minuts. També ho comentarem amb la gemòloga i taxadora Eva Gómez. I en tot cas, les joies constitueixen un dels punts més destacats d'aquestes 4.000 pàgines de sumari. 4.000 pàgines on l'UDEF apunta que l'empresa de les filles de Zapatero haurien ocultat suborns amb factures falses. Àlex Giral Robert.
5: Pel jutge Calama hi ha indicis sòlids que la companyia de les descendents de Zapatero només era un instrument de l'entramat. No desenvolupava cap activitat real a punta i la xarxa la feia servir per canalitzar les comissions il·lícites a través de factures genèriques. A banda, el sumari també recull el gran poder d'influència de l'amic i suposat testaferro de l'exlíder socialista sobre Caracas. Creu el jutge que fins i tot hauria tingut capacitat per incidir en l'alliberament de presos veneçolans. A Julio Martínez Martínez, per cert, li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador. La paperassa judicial també inclou un dinar de Zapatero amb José Luis Ábalos i Coldo García una setmana després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra. Àlex Giral Robert pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre el que hem sabut del sumari, el comentari de la col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera.
6: El que fins ara s'ha realitzat en el sumari que involucra el president Zapatero són el que s'anomenen diligències prèvies. En aquest cas, inclouen els informes policials ja conegut, les actes del registre acordat pel jutge i la citació del president en qualitat d'investigat per al dia 2 de juny. Al llarg del temps, abans i després d'aquella data, s'aniran acumulant altres actuacions, potser algunes estan encara sota secret sumarial, i sols al final de tota aquesta instrucció podrà dictar-se eventualment l'auto de processament contra l'expresident. Queda, per tant, encara molt per saber, molt per fer, i ja s'hauria de demanar molta prudència.
0: Però a més del sumari hi ha, com dèiem, la part política. Aquí, la pressió a Pedro Sánchez perquè avanci eleccions es va intensificant.
7: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
0: I ahir es va pronunciar d'aquesta manera Felipe González, que no és el primer cop que es desmarca de Pedro Sánchez. En aquest cas, però, no és l'únic. Celestino Corbacho, que va ser ministre de Treball amb Zapatero, també reclama eleccions anticipades. Ho ha dit en declaracions en aquest programa.
8: A mi em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals i que al cap i a la fi el poble, amb la seva participació i amb el seu vot, decideixi el que tingui que decidir.
0: Celestino Corbacho, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, diu que ni tan sols garanteix si votaria el PSOE les properes eleccions generals. El sentirem d'aquí a mitja hora en detall en aquesta conversa que hem tingut amb ell. A la seva última etapa a la política va ser regidor de Ciutadans a Barcelona després que el fitxés Manuel Valls. I al marge, però, de les figures històriques del socialisme, un dels punts clau també en la pressió per convocar eleccions és què fan els socis de la investidura de Pedro Sánchez.
9: Ala ere, esan nahi dudana da, gauza bat da oso kritikoak izatea Sánchez.
0: El portaveu del PNV al Parlament Basc deia que criticar a Pedro Sánchez no vol dir que donin suport a Feijó. Sumar també manté de moment el suport al govern espanyol. Tornem a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
10: Bon dia, sí, el PNV ja reclama eleccions anticipades. El canvi de to agrada al PP, que pressiona perquè facin el pas definitiu de sumar-se a una moció de censura. Borja Sémper.
11: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
10: Però el PNV no està en aquest escenari i els populars mantenen que fer ara una moció de censura per perdre-la seria un regal a Sánchez. Per tant, tot i que la situació s'ha endimoniat pel cas Zapatero, el PSOE manté l'estabilitat per governar també gràcies al soci de la Moncloa, Lara Hernández de Sumar.
12: El gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante.
10: Una situació alertant Sumar i d'altres socis que es pot capgirar com un mitjó si en algun moment el PSOE surt empastifat en aquest nou cas de corrupció.
0: I dues coses més. La primera, avui també sentirem Aznar. L'expresident té un acte a Mèxic amb el Consell Empresarial d'Aliança per Iberoamèrica. I la segona és que Pedro Sánchez agafa una mica d'aire amb el cas de la seva dona. Frederic Vincent, bon dia.
13: Bon dia. Sí, la Guàrdia Civil ha conclòs que la càtedra que Begoña Gómez va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid complia la normativa legal. Diu que no ha trobat pagaments opacs ni tampoc indicis que la dona del president espanyol s'enriquís de manera il·lícita. Ara bé, sí que obre la porta a possibles irregularitats amb dues empreses que van desenvolupar un programari creat per aquests estudis.
0: Aquest és un dels temes del dia.

0: I l'altre tema del dia és l'encíclica del Papa, un document que es considera un dels ensenyaments més significatius del pontífex. Lleó XIV l'ha centrat, la seva primera encíclica, alertar dels riscos de la intel·ligència artificial. Avisa que s'ha de desarmar perquè corre el risc de ser una nova torre de Babel.
1: Sí, és una carta que té més de 42.000 paraules, recorda que la intel·ligència artificial no és humana i alerta que pot carregar-se, en canvi, els drets dels treballadors, diu específicament aquesta qüestió. De fet, el text del Papa diu que els resultats de la intel·ligència artificial s'han de valorar en relació amb moltes coses, per exemple, la dignitat dels treballadors i el dret a una remuneració suficient. Textual. Per això diu, cal regulació i cal control públic.
2: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
1: Lleó XIV avisa també que el control de la intel·ligència artificial per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtats i més manipulació. És molt destacat també que el text es fa ressò explícitament d'estudis psicològics. Diu que ha quedat demostrat que si els més joves abusen no només de la intel·ligència artificial, sinó de les xarxes, això genera problemes de son, d'atenció o de control de les emocions.
0: Aquestes són les línies generals de l'encíclica del Papa, però això té una altra cara. Mentre el Papa diu això, el Vaticà inverteix en intel·ligència artificial.
1: Sí, el Banc del Vaticà gestiona actius per valor de pràcticament 6.000 milions d'euros. Un 10% d'aquest pressupost va a obres caritatives, però bona part de la resta s'inverteix. No sabem exactament on, però sí que sabem els valors que, segons l'opinió de l'Església, són aptes per invertir, bàsicament perquè es van publicar dos índexs, un europeu i un altre dels Estats Units, amb aquestes empreses, les empreses que l'Església considera bones per invertir-hi. Què hi trobem aquí? Meta, Microsoft, Amazon, Alphabet, és a dir, Google, o Nvidia, el principal fabricant de xips de tot el món per intel·ligència artificial.
0: D'això en parlarem també a l'Àgora, en aquest cas amb el filòsof, teòleg i assagista Francesc Torralba, que dirigeix la càtedra Edros a la Universitat de Ramon Llull. De moment, per això, comentari de Jordi Selles.
3: Amb Magnifica Humanitas, el Vaticà es posiciona i orienta el pensament de milions de persones sobre la intel·ligència artificial. És bo que el focus se situï en els valors, la dignitat humana i els riscos de la tecnologia militar automatitzada. Fins aquí, tothom d'acord. Allà on no tothom estarà d'acord és en com s'aborda del transhumanisme. Històricament, l'Església i la ciència no sempre s'han entès bé quan una tecnologia ha redefinit els límits humans. Recomano llegir, a més de l'encíclica, el discurs del CEO d'Antròpic durant l'acte de presentació. Entre tots dos textos s'intueix un futur molt més desconegut i inquietant que qualsevol de totes aquelles intrigues vaticanes de final inesperat que hagueu vist fins ara.
0: Doncs sobre això que diu el Jordi, què és Antròpic, Frederic?
1: Antròpic és una de les grans empreses d'intel·ligència artificial i volen ser els bons. Com a mínim van d'aquesta història, de dir nosaltres som els que volem fer les coses bé, són els que demanen més regulació i més control. I posen dos exemples. Un, Antròpic va arribar a un contracte de 200 milions de dòlars amb el Pentàgon, però en un moment determinat se'n va desmarcar i ara té un conflicte obert amb l'administració de Donald Trump perquè no estava d'acord amb determinats usos de la intel·ligència artificial en conflictes, per exemple, per espiar americans. I dos, ara fa uns dies Antròpic va treure un nou programari que és capaç de detectar forats en sistemes informàtics que no s'havien trobat mai en els últims 30 o 40 anys, i Antròpic diu que és tan perillós que no el farà públic. De moment només l'ha donat algunes empreses com la banca JP Morgan precisament perquè s'hi preparin.
0: Per cert, que justament avui el Consell de Ministres té previst també aprovar un projecte de llei per bon ús de la intel·ligència artificial que posa multes de fins a 35 milions d'euros als que utilitzin aquestes tecnologies de manera perversa. Aquests són els principals temes del matí. Repassem ara els bàsics del matí.
4: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
5: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Molt honorable!
9: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador. Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8 i 16. Repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solàs, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, Marc Corado, Lara García i Anna Algèsica. Bon dia.
11: Bon dia.
0: És notícia d'ara mateix. Protecció Civil activa el pla Seccat per una possible fuita de clor a Manresa. Diversos operatius s'han traslladat fins a la presa Aqualim, situada al polígon Bufalvent. Protecció Civil demana no acostar-se al polígon i que tothom que hi sigui a prop es confini. Línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4. Si voleu explicar-nos la situació, si l'esteu vivint en directe, línies obertes per explicar-nos aquesta afectació de diversos operatius que estan treballant ara mateix a l'empresa Aqualim. 9-3-2-0-7-4-7-4. I també d'aquesta mateix matí continua aquest macrooperatiu policial contra el cultiu i la distribució de marihuana a Girona. Hi ha fins a 600 Mossos desplegats. Última hora, Fèlix Martín, bon dia.
12: Hola, bon dia. Sí, ens hem desplaçat fins un dels punts on en principi estaríem fent aquests escorcolls. Som al barri de la Font de la Pólvora, a la mateixa ciutat de Girona. Estem voltant per aquest barri, però de moment no hi hem sabut veure cap moviment policial on estaríem fent aquests registres. Per tant, normalitat aquí, en aquesta zona. A més, d'aquí al barri de Girona de la Font de la Pólvora, recordem que també s'estan fent registres a poblacions com Cassà de la Selva, Llagostera, Quart, Celrà, Salt i Bescanó. També a Sils i Caldes i Riudarenes. A banda de l'operatiu policial, aquests agents estan treballant també amb un grup de gossos ensinistrats i el que es busca seria una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona, dedicada a la distribució de marihuana, la tinença d'armes i el blanqueig de capitals.
0: I l'altra novetat de la nit és que els Estats Units han atacat objectius militars al sud de l'Iran. Això enmig de les negociacions per acabar amb la guerra.
13: Fons de l'exèrcit dels Estats Units han informat que han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i vaixells iranians que volien col·locar mines a l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i de legítima defensa.
0: Fins ara no hi ha notícies d'una eventual resposta iraniana.
13: No, de fet, les dues bandes diuen que les negociacions de pau avancen. Una representació iraniana ha viatjat a Qatar, un país que Teheran va atacar abans de l'alto el foc i on, de fet, hi ha dipositats part dels diners iranians bloquejats per les sancions internacionals.
0: I també aquesta nit, Israel ha ordenat intensificar els atacs contra Hezbollah.
13: Així ho ha demanat Benjamin Netanyahu després que membres d'extrema dreta del seu govern li han exigit tècnicament i amb vigor un alto el foc, però a la pràctica no han parat mai els enfrontaments.
0: Són les 8 i 18. I avui es reprenen les negociacions entre el govern i els sindicats d'educació. És només un dia abans d'una nova jornada de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya. Maria Costa.
14: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia a tots els docents. Tot això mentre el cicle d'aturades continua. Avui s'hi afegeix la que ha convocat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans pels alumnes de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València a les 10 del matí a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les últimes hores hem conegut un informe que alerta de la factura que es podria pagar si s'apliquen d'alguna de les mesures que demanen els docents.
15: Per exemple, la baixada de ràtios beneficiarà sobretot les escoles amb alumnes més rics de la pública i la concertada. L'informe a la FETESADE calcula que reduir el nombre màxim d'estudiants a primària i l'ESO costarà 28.000 milions d'euros en 10 anys.
0: I avui tenim protesta dels alumnes.
15: Sí, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans han convocat per avui dimarts una jornada de vaga secundària i també les universitats de Catalunya i el País Valencià. Volen mostrar així el suport a les reivindicacions de mestres i professors. Hi ha convocades manifestacions a Barcelona i València.
0: I des d'avui tenim també vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona. Montse Pujol.
16: Les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida diària, la qual a partir de divendres que ve se sumaran treballadors de biblioteques públiques de tot Catalunya, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat, que a Catalunya té lloc els dies 9, 10 i 11 de juny. La protesta va començar el passat 20 d'abril a Barcelona, amb una sèrie d'aturades a la setmana de Sant Jordi, i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes convocada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de la Ciutat. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I amb el pont de la segona Pasqua acabat, trànsit alerta de l'augment dels accidents mortals. 5 persones han mort aquest cap de setmana llarg.
17: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental. Un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals del cap de setmana, 3 eren motoristes.
0: I un altre avís. Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus.
17: Sí, com França, el Regne Unit i Portugal. El Regne Unit ha marcat el rècord històric de temperatura en un mes de maig. Concretament, a Londres, els termòmetres van marcar ahir 34,8 graus, 2 graus més que l'anterior rècord de maig, que va ser el 1922. A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja i 17 més en alerta groga. A Barcelona, al Raval, la nit de diumenge la temperatura no va baixar dels 20 graus i mig.
0: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
14: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a Madrid arran del brot del creuer. Segons el Ministeri, el pacient no té símptomes i és un contacte estret.
0: I un nou estudi alerta que la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa.
14: La investigació, liderada per ISG Global i publicada avui a The Lancet, avisa que la malaltia del fetge continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de salut pública. La malaltia hepàtica crònica destrueix el teixit sa del fetge de forma progressiva durant més de mig any, en què l'òrgan va perdent les seves funcions. Segons els investigadors, ja és la segona causa d'anys de vida laboral perduts a Europa, només per darrere de la cardiopatia isquèmica.
0: I aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol. Albert Prat.
11: Avui arrenca el primer tràmit d'aquest debat parlamentari, que serà tranquil per Salvador Illa perquè ja té els vots lligats, però igualment els 16 consellers s'han de sotmetre a les preguntes de l'oposició per qüestionar les prioritats dels comptes. Els primers a defensar la seva part seran, a primera hora de la tarda, el conseller de la presidència Albert Dalmau i la d'Interior Núria Parlon. Dijous al matí serà el torn d'Esther Niubó en plenes negociacions amb els sindicats d'educació. I divendres a la tarda tancarà la ronda de compareixences Alicia Romero, la titular d'Economia i artífex dels primers pressupostos del govern Illa.
0: I avui també sentim Oriol Junqueras sobre aquest acord.
18: El líder d'Esquerra en parla avui en una entrevista al Nació. Assegura que per ara l'entesa amb els socialistes no anirà més enllà.
19: Esquerra Republicana és un partit que està en el Parlament de Catalunya i que no està al govern. I vostè em pregunta, i Esquerra Republicana es planteja entrar al govern? La resposta és no. Crec que s'entén perfectament, no.
0: I també avui el ple del Congrés vota si tramita la llei per canviar les reunions de veïns.
18: La idea és que es puguin fer de manera telemàtica i que el llibre d'actes es pugui també fer amb suport electrònic. El text és una proposta del Partit Popular que ja va passar pel Senat, on va superar per unanimitat un dels primers filtres.
0: I comoció del Partit Nacional Escocès per l'enviament a presó d'un exalt càrrec que va confessar haver robat 460.000 euros amb els quals es va comprar vehicles i articles de luxe. Peter Murrell era el marit de l'aleshores primera ministra Nicola Sturgeon. Quim Olivares.
20: L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès admès davant l'alt tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
21: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
20: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El seu exmarit està en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra investigació. La pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat a les xarxes socials que algú hauria irromput a la seva galeria d'art.
18: En un missatge publicat a Instagram explica que un intrus hauria trencat el vidre de la porta, hauria mogut diverses obres i, de fet, n'hauria robat una peça. I això coincideix, recorda Bonet, amb el fet que fa 10 dies quedés en llibertat provisional l'home que l'assetjava des del 2019 i que estava en presó preventiva des del juliol passat després que el juny hagués assaltat el taller de l'artista. De fet, el 2023 la justícia el va absoldre perquè tenia un trastorn mental.
0: 8 i 25 i parlem també de teatre perquè el I Say Potato, la comèdia escrita per Joan Iago, amb Anna Moliner i Joan Negrier, i que es pot veure aquests dies a la Sala Trono de Tarragona, farà gira i està de Barcelona la temporada vinent.
14: Sí, de moment, però han ampliat funcions aquest divendres i dissabte a Tarragona. Fa 10 anys el tàndem Moliner-Negrier ja va triomfar amb l'obra I Say Tomato i ara no descarten que el projecte continuï amb una tercera part.
22: Algú inèdit en el teatre català i que pues, s'ha de celebrar conjuntament i col·lectivament. I tant de bo, jo crec que treballarem perquè així sigui, puguem fer una tercera part d'aquesta història, no sé si 10, però 10 o 15 o 20 anys, els que siguin més tard.
0: I Say Tomato, en I Say Potato. I avui hem de parlar d'ell, de Joan Manuel Serrat. Ara que...

0: perquè el cantautor català rebrà aquesta nit a Madrid el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. És la primera vegada que es dona aquest premi. L'Acadèmia ha volgut valorar la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons.
1: Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar.
2: Són les 8:26.
3: I en expirar, deixem anar tot allò que ens pesa?
4: Les notes del nen, les obres a casa...
3: El manteniment del cotxe...
4: Ah, no, això no és cap càrrega.
5: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
6: Peugeot.
7: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
8: Van descobrir que era un superdotat.
9: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
10: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
9: El petit paó. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
11: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places. I és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.

0: I pel que fa als esports, presència massiva de jugadors catalans a la convocatòria de la selecció espanyola, Robert Prats.
1: Nou catalans, Luis de la Fuente convoca Joan García, Cobercí, Eric García, Lamine Yamal del Barça, Raya de l'Arsenal, Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. Pedri, Ferran Torres i Gavi completen la convocatòria, que té nou jugadors culers.
2: És el juguete de todo el equipo y lo digo con todo el cariño. Y a la vez futbolísticamente no tengo que descuidar a Gavi, la versatilidad que también te das.
1: No hi ha cap jugador del Madrid. És el primer cop que passa en tota la història. Diumenge comença la concentració de cara al Mundial de l'11 de juny.
0: Missatge de Michael Jordan en el comiat de Guardiola.
1: Sí, ha aparegut a través d'una una pantalla gegant al final de la rua que ha fet el Manchester City pels carrers de la ciutat per acomiadar el tècnic.
3: Hey Pep, this is Michael Jordan. I just want to congratulate you on an unbelievable career. Enjoy your retirement.
1: Jordan, que el felicita per la seva carrera, li desitja sort al golf. Aquest va ser el missatge de la llegenda del bàsquet mundial. Un Guardiola eufòric que va agrair el suport del president del club i la connexió amb els aficionats i amb la ciutat.
4: Connection that this club was al Dunal Mubarak and all the people and with all the city fans that connected the world from the first minute. So...
0: I el tècnic del Girona, Mitchell, llança un missatge en què diu que el club és immortal.
1: Sí, no es pronuncia obertament a través sobre el seu futur, a través de les xarxes socials. Admet que viu en un moment dur, que la tristesa i el buit són enormes. Afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit perquè diu que és immortal. Ramon Terrats, que deixa l'Espanyol, el club no allarga la seva sessió, i als quarts de la Lliga Hoquei Patins Masculina, Barça-Noia, Igualada, Voltregà i Calafell-Reus.
0: Són 9:15 i el matí arrenca pendent de... El macrooperatiu policial contra el cultiu i la distribució de marihuana a 12 municipis de Girona. Hi participen 600 agents dels Mossos d'Esquadra. Anem cap a Girona, Fèlix Martí, bon dia.
5: Hola, bon dia. Un operatiu que fa poca estona s'ha enllestit ja en algunes de les localitats on s'ha fet des de primera hora del matí. Aquest és el cas del barri de la Font de la Pólvora, on estem en aquests moments. S'han fet registres en 2 habitatges. També han fet registres en diverses poblacions de les comarques, sobretot del Gironès i la Selva, a Cassà de la Selva, Llagostera, Quart, Celrà, Salt i Bescanó. També a Sils, Caldes i Riudarenes. I estan treballant, i han treballat des de primera hora, més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra. Alguns ja han acabat aquest operatiu, com hem explicat. El que es buscava seria desmantellar una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona, dedicada a la distribució de marihuana i al blanqueig de capitals. Fins aquí una estona no faran balanç d'aquest operatiu.
0: I pendents també d'una possible fuita de clor a Manresa. Redacció, Marc Jurado.
6: Sí, Protecció Civil ha activat el Placecat, afecta l'empresa Aqualim del polígon Bufalvent, que fabrica productes químics com, per exemple, productes per piscines. De fet, tot apunta que l'incident s'ha produït a un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Emergències demana a les persones que estan a prop d'aquest centre que es confinin.
0: I ho acabem de saber. El Ministeri de Consum obre expedient sancionador a les plataformes d'apostes Polymarket i Calci. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
7: Què tal, bon dia? Són plataformes que fan prediccions d'esdeveniments futurs, per exemple, eleccions, indicadors econòmics, resultats esportius o fins i tot fenòmens meteorològics. A diferència d'apostes tradicionals, els usuaris aquí operen entre si. Segons el Ministeri, aquestes dues plataformes no tenen llicència per operar a Espanya i per això, i mentre resol l'expedient, els ha bloquejat les seves webs.
0: I el govern ha endarrerit fins a 6:15 de la tarda la nova taula de negociació entre el Departament d'Educació i els sindicats. Dia també de moviment al Parlament, on a primera hora de la tarda arrenquen les compareixences dels consellers per explicar els pressupostos. Anem cap al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
8: Hola, bon dia. Desfilada de tots els consellers aquesta setmana al Parlament per presentar detalladament els pressupostos dels seus respectius departaments. Les compareixences arrencaran aquesta tarda amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. La tramitació dels pressupostos continuarà la setmana que ve, quan es farà el debat i la votació de les esmenes de rebuig, que previsiblement presentaran tots els partits de l'oposició, excepte Esquerra i els Comuns, els dos socis d'investidura que permetran l'aprovació definitiva dels comptes a principis de juliol.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia. Doncs aquest matí hi ha molts retards a l'R2 Nord i a l'R11 a causa d'un problema a la senyalització entre Granollers Centre i Cardedeu, derivat, segons Adif, d'un robatori de cable. La informació oficial de Renfe és que els retards superen els 30 minuts, però diversos usuaris ens expliquen que el seu tren ha sortit més d'una hora més tard del previst. L'R11, a més, també està afectada per un altre problema a la infraestructura entre Figueres i Llançà. I, per exemple, el Regional Express, que va de Barcelona a Sants a Portbou, circula més d'una hora més tard.
0: I pel que fa a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia.
0: Punts vermells?
10: Doncs en tenim diversos, eh? Ens quedem amb la Ronda de Dalt en tots dos sentits i la Litoral, sobretot sentit Llobregat, i també la C33 i la C58 d'entrada cap al Nus de la Trinitat.
0: Algú pot trotja?
10: A l'AP7, de Mollet a Badia, sentit sud. Aquí hi ha hagut una avaria que complica encara més la circulació i que talla un carril.
0: De seguida parlarem de l'encíclica del Papa, també, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
11: Doncs parlarem del cas que afecta Rodríguez Zapatero, farem amb Luis Arroyo, portaveu de l'expresident del govern espanyol, també parlarem de la bola, i avui tindrem l'economista Xavier Salai Martín per parlar d'economia. Avui també conversa amb l'historiador Ian Gibson.
0: Abans de les 9 del matí escoltarem també Ernesto Ekaizer, periodista i escriptor, i també Celestino Corbacho, exministre de Treball amb el govern de Zapatero. A l'Àgora, amb Vicent Sánchez, Sara González, Anna Grau i Pere Rossinyol.
12: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
13: Bon dia.
0: Puja la temperatura,
13: seguim.
0: Eh?
13: Sí, seguim amb aquestes temperatures disparadíssimes a tota la meitat oest d'Europa, eh? No només aquí. Avui ja amb màximes de 30-34 graus a tot l'interior, aquestes seran molt semblants a les d'ahir, però en canvi sí que pujaran més a la costa i ja podríem arribar als 29 o 30 graus amb facilitat. I la idea és que anirà pujant cada dia una miqueta més, cada dia 1 o 2 graus més, dimecres, dijous, divendres, segurament divendres tocaran sostre, i en alguns llocs de Ponent divendres podria arribar als 37 o 38 graus.
0: O sigui, veu posar el focus a dijous, es desplaça més cap a divendres ara mateix.
13: Entre dijous i
0: dijous i divendres.
13: Al final hi haurà un grau de diferència i, a més, es mantindrà alta durant tot el cap de setmana. El que passa que sí que a partir de divendres hi haurà les tempestes de tarda, com a mínim al Pirineu i en alguns llocs del nord, i alguns llocs podria començar a refrescar una mica, però no passa tot arreu.
12: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
14: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir, la mena d'òpera que paga espelmes era l'òpera Bufa. Avui dimarts, un Enigmàrius d'estrena. S'estrenar repartint bombones de 6 lletres. S'estrenar repartint bombones 6 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
17: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilité a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
18: Catalunya Ràdio.
19: El balcó gastronòmic és un lloc...
20: Que bo.
19: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
20: Parella, què us podem partir?
19: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
21: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
22: Les notes del nen, les obres a casa...
21: El manteniment del cotxe...
22: Ah, no, això no és cap càrrega.
23: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
24: Peugeot.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
1: Doncs és el primer cop que la Sara ve després del seu flamant viatge per Califòrnia amb el president Salvador Illa i entre històries d'aquell viatge, horaris, reunions més o menys conegudes i coses que, si vol, la Sara explicarà al públic.
2: No, ha estat un viatge intens i, sí, i divertit, i cada dia ens llevàvem, sí, a les 5 del matí.
0: Clar, perquè ella la diferència horària és de 9 hores.
2: 9 hores, i ja sabeu que al president li agrada matinar. A més, el trànsit allà a San Francisco, Los Angeles, és el que és, i per tant, sí, ens ho hem passat bé, hem treballat molt i hem matinat molt també.
3: Molt bé, doncs...
4: Un viatge absurd. Home, no, no, han estat en Disney i no han entrat en Disney.
2: Això és jo, veritat.
4: Per què t'empas tu a Califòrnia?
0: Però val la pena anar a Orlando? Sí.
4: Clar que val. Sí.
2: Bueno, no, era Disney Company, eh? Ah, eren sí, les oficines bueno, ja, de Disney.
4: Bueno, jo he estat igual, Orlando... Però ja et donem passes per anar al bate.
24: Jo he estat a Orlando bueno, i espero que quan em mori no em toqui tornar-hi en forma d'anar a l'infern.
0: Sí, però no vas suportar-ho. No
24: oh, és horrorós, allò... fer 3 dies de cua per pujar amb una atracció 40 segons.
4: Als pobres els passa això.
24: Sí.
4: I li explica per què. Perquè avui en dia en Disney traus una coseta que una ja vas una volta en la vida, sí, ja, pues ara anar-hi, això és igual que anar a un gran restaurant de luxe, sí, una volta
0: però
4: en la vida...
0: Però pagues 100 i pico euros al dia, no? Tot a banda dels 400 euros d'entrada...
4: No, pues sí, però per dia, tampoc no cal estar allà 2 mesos,
0: ja,
4: però pagues un premi, un d'això...
24: Tu te'n recordo que em pagaves a l'avui?
2: Això ho paga tothom? Això deixa de
4: tenir... No, ho paga tothom, perquè ells van més que tu, i tu només vas una volta en la vida.
2: Clar, clar.
0: Va, doncs ara estava treballant, vull dir que tampoc podria haver-se
2: tirat. No, vam disposar de poc temps lliure, però bé,
4: o sigui que
2: interessant.
4: Mickey Mouse t'ha trobat a faltar.
2: Sí. Ah, o jo, ell.
4: Sí.
0: Bé, comencem l'hora avui parlant d'intel·ligència artificial. Ho ha fet el Papa Lleó XIV en la seva primera encíclica.
25: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: El Papa Lleó XIV, que fa una crida a desarmar la intel·ligència artificial, dedica aquesta seva primera encíclica a denunciar la concentració de poder que genera en diferents empreses d'intel·ligència artificial, en grans empreses, i a reclamar també que aquesta tecnologia estigui al servei de la humanitat. Saludem a aquesta hora Francesc Torralba, filòsof, teòleg i director de la càtedra Ethos d'Ètica Aplicada a la Universitat de Ramon Llull. Senyor Torralba, què tal? Bon dia.
26: Bon dia, com esteu?
0: D'entrada, li ha sorprès aquesta primera encíclica del Papa Lleó XIV, que fos dedicada a un dels grans perills que tenim ara mateix, com la intel·ligència artificial?
26: No m'ha sorprès, perquè de fet ja estava anticipat aquest tema. És el tema del nostre temps, és una tecnologia disruptiva i genera molts interrogants. Hem de recordar que aquest papa és matemàtic, i per tant aquests temes els coneix des de dins, i ja va anunciar que certament aquest tema ocuparia la primera encíclica, que és aquesta, que té com nom Magnifica Humanitas.
0: Mm. Ens costa que vostè l'ha ajudat, l'ha assessorat.
26: Sí, no només jo. Aquí hi ha un conjunt de persones, des de teòlegs, a filòsofs, a matemàtics, a enginyers, que assessoren doncs, el papa quan ha d'elaborar un document i finalment ell naturalment el signa i l'elabora, però certament hi ha moltes persones darrere que l'ajuden a discernir i evitar de caure en els extrems, perquè és veritat que critica el mal ús de la intel·ligència artificial i com pot ser, vaja, un instrument inclús per destruir la democràcia, però l'altra vegada també mostra tots els beneficis que comporta un bon ús d'aquesta tecnologia.
0: Mm. Vostè a quin accent hi posaria en aquest text? És una encíclica dura també contra aquests perills que vostè deia, de com s'està desenvolupant la intel·ligència artificial, però també en posar en valor la condició humana, no? Que és potser la cosa més apreciada d'aquest text, que sí, la tecnologia no ens pot reemplaçar allò que és humà.
26: Exacte. És un text molt lúcid i molt moderat, perquè en el fons vull dir que la intel·ligència humana no pot ser reemplaçada, que la intel·ligència artificial ens capacita per unes habilitats extraordinàries, velocitat de càlcul, velocitat d'emmagatzament de dades, però que nosaltres som irreemplaçables, que hi ha un tipus d'experiència humana i un tipus d'evidència que són irreemplaçables. Això no vol dir que no les hagin d'utilitzar i que no són irreemplaçables.

0: Vostè diria que la intel·ligència artificial podria arribar a predir o demostrar l'existència de Déu en algun moment?
1: No, jo crec que no. Jo crec que ens pot ajudar a moltes funcions, per exemple, en l'àmbit de la ciència, en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit de l'economia, però demostrar que Déu existeix o que no existeix, això ultrapassa els límits de la tecnologia.
0: Li preguntava perquè...
1: El Papa critica el paradigma tecnocràtic, sí. Vol dir creure en el poder omnipotent de la tecnologia. La tecnologia té límits. Hi ha situacions humanes, hi ha la vulnerabilitat, hi ha la fragilitat, que l'hem d'assumir com a una característica pròpia de l'ésser humà. Uh-huh. I jo crec que no. Jo crec que no té aquesta capacitat de demostrar ni que Déu existeix ni que Déu no existeix.
0: Ja. No li preguntava, perquè segur que recordarà Dalí, no?, quan va predir en la seva etapa més mística que els xips i l'ADN eren la demostració final de la creació i de l'entrada a l'eternitat, no?, d'alguna forma. No sé si també
1: sí,
0: va cap aquí.
1: Perquè sí. En l'etapa que tu deies mística, que ens deixa obres extraordinàries com el Christus Hipercúbicos, entre altres, per exemple, el Crist de Port Lligat també,
0: sí.
1: És que l'home elabora el seu mètode paranoico-crític i ell intueix això o comprèn això. Però vaja, cap filòsof de la tecnologia ni teòleg considera que la tècnica finalment podrà descartar aquest interrogant, ja sigui per afirmar que Déu és o per negar que sigui. Mm.
0: És una encíclica, Frederic Vincent, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que el Papa la va presentar amb el cofundador d'Antropic, que és una de les grans empreses d'intel·ligència artificial. Anem a explicar una mica què és això d'Antropic.
2: Antropic es presenten com els bons de la pel·lícula. Nosaltres som els bons de la intel·ligència artificial, nosaltres som partidaris de la regulació, nosaltres som partidaris que se'ns controli, i sí que és veritat que hi ha dues coses que han passat últimament amb Antropic que avalen una mica aquesta tesi. Primer, tenen un conflicte obert amb el Pentàgon. Antropic va firmar un contracte amb el Pentàgon de 200 milions de dòlars, però en els seus termes de servei el que posa és que la tecnologia d'Antropic no es pot fer servir, per exemple, per construir armes autònomes o per fer segons què. Arran de la detenció de Nicolás Maduro, que va transcendir que s'havia utilitzat el software d'Antropic, Antropic va dir, ep, que això no és el que vam quedar, que això és, no, en principi no podeu fer servir la nostra tecnologia per això. I llavors va sortir el secretari de defensa de Donald Trump per dir això.
3: Department of War AI will not be woke. It will work for us.
2: Va dir que el Departament d'Intel·ligència Artificial dins del Departament de la Guerra, el Departament de Defensa, com es deia abans, no serà woke. El Pentàgon va dir, si no ens deixeu fer servir el vostre software pel que volem, us posarem una etiqueta que és risc per la cadena de subministrament. Això es fa habitualment als Estats Units amb empreses estrangeres, que es considera que és arriscat que tinguin accés a segons què. Això vol dir que no poden treballar mai més pel govern. Això ara mateix està als tribunals. Ara mateix això està empantanegat als tribunals. Però hi ha una segona cosa interessant d'aquesta empresa que es diu Anthropic.
4: Anthropic has decided not to release its latest AI model called Claude Mythos.
2: Va anunciar que no posaria a disposició del públic el seu últim model d'intel·ligència artificial, que es diu Mythos, perquè és capaç de trobar forats a tots els sistemes informàtics amb els que s'ha trobat. Clar, això van dir, això, si acaba a mans equivocades, pot ser terrible, perquè algun ciberdelinqüent pot tenir accés a qualsevol cosa. I és per això que Anthropic diu, fem una cosa, només el donarem a un grapat d'empreses, a Apple, a Google o a Goldman Sachs, i els hi donarem perquè s'hi preparin, perquè mirin exactament com va això. De fet, només l'han donat a empreses americanes i del Regne Unit. I això el Banc Central Europeu va dir, home, deixeu-nos-ho.
0: Hola.
2: Exacte. I, de fet, avui mateix el Financial Times va dir que el Banc Central Europeu té previst una reunió amb els bancs europeus per dir, mirem-ho, perquè els riscos de la ciberseguretat amb això de l'intel·ligència artificial ja són descomunals.
0: Per tant, Francesc, també aquesta encíclica, presentar-la al costat del cofundador d'Antropic, amb aquesta història que t'explicava el Frederic, doncs també té un missatge polític.
1: Sí, té un missatge polític que és necessària una regulació ètica, una regulació legal, que no s'hi val tot, perquè estem davant d'una tecnologia que pren decisions. Aquesta és la novetat. És dir, un cotxe dirigit per intel·ligència artificial pren decisions. Hi ha programes que prenen decisions respecte a qui ha d'entrar en una empresa, qui no, qui ha de tenir un permís. I, clar, aquestes decisions no són mai neutres. S'hi han introduït uns algoritmes, i en aquests algoritmes hi ha uns criteris introduïts. I, per tant, en efecte, és bàsic, és clau la transparència i la responsabilitat en l'ús d'aquesta intel·ligència. I això és el que el Papa Lleó XIV expressa en aquesta encíclica, per l'altra banda, que és molt clara, molt endreçada.
0: Francesc Torralba, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres i bon dia a tothom.
0: Home, significatiu que el Papa parli d'un tema tan important com la intel·ligència artificial. Pere.
5: Sí, sí, òbviament és el gran tema de la nostra època. A mi em xoca, de totes maneres, aquest exemple que heu donat, no?, d'Antròpic, no? Antròpic, ho ha explicat el Frederic, que òbviament és una mica diferent, però una mica diferent, eh? O sigui, estem parlant d'una empresa, és com si diguessis, no, McDonald's i Burger King. Burger King és molt més salvatge. McDonald's a vegades et dona alguna amanida. I anem a fer una presentació, una encíclica contra el fast food amb McDonald's. Ostres, cap dels requisits que el papa
0: seria,
5: té...
0: Seria en Viena. Posa una cosa, en fi, més
5: no ho sé,
0: cuidada.
5: Però cap dels requisits que el papa diu ho compleix Antròpic, perquè és una empresa privada, amb ànim de lucre, això que ha fet amb mitos, amb el tema de la ciberseguretat, hi ha molta gent que hi veu una estratègia comercial darrere, etcètera, etcètera. Per tant, ostres... Quedo bastant estupefacte,
0: que ha,
5: no?
0: Més que això, que també, Pere, el que sí que hi ha és que mentre el papa diu això, el Vaticà inverteix, sí, crec que són gairebé 6.000 milions d'euros, que és un 10% del pressupost que va a obres caritatives, en aquest cas invertint intel·ligència artificial. Per tant, bueno...
5: No, i després hi ha una altra cosa, vull començar...
0: I abans quan dic inverteix, vull dir que inverteix, sí, en Meta, en Microsoft, en Amazon,
5: evident,
0: en Nvidia...
5: Sí, sí. No, i voldria, que abans no ho he dit, o sigui, em sembla superbé que ho faci, i a més, vull dir que hi hagi una autoritat global que posi l'accent en aquesta cosa que és tan important, això em sembla molt bé, eh? Però alhora, a part del tema d'Antròpic, i això que has comentat, que també em sembla molt rellevant, també m'agradaria dir que el Vaticà no ha sigut mai... Un gran entusiasta, diguem, un gran defensor de la democràcia. Per començar, és una teocràcia ella mateixa, les dones no hi tenen paper, el 50% de la humanitat s'hauria de dedicar, si els escoltéssim, a servir a l'altre 50%. En fi, que tot em sembla molt bé, però que no diria, diguem, que la democràcia estaria millor guardada en mans del Vaticà.
6: Sí, jo comparteixo part d'aquest anàlisi, sobretot aquesta afirmació final, no? Al final, és veritat que el papa s'ha convertit en una mena d'antagonista, una nèmesi a escala mundial de les polítiques de Donald Trump, però no hem d'oblidar que al final l'objectiu del papa no és tant posicionar-se políticament en contra de Donald Trump, sinó sobretot preservar la religió i la fe catòlica de, em sembla que són 1.400 milions de creients que hi ha arreu del món, no? I que, per tant, el seu discurs va orientat a això, i que no podem obviar que també la religió ha tingut una vocació històrica de controlar el pensament social. I això que el Pere apuntava, doncs és una realitat que comparteixo. Per altra banda, sí que és veritat que sorprèn, perquè aquesta encíclica, que al final una encíclica el que busca és fixar doctrina, orientar la fe, no?, d'aquests 1.400 milions de catòlics, sembla que tingui molt més a veure amb la política que no pas amb la religió. I sí que em sembla rellevant que el papa sigui capaç d'assenyalar ja no tant la intel·ligència artificial, sinó les empreses que hi ha darrere d'aquesta intel·ligència artificial i el seu projecte de poder, que busca directament a través de l'algoritme hackejar cervells per condicionar l'opinió pública i moldejar en funció dels seus interessos el vot de la ciutadania. Estem davant d'això. És veritat que no som plenament conscients. Mira, en aquest viatge justament a Califòrnia vam anar fins a Silicon Valley, vam parlar amb catalans que treballen empreses com Google, Meta, Facebook. Ells mateixos comparaven l'impacte que pot tenir la intel·ligència artificial a la nostra societat a nivell de canvis a l'època de la revolució industrial. Ells mateixos, que estan contribuint a crear aquesta intel·ligència artificial, ens deien que patien per les conseqüències que això pugui tenir sobre els seus propis fills. És a dir, que els propis creadors són conscients també dels riscos d'allò que estan contribuint a crear. I hi havia un debat molt viu sobre la necessitat de la regulació. Perquè, per una banda, hi havia el discurs aquest de és necessari regular, és necessari posar límits a la gran capacitat que té aquesta intel·ligència artificial de transformar la nostra societat, però a la vegada... deien, ha de ser una regulació que no vagi en detriment de la innovació. I aquest és un equilibri altament complex. I, de fet, allà un dels objectius de les reunions que va tenir el govern a la seva agenda era també treballar per com generar una intel·ligència artificial que no depengui d'empreses ni xineses ni americanes, com crear una intel·ligència artificial europea amb responsabilitat social, i es van signar convenis amb el Barcelona Supercomputing Center justament per això, no? Però clar, estem a les beceroles. Realment la innovació d'intel·ligència artificial que hi ha a Estats Units o hi ha a la Xina està a anys llum del que estem ara en aquests moments a l'hora d'abordar la creació d'una intel·ligència artificial responsable, no? Perquè realment la qüestió és que canvia no cada any, sinó cada setmana. Estem veient noves aplicacions d'aquesta intel·ligència artificial i que, per cert, allà ja s'estava traduint amb moltes pèrdues de llocs de treball, començant pels taxistes, els taxis, no? Aquests taxis que circulen sense conductor, o repartidors, perquè veiem fins i tot pel carrer robots repartint la compra dels supermercats, al centre de San Francisco, que ens explicaven, doncs, persones que viuen allà, que s'està buidant, s'estan tancant els comerços perquè la gent ja no va a comprar físicament a les botigues, sinó que tot li porten a casa, i per tant vèiem una mica, va ser un viatge al futur, no? Que potser això és el que ens vindrà si no hi ha una regulació i una protecció que pensi realment en la protecció del sistema democràtic i en els drets de la ciutadania.
0: Vicent.
7: És que això és més vell que anar a peu. I quan se va inventar l'impremta ja s'estava discutint això, i si ho vist Oppenheimer, quan es comença a treure la bomba atòmica, Einstein ja se tirava les mans al cap. Si és que això és bellíssim. El que passa és que tu pots mirar, i per això m'agrada aquesta encíclica, perquè jo crec que el papa s'ho mira és un papa modern, aquest. El 14 és un papa modern. No s'ho mira des d'una manera catastròfica i postapocalíptica, que és com s'ho ha mirat el cine fins ara. Tots els futurs, totes les utopies futures són distopies, totes, absolutament totes, preveuen un món horrible, i tampoc s'ho mira dient, bueno, la bondat humana ens salvarà, sinó atenció, atenció i atenció. I això crec que està molt bé. És a dir, al final és buscar equilibri. Qualsevol innovació tècnica que s'ha generat en la història de la humanitat sempre ha generat llocs de treball.
0: Moviments, sí, sí.
7: Moviments que s'han perdut. Sí, sí. Quan s'inventa l'impremta, Gutenberg ja sabia que moltíssima gent es quedaria a l'atur.
0: Que vivien
7: als convents. Però alhora també sabia que hi hauria gent que treballaria en aquelles impremtes. I quan s'inventa la màquina de vapor, ja se sap que moltíssima gent que vivia d'oficis antics quedaria... O tota la indústria tèxtil que era manufacturera se'n va anar tota en orris. Tota, absolutament tota. Per tant, això, i les lluites ludites, etc. Això ha passat sempre. Sempre. I ara la història és que per ara l'impacte és tan bèstia que només que tenim la tendència a mirar les coses negatives i no mirem el que se podria derivar d'això si això anara mínimament bé. I per tant, tot el que signifique reflexions a l'entorn d'això, que no diria debats, perquè Catalunya és el país dels mil debats, tot el dia obrint i tancant debats, però reflexions a l'entorn d'això, benvingut sigui. El Vaticà té una funció específica, que és la que has dit tu, i una altra, que és finançar-se també. I per tant, ha d'invertir en empreses, moltes vegades mirar a veure on i en el món actual ves a saber on inverteixes.
0: Ja de vendre immobles. Clar.
7: I després una altra, que este papa i l'anterior sí que han fet molt bé, papa Francesc, sí que han fet molt bé, que és conservar equilibris. Equilibris, el sentit comú, perquè en moments així és molt fàcil perdre'ls. I quan ve el primer impacte d'una cosa com l'hem viscut, la por sempre hi és.
0: Ara...
8: Jo recomano complementar la lectura de l'encíclica del papa amb unes novel·les molt interessants.
7: Isaac Asimov,
8: Jo Robot, el meu germà Robot, el meu cosí Robot, etc.
7: Un cunyat Robot.
8: A veure, unes novel·les que es van publicar als anys 70, si no recordo malament, i que anticipaven un món, bueno, robòtic, amb robots interactuant amb els humans, vivint a casa i tal. I una i altra vegada hi havia una constant, que és que els humans tenien por dels robots, de que els robots dominessin el món, i finalment els robots eren més bona gent que els humans. O sigui, a veure, jo crec que el repte de la intel·ligència artificial... O sigui, el repte és en quin moment deixem de parlar d'intel·ligència artificial per parlar de consciència artificial. En quin moment, diguem-ne, és una, allò és d'haver autoconscient i és capaç de prendre el control de les nostres vides. Per exemple, de moment, és una eina que, evidentment, com bé diu el papa, millor que no caiguin mal les mans, però que el problema són les mans, no és l'eina. I si en un moment donat l'eina tingués l'opció realment de prendre decisions que nosaltres no poguéssim controlar, jo no descarto que prengués decisions més sensates, menys corruptes, perquè la intel·ligència artificial no hi guanya res, diguem-ne. No. La intel·ligència artificial no hi guanya res.
0: Sí.
8: Traficant influències, blanquejant capitals... La intel·ligència artificial no es presenta a les eleccions, no necessita guanyar eleccions, no necessita comprar vots, necessita comprar primàries. O sigui, no té mala llet la intel·ligència artificial. Bueno, potser ens aniria millor. Llavors jo dic que, a veure, que aterrem el tema, evidentment, modificarà el nostre món, com ja ho he explicat molt bé.
0: Una aixada tampoc té mala llet, diguéssim.
8: Exacte, depèn de qui la fa servir. Llavors, okay. Home, jo crec que el papa aquí, tornant a l'enfrontament, a la topada papa-Trump, no oblidem que abans que s'inventés el PSOE, a l'Església Catòlica era el partit polític més professional de la història, però la religió és la prepolítica, el que organitzava la vida. I abans, diguem-ne, com que els reis ho eren per dret diví, més els hi valia que el papa no els desautoritzés. Ah, no és ben bé així, però el papa pot fer molt de mal amb determinat electorat de Donald Trump, i bé, ja veurem com acaba això.
0: Haig d'anar a publicitat, de seguida parlarem de Zapatero, que a les eleccions s'hi presentés la intel·ligència humana, ja en tindríem prou. Ara tornem.
9: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat. Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat. MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
10: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall d'indi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
11: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
12: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
13: Dimecres, Cuanta Guerra. La família d'Olalla Moreno.
14: Sargento Tomás Morado Muñí.
15: El teu avi va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista. A ell l'investiguen per comunista.
14: Què dius?
15: I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
14: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
13: Quanta Guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Són les 9. L'altre gran tema del dia continua sent Zapatero. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
18: Què tal, bon dia?
0: Avui tenim Consell de Ministres, internament el govern espanyol i el PSOE continuen tancant files amb l'expresident.
18: Sí, perquè sembla que ha passat un segle, però ha passat només una setmana. Des de llavors, la Moncloa ha mesurat les paraules en públic, però Sánchez ha estat clar, tot el suport a Zapatero. Ahir sortia d'un acte amb periodistes i ens deia que estava tranquil, per suposat, afegia de moment, però els detalls de sumari no els ha valorat. La Moncloa tindrà avui opció de fer-ho. El discurs fins ara és que del tot el que han vist i han pogut llegir, ens deien ahir fons del govern, doncs ho veuen indicis dèbils, agafats amb pinces, ens deia un ministre, i que tenen moltes ganes, estan desitjant, ens deia un altre ministre, que dimarts que ve pugui declarar ja davant del jutge i que pugui donar totes les explicacions. Avui, com deies, Consell de Ministres, veurem si evoluciona el discurs de la Moncloa, i demà roda de premsa del mateix Sánchez, que està de viatge a Itàlia, i segur que aquest tema continua centrant l'agenda política.
0: Saludem a aquesta hora el periodista Ernesto Kaiser. Ernesto, què tal? Bon dia.
19: Molt bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. En les últimes hores hem conegut el contingut d'aquest sumari del jutge Calama, del cas Plus Ultra. Vostè veu prou indicis sòlids per acabar-hi incriminant a Zapatero?
19: No, ninguno. Lo que veo es una política que, bueno, ha quedado anoche al descubierto. Anoche ocurrió un hecho muy, muy, muy importante, y es que una de las compañías que, la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, coló al juez José Luis Calama en el auto del pasado martes, ha quedado al descubierto. Este hecho es que en ese auto y en las informaciones, en los informes de la UDEF, se decía que la compañía Samerwen, que es un conocido broker automático, aeronáutico, perdón, había sido tapadera de la trama Zapatero y que había recibido de Plus Ultra 3,9 millones de euros. La compañía se personó anoche a las 22:30 en el juzgado y presentó un escrito con todas las pruebas diciendo que era exactamente al revés. Summerwind pagó como broker automático por fletes hechos por Plus Ultra 3.245.000 euros. Digo este dato porque para mí ya era evidente que estamos ante una chapucería golpista, como la llamo yo, donde la UDEF cuela toda la información, el juez asea la información de la UDEF en su auto, pero no hace de juez de garantías.
0: El jutge aquí veu, diu que veu prou indicis per apuntar que era Zapatero que liderava aquesta trama, però també el que destaquen des del PSOE és que d'aquestes 4.000 pàgines del sumari no hi ha cap conversa, no? Ni cap missatge del mateix Zapatero.
19: No hay absolutamente nada que implique a Zapatero en las negociaciones para conceder el préstamo de 5,3 millones de euros, de 53 millones de euros, perdón, a Plus Ultra en el año 2021. Ningún indicio. La ley, el artículo, reprodujo varios artículos hoy en el periódico, la ley establece que si tú tienes la capacidad de prevalecer ante una persona o personas que están decidiendo sobre un asunto y por lo tanto tienes esa capacidad, eso tiene que ponerse de relieve. Ese es el artículo 428 del Código Penal, tráfico de influencias de un particular. No hay ningún indicio, Ricardo, ninguno. Solo dicen que diuen de Zapatero, es decir, dicen que Zapatero tiene que hacer esto, dicen que Zapatero va a hacer esto. Eso puede ser un indicio blando, pero no puede ser un indicio para decir que Zapatero es el líder de una trama montada estructuralmente con él como organización criminal. Lo que realmente ha pasado aquí es que una instrucción policial, que no judicial, apoyada por la fiscalía y apoyada por el juez, han convertido en titular la trama Zapatero. Esto es lo que yo digo en mi artículo de hoy, que es aquello que tú lo conocerás, que viene de una película que se llamó La Soltera Pícara, o El Soltero Pícaro, mejor, que consistió en una denuncia de la prensa sensacionalista norteamericana, eso fue en el año 1964, donde salió el famoso adagio periodístico: no dejes que la realidad te estropee un buen titular. Entonces aquí lo que tenemos es una policía, en este caso la UDEF, a cargo de un hombre que ahora el comisario que va a salir en los próximos días, el señor Alonso, que ha aportado lo que Aznar pedía. El que pueda hacer, que haga, porque realmente no hay indicios contra Zapatero. Hay unos pagos que recibió Zapatero, unos pagos de 1,9 millones de euros, él y una sociedad de sus hijas. Esos pagos van del 2020 al 2025. Esos pagos tienen que ser investigados, pueden ser investigados, deben ser investigados. Pero esos pagos nada tienen que ver con Plus Ultra, o por lo menos, Ricard, no es lo que demuestra la UDES ni el juez.
0: Seria el punt on vostè posaria un interrogant i diria a veure què és el que és aquests diners que hi ha a l'empresa de les filles.
19: Eso tiene que explicarlo escrupulosamente Zapatero.
0: Sí, sí.
19: Pero Ricardo, el problema consiste en que ya tiene la presunción de inocencia destruida.
0: Sí, sí, la creu, sí, sí.
19: Ha conseguido la trama Zapatero. Cualquier titular en cualquier periódico hoy va con el sello del juez Calama, de la UDEF y de la Fiscalía Anticorrupción. La trama Zapatero. Es tremendo lo que ha ocurrido. Yo no sé, usted sabe, el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que los informes de la policía judicial son denuncias, no son ni indicios, no son pruebas, son denuncias. Y aquí lo que ha pasado es, como dijo el fiscal general en la época de Mariano Rajoy, fue en el 2014, Eduardo Torres Dulce, en un ataque de sinceridad, lo dijo en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Voy a ser sincero, los jueces en este país no instruyen. Los que instruyen son los cuerpos de los cuerpos y organismos de seguridad. Ellos son los que precocinan la información que llega al juez. Esto que está en las actas del Congreso de los Diputados, es del año 2014. Desde entonces, desde que lo dijo Torres Dulce, que él lo dijo porque él señaló que había que cambiar este sistema, que no podía seguir así, esto se ha degradado a un punto que hemos visto, como le señalaba al comienzo de nuestra conversación, que ayer una de las compañías que dicen que es una tapadera es un broker aeronáutico que se ocupa de fletes, es decir, una compañía realmente existente que en el informe, los informes de la UDEFA aparece como tapadera de Plus Ultra. Resulta que ayer esta persona, el señor Lledó, que es el propietario de esta compañía, en la Audiencia Nacional, y dice, oiga, que mi compañía no es una tapadera, mi compañía es real, y a nosotros Plus Ultra no nos dio 3,9 millones de euros, como dice el auto del juez. Lo que le hemos es pagado por unos fletes de Cubana de Aviación 3.245.000 euros. Ricardo, esto es un escándalo.
0: I entenc que l'estratègia sigui no parlar fins que vagi a declarar dimarts de la setmana que ve davant del jutge?
19: Bueno, ahí puedo decirle sin vulnerar confidencialidad, que ha habido un lógico debate. El abogado de José Luis Rodríguez Zapatero se llama Víctor Moreno Catena, es un hombre que es un especialista, un catedrático de derecho procesal, que no penal, procesal. Y por lo tanto es muy respetuoso de los plazos. Usted tiene que tener en cuenta que el auto fue dado a conocer de una manera muy peculiar el martes pasado. El auto no fue hecho público. No fue hecho público ni notificado públicamente, sino que se hizo un comunicado en la Audiencia Nacional diciendo lo que decía el auto. Con lo cual, el Departamento de Prensa de la Audiencia Nacional colocó el titular que quería, sin haber distribuido a los periodistas el auto. Esto es muy importante porque muestra cómo han operado, porque han querido colocar el titular de la trama Zapatero antes de difundir el auto. Más tarde difundieron, efectivamente, se dio a conocer el auto. Entonces, el abogado Víctor Moreno Catena quiere tener mucho cuidado con este tipo de situación procesal donde hay manifiesta vulneración de los derechos fundamentales. Y, por tanto, mientras algunos aconsejan a Zapatero haber salido y no esperado hasta el martes próximo, el día 2 de junio, pues otros, y sobre todo su abogado Víctor Moreno Catena, en cual él confía porque tienen una amistad de larga data. Víctor Moreno Catena ha trabajado en algún gobierno del Partido Socialista, no me acuerdo si en el gobierno de Zapatero, pero bueno, trabajó también en el tema de los ERES de Andalucía. Él prefiere que Zapatero vaya ante el juez Calama y le explique cada uno de los pagos que recibió y desmenuce esos 1,9 millones en particular, incluyendo el pago a la sociedad de sus hijas, ante el juez. Después Zapatero pues probablemente haga una rueda de prensa y explique lo que ha desarrollado primero ante el juez, ante la opinión pública.
0: Que serà interessant d'escoltar. Ernesto Kaiser, periodista, com sempre, gràcies per acompanyar-nos. Que tinguis un bon dia.
19: A vosaltres, adeu.
0: Adeu. Hi ha la branca judicial, que ara ho comentarem amb els agoristes, que té els seus terminis, i després també hi ha la branca política, que acostuma sempre a anar molt més accelerada. I al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb un exministre de l'últim govern de Zapatero, Celestino Corbacho, que creu que seria millor avançar a les eleccions generals. Qui va ser ministre de Treball amb Zapatero entre els anys 2008 i 2010 admet estar sorprès per la imputació.
20: Jo no m'imaginava, no, que el president Zapatero pogués estar involucrat en temes d'aquesta naturalesa. Més enllà de que és evident que estem en un moment processal en el que tots són indicis i, per tant, haurem d'esperar el dia 2 de juny. Mentrestant, com no podria ser d'una altra manera, hem de mantenir la presumpció d'innocència, no?
0: El també exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat celebra que, a diferència d'altres casos, el PSOE no hagi sortit a desacreditar la feina del jutge, com sí que ha passat, per exemple, en el cas del fiscal general o de la dona de Pedro Sánchez. I s'apunta als que creuen que no té sentit allargar aquesta legislatura.
20: A mi em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals i que, al cap i a la fi, el poble amb la seva participació i amb el seu vot, decideixi el que tingui que decidir.
0: I fins i tot l'exministre defensa que l'alternança política és positiva i no garanteix que el seu vot en les eventuals comicis a l'Estat aposti pel PSOE.
20: Què votaré? No sé, encara no sabem. Si em quedo en la proposta del president Sánchez, pues això, les eleccions seran l'any que ve. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama.
0: I Corbacho proposa un estatut de l'expresident, més transparència també en la gestió dels lobbies, i quan se li ha preguntat si posaria la mà al foc per Zapatero...
20: Jo la mà al foc la poso per la meva dona i per mi, i per ningú més. Jo amb el president Zapatero fa 8 o 9 anys que no tinc relació amb ell. I clar, no, en aquest moment seria molt aventurat per la meva part fer una afirmació en un sentit o en un altre.
0: De seguida, amb nosaltres també, Luis Arroyo, assessor polític de José Luis Rodríguez Zapatero. Abans, agoristes, causa i conseqüències del que pot passar amb el que estem veient. Com veieu la causa, Pere?
5: Doncs jo estic bastant d'acord amb el que ha comentat l'Ernesto, que crec que ha portat algunes dades molt importants des d'un punt de vista, diguem, de la causa processal. Una altra cosa és l'impacte polític. L'impacte polític, per part meva, em sembla bastant evident que acabi com acabi això, doncs això pues, fa un mal terrible a les esquerres i, en part, com a conseqüència d'uns negocis que encara que siguin legals i legítims, o legítims no ho sé, però legals segur, doncs des d'un punt de vista, diguem, de l'estètica de les esquerres és estranyíssima i, per tant, el Zapatero com a actor polític s'ha acabat i això és una cosa que a mi em sembla molt clara. Però, simultàniament, també em sembla que hi ha elements per pensar, sobretot en aquest marc que ha descrit l'Ernesto, per mi, correcte, que és el que està operant a Espanya en els últims anys, en què instrueix en la pràctica la policia. El jutge es dedica, bàsicament, a recollir el que li diu la policia en una fase inicial, en què no és precisament pulcre, perquè l'Ernesto ha explicat el cas d'aquesta empresa que ha aclarit molt rotundament la seva implicació suposada, però és que hi ha altres casos, que també ara el Luis Arroyo segur que ens ho explicarà també, però vull dir que en el moment en què hi ha un informe policial que posa dubtes de que el Zapatero hagi pagat, hagi amortitzat una hipoteca en cash, 500.000 euros, i no posa en el mateix informe que resulta que acabava de vendre un altre pis i que, per tant, ha generat el cash suficient com per pagar-ho, ostres, és molt difícil pensar que això és neutre, no? I com que és veritat que d'indicis del que seria el tràfic d'influències no n'hi ha, doncs estem en una situació processal estranyíssima, que és molt difícil, deixant clar, com he dit, de que em sembla molt impresentable alguns dels negocis, que encara que siguin legals, però processalment, penalment, doncs no justifica de cap de les maneres la situació en què estem, que ja és irreversible amb aquesta imatge que ha quedat instal·lada d'un gran corrupte anomenat Zapatero, ja passi el que passi en la instrucció.
6: Sí, seguint d'aquest fil, jo crec que queda clar que hi ha motius per investigar, però que hi ha moltes acusacions per acreditar, i crec que els antecedents ens obliguen a ser escèptics. Escèptics perquè ja hem vist massa vegades en aquest país informes policials que acaben assemblant-se al final més a un guió de ciència-ficció que no pas a la realitat, i podem citar antecedents com el del cas Xavier Trias amb el compte Suïssa, cas com el de finançament de Podem a través de l'Iran, que va resultar ser absolutament fals, o si ens n'anem als antecedents del procés, doncs sumaris com el de Tamara Carrasco, no?, que va ser acusada de formar part d'una organització terrorista, ni més ni menys, no?, que és una de les acusacions més greus que hi ha en el Codi Penal. Deia, ens obliga a ser escèptics, cosa que no vol dir que aquí hi hagi també una sèrie d'elements molt grandiloquents que efectivament haurà d'explicar el senyor Zapatero per estratègia de defensa. Serà el dia 2 de juny, però sí que és veritat que cada dia que passa, doncs, la bola de neu es fa cada vegada més gran. I estic d'acord també amb aquesta prudència, perquè sí que hem vist també, i ara citava tots aquests antecedents, de massa vegades jutges que compren acríticament els informes policials quan la feina del jutge hauria de ser de posar-ho tot en quarantena, no? I tots els indicis que són aportats, doncs veure quines són les diferents vies per poder-los explicar. Però és que des del moment en què es compren acríticament informes policials, ens trobem amb l'anomalia que qui dicta sentència no és el jutge, sinó que acaba sent quasi directament la policia. Per tant, prudència, ara, en termes polítics, la situació de Zapatero és letal pel Partit Socialista, per un Partit Socialista que, de fet, ja fa un any que la legislatura va d'esma, que és una legislatura de resistència. Les legislatures tenen sentit quan hi ha un projecte legislatiu que pot ser viable, i fa un any que té les majories curtcircuitades al senyor Sánchez, però deia, la situació és absolutament excepcional, no? Si els socis no deixen caure el govern de Pedro Sánchez, perquè al final la capacitat de decisió de si continua o no continua la legislatura està en mans d'aquells partits que li donen suport, és perquè saben quina és l'alternativa i perquè saben també que és veritat que hi ha hagut casos com el cas Ábalos, cas Santos Cerdán, que realment estan fent molt mal al Partit Socialista, però també hi ha casos que s'estan acreditant de guerra bruta, com pugui ser el cas que afecta a la dona de Pedro Sánchez, no? I aquest totum revolutum fa que al final sigui una argamassa perquè els socis de la investidura diguin, d'acord, si aquí no es demostra que hi ha un finançament irregular del Partit Socialista, o si aquí no es demostra que hi hagi un cas que afecti directament els ministres de Pedro Sánchez, aquesta legislatura continua perquè ningú dels seus socis, o la pràctica majoria dels seus socis, no li interessa que en aquests moments hi hagi eleccions.
0: Anna.
8: Bé, a veure, vagi per endavant, el respecte a la presumpció d'innocència de tothom. També demanaria respecte per la presumpció de bona fe dels jutges. L'últim cop que vàrem parlar d'aquest tema face to face, l'Ofer avall, l'Ofer amunt. Bueno, a veure, si el jutge Calama se li acut aixecar la llebre en plenes eleccions andaluses, en plena romeria del Zapatero, vull dir que vaja, un cert fair play hi ha hagut. A veure, jo coincideixo amb l'El Kaiser que hi ha coses molt difícils de provar. Ara, indicis n'hi ha, en aquest cas. Proves, jo no sóc qui per dir-ho, però és veritat que no s'ha parlat res, però indicis n'hi ha. Per menys d'això, hi ha hagut gent que li han demanat un milió d'euros de fiança. Llavors, home, jo, si hagués de fer una valoració política, que no judicial, perquè no em pertoca a mi...
0: Per menys o per més,
8: Diria que, i aquí coincideixo amb l'Ernesto, el tràfic d'influències és un delicte molt difícil de demostrar. O sigui, o vas molt fort amb les proves o queda en fum. Una altra cosa, blanqueig de capitals, en aquest cas. A veure, jo crec que l'error d'en José Luis Rodríguez Zapatero pot haver estat, a veure, ser lobista és legal. Clar, potser haver intentat ser lobista d'amagat. O sigui, potser intentar...
0: És que aquí hem de diferenciar la part ètica, no?
8: Sí, exacte.
0: De llavors... la part legal.
6: Exacte. No descobrim ara que sí. Els polítics es dediquen a fer...
0: No, però que potser
8: si en Zapatero hagués dit obertament, sí, jo sóc un lobista i cobro per fer determinats serveis, doncs ara no tindria, al marge de la qüestió judicial, el desgast reputacional que tindrà, i que si li van pagar això, si li van regalar unes joies, etc. Quan dius, home, potser doncs, havent anat de cara... Però vaja, això és una opinió personal... Políticament, jo crec que sí, poden fer-se paral·lelismes entre la destrucció d'un actiu de la... Això em coincideixo amb el Pere, i el que va passar amb en Pujol, o sigui, de fet... Però compte, perquè a vegades aquestes coses tenen retranca. Vull dir, igual que en Zapatero va matar el pare, va matar el felipisme, no m'estranyaria que ara en Zapatero faci de boca expiatori de totes les coses antiètiques i antiestètiques del PSOE, perquè vaja, no m'estranyaria que en Sánchez en un moment donat digui, bueno, escolta, jo me l'he cregut fins que he pogut, i el faci servir de contenidor. O sigui, igual que l'ha fet servir abans, diguem-ne, quan l'he convingut com un actiu electoral i per aixecar, diguem-ne, els vots a Andalusia, en un moment de dir, ai, mira, qui s'ho havia d'imaginar? I que el Zapatero pagui legal o reputacionalment els plats trencats de tothom. Per tant, l'alegria amb què els enemics del PSOE donen per fet que anem una dimissió en bloc del govern, a un avançament electoral, vull dir, jo seria una mica més prudent i esperaria esdeveniments.
0: Vicent.
7: Bueno, jo ara alteraré la senyora Grau i diré que jo la presumpció d'innocència per tothom, menys per alguns. És a dir, segons...
8: Sí, vostè
7: segons,
8: és molt lliure de...
7: I tant, per això li dic, ja m'imaginava jo, segons quins cossos policials i segons quina policia, i sobretot en l'alta judicatura, no hi ha presumpció d'innocència. Massa sovint i per desgràcia presumpció de culpabilitat. Perquè actuen amb unes directrius que en ocasions són patriòtiques i en altres ocasions són polítiques. I aquestes alçades de la pel·lícula, que algú no crega que hi ha realment una altra trama, a part de tot el que pugui haver-hi a l'entorn de Zapatero, que se dedica a erosionar-lo i a buscar els seus col·laboradors directes, amb raó o sense, però a buscar-los perquè avança eleccions i per destruir-lo absolutament i per facilitar l'arribada al poder del PP amb el suport de Vox o sense, és que és molt ingenu. Això existeix. El fet de que jo, Mark Twain, no? El fet de que jo siga un paranoic no vol dir que no
8: persegueixin. Sí.
7: Pues és que exactament això, és a dir, hi ha una gent que està disposada a fer-nos la vida impossible. I el senyor Zapatero és un referent polític i ètic ara mateix del PSOE en tots els nivells internacionals.
8: Però Vicent, a veure, quan un es dedica a la política, amb el primer que ha de comptar és amb això.
7: Ja, home, ja, però a veure, és que en segons
8: quins... I per això t'has d'esforçar
7: en segons quins llocs... Mira,
8: jo quan era
7: Espanya,
8: diputada no em fumava ni un porro.
7: A Espanya... Sí, ara parlarem d'això. Deixem acabar. A Espanya, per desgràcia, això de dedicar-se a la política...
0: Vol dir que ara sí?
7: Ara és terrible, ara és terrible. A Espanya, el fet de dedicar-se a la política s'ha convertit en una tortura xinesa i tampoc no sé si és això el que li convé a la política espanyola.
8: No.
7: Però dit això, les repercussions polítiques estan clares. Jo crec que Sánchez pot dir... jo aguante, perquè... I acabarà la legislatura, però com acabarà la legislatura? És el seu problema. En fi, evidentment, ja les té repercussions polítiques. Ara, dit tot això, a veure, va ser Zapatero qui va rebaixar-se el sou quan la crisi del 2010. Va ser ell, Aznar, els que van dir que un president espanyol havia de cobrar 70.000 o 80.000 euros. Van ser ells els que van posar un president del govern espanyol a l'alçada d'un tècnic mitjaníssim o baixíssim d'una empresa. Com és, i després és veritat que tenen el seu vitalici. Molta gent dirà, hola, 80.000 euros. Home, jo no sé si un president d'un govern com és l'estat espanyol amb 80.000 euros...
0: L'euros més l'oficina, més el...
7: Sí, tot el que vostè vulgui. Però jo no sé si amb això aquestes persones podem mantindre un cert estatus. I jo en aquest sentit crec que...
0: Podria anar al Consell d'Estat.
8: Pensa en la gent que ens està escoltant, que no arriba a final de mes. Tingues una mica d'empatia.
7: Pues clar que tinc empatia, però també la gent ha de veure quines són les responsabilitats de cada un. I, home, és tan fàcil dir aquell miserable que tant de bo... És tan fàcil dir això. Escolten, aquí hi ha una gent que, com a conseqüència d'això, estan justificant un lobbisme que jo crec que és absolutament obscè. És a dir, un president, això que ho facin als Estats Units, ja s'ho faran. Ja s'ho faran, com és aquell país. Però un president del govern espanyol, un president de la Generalitat, que es dedica a fer de lobista després i a través de tota l'experiència que té, dels contactes que té i dels ressorts que té, aconseguir coses per a empreses, pot ser tot lo legal del món. Però a mi em sembla que és una barbaritat. Ja està. I per tant, ara podríem afegir d'això d'encara li passa poc. Clar, encara li passa poc, perquè una persona que té 80.000 euros vitalicis no sé si pot manejar els diners que maneja ell. I també una ultimíssima cosa. Carai, és que al final també la premsa, el tresor de Zapatero en la seva caixa forta.
0: La joia de Zapatero.
7: No, jo he llegit ja el tresor. Ni que fora, per l'amor de Déu, ni que fora Barbarossa, el pirata, tu... A veure, ja han trobat quatre joies que igual resulta que sí que són la deixa de la dona, tu.
0: És el que ha acaparat més titulars, més de 100 joies i rellotges que la policia va trobar la setmana passada a la caixa forta, que recordem que va escorpullant al despatx de Zapatero.
7: Pues, ja que ho fan tan bé, home, sí, perquè les caixes fortes moltes vegades estan als despatxos.
0: Però vostè, com a director de TV3, tenia una caixa forta?
7: Jo una caixa forta?
0: No, pregunto.
7: Jo tenia una caixa com rellotge de Dalí.
0: I si tingués una caixa forta i hagués portat les seves joies personals?
7: Però si tenia una caixa forta en el meu despatx,
0: sí,
7: no en el de TV3.
0: El seu despatx. No, el de TV3. És un despatx de l'expresident Zapatero.
7: Bueno, perquè és el despatx que li correspon professionalment.
0: Sí, és un despatx que paguem entre tots.
7: Sí, és un despatx que paguem entre tots, on té una caixa forta.
0: I vostè hi tindria les seves coses personals a un despatx?
7: Mire, jo no sé si les tindria en casa o no les tindria a casa. Tinc un parent que les tenia en casa i se li van emportar la caixa forta sencera. Suposa que el despatx està més ben vigilat. Val. No ho sé. El que sí que sé, en tot cas, és que vinga un taxador, ja que fan això, ja que ens donen tota la informació, que vinga un taxador i que les taxi.
0: Doncs mira, aquí tenim a Eva Gómez. Què tal, Eva, com estàs?
3: Hola, què tal, bon dia.
0: És taxadora de joies i és gemòloga. És veritat que no les ha pogut tenir les mans, per tant,
3: no,
0: hi haurà dificultats per saber de què estem parlant.
7: Sí.
0: Però amb les fotografies que hem vist d'aquest centenar de joies, què ens pots dir?
3: A veure, primer de tot, tinc que dir que no es pot tassar, no es pot fer cap peritatge si no es disposa de les joies. És importantíssim que ho faci un perit taxador ben acreditat, amb coneixements gemològics, pot ser designat per la mateixa administració, per la Policia Nacional, o pot ser un advocat de les parts. Crec que hi haurà més d'un, almenys en un cas d'aquesta envergadura solen haver més d'un. Té que estar acreditat probablement per l'Associació Espanyola de Tasadores de Alhajas. Té una feina molt important. Per què? Perquè el que tenim ara és un informe, un inventari que ha fet la policia, però en cap cas és un peritatge judicial, i el marge és abismal. O sigui, pot ser un marge de 10.000 euros o 5 milions d'euros.
0: Ja.
3: O sigui, el què veig?
0: Veig que ja són 103 peces, no? Sí. Hi ha 41 penjolls, 15 collarets, 11 braçalets, 8 anells, 8 rellotges i altres 20 objectes de luxe.
3: Sí, jo ho dividiria bàsicament en dos blocs molt importants. Un són les joies, diguem, importants, que són tots aquests conjunts que hi ha 3 collars, 3 pulseres i diversos conjunts de arracades i anells. Això pertany a una col·lecció independent. No són col·leccions que tu te vagis fent al llarg de la vida, perquè són un estil molt repetitiu, molt diferenciat. Mm-hmm. I l'altre sí que jo veig que és una col·lecció particular que tots podem tenir a casa, amb uns rellotges de gamma mitjana, amb unes cadenetes, amb una posa José Luis Rodríguez en Zapatero, bé gravada, amb collars de perles, amb coses que sí que poden ser part del que podem tenir a casa al llarg de la vida, o per herències de familiars, el que sigui. El grup important d'aquestes peces és un grup molt homogeni. Són peces importants que venen amb molta diamant, si és diamant, és una pedra incolora, hasta aquí puc llegir perquè no ho sé si ho són o no, i pedres de colors principalment blaves i vermelles, que tampoc puc dir si són rubis o sàfirs perquè s'ha de veure. Podrien ser que fossin sintètiques i no tindrien cap tipus de valor. Per
0: clar, però si no tens una caixa forta, entenem...
3: Entenc que no soc de fireta, clar, però
0: no ho sabem.
3: Existiria diversos escenaris.
0: Perquè si fos de diamant...
3: A veure, podrien ser... aquí l'important, a part dels diamants, és la pedra de color. Són pedres de color grans, o sigui, no tinc cap escala, perquè les fotografies no venen amb una escala, no tinc cap referència, però poden ser en els collars peces de 15-20 quilats, segur, i en les pulseres o en les arracades entre 3-6 quilats. Són pedres importants. Què pot passar? Pot passar que siguin de qualitat comercial baixa, pot passar que siguin de qualitat comercial alta, o pot ser que siguin super, super top, o sigui que siguin uns sàfirs de Caixmira o uns rubis que vienen de Birmània.
0: Si fossin
3: surten...
0: super top, per posar
3: si
0: l'exemple...
3: Si fossin super top, d'aquests que surten a les, a les subhastes de Sotheby's, estaríem parlant àmpliament dels 3 milions d'euros, segur, en aquest conjunt de joies. Una altra cosa és que siguin escenaris de joieria més comercial, que podríem estar, pues, si fossin de qualitat alta, pues, un milió i mig, i d'aquí cap avall o d'aquí cap amunt. Són orientacions, però no podem concretar més perquè l'informe gemològic és vital.
0: Perquè el procediment a seguir per taxar una joia, què és el que feu? O sigui, quan us arriba una joia, què és el que feu?
3: A veure, nosaltres primer de tot el que fem és pesar-les, saber el pes total, contrastar el metall, saber si en aquest cas és or blanc, per exemple, o és platí, o un altre metall noble, i després anem a lo que és tota la part de les gemes. Tenim que veure peça per peça. O sigui, començaríem amb els diamants, comptant els diamants, medint els diamants, veient la qualitat d'aquests diamants, i després les gemes de colors, que són bàsiques. És a dir, una part importantíssima del valor d'aquestes peces és determinar què són aquestes gemes de color. Com es fa? Pues tenim molts aparells, tenim que veure l'índex de refracció, tenim que veure l'espectre, tenim que veure les inclusions microscòpiques. A mi m'estranya que peces com aquestes no vinguin certificades. Vull dir, normalment quan compres unes peces d'aquest valor tenen que venir recolzades per un certificat gemològic. Són molt compatibles amb joies que es regalen en visites que fas d'estat a un president o a la seva esposa, i tenen una estètica similar a les que poden ser països àrabs o Venezuela o Marroc. Per tenen tant, una estètica característica de peces d'estat.
0: Encaixa,
3: però a veure, el primer que ha de fer el pèrit és contrastar, perquè Patrimoni Nacional té que tenir registre de tots els regals que es fan als presidents en el seu mandat.
0: Clar, però si no hi ha el registre, doncs aquí és on hi ha...
3: Aquí
0: ha
3: no ho sabem, igual sí que és aquest registre.
0: Igual sí. Clar, qualsevol regal que es fa a un president, bueno, o un director general...
3: Té que estar registrat.
0: No?
7: Això s'ha fet més accentuat i més sever en els últims anys. Això fa...
3: Vols dir que en aquell moment potser no ho era?
7: Vull dir que en
3: aquell
7: moment no n'estic segur. Però el que sí que és que després sí, després de la crisi sobretot, i després de les diferents reflexions que han anat fent, segons quins partits polítics, però de la diferència de fa 30 anys al que era càrrec públic, al que hi ha ara...
8: Ah, no, però aquests eren rojos, no? Eren molt d'esquerres.
3: Oh,
8: no,
3: sí, home, m'estranya que en un viatge oficial te regalin aquestes joies, arribis al despatx i les deixes en un calaix.
8: I te les apalanquis,
3: sense cap tipus de...
0: No perquè sé, es pot traçar l'origen d'una joia?
3: Es pot traçar fins a cert punt. És a dir, podríem veure ara...
0: Si és herència o no, per exemple...
3: Si és herència, no. A veure, tindríem que saber si la família de la dona del Zapatero realment ve d'un passat, doncs...
8: Esplendorós.
7: El recent, no. El recent, és a dir, el seu no. pare i el pare del pare no.
8: A veure si
7: però
8: si
7: igual això...
8: té un avi que igual va viure en un altre país i allí va fer molta no fortuna i tal, clar, i qual. De totes maneres, una cosa que sempre demanem són fotografies. De la corona. És a dir, ensenyen fotos de les teves àvies en aquests, aquestes bodes, el que sigui, que alguna les portava. Així.
7: El pare, que era Rafael Espinosa, era un militar, però no un gran militar espanyol, no era el gran capità.
8: Ja.
7: I igual sí que la família cap enrere era més això, però immediata no. Ara, clar, tot això ara són especulacions.
8: Són especulacions.
7: Que només que li fan que mal a ell.
8: A veure, si després me dius que aquestes peces igual tenen 300 anys, per la manufactura no ho sembla. Vull dir, podem tirar enrere...
7: No, no, 300 anys sí. No, però 100 anys pot ser, sí, no ho sé.
8: 100 anys podrien
4: home,
8: ser.
4: Home, també sí, fins i tot, jo me'n recordo, per exemple, quan el Corcuera, un ús que va fer dels fons reservats que li va costar un disgust, era com que no li deixaven, com per pujar el sou als guàrdies civils, havies d'anar al Congrés i aprovar-ho i guanyar-ho, en aquell moment doncs, diguem-ne, no tenien suport. Llavors el que feia era regalar-los un detall a la senyora, una joia i tirant de fons reservats per comprar la joia. Jo no puedo regalarle un, no tengo un detalle con la mujer de este tío que se juega la vida. Ara, clar, ho dic perquè veure, els regals poden no haver estat només en visites oficials, poden haver arribat doncs, per altra gent agraïda.
0: Sí, i aquí vas a veure el teu president, té una joia sí. Per la seva dona.
7: Clar. Jo crec,
0: clar, perquè
7: jo crec que donaria a cobrir una caixa forta i ensenyar-ne el contingut i sense haver fet primer un peritatge.
4: Amb això estem d'acord.
7: Jo vergonya. Crec que és absolutament
4: sí.
7: Obsè.
4: Sí, sí, clar, sí, és.
0: Benvingut.
7: Benvingut, no, perdona.
0: No, però llavors vol dir que hi ha una intencionalitat política darrere.
7: Evident. Absolutament.
0: Però això hi ha una cosa o l'altra.
7: El que jo denuncia això no vol dir que me n'estranyi. Jo ja no m'estranyi de res i menys d'això. Però vull dir que estaria bé que algú haguera dit, bueno, ja que això és dins, mirem primer de fer un peritatge, mirem que la dona porta el tal, i després ho ensenyem.
0: Preguntem-li d'una especulació.
7: Si no, sembla que siga una exhibició de munició terrorista.
4: Sí, sí,
7: i
4: sí.
7: I tampoc
4: sí.
7: Hauria de ser.
0: Absolutament.
4: Sí, m'estem d'acord.
0: Aquestes joies, què passarà? És a dir, poden acabar a subhasta o retornaran a Zapatero?
7: Amb això depèn.
8: Uf, hi ha d'haver molts de tràmits previs abans d'això. És un correcte peritatge judicial gemològic sobre aquest tema pot trigar setmanes. I després la veritat és que no sé...
7: Sí, depèn de la sentència.
8: Exacte, depèn de la sentència, quan... no sé què és el que...
7: I espere, perquè quan vinga una sentència... Jo m'he trobat...
0: Però si no es troba l'origen, per exemple, de la joia, també? Depèn de la sentència?
7: No, sí, sí.
8: Dependrà si està patrimoni nacional, també registrat, i és patrimoni nacional.
0: I si no ho està?
7: I si no ho està, si la sentència diu que aquest senyor ha de pagar tant i no pot fer front amb el seu...
4: Doncs se li quedaran... Se li quedaran les arracades.
7: I llavors passa un problema. Llavors passa un problema que ha passat moltes vegades. Això entra en un laberint judicial que pot ser llarguíssim. Perquè conec, per exemple, herències renunciades, una persona deixa una herència i els seus hereus diuen com que també deixa deutes, no l'acceptem. I, per exemple, deixa llibres. I poden passar 10 anys, 15 anys, 20 anys fins que el jutge decidisca alguna cosa. I mentrestant allò es va podrint. I aleshores això pot estar com l'arca aquella d'Indiana Jones, com magatzem, pot estar no se sap quant de temps, immobilitzat, i ja veurem després què passa.
0: Doncs ja ho seguirem. Eva Gómez, gemòloga i taxadora de joies. Gràcies per acompanyar-nos.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una pausa i de seguida amb nosaltres l'exassessor polític de José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo.
21: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
22: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
21: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
22: Que bé!
21: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
23: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
25: Blanco de verano, Don Simón.
26: Blanco de verano, Don Simón.
25: Nou blanco de verano, Don Simón.
27: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
28: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
29: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a Skoda.es. Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
9: Com a trans, et veuen com un monstre.
10: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
11: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
12: Una soledat, la gent gran.
13: Són gent que roben.
14: Paràssim, marimatxo.
15: Però si estic solo.
16: Terroristes.
30: Ve a menjar plàtans.
31: Tot això és obvi. Aturem-lo.
32: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
33: Evitem el soroll.
34: Ens allunyem de les estridències.
33: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
34: En sap més, ens ajudi a entendre els perquès.
35: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
33: Un informatiu sense presses.
34: Per donar context als grans titulars.
35: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
36: Avui, a l'Aura del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
0: I quan són les 9:38, podem saludar a aquesta hora Luis Arroyo, exassessor polític de José Luis Rodríguez Zapatero, que li està fent, en aquest cas, de portaveu. Senyor Arroyo, què tal? Buenos días.
37: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Y gracias por acompañarnos. ¿Cómo está viviendo Zapatero la imputación y la publicación del sumario?
37: Bueno, asistiendo a lo que es claramente un gigantesco error por parte de la UDEF, que es en ese informe presentar conjetura tras conjetura y con, no diré con ganas, porque nadie tiene ganas de plantarse delante de un juez como imputado, ¿verdad? Pero bueno, al fin, asumiendo la situación, con ganas de expresarse y de poder finalmente explicar, desmentir esas conjeturas, ¿no? Él no es una persona precisamente cobarde, sino más bien lo contrario, es el presidente que plantó el no a la guerra, el presidente del diálogo con ETA hasta su final, ¿no? El presidente de la crisis financiera, y por tanto no se queda debajo de una mesa, ¿verdad? Pero, bueno, con preocupación se le ha abierto en canal su vida, la de sus hijas, la de su familia, la de su oficina, y esto no es cómodo en absoluto, claro.
0: Es una causa política de la UFER.
37: Él no dice no UFER, bajo ningún concepto. Yo no le he oído nunca hablar de la UFER en este caso. Pero sí identifica que, por supuesto, sí es consciente de que él es un personaje, una personalidad política de primera dimensión en el Partido Socialista, como alguien ha dicho, que sería el corazón del PSOE, y por tanto sí sabe que, por supuesto, hay motivaciones políticas en su imputación. Claro que sí, lo sabe.
0: ¿Y cree usted que tiene relación con su relación con personas del independentismo?
37: Perdón, pero esa parte no la he entendido.
0: Sí, sí, si cree usted que también tiene relación por el hecho de que Zapatero ha sido una pieza clave también dentro del PSOE negociando con partidos independentistas.
37: Bueno, seguro, no solo eso, es un hombre que ha desarrollado, ha mediado, por supuesto, en causas muy muy complejas, con el independentismo catalán, claro que sí, pero también pues con entre el gobierno y la oposición venezolana, en causas complejas. Bueno, ya digo, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se le llamó, se dijo que había traicionado a los muertos. Hubo manifestaciones en las calles contra él. Se le acusó de destruir a la familia, literalmente, por haber aprobado el matrimonio homosexual, etcétera. O sea, es un, para mucha gente, Zapatero es un vendepatrias, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, estando siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor, claro.
0: Entre otras cosas, en estas últimas horas hemos conocido que la policía ha encontrado joyas en una caja fuerte de la oficina de Zapatero. ¿Se sabe dónde vienen estas joyas?
37: Sí, esas joyas vienen de herencia familiar, tanto de la madre del propio Zapatero como de la madre de su esposa, Sonsoles Espinosa, y también de alguna tía, y de algunos regalos. y están en una caja fuerte en la oficina de Zapatero porque ellos vendieron uno de los disparates de los errores del informe de la UDEF, es decir, que se canceló una hipoteca, esto está literal en las ochenta y tantas páginas del auto, ¿verdad? Se canceló una hipoteca de manera apresurada porque entraron 500.000 euros. Claro, lo que no se dice es que esa cancelación de la hipoteca viene porque se vendió una casa. Ellos vendieron su casa, compraron un solar en el que construir su nueva vivienda, estaban en ello y mientras tanto están de alquiler. Estando de alquiler, se llevaron la caja fuerte en la oficina del presidente. Y ahí es donde estaban estas joyas. Ustedes pueden imaginar lo desagradable que es encontrarse los recuerdos familiares metidos en una bolsa de plástico con el sello de la UDEF y encontrarse las fotografías en la prensa,
0: ¿no? Como si fueran armas, ¿no? Digamos, sí.
37: Sí, exactamente. O sea, el cuerpo, el delito, la pistola humeante, ¿no? Esa trama delictiva en la que él lideraba, esa trama, en fin, se pueden imaginar que estoy hablando con toda la ironía, ¿no? Esa trama estructurada y estable.

0: la setmana de les ofertasses i toca omplir el carro amb les millors ofertes a preus increïbles. En aquesta setmana de les ofertasses hi ha la tonyina en oli d'oliva Albo amb un 2x1 al pack de 6 unitats i la bossa de 44 càpsules de rentaplats a màquina Finish amb un 80% de descompte la segona unitat. Molt bé, oi? També m'emportaré un pernil de 7 quilos d'esquer ibèric, 50% de raça ibèrica, que està a 149 euros i que, a més, te'l tallen gratis. I encara hi ha més coses. Han abaixat els preus amb més de 1.300 productes de la compra diària. Així és la setmana de les ofertasses de Supercor, Hipercor i el supermercat del Corte Inglés amb el millor per fer una bona compra. I no només a la botiga, també al web i a l'app. I t'ho porten a casa, només fins al 27 de maig. I recorda que aquest dissabte, a la planta d'esports del Corte Inglés de Sabadell, de 10 del matí a 8 del vespre, pots recollir el teu dorsal de la cursa Corro contra el càncer d'aquest diumenge a Sabadell. Això és tot per avui. Fins demà, bon dia.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
2: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic.
1: Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
2: Consulta el programa a firaviva.cat.
1: T'hi esperem.
3: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
4: I què?
3: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
4: Oh.
3: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
2: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
5: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
8: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
7: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
9: És que fos cada pregunta, de veritat.
10: És dels entrevistes lleig que s'ha vist.
9: Avui soc... Avui
8: estic... Perdona, que fi, això, però... És que no tinc una resposta.
9: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és, que no ho vulguis contestar.
8: No.
2: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Amb Vicent Sánchez, amb Anna Grau, amb Sara González i amb Pere Rossinyol. Acabem de sentir a Luis Arroyo, portaveu de Zapatero. Sí, en la línia, diguéssim, que sentíem ara també d'Ernesto i Kaiser. Veurem què és el que passa. No descartava cap escenari, fins i tot per ser preventiva, el dia 2 de juny. Sara.
13: Qualsevol cosa és possible, ha dit.
12: Ha dit
13: i
12: això.
13: Amb aquesta frase ens quedem, malgrat que després ha dit que Zapatero creu que pot tenir tots els elements per defensar-se el proper dia 2. Però sí que hi ha alguns elements de contradicció, no?, en el discurs de Luis Arroyo, perquè deia l'error de la UDEF. Bé, doncs un error seria una cosa fortuïta, no? No una cosa proactiva. Entenc que és molt gros, no?, que un expresident del govern qüestioni la policia del propi país on ha governat, però és que venim de molt enrere i venim de moltes experiències en què s'ha laminat la qualitat democràtica d'aquest país amb la persecució política, el que l'Estat entén com a dissidència. I deia, per una banda deia error de la UDEF i per una altra banda deia que hi ha motivacions polítiques i que Zapatero és una peça de caça major. I és veritat que, malgrat insistir en que hi ha elements que motiven que hi hagi una investigació a Zapatero, sembla una casualitat molt gran, no?, que Santos Cerdán, negociador de Junts, hagi estat a la presó i estigui encausat, i que ara el nou negociador, José Luis Rodríguez Zapatero, doncs tingui oberta una causa judicial i totes les persones, diguem-ne, importants en la vida política i personal del president Pedro Sánchez resulta que tenen una causa judicial oberta. Les casualitats a la vida existeixen? Sí, poden existir, però, ostres, en són moltes. I, per tant, jo em torno a acollir a la prudència i a l'escepticisme amb els antecedents que hem tingut en aquest país, insisteixo, perquè no és la primera vegada que veiem un cas construït de persecució política. Ho hem vist amb altres sumaris temps enrere. Ara bé, és veritat que tots coneixem i ja ho deia abans, no és una sorpresa. Els expresidents en aquest país exerceixen de lobistes. Busquen influir també per tenir, per fer negoci i tenir benefici propi. Bé, doncs això ens obre una altra carpeta, i és com regular les activitats dels expresidents. Si amb diners públics els hi paguem un sou vitalici, tenen una oficina i tenen un equip d'assessors, doncs té lògica també, és lògic que es pauti també fins a on pot arribar la seva activitat, que n'han de tenir, perquè tampoc els podem condemnar a tenir les mans lligades i no poder exercir cap tasca professional, però sí que ha d'estar limitada i sobretot està sotmesa a un rendiment de comptes alt davant de la ciutadania, que crec que és el que falta.
4: Vicent, no a risc de semblar cínic, jo només compararia la situació d'un expresident del govern espanyol amb la del cap de l'Estat o dels caps de l'Estat emèrits. És a dir, no, jo no estic d'acord amb el senyor Arroyo, i ja sé que molta gent dirà, però què estàs dient i com és possible? Però jo crec que una persona amb un nivell que necessita una seguretat i que té una representativitat, etc, doncs 80.000 euros a l'any no són diners, ja està, només dic això. I si algú es tira les mans al cap, pues em sap molt greu, i evidentment jo no sé si els cobre ara, no crec, no ho sé, però vaja, és si passa això, i a partir d'ahí pot passar també qualsevol cosa, qualsevol desviació. I aquí vaig a la gran incoherència i la gran contradicció, que és la que sembla més terrible. Entre fer de lobista i cobrar comissions, fins i tot per accions humanitàries, i després fer els discursos d'ètica i anar pel món d'estadista regenerador de la política actual. I això sí que no ho resol un jutge. I això és una qüestió de consciència. Però em sap molt greu, senyor Zapatero. Vostè no pot anar pel món donant lliçons de com ha de ser el món futur i al mateix temps fent l'egipci o no, o amb la cara descoberta i cobrant diners per la feina humanitària que està fent. Si vostè està intentant que hi hagi un pont de connexió entre Venezuela i el món i entre Venezuela i Espanya, després no pot vostè anar a Venezuela a cobrar per aquell servei. I bueno, jo no sé si una cosa porta l'altra, perquè jo crec que no. Jo crec que si tu no estàs d'acord en la paga que t'ha tocat, doncs ho denuncies, però clar, que el senyor Arroyo diga no, és que fan de lobista i estan tan contents. Home, sí, és veritat. Però encara no he vist el senyor Aznar ni el senyor Felipe González, que considera dos grans cínics, donar lliçons d'ètica i de com ha d'anar al món i estar al servei de les millors causes del món. El dia que ho facin dirà, mare de Déu, senyor. I fins ara el senyor Zapatero ho feia. Ara ja veurem si pot continuar fent.
12: Anna.
14: Home, sí, jo coincideixo bastant amb això. A part que, bueno, regalos a Sonsoles Espinosa, regals d'aquí. És que la qüestió és qui fa aquests regals. Clar, dius, a veure... I no, sí, vull dir, a veure, aquí comentàvem abans a micro tancat, doncs, que s'ha arribat a rumorejar, doncs, que Zapatero havia cobrat per gestions humanitàries, inclús per intercedir per presos polítics a Venezuela, que jo no sé si és veritat, però si és veritat em sembla molt lleig, Dit això, dius, jo discrepo, Vicent, ho sento, jo crec que per ser 7 anyets president del govern, del 2004 al 2011, que et caiguin 80.000 euros morts a la resta de la teva vida. A més, Zapatero va arribar a la presidència molt jove i la va deixar molt jove, o sigui que és una vida llarga. I es poden fer moltes coses per complementar aquests ingressos. Poden donar conferències, vull dir, un expresident del govern pot cobrar el que vulgui per donar una conferència, per fer un màster, per fer una TED Talk.
4: No ho discutiré.
14: Llavors,
4: l'única cosa que demana és que la figura del cap d'Estat es col·loca al mateix nivell que la del cap del govern.
14: Sí, ja sí, però, vale, però dius, a veure, poder, el cap d'Estat de moment a la pràctica està exiliat, que, no sé. Però
4: la
14: que
4: pràctica està exiliat.
14: Vull dir que el senyor Zapatero, des del primer moment, s'ha venut amb una autoritat moral que potser ja ens podríem remuntar a com va arribar a la presidència del govern, el senyor Zapatero. Sí, i en virtut de què? O sigui,
13: de les mentides del Partit Popular.
14: I de les mentides del Partit Popular i de la manipulació del Partit Socialista, que jo hi era.
15: Va guanyar unes eleccions, ara tots hi érem.
14: Va guanyar unes eleccions perquè el Partit Popular va gestionar fatal.
4: No, va mentir.
13: Va guanyar unes eleccions.
4: I va induir a la mentira.
14: I el PSOE també... Jo hi era, jo ho vaig cobrir.
15: Tots hi érem.
14: No, perquè jo estava a Madrid.
15: Jo ho vaig cobrir pel país.
14: Allà no se salvava ningú. El Partit Popular va fer una gestió fastigosa de l'11M i el Partit Socialista també. Jo no,
4: no, no, no,
14: no,
4: però és
14: també.
4: Que va ser més fastigosa.
9: Va guanyar
4: una
9: selecció.
4: Una gestió fastigosa. Va mentir i va posar en perill a tothom. Perquè quan tu apuntes cap a un lloc que no han estat els autors d'aquell atemptat i mentre estat dels autèntics autors...
14: Si vols podem fer un especial dir, però que el Partit Socialista va gestionar allò com... I poder, es poden donar detalls bastant fastigosos de les dues bandes. Sí. Llavors, dius,
4: però
14: a veure...
4: tenien la responsabilitat del poder i de dir el que era, i d'alertar les autoritats europees del que estava passant, i es van limitar a mentir.
14: Bueno, i els altres es van dedicar també a activar una sèrie de ressorts que ells tenien dins de l'administració, doncs, per provocar també uns determinats efectes. I allò va ser un espectacle lamentable per les dues bandes, el partit de ping-pong.
9: Va guanyar les eleccions i al cap de 4 anys va ser ratificat.
14: Mira, a mi m'entraven... Jo en aquell moment cobria informació a Madrid. A mi em van entrar pel mateix telèfon que m'entraven, pel mateix WhatsApp que m'entraven les convocatòries de premsa de Ferrat, m'entraven convocatòries a anar a fer una cacerolada a banda Genova. I allò va ser un joc d'ous, sincerament.
4: No és equiparable.
14: Sincerament.
4: No és equiparable.
14: I bueno, el Dezcallar va acabar de ministre, d'ambaixador a Washington per algú, també. Però,
4: no és
14: bueno,
4: equiparable.
14: En fi, no és equiparable. Doncs jo penso que sí. Tal, no. Sabent com va anar tot, penso que va ser bastant lamentable. Llavors dius, a veure, clar, el senyor Zapatero, i d'altra banda, per exemple, jo lamento desil·lusionar alguns, vull dir, l'independentisme català no és el malic del món. Jo no crec que en Zapatero li estigui passant això per les seves bones relacions amb l'independentisme, crec que té més a veure amb les seves bones relacions amb el chavisme, amb Venezuela. O sigui, a veure, jo diria que això és fer una imatge molt romàntica del que realment està passant. Dit això, probablement, igual que dic que el senyor Zapatero hauria d'haver cuidat més l'ètica i l'estètica, també els ciutadans han de deixar de mamar-se el dit i entendre, doncs, que diguem, els polítics són de carn i ossos i són així.
9: Sí, i Anna deies regals a les onsoles, no sé quins, perquè estem parlant aquí, segons la versió del Zapatero, a través del Luis Arroyo, totes les joies valen entre 30 i 50 mil euros, inclou totes les herències familiars. O sigui, que no sé quins regals estem parlant de les onsoles.
14: Quan no, és que el que vull saber és que aquí els... Ja. Quins exacte, això és el que sé, quins regals i de part d'aquí...
9: Però per què parles de regals de les onsoles?
14: No, ho ha dit el senyor Arroyo.
9: I, però entre tot, sumen, entre totes aquestes joies, entre 30 i 50 mil euros, i inclou totes les joies... Bueno,
14: Sara,
9: i tenim
14: a veure,
9: un cap d'estat...
14: Per ell, 50.000 euros és xavalla,
9: Anna,
14: i per l'altre, 80.000 euros és el sou mínim interprofessional.
9: El cap d'estat...
14: Digueu els gossos, no amb llangonissa, sinó amb foie, no?
4: No interprofessional d'un president, d'un govern de l'estat, d'un estat que es considera important.
9: El cap d'estat, rei emèrit, va cobrar un únic regal d'Aràbia Saudí, 100 milions de dòlars.
14: Sí, sí.
9: Al cap d'estat. I aquí no se li ha obert cap investigació. Només
14: home,
9: No se li ha obert cap investigació.
14: Home,
9: va ser només pel delicte fiscal a instàncies de Suïssa.
14: Exacte, aquí, que és el que li pot passar
9: aquí,
14: a Zapatero,
9: 100
14: també.
9: Milions de
14: si
9: dòlars,
14: l'enganxen, li obrin per delictes fiscals o per blanqueig de capitals.
9: Ara deixem parlar, sisplau. 100 milions de dòlars.
14: Sí, sí.
9: I no hi ha hagut cap investigació.
14: Sí, hi ha hagut investigació.
9: Que no, que no, hi va haver un tema fiscal que aquí no es va investigar. 100 milions de dòlars.
4: No és cap investigació, una regularització fiscal que és diferent.
14: No, però és que...
9: I a canvi de què li van regalar 100 milions de dòlars? 100 milions de dòlars, un país àrab. O sigui, és increïble.
14: Perquè va fer de lobista, exacte.
9: Doncs escolta, això, que jo no ho sé...
4: Bueno, en l'exercici de la professió, no quan ja s'havia jubilat.
14: Sí, sí, però...
4: Que té nassos la cosa.
14: Per això dic que al Zapatero li pot passar igual, que per l'acció del lobby o per haver rebut no hi hagi manera d'això, de convertir-ho en un delicte, excepte si trobes una irregularitat fiscal o un blanqueig de capital, que és l'única cosa per la que jo m'atreviria a pronosticar que el podran enganxar penalment. Una altra cosa és
9: el
14: desgast.
9: El pronòstic és el teu, jo crec que penalment en el que hi ha aquest auto no s'aguanta, però ja ho veurem. En tot cas, el que sí que crec que val la pena és deixar constància de quins són els mecanismes que funcionen a Espanya, sobretot en els últims anys, en què hi ha una policia que sembla ser, perquè es repeteix, a la causa d'Avalos van dir que hi havia un pis a Colòmbia de 300.000 euros i resulta que era un terreno de 3.000 o de 300 euros. No de 300.000, sinó de 300. O sigui, hi ha una investigació prospectiva de la policia, un jutge que, d'alguna manera, s'ho menja íntegrament i ho posa bonic, i una pota, que no hem parlat, que són uns determinats mitjans de comunicació, que cada vegada són més, que no fan com hem fet avui, de que escolten a totes les parts i tothom, i a més, opinions diferents, sinó que agafen com si fos ja una sentència aquest primer auto, i ho propaguen per construir un relat. I aquests mitjans de comunicació, alguns dels quals ara
16: xisclen per aquests regals que no sabem ni quins són, no tenen cap problema.
14: Jo no xisclo, jo pregunto.
16: No, jo dic, tu no ets un mitjà de comunicació, tu ets una periodista.
14: Home, però treballo, modestament hi treballo amb els mitjans de comunicació.
16: Sí, home, però jo també, però hi ha alguns mitjans de comunicació que xisclen i els seus directors no paren de rebre regals, perquè en aquest país és públic que Iberdrola cada any et convidava determinats periodistes al Mundial i els hi pagava una setmana de somnis a Sud-àfrica quan Espanya va guanyar, que el Banc de Santander s'emportava els directors d'alguns mitjans a veure carreres de la Fórmula 1 a Brasil.
12: Regalaven telèfons mòbils
16: etcètera,
12: a congressos.
16: Etcètera, etcètera. I aquests mitjans, alguns dels quals han rebut diners del Bárcenas directament, perquè està en el sumari i ja és un fet provat, doncs xisclen sense contrastar, xisclen donant per fet i contribuint a establir un relat que és el que els interessa amb l'únic objectiu de tombar el govern.
13: Jo crec que una de les principals condemnes, amb independència de com acabi aquest cas, que ens podem trobar que no tenim la resolució entre si això és una activitat de lobista o una activitat delictiva fins a 10 anys, 15, perquè estem parlant de l'Audiència Nacional, amb independència d'això, la principal condemna que està pagant ja Zapatero és el de l'opinió pública. Perquè amb independència de com acabi aquesta situació,
4: està
13: ja s'han paltat en l'opinió pública la trama Zapatero. I per tant...
12: Però és que això passa... Però, perdona, per posar un altre exemple, i no té res a veure, però Jonathan Dick, hagi comès o no aquest delicte...
16: Per suposat, perquè forma part de la mateixa mecànica...
12: És que és igual el que digui el jutge, si hi ha proves, no hi ha proves, és un fet que han passat amb ell sol, amb el seu pare, i per tant, si ha vist morir el seu pare, el que està vivint ha de ser horrorós.
4: Dit això, que és veritat, per desgràcia, la manera de dir que justícia a Espanya s'obscena, perquè és excessivament pública, en detalls escabrosos...
14: Totalment d'acord.
4: Sí, això
14: no hauria de ser així de cap
4: dit
14: manera.
4: Això també, mira, i aquí li dono una mica la raó, o del tot, a la senyora Grau quan diu que es ve plorant de casa. Vull dir, quan Zapatero,
13: absolutament.
4: Quan Zapatero fa de lobista, perquè és el que està dient el senyor Arroyo,
12: jugant,
4: que sí que és un lobista confés.
12: Vicent ho ha fet tots els expresidents espanyols que estan vius, ho han fet. Llavors...
4: Però tots els presidents espanyols ni han negociat amb ETA, ni han aconseguit que ETA deixara les armes, ni han anat a Venezuela, ni han fet intermediaris en Puigdemont.
12: D'acord.
4: Sí, quan una persona té aquest currículum, sí, i a més és el referent, perquè s'ha constituït en el referent ètic,
14: amb la mare Teresa,
12: no juguis amb foc, que et cremaràs.
4: Clar, ja saps
13: que... Jo crec que tu estaves relatant com Zapatero representa com tot l'anticrist, no?, de la dreta i l'extrema dreta. El que volia insistir és la influència i la condició que aquests casos tenen en l'opinió pública. I, de fet, abans, quan... Jo no sé com esdevindrà aquest cas, però els antecedents que tenim en el cas Trias, en el cas Podemos, el que es buscava era condicionar l'opinió pública de cara a les eleccions. I en el cas de Podem, per exemple, és molt significatiu, perquè després dels reiterats intents de judicialitzar el finançament del partit, un estudi que van fer a la interna del partit a finals del 2016, que era quan Podem havia aconseguit la irrupció amb una màxima representació que mai abans s'havia vist d'un partit nou, el resultat d'aquest estudi era que la meitat de la població creia que s'havia finançat il·legalment a través d'Iran i Venezuela. Per tant, totes aquelles informacions apòcrifes que mai van arribar a provar absolutament res, és més, es va provar absolutament el contrari, que no hi havia res irregular, va acabar tenint una influència en l'opinió pública i Podem va començar a caure des d'aleshores, no només per aquesta qüestió, també per mèrits propis, òbviament, hi ha hagut una lluita caïnita i una mala construcció del partit, però és un element més que va condicionar i molt, òbviament.
12: Un partit que, per cert, han sortit també algunes veus, extreballadors, denunciant les condicions laborals que han tingut en Podem o també amb la Tuerca o el Canal Red de Pablo Iglesias. Sí. Són figues d'una...
4: Paradoxes de la vida.
12: Un altre paner.
14: En Casa del Rojo, Progresismo de Palo.
16: Són les... Público és el que va passar, sí.
12: 10 i 7. Mentrestant, ja són 220 les morts sospitoses per Ebola al Congo i l'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola els està superant. Són paraules textuals. Incorporem a aquesta hora la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos. Bon dia.
17: Buenos días.
12: I gràcies per acompanyar-nos. Vostè ha viscut altres brots d'Ebola, en aquest cas la República Democràtica del Congo. Per què aquest brot del que estem parlant és especialment preocupant respecte d'altres anteriors?
17: Bueno, es un brote que lo está produciendo, es una epidemia de ébola que lo está produciendo el virus Bundibugyo, que es muy poco habitual. Entonces, es verdad que la detección se ha hecho muy tarde porque no sirven los métodos habituales de detección de ébola cuando la transmisión ya está muy cuando ya está muy, muy, bueno, muy disperso, ¿no? Probablemente el virus lleva circulando ya varias semanas, incluso un par de meses. Entonces, el número de casos es mucho mayor y todavía es eso, como decimos, tanto los métodos diagnósticos como el tratamiento, incluso las vacunas que se han desarrollado en los últimos años, pues no está probado que sean eficaces contra este virus en esta epidemia. Aparte de la inseguridad, por supuesto, del contexto de Congo, que no ayuda.
12: Perquè ara mateix, quines dificultats tenen els equips sanitaris per treballar sobre el terreny?
17: Bueno, como hemos dicho, es eso, en una zona bastante remota de Congo, donde llevan años de conflicto, donde hay mucha población desplazada, entonces el acceso incluso para nuestros equipos es...

Barcelona està vivint un fenomen silenciós però constant. El tancament de comerços històrics que han format part del teixit social dels barris durant dècades i, en alguns casos, més d'un segle. La Merceria Tarragona, per exemple, a Gràcia, n'és l'últim exemple. Fundada l'any 1917, tanca perquè la tercera generació jubila i la quarta no vol continuar. La frase "no compensa" resumeix una realitat que ja no és només emocional, sinó també estructural. Aquestes històries es repeteixen en patrons gairebé idèntics a Sant Antoni i altres punts de la ciutat comtal. A la Paperia Urgell, per exemple, o a l'Òptica Bielsa, el relleu generacional no arriba, no per falta d'estima pel negoci, sinó perquè el model de petit comerç tradicional competeix en condicions cada vegada més difícils, lloguers alts, horaris exigents, pressió de les grans cadenes i una transformació profunda dels hàbits de consum. El resultat és una paradoxa: negocis viables des del punt de vista humà i comunitari, però sovint inviables econòmicament per a les noves generacions. En aquest context, el president de Barcelona Comerç reclama agilitzar els processos per facilitar els traspassos. La demanda té sentit. Si no es facilita el relleu, es condemna, doncs, a molts establiments a desaparèixer per inèrcia, no per falta de valor. I aquí és on entra també la responsabilitat pública. L'Ajuntament de Barcelona recorda l'existència de Reempresa, un programa que connecta venedors i potencials compradors, i en aquest cas, doncs, és una eina útil, però probablement insuficient si no va acompanyada d'una política més ambiciosa de preservació del comerç de proximitat. Incentius fiscals, suport al traspàs, mesures que redueixin el risc per a qui es plantegi continuar aquests negocis, etc, etc, etc. Però el debat va més enllà de les eines administratives. El que està en joc és el model de ciutat. Quan desapareix una merceria o una Òptica de tota la vida, no només es perd un punt de venda, es perd memòria col·lectiva, relació de confiança i una manera de fer barri que no es pot substituir amb algoritmes ni grans superfícies. I en aquesta editorial d'avui hem posat el focus en una realitat molt visible de la ciutat comtal, però no és exclusiva de Barcelona. A Sant Just d'Esvern també es percep aquesta mateixa situació, aquest mateix patró, encara que sovint de manera més silenciosa. Comerços familiars que han format part del dia a dia al nostre poble durant dècades i que, quan arriba el moment del relleu generacional, doncs es troben amb el mateix mur. Reflexionem-hi, perquè el comerç local també és vida municipal. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I ho fem com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui. Avui dimarts 26 tornem d'aquest pont. Ahir va ser el dilluns de la segona Pasqua i en aquest cas, doncs, avui reprenem programació amb les notícies de Sant Just. També farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales i parlarem de les efemèrides i del temps. Tot seguit, avui a l'entrevista del dia, Lluc Tost de la CUP, que ens parlarà d'actualitat política i també de diverses qüestions relacionades amb el nostre municipi. I tancarem aquesta segona hora, doncs, amb l'espai d'actualitat econòmica. Seguirem avançant, perquè el magazín d'avui ens porta també a parlar de vins. Amb Xavi Calvet, en aquest cas, parlarem de Vinàriament, una proposta cultural que, per aquells que tingueu Instagram, ja heu vist la nostra pàgina d'Instagram de Ràdio d'Esvern, haureu vist que tenim un sorteig en marxa per dues entrades pel Vinàriament, aquest festival que celebra el poble espanyol aquest cap de setmana. I avui al programa també parlarem de salut, perquè és important cuidar-nos, i ho farem amb la gent del CAP a l'espai Salut al Dia.

Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més a Ràdio Desvern. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM i avui arrenquem doncs, amb una mica de música. Arrenquem amb Figaflowers i aquest Que no s'acabi. Bon dia.

0: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'espera a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.fm i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí que no s'adorm mai.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
2: Smooth Jazz Club.
1: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda.
2: Hold on to my love.
1: Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: 3 minuts passen d'un quart d'11 del matí. Nosaltres marxem ara a saludar a Mariona Salas, cap d'informatius, que ja la tenim aquí als estudis de Ràdio d'Esbert. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Avui repassem els 3 titulars de la jornada. Parlarem de l'X30, que reforça la connexió entre Sant Just i Sant Feliu, amb més capacitat i nous autobusos. També parlarem de Dones de Sant Just, una exposició de fotografia que posa el focus en la diversitat femenina del municipi, de la qual ja vàrem parlar a l'entrevista del dia el passat divendres, perquè recordeu que l'agrupació fotogràfica va venir a parlar del juny fotogràfic, i en parlem també avui a l'espai de notícies municipals. I tancarem parlant de la Coral Harmonia, que prepara una nova actuació de primavera al nostre municipi per l'1 de juny. Comencem parlant de mobilitat, marxem a parlar de l'autobús més demandat de Sant Just, Mariona.
1: Exacte, parlem de la línia X30, com has dit, que completarà finalment el seu recorregut i connectarà directament Sant Just amb l'estació de Sant Feliu. Una millora que facilitarà els desplaçaments quotidians cap al tren i altres serveis de transport metropolità. De manera provisional, mentre continuïn les obres d'urbanització de l'entorn ferroviari, el servei tindrà com a punt final la plaça Pere Dot, situada a uns 200 metres de l'estació. La millora del servei també comportarà canvis dins del municipi. La parada inicial actual de Masllui passarà a ser una parada de pas, una modificació que permetrà reduir les molèsties derivades del soroll i de l'acumulació de vehicles al final del trajecte. Paral·lelament, el recorregut pel barri es reforçarà amb un traçat més equilibrat i amb una cobertura més àmplia per facilitar l'accés al transport públic des de diferents punts de la zona. Una de les principals novetats serà la incorporació de nous autobusos articulats que incrementaran la capacitat de la línia en aproximadament un 30% i milloraran el confort dels usuaris. Per adaptar-se a aquests vehicles, l'Ajuntament de Sant Just ja ha adequat totes les parades de l'X30 i preveu executar actuacions en diversos punts del recorregut, especialment a les cruïlles de Rosa Luxemburg amb Rosa Leveroni amb passeig de Masllui i Narcís Monturiol amb Ramon y Cajal.
0: Pel que fa a mobilitat, aquesta era la notícia que volíem donar avui. Marxem a parlar de cultura i ho fem desplaçant-nos just a sobre nostre, als Jardins de Can Ginestà.
1: Exacte, i és que els Jardins de Can Ginestà acolliran el pròxim dimecres 27 de maig, és a dir, demà, la inauguració de l'exposició Dones de Sant Just, una mostra fotogràfica impulsada per l'Ajuntament de Sant Just i feta per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. L'acte començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà aproximadament fins a les 9 de la nit. L'exposició reuneix fotografies de dones del municipi de diferents edats, perfils i àmbits, amb l'objectiu de reflectir la diversitat, la riquesa i la pluralitat de les experiències femenines presents a Sant Just. Les imatges han estat fetes pels membres de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just en el marc d'un projecte desenvolupat conjuntament amb el consistori. La iniciativa forma part de la programació cultural del municipi i vol posar en valor la presència i la contribució de les dones a la vida local a través de la fotografia. L'activitat és organitzada per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament.
0: I sense deixar enrere aquesta categoria, la de cultura, marxem a l'última notícia del dia. Mariona.
1: Parlem de la Coral Harmonia de la Gent Gran, que oferirà el seu concert de primavera el pròxim dilluns 1 de juny a la Residència Vitalia. L'actuació, que és organitzada per l'Associació de Gent Gran de Sant Just, començarà a 11:45 i s'allargarà fins a 12:45. El concert inclourà un repertori de boleros i couplets interpretat pels membres de la coral i és una activitat que compta amb la col·laboració de la Residència Vitalia i s'emmarca dins de les propostes adreçades a la gent gran del municipi.
0: Molt bé, doncs aquestes són les 3 notícies que hem destacat avui. Marxem a destacar els seus titulars de forma ampliada per aquella gent que s'acabi de connectar ara mateix al 98.fm. Tindreu també aquestes notícies en breus al www.radiodesvern.com. Avui hem parlat de l'X30, que reforça la connexió entre Sant Just i Sant Feliu amb més capacitat i nous autobusos. La línia ampliarà el seu recorregut fins a l'entorn de l'estació de tren i incorporarà vehicles articulats amb un 30% més de places. També hem parlat de Dones de Sant Just, una exposició de fotografia que posa el focus en la diversitat femenina del municipi. La mostra, impulsada per l'Agrupació Fotogràfica Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament, s'inaugura demà 27 de maig als Jardins de Can Ginestà. I hem tancat parlant de la Coral Harmonia, que prepara una nova actuació de primavera al nostre poble. L'1 de juny el concert oferirà cançons de boleros i couplets a la Residència Vitalia. Fem una breu pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: Cinema sense límits.
4: Cinema sense fronteres.
5: Cinema sense mesures.
6: En definitiva,
7: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
8: Quan el cinema es fa ràdio.
0: Sis minuts per dos quarts d'onze del matí. Seguim avançant a la Rambla. I ara, portades de diaris. Marxem a parlar de la primera portada. Repassem la portada de l'Ara, Mariona.
1: L'Ara obre amb l'expresident imputat i diu que la UDEF fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. El domicili particular del polític s'hauria utilitzat per tenir més reserva i control de la informació. El jutge demana a la policia que accedeixi a tots els correus de l'expresident dels últims 5 anys. En fotografia principal, parla de l'onada de calor a Europa. Els londinencs es van llançar ahir als parcs, com veiem a la foto, al Parliament Hill, en vestit de bany. Als Kew Gardens, al Jardí Botànic de la ciutat, el termòmetre va batre tots els rècords, 34,8 graus centígrads. A França també es van assolir temperatures per sobre dels 30.
0: Home, la veritat, la imatge és al·lucinant,
1: sí, sí. A un parc de Londres, la gent, doncs, sobrevivint una mica com poden, doncs, no sé, entenc que et pots banyar aquest llac.
0: No ho sé, perquè la gent va amb roba de bany.
1: Entenc que sí, perquè clar, estan, doncs, això, però amb banyador.
0: Tampoc veig ningú a l'aigua.
1: Bueno, no sé si al final noies, de la foto, sí.
0: Sí, aquestes noies potser estan remullant els peus, però...
1: Però bé, clar, a Londres no estan gens acostumats a aquestes temperatures.
0: No, totalment. I també et dic una cosa, tal com està l'aigua del Tàmesis, jo no sé si em remullaria massa en aquest llac, eh? Però bé, sembla una imatge més pròpia del Retiro, per exemple, que no pas de Londres. Marxem a més notícies.
1: Veiem que proliferen els habitatges en locals comercials que no disposen de cèdula d'habitabilitat. També hi ha altres notícies del diari Ara. Parla de Trump, que lliga el pacte amb l'Iran a normalitzar les relacions amb Israel. També que el Papa alerta dels perills de la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. I tanca portada avui el diari Ara parlant d'esports. Diu: 9 catalans i ningú del Madrid a la selecció espanyola.

0: I aprofito per fer-ho, tot i que ja ho fa el periòdico per mi, però hem de destacar la revolució a la ràdio, no la de casa nostra, no Ràdio d'Esvern, però sí la revolució que està patint la ràdio estatal. Amb la marxa d'Àngels Barceló, al capdavant de l'Oi por Oi de la cadena Sèrie El Pas al costat d'Alzina, doncs estem veient aquests moviments que no sabem encara si són moviments polítics, si són moviments per salvar-se les esquenes o senzillament doncs, són moviments de l'editorial de cada emissora, però sigui com sigui, tot el suport doncs, a aquests dos grans professionals que estan veient doncs, una mica sacsejades les seves carreres o com a mínim la seva actualitat. Barceló amb una gran carrera de 21 anys a la cadena SER, però que havia passat per mitjans de comunicació com TV3, per exemple, i que en aquest cas doncs, es veu afectada amb aquesta situació. Ella ha decidit fer aquest pas al costat, marxar de l'Oi por Oi, perquè bé, doncs, notava que no tenia la llibertat editorial que a ella li agradaria, i en aquest cas Alzina doncs, l'han rellegat a la part de magazine. Seguirem aquesta qüestió en profunditat perquè la comunicació, els serveis de comunicació, el periodisme del nostre país és més important del que ens pensem. Marxem a parlar també de la trama que investiga l'Audiència, que va blanquejar a Espanya 240.000 euros amb rellotges de luxe. Estem parlant del sumari que vincula l'offshore de Zapatero amb l'or veneçolà. L'UDEF apunta que va utilitzar la seva casa familiar per planificar les gestions més sensibles. El cas Begoña Gómez, la UCO, confirma pagaments pel software i avala la càtedra. Pel que fa doncs, a la policia, que va trobar un centenar de joies en una caixa forta al despatx de l'expresident. Marxem a la imatge principal, on veiem el Lleó 14. Mariona, serà recurrent aquesta imatge, com a mínim la del Papa, sí, aquests dies, perquè arriba en breus, en una setmana i escaig, a Barcelona. Per tant, aquesta imatge serà recurrent i la tindrem bastant present a les portades dels diaris. En aquest cas parla el mateix que ens destacava la Mariona a la portada del diari Ara. Lleó 14 adverteix sobre la IA. El Papa demana en la seva primera encíclica posar fre al poder de les tecnoèlits i també doncs, a crear un codi ètic global per la intel·ligència artificial. I llegim. Lleó 14 saluda doncs, a Christopher Ola, que és fundador en aquest cas és cofundador d'Antropic, que és doncs, a la presentació de la seva encíclica, i en aquest cas doncs, van captar aquesta imatge. Marxem a parlar també de cinc ciutats on un pis s'emporta el 50% del salari. Barcelona, Madrid, Sant Sebastià, Palma i Màlaga superen amb escreix el 34% de despesa mitjana a Espanya. També parlem dels Mossos, que van dubtar d'Andic al dir que no va veure la caiguda. Veiem aquest espai també a la pàgina 29, a l'espai Persones, una notícia recurrent en les darreres setmanes, els darrers dies, i que de ben segur també porta cua el tema d'Andic. Recordem Isaac Andic, que va morir en estranyes circumstàncies el passat mes de desembre del 2024, és a dir, fa un any i escaig. Marxem a parlar també de la demanda del BPO a l'àrea de Barcelona, que creix un 22% en un any, i tanquem portada en aquest cas amb el periòdico, parlant d'Espanya, que tindrà 8 jugadors del Barça i cap del Real Madrid. Dos quarts d'onze, marxem a La Vanguardia, Mariona.
1: La Vanguardia obre amb l'ombra de la corrupció, diu que el sumari acumula indicis que situen Zapatero al capdavant de la trama. La policia afirma que les instruccions més sensibles als membres de la xarxa es donaven al domicili de l'expresident del govern central. Parla del rescat, diu un accionista de Plus Ultra i l'amic del líder socialista es van reunir amb un tipus de la CEPI, diu l'UDEF. També pel que fa a les filles, la investigació sosté que l'empresa What Half emetia factures per encobrir pagaments, i parla també de la governabilitat. Els socis de Sánchez apunten a l'avançament electoral però sense avalar una censura. També pel que fa a l'escorcoll, diu que hi ha desenes de joies confiscades en una caixa forta del despatx. En fotografia principal veiem a Lleó 14 signant l'encíclica Magnifica Humanitas ahir al Vaticà. Veiem que el Papa alerta a la seva primera encíclica contra els poders que controlen la intel·ligència artificial. El pontífex, sobre l'automatització, ha dit que qui domina les plataformes pot incidir en l'imaginari col·lectiu. Altres notícies de La Vanguardia parla de Recasens, responsable de Renault, que es perfila com a nou conseller delegat d'Indra. També parlem del Mundial 2026, 8 jugadors del Barça i cap del Madrid a la llista. I tanca portada d'avui La Vanguardia amb un assaig clínic. Diu, una teràpia baixa el colesterol un any amb una sola dosi.
0: I tanquem aquest espai, com ho fem sempre, amb el Punt Avui, que entrevista el Josa Aganovic, que en aquest cas doncs, és assessor de la xarxa de drets digitals europeus, i en una cita seva diu: prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys és un error. Pel que fa a l'Observatori Municipal Marxant a Sitges, diu: viles sense llibreries. Entrevistes a l'alcaldessa Aurora Carbonell i a la cap de l'oposició Mònica Gallardo. Pel que fa doncs, a la imatge del dia, veiem un mapa amb la illa de Xipre, Turquia, Síria i Líban, i llegim: la força de Xipre a cavall entre Europa i el Pròxim Orient, la illa mediterrània guanya pes estratègic enmig de l'escalada regional amb l'Iran mentre avança en el procés de reunificació política. Pel que fa a l'espai del d'ahir, llegim avui a Xevi Salapuig, que diu: quin peu calça Lleó 14. Després de la seva primera encíclica, Magnífica Humanitas, ja sabem més bé com porta les sandàlies del pescador. Pel que fa doncs a les cròniques, llegim Papa, el Papa de la IA, i també llegim: Sánchez desafia l'avançament electoral. Tanca en portada amb l'esportiu, 9 jugadors catalans i 8 del Barça convocats per al Mundial. El futbol de casa marca múscul i De La Fuente no crida ningú del Madrid. Doncs ja ho tenim, Mariona.
1: Això és tot de moment.
0: Si ens han quedat clar dues coses, és que el Papa està parlant de la IA i que no hi ha ningú del Real Madrid a la convocatòria de la selecció.
1: Exacte.
0: Perquè són notícies que s'han repetit a totes les portades. Bé, t'escoltem els informatius, com sempre, l'informatiu doncs, de la una del migdia, quan acabi aquest magazín, però si voleu més informació, també la trobareu als butlletins a les hores en punt i també al www.radiodesvern.com. Una abraçada i ens escoltem, Mariona.
1: Fins ara, Dani.
0: Amb vosaltres, petita pausa, tornem de seguida amb més qüestions. Recordeu, tenim les efemèrides i també el temps aquí a Ràdio Desvern. Seguim amb una mica de música. Bon dia.

0: I 5 minuts passen de 2:15 del matí. Deixeu-me recordar que la Festa Major del Corpus de Cornellà torna els dies 4, del 4 al 7 de juny, és a dir, de dijous a diumenge, amb concerts gratuïts, i un d'ells, el Detallets, que trobareu el mateix divendres 5 de juny al vespre a la plaça Catalunya. Però, a part de Detallets, també podrem escoltar Mamadouxa, Barón Rojo o Duncan Do, algunes de les propostes musicals per a aquesta Festa Major de Cornellà.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
3: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
4: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
5: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

I què trobem a les efemèrides d'avui? Doncs en el Dia Mundial trobem el Dia Mundial de Dràcula, ja sabeu, aquell personatge tan carismàtic i que doncs, ens ha donat moltes pel·lícules de terror i que bé, doncs, ve d'una història, no sé si és de Romania o de per allà, que és bastant interessant, però mira, no sabia que hi havia un Dia Mundial i avui doncs, el celebrem, el Dia Mundial del Dràcula. També et dic, també és un gelat, que ara que ve la calor, el Dràcula també ve molt de gust, aquell gelat que ens prenem doncs, a les tardes d'estiu quan fa tanta i tanta calor. Doncs bé, ja sabeu, si sou fans d'aquest gènere, del gènere doncs, de terror o us agrada la llegenda de Dràcula, doncs ja sabeu que avui és un bon dia, per exemple, de revisar-la, no?, amb la llegendària novel·la de terror gòtic escrita per l'irlandès Bram Stoker i publicada l'any 1897 amb el personatge literari que combina el folklore de vampirs amb la figura històrica de Vlad III, l'empalador, que és doncs, un despiadat príncep romà, és a dir, romanès, ja anava bé, amb aquest príncep romanès que data del segle XV i que en aquest cas doncs, també dona nom a aquesta novel·la i dona història a aquesta novel·la de Bram Stoker que hem vist després a la gran pantalla doncs, de forma reiterada. De fet, l'última vegada amb Dràcula, una història d'amor, una pel·lícula que es va estrenar al Festival de Sitges la passada edició amb Luc Besson com a director. Marxem a més qüestions, marxem a parlar d'esdeveniments. L'any 1831 és executada Mariana Pineda a Granada per defensar les idees liberals, convertint-se en un símbol de la lluita per les llibertats. A l'any 2011 van detenir, doncs, en aquest cas, a Ratko Maldik, que després d'anys fugit era acusat de genocidi per la massacre de Srebrenica i en aquest cas doncs, el detenien tant dia com avui del 2011. I dels esdeveniments marxem al naixement. Avui doncs, celebrem que l'any 1926 va néixer Miles Davis, llegenda del jazz i un dels músics més influents del segle XX. I amb defuncions doncs, trobem que tal dia com avui de l'any 2022 va morir Andy Fletcher, teclista i membre fundador del grup Depeche Mode. I bé, doncs avui de fet tindríem dos efemèrides musicals, tant amb el naixement com amb la defunció, però hem decidit quedar-nos amb aquesta segona, amb Depeche Mode, i per tant ara sonarà el seu Enjoy the Silence, un dels temes per antonomàsia d'aquest grup.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
2: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
3: Tu sí?
2: Esclar.
4: Marcel, cada cosa on toca, eh?
3: Esclar.
5: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
6: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
7: A casa, la feina i al carrer.
8: Quan anem de festa o al taller.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Doncs dos minuts passen de 3:15 del matí. Nosaltres marxem a ramblejar una mica abans del temps i és que aquesta setmana tenim una agenda d'activitats bastant atapeïda. Comencem amb avui mateix, dimarts 26 de maig, quan a les 6 de la tarda es du a terme el Dietalk Maternà, maneres diverses de viure la maternitat. El Centre de Dones d'Espí, organitzat per Dona i Empresa del nostre municipi de Sant Just, parlen de la maternitat, que no és una experiència única ni universal. Es viu, es pensa i es gestiona de maneres molt diverses i en aquest cas, doncs, amb aquest lema, doncs, amb aquesta idea, Dona i Empresa parlarà de maternà, del que és maternà, de les diverses maneres de viure la maternitat i ho faran amb aquest espai de Centre Dones d'Espí. Marxem a parlar també del Club de Lectura de Novel·la Gràfica, la Sala Piquet de l'Ateneu, avui dimarts 26 a les 8 del vespre. Ens parlen d'aquel verano, un estiu inoblidable de Mariko Tamaki i Gillian Tamaki, coordinat per Javier del Campo, i en aquest cas doncs ens parlaran de l'obra i també doncs faran debat, com sempre, en aquest espai del Club de Lectura. Parlem també de la lectura trimestral de nivell suficiència 3 al Servei Local de Català, que en aquest cas doncs també arriba amb una nova acció. Alumnes del curs elemental llegeixen amb

o altres llibres en català. També avui volem destacar que aquesta setmana, dimecres 27, demà mateix a les 7, hi haurà la inauguració de l'exposició Dones de Sant Just, aquesta exposició als jardins de Can Ginestar, de la mà de l'agrupació fotogràfica del nostre poble. També parlem de la lectura de nivell elemental 3 de Català Fàcil, com abans ho fèiem doncs, amb Suficiència 3, també elemental 3, dijous 28, i parlem de l'hora del conte. En aquest cas, doncs, contes al bosc a càrrec de la Berta del Poblet. I bé, doncs seran contes al bosc a càrrec d'aquesta conte-contes, una activitat que trobarem amb la jugateca ambiental del Parc del Mil·lenari. Parlem també de la visita guiada a l'exposició Distopies Íntimes, al celler de Can Ginestar, a càrrec del seu autor, Pepe Jiménez. Aquesta mateixa setmana també tenim conferència de l'Auge, taller Repara't, fem coixins d'olors, i el ple municipal ordinari de maig. A les 6 iniciem el torn obert de preguntes a la ciutadania i a les 7 el ple municipal a la sala de plens. També parlem de la lectura trimestral de nivell intermedi 3, com abans fèiem amb els altres nivells, i del cicle de xerrades per l'educació compartida, que es durà a terme divendres 29 de maig. Vaig una mica ràpid perquè aquesta setmana també tenim la Festa Major de l'Ateneu, que es celebra de divendres a diumenge, i comença... Doncs aquest mateix dia, divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el tret de sortida de la Festa Major, amb parlaments de Miquel Obrador, president de l'entitat, amb Pep Morella, president de la Federació, entre d'altres. També trobarem entremig d'aquesta Festa Major al Regualden, dissabte 30 de maig a les 10, al Mercat de Segona Mà, aquesta segona edició del Mercat de Segona Mà de l'edifici més emblemàtic de Sant Just, el Gualden 7. També trobarem, en marc de la Festa Major de l'Ateneu, dissabte el Torneig d'Escacs, entre d'altres, perquè tenim moltes accions que podeu recuperar, com sempre, al www.radiodesvern.com i també al santjust.cat, en les seves notícies respectives, on hem parlat d'aquest tema, de la Festa Major de l'Ateneu. I ens marxem a parlar també de la jugateca ambiental. Abans ho fèiem en clau de conte, ara ho fem en clau de la fauna secreta del parc i també amb un taller de petjades el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Parlem de la discoteca inclusiva que celebra el Centre Cívic Salvador Espriu. Es durà a terme dissabte 30 de maig a les 5 i mitja, 5:45. I també bona música per les terrasses musicals, aquest bloc de primavera-estiu que es durà a terme doncs, al llarg d'aquest mes de maig i juny, amb terrasses musicals al Trinis Café Bistro i també al Paula Franco Pastisseria aquesta setmana, les dues en dissabte. Tanquem amb el Summer Fest, la festa del Far West, que es durà a terme dissabte 30 a les 8 del vespre, amb toro mecànic, ambientació, sopar, bingo musical i festa amb DJ. També trobem el Dia Mundial Sense Tabac i a la Festa Major de l'Ateneu, que clou el diumenge 31 amb la ballada de sardanes. Tot plegat, també s'hi suma la jugateca ambiental, en aquest cas al Parc de Torreblanca, el concert de primavera de la Coral Harmonia de la Gent Gran el dilluns 1 de juny. I hasta aquí podeu leer. Anirem repassant aquestes activitats, aquesta agenda a l'espai Ramblejant, perquè ara marxarem a parlar del temps, però abans una breu pausa musical i tornem de seguida amb en Carles Rius i la previsió meteorològica, que em sembla que si fa o no fa, seguirem una mica com aquests dies, amb bastanta calor i amb aquesta temperatura doncs estiuenca. Però això que ens ho digui el Carles, que per això és l'expert. Tornem ara. Fins ara.

0: I això és el que trobes a la Rambla, bona música, bon ambient i també bona companyia. Som l'equip de la Rambla de Ràdio d'Esvern i ara marxem a parlar del temps, com fem cada dia a aquesta mateixa hora, perquè el Carles doncs, ens ha d'informar d'allò que tindrem en els propers dies. Carles Rius, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Com estàs?
1: Benvingut doncs, al programa. Prou bé. Sí, sí.
0: Cap de setmana bé?
1: Sí. Tret de la calor, doncs sí, no ens podem queixar pas.
0: Una cap de setmana de llarg.
1: Feina, descans, i el dilluns va ser ideal. Jo crec que s'hauria de promocionar que de tant en tant els dilluns fossin festa per recuperar forces.
0: La veritat és que sí, que està
1: quan
0: molt bé.
1: Quan tens un cap de setmana mogut i no tens prou amb el diumenge, doncs sempre va bé que el dilluns doncs, també hi sigui, perquè així pots descansar del tot. No, realment ha estat molt bé. L'única pena, doncs, aquestes temperatures de finals de juny, primers de juliol, estem al mes de maig, i si comencem així, doncs no anem bé. És com si, intento així fer un paral·lelisme, no? És com si el mes de novembre estiguéssim sota zero a Sant Just.
0: Clar.
1: Saps? Dius, hòstia, començar el mes de novembre i ja estem sota zero, a finals d'octubre, no fotem, les festes de tardor encara fa caloreta, s'està bé. Doncs és el que estem tenint aquests dies, i no s'ha acabat la calor, sinó que anirà a més. I realment podem fer rècords absoluts en un mes de maig a Sant Just si els mapes de previsió, no molt llarg termini, perquè és a dos dies vista, avui és dimarts i estem parlant de dijous, si tenen raó, la majoria dels mapes posen la temperatura màxima de Sant Just, i això que estem a 7 quilòmetres de distància del mar i tenim marinada, o sigui que estem frenats, podria estar entre els 32 i 34 graus de temperatura. Són valors una mica bèsties. Hem de dir que, per exemple, a Sant Just, normalment a finals de juliol, primers d'agost, és normalment quan tenim la temperatura més alta registrada al nostre municipi. En els darrers anys hem tingut valors realment molt alts, però a més i s'emporta la palma l'any passat, que vam tenir una temperatura realment brutal de 37,1 graus, però això va ser el 16 d'agost. Per exemple, el 22 vam arribar als 35 de màxima, l'any 21 vam arribar als 34 de màxima, el 20 vam arribar a 33 de màxima, el 19 també vam arribar a 33 de màxima. Estem parlant que tot això és les temperatures de finals de juliol o primers d'agost, però és que aquests 33-34, que són les màximes d'altres anys, podrien arribar aquest dijous, o sigui, aquest dijous 28 de maig. És una autèntica animalada, però la calor la tenim aquí. Per què fem aquest recull de dades i no parlem massa del temps? Perquè és tremendament avorrit i, a més, no ha de passar absolutament res. Tret d'aquesta pujada de temperatures, que podríem arribar als 33 graus dijous, el sol serà el gran protagonista, potser alguns nuvolets coincidint amb el cap de setmana. Hem de dir que arribem els dijous a 33, però que a partir de divendres hi ha una petita i molt, molt, molt progressiva davallada de les temperatures. Penseu que la màxima de l'any passat, un dia com avui, un dia com aquest 26 de maig, va ser de 23 graus a Sant Just, d'acord? Avui és probable que arribem a tocar els 29. Estem parlant d'una autèntica animalada de temperatura, 6 graus més del que tocaria per l'època. Això és moltíssim, fa moltíssima calor, i a més, no només és a Sant Just, sinó que la que te'n vas cap a l'interior, els valors per sobre dels 30 graus pràcticament estan a tot arreu. O sigui que només la línia de la costa i les poblacions afectades per la marinada de mitja tarda són les que salven una miqueta d'aquestes temperatures tan, tan elevades. Estem parlant de temperatures bèsties, però és que a Londres aquest cap de setmana han tingut un parell de dies de màximes de 32 graus. Londres.
0: Sí, sí, veiem les imatges abans a les portades dels diaris que flipaven, perquè eren imatges de gent als parcs de Londres amb tratges de bany. Sí. Era increïble.
1: Doncs aquesta situació d'estabilitat es manté fins que acabi el mes. Doncs seguirem, el que passa que no tindrem la calor de dijous, sinó que anirà baixant. Potser el cap de setmana ens quedem amb 27-28, que és el que hem tingut aquests darrers dies. I a partir de dimecres de la setmana que ve començarien a baixar un palet, però un palet, sempre estarem per sobre. O sigui, tenim mapes fins al dia 7-8 de juny. Les temperatures estan 3-4 graus per sobre del que tocaria, o sigui que realment és al·lucinant aquesta calor que ha vingut per quedar-se, aquesta estabilitat tan bèstia que tindrem no només aquesta setmana, que probablement també la setmana vinent.
0: Doncs, quina calor.
1: Sí.
0: Aquesta frase ha vingut per quedar-se i es veu que la tindrem
1: uns
0: quants mesos.
1: Dies, no et passis, eh?
0: Home, si arriba l'estiu.
1: Sí, bueno, però ha de baixar. O sigui, no pot ser que ens quedem amb 28 graus ara i estiguem aquí fins al mes de maig amb 30 graus. O sigui, no.
0: Això m'està recordant molt el que va passar l'any passat. Recorda que l'any passat
1: va ser una animalada.
0: Vam tenir un juliol molt bo després.
1: Sí.
0: Vam tenir un juliol molt agradable,
1: sí.
0: Però el juny va ser
1: molt
0: dur.
1: Per això, que el mes de juny, tard o d'hora, començarà a baixar la temperatura i hi haurà canvis. Home, no pot ser que estiguem en 30 graus al mes de maig i això es quedi ja fins al mes d'octubre. No.
0: No podem. Carles Rius, una abraçada. Cuida't.
1: Que vagi bé, bon dia.

0: fotògraf que es deia Pena, en Josep Pena, i que a la botiga hi posava foto Pena.
1: Veus?
2: No ho sé.
1: I, això, i Zorrilàndia, que es veu que és un parc infantil. Molt bé.
2: A la sèrie 17 hi ha Ferros Tous, que sempre va fer molta gràcia. Sí. Hòstia, no sé si dona molta confiança.
1: Autoscola, si Dios quiere.
2: Mira.
1: I Herpes Pizza, també ens diuen que existeix.
2: Doncs...
0: Bueno,
3: ja m'ha estat dia. Hi ha Mel Gibson, que ho sapigueu.
2: També?
0: Ah, sí, sí.
1: Home, i tant.
2: Sí, sí. Que la gent tan creativa, a vegades, déu-n'hi-do.
0: Sí, home, és que treballi.
1: Bueno, sí. Que vagi bé. Cuideu-vos. Fins ara.
0: Adéu.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia, us informa Joan Bota. L'endemà de la filtració del sumari del cas que situa Rodríguez Zapatero al capdavant d'una trama de tràfic d'influències i comissions il·legals, el seu antic assessor i ara portaveu Luis Arroyo ha assegurat que tot plegat és un error gegant ple de conjectures. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Arroyo ha defensat que per alguns sectors vinculats a l'expresident espanyol amb la corrupció, que aquesta vinculació diu que seria un triomf i no les té totes, que no acabi a la presó vist el que ha passat en altres casos.
6: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
5: En relació amb les joies que la UDEF va decomissar la caixa forta que Zapatero tenia al seu despatx, Arroyo ha detallat que aquesta caixa forta es va portar de casa a l'expresident quan la va vendre i va anar a viure de lloguer i que part de les joies són herències familiars i tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros. Més notícies, Natàlia Ramon.
7: El jutge que investiga la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, l'ha citat el 9 de juny a una vista prèvia abans de portar-la a judici. El magistrat Juan Carlos Peinado vol que la dona del president espanyol assisteixi de manera presencial als jutjats de Madrid per comunicar-li que serà un jurat popular qui la jutjarà i l'adverteix que si no hi va, prendrà mesures perquè hi sigui. Peinado ha mogut fitxa l'endemà que es fes públic l'últim informe dels investigadors de la Guàrdia Civil, el pas previ per jutjar-la de malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. En aquest informe, la Guàrdia Civil no ha trobat cap símptoma de tots aquests delictes.
5: Dispositiu policial aquesta matinada i matí contra una organització criminal dedicada al tràfic i cultiu interior de marihuana a Girona i en una dotzena de poblacions de l'entorn. S'hi han mobilitzat més de 600 Mossos d'Esquadra. Anem a Girona. Laia Claret.
8: Bon dia. La policia relaciona aquest grup criminal dedicat al tràfic i cultiu de marihuana també amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. A Girona Ciutat, al barri de Font de la Pólvora, han entrat en dos pisos i, com a mínim, en un, hi haurien trobat una plantació interior. En aquest punt, l'escorcoll ha acabat. A banda, l'operatiu policial també ha actuat en diversos punts del Gironès, com ara Llagostera, Bescanó, Salrà, Quart i Salt. També a la comarca de la Selva, altres municipis com ara Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella i a l'Escala a l'Alt Empordà. Alguns dels escorcolls han acabat, però l'operació no està tancada, segons els Mossos d'Esquadra, i encara no hi ha un balanç oficial. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
7: Activat en alerta el pla SECCAT, el risc químic a l'empresa Aqualim, al polígon Bulfalvent de Manresa, al Bages. 17 dotacions dels bombers hi estan treballant. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que ha fet reacció. Protecció Civil ha recomanat a la població que es trobi pròxima al polígon que es confini. Manresa, Natia Dell, bon dia.
9: Bon dia. La situació està controlada, tot i que molt pendents de com evolucioni el vent al migdia perquè el núvol tòxic no vagi cap a zones poblades. Hi ha una zona de seguretat acordonada per evitar que la gent passi, bàsicament els treballadors del polígon, i s'està monitoritzant el núvol i mesurant-lo. L'Abdur Rahman treballa a l'empresa afectada, Aqualim, que fa pastilles de clor per piscines.
10: Solo salía humos atrás y hemos intentado apagar. No es dentro, es fuera. Humo, es un humo que sale en donde la basura.
9: Els hem atès 9 persones, 3 han estat lleus, se les han endut a l'Hospital Altaia. Nati Adil, Catalunya Ràdio, Manresa.
5: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill del fundador d'aquesta companyia de moda ha anunciat en una carta oberta que deixa, de moment, el càrrec de vicepresident, però que conservarà la responsabilitat en els projectes familiars i socials de l'empresa. A Jonathan Andic el van detenir la setmana passada per la mort del seu pare i va quedar en llibertat sota una fiança d'un milió d'euros. Esports, Marta García.
11: El Barça femení té encara al davant dos partits de Lliga per acabar esta campanya, demà contra la Reial Societat en casa i diumenge en el camp del Madrid Club de Futbol. Abans de tancar la temporada, ha parlat el tècnic Pere Romeu novament sobre el futur d'Alexia.
12: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
11: A les 7, el Badalona Women rep el Madrid en la penúltima jornada de la Lliga F. Qui segur que s'acomiada del seu equip és Ramon Terrats, que ja ho ha fet amb un missatge a les xarxes. El jugador de l'Espanyol va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanc i blau en principi no té previst exercir. Este migdia, per cert, presentació de Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, com a director general esportiu. En bàsquet, l'Uni Girona acaba de fitxar la balear Juana Camilión, que arriba de l'Estudiantes i firma per una temporada. En la CBS juguen els 20 minuts que queden pendents del Joventut Unicaja de Màlaga, suspès en el seu moment per problemes en el marcador electrònic. I a més, també està prevista una reunió entre l'encara tècnic del Barça, Xavi Pasqual, i Joan Laporta per parlar del seu futur i en lo que lliga tercers partits de play-off de quarts de final que ja determinaran els semifinalistes. Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reu, tots a 9:15. El primer classificat ja per a semis és el Liceu Gallec.
4: Fins aquí les notícies.
13: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 8 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. La línia X30 completarà finalment el seu recorregut i connectarà directament Sant Just amb l'estació de Sant Feliu, una millora que facilitarà els desplaçaments quotidians cap al tren i altres serveis de transport metropolità. De manera provisional, mentre continuïn les obres d'urbanització de l'entorn ferroviari, el servei tindrà com a punt final la plaça Pere Dot, situada a uns 200 metres de l'estació. La millora del servei també comportarà canvis dins del municipi. La parada inicial actual de Masllui passarà a ser una parada de pas. Una modificació que permetrà reduir les molèsties derivades del soroll i de l'acumulació de vehicles al final del trajecte. Paral·lelament, el recorregut pel barri es reforçarà amb un traçat més equilibrat i amb una cobertura més àmplia per facilitar l'accés al transport públic des de diferents punts de la zona. Una de les principals novetats serà la incorporació de nous autobusos articulats que incrementaran la capacitat de la línia en aproximadament un 30% i milloraran el confort dels usuaris. Per adaptar-se a aquests vehicles, l'Ajuntament de Sant Just ja ha adequat totes les parades de l'X30 i preveu executar actuacions en diversos punts del recorregut, especialment a les cruïlles de Rosa Luxemburg amb Rosa Alberoni, Rosa Alberoni amb el passeig de Masllui i Narcís Montoriol amb Ramon i Cajal. I pel que fa a cultura, els jardins de Can Ginesta acolliran el pròxim dimecres 27 de maig la inauguració de l'exposició Dones de Sant Just, una mostra fotogràfica impulsada per l'Ajuntament de Sant Just i feta per l'agrupació fotogràfica. L'acte començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 9 de la nit, i és una exposició que reuneix fotografies de dones del municipi de diferents edats, perfils i àmbits, amb l'objectiu de reflectir la diversitat, la riquesa i la pluralitat de les experiències femenines presents a Sant Just. Les imatges han estat fetes per membres de l'agrupació fotogràfica de Sant Just en el marc d'un projecte desenvolupat conjuntament amb el consistori. La iniciativa forma part de la programació cultural del municipi i vol posar en valor la presència i la contribució de les dones a la vida local a través de la fotografia. L'activitat és organitzada per l'agrupació fotogràfica de Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament. I encara en cultura, la Coral Harmonia de la Gent Gran oferirà el seu concert de primavera el pròxim dilluns 1 de juny a la Residència Vitalia. L'actuació, organitzada per l'Associació de Gent Gran de Sant Just, començarà a 11:45 del matí i s'allargarà fins a 12:45. El concert inclourà un repertori de boleros i couplets interpretat pels membres de la coral. L'activitat compta amb la col·laboració de la Residència Vitalia i s'emmarca dins les propostes adreçades a la gent gran del municipi.

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
1: Smooth Jazz Club.
0: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda.
1: Hold on to my love.
0: Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: Doncs seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern. Passa un minut d'un quart de 12 del matí. Continuem a la Rambla, el magazín matinal d'aquesta casa, i encarem la segona hora del programa amb l'entrevista política del dia, on avui analitzarem l'actualitat municipal amb Lluc Tos, portaveu i regidor de la CUP Sant Just. Bon dia, Lluc, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Benvingut al programa. Parlem avui del ple municipal del passat 29 d'abril, tot i tenir més a prop el ple del mes de maig, que és aquesta setmana, que va abordar doncs qüestions destacades en matèria d'igualtat, seguretat, territori, mobilitat i espai públic, això pel que fa al ple del mes d'abril, i també doncs es van debatre diverses mocions relacionades amb el model de municipi i també amb la gestió de serveis públics. Avui doncs volem conèixer la valoració que fa la CUP sobre aquests acords i també els debats que es van generar i les seves propostes alternatives. Comencem parlant del protocol contra l'assetjament, que va ser un dels punts destacats del ple. Recordem aquesta aprovació per unanimitat del protocol per la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere dins de l'Ajuntament del nostre municipi, i en aquest cas doncs volem saber quin balanç es fa des de la CUP amb l'aprovació d'aquest protocol.
1: Bé, nosaltres creiem que és imprescindible que hi existeixi un protocol d'aquesta índole i, bueno, de fet no s'ha creat, ja n'hi havia un, simplement era una actualització del ja existent, però sí que voldria dir que des de l'oposició vam demanar dades dels anteriors anys per una mica també saber si l'anterior protocol havia funcionat en perió pel que és concebut, és a dir, per abordar situacions un cop esdevenen i per prevenir-ne, òbviament. I el govern no, és a dir, excusant-se en la protecció de dades, quan nosaltres en tot moment vam dir que, òbviament, garantint la protecció de dades de les persones que haguessin pogut demanar que s'activés aquest protocol, però el govern no ens ha donat aquestes dades i això creiem que és necessari de cara també a poder valorar si el protocol és útil o no.
0: Creieu que caldria afegir alguna mesura concreta perquè no es quedi només en aquest document formal, o el no tenir aquestes dades que reclamàveu és difícil dir-ho?
1: No, el que sí que... És a dir, jo l'ho he llegit, no, així tampoc sóc un expert en el tema, però no em va semblar que hi manqués massa cosa. El que sí que vam valorar des del nostre partit polític és que el document es fa xuc, és un document més pensat per qui ha d'aplicar el protocol, no tant per qui l'hauria d'activar o de sol·licitar que s'activi en un cas concret. Llavors sí que estaria bé recondicionar aquest text o fer una infografia o fer-lo més intel·ligible pels treballadors i per les persones que treballen per l'Ajuntament, per tal que si mai s'hagués de fer servir sigui molt fàcil i sigui molt obvi a qui has de recórrer o com ho has de fer.
0: Parlem també del segon bloc que volíem doncs abordar avui en relació a aquest ple. Volíem parlar també del territori i de l'inventari de camins municipals, perquè el ple d'abril va aprovar definitivament aquest inventari, i ens agradaria saber doncs com valoreu aquest inventari des d'una perspectiva de model territorial i si creieu que ajuda realment doncs a protegir el patrimoni rural i natural del nostre municipi, que és el que volia doncs el consistori.
1: Bé, s'ha de dir que aquest inventari és una obligació, o sigui, no surt a voluntat del consistori, sinó que estàvem obligats a tenir-lo. Llavors, venint d'una obligació, no quedava altra que fer-lo. Sí que està bé, jo crec que a nivell de fer com una mena de diagnosi, de radiografia, de com es troben els camins, i a més sí que en el document s'obria la porta a fer una segona fase d'estudi de camins que no s'incorporaven ara d'inici, però sí que es mostrava la voluntat d'estudiar-ne la incorporació en un futur, en una segona fase, i crec que estaria bé això. També és cert que ha d'anar acompanyat d'una voluntat de preservar-los i de mantenir-hi un acondicionament d'aquests camins, però bé, nosaltres ho vam valorar positivament.
0: Parlem també de la seguretat ciutadana, del model de convivència, perquè últimament doncs està apareixent molt, no?, en aquestes entrevistes als portaveus, el tema de la seguretat. Des del mes d'octubre, doncs, relacionat amb la situació que es va patir a les festes de tardor, i també més endavant s'ha tractat el tema de seguretat per diverses qüestions, per robatoris, que hi va haver, per exemple, al Mas Lluí fa qüestió d'un mes, també per diverses incidències que hi ha hagut al municipi, i en aquest cas doncs plantejàvem la pregunta en relació a la moció que es va rebutjar, una moció proposada per Endavant Sant Just sobre seguretat ciutadana i nous models de vigilància de proximitat. Compartiu que hi ha aquesta preocupació ciutadana en matèria de seguretat i de civisme des de la CUP?
1: Bé, la preocupació és evident. Ara bé, el que ens hem de preguntar és si la preocupació és infundada o respon a una problemàtica real. I aquí és on segurament entrem una mica més en discrepàncies amb altres grups del consistori. Nosaltres creiem que el deure dels partits polítics és no instar o no incentivar el desori, saps? És a dir, el deliri de les persones, i per tant creiem que el nostre deure, i més quan a Sant Just tenim unes dades de criminalitat baixíssimes, que és el que dèiem, si les nostres dades de criminalitat són la meitat de les de la mitjana de Catalunya, per tant podem estar tranquils en certa manera. Evidentment tots desitjaríem una taxa de criminalitat zero, però entenent que això és difícil, doncs també hem de saber veure la part positiva de tot això, i és que estem en unes taxes molt inferiors. I també el que comentàvem al ple, és complicat quan tu defenses un model de poble, de cases unifamiliars amb jardí, dispersades, amb una baixa densitat de població, garantir una presència policial elevada, perquè al final, si el teu municipi té una densitat de població molt baixa i per tant té molta dispersió, els vehicles policials donen pel que donen, i el que no pots fer és tampoc aquí anar posant recursos públics per anar augmentant el nombre de cotxes quan el model de poble pel que s'ha apostat va en contra d'aquest principi de tenir una presència policial elevada. Uh-huh. Per tant, no podem estar defensant les dues coses perquè des del nostre punt de vista són contradictòries. O defensem un model de poble més agrupat i que per tant facilita la gestió de la seguretat ciutadana, o si defensem aquest model així més elitista de cases disseminades i urbanitzacions, doncs entenem que la policia no pot abarcar perquè són masses quilòmetres de carrer per recórrer per massa poca gent, perquè de fet no tinc les dades, però segurament estaria convençut que si analitzéssim les rutes que fan els cotxes de patrulla per Sant Just i ho dividíssim entre la densitat de població per cada carrer, aquests barris a priori que es senten més desprotegits, segur que tindria una ràtio de pas de policia per habitant molt més alta que altres barris del centre, el barri sud o el barri nord, on el cotxe no hi passa de manera proporcional al nombre de persones que hi viuen. Per tant, tot és depèn com es miri. Nosaltres sempre hem apostat per això, que la seguretat també passa, això des d'un punt de vista policial, però també podríem parlar des d'un punt de vista social. És a dir, tu també et sents segur quan coneixes el veí o quan el veí et coneix a tu, i per tant, mm-hmm. Si tu te'n vas de vacances, el veí del costat ho sap i li va posant un ull a la teva casa, o si et deixes les claus al pany posades, saps que te les agafarà i te les guardarà i et dirà, escolta, t'has deixat les claus perquè té el teu número de telèfon i t'ho pot dir. O sigui, la seguretat també ja va per aquesta part més intangible, que és la comunitat, el sentiment de barri, de carrer, de poble, digue-li com vulguis.
0: I aquest sentiment es conserva a Sant Just, segons vosaltres?
1: S'està perdent completament. Però no només a Sant Just, sinó és algo, això sí que és cert que és algo generalitzat a tot arreu. I és un tema de... hi ha una pressió demogràfica tan gran que això fa que hi hagi una renovació constant de persones, i si a això li sumem l'individualisme que ens porta la societat capitalista en la que vivim, doncs això fa que hi hagi una desconnexió cada vegada més evident entre veïns, i això és un problema pel que dèiem, perquè també no dona més sensació d'inseguretat i de solitud, que al final van molt de la mà.
0: Uh-huh. Per tant, quin és el model de seguretat que defensa la CUP per Sant Just?
1: Bé, nosaltres això, per un costat, és el que deia, jo separaria el que és la vessant policial o més reactiva del que és la vessant més preventiva. Per la vessant preventiva creiem que és molt important incentivar la vida de poble, és a dir, no volem un poble dormitori, volem un poble on la gent hi faci vida i, per tant, fomentar aquest coneixement de la situació del teu veí, del bloc de davant, del barri de baix, perquè també és també des de l'empatia i des del coneixement de la realitat dels teus veïns on tu generes empatia i, per tant, també generes una preocupació d'un envers l'altre i de l'altre envers l'un. Llavors, creiem que és molt important apostar per polítiques i per esdeveniments i per recolzar les entitats i per recolzar qualsevol iniciativa que vagi en direcció d'aquesta de promoure la convivència i la interacció humana entre ciutadans. I pel que fa a la part policial, nosaltres... ha d'existir, no ens negarem, ha d'existir un cos policial que en certes situacions intervingui. Mm-hmm. Ara bé, el que nosaltres sempre hem dit és que no podem tenir un cos policial amb una renovació constant de personal que el que fa que sigui, és que sigui personal que no coneix la realitat del poble, i per tant això el desvincula completament, el desarrela de quina és la idiosincràsia de Sant Just i fa que actuïn de manera robòtica, i això no és el model de policia que nosaltres volem, i a més no volem un model de policia que es basi en la intimidació i en l'amenaça. Volem algo molt més pedagògic, molt més dialogant, on la reflexió vagi per davant de la sanció, en certa manera.
0: Sí. I ara mateix això no s'hi troba, Sant Just.
1: No, i et dic, sobretot passa pel fet de que hi ha una renovació de personal tan freqüent que, és que jo m'he trobat amb un policia que em pari dues vegades una mateixa nit i no se'n recordi de mi. I és com, si ja ens hem parat, ens hem vist, si t'he donat el meu DNI, saps que he vist que a dos carrers d'aquí i m'estàs tornant a parar i m'estàs tornant a demanar el DNI, en sèrio? És a dir, vinculat una mica, és a dir, estigues una mica atent, o trobar-me quan jo a la meva època a l'agrupament escolta, venir-me a un policia local a l'agrupament escolta i dir-me, què feu aquí? I li dient-li, estem a l'agrupament escolta, estem fent reunió de monitors un dimarts a la nit, i dir-me, ah, que això és un agrupament escolta, vull dir, en temes, i aquestes coses són les que jo crec que també generen inseguretat, perquè el moment en què tu no coneixes el teixit associatiu del teu poble, no coneixes les cares de les persones que hi fan vida de forma més freqüent, genera un desarrelament del cos policial respecte a la realitat del municipi, que fa que de manera més plausible puguin esdevenir situacions tan lamentables com la que va passar a Festa de Tardor.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs seguim amb més qüestions. Marxem a parlar també d'inversions, en aquest cas a l'espai públic, perquè el ple aprovava també el canvi de finalitat d'una part del crèdit municipal per destinar-lo a equipaments, mobiliari urbà i millores d'accessibilitat. També li preguntàvem fa una setmana a l'alcalde de Sant Just, en Joan Bassaganyes, sobre aquest tema. Ens el vinculava amb les millores del servei de l'X30, que també doncs, part d'aquest pressupost marxa cap a millorar algunes zones de l'espai públic perquè aquest autobús pugui circular amb tranquil·litat. Recordem que ara seran tots d'aquests autobusos grans que tenen doncs, capacitat per més persones i que també doncs, en aquest sentit han de tenir un cert espai per la mobilitat. I ens agradaria saber quin balanç feu doncs, d'aquestes inversions i si responen, creieu, a les necessitats reals del municipi.
1: Bé, la destinació d'aquestes modificacions de crèdit eren tres. Era la renovació del vestuari femení de la policia local, la compra de mobiliari de jocs infantils i, com bé has dit tu, obres d'adequació per l'X30, entenc que per quan passa el bus articulat. Tota l'oposició ens vam abstenir, perquè, per tant, una mica jo crec que ja reflecteix el que del punt aquest. Eren temes sense massa suc, era més aviat tràmit. Sí que és cert que l'origen de tots aquests diners venia de projectes d'anys anteriors, i quan dic anteriors, hi havia que ens anaven bastants anteriors, que havien quedat sense tancar, havien quedat romanents allà tancats i aparcats, i que ara sembla que per fi ens disposem a rescatar aquests romanents. I en aquesta línia una mica de gestió econòmica, també a la part de donar compte al ple, que es va parlar sobre el període mitjà de pagament de les factures de l'Ajuntament, que per cert, no s'explica aquest retard. Sí que es va explicar una cosa que crec que és interessant i que la població hauria de saber, i és que l'Ajuntament de Sant Just no té ara mateix un sistema informàtic que permeti fer un seguiment de totes les factures que entren a l'Ajuntament des del moment en què entren fins al moment en què s'executa el pagament. I això fa que això complica molt el poder pagar dins del termini que hauria. I aquesta situació es ve donant des de fa anys i anys, i no obstant, sembla que fins ara no havia estat una preocupació del govern poder començar a pagar dins del termini que tocaria. Aquest any sí que, pel que ens van dir, sí que hi ha una partida pressupostària destinada a poder començar a desenvolupar un nou aplicatiu informàtic que permeti fer aquesta traçabilitat des del moment en què entra fins al moment en què es paga, però fins ara sembla ser que no preocupava això.
0: Molt bé, doncs un parell de preguntes per anar finalitzant l'entrevista d'avui. Per una banda, parlar de mobilitat, perquè en els darrers dies també s'ha parlat d'aquesta moció sobre la regulació i convivència dels vehicles de mobilitat personal com els patinets. Són un problema, Sant Just? Creieu que són un problema des de la CUP, aquests vehicles de mobilitat personal?
1: Bé, és que jo crec que jo em faria la pregunta si són un problema en general, no? O sigui, desvincular de Sant Just perquè al final vehicles de mobilitat personal, patinets elèctrics, n'hi ha...
0: Està clar que els veiem a tot arreu, no? A Barcelona...
1: Jo crec que és un problema, però perquè... Entenc-me, perquè han aparegut molt ràpid i han proliferat molt ràpid i aleshores no han anat acompanyats d'un procés de conscienciació, de pedagogia, sobre com fer un ús adequat d'aquestes eines. Llavors, jo crec que vull pensar que simplement és qüestió de temps, que es normalitzi i es reguli també, perquè al final s'ha de regular... es reguli i llavors entrem ja, es pugui entrar en una convivència amb aquest tipus de vehicles.
0: Mm-hmm. Molt bé. I referent a la promoció del català, si no vaig errat, ja hem parlat d'aquest tema en anteriors entrevistes, però volíem també posar èmfasis. El ple abordava doncs iniciatives vinculades al foment del català, entre elles doncs relacionades dins del marc del Pacte Nacional per la Llengua. Quin és el posicionament de la CUP respecte a aquestes polítiques lingüístiques i si creieu que aquestes avançades que està fent doncs el PSC juntament amb en Comú Podem, en aquest cas doncs liderat per Just Fosalba, si creieu que aquestes accions que estan fent també relacionades amb el comerç local i la restauració per tal de fer pedagogia i de reforçar el català al municipi, doncs és suficient?
1: Són purament de cara a la galeria, si no, i explico. El que no pot ser, o el que a mi em xoca, és que en altres aspectes de la vida tenim una normativa que regula com ens hem de comportar, què hem de fer, què no hem de fer, on es pot aparcar, quina hora es pot fer soroll, no sé què, i amb això són implacables en aplicar la normativa. Ara, quan tenim una normativa que regula l'ús del català i on és obligatori fer servir el català, de cop sembla ser que aquesta normativa no existeixi i no es pugui aplicar un marc sancionador. I és tan palpable com que al ple de febrer nosaltres vam presentar una moció que el que juntament amb Esquerra Republicana i Junts, que el que volia era blindar l'ús del català en els contractes, en les concessions municipals i en els contractes de serveis externalitzats per part de l'Ajuntament, perquè veiem que era un àmbit de lluita lingüística que estava completament abandonat i nosaltres ens preocupava i vam dir és important que tenir el compromís del govern municipal. I va haver-hi, perquè hi vam votar a favor. I ara l'altre dia mirava que ara s'ha sortit un altre cop la concessió del bar del Parador, que va quedar desert el primer cop i ha tornat a sortir un altre cop.
0: Correcte.
1: I a priori és del 10 o 12 de març, per tant posterior a l'aprovació d'aquesta moció, i en principi ja hauria de poder incorporar a aquest punt. I s'incorpora, ho dic perquè entenguem el grau d'importància que ells li donen, s'incorpora com un criteri a valorar el fet de que el concessionari formi els seus treballadors en l'ús del català. Està bé, fins aquí sembla que està bé. Uh-huh. Ara bé, quan entrem a veure quan pondera això, pondera un 2 punts sobre 100 punts, que és el total dels mèrits que pot obtenir. Per tant, l'ús, el valor que li donen a la promoció del català és un 2% del total dels mèrits que té. És més, puntua igual que tenir premsa escrita cada dia. És a dir, puntua el mateix tenir el periòdic o el País que els teus treballadors parlin català. A mi això em sembla ridícul. És més, sense tenir en compte que no s'atén al que deia la moció, però bueno, més enllà d'això, el que et ve a dir és quina importància li donen. Un altre exemple, pot semblar anecdòtic, però els dictàmens de ple, jo crec que pràcticament no hi ha document de dictamen de ple que no tingui errades ortogràfiques. I a mi això em sangren els ulls quan ho veig. Com pot ser que un document administratiu, que en teoria és algú, ha de passar un corrector ortogràfic, entenc. Com pot ser que un document que estem portant a ple tingui errades ortogràfiques? És a dir, no s'entén. I després, el tema, van amb aquest bonisme de no, anem a promocionar, no anem a convidar. Un bar ha de tenir la carta en català, parlem en plata, un bar ha de tenir la carta en català, i si no la té, se li fa un avís, i si no el té, se'l sanciona, perquè si no, això es campixa, i aquí, qui dia passa, n'hi empeny, i anem perdent un llençol a cada bugada. I la situació de la llengua no està tan bé com per poder anar amb aquest bonisme per aquí. I tenim concessions municipals de bars que no estan complint la llei de política lingüística. I quan li dius a l'alcalde et diu no, és que la llei de política lingüística no diu això. Bueno, en aquest cas era el codi de consum, però vull dir, és que inclús hi ha un desconeixement de la normativa de defensa de la llengua catalana dels propis representants polítics. Per tant, és que si ni coneixem la normativa i quins espais de lluita, almenys la poca llei que tenim ens blinda per poder protegir la nostra llengua, si no aprofitem aquests pocs espais on la llei sí que ens permet incidir-hi, és que ja està, ja estem completament perduts. Llavors, no em vinguis amb que incentivarem, si vols et traduïm. Jo crec que hem d'anar un punt més enllà. És a dir, ja no és donar eines, és anar allà, és incentivar i dir, escolta'm, això estàs incomplint, o compleixo, sisplau, tal. Òbviament no dic d'anar amb la multa per davant, perquè, insisteixo, no és el model que defensem, igual que amb els altres temes que parlem abans de seguretat. Però sí que s'ha de ser incisiu i s'ha de ser ferm en la defensa i deixar ja aquest bonisme i aquest, bueno, si vols fes-ho i si no, no passa res, ja ho faràs quan tinguis temps. No anem bé.
0: Doncs, Lluc, tancaríem aquí l'entrevista, però abans i aprofitant que tenim el ple ordinari aquesta setmana, no sé si voldries destacar alguna cosa relacionada amb el ple o si vosaltres des de la CUP aportareu alguna moció o alguna qüestió que vulgui ser tractada també aquí al programa.
1: Hem presentat una moció que entrarà per urgència juntament amb Esquerra Republicana sobre en suport a la comunitat educativa, que també donaria per 20 minuts més de xerrar-ne, I per destacar, crec que és interessant i caldrà veure a veure cap on es dirigeix el debat, dos temes. Per un costat, surt el reglament de la concessió d'habitatges de protecció oficial i també el reglament d'ús de, dels espais socioculturals, centres cívics. Llavors, jo crec que són els dos temes així que poden ser una mica més interessants del proper ple. Sí.
0: Mm-hmm. Lluc Tos, portaveu i regidor de la CUP al nostre municipi, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí a la Rambla.
1: A vosaltres.

les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
3: Quan el cinema es fa ràdio.
5: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
6: Això és un blues, tio.
5: Com que un blues?
6: Sí,
5: per què un blues?
6: Just blues.
5: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

0: Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.
1: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
2: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem que les famílies

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, són 3:15 del migdia. Marxem a parlar ara amb en Rafael Redondo, que ja el tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern. Rafael, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: No sé si en sents pels auriculars, em penso que ara potser en sentiràs millor, què?
1: Ara sí.
0: Ara sí, ara eh? Sí. Com estàs, tot bé?
1: Bé, molt afagat, molt liat, he rebat just.
0: No, però aquí tenim i nosaltres contents perquè avui repassem doncs, un tema que és d'actualitat, que és candent, que és el preu i la vivenda, el preu de la vivenda en aquest cas i també com ha anat en augment en els darrers anys i com Barcelona també es posiciona com en una de les àrees més conflictives en aquest tema, no? Ho vèiem a les notícies aquests dies, ho seguim veient i per desgràcia crec que ho seguirem veient durant temps, no? Barcelona i Madrid són les ciutats espanyoles que més dificultat tenen amb el tema de la vivenda, tant per accedir-hi a una vivenda, no? Llegíem l'altre dia també als diaris que els joves arriben a destinar fins al 98% del seu salari per independitzar-se en solitari. Per tant, estem parlant una mica que depens o d'independitzar-te en parella o d'independitzar-te amb un grup d'amics, perquè si no gairebé és impossible, no?
1: Independitzar-se avui en dia a nivell individual has de tenir un ingrés superior a 2.000 o 2.500, si no, per una persona jove és impossible. Amb un ingrés de 1.500, com un sol. És a dir, sempre s'ha de mirar o bé una parella, o el que tu has dit molt bé, no? Posar-se d'acord un parell o tres d'amics i compartir aquella residència, aquella vivenda. El preu és una situació en la qual el problema és la falta de vivendes, no es construeixen prou, amb la qual el preu per això està més elevat, i el problema que tractaven l'altre dia és el problema del lloguer. El problema del lloguer, sobretot a casa nostra, és on està més complicat precisament és a Barcelona, inclús tota Barcelona província. Menys, el que menys és a Girona, hem acabat Lleida, i després a Barcelona, on està ventilla més problemes, també és a Tarragona. És curiós, però és a Tarragona. Estem enrolant a nivell provincial. Que és el que està passant, el que l'altre dia ho estàvem comentant. Fa 3 anys que es va implementar, van començar les àrees tensionades, i primer van dir uns barris, encabat van ser ciutats, i encabat van anar ampliant les zones tensionades que deien que el preu del lloguer era molt alt, i que tenien que baixar els preus de lloguer per llei, cosa que mai funciona. Això no funciona mai així perquè el mercat llavors reacciona, en aquest cas ha reaccionat tot el contrari. Què és el que ha passat? Doncs pues que Barcelona, ciutat de Barcelona, província, ha perdut quasi gairebé el 50% de lo que estava posat a lloguer, ha marxat. Per què ha marxat? Ja ho hem comentat, eh? Si tu tens una vivenda i inverteixes en una altra vivenda per obtindre un ingrés addicional, per obtindre un ingrés, perquè has pogut estalviar, és una parella o una persona que has pogut tindre uns cèntims, inverteixes en una segona vivenda per posar-la a lloguer i qui la posa a lloguer és per obtindre un benefici. No és per un bé social, és per obtindre un benefici com ho fa tothom. En el moment de que corten, capen l'import, què és el que passa? Si tu tens una vivenda que t'ha costat 300 i no pots cobrar més de 600 o 700, la hipoteca que hagi, o el préstec que hagis demanat o la inversió que tu hagis fet, trigaràs llavors molts anys en poder-la recuperar. No, en lloc de tindre sobre els 15 anys d'una recuperació, doncs t'aniràs a 30 anys, clar. En 30 anys tindrà una vivenda amb la qual se t'anirà deteriorant encara que tu la tinguis de lloguer, que tindràs que continuar fent inversió per mantindre-la, i sempre amb el risc de cobro o no cobro, que el risc que tu tens amb aquella vivenda que és teva. Què ha passat? El que ha passat ha sigut el contrari. Totes aquestes zones tensionades el que han fet ha sigut perdre vivenda de lloguer. Què s'ha fet? S'han posat a la venda. En el moment que s'han posat a la venda, ja ho vaig comentar, de que Barcelona ciutat ha perdut gairebé 50.000 vivendes. Clar, aquestes 50.000 vivendes que ja no estan al mercat de lloguer, què ha passat? Doncs pues el que ha passat és que n'hi ha 140 persones per cada pis que surt de lloguer. en el qual ja tenim, encara que estigui amb un preu marcat, però clar, si jo sóc un llogataire i m'obliguen a que més de 600, 700 o 800 euros jo no puc cobrar, o 1.000 jo no puc cobrar, el que faig és que selecciono molt a qui li llogaré, amb la qual cosa s'entra en una selecció brutal, perquè van 140 persones a veure quina d'elles es pot quedar. Qui es pot quedar? Pues sense donar-se compte, o donar-se compte ja no ho sé, estan fent que això es converteixi una miqueta en elitista. Si tu tens una nòmina, si tu tens un ingressos, si tu tens un, si m'ofereixes unes garanties, te llogaré a tu. Però si tu ets una persona jove que potser estàs obtenint un ingrés de 1.700, encara que m'hagis de pagar 1.700 només, no te la llogaré a tu. Se la llogaré a un altre que potser em justifiqui que està ingressant 2.000. Perquè m'ofereix una garantia que, no, que tu potser no me l'estàs oferint.
0: I el tema dels avals, que també el trobem. Clar. Que hi ha molts contractes que t'exigeixen avals.
1: Normal, és el que acabem d'enraonar, és normal. Clar. És a dir, com en el moment que n'hi ha 140 persones que volen aquella vivenda, jo com a propietari el que faré serà posar tota, tota una sèrie de requeriments per assegurar-me el cobro. Aleshores, què està passant? Pues està passant l'efecte contrari, que les associacions de constructors ho estan dient, escolta, no és el camí, no és el camí. Barcelona ha passat, està passant en el País Basc, està passant en Navarra. Fa 3 mesos, 4 mesos que es va posar en La Corunya i de cop i volta el 6% ja ha baixat allà. A Euskadi ha caigut un 10%, a Navarra també, perquè en el moment que dius zona tensionada, preus que pugen. No és que pugen els preus, pugen els requeriments de la persona que va a llogar, el llogater, el dueño. I aleshores això no facilita. No és que són aquests preus. Bueno, pues, si jo compro una vivenda per 200, 300 mil euros, bé que l'he de pagar, bé que he tingut que fer un esforç per poder fer aquesta inversió. Però aleshores després em diuen no pots cobrar més. I és aquest problema, és dir, quan trigaré jo en rentabilitzar la inversió que jo he fet, que jo l'he fet per obtindre un ingrés addicional. Clar. Perquè qui està comprant aquest segon pis? No ho està comprant la gent jove. Perquè la gent jove no té pel primer. Qui està comprant aquest pis? El que està comprant aquest segon pis per llogar-lo són persones de més de 50 anys. De més de 50 anys.
0: Una vida, diguéssim, laboral feta, no?
1: Efectivament. Ja la tenen feta, tenen la seva vivenda, que potser ja probablement no, segurament ja l'han pagat, i aleshores diuen, inverteixo en aquesta segona vivenda perquè tinc 50, 55, 60, em tindré que jubilar d'aquí 15, 20 anys i no tinc la certesa de poder, quan m'arribi el moment, de poder tindre un ingrés derivat de la pensió, perquè ja m'estan dient que, escolta, que cada vegada n'hi haurà més problemes, i jo faig aquesta inversió per assegurar-me un ingrés addicional. Però si tu em penalitzes per aquest ingrés addicional, jo el que faré serà vendre amb aquesta residència, aquesta vivenda, i què faré amb els cèntims? I les invertiré en la bolsa o els hi posaré en un banc, en un depòsit que em doni una rentabilitat, o els hi compraré lletres del tresor al 3% o al 4%. M'entens? Què passa en aquest moment? Que aquesta cúspide, que és la que està invertint, si deixa d'invertir, cada vegada n'hi haurà menys pisos de lloguer, perquè no voldran invertir en lloguer. Llavors el constructor només farà edificis en venda. Però si n'hi ha un edifici en venda, tornem a l'origen de tot això, que l'origen del preu és el preu del sòl. El preu del sòl és el que marca el preu d'una vivenda. No és és que el constructor aquesta vivenda és cara. Ojo, quan tu compres, primer compres el sòl. A partir d'aquí tu edifiques i comences a pagar els impostos d'edificació, comences a pagar tots els impostos que calen i que corresponen. Clar, i això t'està marcant. Agafes la matèria prima, agafes la mà d'obra, si la mà d'obra mínima, tu ja el tens, que un cost d'un salari mínim interprofessional són 1.300, amb el qual el cost de l'empresa són 1.800, perquè has de pagar la quota patronal, tot això t'està encarint. T'està encarint i ja t'està acabat pues, el marge que tingui aquesta empresa, pues, el 15, el 20, el 30, el 50, el marge que cadascú pugui implementar. És el que està passant amb el tema de la vivenda. A on van? Si encabat després de 3 anys veus que a Catalunya, a Barcelona, Barcelona província, estàs perdent i cada vegada estàs perdent més vivendes i ja vas per més de 50.000 que han retirat del mercat, hem de tenir en compte que el 50% de les vivendes que s'han retirat en tota Espanya de circulació ha sigut en Barcelona i Barcelona província. Per què? Precisament pel tema aquest de tensionar. De zones tensionades, vivendes que es treuen de circulació. Menys vivendes queda, requisits que augmenten. És així, no n'hi ha una altra, no n'hi ha una altra volta de fulla. Funciona, el mercat funciona així. Políticament no sé per què es manté, això no ho sé. M'agradaria que algú polític digués, és degut amb això.
0: Clar. A mi, relacionat amb el tema de la propietat, m'agradaria fer-te una pregunta, perquè hem escoltat molt aquests dies allò de una persona no hauria de ser propietari de 10 vivendes, una persona no hauria de ser propietari de X vivendes. Segons tu, segons també aquests valors que hem estat comentant ara mateix, és a dir, amb aspectes econòmics i també doncs, si seguíssim una ètica o una moral, no? Perquè tothom doncs, pogués tenir la seva vivenda digna, quantes vivendes hauria de tenir una persona com a màxim? És a dir, aquelles persones que tenen més capital, que es poden permetre adquirir doncs, aquestes vivendes, quan hauria de ser el màxim? O s'hauria de posar un topall en aquest sentit?
1: Si tu poses topall, estàs topant el mercat. Jo coneixo gent a Barcelona que de tota la vida han tingut 10, 15, perquè han sigut famílies molt adinerades, amb molts recursos, perquè tenien empreses, sobretot en l'època del tèxtil, i el preu del lloguer no estava disparant, ni molt menys. El preu del lloguer era el que n'hi havia. La meva filla mitjana viu en un de lloguer a Barcelona, en un edifici que tot l'edifici és d'una persona. I n'hi ha 28 vivendes. I és d'una persona. I està pagant un preu car? No, està pagant el preu de mercat. No perquè aquella persona va fer aquella inversió, perquè era un empresari i va fer una inversió per construir i obtindrà aquests altres ingressos. Quin és el número de vivendes que ha de tindre la persona? Jo crec que és el nivell de l'esforç que ell pugui fer a nivell personal, a nivell empresarial.
0: Sí, però s'hauria de poder tenir 10 vivendes?
1: Per què no?
0: O preguntat d'una altra manera, es pot fer negoci amb la vivenda?
1: Sempre s'ha fet negoci amb la vivenda. La memòria de vegades és molt flaca, però la vivenda com tal es va convertir en un bé, va ser als anys 60, quan els planes d'expansió, que estava Franco, i aleshores van dir que cada espanyol tenia que tindre una vivenda, va ser en aquells moments, No va ser abans, no, abans cadascú tenia la vivenda que podia tindre. I si algú vivia en un poble o una ciutat i tenia dos o tres vivendes, tenia dos o tres vivendes, com sempre ha sigut. Ara, el per què una persona no pot tindre tres vivendes, perquè de 10 n'hi ha molt poques, de 10 n'hi ha poquíssimes, perquè la capacitat que has de tindre tu per poder capitalitzar tot això és molt elevada.
0: Clar, però tu pots tenir 10 vivendes i fer doncs com tu bé deies, no? Posar-les en lloguer o el que sigui i guanyar uns diners. Sí. Clar, i ja no estem parlant d'aquella persona que està lluitant doncs, per tenir una jubilació tranquil·la, sinó estem parlant d'una persona que més que tranquil·la el que vol doncs, és viure al Carib tota la seva jubilació.
1: Sí, però aquesta persona que té 10 vivendes continua invertint. aquesta persona continua invertint. No es posa en format o renta i que me vagi entrant els cèntims, no.
0: I això interessa l'economia d'un país.
1: Sí, perquè està promovent de que es puguin construir més, perquè aquesta persona, si té 10, té capacitat fins a 10, voldrà tindre capacitat per poder arribar a 11. Uh-huh. I aleshores, si el mercat ho facilita, sortirà. Aquesta 11 es farà, perquè si es farà aquesta 11, vol dir que es farà un edifici nou. Vol dir que n'hi haurà feina, vol dir que es cobraran impostos. Uh-huh. No és el número. És dir, per què una persona que fa un esforç no pot tindre més d'una vivenda? Per què?
0: Clar.
1: Clar, la pregunta és al revés. Escolti, vostè més d'una no pot tindre. En funció de què?
0: Clar, però la pregunta també la podem fer de l'altra banda, no? Perquè una persona que s'està esforçant, que té dos o tres feines, no pot aconseguir una vivenda.
1: El millor, les feines que està aconseguint, aquest és el problema, aquest és un altre problema. Llavors, la feina que s'està aconseguint no l'estan donant, o bé les despeses que està tenint no les està repartint bé. És molt difícil perquè dius, cada persona, clar, tu m'has dit només començar, escolta, una persona sola no pot. Dic, sí, amb un ingrés, estem d'acord. Dos persones, ja sí, perquè llavors allò de fer un esforç ja és el 50%, i si són tres és el 33%. Va. Uh-huh. Si tu fas el 33% del teu ingrés, l'únic que faràs serà pagar. Tindries que comprar-te aquesta vivenda entre tres, perquè el que estiguis pagant te puguin capaç repercutir, o puguis tindre, si la vens, podràs obtindre un benefici, mm-hmm. perquè la finalitat teva serà adquirir una. Però clar, l'adquisició mai pot passar del 30 al 40% del que tu destines al valor de la compra, de lloguer o de compra. És igual, val? Però clar, tornar a dir quin és el número adequat, no, això és posar-li portes a la economia. Senyors, més d'una no pot tindre ningú. Bueno, pues llavors resulta que estem en un règim comunista, perquè uno por vivenda por persona, i ja està. Ja està, sí, eh? No. Uh-huh. És en únic puestos que funcionen, eh?
0: Sí, pues, sí.
1: Si funcionen així, bueno, pues si es canvien de règim, pues a lo millor sí. Però clar, enraonar que amb una economia oberta una persona no pot tindre dos, però resulta que jo faré un edifici en Alicant, i vindrà un senyor francès, un senyor anglès i un senyor alemany i sí que en comprarà una vivenda? Sí, perquè en el seu país diuen que és igual que tingui dos que tingui tres, i jo aquí li poder vendre. El contrari, tenim el mateix problema. Uh-huh. No hauré solventat res.
0: Rafael, se'ns ha acabat el temps fa estona, perquè són les 12 i 2 minuts, però...
1: Deixem-lo cap a un altre dia.
0: Però deixa'm fer-te una pregunta abans de marxar, perquè crec que obrirà també un debat més endavant. Teòricament, si tot va bé, Catalunya té pressupostos aquest 2026.
1: Molt important.
0: Que és molt important. Això com afectarà la vivenda? Telegràfic, perquè no tinc temps.
1: No ho sabem, perquè una cosa és el que digui, una altra cosa és el que s'executi. No se sap. Uh-huh. No ho sabem.
0: No. Estarem pendents de com s'executa aquest pressupost i, per tant, aquestes partides, si acaben derivant doncs, en ajudes amb la vivenda, o si acaben derivant amb ajudes d'altres tipus que, d'alguna manera, doncs, acaben beneficiant aquella persona doncs, a poder-se independitzar. Rafael, gràcies. Cuida't molt.
1: Vinga,
0: bona setmana.
1: Gràcies.
2: Catalunya Ràdio Parlament.
3: El Departament de Salut ha iniciat al Gironès un pla pilot amb l'objectiu d'incorporar el diagnòstic de l'ull gandul a les revisions dels nens i nenes de menys d'un any i mig. Fèlix Martín, bon dia.
4: Hola, bon dia. L'àrea bàsica de salut de Salt fa de laboratori de proves i han citat les famílies de 120 nens i nenes per fer la revisió de ben petits, ha explicat Belén Pérez, adjunta a la direcció de l'àrea bàsica de salut.
5: Fem aquests 120 nens d'aquesta mostra per després saber realment tenir dades i la idea és que més endavant ho incorporarem a la revisió de creixement en salut dels 15 mesos i si això funciona entenem que altres centres s'acolliran a aquest projecte.
4: Si se'n fa el tractament a temps, l'ull gandul es pot revertir i afecta entre un 2 i un 5% de la mainada. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
3: Esports, Marta García.
6: L'Espanyol presenta este migdia Ramon Rodríguez Verdejo Monchi com a nou director general esportiu. Qui s'acomiada Ramon Terrats, el jugador va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanc i blau en principi no té previst exercir. En la Lliga F a les 7, el Badalona Women rep el Madrid en la penúltima jornada. Demà el Barça rebrà la Reial Societat i el tècnic Pere Romeu comenta que si Alexi acaba marxant, se li haurà de fer l'homenatge que mereix. També demà l'Espanyol visita el camp del Deportivo. En bàsquet, l'Uni Girona incorpora la balear Juana Camilión, que arriba de l'Estudiantes i firma per dos temporades. En l'ACB a les 8 se juguen els 20 minuts que queden pendents del Juventut Unicaja de Màlaga, suspès en el seu moment per problemes en el marcador electrònic quan dominava la penya per 20 punts. I en lo que lliga tercers partits del play-off de quarts de final. A dos quarts de nou, Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus.
7: Fins aquí les notícies.
8: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 5 minuts a les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. La línia X30 completarà finalment el seu recorregut i connectarà directament Sant Just amb l'estació de Sant Feliu. Una millora que facilitarà els desplaçaments quotidians cap al tren i altres serveis de transport metropolità. De manera provisional, mentre continuïn les obres d'urbanització de l'entorn ferroviari, el servei tindrà com a punt final la plaça Pere Dot, situada a uns 200 metres de l'estació. La millora del servei també comportarà canvis dins del municipi i la parada inicial actual de Masllui passarà a ser una parada de pas, una modificació que permetrà reduir les molèsties derivades del soroll i de l'acumulació de vehicles al final del trajecte. Paral·lelament, el recorregut pel barri es reforçarà amb un traçat més equilibrat i amb una cobertura més àmplia per facilitar l'accés al transport públic des de diferents punts de la zona. Una de les principals novetats serà la incorporació de nous autobusos articulats que incrementaran la capacitat de la línia en aproximadament un 30% i milloraran el confort dels usuaris. Per adaptar-se a aquests vehicles, l'Ajuntament de Sant Just ja ha adequat totes les parades de l'X30 i preveu executar actuacions en diversos punts del recorregut, especialment a les cruïlles de Rosa Luxemburg amb Rosa Leveroni, Rosa Leveroni amb el passeig de Masllui i Narcís Monturiol amb Ramon i Cajal. Pel que fa a cultura, els Jardins de Can Ginesta acolliran el pròxim dimecres 27 de maig la inauguració de l'exposició Dones de Sant Just, una mostra fotogràfica impulsada per l'Ajuntament de Sant Just i feta per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. L'acte començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 9 de la nit. L'exposició reuneix fotografies de dones del municipi de diferents edats, perfils i àmbits, amb l'objectiu de reflectir la diversitat, la riquesa i la pluralitat de les experiències femenines presents a Sant Just. Les imatges han estat fetes pels membres de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just en el marc d'un projecte desenvolupat conjuntament amb el consistori. La iniciativa forma part de la programació cultural del municipi i vol posar en valor la presència i la contribució de les dones a la vida local a través de la fotografia. L'activitat és organitzada per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. I encara en cultura, la Coral Harmonia de la Gent Gran oferirà el seu concert de primavera el pròxim dilluns 1 de juny a la Residència Vitalia. L'actuació, organitzada per l'Associació de Gent Gran de Sant Just, començarà a 11:45 del matí i s'allargarà fins a 12:45. El concert inclourà un repertori de boleros i couplets interpretat pels membres de la coral. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la una. Fins ara.

0: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya. Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
1: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
2: Tu sí?
1: Esclar.
3: Marcel, cada cosa on toca, eh?
2: Esclar.
4: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
0: Generalitat de Catalunya.
3: Doncs vinga, comencem aquesta tercera hora de la Rambla parlant de vins. Marxem al Vinàriament Barcelona. La segona edició ens porta doncs els millors vins, música i bon rotllo al poble espanyol de la ciutat comtal. I en aquest sentit, doncs avui volíem parlar d'aquesta activitat que es durà a terme aquest cap de setmana, els dies 29, 30 i 31 de maig, i ho fem amb en Xavi Calvet de Playsur, que doncs ens atén un any més aquí al 98.1 FM. Xavi, bon dia.
4: Molt bona tarda, com estem?
3: Benvingut al programa. Explica'ns una mica què trobarem al Vinàriament i com el definiries.
4: Doncs aquí trobarem una proposta, sobretot vitivinícola, molt potent, on podrem trobar 8 dels cellers guanyadors com els Premis Vinari, dintre els marcs dels Premis Vinaris com a millors vins de Catalunya. Uh-huh. Per tant, ja la proposta de vi és meravellosa. No només això, sinó que la part gastronòmica, perquè la gent pugui omplir la panxa una miqueta, ens la presentarà el xef Fran López, que té una estrella Michelin amb el seu restaurant de Villarretiro. Per tant, estem parlant d'una proposta de vi excel·lent, una proposta gastronòmica excel·lent, i no només això, sinó que la gent pot passar moltes hores, la veritat, envoltat de tot tipus d'activitats, perquè a més es trobarà doncs, concerts, sessions de DJ en directe, podran fer tastos, podran fer maridatges. Bueno, la veritat és que hi ha una proposta és una proposta molt completa en aquest sentit. Mm-hmm. I com ho definiria en una paraula? Doncs no sé si t'ho sabria definir en una sola paraula, però sí que és veritat que una de les sensacions que ens va quedar de l'any passat, que va ser la primera edició, és, i perdó per l'expressió, perquè a més no està ben dita, però és ambientazo, no? Perquè és que a més tot això maridat i mai millor dit amb un espai meravellós com és el poble espanyol, però és que a més és a la zona del monestir del poble espanyol. Uh-huh. On la gent podrà estar consumint, no?, aquests vins o aquest menjar, tenint la Barcelona als seus peus, vull dir, i a més literalment, perquè estàs en un punt elevat. Uh-huh. On tens totes les vistes de Barcelona, no? Per tant, l'ambient, la veritat, és que es va generar l'any passat, va ser un ambient molt maco, molt sa i molt divertit.
3: De fet, d'això també volia parlar, perquè nosaltres, quan ens desplacem al poble espanyol, ho podem fer de mil formes, ho podem fer amb cotxe, ho podem fer amb moto, ho podem fer en transport públic, perquè la veritat és que s'hi arriba molt bé, i un cop allà, ja sabeu, jo sóc dels que va amb metro i després xinutxano, perquè el passeig és molt agradable, i pujo doncs caminant fins al poble espanyol des de Plaça Espanya, i a l'arribar allà et trobes doncs amb aquella muralla impressionant, no?, que doncs d'alguna forma tanca aquest espai doncs del poble espanyol, i a l'accedir-hi sabeu que no és un museu a l'ús, és un museu doncs molt diferent, perquè trobem doncs representacions d'arreu d'Espanya, doncs d'edificis emblemàtics, de carrers emblemàtics i d'espais de la nostra cultura. I si girem a l'esquerra i anem recte, trobem, com deies, el monestir, que és aquest espai més que emblemàtic, perquè realment les vistes són precioses, té un mirador meravellós, i en aquest sentit li suma un punt més, no? Parlàvem de cultura, parlàvem de música, parlàvem de vins, de gastronomia, i hem de parlar també d'aquest patrimoni que és doncs l'espai doncs emblema del poble espanyol, on podem veure des d'allà, com dèiem, aquestes vistes de Barcelona. Podríem dir que és una activitat única amb tot això?
4: Sí, la veritat és que no hi ha cap tipus d'activitat. Hi ha moltes activitats relacionades amb el vi, benvingudes siguin, i tot és poc per promocionar una miqueta el nostre vi, no? Però sí que és veritat que en aquest sentit, amb tot el que us he comentat, i a més sumant-li el que ens comentes tu, no hi ha cap altra activitat en aquest, dins d'aquest sector i enfocat en aquest sentit, perquè, i sumo a el que comentaves tu, recalcar que la gent que vulgui vindre i adquireixi una entrada, no?, ja sigui l'entrada al PAC o ja sigui l'entrada més bàsica de 5 eurets, amb aquesta entrada està per suposat el poder visitar el poble espanyol. Vull dir que a més, no, de poder disfrutar d'això, és com, ei, mira, doncs un grup d'amics que hi va, doncs anem a donar una volta pel poble espanyol, per suposat podran accedir sense cap tipus de problema. Això, i això, tot això suma que sigui una proposta única en aquest sector, sí, sí, per suposat.
3: Totalment, i ara que es busquen més aquests plans recollits, no sé si estaràs d'acord, però en el meu sentit, jo que tinc ja vora els 27 anys, em passa que amb els meus amics ens agraden aquests plans d'estar en un lloc tancat, estar en un espai tancat en el sentit, doncs això, en un recinte com per exemple el poble espanyol a l'aire lliure, però en un recinte doncs, on t'ofereixen una proposta que no has d'anar buscant tu la proposta cultural, sinó que la proposta ve a tu i que en aquest sentit, doncs trobes una varietat de vins bona, que és enriquidora i que en aquest sentit doncs, també dista molt d'aquests festivals grans, no? Que moltes vegades doncs, les aglomeracions i també els espais tan apretats doncs, que trobem en aquest tipus de festes doncs, poden ser agobiants i que a vegades doncs, no acabes de gaudir-ho del tot. No? En canvi, aquest tipus de celebracions, com per exemple Binàriament Barcelona, i parlo amb l'experiència de l'any passat perquè també hi vaig ser, trobes doncs que és un ambient molt descondensat, no? Perquè és un espai molt ampli, on pots gaudir de la varietat de música, dels DJs, dels grups que hi participen també del vi, que això ho fa doncs, una activitat buscada, perquè en aquest sentit la gent cada vegada busca més això, el recolliment i activitats de qualitat, Xavi.
4: Exacte. Sí, des del primer moment ho vam tindre clar, tant des de Pleasure, no, la productora dels esdeveniments que hi ha al poble espanyol, com des dels Badaví, la revista que organitza els Premis Binaris, no, en aquest cas és una coproducció entre els dos. Uh-huh. Vam tindre molt clar això, vull dir, hi ha molts esdeveniments grans, massius, meravellosos, tant al poble espanyol com fora del poble espanyol, però tenim clar que no busquem aquest tipus de... Per un costat, no busquem aquest tipus d'esdeveniment, val, busquem, el que tu dius és perfecte, no? Més recollidet, més distès, més tranquil, on tu pots estar, tens espai per estar-hi, és més elegant, no? Més elegant, però sense ser elitista, no?
3: Clar.
4: I alhora és un espai, un esdeveniment, on tu, si vols, pots passar-t'hi tot el dia, tranquil·lament, perquè tens, des de que obrim a les 12, no? Però, tu pots accedir, pots estar fent, no? Tenim una sessió de DJ enfocat només per el moment vermut. Doncs, ei, fem el moment vermut, disfrutem del DJ, ens ve de gust sortir una miqueta de l'espai, doncs anem a visitar una volta pel poble espanyol, conèixer els racons, on podries estar hores, si tu volguessis, uh-huh. I després, no? Poder tornar a l'esdeveniment, si tu vols, on després si trobaràs música en directe o altres DJs, o si et ve de gust fer una cata o un maridatge, poder tornar a dinar, vull dir, que tens amb aquest binomi, no? Binàriament poble espanyol, aconsegueixes una proposta gastronòmica, cultural, artística, bueno, absoluta, en aquest sentit, i podries disfrutar gairebé de tot un dia allí tranquil·lament, sí, sí.
3: Mm-hmm. Ens parlaves abans dels Premis Binari, per a aquella gent que no els conegui, què representen els Premis Binari i com funcionen?
4: Bueno, doncs això, els Premis Binaris, ara no em facis dir, crec que són més de 12 edicions ja dels Premis Binari, i, mm-hmm. i han assolit el arribar al top, no? El top dels premis més prestigiosos dins del vi català. Són uns premis que, a més, donen amb el ventall de premis molt ampli. Vull dir, tens els millors escumosos, els millors vins rosats, els millors vermuts, la millor proposta de turisme etnològic. Vull dir, és una àmplia gamma on es veu reflectida i, a més, potència molt, bueno, enfocades a potenciar, per suposat, el vi català i les DOs catalanes. No, i la veritat és que ja són moltes edicions, són 12 edicions, estan assolint un prestigi i cada uh-huh. cop són premis on tots els cellers hi aposten i volen estar i competeixen i s'aconsegueix aquesta competència sana entre els cellers per poder no només estar-hi, sinó també poder guanyar. I a més, ja dic, el ventall de premis és ampli, on més o menys, bueno, on la gent pot amb aquesta fira, no? Pot provar-los per d'aquests vins guanyadors i trobarà, ja dic, dins de Binàriament podran trobar el millor vi blanc, el millor vi rosat, el millor vi negre, el millor vermut, i poder aconseguir, i amb això pots aconseguir una gran varietat.
3: Jo recomano a la gent que ens estigui escoltant i que li hagi picat una mica el coquet amb aquest binàriament 2026, que vagi a l'Instagram perquè ho teniu molt detallat i tenim tota la informació des dels grups musicals, l'oferta musical que s'ofereix en aquest binàriament fins a, per exemple, doncs, a tots els vins que podrem tastar, els caves, inclús la proposta sense alcohol, que cada vegada més, Xavi, hi ha molta gent que s'està també aficionant als caves i als vins sense alcohol.
4: Sí, de fet, ara jo tenia... A part de que dins els cellers també tenen aquesta proposta, jo ara justament estava pensant que no volia acabar sense comentar-te que també una de les novetats d'aquest any, dins del sector també s'està ficant molt de moda el tema dels còctels fets amb vi, amb vermut o amb cava, no? I que dins del... Com una de les novetats d'aquest any tindrem un petit estand on la gent podrà degustar còctels fets amb vi o vermut. I a més són còctels 00, sense alcohol. Per tant, tots aquells que li vingui de gust vindre, però no és gaire amant que no vol beure alcohol o perquè ha de conduir després o pel que sigui, que també tindrà aquest petit espai on poder degustar.
3: Xavi, no sé si s'ha tallat o hem perdut la trucada. Ara, mira, crec que et tornem a tenir. Ens deies que...
4: Hola? Sí.
3: Exactament, que podíem degustar. Què podíem degustar, Xavi?
4: Sí, la gent que no, pel que sigui, no vol prendre alcohol o vol provar coses diferents, tindrem un petit espai de còctels fets amb vi i vermut 00, sense alcohol. On la gent, per tant, podrà... És una de les novetats d'aquest any perquè, bueno, els companys de Bada Vins ens ho han fet saber que és dins del sector del vi està creixent molt aquesta part de fer els còctels sense alcohol. Còctels sense alcohol i còctels fets amb vi i vermut.
3: Totalment, sí. La cervesa sense alcohol ja està integradíssima en la nostra societat, no? I vas a un bar i pots demanar perfectament una cervesa sense alcohol, però jo crec que cada vegada més podrem anar inclús a demanar, doncs això, un vi sense alcohol, un vi escumós sense alcohol, i que bé, doncs aquesta oferta cada vegada va creixent més i clar, ho trobarem amb aquesta barra de còctels, també.
4: I cosa que demostra que no és incompatible el poder gaudir d'una cervesa o d'un vi i mantenir la salut. No? Que no és incompatible i, bueno, i per mi em sembla una grandíssima notícia que el mercat vagi per anar, comenci a obrir aquest camí també.
3: No, i que aquella gent que decideixi per la raó que vulgui doncs no beure alcohol, que no es senti desubicada en aquest tipus de festes, que jo crec que moltes vegades passa, no? Que vas a un tipus d'esdeveniment com aquest i clar, sempre, no, és que jo no bec, no beus, tal, i clar, pot passar que hi hagi gent doncs, que vulgui gaudir i té el mateix dret de gaudir d'aquestes vistes, de tot el que explicàvem fins ara, no? D'aquest DJ, d'aquestes vistes, de tot plegat, però amb una copa doncs, que pugui beure a gust tranquil·lament, com per exemple aquests vins sense alcohol.
4: I poder gaudir, per exemple, del saber que és el sabor del vi o del cert vi sense tindre que arriscar que et senti malament o que tingui alcohol.
3: Sí, totalment. Totalment. I pel que fa doncs, a tastos i maridatges, en tindrem durant tot el cap de setmana. Des de divendres fins a dissabte, fins a diumenge, podrem gaudir de tastos i maridatges. Divendres, dissabte i diumenge en trobarem també, doncs, respecte als Premis Binari, aquests tastos. I després també, respectivament, aquests tres dies, trobarem diverses propostes, entre elles una doncs, que està en sorteig per aquest cap de setmana, concretament a l'Instagram de Ràdio Desvern podeu trobar aquest sorteig actiu en el qual doncs, participar senzillament etiquetant aquella persona amb la que voleu visitar binàriament, seguint el compte de Ràdio Desvern i el compte de binàriament, i a partir d'aquí doncs, entrareu en el sorteig per accedir al Poble Espanyol dissabte a la tarda i gaudir a les 6 de la tarda d'aquest tast amb maridatge de vins i xocolata. Déu-n'hi-do, quina proposta més interessant.
4: Sí, és golosa. La de vins i xocolata, la veritat és que és una proposta que sempre té molt d'èxit perquè és golosa i és atraient, però bueno, que també, per a qui no surti guanyador i que també tingui curiositat, sàpiga que, bueno, a part d'aquest maridatge, hi ha altres maridatges, no? Per exemple, hi ha un maridatge amb formatges, hi ha un maridatge de productes locals, és més genèric perquè igual es poden trobar productes locals catalans, per entendre'ns, es poden trobar un maridatge que en aquest moment es faci vi, es provi un vi maridat amb anxoves de l'Escala, per exemple, o amb productes locals catalans, per entendre'ns, això, amb xocolates, amb formatges, trobaran una gran varietat, i al igual que els tasts, tasts de només de, això sí, tastaran només vins guanyadors, això sí, i ja siguin tasts de vi blancs, es trobaran tasts de vermuts, el que et comentava, una gran varietat perquè ningú digui he anat i m'he avorrit. No, això no podrà passar.
3: Mm-hmm. Perfecte. Doncs, Xavi, no sé si vols convidar els nostres oients a participar aquest binàriament. Jo també ho faig. Emplaço la gent a buscar doncs, la pàgina web de poblespanyol.com per adquirir les entrades, per veure tot el calendari d'activitats i també doncs, per descobrir una mica més d'aquest binàriament. I tu, Xavi, també, doncs, si vols afegir alguna cosa, endavant.
4: Jo animar-los en primer lloc a participar en el concurs, per suposat, i animar-los a que hi vinguin i facin una ullada. Ficaré un exemple. Encara no havíem començat a treure les entrades d'aquest any, uh-huh. I vam començar a rebre mails d'assistents de l'any passat que estava passant que si no fèiem este any ordinàriament. No? I era perquè la gent, el feedback que vam rebre l'any passat va ser del 100% van ser de gent que va quedar molt contenta pel que comentàvem. No és un esdeveniment massificat, no és un esdeveniment... És un esdeveniment tranquil, és elegant, és divertit, però a la vegada accessible a tot tipus de butxaques. Jo animo tothom, i sobretot amb les vistes, la música en directe, amb grups que sorprendran molt, moltíssim, i passar una tarda, una nit o un dia meravellós. Jo animo tothom a que s'hi passi, i tant.
3: Doncs ja ho sabeu, binàriament arriba a Barcelona, Poble Espanyol, aquest cap de setmana, 29, 30 i 31 de maig. Els horaris i tota la informació els trobareu al web del Poble Espanyol. Xavi Calvet, moltíssimes gràcies, una abraçada, cuida't molt.
4: A vosaltres, com sempre, una forta abraçada.
3: Adéu-siau.
4: Adéu.
3: Un minut i escaig passen de 2:15 del migdia. Marxem ara a parlar de salut. Marxem a Salut al Dia.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Ja sabeu que un cop al mes parlem de salut i ho fem amb l'espai Salut al Dia, un espai que doncs, ens ofereix a l'equip del CAP de Sant Just i que en aquest sentit doncs, sempre saludem a la Belén perquè és l'encarregada d'organitzar-ho tot i també de portar-nos als nostres convidats i convidades. Belén, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs? Benvinguda
1: Molt
0: al programa.
1: Bé. Moltes gràcies.
0: Explica'ns una mica avui de què consistirà el programa i aquí tenim aquí els estudis de Ràdio Desvern.
1: Doncs mira, és un tema molt adient amb la primavera perquè venim a parlar una miqueta d'aquestes al·lèrgies, no?, que es donen a aquesta època de l'any i concretament parlarem de la rinitis al·lèrgica i tenim amb nosaltres a la doctora Alcalà, a la Irene, que és metgessa familiar i comunitària del CAP de Sant Just, que ens vindrà a donar una mica unes pautes, no?, per com podem passar aquesta temporada de l'any que hi ha persones que ho passen malament.
0: I tant que sí. Irene Alcalà, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Com
2: moltes
0: estàs,
2: gràcies.
0: Doctora? Tot bé?
2: Molt bé, molt bé. Moltes molt bé. Gràcies.
0: Genial. Doncs parlem una mica de la rinitis al·lèrgica. Comencem amb el bloc de definició i magnitud amb una primera pregunta. Què és exactament la rinitis al·lèrgica?
2: Doncs la rinitis al·lèrgica és una inflamació. És una inflamació que es produeix a la mucosa nasal i està causada per una reacció al·lèrgica a substàncies de l'ambient, que això en diem els metges els al·lergenos. Aleshores, aquests al·lergens que hi ha a l'ambient és com un error que ens dona el nostre sistema immunològic. És a dir, el nostre sistema immunològic reconeix com si fos un agressor un agent normal del medi. I això ens pot passar tant amb el pol·len com amb els àcars, com amb el moho, i aleshores això, com que en el nostre nas es reconeix com a agent i com a error, directament es genera tota una resposta inflamatòria que allibera histamina i genera tot el que són els símptomes que tots coneixem habitualment per l'al·lèrgia.
0: Perfecte, molt bé, doncs a grosso modo podríem dir que aquesta és la definició d'aquesta rinitis al·lèrgica que molts de vosaltres, els nostres oients, segur que ho coneixen per experiència pròpia, com bé deia la Belén, perquè és així, no? I a més estem tenint una primavera bastant carregada
2: sí.
0: I està tot bastant carregat. Molt bé, i és molt comuna?
2: És molt comú. Afecta a nivell mundial entre el 10 i el 30% de la població, que per la OMS són gairebé 400 milions de persones afectades. Aleshores, clar, les xifres impacten molt, sobretot aquí a Sant Just, perquè en les poblacions urbanes i en les poblacions mediterrànies arriba al 25 i 30% de la població, és a dir, un de cada quatre veïns de Sant Just perfectament pot pateixer la rinitis al·lèrgica.
0: Perfecte. I pel que fa doncs, a les edats més crítiques, quines diríem que són les més crítiques i les més comunes, doctora?
2: Bueno, les més comunes tenim dos pics d'edat. Una és a la infància i a l'adolescència, que és quan es comença a patir aquests símptomes i que moltes vegades, en el cas dels nens, és una de les malalties cròniques més freqüent, i després en els adults joves, entre els 20 i els 40 anys, tot i que darrerament, degut als canvis climàtics i als canvis immunològics que s'estan produint en la població, també trobem persones de 50 a 60 anys que comencen a debutar amb la rinitis al·lèrgica que mai abans havien tingut.
0: I pel que fa, doncs, a l'edat en la que es diagnostica aquesta rinitis, més o menys, a partir de quina edat estaríem parlant?
2: Doncs la rinitis pot agafar qualsevol edat. El que passa és que en un bebè és molt difícil perquè normalment solen ser afectats per virus més que per una al·lèrgia. Normalment, entre els 4 i els 6 anys és quan es comencen a veure més habitualment les rinitis. I solen ser en començar totes les exposicions a l'exterior.
0: Molt bé, marxem a parlar també de l'afectació, perquè aquí hi ha una pregunta que ens fem habitualment, que és si afecta igual a homes que a dones.
2: Doncs en els nens és més habitual en els nens nois, i en canvi després a la població adulta es dona més freqüentment en dones. De totes maneres sol estar bastant igualat.
0: Molt bé, passem a parlar també d'altres qüestions, com per exemple les característiques que defineixen el pacient, i també si podria arribar a ser genètic.
2: Doncs tenim un component genètic molt clar, que és l'atòpia. Cada vegada aquí al poble doncs, tenim més nens, no?, que presenten problemes a la pell, problemes d'atòpia. Aquesta atòpia moltes vegades s'hereda dels pares. Aleshores, quan els pares ja tenen aquest conducte, tens un 70% de probabilitats d'acabar desenvolupant-ho també una atòpia o una rinitis o una al·lèrgia. Aleshores, què és el que passa? Que a Sant Just tenim la humitat del Mediterrani i tenim tot el pol·len de colserola. Això actuen com a disparadors que en d'altres puestos a lo millor no es veuen tant.
0: Clar, I aquí també parlaríem d'aquest efecte, no? Perquè aquest efecte és més gran al nostre municipi que en altres, no? Perquè això també és una sensació que tenim i que és bastant generalitzada.
2: Exacte. O sigui, normalment hi ha diferents poblacions, no? Hi ha les poblacions que són més properes al mar, per la humitat es veuen més afectades, les poblacions properes a les muntanyes es poden veure més afectades per al tema del pol·len i de les gramínies, uh-huh. I clar, a Sant Just tenim totes dues coses, tant la humitat del Mediterrani com el pol·len de Collserola i a més la contaminació, perquè al final Sant Just està al costat de Barcelona on tenim uns índexs de contaminació molt aixecats.
0: Uh-huh. I si parlem dels culpables més comuns als nostres carrers, quins podríem dir que són? Jo crec que la resposta és bastant òbvia, eh? Ens la sabem tots.
2: Sí, a més, després del Sant Jordi que vam tindre aquest any, que va ser una bogeria, o sigui, jo crec que semblava que estiguéssim tots els catalans allà emocionats perquè no paràvem de plorar i era tot l'al·lèrgia, no? Aleshores, bueno, el més habitual és el plàtan, els plataneros que es diuen, estan a les avenides, tenen una pol·linització molt explosiva i molt curta entre març i abril i després la parietària que està gairebé tot l'any produint pol·len i els àcars que poden estar a totes parts. Què és el que passa? Doncs que com que darrerament tenim aquest canvi climàtic que provoca aquest augment de les temperatures, també el que passa és que la pol·linització, que normalment era més curta, ara es pot allargar des de febrer fins al juny, tranquil·lament. Aleshores tenim la sensació de que aquesta al·lèrgia, que abans era un parell de mesos, ara tens la sensació de que estàs la meitat de l'any amb al·lèrgia.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs el plataner, com hem dit ja, com hem avançat abans de fer la pregunta, és l'arbre que podríem dir que rep més hate, perquè sí. tots som molt haters del plataner,
2: sí.
0: Tot i que després quan arriba el mes de juliol i estàs a una terrasseta i gràcies al plataner t'estàs estalviant aquell solamen, no? Aquell sol... Home, és que s'agraeix molt perquè són arbres grans, amb bon tronc, amb bones fulles i que donen molta, molta ombra. Però sí que és veritat que l'al·lèrgia i aquesta espècie de borrissol, no?, que deixen anar, que se't fica als ulls i se't queden així com si tinguessis conjuntivitis gairebé, no?
2: Bueno, de fet ja és així, molt bé.
0: Uh-huh. Pel que fa doncs, als símptomes clau, ens comentes una mica així per sobre, ja els has anat comentant, però els hem de tenir en compte i també... d'alguna manera, així, quan els tinguem, els podrem identificar millor, no?
2: Sí. A veure, els símptomes típics de l'al·lèrgia es diuen els quatre jinetes, no?, que són els estornuts en salva, que és aquestes vegades que comences a estornudar i no pares, atxús, atxús, atxús. Clar, això és el nostre cos que està intentant a fer fora aquests al·lèrgens que ha detectat a la mucosa nasal.
0: Uh-huh.
2: Després també el picor del nas, que és per això mateix, per tot el mecanisme d'inflamació, la mucositat transparent, que és una mucositat com aigua, i la congestió nasal. Això és el més típic. Després, a vegades, doncs, com deies molt bé, no? que hem patit tots al Sant Jordi, tenim els ulls vermells, el picor de la gola... I a vegades hi ha alguns signes que són com invisibles, no? Que és com un picor de la part posterior del paladar o de les oïdes, que es pot tindre sensació de picor a les oïdes, com si les tinguéssim seques, o sensació de picor darrere del paladar, com si diguéssim la part del paladar tou, que quan fem gàrgares notem que es mou, en aquesta part també és molt habitual de notar símptomes al·lèrgics.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs passem al següent bloc. Ara parlem de causes i diagnòstic i la primera pregunta és quines coses ens donen al·lèrgia al nas? Perquè sabem que a vegades ens pica el coll, a vegades ens pica el nas i ens provoca aquests estornuts. Quins podríem dir que són els principals?
2: Doncs com veníem dient, no? El pol·len de les plantes i dels arbres, els àcars de la pols, el moho i a vegades la caspa o la saliva d'alguns animals com els gossos i els gats.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs mira, ara ja sé si algun dia doncs, em pica una mica el nas i tinc una mica d'al·lèrgia, la culpa de les meves gates, que en tinc dues.
2: No, pobretes.
0: No. Ens portem bé amb elles, però sí que és veritat que a vegades doncs, això, no?, tens l'ambient una mica més carregat a casa i et convida una mica doncs, a obrir, a ventilar la casa, sobretot quan arribes, no?, quan estàs amb animals a casa i això, i notes aquest ambient més carregat, a vegades doncs, et ve de gust doncs, que ventili una mica.
2: Sí, amb el tema dels animals, el que va molt bé són aquestes aspiradores automàtiques,
0: uh-huh.
2: Que les deixes programades, surts a treballar, la deixes programada i et fa com una barrida de tota la casa, i aquestes van molt bé perquè van atrapant tots els pèls, van atrapant la pols, però tampoc no aixequen pols. Mm-hmm. Perquè moltes vegades si un agafa l'escombra i passa, clar, estàs recollint el que hi ha, però a la vegada estàs levantant la pols, no? I,
0: sí, clar,
2: i comences a ensumar.
0: Mm-hmm.
2: I aleshores aquest tipus de dispositius per les persones al·lèrgiques va molt bé de tindre'ls a casa i t'ajuda a més a que el moment de la neteja no sigui quan estàs tu.
0: Mm-hmm. Clar. És que a mi fa una mica de por, que sigui una batalla campal entre les meves gates i l'aspiradora, eh?
2: Jo la meva gata la persegueix, però,
0: sí?
2: Però encara li té una mica de por. Portem 2 anys i per ara li té respecte.
0: Sí, sí, jo tinc el típic aspirador així,
2: sí.
0: Manual, i bueno, quan el senten és que és marxar.
2: Sí, sí,
0: és marxar,
2: sí.
0: Però li tenen també una mica d'interès, saps? És allò de dir, ai,
2: sí, sí.
0: Amigo o enemigo.
2: A veure aquest que farà, no? Sí. Amb suspicàcia.
0: Totalment. Marxem a parlar també de com sabem si tenim rinitis o un constipat, perquè a vegades es poden confondre.
2: Sí, és molt difícil. Això, trobar la resposta, només ens la pot donar el temps. Perquè quan un comença amb el picor de gola, mai no pot saber si aquest picor de gola evolucionarà i és un refredat o es quedarà com està i pot ser simplement una rinitis. Uh-huh. Aleshores, el més característic és que quan hi ha febre o hi ha un malestar general, moltes artromialgies, o que tenim, a més, un empitjorament progressiu, doncs això és més típic dels refredats. Quan és un tema d'al·lèrgia, tenim aquesta sensació de dir sembla que m'estic posant malalt, però no acabo d'estar ni mal ni bé. O sigui, no acabo de recuperar, però no acabo d'estar bé. Això és molt característic de les al·lèrgies.
0: I com les diagnostiqueu, mèdicament?
2: Bueno, nosaltres les diagnostiquem en l'ambulatori a través de la història clínica, doncs, a través de les preguntes, perquè moltes vegades, no, el que deies, no, doncs, si quan arribes a casa és quan ho notes més carregat i hi ha una mascota, doncs pots pensar en una al·lèrgia a un animal. Si quan arribes a casa ho notes més carregat, perquè és just quan et poses a netejar, doncs pot ser un tema dels àcars. Si quan surts a la muntanya a passejar, notes que comences el passeig molt bé, però que després tens la sensació de que et tapones, de que et costa respirar, de que et canses molt, de que et comencen a plorar els ulls, doncs aleshores això pot ser que hi hagi algun tipus d'al·lèrgia al pol·len o a algunes gramínies, no? Aleshores, moltes vegades és la història clínica. Després nosaltres, quan fem l'exploració, doncs sempre intentem descartar, no?, el que parlàvem abans, no?, que no sigui un refredat, que no sigui una conjuntivitis, que no hi hagi cap altra cosa que estigui provocant un problema. I quan ja pensem que és una al·lèrgia, normalment el que fem és o bé derivar directament a l'al·lergòleg per fer les proves d'al·lèrgia, o si tenim dubtes podem demanar des del mateix ambulatori una analítica de sang per mirar les IgEs, que són uns paràmetres específics de les al·lèrgies que poden sortir la general aixecada o els al·lergens inhalats ja aixecats. I això ja ens va donant pistes de cara a fer tot l'estudi complementari.
0: Mm-hmm. És possible que les proves donguin negatiu, però nosaltres seguim tenint simptomatologia?
2: Sí.
0: Negatiu.

0: dictés ni en cap analítica, sí que ens pot donar els símptomes. Aleshores, és important que perquè no surti positiu l'al·lèrgia no el deixem aquesta persona de banda sense fer res.
1: Mm-hmm. Clar, i abans també parlaves del tema dels àcars, de la pols, perquè hi ha moltes vegades, no?, que veïns, veïnes del nostre municipi ens diuen inclús a l'hivern, és que em dóna la sensació que tinc com al·lèrgia, no? I llavors, clar, la pregunta és possible tenir aquest tipus de rinitis al·lèrgica quan no hi ha flors?
0: Clar, quan no hi ha flors tenim totes aquestes altres rinitis al·lèrgiques que són mediades per altres coses que no són el pol·len, com són els àcars, com és el moho, com pot ser la caspa o el pèl dels animals, i aleshores pot donar-se el cas de que tot i que sigui l'hivern, tot i que no hi hagi flors, doncs ens trobem amb aquests símptomes.
1: I ara no ens passa, perquè tenim el parc de Collserola tancat per la pesta porcina africana. Però per tota aquella gent que surt a caminar o a córrer per Collserola, què passa amb tota aquesta gent?
0: Clar, el que passa és que el tema de Collserola i de les gramínies és un factor de risc afegit, perquè en haver-hi tanta vegetació ens trobem que les persones surten a fer un esport on fas respiracions molt més profundes i aleshores es donen més episodis d'al·lèrgia perquè a més l'aire està molt més carregat de pol·len. Aleshores això és molt habitual, però bueno, l'important en aquests casos és detectar-ho, vindre a l'ambulatori i posar-li remei per poder continuar fent una vida totalment normal.
1: Sempre que parlem d'algun tema, acaba sortint l'estrès, per una banda o per una altra. No sé com ens ho fem,
0: sí. Però
1: sempre acabem parlant de l'estrès. És cert que l'estrès empitjora l'al·lèrgia?
0: Sí, és totalment cert. L'al·lèrgia és un mecanisme inflamatori. L'estrès afecta el cortisol i a tota la cascada d'inflamació. I aleshores, quan més estressada està una persona, més reacció inflamatòria, més congestió i molts més símptomes pot tindre.
1: Sí. Uh-huh. I pel que fa a les al·lèrgies, és veritat que són pitjors de nit o al despertar? I per què?
0: Bueno, doncs a la nit i al despertar és quan més ho notem. Una de les qüestions principals és la postura. Quan una persona està tombada, aleshores es congestionen més els cornets nasals. És a dir, per congestió, en estar al cap a la mateixa altura que la resta del cos, que és el contrari a com estem normalment durant el dia, que estem actius, va molta més sang aquesta part. Això genera més congestió i, a més, en haver-hi més sang fa que si hi ha un mecanisme inflamatori, aquest mecanisme inflamatori es produeixi més. A més, per al ritme circadià, el cortisol que tenim va baixant durant la nit. Aleshores, és molt fàcil que durant la nit o recent desperts sigui quan més notem aquests símptomes.
1: Mm-hmm. Marxem ara a un altre bloc, doctora, perquè se'ns està acabant el temps i tenim algunes coses que també són interessants a esmentar. Parlem dels tractaments i dels mites. Ens agradaria saber si té cura o només ens alleugerà aquests símptomes.
0: Doncs la cura en si vindria donada per les vacunes.
1: Mm-hmm.
0: El que passa és que és una cura que s'ha d'agafar entre cometes, no? Perquè nosaltres amb els corticoides nasals o amb els antihistamínics alleugerim els símptomes. Quan volem parlar de cura hem d'anar a buscar la immunoteràpia, les vacunes, que entre d'altres coses el que fan és reeducar el nostre sistema immunològic perquè aquest al·lèrgen o que estàvem parlant que ens donava un error i que nosaltres l'atacàvem, el cos se n'adoni que això no és cap cosa agressiva i deixi de fer aquesta reacció. Aleshores, les vacunes són molt efectives, tenen gairebé un 80% d'eficàcia. Sí que és veritat que cal estar una mica enganxat en el tractament durant uns anys. Cada vegada surten més tractaments. Abans eren només vacunes punxades. Avui dia en tenim a vegades en gotes, fins i tot en petites pastilles que es posen sota la llengua. I són a través d'anar com desensibilitzant a la persona perquè deixi de fer aquesta al·lèrgia.
1: Uh-huh. I pel que fa doncs, al tractament farmacològic, quins són els pilars fonamentals en aquest cas?
0: Bueno, doncs tenim els antihistamínics de segona generació, que són els que habitualment ens donen a la farmàcia quan anem sense recepta ni res i comentem amb el farmacèutic que tenim aquests símptomes. Els antihistamínics de segona generació, en teoria, han de donar menys son que d'altres que es poden fer servir, però bueno, tot i això ens poden donar una miqueta de sensació d'atontament i d'embotament i són els que ens ajuden a no tindre sobretot el picor. Després tenim els corticoides nasals, que els corticoides nasals és molt important tindre en compte que són corticoides que actuen a nivell local, només en el nas. Això vol dir que no és com quan prenem cortisona en pastilles, que poden tindre molts més efectes secundaris, i aquests corticoides nasals ajuden a descongestionar i a treure tot aquest procés inflamatori.
1: Val, d'acord, perfecte. I ja per anar tancant una mica, ens agradaria també saber, la gent que ens estigui escoltant, que com pot fer-ho doncs, per dirigir-se a vosaltres i també d'alguna manera doncs, com a Sant Just s'ataca tot plegat, no? Perquè d'alguna manera els veïns de Sant Just també volen saber on han d'acudir per un diagnòstic clar.
0: Clar, per tindre un bon diagnòstic sempre el millor és anar a l'ambulatori, parlar-ho amb el metge de capçalera, mirar de fer aquesta entrevista no, amb totes les circumstàncies de cada persona individualment, perquè com hem parlat tota l'estona hi ha molts paràmetres, i aleshores aquesta història clínica, aquesta exploració física per descartar d'altres problemes, i un cop que pensem que això apunta a una rinitis al·lèrgica, començar a posar tractament i fer l'estudi complet amb aquesta idea curativa que t'explicava, no? Perquè bueno, la rinitis al·lèrgica és un procés que, com dèiem, és tot en el nas, però sabem que el 40% de les persones que no s'arriben a tractar de la rinitis al·lèrgica a lo llarg de la seva vida poden desenvolupar asma. Quan parlem de l'asma ja estem parlant dels pulmons, ja és una malaltia més greu, i aleshores avui dia tenim els medis que tenim per poder posar-li fre i per tindre una vida completa i sana, doncs val la pena passar-se per l'ambulatori i fer l'estudi.
1: Doctora, deixa'm preguntar-li també a la Belén, perquè m'agradaria saber, tu tens al·lèrgia, Belén?
2: Jo tinc al·lèrgia als àcars de la pols i al pèl dels gats i els gossos, i us asseguro que es passa molt malament, eh? Quan
1: sí,
2: vaig a casa d'amigues que potser tenen un gat, tot i que el tanquen una habitació, pobret, però queda, no? Queda aquesta pols, no? Aquesta caspa que deia la doctora Alcalà, i es passa molt malament, o sigui, m'agafen com atacs d'asma.
1: Sí.
2: I quan em poso a netejar, de vegades, si hi ha molta pols, el mateix. Jo sempre faig servir aspirador ja de fa molts anys, perquè amb l'escombra és muerte, o sigui, no puc.
1: Total. Sí. A la meva mare li passa el mateix, que algun dia ha de venir a ajudar-me amb les gates perquè jo estic fora o que sigui, i la pobra s'ha de quedar al balcó, com aquell qui diu, perquè és que... I li encanten els gats, això és la llàstima, li encanten els gats, però clar no pot estar...
2: I una cosa et volia dir, si em deixeu, que igual que l'estrès afecta molt el tema de la inflamació, penseu que l'alimentació també influeix moltíssim en l'estat inflamatori del cos. Llavors és important deixar de banda els ultraprocessats, que són els productes que més inflamació estan provocant avui en dia, perquè poden agreujar moltíssim el tema de les al·lèrgies. És que recomanar això perquè també crec que és important.
1: Perfecte. Doncs, Belén, doctora Alcalà, moltíssimes gràcies per passar pel magazín de matins d'aquesta casa, de Ràdio d'Esvern. I res, us emplacem al proper episodi, que serà d'aquí un mes.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

Doncs nosaltres, ara sí, amb aquesta petita festa que ens hem fet aquí a Ràdio d'Esvern amb aquesta cançó, marxem, ens acomiadem d'un programa més. Ha estat, doncs, l'inici de la setmana, tot i que ahir, dilluns, va ser festiu, doncs avui el gust d'aquest dimarts és un gust d'això, doncs, de dimarts-dilluns, que ens arrenca una setmana de maig, la última de maig, amb moltes ganes d'arrencar el mes de juny, però aquestes temperatures, déu-n'hi-duret, eh? Ho hem comentat també a l'Espai del Temps. I ara sí, nosaltres ens acomiadem d'un programa més aquí al 98.1 FM. Fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, per acompanyar-nos avui al 98.1 FM, a Ràdio d'Esvern. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres cada matí aquí a la Rambla. I també volem agrair a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui, clar que sí, perquè també s'ho mereixen. A la primera hora hem tingut a la Mariona Sales, cap d'informatius, amb les notícies de Sant Just i amb el repàs de les portades dels diaris. També hem parlat d'efemèrides, de l'Espai Ramblejant amb l'agenda d'aquesta setmana i del temps amb en Carles Rius. Tots seguit, a la segona hora hem tingut l'entrevista del dia avui amb Lluc Tost, portaveu de la CUP, i hem seguit avançant en el nostre magazine en aquest segon tram. Avui hem tingut el Rafael Redondo parlant d'actualitat econòmica, com cada 15 dies sabeu que ens visita per parlar d'aquest tema, i hem tancat el programa amb en Xavi Calvet parlant de Binàriament, aquest festival del vi al poble espanyol de Barcelona, i també parlant de salut, important. Salut al dia, aquí a Ràdio d'Esvern, amb la gent del CAP. Nosaltres ens acomiadem, us recordem que ara us deixem amb els informatius edició migdia, Mariona Sales, i tot seguit, doncs, la programació habitual d'aquesta casa. A les 5 de la tarda, ja sabeu, el refugi amb Jaume Elias. Una abraçada, cuideu-vos molt, fins demà.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: L'X30 reforça la connexió entre Sant Just i Sant Feliu amb més capacitat i nous autobusos. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 26 de maig. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Dones de Sant Just. Una exposició de fotografia posa el focus en la diversitat femenina del municipi. La Coral Harmonia prepara una nova actuació de primavera a Sant Just l'1 de juny. El concert oferirà cançons de boleros i couplets a la residència Vitalia. La situació de la llengua no està tan bé com per poder anar amb aquest bonisme. Entrevista a Lluc Tos, portaveu de la CUP Sant Just.

La línia X30 completarà finalment el seu recorregut i connectarà directament Sant Just amb l'estació de Sant Feliu. Una millora que facilitarà els desplaçaments quotidians cap al tren i altres serveis de transport metropolità. De manera provisional, mentre continuïn les obres d'urbanització de l'entorn ferroviari, el servei tindrà com a punt final la plaça Pere Dot, situada a uns 200 metres de l'estació. La millora del servei també comportarà canvis dins del municipi. La parada inicial, actual, de Masllui passarà a ser una parada de pas, una modificació que permetrà reduir les molèsties derivades del soroll i de l'acumulació de vehicles al final del trajecte. Paral·lelament, el recorregut del barri es reforçarà amb un traçat més equilibrat i amb una cobertura més àmplia per facilitar l'accés al transport públic des de diferents punts de la zona. Una de les principals novetats serà la incorporació de nous autobusos articulats que incrementaran la capacitat de la línia en aproximadament un 30% i milloraran el confort dels usuaris. Per adaptar-se a aquests vehicles, l'Ajuntament de Sant Just ja ha adequat totes les parades de l'X30 i preveu executar actuacions en diversos punts del recorregut, especialment a les cruïlles de Rosa Luxemburg amb Rosa Leveroni, Rosa Leveroni amb el passeig de Masllui i Narcís Monturiol amb Ramon y Cajal.

Els Jardins de Can Ginestà acolliran el pròxim dimecres 27 de maig la inauguració de l'exposició Dones de Sant Just, una mostra fotogràfica impulsada per l'Ajuntament de Sant Just i feta per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. L'acte començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 9 de la nit. L'exposició reuneix fotografies de dones del municipi de diferents edats, perfils i àmbits amb l'objectiu de reflectir la diversitat, la riquesa i la pluralitat de les experiències femenines presents a Sant Just. Les imatges han estat fetes pels membres de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just en el marc d'un projecte desenvolupat conjuntament amb el consistori. La iniciativa forma part de la programació cultural del municipi i vol posar en valor la presència i la contribució de les dones a la vida local a través de la fotografia. L'activitat és organitzada per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just.

La Coral Harmonia de la Gent Gran oferirà el seu concert de primavera el pròxim dilluns 1 de juny a la Residència Vitalia. L'actuació, organitzada per l'Associació de Gent Gran de Sant Just, començarà a 12:15 del matí i s'allargarà fins a 1:15. El concert inclourà un repertori de boleros i couplets interpretat pels membres de la coral. I l'activitat compta amb la col·laboració de la Residència Vitalia i s'emmarca dins de les propostes adreçades a la gent gran del municipi.

0: El portaveu i regidor de la CUP, Sant Just, Lluc Tost, ha passat pels micròfons del programa a la Rambla de Ràdio d'Esvern per valorar els acords del ple municipal del passat 29 d'abril. Durant l'entrevista, Tost ha fet balanç de diverses carpetes clau, posant un especial èmfasi en la transparència administrativa i en la necessitat de reformular el model de seguretat del municipi. Pel que fa a l'aprovació del nou protocol contra l'assetjament sexual a Sant Just, aprovat per unanimitat, el portaveu de la CUP ha lamentat que el govern municipal no hagi facilitat les dades d'incidències dels darrers anys sol·licitades per l'oposició. Segons Tost, l'executiu s'ha escudat en la protecció de dades per no lliurar aquesta informació, la qual consideren necessària per valorar si el protocol és útil o no. A més, ha assenyalat que el document és massa feixuc pels treballadors i ha proposat fer-ne una versió més intel·ligible i/o infogràfica. En l'àmbit de la seguretat ciutadana, Tost ha recordat que Sant Just té unes dades de criminalitat molt baixes, situades a la meitat de la mitjana de Catalunya. El regidor ha criticat la contradicció de defensar un model urbanístic de cases unifamiliars disperses i alhora exigir una presència policial constant. Des de la CUP es defensen dues línies d'actuació clarament diferenciades per abordar la seguretat. Ha parlat d'una vessant preventiva, incentivar la vida de poble i el teixit comunitari per evitar l'aïllament i la desconnexió entre veïns, la vessant policial, reduir la rotació constant de personal a la policia local, que provoca un desconeixement de la realitat i del teixit associatiu del municipi.
1: La preocupació és evident. Ara bé, el que ens hem de preguntar és si la preocupació és infundada o respon a una problemàtica real. I aquí és on segurament entrem una mica més en discrepàncies amb altres grups del consistori. Nosaltres creiem que el deure dels partits polítics és no instar o no incentivar el desori, saps? És a dir, el deliri de les persones, i per tant creiem que el nostre deure, i més quan a Sant Just tenim unes dades de criminalitat baixíssimes, que és el que dèiem, les nostres dades de criminalitat són la meitat de les de la mitjana de Catalunya, per tant podem estar tranquils en certa manera. Evidentment tots desitjaríem una taxa de criminalitat zero, però entenent que això és difícil, doncs també hem de saber veure la part positiva de tot això, i és que estem unes taxes molt inferiors.
0: Durant l'entrevista, el portaveu també ha valorat positivament l'aprovació de l'inventari de camins municipals, tot i recordar que es tracta d'una obligació legal. Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, ha assenyalat que cal temps, regulació i pedagogia per garantir la convivència a l'espai públic. D'altra banda, Tost s'ha mostrat molt crític amb les polítiques de promoció del català de l'Ajuntament, titllant-les de cara a la galeria. Ha posat com a exemple la concessió del bar del Parador, on el coneixement del català només pondera un 2% del total dels punts, i ha exigit l'aplicació del marc sancionador del Codi de Consum als establiments que incompleixen la normativa lingüística.
1: Són purament de cara a la galeria, si no, i explico. El que no pot ser, o el que a mi em xoca, és que en altres aspectes de la vida tenim una normativa que regula com ens hem de comportar, què hem de fer, què no hem de fer, on es pot aparcar, quina hora es pot fer soroll, no sé què, i amb això són implacables en aplicar la normativa. Ara, quan tenim una normativa que regula l'ús del català i on és obligatori fer servir el català, de cop sembla ser que aquesta normativa no existeixi i no es pugui aplicar un marc sancionador. I és tan palpable com que al ple de febrer nosaltres vam presentar una moció, que el que juntament amb Esquerra Republicana i Junts, que el que volia era blindar l'ús del català en els contractes, en les concessions municipals i en els contractes de serveis externalitzats per part de l'Ajuntament, perquè veiem que era un àmbit de lluita lingüística que estava completament abandonat, i nosaltres ens preocupava i vam dir: és important que tenir el compromís del govern municipal. I va haver-hi, perquè hi vam votar a favor.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast, que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Els voltants de l'edifici Walden 7 acolliran el pròxim dissabte 30 de maig la segona edició del Rewalden, mercat de segona mà, una iniciativa veïnal impulsada per la comunitat Walden 7. L'activitat es farà entre les 10 del matí i les 2 del migdia, i el mercat reunirà diverses paradetes de segona mà instal·lades a l'entorn de l'edifici amb l'objectiu de fomentar la reutilització d'objectes i la participació comunitària entre el veïnat del barri. La proposta s'emmarca dins l'àmbit veïnal i dona continuïtat a la primera edició celebrada anteriorment al complex residencial del Walden 7, un dels espais més emblemàtics de Sant Just.

0: L'Agrupació Fotogràfica de Sant Just commemora aquest 2026 el seu 15è aniversari amb una nova edició del Juny Fotogràfic, una iniciativa que omplirà el municipi d'exposicions, xerrades i tallers formatius durant tot el mes. L'entitat, fundada l'any 2011, ha preparat una programació especial que arrencarà el pròxim 1 de juny amb l'objectiu d'apropar la disciplina artística a tota la ciutadania i celebrar aquesta fita històrica.
1: Doncs mira, des de que es va crear l'agrupació l'any 2011, que per cert, aquest any fem 15 anys, doncs des de la creació de l'agrupació, el mes de juny l'hem dedicat a fer com una festa major de la fotografia, la nostra festa, en el sentit de que agrupem una sèrie d'actes, començant per un que ja és icònic a Sant Just, que és l'exposició als Jardins de Can Ginestà, amb veïns del poble. Això va començar així, doncs aleshores s'hi afegeixen exposicions, depèn de l'any, en fem més, menys, més triades, més específiques, i també tallers fotogràfics per una mica per donar formació tant als nostres socis o sòcies com a tothom que s'hi vulgui apuntar. Són tallers oberts, totes les activitats són obertes, i més aquest any tenim també una festa col·lectiva, una festa que farem a la plaça de la Pau, que en principi era un acte dedicat a fer fotografies una mica especials de ball i de foc, però que vam pensar que, doncs, que igual estava bé obrir-ho al públic, i doncs així a la plaça de la Pau doncs farem una mica d'espectacle amb bailarines, amb ballarines, i després amb espectacle de foc.
0: La programació d'enguany destaca per la diversitat de mostres que es podran visitar en diferents espais emblemàtics de Sant Just. Els punts clau d'aquesta edició inclouen l'Espai Mercat, que acollirà a partir de l'1 de juny les obres premiades del 17è Concurs Internacional de Fotografia, una mostra amb imatges de gran qualitat procedents de diversos països, els Jardins de Can Ginestà, que s'instal·larà a l'exposició Dones de Sant Just, un projecte de llarg recorregut fet en col·laboració amb l'Ajuntament, que busca retratar la diversitat femenina del municipi, el Claustre de les Escoles, que acollirà una mostra col·lectiva de temàtica lliure dels socis de l'entitat, que s'inaugurarà oficialment el dimarts 2 de juny, i la Vagoneta, que mostrarà una exposició individual dedicada a l'obra d'un dels socis de l'agrupació.
1: Les tres exposicions són molt peculiars i molt diferents, no? Perquè la de les Dones de Sant Just, de fet, és una iniciativa de l'Ajuntament.
2: Val.
1: També s'ha de dir que l'Ajuntament en recolza en tots aquests actes que fem, eh? Això també cal dir-ho, cal ser agraït, no? Que diuen. Però aquesta de les Dones de Sant Just, com dic, és una iniciativa que es va plantejar des de l'Ajuntament i que nosaltres ens hi vam... que és fer fotos a dones de Sant Just. Fotos per una mica, doncs, per tenir un arxiu de persones, de dones, i l'exposició és això, és a dir, és una mostra, però és, el que vull remarcar és que aquesta idea, aquest projecte de fotografiar dones o les dones de Sant Just no s'acaba en aquesta exposició. De fet, diré que comença perquè el projecte segueix. Seguirem fent fotografies de dones de Sant Just una mica en conjunció amb l'Ajuntament. Vull dir que és un projecte a mig i llarg termini.
0: Més enllà de les exposicions, el Juny Fotogràfic comptarà amb activitats obertes al públic general. El divendres 5 de juny, la plaça de la Pau serà escenari d'un espectacle de dansa i foc, pensat especialment per oferir una experiència visual única i facilitar la captura d'imatges singulars. Pel que fa a la formació, l'entitat oferirà un taller de fotografia de viatges i reportatge d'autor impartit pel prestigiós fotògraf i docent José Benito Ruiz. Aquesta activitat, que tindrà lloc durant el cap de setmana, combinarà sessions teòriques amb una sortida pràctica per aprendre a construir relats visuals. Totes les activitats del Juny Fotogràfic són gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. Les inscripcions pels tallers formatius ja es poden fer a través del web oficial de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. De moment podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el pròxim divendres 5 de juny el concert Coraggio, sumant veus, una actuació conjunta del Cor Coraggio, el Cor Jove de l'Ateneu, amb el Cor 685 de l'Ateneu Sant Feliuenc i el Cor Alfa de l'Escola de Música de l'Ateneu. El concert començarà a les 8 del vespre i s'allargarà fins a 2:15. La proposta servirà com a concert de final de curs de Coraggio i es planteja com una trobada musical entre formacions joves per compartir repertori i experiències sobre l'escenari. L'activitat és organitzada per Coraggio i l'Ateneu amb la col·laboració del Cor 685 i el Cor Alfa. Les entrades tenen un preu de 7 euros pel públic general i de 5 euros pels socis de l'Ateneu i els menors de 30 anys. Els tiquets es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis.

La Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just acollirà el pròxim dilluns 1 de juny la xerrada El sensellarisme a la societat actual, una activitat organitzada per Justícia i Pau que abordarà la realitat de les persones sense llar i els reptes socials vinculats a aquesta problemàtica. La sessió començarà a 8:15 del vespre i finalitzarà a 9:00. L'acte comptarà amb la participació de Montse Hernández, membre de la Fundació Arrels, entitat de referència en l'acompanyament i l'atenció a persones en situació de sensellarisme. La conferència oferirà una aproximació a aquesta realitat social i als factors que hi intervenen. La iniciativa compta amb la col·laboració de l'Ateneu de Sant Just, Òmnium, Arrels i la parròquia del Sant Just i Pastor.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Avui dimarts 26 de maig a les 6 de la tarda al Centre Dones d'Espí, a Sant Joan d'Espí, es farà la Dietolc, Maternar, maneres diverses de viure la maternitat, una xerrada a càrrec de dona i empresa. Avui a les 8 del vespre a la Sala Piquet de l'Ateneu es farà el Club de Lectura de Novel·la Gràfica, amb la lectura Un estiu inoblidable, de Mariko Tamaki i Gillian Tamaki. Demà 27 de maig a 9:45 del matí es farà la lectura trimestral de nivell suficiència 3 al Servei Local Català de les Escoles. I a les 7 de la tarda la inauguració de l'exposició Dones de Sant Just, als Jardins de Can Ginestà, de la mà per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. Dijous 28 de maig a les 9 del matí, la lectura de nivell elemental 3, Català Fàcil, al Servei Local de Català, a les escoles. I a 6:15 de la tarda, hora del conte, amb Comptes al Bosc a càrrec de la Berta del Poblet. I dijous a les 6 de la tarda hi haurà una visita guiada a l'exposició Distopies Íntimes del celler de Can Ginestà. A les 6 de la tarda, dijous, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la gent gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom Per què el preu de l'habitatge és tan alt a Catalunya? I serà a càrrec de Josep Perpinyà, directiu del sector públic i exalcalde de Sant Just. Dijous a les 6 de la tarda es farà el taller Repara't, fem coixins d'olors a la vagoneta. I a partir de les 6 de la tarda del dijous tindrà lloc el ple municipal ordinari del mes de maig. A 6:45 de la tarda dijous, lectura trimestral del nivell intermedi 3, al Servei Local de Català a les escoles. I divendres 29 de maig a les 3 de la tarda hi haurà el cicle de xerrades per l'educació compartida, família, escola i municipi, i tindrà lloc a l'Escola Bressol Marrex. Divendres 29 de maig comença la Festa Major de l'Ateneu. A les 6 de la tarda es donarà el tret de sortida amb els parlaments del president de l'entitat. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 30 de maig, a partir de les 10 del matí, hi haurà el Rewalden, al mercat de segona mà, als voltants de l'edifici del Walden 7. I dissabte a les 10 del matí, dins la programació de la Festa Major de l'Ateneu, hi haurà torneig d'escacs, entre moltes altres coses. A les 12 del matí, dissabte, Jugateca Ambiental amb una activitat sobre la fauna secreta del parc i taller de petjades. Tindrà lloc a les 12 al Parc del Mil·lenari. I a 6:15 de la tarda, dissabte, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a les 7 de la tarda, terrasses musicals al Trinis Café Bistró. A les 7, a la carretera Reial número 159, a Paula Franco Pastisseria, també hi haurà música en directe dins la programació de terrasses musicals. I dissabte, a partir de les 8 de la tarda, hi haurà la primera edició del Summerfest, amb una festa Far West al Parc del Canigó. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 31 de maig, a partir de les 10 del matí, se celebra el Dia Mundial Sense Tabac. I a partir de 11:15 del matí començarà la programació de l'últim dia de la Festa Major de l'Ateneu de Sant Just. I per acabar amb les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge 31 de maig a les 12 del matí, Jugateca Ambiental al Parc de Torreblanca, amb una activitat sobre escoltar els ocells del parc.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. L'X30 reforça la connexió entre Sant Just i Sant Feliu amb més capacitat i nous autobusos. Dones de Sant Just, una exposició de fotografia posa el focus en la diversitat femenina del municipi. La mostra, impulsada per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament, s'inaugurarà el 27 de maig als Jardins de Can Ginestar. La Coral Harmonia prepararà una nova actuació de primavera a Sant Just l'1 de juny. El concert oferirà cançons de boleros i couplets a la residència Vitàlia. La situació de la llengua no està tan bé com per poder anar amb aquest bonisme. Entrevista Lluc Tost, portaveu de la CUP Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 26 de maig. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Fins ara.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
5: Quan el cinema es fa ràdio.
6: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
7: Això és un blues, tio.
6: Com que un blues?
7: Sí,
6: per just... Què? Per què un blues?
7: Just blues.
6: Ah, just blues.
7: Perfecte.
6: Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.

0: I ens falta el temps.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
2: Bon dia.
0: Seguim amb la setmana plenament d'estiu.
2: Sí, una setmana anòmala. Estem a 26 de maig i tenim un ambient de juliol o d'agost, com a mínim en hores centrals del dia. Avui el termòmetre pràcticament estable, això sí, s'enfila 2 o 3 graus respecte a ahir en alguns punts de les comarques gironines. La tarda serà contundent de sol a tot arreu i per dijous i divendres els mapes continuen mantenint l'amenaça de valors de fins a 38-39 a Ponent, cosa que suposaria, si s'assoleixen, i dependrà dels observatoris, nous rècords històrics pel mes de maig. Haurem d'esperar, però ja portem des del dia 20 i probablement acabarem el mes amb una anomalia molt marcada.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero s'endarrereix. L'expresident espanyol havia de comparèixer dimarts de la setmana que ve davant de l'Audiència Nacional, però el jutge ha acceptat la petició de l'exlíder socialista de tenir més temps per poder estudiar el sumari i ajornar la seva declaració 2 setmanes. La deixa els dies 17 i 18 de juny. Un temps que se li pot fer llarg al govern espanyol, que insisteix en defensar la continuïtat de la legislatura i la innocència de l'antic secretari general del PSOE i un dels principals suports de Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
3: Què tal? Molt dia. Bon dia. Si les explicacions de Zapatero es faran esperar i ara guanya 3 setmanes més per estudiar-se el cas abans de donar la cara davant del jutge de l'Audiència Nacional, seran també 3 setmanes d'agonia per al govern espanyol, que de moment no es mou ni una coma. Diuen que les revelacions del sumari no alteren la seva versió. Asseguren que no hi ha cap prova que assenyali la culpabilitat de Zapatero i els ministres Elma Sáiz i Òscar López confien en la seva innocència i diuen que s'acabarà demostrant.
4: Desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
5: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: A la Moncloa diuen que el sumari no porta cap dada que demostri la culpabilitat de l'expresident a la trama, mentre treuen ferro a la possibilitat d'una moció de censura. El govern espanyol diu que treballa per acabar la legislatura i, tot i la pressió de socis com el PNB, la Moncloa fa orelles sordes. No hi haurà ni eleccions anticipades ni tampoc moció de confiança. L'objectiu és seguir fins l'estiu del 2027 buscant suports per tirar endavant.
4: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Le voy a decir, la vocación de un gobierno que pretende cada día mejorar la vida de la gente, y esa es la acción de este gobierno, y esa es la que vamos a hacer hasta el último día que acabe la legislatura.
5: El gobierno va a seguir peleando. El camino no es rendirse.
3: Era la idea que llançava la Moncloa més enllà de defensar un altre cop la innocència de Zapatero. Pedro Sánchez, que per cert avui no era al Consell de Ministres, és a Roma, on demà reuneix amb el papa Lleó XIV, el president del govern espanyol, per tant, que capeja la tempesta a distància i que emplaça la roda de premsa que té prevista fer demà al migdia al Vaticà per donar més explicacions sobre el cas Zapatero.
0: En una línia semblant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat també la seva confiança en Zapatero i en l'estat de dret. Illa creu que cal esperar les explicacions de l'expresident del govern espanyol. En una entrevista aquest migdia a La Sexta, el president de la Generalitat i líder del PSC ha demanat esgotar fins al final la legislatura espanyola.
6: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en estos momentos para el conjunto de España. La causa socialista, que viene de lejos y que tiene perspectiva de durar mucho más, pues no, ni se rinde ni se dobla. Aquí estamos. Aquí estamos.
0: I enmig d'aquesta tempesta política, pel cas Zapatero, reapareix l'expresident José María Aznar per insistir en la seva frase, aquella de "el que pugui fer, que faci". Creu que la situació és insostenible i que tothom s'ha de moure per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Se suma a la pressió del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, cap als socis del PSOE per forçar un canvi. A dins del PSOE, Emiliano García Page fa seva la tesi de Felipe González i demana o qüestió de confiança o avançament d'eleccions. Tornem a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
7: Què tal? Bon dia. El PP no troba la manera per decantar la balança i aconseguir que socis com el PNB o Junts els ajudin a fer fora Sánchez a través d'una moció de censura. La presó s'ha sumat ara José María Aznar. Diu que té més sentit que mai tornar a fer bandera de la seva famosa frase del que pugui fer que faci. Ho ha fet amb un vídeo penjat a les xarxes.
8: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
7: Una frase que ens remunta al 2023 en el context de les negociacions amb l'independentisme per investir Pedro Sánchez. Ara Aznar busca sumar forces amb Feijó, el líder del PP, posa pressió als socis i els ataca per incoherents.
9: De momento lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
7: Però avui Junts ha tornat a tancar la porta a una eventual moció de censura. En això el PSOE està tranquil, però en el si del seu partit creixen les veus que exigeixen fer alguna cosa. Ho ha dit ja l'expresident Felipe González, que aposta per avançar eleccions. S'hi ha sumat avui Emiliano García Page.
10: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
7: El president Manxet critica Sánchez per posar per endavant els interessos seus i no els del partit.
0: I és que Rodríguez Zapatero té al davant una llarga i complexa investigació que neix amb un suposat tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Però s'ha anat estenent a un entramat d'empreses instrumentals, algunes vinculades a l'expresident i d'altres al seu amic íntim Julio Martínez, amb branques en el mercat de l'or, del petroli, Venezuela o la Xina, Pilar García.
11: Sí, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal ha d'analitzar tot el material que va intervenir al despatx de l'expresident, agendes, telèfons, discos durs, i el jutge ha demanat també tot el contingut dels correus de l'expresident des del 2020 fins ara, i també els de l'empresa de les seves filles, que segons les investigacions generava facturació per donar cobertura formal a les operacions de l'entramat de tràfic d'influències. Les investigacions, com dèiem, van més enllà i vinculen Zapatero i Julio Martínez amb empreses a l'estranger, com ara les Illes Verges Britàniques, i amb moviments opacs amb la compravenda d'or i de petroli. També la possible participació en decisions del govern de Venezuela, com l'alliberament de presoners i si seguien ordres d'algú.
0: L'antic assessor de Zapatero i ara el seu portaveu, Luis Arroyo, ha assegurat avui al matí de Catalunya Ràdio que tot plegat és un error gegant i que els informes estan plens de conjectures.
11: I ha defensat que per alguns sectors vincular l'expresident amb la corrupció seria un triomf.
12: Ha mediado causes molt complexes. Con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
11: I quan Zapatero declari davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, Arroyo no les té totes, que no acabi a la presó, vist el que ha passat en altres casos.
12: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
11: I en relació amb les joies que l'UDEF va decomissar de la caixa forta que Zapatero tenia al seu despatx. Arroyo ha detallat que la caixa forta es va portar de casa de l'expresident quan va anar a viure de lloguer i que part de les joies són herències familiars i tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros.
0: Per cert que amb aquest cas Zapatero obert, els pròxims dies també seran claus per Begoña Gómez, la parella de l'actual president espanyol Pedro Sánchez. El jutge Juan Carlos Peinado ha citat a declarar Gómez d'aquí a 15 dies, el 9 de juny, per comunicar-li que serà un jurat popular qui l'acabarà jutjant. A més, vol que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no hi va, prendrà mesures perquè hi sigui. Peinado ha mogut fitxa l'endemà que es fes públic l'últim informe de la investigació de la Guàrdia Civil, el pas previ a jutjar-la per malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. Encara la crònica política abans de la publicitat, però ara centrada en el País Valencià. Vox ha forçat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a assumir la prioritat nacional per tal d'aprovar els pressupostos d'aquest any, un concepte que els populars, aquest de prioritat nacional, ja han acceptat en els pactes del govern a l'Aragó o a Extremadura. València, Alba Barbosa.
13: El grup d'extrema dreta ha anunciat avui l'acord amb el PP valencià per tenir nous comptes aquest any i entre els compromisos han imposat als populars que acceptin incloure-hi mesures que prioritzin els espanyols en ajudes socials i en l'accés a l'habitatge. José María Llanos, portaveu de Vox a les Corts, ha reconegut la bona disposició del Consell i ha avançat els punts que han permès el pacte.
14: Una importante reducción fiscal abordar de forma firme, eficaz, el problema de la vivienda y, por supuesto, algo esencial que es la prioridad nacional.
13: Des del PP entenen que l'entesa demostra l'estabilitat política al País Valencià. Fernando Pastor, portaveu del Grup Popular a les Corts.
15: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
13: Els socialistes valencians lamenten que el PP vengui el futur dels valencians a l'extrema dreta i exigeixen que es faci públic l'acord. José Muñoz.
16: La Generalitat Valenciana del Partido Popular es lamentablemente la primera en plegarse a la prioridad nacional para sacar unos presupuestos autonómicos. Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
13: Aquest divendres els comptes es presentaran a les Corts i s'aprovaran a finals de juliol.
0: Passa pràcticament un minut d'un quart de tres. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
17: Catalunya migdia. Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
18: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
19: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
20: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
21: Sou molt bona gent!
0: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
23: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
24: Tuya, tuya.
23: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
24: Sí, tu prima.
25: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
0: Catalunya migdia. Passen 3 minuts d'un quart. Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare en una excursió a Montserrat, deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per poder-se centrar en la seva defensa. Ho ha anunciat en una carta que ha escrit a tota la plantilla de la companyia Mireia Sala.
26: El fill primogènit del fundador de Mango diu que deixa temporalment els càrrecs a l'empresa perquè la imputació per la mort del seu pare li impedeix mantenir la dedicació i el compromís necessaris. Andic diu que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. Tot i això, conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i li han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. La carta que ha enviat a la plantilla és la primera declaració pública defensant la seva innocència i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té a veure amb la realitat.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operatiu que ha començat aquesta matinada a comarques de Girona. Més de 600 Mossos d'Esquadra han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions de marihuana. Girona, Laia Claret.
1: L'operatiu ha estat contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també relacionava aquestes persones amb la tinença d'armes i blanqueig de capital. En l'operatiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes. Armes de foc curtes i llargues i estan pendents de l'anàlisi per part de la policia científica. També han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut grans quantitats de diners, segons els Mossos d'Esquadra textualment. Els 27 escorcolls han estat amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, però també n'hi ha hagut el gironès a Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt, a la comarca de la Selva, Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
0: Mentrestant, els ajuntaments podran tornar a demanar 200 milions d'euros en ajudes per millorar les zones més vulnerables dels seus municipis. Avui el govern ha aprovat una nova convocatòria de l'anomenat Pla de Barris per tal de fer actuacions urbanes, ambientals i socials en aquests punts més desafavorits. Palau de la Generalitat, Jordi Canal.
2: Bon dia. Els consistoris podran presentar els seus projectes a la convocatòria a partir del 6 de juliol. Els escollits rebran ajudes d'entre 3 i 25 milions d'euros per abordar aquestes millores en l'espai urbà i la cohesió social. La previsió és que seran una vintena de municipis els que es beneficiaran d'aquests 200 milions d'euros que dèiem en total, tot i que el govern preveu poder ampliar-los a 300 quan disposi de pressupostos. Diners que contribueixen a millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons destaca la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
2: L'any passat, la primera convocatòria del Pla de Barris, una de les promeses i prioritats del president Illa, va escollir ja una vintena de projectes que s'aniran a executar en els pròxims anys i els va concedir 233 milions d'euros. Molts van ser per actuacions als centres històrics i nuclis antics, com els de Lleida, Manresa, Olot o Tortosa, però també per millorar les condicions de vida en altres barris, com la Part Baixa de Tarragona, el Pont Major de Girona o el barri de Cerdanyola de Mataró.
0: Més coses. El govern i els sindicats d'educació tenen una reunió clau aquesta tarda per arribar a un acord i acabar amb les protestes. Serà la cinquena trobada i arriba el dia abans que reprenguin les aturades amb una vaga general prevista per demà a tot Catalunya i amb la possibilitat d'intensificar-les i fer-les coincidir amb la visita del Papa els dies 9 i 10 de juny, Sara Canyete.
26: Sí, els sindicats que mantenen les protestes diuen que si el departament no porta una proposta que contempli una pujada de sou per a tothom més enllà dels 200 euros ja aprovats, s'aixecaran de la taula i esperen que aquesta tarda es pugui avançar en aquesta direcció. De moment, el departament condiciona la millora de sous a complements per als docents que assumeixin més tasques. A l'espera de veure quina és la proposta que es pot posar aquesta tarda sobre la taula, des del govern confien que el conflicte es desencallarà els propers dies. Avui han aprovat una dotació de prop de 1.800 efectius més per al curs que ve. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
3: Però esperem que ens permeti desencallar el conflicte i acostar posicions amb uns recursos que, com dic, no són menors i amb uns acords de govern que crec que donen una idea clara de que el govern vol enfortir, no només resoldre les condicions laborals del professorat, que ho hem dit sempre, sinó enfortir el nostre sistema educatiu.
26: En aquesta negociació també caldrà veure com se situen els dos sindicats que ja van signar l'acord, UGT i Comissions Obreres, que diuen que si es pot millorar aquest capítol, el de les retribucions, ells prioritzen la recuperació del deute dels estadis, un complement salarial que es comença a cobrar a partir del sisè any de docència i que durant anys es va endarrerir, cosa que va perjudicar els treballadors.
0: I parlant de vagues...
4: I la Bíblia està fatal!
0: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest matí a la plaça Sant Jaume i s'han manifestat pel centre de la ciutat, Òscar Callau.
5: El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de CGT, al Consorci de Biblioteques de Barcelona.
6: Bueno, avui hem arribat com a un punt límit, comencem una vaga indefinida i reivindicam el que fa temps que ja venim reivindicant, que patim uns horaris abusius, que no estan compensats, una manca de conciliació i una manca de reconeixement del sector que afecta tant a les nostres condicions laborals com a la qualitat del servei.
5: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la biblioteca Gòtic Andreu Nin a la Rambla.
7: Hi ha alguns llibres, també algú de música. La faig servir bastant, la biblioteca. Com que soc soci, doncs... Però jo els entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fa moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris alguns que els insulten i t'estan farts.
5: Si el conflicte no es desencalla, divendres 5 de juny la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. 30 segons de publicitat i la informació internacional.
8: Catalunya migdia.
9: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreix-ho a acció.gencat.cat.
10: Catalunya migdia.
0: Anem, doncs, a la informació internacional. Comencem per un accident. Almenys 4 persones, 2 d'ells infants, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar aquest matí a Biggenhout, al nord de Bèlgica. La col·lisió també ha deixat 5 menors ferits en estat greu i crític que s'han traslladat a l'hospital. Totes les víctimes anaven a l'autocar que ha creuat les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. Biggenhout, Bruno Fortea.
11: Hola, bon dia. La Fiscalia belga ha obert una investigació per esclarir què hi feia el minibús accidentat enmig del pas a nivell, en un moment en què les barreres estaven abaixades i la llum del semàfor dels cotxes també estava en vermell. Com a mínim això és el que acrediten les càmeres de videovigilància de la zona, segons ha dit l'empresa gestora de la xarxa de trens. Aquí, però, al lloc dels fets, alguns veïns, com en Roni, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de seguretat que diuen que hi ha a la zona del pas a nivell on hi ha hagut l'accident.
12: That crossing over there is not...
14: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. El sol surt per l'est i queda just de cara als semàfors. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
12: The safety could be better.
11: El cert és que aquest poble, Biggenhout, és una localitat partida per les vies del tren i en la majoria de trams es poden creuar sense gaires obstacles, amb molta facilitat. Alguns veïns també ens deien que estaven estranyats que això, que una cosa així no hagués passat abans. Ara mateix, aquí, al lloc dels fets, hi ha un ampli dispositiu d'emergències inspeccionant la zona i el tren accidentat. També s'ha habilitat un espai per donar suport psicològic a les famílies de les víctimes. Els menors que anaven al minibús escolar eren alumnes d'un centre d'educació especial. Els dos infants morts tenien 12 i 15 anys. També han perdut la vida el conductor del minibús i un altre adult que acompanyava els menors.
0: Els Estats Units calculen que caldran encara dies per tancar un acord amb l'Iran després d'atacar de nou aquesta nit objectius militars del règim de Teheran. Les negociacions continuen, però ara enmig de tensió i sense perspectives d'acord immediat. L'Iran assegura als Estats Units que han violat l'alto al foc i que reserven el dret de represàlia, Jordi Baró.
27: Els Estats Units han atacat aquesta nit rampes de llançament de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz i ho han justificat com una acció de defensa pròpia. L'Iran, per via del ministre d'Afers Estrangers, assegura que hi respondrà i que ha abatut un dron americà que ha entrat al seu espai aeri. Els Estats Units i l'Iran continuen, mentrestant, negociant la fi de la guerra, però sense expectatives d'un acord imminent. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
28: Com qualsevol cosa així, trigarà un parell de dies per resoldre els desacords sobre una paraula, una frase. Així que hi haurem de treballar. Si hi ha un acord, hi haurem de treballar. Si no és un bon acord, no n'hi haurà cap.
27: Al front del Líban, Netanyahu ha promès bombardejar més la milícia xiïta de Hezbollah i l'exèrcit israelià ha instat a evacuar una nova localitat al sud del país. Els nous atacs i la incertesa sobre el futur de les negociacions de pau han fet pujar lleugerament el preu del petroli, fins als $98 al barril de Brent, després de caure ahir amb força davant la perspectiva d'un acord aviat.
0: I d'un conflicte a un altre. Ucraïna treu ferro a l'enèsima amenaça russa de bombardejar Kiev, que qualifica de xantatge desvergonyit. L'endemà que el Kremlin llancés l'avís d'atacs sistemàtics, res ha canviat a la capital ucraïnesa. Ningú ha fet cas i les ambaixades no han fugit. Arribats a aquest punt de la guerra, tothom té assumida la retòrica habitual russa. Els atacs russos de les últimes hores han afectat el sud, amb un mort a Odessa, segons fonts oficials, Albert Manyà.
29: El portaveu de Putin avui només
28: només ha afegit el matís que sistemàtic no vol dir periòdic. En tot cas, el ministre d'Afers Estrangers ucraïnès conclou que el risc és el mateix que sempre. Per això les ambaixades occidentals han mantingut l'activitat. Al carrer, els ciutadans tenen clar que no es pot cedir a Moscou, com explica la Caterina, una treballadora humanitària, i l'Alexander, un exsoldat.
10: Ens prenem seriosament els russos perquè bàsicament ens bombardegen constantment. Ens van bombardejar tot l'hivern i encara ens bombardegen ara. Res de nou, tot com sempre, estem preparats per anar al refugi.
13: Els arguments de Rússia no són arguments en absolut. Visca a prop i em quedaré a Ucraïna. Em quedaré a Kiev.
28: El president Zelensky s'ha reunit amb la líder de l'oposició bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, i representants de 24 països que li han fet costat. Una imatge de normalitat en l'agenda presidencial. En el terreny diplomàtic, Brussel·les ha convocat el responsable de l'ambaixada russa per dir que aquest tipus d'amenaces són inacceptables.
0: Més coses, ara ja fora de la informació internacional. El Ministeri de Consum ordena bloquejar els webs de les plataformes de predicció nord-americanes Polymarket i Kalshi i els obre expedient sancionador perquè han vist que operaven sense llicència de joc a l'estat espanyol. Aquestes empreses, juntes, tenen el monopoli mundial dels mercats de prediccions. Els usuaris hi poden apostar sobre absolutament qualsevol cosa. Els resultats d'unes eleccions, d'una guerra o també si arrestaran José Luis Rodríguez Zapatero abans que s'acabi aquest mes, serà Riera.
15: Avui encara estan actives, de fet ho poden estar uns dies més fins que s'executi l'ordre de bloquejar-les. Després Consum elaborarà un informe i segons els experts és fàcil que els acabin denegant la llicència de joc per operar a Espanya. El motiu és que la legislació europea sobre el joc és molt més restrictiva que la nord-americana en termes de protecció del consumidor, especialment del menor. Ana Jiménez Arco, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
16: A no ser que tingui un control parental des d'un mòbil es poden connectar. Aleshores, el que estan intentant és, com a mínim, per temes de protecció als menors o persones que no tinguin potser aquesta capacitat de... Aquesta és la idea.
15: De tota manera, els usuaris catalans, espanyols, podran continuar jugant-hi si canvia el domini o es posa una altra VPN. És molt complicat, diu Jiménez, posar tallafocs al món digital. Per cert, que no és que Espanya hagi inventat res ara. Aquestes webs ja les han prohibides a països de Llatinoamèrica i l'Àsia pel perill justament d'addicció que representen, sobretot pels menors.
0: Els dos cooperants italians que havien estat 3 mesos a la República Democràtica del Congo han donat negatiu a les proves per comprovar si s'havien infectat d'Ebola. Avui el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, visita la regió d'Ituri, l'epicentre del brot d'aquesta febre hemorràgica que ja ha fet 220 morts i prop de 900 possibles contagis, Mònica Mas.
17: Els dos italians, un home de 31 anys i una dona de 33, van arribar a Uganda amb febre, vòmits, diarrea i la dona també tenia símptomes neurològics, un quadre clínic compatible amb la Ebola. Estan ingressats en aïllament a l'Hospital de Sacco de Milà i no es descarta que la dona la traslladin a cures intensives. Les proves per detectar l'Ebola han donat negatiu aquest matí. Segons sembla, el responsable dels símptomes seria un bacteri comú i habitual a l'Àfrica. Des de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos, experta en Ebola, remarca en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que la possibilitat que aquesta febre hemorràgica arribi a Europa és molt remota.
18: Però bueno, yo creo que tampoco hay que... Tampoco hay que subir la paranoia, simplemente es eso, hay que poner los medios para controlar la epidemia en el Congo y así no se extenderá.
17: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les tasques de control. Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig i es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%.
0: Atenció a això. Catalunya rebrà 15 milions menys d'inversió estatal per dependència per culpa de la mala gestió i per no haver reduït les llistes d'espera. Ho recull un informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials que també denuncia que la Generalitat va retallar la seva aportació en dependència l'any 2025, tot i ser la comunitat amb més llistes d'espera a Marriera.
19: El govern espanyol redueix el finançament a Catalunya i a 7 comunitats més per incomplir objectius com la qualitat del servei o el temps d'espera per accedir a una residència. Ho ha explicat a 3CAT Info José Manuel Ramírez, president de l'Associació Estatal de Directors de Serveis Socials.
20: Catalunya, en el año 2026, recibirá 15 millones y medio menos de euros que en el año 2025. Y lo grave no es eso, lo grave es ya que van 2 años consecutivos perdiendo dinero por incumplimiento de objetivos.
19: A més de rebre menys diners, Catalunya també inverteix menys en dependència, segons aquest informe. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha desmentit les xifres i ha posat en valor el pla de cures del govern per millorar l'atenció a la dependència.
1: És una absoluta prioritat i estem convençuts que amb aquest pla de xoc, amb el pla cures, serem capaços de revertir una situació acumulada que, com bé diu, estem pràcticament en l'equador d'aquesta legislatura i que, per tant, hem de deixar resolta en aquesta legislatura per l'afectació greu que té molts usuaris amb els seus entorns familiars.
19: Segons aquest informe, Catalunya destina poc més de 8.000 euros anuals de mitjana per persona a la dependència, una xifra lleugerament inferior a la mitjana espanyola i molt lluny dels més de 14.000 que hi destina el País Basc, la comunitat que més inverteix.
0: Passant 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
2: Catalunya migdia.
3: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
21: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
22: Ei, ¿eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
23: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
24: Fixa't com sona Edició Clàssics.
22: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
25: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
23: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
22: Oh, Fixa't com sona...
0: Catalunya migdia. Passant 6 minuts a 2:15. L'hispanista Ian Gibson denuncia que si Espanya no busca aviat a Granada el cos de Federico García Lorca, d'aquí a poc temps podria ser tard. Ho explica en el seu llibre No me encontraron, la fossa de Lorca, crònica d'un olvido, que acaba de publicar, i també ho ha fet en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Marc Garriga.
26: Per Gibson és incomprensible que no sigui una prioritat d'estat.
29: El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, porque, fíjate, Granada quiere ser capital de la cultura europea, no sé, en el año 31. Van a llegar miles y miles de personas a Granada en busca de la tumba del poeta nacional, y el hispano dice, bueno, sabemos...
26: Gibson creu que en el moment que governin Espanya el PP i Vox serà impossible buscar-lo amb l'excusa de no reobrir velles ferides, un argument que diu que li remou l'estómac. Per això considera ridícules les excuses que es posen per no indagar en el lloc que l'enterrador li va assenyalar fa 50 anys.
29: Hay una fuente monumental nueva que hicieron y yo creo que hay indicios de que están debajo de esta fuente. Es una fuente que no le gustaría nada a Federico. Y claro, van allí y no pudimos llevar el georadar porque había agua en la fuente. Es un esperpento del Valle Inclán.
26: Diu que són milions les persones que volen saber on és, perquè és el símbol dels 115.000 desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura que encara no s'han trobat mai.
0: Un altre escriptor? Richard Ford adverteix del perill que corre el món cultural dels Estats Units, governat per Donald Trump, de qui ha dit que té por de la vida intel·lectual. L'escriptor nord-americà visita Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas, que defensa que l'espai públic i l'àmbit privat no són compartiments aïllats i que la política es filtra en la intimitat de cadascú. Barcelona, Montse Camps.
30: A través de les novel·les protagonitzades pel seu celebrat personatge Frank Bascom, Richard Ford ha descrit l'Amèrica del segle XX amb mirada crítica irònica. Premi Pulitzer i Premi Princesa d'Astúries i considerat un dels principals escriptors nord-americans, assegura que llegir és clau en la vida i els llibres ens ensenyen la veritat. En aquest marc parla del moment actual al seu país i diu que cal fer front a la por que Trump té a la vida intel·lectual.
31: Trump. I'm sorry, even to use his name.
27: I demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom. Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
30: Als seus 82 anys, Ford publica En palabras sencillas, un assaig on fa un recorregut per la seva vida i les seves primeres passes com a novel·lista i on reflexiona sobre com la literatura i la política s'entrellacen i es pregunta com es pot viure amb decència en un món en què la política tendeix a ser deshonesta. En parlarà aquest vespre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
0: I abans dels esports, recordem dues morts il·lustres. La primera, aquesta. La llegenda del jazz Sonny Rollins ha mort als 95 anys, segons que ha informat el seu entorn a la seva pàgina oficial. Rollins estava considerat com un colós del saxofó i una de les últimes figures de l'edat d'or del jazz més lliure. Nascut a Nova York, va col·laborar amb altres figures del gènere com Miles Davis o Charlie Parker, on alguns dels seus èxits s'han convertit en veritables estàndards. Va rebre un Grammy l'any 2001, el millor àlbum de jazz instrumental pel disc This Is What I Do, entre altres premis. Els seus problemes respiratoris el van fer retirar dels escenaris l'any 2014. I també ha mort el dibuixant i humorista gràfic Jordi Amorós, més conegut sota el pseudònim Ja, que ha mort als 82 anys. Amorós va ser un dels figurants, una de les figures destacades de l'humor gràfic durant el tardofranquisme i durant la transició, també. Va desenvolupar gran part de la seva carrera en publicacions com ara El Papus, Barrabàs o El Jueves, on tractava temes tabú dels últims anys del franquisme. Va ser dibuixant gràfic, guionista, animador, cineasta i publicista, sempre amb obres plenes de crítica social i també crítiques polítiques. Com a realitzador, va ser també responsable de pel·lícules d'animació com Històries d'amor i massacre o Desperta ferro, entre d'altres. L'Acadèmia del Cinema Català va anomenar-lo membre d'honor al juliol de l'any 2020.
4: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Amb protagonisme per Alexia Putellas.
5: Perquè estem pendents un dia més de l'anunci sobre el seu futur.

0: Demà el Barça juga a l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, i serà un partit que pot servir de comiat d'Alexia Putellas i d'altres jugadores que no seguiran l'any que ve. Però, com dèiem, seguim pendents aquesta decisió que ha de prendre la capitana, Ruth Vilà.
1: El vestidor del Barça té en clar que Alexia mereix un gran homenatge. Ho assegurava avui Pere Romeu en la prèvia d'aquest partit contra la Reial Societat.
2: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
1: Pot ser l'últim partit al Johan Cruyff d'Alexia Putellas i ho serà segur el Dona Batlle i Mapi León. També continua pendent de firmar l'oferta de renovació que li ha fet el club al mateix entrenador, Pere Romeu. Al Barça li ha oferit una renovació de com a mínim dues temporades. Romeu, que ha tingut dubtes durant la temporada de si continua al Barça o marxar, en principi tancarà la seva continuïtat a les pròximes setmanes.
2: Els propers dies, les properes setmanes tindrem més informació. Jo estic tranquil, tinc ganes d'acabar la temporada i assentar una mica les bases de tot i poder estar tranquil i poder prendre les millors decisions possibles, però he gaudit moltíssim aquesta temporada, he gaudit molt amb l'equip, he gaudit molt de tots els títols aconseguits i ja veurem què ens deparen les properes setmanes.
1: Doncs demà a les 7, últim partit del Barça de les 4 copes al Johan Cruyff contra la Reial Societat, és el penúltim partit de la temporada.
0: També de futur s'ha parlat aquest matí al Barça de bàsquet perquè avui hi ha hagut reunió important. S'han reunit Laporta i Xavi Pasqual amb la continuïtat del tècnic sobre la taula. Ernest Macià, la reunió s'ha acabat. Què passarà amb Pasqual?
3: Doncs si no s'ho repensa, Xavi Pasqual no seguirà. Ha sigut una reunió cordial, prop del Palau, però no dins de les instal·lacions, perquè Laporta encara oficialment no ha pres possessió com a president i, per tant, aquesta reunió era per decidir, per temptejar la situació. Laporta tenia encara una mínima esperança, però Pasqual ja té la decisió presa i, si no, hi ha cap canvi, perquè han passat coses en aquesta reunió que t'explicaré ara. Doncs, en principi, Pasqual tenia i té la idea de marxar en el projecte a l'Orient Mitjà. Què ha passat en aquesta reunió al marge de la cordialitat? Doncs, bé, que Juan Carlos Navarro, el director tècnic, no seguirà. Ja està decidit que no continuï. De fet, ja fa dies que doncs, no exerceix com a tal. L'assemblea de la Lliga CB de la setmana passada ja Juan Carlos Navarro no hi va assistir. Va assistir Mario Bruno Fernández i també Xavi O'Callaghan, però no Juan Carlos Navarro. I la idea és que aquesta setmana o la que ve es prengui aquesta decisió, que Navarro vagi fora de la secció, es liquidi l'any que li queda de contracte encara a raó de mig milió d'euros net. El paper de Mario Bruno Fernández, que ha sigut l'home que ha fet la feina bruta aquests anys, tot i no tenir les mateixes atribucions que Navarro, és que segueixi dins el club, però no està definit encara. La idea, però, és que es desplaci, que per tant entri un nou director tècnic, un nou director esportiu al Barça de bàsquet. Pasqual, doncs, si no s'ho repensa, no seguirà i ara s'obre la travessa amb els successors de Xavi Pasqual, un dels quals, Xavi Ballesteros, avui l'ha publicat, és Željko Obradović, el tècnic amb més Eurolligues a la història, n'ha guanyat 9, actualment està sense club, s'ha de pensar si vol tornar a entrenar o no aquest mes de juny, té 67 anys i, en tot cas, doncs, això es decidirà aquests propers dies, però el que sembla clar, després d'aquesta reunió avui entre Laporta i Pasqual, és que Navarro això segur no seguirà i Pasqual és molt probable que deixi ja la banqueta del Barça un cop acabi aquesta temporada.
0: Doncs aquesta és la informació que ens explica l'Ernest Macià aquí al Catalunya Migdia, després d'aquesta reunió que s'ha produït al matí entre Joan Laporta i Xavi Pasqual i també al voltant aquesta decisió de Navarro, que no segueixi el club la temporada que ve. Ja que estem amb tu, Ernest, seguim amb bàsquet. El Barça encara podria acabar segon a la Lliga regular i qui té partit avui és la Joventut, que a més organitzarà la Supercopa.
3: Sí, avui s'ha sabut aquest mes de setembre el Joventut que va organitzar l'última Champions League, la Final Four de l'última Champions League, però no hi va poder ser, doncs sí que serà en aquesta Supercopa, almenys com a club anfitrió. Això es farà al setembre. I em preguntaves per avui la penya, que també juga, i juga aquell partit que es va haver d'ajornar perquè el marcador no funcionava. El descans, 53-33, per tant és molt probable que la penya guanyi. L'Averaix també sembla que ja no està en discussió, en el sentit que la penya tindrà més victòries, que l'única que ja no

0: de juliol. És un acord de patrocini que han tancat avui per les pròximes 3 temporades, i a la competició femenina l'Uni Girona incorpora per a les dues pròximes temporades la balear Juana Camilión, que arriba procedent de l'Estudiantes. Tornem a parlar de futbol. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Monchi, Ramon Rodríguez Verdejo, com a nou director general esportiu, i una de les primeres decisions que ha pres, Sergi Andreu, és la continuïtat del tècnic.
1: Sí, era la principal incògnita aquest migdia a l'Auditori Segura Palomares, el que tothom volia saber, per bé que Manolo González tenia un any més de contracte. L'arribada de Monchi, però, feia pensar en un canvi a la banqueta. El nou director general esportiu ha estat clar en aquest sentit.
2: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
1: Com a línia mestra, Monchi aspira a donar solidesa al nou projecte de l'Ampeis, intentant ser el més ambiciós possible. Pel que fa al mercat d'estiu, demà mateix es reunirà amb Manolo González per dibuixar la propera plantilla, però ja ha deixat clar que, malgrat que hi haurà inversió, poc o molt, per ell els diners no són prioritaris.
2: El dinero no te da el éxito. Hay miles de proyectos que, a pesar de tener un potencial económico, no son exitoso. Yo creo más en crear la estructura necesaria para, en un mundo tan competitivo como es el mundo del fútbol actual, donde los pequeños detalles marcan la diferencia, creo mucho más en eso. Y estoy convencido de que si el club, una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber.
1: Monchi compaginarà, per cert, el nou càrrec a l'Espanyol amb la presidència del club de la seva ciutat, el San Fernando de Cádiz, de la tercera divisió andalusa. Avui ha estat presentat al costat de l'Ampeis enmig d'una gran expectació amb l'Auditori Segura Palomares ple a vessar.
0: I a Girona comencen a assimilar la situació, i després de les paraules del capità Stuani a les xarxes, ara ha estat el tècnic Mitchell qui també ha dit la seva, Eduard Solà.
3: El Girona de futbol encara no s'ha fet públic el futur de la banqueta, si el tècnic Mitchell, que acaba contracte, renovarà o deixarà el càrrec. Les pròximes hores seran decisives perquè Mitchell i el director esportiu Quique Carcel s'han de trobar cara a cara i decidir què fan. I mentrestant, com deies, ahir a la tarda, Mitchell va fer una publicació a les xarxes socials on diu textualment: és un moment molt dur, la tristesa i el buit són enormes. Fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, però tinc la certesa que ens aixecarem, ho diu parlant en primera persona, perquè Girona és immortal. Aquest club tornarà a demostrar que el seu lloc és a l'elit. De moment no hi ha hagut cap comunicació per part de representants del club, que espera prendre la decisió sobre el futur de Mitchell i convocar una roda de premsa per donar explicacions. Ahir també hi va haver una publicació de Tomàs Lemar, que de moment és l'únic que s'ha acomiadat i deixa clar que marxa.
0: I hem començat el repàs de l'actualitat esportiva parlant d'Alexia Putellas, del seu futur i de l'últim partit que tindran a casa el Barça aquesta temporada, que juga demà, però avui juga l'Ona Badalona, que rep a la tarda el Real Madrid. És la penúltima jornada de la competició de la Lliga F, amb tot ja pràcticament decidit, Maria Chesena.
4: Sí, amb un Barça ja campió i el descens també tancat, l'únic al·licient que queda a la classificació és la lluita per la segona posició. El Real Madrid vol cessallar avui mateix aquest subcampionat, que estalvia una ronda prèvia de la pròxima Champions. Les de Pau Quesada, però, necessiten la victòria perquè tenen a només 3 punts la Real Societat, que juga demà contra el Barça. Amb aquest escenari, el Badalona buscarà fer-se fort a casa. Les de Marc Ballester ocupen la desena posició i encara tenen opcions d'acabar la temporada entre els 8 millors equips. Ballester parla així del duel i de l'aturada de la competició durant aquests dies.
5: Portem dos caps de setmana sense competir i en el tram final és ben difícil realment acabar amb aquestes bones sensacions perquè no tens continuïtat. Intentarem fer el nostre partit, intentarem estar el més a prop possible de guanyar el Real Madrid i res, moltíssima il·lusió d'estar a prop de la nostra gent.
4: És l'últim partit de la temporada davant de la seva afició en una jornada de la Lliga F que es completarà demà al vespre amb el Deportivo Espanyol.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després... Després de gairebé 3 dècades, els Knicks tornen a una final de l'NBA.
6: Catalunya migdia.
7: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
8: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
9: Ostres.
8: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
10: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
11: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
12: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93-218-6220. No tindrà ulls per a res més.
13: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
15: Dimecres, quanta guerra. La família d'Olalla Moreno.
16: Sargento Tomás Morado Muñí.
17: El teu avi va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
18: A ell l'investiguen per comunista.
16: Què dius?
17: I el besavi Tomàs el van portar a un camp de presoners. El van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
16: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
15: Quanta guerra. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
0: A l'NBA, els Knicks tornaran a disputar una final després de més d'un quart de segle i ho han fet a més eliminant per la via ràpida 4-0 els Cleveland Cavaliers. Jan Ortuzar.
21: Els Knicks han guanyat per 93-130 Cleveland per superar en contundència les finals de conferència en l'est. Els de Nova York fa 27 anys que no arribaven a unes finals de l'NBA quan ho van aconseguir amb jugadors com Patrick Ewing o Latrell Sprewell al planter. Es van enfrontar els San Antonio Spurs de Tim Duncan i David Robinson encara que van perdre per 4-1. Els únics campionats guanyats pels Knicks daten de 1970 i 1973, quan hi havia jugadors com Willie Reed o Walt Frazier. L'MVP de la final de la conferència, Jalen Brunson, ha dit que tornar a portar unes finals als Knicks significa molt per ell.
22: Significa molt per mi. Tampoc seria aquí sense els meus companys. La confiança que han tingut en mi, els entrenadors, els aficionats... Sense ells, res d'això és possible.
21: Nova York espera a la final un rival entre els San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder. Una final de l'Oest empatada a 2 ara mateix.
0: Decidiran les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina, d'hoquei Patins. Ja hi ha un equip classificat, el Liceu, i avui se'n decidiran els altres tres que sortiran d'eliminatòries que enfronten 6 equips catalans, Montserraia.
23: Sens dubte que l'eliminatòria amb un ambient més escalfat serà la que juguen Calafell i Reus. Els del Baix Camp van guanyar primer partit 1-8, però el van donar per perdut 10-0 per alineació indeguda arran d'una reclamació presentada pel Calafell. El segon partit, el Reus va guanyar 2-0 i per poder ser a semifinals hauran de guanyar un tercer partit avui a la pista del Calafell. Així ho afronta el porter del Reus, Càndid Ballar.
24: És uns quarts de final una mica típics, no? Que has de guanyar els tres partits per passar als semis. Però bueno, és el que ens toca, és el que hem d'anar a buscar i vam forçar el tercer partit, per això vam guanyar i anirem allà a totes perquè és una final, és tot o res.
23: Qui guanyi avui, Reus o Calafell, s'enfrontaran semifinals al Liceo. A l'altra banda del quadre, les eliminatòries també estan empatades a un triomf. Els partits Barça-Noia i Igualada-Voltregà decidiran qui accedeix avui a les semis. Els blaugranes, actuals campions de Lliga, volen fer valer el factor Palau. Ricard Ares, tècnic del Barça.
25: Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats, però l'equip està molt conscienciat i amb la nostra gent volem fer un gran partit per guanyar-lo.
23: I l'Igualada, que ahir celebrava els 75 anys d'història, rep el Voltregà a les Comes. Tots els partits són a 8:45 del vespre. Les semifinals de l'Hockey Lliga Masculina començaran aquest divendres.
0: I l'arquera del Catllà, Elia Canales, ha guanyat la medalla de plata a l'europeu de tir amb arc d'Antàlia, de Turquia. D'aquesta manera, Carles Vila revalida el segon lloc aconseguit a l'europeu d'ara fa 2 anys.
1: Canales va perdre en una final molt disputada contra la russa Nuriniso Makhmudova per un resultat de 6-4. També va guanyar la medalla de bronze a la competició per a equips mixta, formant parella amb l'aragonès Andrés Temiño.
2: La veritat que les expectatives doncs han sigut les que són, i el resultat, la veritat que molt contenta. Sí que és veritat que, òbviament, m'hagués agradat guanyar la final, però quan no és, no és, i al final jo no puc controlar el resultat. I sí que és veritat que vaig donar tot el que podia donar. I després, per mixtes, doncs molt contenta també. Vam guanyar la final del bronze.
1: Elia Canales afronta ara la temporada a la Copa del Món abans de centrar-se en altres competicions internacionals amb l'equip espanyol, com per exemple els Jocs Mediterranis al mes d'agost.
0: I avui recuperarem un espai on al Catalunya Migdia parlem de llibres i documentals esportius. A veure, Marta García, què és Jamie Vardy and Toll?
3: Doncs és un documental centrat en la figura d'este jugador d'ara 39 anys, nascut a Sheffield, que repassa la seva insòlita vida. Va començar jugant a futbol com a aficionat mentre treballava en una fàbrica amb 20 anys, una fàbrica de pròtesis ortopèdiques. 5 anys després, fitxa pel Leicester City i ja amb 28 anys debuta amb Anglaterra per acabar guanyant la Premier, una fita de la que en este 2026 se compleixen 10 anys. El documental parla del canvi que experimenta la seva vida, de ser una persona senzilla, conèixer la fama i l'èxit, però a qui no aconsegueixen canviar. Vardy d'una vida pot ser poc professional, però molt rentable sobre el terreny de joc, a més de mostrar també aspectes personals importants d'este documental, com per exemple quan descobreix que son pare és realment el seu padrastre. Les coses han canviat i ara el Leicester, després de 2 descensos consecutius, militarà en la tercera divisió. A més, Vardy ha consumat un altre descens enguany, amb el Cremonese italià que ha baixat a la Sèrie B. El documental de 90 minuts i estrenat amb motiu d'aquest 10è aniversari del títol de la Premier League del Leicester ja el teniu disponible en Netflix.
0: I acabarem repassant altres qüestions del dia. Marta, comencem pel motor.
3: Sí, perquè el campió de MotoGP, Marc Márquez, vol reaparèixer este cap de setmana en el Gran Premi d'Itàlia al circuit de Mugello, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El Tro de Cervera té hora este dijous per veure els metges del Mundial i espera que li donen el permís per disputar la 7a cita de la temporada. Márquez està de baixa des de l'accident del 9 de maig passat en França, quan el va obligar a passar pel quiròfan per operar-se de l'espatlla dreta. I qui encara en té per a dies és el seu germà Àlex, subcampió, que també va passar pel quiròfan uns dies més tard per operar-se d'una fractura en la clavícula.
0: Doncs comencem i acabem amb motor i el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports, el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
9: Catalunya Migdia.
5: Comencem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que Zapatero demana ajornar la seva declaració pel cas de suposat tràfic d'influències, que és l'esquitxa de ple. Una petició que ja ha estat escoltada pel jutge, que l'ha d'escoltar en aquesta declaració i que ha retardat 15 dies la seva declaració. Estava prevista pel dia 2 de juny, és a dir, la setmana que ve, i finalment seran els dies 17 i 18 de juny. Aquesta petició arriba l'endemà que la filtració del sumari del cas. En aquest context hem sentit el predecessor de Zapatero com a president del govern espanyol, José María Aznar, insistint en la seva idea d'aquella frase que ja va dir fa temps, de qui pugui fer alguna cosa que la faci. en contra de Pedro Sánchez. Ha insistit i ha defensat que, efectivament, qui pugui fer alguna cosa que ho faci. També ens hem fixat en el pas al costat temporal de Jonathan Andic com a vicepresident de Mango. Això una setmana després de ser detingut en relació amb la mort del seu pare. I ens fixarem també en l'operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana que ha mobilitzat avui 600 Mossos d'Esquadra a les comarques gironines. Tot això us ho hem explicat a aquesta hora. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
4: Doncs que Junts i Esquerra descarten sumar-se a una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez. La líder juntaire del Parlament, Mònica Sales, demana al PSOE que s'expliqui amb celeritat sobre el cas Zapatero, i la portaveu dels Republicans, Esther Capella, creu que el primer que ha de fer Pedro Sánchez és complir els acords.
7: La capacitat de convocar eleccions, òbviament, és de Pedro Sánchez. Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas i que siga immediata.
8: Jo crec que el president Sánchez haurà de convocar eleccions quan arribi, esgoti el seu mandat, o en tot cas, primer que compleixi, que després, si vol, que convoqui eleccions.
4: A tot això, la Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. El govern torna a endarrerir la data que va prometre Esquerra a canvi de l'acord d'investidura i ara admet que no tindrà aquesta infraestructura a punt fins d'aquí 3 anys. Anem ara al Palau de la Generalitat, Albert Prat.
10: Què tal? Bon dia. El govern ha mogut fitxa abans que Esquerra reobri el meló de la hisenda catalana al Congrés i ha presentat un pla per fer créixer l'Agència Tributària de Catalunya. A dia d'avui, al marge del debat polític, l'agència no està en condicions per gestionar el tribut més important i la consellera portaveu Sílvia Paneque ha anunciat la nova data perquè sigui factible.
11: El calendari és de 3 fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
10: A banda de fitxar més personal, formar-lo i ampliar les instal·lacions, la portaveu ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord del Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi recaptant l'IRPF.
4: També tenim novetats sobre el cas Elena Jubany. El principal acusat, Santi Laiglesia, demana més temps per presentar el seu escrit de defensa. La jove bibliotecària va ser llançada des del terrat del bloc on vivia el sospitós a Sabadell, segons fonts jurídiques, quan falten poques hores perquè expiri el termini per presentar el seu escrit de defensa. L'advocat de Laiglesia ha demanat una ampliació del termini per fer una contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei d'Elena Jubany. A més, al·lega que necessiten temps per analitzar en detall la causa. La fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi Laiglesia per aquest assassinat d'Elena Jubany. El cas es va reobrir, ho recordareu, fa 6 anys. I el pilot d'Iberia, que portarà en avió el Papa Lleó XIV de Madrid a Barcelona, ha explicat avui que intentarà passar prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica. Se'n diu Pablo Martínez Núñez, que com a creient ha dit que per ell aquest viatge és un regal.
20: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y esta una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, si podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
4: Declaracions del pilot des de la seu de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid, on s'han donat més detalls del viatge del pontífex d'aquí uns 10 dies. Sobre la visita a Brianzo, el papa es trobarà amb una 80 de reclusos i 2 preses li explicaran el seu testimoni. D'altra banda, avui el govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals als patrocinadors del viatge del papa. I és que aquesta visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic, fet que permet activar els incentius fiscals.
5: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
26: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
5: Des d'ara i fins les 4, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario Punès. Bona tarda.
27: Bona tarda.
5: La Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
28: Bona tarda.
5: I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
29: Molt bona tarda.
5: Tot bé?
27: Sí, ara pensava, si... És que ara me'n recordo, els 2 dies que ve el papa aquí...
5: Sí.
27: Ens toca tertúlia...
5: El dia 10 segur que no, perquè farem programació especial i, per tant, canviarem...
27: No, era per si també teníem algun incentiu o desgravació. Si venim aquí, ens tocarà parlar del papa, dic, igual tenim alguna cosa.
5: Què vols dir? Que no ho sabrien els
27: seus dies capaç?
5: Contentes. Ah, només faltaria. No, miraré, igual sí que és un dimarts, eh?
27: Podem mirar.
29: Ara t'ho diré.
5: Sí, el dia 9 és dimarts, eh? 9 és dimarts, eh? És el dia que aterra, eh? I va a la catedral de Barcelona.
27: Llavors venim o no? Ja t'ho diràs.
6: Fa pinta que sí. Fa pinta que igual dimarts encara us toca, encara us toca. De moment, el que haureu de fer és escoltar qui ens ha de proposar el primer tema. Que ja sabeu que els dimarts és l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
6: No sé si també estàs interessada si et toca o no el dia del papa.
12: Ai, mira, no sé, jo el papa i tota l'església, cremem-ho tot, saps?
6: Ui. No sé. Però aquest papa, abans ho dèiem en una reunió interna que teníem per preparar aquest viatge, és un papa que genera un punt de, anava a dir, conflicte, perquè els que en teoria estan en contra de l'església potser veuen que en el discurs d'aquest papa veuen reflectides algunes idees que els hi poden fer bona música, sí. I en canvi gent que habitualment està en contra de l'església, no? Ara devo pensar que... No?
27: Sí, ja passava amb el d'abans.
6: Sí, amb Francisco també passava.
12: Sí, però aquí el problema és el problema de fons, saps? De tota aquesta enganyifa, saps? No.
6: Però m'interessa mantenir...
12: El problema és l'enganyifa de fons.
6: Carlota, m'interessa mantenir unes bones relacions amb la Conferència Episcopal, com a mínim fins que passi aquest viatge, que hem de preparar uns quants programes especials i tot plegat, i no m'interessaria trencar relacions ara.
27: La primera notícia és que la Carlota sabia que venia el papa, ja té aquesta relació amb l'actualitat.
12: Sí, mira, perquè avui un amic estàvem buscant data per quedar i m'ha dit, quedem tal que ve el papa. Dic, mira, doncs no ho sabia, eh? Vull dir que
6: doncs això... Bé. Sí. Doncs el tindrem aquí dos dies i mig, eh? 9, 10 i 11, l'11 marxar cap a les Canàries. No pensaves parlar del papa, eh? La teva
12: dèria no pensava parlar del papa. Avui us volia parlar de l'assetjador de l'artista Paula Bonet, que, bueno, que en realitat no és només l'assetjador de l'artista Paula Bonet, sinó que també és l'assetjador d'unes quantes dones més, no? Us poso un antecedent. Fa 7 anys que la Paula Bonet va patir, bueno, des de fa 7 anys, perquè això no s'ha acabat, l'assetjament d'un tal Víctor G. No tenim el cognom, eh? Però podem veure la foto del paio a internet, cosa que sempre està bé, perquè està bé veure la cara, saps? Però si te'l creus pel carrer o si no, està bé saber quina cara fa aquesta gent. Bé, doncs el senyor Víctor G. L'assetjava, no? De manera que ella la va obligar a alterar la seva vida, canviar de local, a portar escolta policial, el paio li deixava missatges que afirmava com el violador, l'amenaçava de matar-la i esquarterar-la, bueno, saps? Anava a casa seva, picava... Bueno, una cosa com molt desagradable i molt terrorífica. El 2002 el van condemnar, però a tractament psiquiàtric, perquè es va considerar que tenia un trastorn, cosa que és bastant evident, i que llavors no podia anar a la presó. Aquí la cronologia se'n perd, perquè sembla que després va tornar a irrompre el taller de la Paula i sí que el van condemnar a presó, però vaja, el van considerar culpable, en tot cas, d'assetjament de manera presencial i a través de xarxes, amenaces de violació, d'esquarterament i de mort, i de trencament continuat de mesures cautelars, perquè ja tenia ordres d'allunyament que incomplia sistemàticament, no? El cas és que fa poc ha tornat a sortir en llibertat i al cap de 10 dies de sortir en llibertat algú ha entrat al taller de la Paula Bonet, ho ha regirat tot, se li ha endut una peça petita i, clar, sospitem, diguéssim, que és la mateixa persona. De fet, en un mitjà llegeixo que el paio ha tingut els pebrots de fer un post a Instagram amb una foto d'un martell i el text, un text que diu «La finalitat de l'agressió és el domini, no la destrucció». Bueno, a mi tot això m'inflama molt, saps? Vull dir que els protocols liles estan molt bé, preservem-los, però també necessitem que hi hagi intervencions més clares, contundents, directes, en casos com aquests, no? Perquè, o sigui, jo m'imagino la vida de la Paula Bonet, que ha de ser un infern, pensant que aquest paio està qualsevol cantonada, no? Vull dir, com pots viure així, tranquil?
6: Jo vaig llegir la notícia ahir i també se'm van posar els pèls de punta, però tenim tres convidades com per comentar-la.
27: Sí, la veritat és que probablement aquí necessitaríem un advocat o no, algú que ens expliqués de quina manera es pot modificar, no sé si és la legalitat o els sistemes de control o no sé molt bé quina és la fórmula perquè una dona no hagi de viure espantada, que és com deies tu, no? Com segurament viu la Paula i com viuria qualsevol que estigués en aquesta situació, però no és acceptable que algú hagi de viure així. El que no sé és com es pot resoldre des del punt de vista legal, eh? No ho sé.
13: Tot i que la normativa ha anat canviant molt, és cert que moltes vegades no és efectiva, no? És a dir, al cap i a la fi, la normativa contra la violència contra les dones pretén protegir les dones i bé, últimament a més hem vist casos doncs, horrorosos que demostren que no està sent suficient. Segurament falta tota una part, diem a vegades, cultural, de formació, que també s'ha de treballar. Per exemple, a Catalunya, tot i tenir la mateixa normativa en aquest sentit, el Codi Penal és el mateix a tot Espanya, és de, si no la comunitat autònoma, de les comunitats autònomes on menys ordres d'allunyament es dicten, per exemple. Per tant, segurament a vegades hi ha una qüestió també de formació de la judicatura, no? De conèixer quines són les realitats, quines són les mesures més més adients per un tipus de crims que, evidentment, no són els mateixos que qualsevol altre del Codi Penal i que l'element del masclisme doncs, s'ha de tractar com s'ha estat fent. Per això hi ha, diríem, jutges específics, no? Diríem, jutjats específics de violència contra les dones, però cal seguir, perquè aquest és un exemple de que no estem fent suficient per protegir les dones.
6: Perquè, a més, en aquest cas, és evident, és a dir, aquí no hi ha sorpresa. No. És a dir, és algú que ja ha demostrat que és reincident, que ho ha fet diverses vegades, que no només ho ha fet amb la Paula Bonet, sinó que ho ha fet amb altres dones, i que no ha mostrat cap mena ni de penediment ni de voluntat de no tornar-ho a fer. I llavors, davant de tot això, que continuï amb tota llibertat i que pugui entrar a la casa de la Paula Bonet, si és que ha estat ell o no, que continuï fent-li les amenaces que li fa a través de xarxes o en persona, clar, és a dir, dius, no hi ha manera d'evitar això. És que, clar, és que és un infern per la Paula i perquè qualsevol que se senti doncs amenaçat per personatges d'aquest perfil que no han fet cap mena de mostra de penediment ni de cap mena de ganes de deixar de fer-ho.
27: Sí, perquè a més, com que s'ha apuntat que hi ha algun problema mental en aquest cas, però això, és a dir, pot ser algun tipus d'eximent en no sé quina sentència, però això no pot servir com a argument perquè no se'l pugui allunyar d'alguna manera de... primer d'una víctima que ja és reconeguda i com tu dius, d'altres. No? Mm.
14: El problema és que els índexs de reincidència són molt alts. No? Hi ha estudis que parlen de fins a un 41% d'índex de reincidència en assetjament a dones o en violència de gènere. I, per tant, clar, el tema és què fas amb aquestes persones. No? Avui parlem de la Paula Bonet, però la setmana passada vam haver de lamentar una víctima a Figueres, sí. Quan aquesta persona havia anat dos cops a l'hospital, em sembla recordar, sí. Aquella mateixa setmana, i a més el senyor l'havien detingut i l'havien deixat anar. Mm. Aleshores, és evident que és una manera de funcionar d'alguns assetjadors el tornar a assetjar a les seves víctimes o a d'altres, no? I per tant, el sistema de prevenció i el sistema penitenciari hauria d'estar preparat davant d'aquesta realitat que és molt, molt palmària, no? que és molt clara. I sembla que no ho està. És a dir, suposadament, perquè hem de dir suposadament, aquest senyor pot haver tornat a assetjar a la Paula Bonet i d'alguna manera això s'ha de prevenir.
6: Mm. El que és evident és que la Paula Bonet no pot viure tranquil·la ara mateix.
14: No, ni la Paula Bonet, ni tantes
6: sí, altres. Sí, tantes altres. Bueno, però utilitzem aquest exemple ara, perquè parlem d'aquest exemple. Sí, però és evident que és un exemple d'una cosa que està passant de manera habitual.
13: No, i alhora és cert, per això, totalment d'acord, diríem, les mesures no estan sent suficients. El cas de Figueres era el pitjor que hem vist recentment, però també és veritat que hi ha eines, per exemple, en les condemnes, les persones condemnades per agressions sexuals que segueixen tractaments a la presó, l'índex de reincidència és molt baix. Mm. Per tant, sí que hi ha elements que funcionen, però evidentment hi ha qüestions que no estan funcionant, cal seguir avançant, perquè el que no pot ser és que, diríem, el cas de Figueres és una cosa que no hauria d'haver passat mai a la vida, com és el de la Paula Bonet.
14: Per exemple, la setmana passada, quan en parlàvem, no, jo vaig buscar també les dades. A Catalunya només funcionen 80 polseres de seguiment, i quan parles amb advocades de violència de gènere et diuen és que és molt difícil que aconseguir que un senyor assetjador li posin una polsera. Bé, doncs això no hauria de ser tan difícil, perquè si aquesta persona surt al carrer, que està bé, és a dir, el sistema penitenciari hauria d'estar fet i pensat perquè la gent es pugui reinsertar en la societat. I, per tant, si pot haver una mesura de seguiment d'aquesta persona, malgrat és veritat que és coartar la seva llibertat, però bé, en tot cas, si tens un historial, no? Doncs hi ha unes mesures que et poden permetre que et segueixin i que tu et reinsertis tranquil·lament, si és que vols fer-ho. No?
13: El que és evident és que la xifra de dones mortes per violència contra les dones l'any 2026 a Catalunya, ja no parlo ni d'Espanya ni d'altres països, és absolutament inacceptable, diríem. Totes les mesures són insuficients. Mm.
6: Doncs és el tema que ens proposava la Carlota Gurt. Carlota, gràcies, bona tarda.
27: Sí, a vosaltres.
6: Pràcticament un quart de quatre, fem una pausa i de seguida entrem en matèria als temes del dia, que avui, una vegada més, com tota aquesta setmana i l'anterior, està marcat per aquest cas Zapatero.
26: Catalunya migdia.
15: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
16: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
17: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
16: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
17: Amb el suport de Bonpreu Esclat. Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
18: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
17: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
18: Fes del Palau el teu ritual.
19: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
21: Van descobrir que era un superdotat.
22: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
23: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
22: El petit paó. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
26: Catalunya migdia. Tot costa.
25: La temporada del 10.
28: Mateu la Oz, mentre xiula, gaudeix del joc.
30: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
28: 10 temporades ja.
31: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
32: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
31: Per molts anys i que en feu molts més.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
32: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
32: Som 3CAT.
6: Passant 2 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. S'ha ajornat la declaració davant del jutge de José Luis Rodríguez Zapatero. Ara serà els dies 17 i 18 de juny. Estava prevista per la setmana que ve, el dia 2, però els advocats de l'expresident espanyol ho han demanat aquest matí a l'Audiència Nacional per poder preparar millor la seva defensa. I és que ahir a la tarda es va filtrar el sumari de la causa plus ultra, 4.000 pàgines i desenes d'informes que ara els advocats de Rodríguez Zapatero volen estudiar-se en profunditat. El sumari, que, com dèiem, vam conèixer ahir a la tarda, es referma en el que ja deien els informes de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals, la UDEF. És a dir, que Zapatero estaria al capdavant del suposat tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Aquesta hipòtesi del jutge Calama s'ha anat estenent a un entramat d'empreses instrumentals, algunes suposadament vinculades a l'expresident i d'altres al seu amic Julio Martínez Martínez, i amb branques en el mercat de l'or, el petroli, a Veneçuela o a la Xina. Ara bé, aquest ajornament en la declaració de Zapatero, 15 dies, pot ser que se li faci encara més llarg al govern espanyol, que deporta ja fa dies que diu que cal esperar les explicacions que l'expresident donarà davant del jutge. Pel govern, això sí, el sumari no ha aportat res que els faci canviar d'opinió. Avui mateix els ministres Elma Saiz i Òscar López han tornat a fer evident la seva confiança en Zapatero i han tornat a dir que ni moció de confiança ni eleccions.
33: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Le voy a decir, la vocación de un gobierno que pretende cada día mejorar la vida de la gente, y esa es la acción de este gobierno, y esa es la que vamos a hacer hasta el último día que acabe la legislatura.
34: El gobierno va a seguir peleando. El camino no es rendirse.
6: Quedem-nos amb la primera part, el sumari que vam conèixer ahir, totes les informacions, les fotografies de les joies que tant han aixecat a polseguera. No sé què us sembla tot plegat.
27: Jo no m'he llegit tot el sumari, però posats són 4.000 folis, sí que em vaig llegir l'auto i he llegit algunes coses del sumari, i més tot el que els companys de tribunals, des d'aquí tota la solidaritat a totes les seccions de tribunals i tots els mitjans que porten des d'ahir cremant-se les pestanyes llegint.
6: Aquí hem fet una mena de joy venture. Hem cedit redactors d'altres seccions per partir el sumari, perquè 4.000 pàgines els pobres de tribunals pararien bojos.
27: Sí. Bueno, ja, nosaltres t'he de dir que, parèntesi, el diari ja fa temps que ho fem perquè en aquests sumaris és tan important la visió del, del company d'un company de tribunals com un d'economia. I, sí, per tant, ja estem acostumats a que en aquestes lectures col·lectives doncs hi hagi companys de tribunals d'arreu d'Espanya, perquè els de Madrid sol no arriben, i després gent d'economia. Bé, dit això, jo crec que... jo vaig fer una cosa que va ser escoltar-me la darrera entrevista que ha concedit a l'expresident Zapatero, que va ser a Carlos Alsina, a finals de març. Un altre parèntesi, trobarem a faltar les entrevistes d'aquest periodista, perquè crec que se les prepara molt bé i donen molt bon resultat.
6: I ha anunciat que deixarà el tram informatiu del seu programa Más de Uno a partir del setembre.
27: Doncs en aquesta entrevista, que se li pregunta per algunes d'aquestes empreses, que no totes, perquè algunes no es coneixien, no? Ell hi ha un moment que diu que és víctima d'una mena d'operació política i que la seva trajectòria ha estat impecable. D'acord. Doncs jo, sense saber si els pagaments que ha rebut ell personalment o l'empresa de les seves filles per part d'algunes d'aquestes empreses, una d'elles, que jo crec que és la més sospitosa, sense seu i amb un sol treballador, no? Sense saber si aquests pagaments van ser correctes per feines encarregades correctament i per tant, que podrà explicar-ho, que no ho sé, crec que la seva trajectòria ja no pot dir que és impecable, perquè més enllà de la derivada judicial, que això serà llarguíssim i ja veurem en què acaba, jo crec que la relació entre el president Zapatero, determinades empreses, que són algunes de les que surten al sumari, i per tant determinats negocis, i el que s'espera d'un comportament ètic del que ell feia gala i molta gent hi creia, crec que això serà molt difícil de revertir. Un company meu deia, tu no pots ser Mujica al matí, no? El president Pepe Mujica, i al vespre està fent determinats negocis, per legals que siguin. I crec que tampoc l'argument no pot ser és que Felipe González i José María Aznar han fet negocis similars, molts més i amb més diners. A mi això no em sembla un argument. O sigui, l'argument no pot ser si algú ha fet més negocis o menys, o si el president et cau, o l'expresident en aquest cas, et cau millor o pitjor. Jo crec que no. I per tant, en el cas de Zapatero, crec que el que costa més d'entomar per part de votants, no només socialistes, sinó doncs gent progressista o fins i tot independentistes, pel paper que va tenir en les negociacions, per exemple, amb Junts, doncs costa d'entendre, costa molt d'entendre, i per això crec que ha creat més sorpresa. I del que he llegit jo fins ara, crec que el que ha d'explicar molt bé és aquests pagaments, a què responien, i sobretot si el tràfic d'influències és molt difícil, això tothom, tots els tribunals t'ho diuen, no? Però encara que no hi hagués el tràfic d'influències, quin tipus de relació tenia amb aquestes empreses?
13: Sí, efectivament, bé, hi ha diversos també delictes, no, que podrien imputar-se-li segurament. Jo crec que la qüestió clau és la que apuntava la Neus, és a dir, en política la línia de l'ètica no té per què ser la del Codi Penal. Per mi la línia de l'ètica política ha d'estar molt abans del Codi Penal. I jo crec que aquí és cert que a vegades, bé, la corrupció, normalment parlem d'escàndols de corrupció, no? Per tant, tenen ràpidament aquesta lectura. És cert que hem vist unes fotos d'unes joies que jo personalment no sé d'on venen, no sé quin preu tenen, no sé, diríem que segurament moltes vegades fem tots conjectures fàcilment, amb poca informació, no? Evidentment jo tampoc m'he llegit el sumari i també no està molt clar, bé, quin nivell d'informació hi ha sobre quin era el rol exacte de Zapatero, pel que estan dient alguns experts en aquesta trama. En qualsevol cas...
6: Perquè veiem moltes converses en què es fa referència a Zapatero,
13: però no surt ell,
6: o el Pana, Zapa, o el Zeta, entre d'altres coses, però és veritat que no hi ha cap frase seva d'ell, però sí que hi ha molta gent que fa referència a Zapatero, al Pana, o a reunions que tenen amb ell, tot plegat. I sobre aquestes joies, l'entorn de Zapatero diu que tindria entre 30 i 50 mil euros, seria el valor, i diuen que són herències familiars i algun regal. El dubte si aquest regal és mentre era president del govern, o ja un cop havia deixat de ser president del govern. Si era mentre era president del govern, probablement haurien d'haver anat a Patrimoni Nacional. Però bé,
13: és cert que en aquest país hem vist, diríem, casos de lawfare evidents a molts nivells diferents, no? És a dir, els hem vist segur amb el procés, els hem vist a l'Ajuntament de Barcelona infinits, vinculats a Podemos, però això no ens ha de fer ser menys exigents amb l'ètica política. Clar. És a dir, en aquest cas sembla evident que si Zapatero no ha de respondre davant del Codi Penal, i això ja ho veurem, i segur que serà un procés llarg i sortirà molta informació, jo crec que davant de l'ètica política totes les informacions que surten apunten a que està claríssimament suspès. El que és inacceptable és que qualsevol càrrec públic, inclòs per descomptat el president o expresident d'un govern, faci servir els seus contactes per fer negocis. Per tant, aquí podríem parlar en tot cas també doncs, de les normatives, de les incompatibilitats. Jo crec que tenim una norma d'incompatibilitats que no serveix, que a vegades persegueix el petit funcionari i li fa la vida impossible, i en canvi veiem aquests casos, però el que és evident és que, diríem, s'hauran de donar explicacions davant del jutge, però davant de la ciutadania, a mi em costa de creure la veritat, que Zapatero sigui capaç, diríem, de netejar l'atac en la seva credibilitat que ha generat les informacions dels últims dies.
14: Jo crec que aquest cas ens alarma molt a tots, perquè del president Zapatero, diguem-ne, en teníem com un concepte bo, no? Se li havia construït un perfil que era un home bo. Un home que, no, fins i tot durant el procés doncs va mediar perquè els presos poguessin, no, rebre l'amnistia, etc, etc. I per tant, ens alarma molt veure el que estem veient en les portades dels diaris, perquè no teníem aquest concepte d'ell. O almenys no l'havíem construït, no? Potser amb d'altres polítics.
27: No, ell tampoc l'havia construït,
14: ell,
27: tot el contrari.
14: Segur que no l'havia construït, però...
6: De fet, havia treballat per construir-se el perfil contrari.
14: Exacte. Vull dir que així com d'altres polítics, doncs potser era més fàcil construir-se doncs, el perfil de corrupte, no? En aquest cas, no l'havíem fet, no? Per tant, partint d'aquí, crec que és evident que tot ens alarma molt. Perquè avui veure les joies a les portades dels diaris, doncs, ostres, no sé, a casa vostra no ho sé, però a casa meva segurament mai, bueno, segurament no, segur, mai hi haurà una herència d'aquest tipus. I, per tant, això és fàcil de comprovar, perquè al final, si són una herència, entenc que el dia que vagin a jutjat trauran el testament i diran la tieta fulaneta o la mare d'aquesta o la mare d'ell, doncs ens van deixar aquestes joies en herència, no? Això és fàcil, és fàcil, són dades, no? Vull dir que avui, preguntat al senyor portaveu, no sabia si hi havia dades o no hi havia dades. Per tant, hi haurà coses que seran més fàcilment demostrables que d'altres, però crec que se li farà llarg a molta gent. Se li farà llarg al govern de Pedro Sánchez, però també se li pot fer llarg a Zapatero, malgrat ha estat la seva defensa qui ha demanat que s'ajorni la declaració, perquè si els 4.000 folis van generant notícies dia rere dia, doncs fins que no arribi el 17 i 18 de juny, pot sortir de tot i més. I pot sortir de tot i més perquè, entre d'altres, Aznar ja està dient quien puede hacer que haga. No? I, per tant, aquí hi ha un sainet alimentat, perquè és evident que el PP i Vox tenen ganes d'eleccions, o el PP, sobretot, té ganes d'eleccions, i, per tant, tothom abonarà el que hi pugui haver. Jo sempre acabo dient una mica el mateix. La línia entre la diplomàcia corporativa i el tràfic d'influències és molt fina, extremadament fina. I, per tant, seria interessant que d'una manera o d'una altra això es regulés. Perquè expresidents n'hi haurà sempre. Sí. I exdirectius n'hi haurà sempre.
6: Sobre un fil que estirava la Mònica. Hem sentit com des del govern espanyol s'assegura que no, que l'objectiu és acabar la legislatura i que aquí ningú no es planteja avançar eleccions, però des del Partit Popular és evident que l'estratègia és atacar els socis d'investidura de Pedro Sánchez per intentar que li retirin el suport, sobretot després que el PNB el diumenge deixés entreveure que per ells també era una irresponsabilitat intentar estirar la legislatura fins al 2027, és el que va dir Aitor Esteban. Avui Alberto Núñez Feijóo ha dit directament als socis del PSOE que no donin més aire a un govern que ell considera que està demostrat que està esquitxat per la corrupció.
0: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
6: I, com deia la Mònica, Feijó ha comptat amb el suport de José María Aznar. Ahir va reaparèixer per recuperar aquella frase que ell mateix va utilitzar l'any 2023 i a través d'un vídeo de les xarxes socials. No ho diu exactament així, però ha tornat a utilitzar allò de qui pugui fer alguna cosa que la faci.
1: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
6: Ciudadanos responsables y comprometidos con nuestro país.
27: Jo no sé si és molt intel·ligent per part del senyor Feijó atacar al PNB i a Junts si el que vols és convèncer-los de que deixin caure el govern. És a dir, fins ara no li ha funcionat aquesta estratègia.
6: Com a mínim perquè li donin suport a una moció de censura.
27: Sí,
6: això
27: però,
6: és evident, perquè Junts per Catalunya ha tornat a dir
27: evident,
6: que no.
27: Evident.
6: I el PNB també.
27: I primer, el PNB està governant amb els socialistes allà, el president Puigdemont encara no està aquí, per tant, si li han d'acabar donant suport, que no sé si ho faran, ara encara no. Però em semblaria com més intel·ligent plantejar-ho, doncs no sé, no sé si és convidar-los a una reunió, si utilitzar, com abans parlaves de la diplomàcia, no? Doncs en aquestes, com va passar ja l'anterior moció, no? Doncs sempre hi ha persones en els partits que poden fer aquest paper de xerpa, no?, en les negociacions per anar explorant. Per tant, no em sembla que atacar el PNB i Junts sigui l'estratègia en fi, que millor li pot funcionar al PP. Dit això, home, tu abans deies que se li farà llarg a tothom, també al govern, perquè quan escoltava abans la portaveu, la raó d'un govern és poder governar. I aquesta pregunta jo crec que en algun moment allà a la Moncloa o a Ferrar, d'on sigui, se l'han de fer. És a dir, estàs en condicions de poder governar o no? Jo crec que cada cop és més difícil, perquè una cosa és que Junts no doni suport a una moció de censura i una altra és que t'ajudi a governar, i està clar que això no està passant. El PNB, doncs, poc a poc va marcant distàncies, tenen les eleccions municipals, allà tenen les diputacions forals, per tant, bé, doncs no, segur que no, que lluny d'anar-li facilitant la vida, probablement no, se la complicarà al govern i se la complicaran una mica a tots, no?
14: Que passa és que és normal que el PNB o que qualsevol partit pugui prendre distàncies, però també sabem en aquest país com fa els informes l'UDEF. És a dir, hem sentit barbaritats de l'UDEF que després han quedat en molt poquet, no? I els partits independentistes catalans, diguem-ne, la lliçó ja la tenen apresa, no? I per tant, clar, del que estem veient ara, el que pot acabar passant al final del procés, que serà molt llarg, doncs ja veurem en què finalment acaba aquesta causa. Això és motiu, és a dir, el que estem veient ara en aquests moments, en aquests 4.000 folis i de l'informe de l'UDEF, és motiu per fer caure un govern i convocar eleccions? Doncs veient el panorama que hi ha de futur, diguem-ne, jo, si fos el PNB, doncs segurament em retiraria i seria prudent, però tampoc marcaria, tampoc forçaria res, no?, en aquest sentit.
13: I deixant clar, com he dit abans, que crec que s'ha de ser absolutament implacable en exigir explicacions amb l'ètica política amb tothom, caigui qui caigui i sigui qui sigui la persona acusada en cada cas. Però també deixeu-me dir que em sembla que no hem d'oblidar que és com a mínim... diríem que crida l'atenció sentir líders del Partit Popular parlant d'aquesta manera de la corrupció. A la sentència del cas Gürtel, recordem que el Partit Popular, l'únic motiu pel qual no va ser com a partit polític condemnat per delictes de corrupció és perquè la llei no ho permetia en aquest moment. Per això va ser condemnat només a títol lucratiu, és a dir, que es va endur diners, es va beneficiar de la corrupció. Per no parlar, diríem que aquí sí que hi ha hagut casos de finançament irregular del partit, de campanyes polítiques del partit, o d'aquest M. Rajoy, que tothom ha semblat, no?, tota la judicatura, que no trobava motius pel qual havia d'estar relacionat amb Mariano Rajoy en els papers de Bárcenas.
14: A més a més, Aznar és un personatge, no?, em sembla que en la frase diu ciudadanos ejemplares o algo així, no? És un senyor que ens va abocar a una guerra, és a dir, ja no cal parlar de corrupció, però és un senyor que ens va abocar a una guerra amb els peus a sobre de la taula, no?, quasi, per tant, doncs no sé si això tampoc és un ciutadà, no?, molt ejemplar.
13: Sí, que ningú li havia de dir si podia conduir begut o no.
27: Jo crec que en el cas de Zapatero hi ha un nom que ens hem après tots, el Julio Martínez Martínez. Sí. Julito, que no sé en quin moment es va decidir que aquest senyor, suposo que deu ser, no sé, un àlies que utilitzen. Bueno,
6: però a Madrid utilitzen molt aquests diminutius a vegades, eh?
27: Sí, no sé, bueno, en tot cas, aquest senyor...
6: Segurament de premsa esportiva, que és, Antoñitos... Ja. Sí, sí, aquestes
27: coses n'hi ha molts. El senyor Julio Martínez Martínez és... Jo crec que és la peça fonamental i el problema principal que té Zapatero a l'hora de poder-se explicar, perquè, clar, un senyor que és... amic teu, però que, en fi, pot passar que algú que tu pensis que és amic teu en realitat està treballant-se aquesta amistat per un interès espuri, no? Això pot passar i és normal que la gent que té tant poder doncs al voltant tinguin gent que pot tenir uns interessos que vagin més enllà de la pura amistat. Per tant, ja veurem com s'explica Zapatero. Però aquest senyor, per exemple, això que hem vist avui, que tingués unes llibretes on apareixia informació política rellevant de, per exemple, de com portar determinats polítics venezolans a Espanya, no? És estrany perquè què pinta un empresari tenint informació en principi confidencial o de la que mouen només informació reservada entre estats, tenint ell aquest tipus d'informació. Per tant, quan diem que això serà llarg, és que primer hi ha una causa, hi ha una part que encara és secreta, que és la que, segons sembla, està investigant també totes aquestes més ramificacions venezolanes, la part aquesta dels Estats Units. Per tant, és una causa que nosaltres ens estem fixant molt en Zapatero, perquè és el que toca, però que va molt més enllà.
14: Fet, aquí l'han obert perquè venia als Estats Units.
27: Exacte, exacte. Dels Estats Units de Bin Laden, no dels Estats Units de Trump, que també és una de les coses que havia circulat inicialment. No?
6: De Joe Biden, eh? De Joe Biden. És que has dit
14: Bin Laden.
27: Ai, de Biden, perdó.
6: No, sí, sí.
27: Ai, perdó.
6: És que has dit dels Estats Units de Bin Laden. Sí, sí, no, per això.
27: He fet un...
6: Sí,
27: sí. No, de Joe Biden. Llavors, quan tu, Júlia, explicaves molt bé, que la Júlia és una experta en això, potser els nostres oients no ho saben, però és una experta en transparència i en lluita contra la corrupció, podem dir així. Quan tu deies, clar, el que estem veient és com funciona la relació entre el poder econòmic i polític d'una manera molt matussera, no? Sí, és així. I per això la decepció és més gran. Per això la decepció és més gran. I jo insisteixo, que pugui ser legal no vol dir que sigui ètic. O moralment ha de poder ser reprovable. Sobretot si tu has estat donant lliçons.
2: Totalment.
14: I després... anava a dir, el problema és que tot el que hi ha al darrere, diguem-ne, de la manca d'ètica, del fet de que pugui ser reprovable, no? Que sigui moralment acceptable, etcètera, etcètera, crec que en el moment que estem a l'Estat espanyol i a Europa en general, tots aquests discursos que van aquí sota, no?, i les crítiques del tots els polítics són corruptes, tothom es fot calés a la butxaca, que això ho sents al carrer cada dos per tres, sempre alimenten el mateix, que és l'extrema dreta. I sempre alimenten els discursos que en aquests moments està fomentant l'extrema dreta. Per tant, diguem-ne, no? Anem alimentant.
27: Clar,
14: allò,
27: però els experts contra... en transparència, amb la Júlia, l'altre dia llegia un article que val la pena escoltar-lo molt, el Joan Llinares, no?
2: Sí.
27: Un expert, va portar l'oficina antifrau a la Comunitat Valenciana.
2: Molt perseguit per la feina que ha fet.
27: Molt perseguit per la feina que ha fet, perquè a més va fer una feina molt lloable a l'oficina antifrau d'allà. I clar, ell explicava, escolta, els que ja, no deia els experts, però bueno, s'entenia, fa temps que reclamem que es pugui d'alguna manera establir què poden fer i que no els expresidents, no? Jo, personalment, ja sé que alguns doncs, arriben a aquesta figura d'expresident a una edat que no és la que hi va arribar doncs, el president Pujol o el president Felipe González, i per tant han de poder tenir una trajectòria professional. No dic que no. Ara hi ha coses que ho sento molt. Ets una institució. No ets només tu, representes a una institució. Hi ha coses que no haurien de poder fer.
2: Jo estic
14: totalment d'acord. Per això jo abans apostava perquè això es reguli.
27: Yeah.
14: És a dir, quan el president... Ara poso un exemple per edat, eh? No perquè tingui res a veure amb corrupció. Però quan el president aragonès, amb 40 anys, deixa de ser president, ell serà president tota la vida, perquè és la institució. Però, clar, amb 40 anys... Has de poder continuar a treballar, però li queda 25 de vida laboral, sí, diguem-ne, com a mínim.
27: Però en el seu cas,
14: no?
27: En fi, si fa alguna cosa malament, doncs espero que algú ho sàpi i ho puguem explicar. Però en el seu cas sabem que es dedicarà a portar una empresa que està en el sector turístic, hoteler i no sé què. Per tant, ja sabem què fa. El dubte és quan es dediquen a fer això que deies tu, no? La frontera entre lobbista i tràfic d'influències i que, per tant, parlant en plata, no saps què estan fent.
14: Sí, però, sí, per però que els telèfons, diguem-ne, de qualsevol president hi ha molts contactes, clar. Això ho sabem. Mm. Facin...
27: Per haver estat presidents,
14: facin,
27: el tenen, eh?
14: Per haver estat presidents, és a dir... Però també passa amb... No sé, per posar un altre exemple que no té res a veure amb la política, també passa amb els rectors de les universitats. És a dir, qualsevol que ha tingut un càrrec rellevant o qui ha sigut president de la Corpo, no? O qui ha sigut president del grup Godó, m'és igual. O
27: que arribarà director d'informatius.
14: Espera que arribarem al president d'informatius.
6: És evident que com a cap d'informatius tinc alguns telèfons que no hagués tingut, si no ocupés aquest càrrec, evident.
14: Però això ens passa a tots. La Júlia també té telèfons, o jo tinc telèfons aquí, que els tinc per les feines que he desenvolupat i pels contactes que he anat tenint. A algú li poden interessar els contactes que jo tinc al meu telèfon? Segur que sí. Segur. I jo sóc molt mindundi, diguem-ne, al costat de tots els que estem dient. Però és evident que les agendes... Jo una vegada, quan treballava a un Escocat, vaig conèixer un senyor d'una entitat bancària que em va dir, tu has d'entendre que existeix una ciència que segurament no n'has sentit parlar mai. I li vaig dir, ah, sí, perdoni, disculpi, m'expliqui'm de quina ciència estem parlant. I em va dir, la contactologia.
6: Tenir contactes, no?
14: I és tenir contactes. I els contactes, al final, es paguen, es valoren, no? La cosa és, si tu els utilitzes bé, els utilitzes malament, no? I quan has tingut un càrrec com president del govern espanyol, doncs això és molt delicat.
13: Mm. No, i jo crec que, diríem, és molt interessant amb tot el que comentàveu, com s'ha d'enfocar la regulació. Jo crec que una regulació estricta amb l'ètica política ha de partir també, diríem, d'una anàlisi doncs, sossegat i en profunditat. Per exemple, hem de deixar els arguments de l'antipolítica i potser un expresident del govern no ha de poder treballar de res i no ha de poder cobrar de res més en tota la seva vida laboral, però esclar, llavors li hem de pagar una paga pública. Clar. I segurament ha de ser una paga doncs, correcta al nivell d'un expresident d'un govern. Bé, jo crec que el debat sobre la regulació de la corrupció no és fàcil.
6: No,
14: perquè llavors ve el debat de... Sempre tenen la pagueta.
6: Sí, per això, clar. També hi ha qui diu que els polítics cobren massa poc, perquè això fa que els que són realment molt brillants no vulguin anar a la política, sinó que prefereixin quedar-se a l'empresa privada perquè no se sotmeten a aquesta... diguem-ne, el fet que es miri fins a l'última lletra del patrimoni que tenen, si s'han enriquit, si no, una exposició pública que des de la privada no tenen, i per això fa que els més brillants no vagin a la pública i prefereixin quedar-se a l'empresa privada perquè això, perquè no els hi surt a compte, entre cometes. Si, I aquí diu que si cobressin més, potser seria més rendible i seria més
27: i perquè,
6: atractiu.
27: I com deia la Júlia, perquè després, per tornar a la privada, en alguns casos, no sé, és molt enginyers, difícil. Arquitectes, és, sí. És complicadíssim. Mm.
13: També és cert, només que els sous públics, això m'agradaria dir-ho, són molt variats. Sí. És a dir, és cert que un ministre cobra uns 80.000 euros i que a vegades un alcalde, no? Avui mateix Xavier Trias deia que hi cobrava 120.000 euros quan era alcalde.
27: Era l'alcalde d'Espanya que més cobrava. Però, per exemple, un dels sous més alts de l'administració, que potser la gent no ho sap, i molt preuat, per cert, és el de president o president de paradors. Molt més que el president del govern.
6: D'aquí 17 minuts seran les 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb un altre tema.
26: Catalunya migdia.
3: El balcó gastronòmic és un lloc...
4: Que bo.
3: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
4: Parella, què us podem partir?
3: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona. Ocasión
5: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: Ja m'entens.
8: Un programa d'un altre gènere.
7: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
32: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
8: Amb David Ávila.
32: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
10: Molt bé.
9: Arribarem a tot?
10: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
15: Esclat. Tota comunitat necessita un cor.
10: Un cor? Per què?
15: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
10: I reforçar la identitat?
15: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
10: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
16: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: Tots els marroquins roben.
19: Ens treuen treballs.
20: Com a trans, et veuen com un monstre.
21: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
25: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
29: Una soledat, la gent gran.
35: Són gent que roben.
36: Paràsit, marimatge.
37: Així estic solo.

0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Seguim al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. Hem parlat sobre aquest cas Zapatero, però avui el Ministeri de Consum ha bloquejat les pàgines web de plataformes d'apostes de prediccions, com ara Polymarket i Kalshi, perquè operaven sense llicència de joc a l'estat espanyol. Són plataformes que fan apostes sobre prediccions, ja siguin resultats electorals, indicadors econòmics, resultats esportius o fins i tot guerres i operacions militars. Ara mateix, per exemple, pots apostar si Pedro Sánchez continuarà al càrrec de president del govern el 30 de juny, d'aquí una mica més d'un mes. El govern espanyol recorda que els mercats de predicció estan considerats jocs d'atzar perquè es fan apostes sobre resultats incerts i, per tant, cal tenir una llicència específica. Ara el Ministeri de Consum els ha obert un expedient i, mentre resol aquesta investigació, els ha bloquejat el web. Saludem a Sílvia Pardo, que és presidenta de la secció de Dret de Consum del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Senyora Pardo, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Com funcionen aquestes plataformes de prediccions?
3: Doncs mira, en el cas de les dues plataformes que ha bloquejat amb mesures cautelars el Ministeri, estàvem parlant d'Amelia Market i Kalshi, són un mercat de predicció, i aquí entra una mica el debat, no? Si estem davant d'un joc o d'un producte financer, no? Perquè és una mica entre els dos. Aquí l'usuari que entra, on no hi ha una identificació prèvia, el que té que fer és fer uns ingressos dels diners, no? Ho pot fer amb targeta bancària, ho pot fer amb una transparència, o també ho pot fer amb criptomonedes, no? Aquí és on entra també el tema més delicat. Llavors, pots ficar una pregunta, no?, aquesta predicció, no?, tema d'eleccions, tipus d'interès, etc., inclús de guerres. Una vegada ja has fet aquesta pregunta, no?, comences a interactuar amb altres usuaris, que és el que t'interessa realment, perquè si aquesta aposta que has fet o aquesta predicció és molt, molt assídua, tindràs més gent que vulgui comprar el teu sí o el teu no. Mentre dura aquesta aposta, tu el que estàs fent és comercialitzar aquestes respostes, que normalment és el sí i el no, no hi ha més. I aquí és on pots treure els beneficis, no? Quanta més gent pugui apostar, més rentabilitat tindràs per aquella aposta. Això és el que dona fruit, és que puguin entrar màfies, etc., i és un mecanisme també de blanqueig de diners.
2: Quina diferència tenen amb les plataformes típiques d'apostes en línia, en la que hi ha molta gent que aposta, per exemple, a quin serà el pròxim gol en un partit de futbol?
3: Pues, primer de tot és la normativa, no? Les apostes que coneixem, la casa d'apostes que coneixem, està sota la normativa espanyola o qualsevol normativa estatal dels altres països europeus. Primer tenen una llicència, és a dir, que si hi ha una fallida, tu, pues, aquella cartera que pots tenir amb els teus diners, recuperes, no?, aquelles inversions, aquells diners. El segon és que tu, en la típica plataforma de jocs d'atzar, el que estàs interactuant directament amb la casa. Són ells qui fixen el que val aquella quota, no? I, en canvi, en aquestes plataformes que són mercats de predicció i també amb un vertent financer, el que estàs interactuant és amb la resta d'usuaris. Són ells els que fixaran el preu del valor d'aquella resposta. Llavors, bueno, per això entrem aquí una mica en mercat financer. I el tema també és el risc, no? El risc que tens d'aquella valet, si no pots entrar, no recuperaràs mai aquella inversió, aquells diners que tens, i no tens tampoc, com aquí tenim a Espanya, la Comissió Nacional de Mercat de Valors, que estigui darrere i que d'alguna manera doni aquella garantia, no?, a l'usuari.
2: I aquí diu que poden arribar a manipular, per exemple, els preus d'un producte per interessos d'aquestes plataformes.
3: Sí, evidentment. Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també, doncs, en possibles inversions d'un estat. És a dir, si hi ha algun... Doncs, pot ser una persona amb molts diners, un milionari, o, el que dic, màfies, que inverteixin molt per un resultat en concret, això pot ser que determini el resultat i que la gent, doncs, es decanti per una resposta o una altra.
2: I, per tant, acaben manipulant l'opinió pública, per exemple, sí, davant d'unes eleccions.
3: Evidentment, molta gent creu que això són mercats d'informació i realment no. No hi ha cap control d'informació previ per cap organisme.
2: N'hi hauria més? És a dir, el govern espanyol pot tenir algun altre que pugui també intervenir com ha intervingut aquestes dues, o de moment amb aquestes dues ja estaria pràcticament copat al mercat?
3: Aquestes dues són les més importants. Hi ha d'altres països, però aquestes són les que més s'estan movent, tant dins de metaversos, inclús dins del jovent. El tema més important també per al que ha entrat el Ministeri de Consum és que no té els controls previs que pot tenir una plataforma de joc d'atzar que tenim a Espanya, no? És a dir, tu quan entres hi ha una identificació prèvia. Mira que aquella persona no sigui un menor d'edat, que no hi hagi una discapacitació, és a dir, que no hi hagi una sentència, per exemple, que sigui el que entenem com pròdig, no? Que no pugui dilapidar el seu patrimoni. Tot això fa aquest control previ que aquestes plataformes no ho fan. És a dir, tenim aquestes diferències i de moment aquestes dues són les que més problemes han tingut, entre queixes, reclamacions de persones que l'han utilitzat i han perdut grans quantitats de diners.
2: Una altra cosa és si bloquejant les pàgines web s'aconsegueix l'objectiu, no? Perquè si canviant la VPN o buscant alguna manera alternativa d'entrar en aquestes pàgines web, com si no estiguessis entrant des de l'Estat espanyol, pots sortejar, entre cometes, aquesta intervenció del govern. Vull dir que aquesta és una altra derivada, no?
3: No, i evidentment ara mateix encara es pot entrar. Hi ha aquest bloqueig de mesura cautelar, però no tindrà constància fins uns 7 o 8 dies. És a dir, que si ara la gent pot entrar amb tota la publicitat que s'està fent, hi poden entrar. Però és un mecanisme, però de fet s'ha tingut que fer aquesta mesura a través del BOE. És a dir, no teníem ni el domicili físic per poder enviar directament aquest bloqueig, no? Dins de l'Estat espanyol, que no és l'únic, hi ha d'altres estats que també ho hem fet, com França i Brasil.
2: És Sílvia Pardo, és presidenta de la secció de Dret de Consum del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
3: Bona tarda i moltes gràcies.
2: No sé com ho veieu, la sensació aquesta d'intentar posar portes al camp, que és l'expressió habitual, però sí que això, no tens ni una seu física on anar per intervenir les oficines perquè no hi ha oficines, i per tant acabes fent-ho a través del BOE, i aquesta sensació que tu intentes aturar aquestes pàgines web però sempre troben la manera perquè l'usuari pugui sortejar aquesta intervenció i acabar apostant de la mateixa manera.
1: Sí, el dubte és si la mesura serà eficaç, però és cert que els jocs d'atzar, no, diríem l'addicció a la ludopatia, al joc, a les apostes, doncs és un problema de salut pública creixent, sobretot entre gent jove, i a més, moltes vegades en barris més vulnerables, no? És les cases d'apostes, com han anat creixent a les rodalies de les grans ciutats, és realment una cosa, jo crec, que fa por, i per tant, diríem, benvinguda sigui la mesura. Una altra cosa, si serà suficient, si cal anar més enllà, i amb internet ens passa sempre, no?, que efectivament tota l'estona com intentar posar parar l'aigua amb els dits.
4: Nosaltres fa temps vam fer ja un reportatge de les apostes per Telegram. És a dir, que és que ja no cal que hi hagi una seu física, és que no tenen ni web en alguns casos, no? Home, la Sílvia Pardo ha dit pot servir, per exemple, per blanquejar diners. Clar, llavors ja no és un joc només, no? És alguna cosa més. I després la fórmula aquesta, no?, que ho comentaves abans, no? Clar, no són les apostes tradicionals en tant que són els usuaris qui decideixen, i per tant allà és més fàcil, no sé si és la paraula, és més fàcil fer trampes, no?, perquè tu pots induir una aposta que ja estigui decidida per part del que la proposa, no?
2: De fet, que hi ha gent que té informació privilegiada i entrant en aquestes plataformes s'ha enriquit. Vull dir, els Estats Units van condemnar a un soldat que va apostar sobre la detenció de Nicolás Maduro. Ell tenia informació perquè formava part de l'operació, per tant sabia que el detindrien, per tant aposta sabent que el detindran, aposta que el detindran i guanya diners. Hi ha qui diu que membres de l'administració de Donald Trump han apostat per la pujada o la baixada del petroli sabent davant mà si Donald Trump pensava fer un atac o reobrir o tancar l'estret d'Hormuz. Per tant, tenint informació privilegiada, com que apostes contra altres usuaris que no tenen la mateixa informació, doncs clar, tens moltes més possibilitats d'enriquir-te d'una manera totalment il·lícita amb aquesta informació privilegiada.
5: La Sílvia Pardo parlava del control parental, no? El control parental ja l'hem vist com s'ha intentat assolir, no?, amb temes de pornografia, amb temes d'accés a certes aplicacions, etc, etc. Ja sabem quin ha estat l'èxit que s'ha aconseguit en general, no? Per tant, tinc poca esperança, diguem-ne, que en aquest cas s'aconsegueixi. Però a mi, d'aquest fenomen d'aquestes dues plataformes, m'espanta una mica o m'esclata una mica el cap, per dir-ho així a l'engròs, tota la desinformació i el soroll mediàtic que poden generar, no? És a dir, algú entra allà, decideix de preguntar si Pedro Sánchez està malalt o no està malalt, o de si Zapatero serà detingut o anirà a la presó, o el que sigui, és igual, el que qualsevol es pugui inventar, i s'enriqueix, però a més fa un soroll mediàtic o una desinformació que no està basada, òbviament, ni en fets, ni en proves, ni en la feina que fan els mitjans habitualment, no? Qualsevol mitjà informa sobre coses que han passat. Aquests prediuen o generen informacions sobre coses que passaran en el futur. I això, de la manera que sabem que la gent llegeix poc i es fixa molt en els grans titulars, doncs pot generar estats d'opinió.
4: Això que deies, com... no? L'exemple aquest de... Si Pedro Sánchez encara hi serà el 30 de juny.
2: Aquesta persona encara està vigent, eh? Ara pots entrar.
4: Clar, però crees una expectació en base a res, perquè enlloc s'ha dit que estigui previst que ho deixi o no ho deixi el 30 de juny, no? Llavors hi haurà molta gent que pot, com dius tu, sense tenir aquesta informació, pensar-se que aquesta opció...
2: Això abans d'unes eleccions es pot intercedir, o de fet hi ha gent també que, si tu tens molts diners, és a dir, tu, per exemple, m'invento les xifres, però tu compres ara accions d'una empresa a 10, per exemple. Com que tu compres, fas que pugin aquestes accions. Hi ha gent que veu que està pujant i diu alguna cosa passa, per tant, també compra. Quan està al pic, llavors decideixes vendre, les has comprat a 10, a 20, és una especulació, però clar, l'especulació l'estàs provocant tu amb la informació privilegiada que tens o amb aquesta aposta que saps que pot molta gent arrossegar per tal de fer la mateixa aposta que tu. Ara, la sensació aquesta d'intentar posar portes al camp i d'intentar aturar una cosa que sembla pràcticament inaturable, sí, però vaja, el govern espanyol com a mínim ho intenta a través d'aquesta mesura del Ministeri de Consum d'intentar com a mínim bloquejar aquestes dues webs que de moment continuen funcionant, eh? Trigarà uns quants dies a fer-se efectiva la mesura i un cop sigui efectiva, insisteixo, que a través de canviar la VPN o a través de buscar altres fórmules per connectar-t'hi, semblarà que podries sortejar, entre cometes, aquest bloqueig. Però veurem com evoluciona, però és un tema del que realment molta gent cada vegada està posant més crits d'alerta i avisant que aquí hi ha molta informació i que, a més, s'està utilitzant per això, influir en l'opinió pública en temes tan delicats com no només els econòmics, sinó també els polítics a l'hora de fer unes eleccions. Veurem com evoluciona tot plegat, perquè això tot just acaba de començar. Neus Tomàs, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a totes tres. Fins la pròxima.
5: Gràcies a vosaltres.
2: I aniré
5: gràcies.
2: Buscant si el dia del papa us convido o no us convido, depèn del que t'interessi.
4: A disposa.
2: Ah, molt bé.
1: A Montserrat, per això no ho sé.
4: No, Montserrat no, eh?
2: No, Montserrat no, ja no hi sou a temps, eh? No, les acreditacions no. Estan tancades, eh?
4: Nosaltres tot el que sigui guanyar-nos un espai al cel, si és venir aquí al papa.
2: No, Montserrat ja segur que no. D'això esteu alliberades. Els que hi hem d'anar-hi ja estem acreditats. I per
4: posaràs
2: tant, ja
4: el Siri en el nom nostre.
2: Sí. Que calgui, tu. Ja obriré una mena de compte per tal que tothom em faci passar els seus comptes pendents. Gràcies a totes tres. Ho deixem aquí. De seguida el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, el 3Cat Info amb tota l'actualitat. Tornem demà a les dues. Bona tarda de dimarts a tothom.
6: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
7: Cinema sense límits.
8: Cinema sense fronteres.
9: Cinema sense mesures.
10: En definitiva,
11: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
12: Quan el cinema es fa ràdio.
13: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
14: Això és un blues, tio.
13: Com que un blues?
14: Sí,
13: per just... Què? Per què un blues?
14: Just blues.
13: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Txell Vallespí-Soriol. D'aquí mitja hora, el Departament d'Educació i el sindicat reprenen les negociacions per desencallar el conflicte i ho fan hores abans que comenci la vaga convocada per demà. Es tracta de la cinquena trobada entre el govern i els representants dels treballadors i el principal escull continua sent els sous de professors i de mestres. Departament d'Educació, Maria Costa, bona tarda.
2: Bona tarda. El govern ha intentat convèncer els sindicats en dues ocasions. Primer, accelerant el cobrament de l'augment de sou en 3 anys i no 4, uns 200 euros al mes, i després pagar-los més per fer tutories a través dels complements. De moment, cap proposta ha servit de res. Els sindicats ho veuen insuficient i esperen que avui una nova proposta econòmica sobre la taula del departament pugui capgirar la situació. Mentrestant, i per tenir la negociació més de cara, el govern ha aprovat avui una dotació de prop de 1.800 efectius més per al curs que ve, ho ha explicat Sílvia Paneque, la portaveu del govern.
3: Però esperem que ens permeti desencallar el conflicte i acostar posicions amb uns recursos que, com dic, no són menors i amb uns acords de govern que crec que donen una idea clara de que el govern vol enfortir, no només resoldre les condicions laborals del professorat, que ho hem dit sempre, sinó enfortir el nostre sistema educatiu.
2: A diferència de les passades reunions, aquesta vegada sí que hi assistirà el sindicat Professors de Secundària. Unitat Mòbil Matilde Seoane i Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
1: Més notícies, Cèlia Forment.
4: Els docents no hauran d'acreditar el coneixement del català a les Illes Balears en algunes places i tampoc l'hauran d'aprendre els alumnes que acreditin que hi estan de pas. És un acord del PP i Vox que ha incorporat en la llei Òmnibus i de simplificació administrativa. L'oposició culpa la presidenta, Magda Proens, d'agenollar-se davant Vox, d'anar per la porta del darrere i contra els drets dels catalanoparlants. Sentim Lluís Apestegui, de Més Mallorca, i la resposta de Proens.
5: El català necessita protecció, impuls, no eliminació de les mesures de protecció. Vostè diu que té línies vermelles, però a cada pic que negocia amb vos, aquestes línies vermelles se converteixen en línies rojigualdes.
6: Vostè té un problema. Sí, i és que vostè, a sa llengua, domer la defensa de manera parcial, intermitent o fixa discontinua.
1: L'Iran ha restaurat parcialment l'accés a internet internacional després de gairebé 3 mesos de bloqueig, segons ha confirmat l'organització NetBlocks, que vigila el trànsit i la seguretat a la xarxa. Les autoritats iranianes van tallar l'accés des de l'inici de la guerra amb els atacs dels Estats Units i d'Israel el passat 28 de febrer. Aquest ha estat el bloqueig d'internet global més llarg de la història en tot un país.
4: Investigadors catalans descobreixen que moltes ampolles de plàstic no es poden reciclar totalment per culpa de la seva estructura molecular. Segons els investigadors de l'Institut de Ciències del Mar i de l'Institut de Química Avançada de Catalunya, ni tan sols els enzims més avançats els poden desfer. Es tracta del PET, un dels plàstics més fabricats del món, que és present a milions de tones de residus que acaben en abocadors de l'oceà. L'estudi s'ha publicat a la revista The Journal of Physical Chemistry Letters.
1: Desarticulen una banda internacional amb ramificacions a Catalunya que creava programes informàtics per fer estafes bancàries. Venien a aquest programari a d'altres delinqüents a que facilitaven eines i també credencials bancàries robades com el nom d'usuari i la contrasenya de les víctimes perquè executessin el frau. Tres dels dos caps de l'organització vivien a Barcelona i Sitges. Eren homes joves amb estudis d'enginyeria i informàtica. Així ho ha explicat aquesta emissora l'inspector de la Policia Nacional encarregat d'aquesta investigació conjunta amb l'Europol, la policia de Hannover i les autoritats franceses.
7: Eren persones formades aquí en Europa, tenien un perfil técnico de alta capacitación. Estaban viajando por Europa, por Marruecos, se alojaban en hoteles de lujo, eran propietarios de vehículos de alta gama y al final era un ritmo de vida por encima de la media.
1: Els investigadors creuen que les estafes podrien superar els 4 milions d'euros. Esports, Sònia Olear, bona tarda.
8: Bona tarda, Txell. Alexia Putellas podria anunciar en les pròximes hores el camí del seu futur dins o fora del Barça femení. El conjunt blaugrana jugarà demà el seu últim partit d'aquesta temporada al Johan. El tècnic del Barça, Pere Romeu, admet que si Alexia Putellas marxa, haurà de rebre l'homenatge que mereix. També demà la Lliga F, l'Espanyol visita el camp del Deportivo. Avui a les 7 juga el Badalona Woman, que rep el Madrid a Palamós. Monchi ha estat presentat aquest migdia com a nou director general esportiu de l'Espanyol, que ha confirmat la seva confiança confiança en Manolo González com a tècnic del primer equip. Xavi Pascual segueix amb la seva idea de marxar a Dubai després de la reunió d'avui amb Joan Laporta, el president del Barça electe. La sortida del director esportiu, Juan Carlos Navarro, serà una de les decisions que prendrà la directiva, que també comença a buscar un nou entrenador. L'Uni Girona incorpora la balear Juana Camilion a l'ACB. A les 8 es juguen els 20 minuts que queden pendents del Penya Unicaja de Màlaga, suspès en el seu moment per problemes amb el marcador electrònic. I en hoquei patins, avui es juguen els tercers i definitius partits de play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina. Barça-Noia, Calafell, Reus, Igualada, Voltregà.
0: Fins aquí les notícies.
9: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La línia X30 completarà finalment el seu recorregut i connectarà directament Sant Just amb l'estació de Sant Feliu. Una millora que facilitarà els desplaçaments quotidians cap al tren i altres serveis de transport metropolità. De manera provisional, mentre continuïn les obres d'urbanització de l'entorn ferroviari, el servei tindrà com a punt final la plaça Pere Dot, situada a uns 200 metres de l'estació. La millora del servei també comportarà canvis dins el municipi. La parada inicial actual de Masllui passarà a ser una parada de pas, una modificació que permetrà reduir les molèsties derivades del soroll i de l'acumulació de vehicles al final del trajecte. Paral·lelament, el recorregut pel barri es reforçarà amb un traçat més equilibrat i amb una cobertura més àmplia per facilitar l'accés al transport públic des de diferents punts de la zona. Una de les principals novetats serà la incorporació de nous autobusos articulats que incrementaran la capacitat de la línia en aproximadament un 30% i milloraran el confort dels usuaris. Per adaptar-se a aquests vehicles, l'Ajuntament de Sant Just ja ha adequat totes les parades de l'X30 i preveu executar actuacions en diversos punts del recorregut, especialment a les cruïlles de Rosa Luxemburg amb Rosa Leveroni, Rosa Leveroni amb el passeig de Masllui i Narcís Monturiol amb Ramon i Cajal. I pel que fa a cultura, la Coral Harmonia de la Gent Gran oferirà el seu concert de primavera el pròxim dilluns 1 de juny a la Residència Vitàlia. L'actuació, organitzada per l'Associació de Gent Gran de Sant Just, començarà a 11:45 del matí i s'allargarà fins a 12:45. El concert inclourà un repertori de boleros i couplets interpretat pels membres de la coral. L'activitat compta amb la col·laboració de la Residència Vitàlia i s'emmarca dins les propostes adreçades a la gent gran del municipi. I en política, el portaveu i regidor de la CUP, Sant Just, Lluc Tost, ha passat pels micròfons del programa La Rambla de Ràdio d'Esvern per valorar els acords del ple municipal del passat 29 d'abril. Durant l'entrevista, Tost ha fet balanç de diverses carpetes clau, posant en especial èmfasi en la transparència administrativa i en la necessitat de reformular el model de seguretat del municipi. Pel que fa a l'aprovació del nou protocol contra l'assetjament sexual a l'Ajuntament, aprovat per unanimitat, el portaveu de la CUP ha lamentat que el govern municipal no hagi facilitat les dades d'incidències dels darrers anys sol·licitades per l'oposició. Segons Tost, l'executiu s'ha escudat en la protecció de dades per no lliurar aquesta informació, la qual consideren necessària per valorar si el protocol és útil o no. A més, ha assenyalat que el document és massa feixuc pels treballadors i ha proposat fer-ne una versió més intel·ligible o infogràfica. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi.

Doncs avui dimarts tornem a la rutina, tornem al refugi, després d'aquest cap de setmana llarg, en què d'ahir, dilluns, va ser festiu. Per tant, ara sí, tornem a començar la setmana en dimarts. Però va, ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Com sempre, anirem amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 5:45 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb una tertúlia esportiva sobre el Barça femení amb l'Àlex Compte i la Maria Cesena. Seguidament, Mare meva quin show amb la companyia Mare meva. I posarem fi amb Cultura al dia amb la Sara Vitó. I ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom informatiu. El cas Plus Ultra continua sumant capítols judicials. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha decidit ajornar la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero com a investigat fins als dies 17 i 18 de juny, després que la defensa demanés més temps per preparar el cas. L'expresident havia de declarar inicialment el 2 de juny, però el seu advocat ha argumentat que necessita més marge per estudiar una causa amb més de 4.000 folis i 700 documents, als quals la defensa ha tingut accés aquesta mateixa setmana després de l'aixecament parcial del secret de sumari. La investigació gira al voltant de suposades irregularitats en el rescat de Plus Ultra i el possible paper clau de Zapatero, amb presumptes delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. Les acusacions populars ja han avisat que si es produïa aquest ajornament reclamarien mesures cautelars contra l'expresident, com ara la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'estat o compareixences periòdiques davant del jutjat. Fins i tot, una de les acusacions ha anunciat que demanarà la presó provisional. La UDF ha trobat més de 286.000 euros en efectiu al domicili de Julio Martínez, empresari i mà dreta de José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en la causa de Plus Ultra. Segons l'informe policial, els diners estaven amagats en diferents punts de la casa i fins i tot a l'interior d'un radiador, en una distribució fragmentada que ha aixecat les sospites dels investigadors. També es van localitzar sobres amb inscripcions aparentment en xinès que contenien quantitats exactes de 10.000 euros cadascun. Paral·lelament, la policia també ha demanat una valoració inicial de la gran quantitat de joies que es van trobar dimarts passat a la caixa forta del despatx de Zapatero per determinar-ne el valor real. L'entorn de l'expresident assegura que aquestes peces provenen d'herències, regals i viatges. A més, també s'hi va trobar discs durs, memòries USB i documentació vinculada a les empreses investigades. Per últim, l'UDEF atribueix també un paper clau en la trama a les filles de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura i Alba, en la presumpta emissió de factures falses a través de la seva empresa, WTF, que segons la policia hauria servit per donar cobertura formal a moviments econòmics sota sospita. Els investigadors sostenen que l'empresa actuava com una peça més de l'entramat, encarregada de canalitzar i redistribuir pagaments, mentre que Zapatero hauria portat els contactes comercials. I la crisi pel cas Plus Ultra continua sacsejant el PSOE. El president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, ha demanat a Pedro Sánchez que sotmeti a una qüestió de confiança o que convoqui eleccions anticipades, assegurant que el partit viu el seu moment de més risc de tota la democràcia. Page considera que la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero és una prova enorme per al PSOE i ha admès la seva preocupació i decepció. Una línia similar a la de l'expresident socialista Felipe González, que també
també ha reclamat abans de les eleccions. Tot i això, el govern espanyol rebutja aquesta opció i des de la Moncloa insisteixen que mantenen la confiança en la innocència de Zapatero i asseguren que l'executiu continuarà governant fins al 2027, descartant així qualsevol avançament electoral. Així doncs, mentre creix la pressió interna i externa, Pedro Sánchez es manté ferm i aposta per resistir una nova tempesta política.

Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, ha anunciat que deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se en la seva defensa judicial després de ser investigat per la mort del seu pare, Isaac Andic, durant una excursió a Montserrat el desembre passat. En una carta enviada a la plantilla de Mango, Andic assegura que viu una acusació injusta i infundada i defensa la seva innocència i confia que la veritat acabarà imposant-se. La decisió arriba una setmana després que fos detingut i deixat en llibertat sota una fiança d'1 milió d'euros. La família d'Andic i la direcció de Mango li han expressat el seu suport, mentre que la magistrada instructora considera que hi ha indicis suficients d'un presumpte delicte d'homicidi.

Macrooperatiu policial aquest matí a les comarques gironines contra una organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana. Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en un dispositiu desplegat a 12 municipis gironins, entre ells Girona, Salt, Cassà de la Selva, Sils o Caldes de Malavella. En total s'han fet 27 entrades i escorcolls i s'han desmantellat 11 plantacions de marihuana i també s'han intervingut armes i diners en efectiu. La policia també vincula aquest grup amb blanqueig de capitals i tinença d'armes. L'operatiu ha mobilitzat uns 600 agents de diverses unitats especialitzades i continua sota secret d'actuacions.

Els Estats Units han tornat a bombardejar objectius al sud de l'Iran en el primer atac des de l'abril. Washington ho descriu com un atac d'autodefensa per protegir les seves tropes davant presumptes amenaces iranianes. Segons fonts nord-americanes, els objectius incluïen punts de llançaments de míssils i embarcacions que intentaven col·locar mines a la zona de l'estret d'Hormuz. L'atac arriba en un moment especialment delicat, ja que Washington i Teheran mantenen converses per intentar tancar un acord de pau amb la reobertura d'Hormuz i l'aixecament de sancions sobre la taula. Tot i això, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha advertit que o serà un bon acord o no n'hi haurà cap. Per la seva banda, l'Iran assegura haver abatut un dron nord-americà i adverteix que respondrà a qualsevol violació de l'alto el foc en un nou repunt de tensió que posa en risc unes negociacions ja molt fràgils.

ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. L'X30 reforça la connexió entre Sant Just i Sant Feliu amb més capacitat i nous autobusos. La línia ampliarà el seu recorregut fins a l'entorn de l'estació de tren i incorporarà vehicles articulats amb un 30% més de places. Dones de Sant Just, una exposició fotogràfica posa el focus en la diversitat femenina del municipi. La mostra, impulsada per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just d'Esvern, amb col·laboració de l'Ajuntament, s'inaugurarà el 27 de maig als Jardins de Can Ginestar. La Coral Harmonia prepara una nova actuació de primavera a Sant Just l'1 de juny. El concert oferirà cançons de boleros i couplets a la residència Vitalia. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

El Barça femení va tornar a tocar el cel d'Europa. Les blaugranes es van proclamar dissabte campiones de la Champions League per quarta vegada després de golejar a l'Olympique de Lió per 4-0 a la final disputada a Oslo. Després d'una primera part complicada, l'equip de Pere Romeu va reaccionar amb una segona meitat espectacular. Amb dos gols d'Eva Pajor i dos gols de Salma Parayuelo, van acabar golejant a les franceses. Amb aquesta victòria, el Barça reconquista Europa, suma el seu quart títol continental i confirma una vegada més el seu domini del futbol blaugrana femení. I avui estem pendents d'Alexia Putellas, que podria fer un anunci sobre el seu futur. Luis de la Fuente va anunciar ahir la llista de 26 convocats per al Mundial d'aquest estiu, amb novetats destacades com Gavi, Eric Garcia i Joan Garcia. També hi seran Nico Williams i Lamine Yamal, que arriben amb temps, a temps, tot i estar una mica tocats i recuperant-se de les seves lesions. Entre les absències més sonades cauen noms importants com Lenormand, Alex Remiro o Dinhausen, en una convocatòria on el seleccionador manté bona part del bloc campió de l'Eurocopa per intentar portar Espanya cap a la segona estrella. En total, hi haurà 9 catalans, 8 jugadors del Barça i, per primer cop en la història, 0 del Real Madrid. I aquest cap de setmana s'ha acabat oficialment la temporada a primera divisió. El Barça va tancar el curs amb una derrota per 3-1 al Camp del València en un partit intranscendent per als blaugrana. L'Espanyol, per la seva banda, va empatar a 1 contra la Reial Societat, un resultat que esvaïa el complicadíssim somni europeu dels blanquiblaus, que finalment es queden sense premi. I la gran decepció va arribar a Montilivi, on el Girona va empatar 1 contra l'Elche en un partit que només li servia guanyar per salvar-se. Els gironins no van poder completar la remuntada i posen punt i final a una temporada molt complicada, consumant el seu descens a segona divisió després de 4 temporades a primera. Una jornada molt amarga i de desolació per al conjunt de Mitchell i per l'afició gironina. L'empresari Enrique Riquelme finalment serà candidat a les eleccions del Real Madrid i el candidat ha demanat públicament a Florentino Pérez un debat electoral per comparar projectes abans dels comicis. Riquelme assegura que vol presentar un projecte a favor del Real Madrid i ha criticat que el soci és un dels grans oblidats del club. El candidat presentarà oficialment el seu projecte aquest dimecres i reclama més democràcia i debat perquè els socis puguin decidir. I ara presentem la cançó del dia.

I avui per començar la setmana anem amb una cançó de desamor, però no ens hem de posar tristos, eh? El seu creador, aquest any, ens està demostrant una evolució en la seva manera de fer i sentir la música, i és un dels grans projectes nacionals. El missatge de la cançó gira al voltant de la nostàlgia, del penediment i d'aquesta necessitat tan humana de voler recuperar allò que hem perdut. Parla d'algú que continua buscant una persona que ja no hi és, que viu atrapat entre records i preguntes sense resposta. Hi ha molt de dolor, però també molta tendresa. És la història d'una persona que reconeix errors, que lamenta el mal que potser va causar i que enmig de tot encara no sap com aprendre a viure sense aquell amor. És una peça que parla del dol sentimental, d'aquelles ferides que no es veuen però que continuen molt obertes. Pel que fa a l'artista, s'ha convertit en una de les veus més personals i reconeixibles del pop estatal actual. Amb un estil emocional i molt proper, les seves lletres tenen la capacitat de posar paraules a emocions que sovint costen d'explicar, convertint les històries íntimes en absoluts himnes. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir el 6 de març del 2026. El cantant va participar a La Voz i abans formava part del grup Cincinnati. I escolta, que també va ser l'ex de Laura Escanes. Què? Com ho tenim això? Doncs va, ara sí que soni Dime dónde estás de Álvaro de Luna.

Doncs brutal aquesta cançó, tot i ser de desamor, és molt animadeta i, escolta, donen ganes de ballar-la, eh? Però va, ara sí, anem directament amb l'efemèride del dia. Avui, 26 de maig, fa 86 anys que començava la batalla de Dunkerque. A les platges d'aquesta ciutat costanera del nord de França, centenars de milers de soldats aliats van quedar atrapats i rodejats per l'avenç implacable de l'Alemanya nazi. Tot semblava perdut, Europa s'enfonsava, però entre la desesperació també va emergir una història de resistència que encara avui ens perdura. Més de 330.000 soldats britànics, francesos, belgues i canadencs van aconseguir escapar d'aquell infern gràcies a una evacuació gairebé impossible, el que ara coneixem com el miracle de Dunkerque. Vaixells, militars, embarcacions pesqueres, civils, anònims, tots units per una missió desesperada, salvar vides mentre les bombes queien i l'horitzó cremava. No va ser només una victòria militar, ni tampoc una gran ofensiva heroica. Va ser una retirada, però una retirada que va canviar la història. I aquí és on aquesta efemèride ens permet reflexionar, perquè de vegades resistir no significa avançar. De vegades l'heroïsme no consisteix a conquerir i tombar l'adversari, sinó simplement en saber marxar a temps, evitant un desastre major i recuperant-nos per tornar més forts. Dunkerque ens recorda això i també ens recorda la capacitat de resiliència i d'esperança dels éssers humans. Fins i tot en els moments més foscos, quan tot sembla condemnat i perdut, la voluntat humana ens permet trobar una escletxa per continuar endavant. Aquelles platges, evidentment, van ser testimonis de la por, del caos, de la mort i d'imatges horribles, però també de la solidaritat, del coratge i de la resistència col·lectiva. Homes joves que no sabien si tornarien a veure casa seva, civils que van sortir del mar sense garanties, pobles sencers que van entendre que hi havia moments en què no es podia mirar cap a una altra banda. I avui, 86 anys després, recordar Dunkerque no és només recordar una batalla, és recordar que la història també la canvien aquells que, quan tot s'enfonsa, decideixen no rendir-se. Que fins i tot, enmig del desastre, la dignitat humana pot sobreviure i que de vegades resistir també és una forma de victòria.

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
1: Smooth Jazz Club.
0: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda.
1: Come on to my love.
0: Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Cinema sense límits.
3: Cinema sense fronteres.
4: Cinema sense mesures.
5: En definitiva,
6: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
7: Quan el cinema es fa ràdio.
8: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
9: Això és un blues, tio.
8: Com que un blues?
9: Sí,
8: per
9: just...
8: Què? Per què un blues?
9: Just blues.
8: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.
10: I ara comencem la tertúlia esportiva sobre el Barça femení.

0: Bona tarda, Àlex. Bona tarda, Maria. Què tal? Com esteu?
1: Bona tarda. Molt bé, molt contenta.
2: Moltes gràcies per tornar-nos a convidar.
0: No, de res, home. Tu ja ets un fitxatge clau aquí, Àlex.
2: No has pagat la clàusula de rescisió, tampoc.
0: No, no, no. Molt bé, com esteu? Àlex, tu vas anar a Oslo, vas veure com el Barça guanyava aquesta final de la Champions 4-0 davant l'Olímpic de Lió, que evidentment ha de ser el tema principal d'avui. Com vas viure tota aquesta experiència? Vam parlar amb tu just abans d'agafar l'avió, ara amb la ressaca emocional, què?
2: Molt bé, m'agradaria que fos una altra ressaca realment, però crec que el cansanci ha pogut a l'altre. No, sincerament, una experiència bastant inoblidable, crec que ha sigut una passada poder-ho viure, poder-ho compartir amb tothom i també amb els companys de professió. I no ho sé, crec que molt xulo que es va viure, sobretot perquè el resultat ens ha vingut de cara,
0: sí, sí,
2: però perquè crec que tanquem d'una forma molt rodona una temporada que ha sigut perfecta.
0: Totalment perfecta, perquè al final s'ha guanyat tot el que s'havia de guanyar. Maria, en el teu cas, tu com vas viure el partit?
1: Jo el vaig viure des de casa, però això, molt, molt emocionada, perquè també és això, tanques una temporada perfecta, també venint d'una temporada en què es qüestionava molt sobretot l'equip, després de doncs, el Pere Romeu també la primera temporada no va anar com s'esperava, potser Rolfo, Engin, que van marxar, doncs també crec que això també ha fet molt en l'equip.
0: Sí, sí, en parlarem perquè és el que deia la Maria ara, no? La veritat és que al principi de temporada tothom dubtava, inclús les jugadores ho han dit, que van rebre doncs, això, molts dubtes, no?, per part d'un sector de l'afició, i el que han fet és doncs, callar totes les boques que es podien callar perquè ho han guanyat tot, i una final on van dominar plenament. Potser és el que més et va sorprendre d'aquesta final, Àlex? Domini?
2: Sobretot la segona part. La primera part crec que va seguir un guió molt establert i era el que pensàvem que seria, un partit de tu a tu, on el Lyon tindria les seves quatre ocasions i que en una podia ficar-te el gol. Va marcar un gol, va ser anul·lat, i crec que el que va sorprendre va ser la segona part, un domini aclaparador del Barça, i que crec que, bueno, hòstia, ho vam celebrar molt. Però sí que he sorprès, no?, amb com va saber llegir el joc Pere Romeu, com va saber interpretar com anava a jugar Jonathan Giraldez i com va saber actuar davant aquesta tàctica, que és el que més punts feia, suposo.
0: Total.
2: Que era dir, hòstia, si Jonathan Giraldez planteja així, serem capaces de saber gestionar aquests canvis tècnics i tàctics, i en Pere Romeu ho va saber fer.
0: Sí, perquè jo crec que Maria és un dels grans noms, no?, del de Pere Romeu.
1: Sí, Pere Romeu al final era un duel entre dos grans coneguts, i també feia una mica això el que deia l'Àlex, una mica de por de que es coneguessin tan bé potser els dos entrenadors i de que potser Giraldez tenint un atac amb Dumorné, amb sí, sí, Vicky Beko, doncs que pogués fer mal, però realment a la segona part Pere Romeu va saber llegir molt bé la situació, i un gran nom que jo crec que és Eva Pallor, que va ser determinant per la victòria del Barça.
0: Totalment, totalment. Aquesta primera part va ser, és el que deia l'Àlex, no?, una part, bueno, molt complicada, potser el que ens esperàvem que durés tot el partit, no va ser així, però una primera part molt complicada on realment el Barça inclús va arribar a patir bastant.
2: Sí, no, no, i realment jo sóc patidor de mena, ja ho saps, sí, i em costaven estar aquests partits, però sobretot va ser, crec que la pujada mental i anímica ve de quan anulen el gol, i sí, després Catacoy fa una aturada, una falta
0: sí,
2: directa.
0: Sí, perquè quan anulen el gol és una pujada brutal, sí, no, perquè realment aquell moment del gol va ser una mica bajonazo.
2: Home, era una gerra d'aigua freda. Total. O sigui, era, hòstia, els pitjors presagis que podíem tenir s'estan complint. I crec que justament això, que anulen el gol i se li suma que Catacoy fa una aturada impressionant a una falta directa, crec que aleshores ho van veure clar que es podia, i que aquests fantasmes del passat que teníem amb Lyon doncs es podien superar.
0: Totalment, es van superar totalment, i arriba la segona part i el canvi és total. 4-0, 4 gols en una part, amb Eva Pajor, no?, que deia la Maria, clarament el gran nom de la nit, juntament amb Salma, també no li traurem aquest mèrit, però sí que és veritat que aquest primer gol d'Eva doncs, ens va donar molta confiança.
1: Sí, d'una Eva Pajor que a més també havia d'espantar els seus propis fantasmes,
0: cert,
1: que 5 finals perdudes, aquesta era la sisena, i jo crec que també la primera part li va passar una mica això, amb dues ocasions que va tenir per fer el primer i no les va poder materialitzar, i aquesta segona part doncs va poder espantar aquests fantasmes potser que ja tenia personals i marcar dos gols claus totals per la victòria del Barça.
0: Totalment, a més que al final se la veurà potser la que més emocionada, jo crec, per això que deia la Maria, per aquestes 5 finals perdudes, que es diuen aviat.
2: No, a la 6 era la vençuda, mai. Però sí que és cert que...
0: A veure
2: que
0: si també va... passa amb el Barça masculí, això.
1: Sí, aviam.
2: Bueno, són més de 6 ja, tristament. Però sí que és cert que es va treure com un pes de l'esquena, se la veia alliberada.
0: Total, eh?
2: I més que en els seus gols va ser quan l'àrbitre xiula al final, com totes les jugades van a ella, i em sembla que hi ha un vídeo que és Catacoy que li diu tu, com dient, això és per tu, ja està, voilà, te l'has tret de sobre aquesta espineta i celebra-ho, sí, i a sí, més ella se la ve veure contenta,
0: ostres, com la feien volar, un far de plorar, sí, boleta,
2: com la feien volar a crits, sí, d'MVP, sí, sí, crec que que, bueno, que això demostra que quin equip hi ha, com hi ha un vestidor, sí, com hi ha, sí, un equip humà, uh-huh, que rodeja i saben quan una jugadora ho necessita i, a més, doncs, estan allà per ajudar.
0: Perquè la primera part, el primer gol d'Eva Pajor, un autèntic golaç, eh?
2: Espectacular.
0: És un autèntic golaç.
1: El control orientat que fa amb el passe de Patri és mig gol, pràcticament.
2: Sí. M'agradaria que el recordo. Tinc la imatge borrosa del record d'estar al camp. Segurament si veig el vídeo dic, hosti, sí, aquest és el primer.
0: Però què vol dir, Àlex? Però... que anaves ja una mica...
2: No, de l'emoció, perquè, hosti, són gols que no te'ls esperes. Igual que el de Salma, que xuta des de fora, hi han dos gols, que el del rebot i el de Salma al quart, que dius, vale, doncs això ja serà gol, però hi ha aquests dos que són autèntics golaços i que són la salsa del futbol, que
0: totalment
2: diuen.
0: I escolta, a l'estadi com es va viure tot això?
2: És un estadi aquests molt gols. Raro. És un estadi
0: perquè
2: molt
0: a més era petitet, ho vam comentar i ens vam queixar molt que era un estadi de 25.000 persones.
2: Exacte, o sigui, crec que el problema més de l'adhesió que sigui Oslo no és tan geogràfica on és, vull dir, al final és Europa,
0: sí, sí,
2: i clar, et toca Malta, et toca Bilbao, com et pot tocar a qualsevol lloc, però et toca allà i has de... Pues, bueno, si fos un equip de Noruega t'encantaria que et toqués al costat de casa. Mm-hmm. Bé, ens vam haver desplaçar, però l'estadi és un estadi molt petit. Tot i així es va omplir, no era un no està tot ple, però sí que molt, molt ple, van quedar molt pocs seients buits. I és un estadi raro, vull dir, tens un Domino's Pizza dins, tens un Burger King, tens...
0: Ostres.
2: Des de fora sembla un centre comercial, de fet hi ha un centre comercial enganxat, és...
0: No, dona... no crec ni que sigui l'estadi més gran d'Oslo, no?
2: No ho crec, no tinc aquesta informació,
0: jo tampoc,
2: per tant no vull tirar el triple, però sí que és cert que des de fora... no et dona la sensació que estàs a un estadi si no fos per les lones gegants que tens la Copa de la Champions.
0: Però l'afició del Barça va estar a l'alçada. Sí, eh?
1: Com sempre, sí, com cada
2: exacte
1: any.
2: I molta afició del Lyon desplaçada, cosa que en comparació amb Bilbao em va sorprendre, uh-huh, i no va haver-hi mals rotllos, no, que jo veigués, sí que potser algú que, pues, bueno, quan marquen el gol al Lyon, que després li anulen, encara en són una mica i celebren de més, però bueno, això se't retorna una mica quan te l'anulen,
0: sí.
2: I al final és el joc del
0: futbol. I tant que sí. Hem parlat molt d'Eva Pajor, un altre dels grans noms és Salma Parayuelo, que, escolta, també va ser una jugadora que va rebre molts dubtes i aquest final de temporada, Maria, ha sigut espectacular.
1: Sí, jo crec que per ella també era important reivindicar-se, perquè venia de fer un gran partit a les semifinals contra el Bayern, i jo crec que venia també, per això va ser titular per damunt de Clàudia Pina, jo crec que també Pere Romeu volia confiar en ella perquè sempre apareixen partits grans, és una cosa que té Salma, que potser durant la temporada hi ha alguns dubtes, té alguns partits que no està tan encertada, però arriba el dia en què ha d'estar i apareix.
0: Sí, sí.
1: I ho demostra amb un gran gol que jo crec que ningú oblidarà, que és el primer de Salma.
0: Sí, un golaç. És aquest partit, no? El partit del Bayern, que és el punt d'inflexió per Salma Parayuelo.
2: No, totalment, i a més, parlar amb companys i teníem aquest dubte de si havia estat titular, perquè en les altres finals hi havia tremolat més les cames i, uh-huh, deies, ostres, no sé si posar-la com a revulsiva o que surti de titular, i ha callat boques. I crec que aquest final de temporada no fa justícia en el conjunt de tota la temporada, perquè si mirem el final de temporada és una renovació clara, si mirem tota la temporada, tot el que veia abans dels quarts, semifinals i final de la Champions, hi ha més dubtes. Però escolta, si tens una jugadora que et fa aquests partits al final, aquest tram final, que és el més important de tots,
0: te l'has de quedar.
2: Benvinguda.
0: Te l'has de quedar. Per tant, anem a fer una mica valoració general de la temporada. Poc podem dir, no? Temporada perfecta.
2: Si vols un 9,9 perquè vam perdre un partit, si volem fer la broma, però crec que és un 10 de 10.
0: Només s'ha perdut un partit, eh?
2: Sí, però és que tampoc crec que haguem d'exigir que guanyin tots els partits.
0: No,
2: de fet, m'agradaria que es perdessin més partits en el sentit que vol dir que el nivell de la Lliga F ha pujat i que els equips han invertit en això. Però vaja, crec que Pere Romeu ha sabut gestionar una temporada espectacular, que ho ha fet superbé i que crec que està a l'alçada d'un Jonathan Giraldez, inclús a les portes de poder-lo superar.
1: Sí.
2: I sobretot veurem l'any vinent, ara ho comentarem amb les jugadores que poden marxar i tot, però saber gestionar un vestidor amb la pèrdua de grans referents, i sobretot tindre la picardia de voler posar Clara Serra Jordis, Aixes i jugadores que venen
0: de baix. Sí, perquè a mi Clara Serra Jordi a la final em va sorprendre.
2: A mi molt.
1: Sí, ha sobrat 18 anys, primera temporada amb el primer equip. Sí, a priori no és una jugadora que pensis en que sortirà l'11 titular, i Pere Romeu aposta per la Masia. Jo crec que això és una mica el que li havia faltat el primer any, que havia potser pecat de carregar de minuts a moltes jugadores que no eren necessari, i aquest resta de temporada ha sabut doncs gestionar una mica més els talents que venen des de baix.
0: Sí, és molt important, perquè és que al final la Masia és el pal de paller d'aquest club, i en el femení doncs està demostrant que també les noies de la cantera venen molt i molt fortes.
2: No, totalment, i crec que és el que diu ella. Al final, la temporada passada, crec que no va voler arriscar, volia com assegurar-se el seu primer any fent-ho bé, jugant amb totes les bones i les titulars, que l'11 titular que tots pensaríem, i això el que dius és el que passa. Al final, per donar més minuts en partits que potser no són tan importants, arribes al tram final i perds una final de la Champions. Bueno, aquest any ha sabut fer-ho i crec que, hosti, benvinguda sí, Clara Serra Jordi una final, no li van tremolar les cames, va saber gestionar perfectament una final i com si s'hagués jugat 5. És una passada i simplement crec que tenim un molt bon relleu i com el que dius, no? Crec que la màgia aquest és el pal de paller i crec que s'ha sabut treballar en vies de cara a un futur al femení que tinguem. No haguem d'anar a buscar fora les jugadores, sinó que les puguem formar nosaltres.
0: Totalment. Doncs, si us sembla, parlem una mica del tema també que s'està parlant molt avui, que és, bueno, avui i l'últim mes i l'últim any sencer gairebé, que és la possible marxa d'Alexia Putellas. Sí. Bueno, avui, en teoria, surt alguna cosa. Estem aquí pendents, estem amb el mòbil aquí a veure si surt alguna cosa, però per ara no surt res. Però, en principi, avui tindrem decisió, no?
1: Sí, és una cosa que s'ha parlat molt, sobretot aquest darrer mes, però sí que es ve parlant des de gairebé tota la temporada i sí que potser ha atacat una mica aquesta final de la Champions, perquè sí que és cert que quan va acabar el partit tothom comentava només la renovació d'Alexia i crec que s'ha perdut una mica aquest fet de celebració,
0: sí, cert.
1: Però sí que és normal que entenc una jugadora com és Alexia Putellas, capitana del Barça, porta 14 temporades al club, doncs que dos pilotes d'or, doncs que al final es parli de la seva renovació. I això tot apunta, tothom diu que marxarà, però encara s'ha de fer oficial per part del club i d'ella, així que esperar.
0: Ara mateix Onda Cero ja ho dona per oficial, ja diuen que ho deixarà. Àlex, tu què ens pots dir?
2: Bé, pel que tinc entès, pel que sé i pel que es veu sí que marxarà, també et dic que crec que ha arribat un punt on ella pot decidir el que vulgui, vull dir, s'ha guanyat el dret a decidir què fer amb la seva carrera i més després d'haver portat el Barça a aquest nivell, i no només el Barça, sinó el futbol femení en general, i serà una baixa dolorosa, òbviament, o sigui, ningú vol perdre la millor jugadora del món, però tot i així crec que no s'ha sabut gestionar en segons els tempos, tampoc és fàcil, tampoc et serviria dir que ho digui el dia del Barça Madrid en el Camp Nou perquè així li fem l'homenatge, fa els 500 partits i així li podem fer tal. Ostres, doncs et queda tota la temporada que resta, et queda una semifinal i una final, per tant, que el que es parli en aquells partits sigui de hòstia Alex, la teva última final, però també si no ho dius serà la pregunta, és molt difícil de gestionar i a nivell comunicatiu s'hauria de trobar un punt mig, però sobretot perquè si tu ja ho has dit demà omples el Johan l'acomiades del Camp Nou amb més gent, no ho sé, veurem què passa.
0: Sí, veurem també què passa avui també, clar.
2: També és cert que Alexia i al Barça femení li agrada molt acomiadar-se de les seves jugadores al Johan amb la seva afició, és a dir, aquests 10.000 fixes que sempre omplen el Johan són l'afició del femení, al Camp Nou molts cops és gent que transita i vol veure el femení per primer cop i tot, i suposo que les jugadores també es senten molt seu al Johan
0: i el reivindiquen. Sí,
2: i això és casa meva i aquí ho vull fer amb els meus.
0: Pregunta pels dos, us sorprèn que Alexia plantegi marxar-se del Barça?
1: A mi hi ha una part que no, hi ha una part que sí, també tenint en compte en el moment en què està ella, vull dir, torna d'una lesió aquest darrer any, l'altre any, amb un molt bon nivell que potser ha sorprès a molta gent, que ja hagi tornat a un nivell tan alt, i crec que potser un any podria estirar perfectament el Barça, tenint en compte que acabes de guanyar tots els títols possibles i estàs a un nivell altíssim, sent la protagonista pràcticament de l'equip. Però, per altra banda, també entenc voler marxar doncs, quan encara les cames no pesen i acomiadar-se bé de l'afició, també ho entenc.
2: Sí, jo crec que ho veig així, no? Com aquesta última banda de... És l'últim any que puc fer un bon contracte i és l'últim any on puc fer... decidir que el meu futbol acaba aquí, per tant, hosti, doncs...
0: Sí, marxar en un bon moment.
2: Exacte, i no marxar aquí, que s'està arrossegant pel camp. Crec que és una bona forma de saber dir adeu, o sigui, crec que és tan és important saber seguir com saber dir ei, doncs fins aquí...
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, com deia Manel, no?, que tan bo és saber insistir com saber-se retirar. I en aquest sentit, saber-se retirar...
0: Aquí a casa nostra ho hem vist, no?, com jugadors com Piqué han estirat una mica massa la seva marxa i després han sortit malament.
2: Sí, i que el record no et queda tan maco. I et quedes amb un record agradols. I en aquest sentit, el saber-se retirar, i és una forma molt elegant de fer de l'Alexia Putellas, cosa que ens té superacostumats, aquesta elegància pròpia d'ella, doncs mira, al final... Se'n va, la recordarem molt bé, se'n va amb 4 títols.
0: Ja ho donem per fet, aquí.
2: Jo ho dono, tristament, ho dono bastant per fet. Però és això, crec que si no hagués guanyat la Champions, potser li queda l'espineta i diu, mira, faig el més 1 i us porto la Champions. Però havent guanyat tot, no té aquest al·licient de dir, mira, ja he tancat un cicle i me'n puc anar.
0: Doncs sí, sí. No, estic bastant d'acord i al final és això que dèiem, no? A vegades marxar en un moment bo, en què ja saps que, bueno, has tocat sostre, no? Doncs potser a vegades el millor moment de dir-ho, i ara sí, tots els mitjans ja fan eco d'aquesta notícia d'Alfredo Martínez, d'Onda Cero, que diu que sí, que sí, que se'n va després de 14 temporades al Futbol Club Barcelona, així que una incògnita menys.
1: Ara ja... el tema, potser la incògnita és on anirà.
2: Exacte.
1: No?
0: Sí. Abans ho parlàvem amb l'Àlex, tu quines hipòtesis tens? Perquè en tens dues.
2: Bueno, és que més que hipòtesis, que al final...
0: Tu quines hipòtesis

0: pues, triomfaria molt. Però si se'n va al London, és cert que no juga a la Champions.
1: El London és el... És que ara dubto, eh? És l'equip on va Mapi o no?
0: Exacte.
2: Sí, mm-hmm. També hi és ja, no? Jo.
0: Exacte. Vale. I al final és un equip que no, juga, no pot jugar a la Champions, per tant no té cap inconvenient...
1: Que no pot jugar a la Champions per l'Olímpic de Lió.
0: Exacte, per la multipropietat.
1: Vale.
0: No es pot trobar amb el Barça, no té aquest inconvenient sentimental de... Hòstia, és que si me les trobo a la Champions, què faig? I pot anar a la Lliga Anglesa, que és una lliga on també se li dona molta importància, on també es paga molt millor que aquí, i on també pots fer una mica d'història quedant-te un any, dos, sí, de bon futbol.
1: Omplir la butxaqueta...
0: Exacte, i, però, és que, però és que és normal això de...
1: No, no, sí, sí. Però jo, tu, ho vam parlar això abans, Àlex, en un altre programa. No, aquesta fuga que hi haurà de jugadores del Barça no és una qüestió de diners.
0: No, no, no, o sigui, en el cas d'Àlex Potides crec que és més perquè vol fer el contracte, sí, i tot. Però hi ha altres que són per temes sentimentals, per temes personals. Bueno, el problema és que a vegades posem el focus perquè és futbol femení. Si fos futbol masculí, de que, escolta, me'n vaig perquè la meva parella vol anar no sé on, que això ha passat amb Lewandowski. Lewandowski fitxa pel Barça perquè la seva parella li encantaria viure a Barcelona i al final es decideix per Barcelona. I aquí no passa absolutament res.
1: Però vull dir, no és una falta d'inversió en la secció.
2: No, jo no crec que sigui això, sinó també jo crec que al final Jana va marxar perquè tampoc tenia un lloc a l'11 titular del Barça i també per experimentar el que és una lliga anglesa que no és res comparat amb la Lliga F, que per exemple l'Arsenal crec que s'ha confirmat que jugaran tots els partits a l'Emirates la pròxima temporada.
1: Ostres.
2: Llavors també crec que és una mica aquesta cosa de voler experimentar el que és una Lliga totalment en llum, podríem dir, de la Lliga F.
0: Sí, exacte, i una Lliga professional amb totes les seves lletres, o sigui, crec que és això, i que per exemple no és un tema econòmic perquè en el cas de l'Ona Batlle és que el Barça li paga el mateix que li paga l'Arsenal, o sigui, l'oferta és la mateixa i el Barça estava disposat a assumir una quantitat molt dura d'assumir, més en la situació que estava el Barça, però al final Ona diu que no perquè necessita marxar. Coses que...
1: Sí,
0: després
1: que...
0: un altre tema, que si puc entendre-ho més o menys.
2: Exacte.
0: Perquè va fer un esforç molt gran per tornar aquí i el Barça també el va fer, i al cap de dos anys creus que has de marxar.
1: Bueno, sí, és estrany. A més, coses que Ona passen... ja va estar a la Lliga Anglesa.
0: Sí, no, no, i que són coses que passen i tampoc m'hi vull ficar perquè al final són coses personals. Però que no és ni de bon tros algú econòmic, que a vegades ho veiem, no?, a xarxes de... Oh, és que si el Barça pagués més, l'Alexia es quedaria... Bueno, no, no és per això. O sigui, sí que és cert que renovar l'Alexia suposaria un cost enorme, però també s'ha de fer aquest balanç de dir prefereixo invertir aquests diners en jugadores joves per presentar un futur... O renovo a Marta Torrejón, Alexia Putellas, jugadores que potser estan tancant el seu cicle al Barça i fan d'etapa a altres.
2: Sí, també jo crec que això, que hem d'acceptar que s'està acabant una era de futbolistes d'Alexia Putellas, Marta Torrejón, que és una generació que ens ha donat molt, però també ja ser conscients una mica d'en quin punt estan com a jugadores.
1: I també aquesta falta de competitivitat que hi ha a la Lliga F, creus que està sumant bastant punts també? Que aquestes jugadores diguin, ostres, vull anar a provar a una lliga més competitiva.
0: Sí, òbviament, o sigui, al final la sensació de moltes jugadores deu ser que fins al maig no juguen a futbol.
1: Total.
0: Perquè fins i tot a la Champions et pots trobar algú a la fase de grups i a la lligueta que et pot posar les coses complicades.
1: Sí, però fins als quarts...
0: Però fins a quarts saps que vas com un transatlàntic, vas amb una velocitat de creuer guanyant-ho tot, que et pots permetre punxar algun partit, però que saps que estaràs allà.
1: Sí, que també és una mica frustrant, això.
0: Sí.
1: Perquè no tenir competència...
0: I que sobretot és frustrant quan no és per de mèrit de la resta en si, o sigui que és perquè el Barça ho ha fet superbé i la resta no han volgut. Llavors arriba un punt que dius, hosti, nosaltres ho estem fent bé i vosaltres no, llavors jo no puc reclamar res, o sigui, no li poden exigir.
1: No, està clar, està clar.
2: Sí, també crec que el Barça ha sabut emportar-se aquesta falta de competitivitat al seu terreny i competir entre ells, o sigui, amb elles mateixes, perquè cada any volen aconseguir un altre pòquer de títols, vull dir, és una competitivitat que porten cada vegada a ser millors que ella, que la seva versió passada, jo crec.
1: Sí, totalment. I a part d'Alexia, que bueno, ja s'ha vist que marxa, quines altres protagonistes marxaran de l'equip? O
0: Ona,
1: es preveuen que marxen?
0: Ona Batlle, Marta Torrejón, crec que ja estan més que confirmades.
1: I Mapi també.
0: I Mapi.
2: Tenim l'incògnita de Salma, també.
0: I Graham Hansen, que sí que renovarà juntament amb Pere Romeu. Seran les dues renovacions.
1: I de cara al futur? Què podem esperar d'aquesta plantilla, d'aquest mercat? Reforços? Hi ha algun nom a l'aire?
2: Va sonar força Martina Fernández, que està a l'Everton, si no recordo malament. Té passat blaugrana i la voldrien recuperar de cara a aquesta marxa de Mapi. També l'Aia Alexandri, que està amb la lesió de creuats. Sí. Martina Fernández jo crec que seria una aposta molt bona de cara al futur.
0: Sí, i a més amb la pujada d'Aixa... Crec que la defensa està bastant coberta. O sigui, crec que ara mateix és bastant dramàtic perquè són noms molt grossos, però...
1: Clar, s'ha deixat cauant quatre titulars.
0: Sí,
1: pot arribar a caure.
0: És el que deia ella. Al final, són quatre titulars que han sigut durant 10 anys.
1: Sí, potser... el que tenim clar també és que Cau Alexia, la seva substituta és Clara, Serra Jordi. Això és claríssim.
2: També tens Kika, vull dir.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Que el Barça té jugadores de sobre i també crec que no ens hem de fer trampes al solitari de pensar que ho hem de guanyar tot cada any. O sigui, si l'any vinent no es guanya la Champions, doncs senyors, no es guanya la Champions, que no passa res.
1: Pot passar.
0: Que pot passar, que és que portem 10 anys guanyant-ho tot i la secció del femení porta molts més anys d'història i no tot es basa... O sigui, al final, crec que al principi aquest futbolista que no és el què, és el com, és el màxim per mi i crec que és la màxima del Barça, i arribaran els títols. I si tu jugues bé i ets fidel al teu estil, els títols arribaran. I crec que tenim una plantilla i un planter prou conscient d'on està per fer-ho vàlid, això.
2: Sí, jo també crec que tenint en compte que marxa en Alexia, que marxa Mapi, es llibera una massa salarial molt gran i jo crec que de cara a possibles fitxatges també el Barça podria fer un esforç en aquest sentit. Per exemple, va sonar molt Clara Bull fa dos estius o l'estiu passat, no va poder ser possible. Jo crec que potser ara que marxen aquests pilars també podries apostar per arribar a fer possible aquest fitxatge o altres fitxatges d'aquest nivell.
0: Sí, no, totalment, i que el fitxatge de Clara Bull no em sorprendria en el sentit que portes alguna experiència, algú que és una persona molt reconeguda i amb moltíssima referència a nivell europeu i tens una espasa titular allà.
1: Sí, ja deien també que Aitana, a les finals de la Champions, aprofitava també per fer una mica de mercat.
0: Sí, fer de mercat.
1: És la nostra gent.
0: És la nostra gent.
1: Per tant, aquí potser, escolta, sí que és veritat que el Barça tindrà un cert marge per incorporar potser alguna estrella que vingui de fora. No et dic quatre, però sí, potser una i complementar-ho amb el que tens a casa.
0: Però vingui qui vingui serà benvinguda i si no, escolta'm les de la casa.
1: Sí. Per tant, mirem cap a la pròxima temporada, què podem esperar i sobretot què podem exigir a aquest equip.
2: Jo crec que s'ha d'exigir
1: al pòquer una altra vegada?
2: Jo crec que no és exigir, sinó donar suport a un equip que ho donarà tot, perquè sabem que aquestes jugadores estan disposades a donar-ho tot pel club i per aquest escut, i apostar sobretot per les generacions que pugen de baix, que tens Clara Serra Jordi, tens Aisha, tens Carla Julià fins i tot, que està fent una gran temporada i té molt nivell per estar al Barça. Llavors jo crec que intentar regenerar l'equip, que sí, evidentment, és dur que marxi Alexia, és dur que marxi Mapi, perquè formen part d'una generació brutal. Però jo crec que també s'ha de confiar una mica en la casa, en l'equip que tenim, i no exigir, sinó donar suport a l'equip i a totes les jugadores.
1: Totalment, molt mala resposta, eh?
0: Sí, no crec que s'hagi afegit res més. O sigui, al final, no pots exigir res a una plantilla que vindrà de nou i no podem pensar han de ser igual que l'Alexia. És com... El problema és que amb el femení es posen aquestes exigències en el masculí, no s'han posat mai, va marxar Messi i ningú li va dir a l'Ansu Fati no, si no guanyes 7 pilotes d'or és que no ets ningú.
1: Sí.
0: O la minya mal ara, o sigui, crec que seguim amb aquests tòpics, no? De que no, és com que el femení guanya tot, ho hem de guanyar tot sempre.
1: Sí. Bueno, també això es va comentar molt, no? Que si el femení no guanya la Champions ja està, temporada fracassada. Ho hem de deixar enrere.
0: No, i ho hem parlat. Per mi no era una temporada de fracàs en absolut. O sigui, crec que la gestió que ha fet Pere Romeu de joc i que hòstia, és que m'ha après molt a nivell tècnic i tàctic. Hem millorat molt i hem sabut llegir els partits, que la temporada passada sí que a vegades no sabíem gestionar, se'ns perdia el temps i perdíem la pilota. Aquest any hem sabut jugar i han hagut moments que hem dit, si el Pere ho deia, si jo he de defensar 10 minuts, defensaré 10 minuts i em tancaré 10 minuts, però és que aquest partit no se m'escapa. I crec que això és un gran aprenentatge, no només per les joves que tenim, sinó per les que pugen.
1: Total, sí. I per tant, Pere Romeu, indiscutible a la banqueta, això sí.
2: Sí, a més ja... ara, just avui al matí, ha donat declaracions als mitjans i se sobreentén que seguirà una temporada més al club, renovarà contracte. I jo crec que també és molt exigent l'afició del Barça amb els nous entrenadors. Vull dir, va passar el mateix amb Giraldes, de fet, la primera temporada, que no va guanyar la Champions, tampoc. Llavors jo crec que és una mica donar temps a que també s'adapti a ser el líder de l'equip. És totalment comprensible.
1: Mm-hmm. Sí, a més, ho comentàvem molt a la retransmissió, aquesta càbala o teoria de que a la segona els entrenadors sempre guanyen. Que li va passar a Giraldes, li va passar... Ara li va passar a Pere Romeu, crec que també li va passar
0: també,
1: al Cortés.
2: Sí, diria el Cortés també.
1: Per tant, a la segona sempre va la Champions i, escolta, doncs, aquesta teoria encara segueix.
0: Seguirà. I que crec que Pere Romeu no s'ha desgastat, crec que confia molt en les jugadores, i les seves jugadores confien en ell, que en altres moments vam veure que el vestuari s'havia cremat potser amb els entrenadors, o que potser no hi confiaven tant, o que hi havia com una separació. Crec que en Pere Romeu s'ha pogut fer molt bon vestuari i els veus molt units, o sigui, a la celebració tota l'estona s'anaven fent referències de l'estaf, l'exclusoria...
1: Per acabar, els dos veu estar a la celebració a Plaça Espanya. Com es va viure la celebració?
2: Diré que va ser una gran celebració. Al final, veus la resposta d'una afició que sempre està allà. L'avinguda Maria Cristina estava plena i també les jugadores senten aquesta relació propera amb l'afició, que crec que també és un dels èxits més importants d'aquest Barça.
1: Sí. Tu, Àlex, vas estar treballant, per això?
0: Bueno, vaig estar fent fotografies, cobrint l'acte, celebrant també, perquè que et posin superestrella també, bé, moltes vegades també, que te la posin. No, però en aquest sentit, crec que el Barça ho va saber gestionar molt bé. Si veies a Twitter i a xarxes de per què no hi ha rua? Bueno, siguem sincers, o sigui, si haguéssim fet una rua, potser no haguéssim omplert, i les condicions són les que n'hi han. I crec que la festa que va haver-hi Maria Cristina era la perfecta, sí, pel Barça femení, i més sabent que hi havia aficionats que encara estaven tornant d'Oslo.
2: Llavors, exacte, i que no van poder...
0: No van poder-ho veure. Llavors, veient la realitat que hi havia, van dir, omplim el que calgui amb Maria Cristina.
1: Clar,
0: i ho fem un acte, sí, sí, que no cal fer una rua de 5 hores, que és que al final no en treu res. Millor que surtin, que parlin, que és una mica l'anglesa, com la Chloe, sí, Kelly i tot això.
1: Sí, pues, bueno, i quan les seleccions, quan guanyen un títol, es fa això,
0: exacte. Exacte. Que nosaltres el que fèiem era la rua i el Camp Nou es xerrava. Bueno, sí, pues et reduïm en hores, es fa un concert, llàstima de la calor, perquè és que feia una calor impressionant.
1: Sí, és que va ser... Diumenge va ser espectacular la calor que va fer, eh?
0: Sí, sí, jo vaig arribar i suant com un d'això, fent fotos, i dic, mare de Déu, sí, senyor.
2: No, i gent que portava allà fent cua des de les 3 del migdia, tranquil·lament, vull dir... També això demostra una mica les ganes que té l'afició de,
0: sí, sí, sí,
2: de veure les futbolistes. Sí.
1: Molt bé, doncs, escolta, nois, gràcies per venir avui, gràcies per venir al refugi. Àlex,
2: Maria,
1: mare meva. Maria, gràcies. I, escolta, ens sentim molt aviat.
0: Moltíssimes gràcies per convidar-me.
2: Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. En marxa a aquesta hora una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per abordar les millores que reclama el col·lectiu. La trobada es fa hores abans que comenci la vaga convocada per demà. Es tracta de la cinquena trobada entre el govern i els representants dels treballadors i el principal escull per a l'acord continua sent el sou de professors i mestres. Última hora des del Departament d'Educació. Maria Costa, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui la reunió hi ha en totes les cadires plenes dels sindicats perquè el de professors de secundària ja ha tornat a la negociació després que la setmana passada no s'hi hagués presentat com a senyal de protesta. El clima de negociacions podria fer un tomb amb la nova proposta econòmica que ha de presentar el govern. Una proposta que pugui convèncer els sindicats després que fins ara hagi estat impossible. Fins ara el departament ha proposat accelerar el cobrament de l'augment de sou en 3 anys i no 4, uns 200 euros al mes, i després pagar-los més per fer tutories a través dels complements. Però als sindicats sempre els ha semblat insuficient perquè volen que l'augment retributiu repercuteixi el sou de tots els treballadors. Avui serà la cinquena trobada. Els sindicats no descarten una vaga indefinida fins a final de curs si no hi ha acord i també plantegen protestes que coincideixin amb la visita del Papa el 9 i 10 de juny. Unitat mòbil, Matilde Siau, Anna Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
1: Més notícies, Roger Santaló.
3: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana al PP no condemnar abans d'hora José Luis Rodríguez Zapatero, però per primer cop evita defensar públicament la innocència de l'expresident espanyol. Tot i la prudència de Bolaños, la Moncloa segueix tancant files amb Zapatero perquè creuen que no han sortit proves sòlides que l'incriminin. Madrid, Denis Sainz-Eja, bona tarda.
4: Bona tarda. Si la setmana passada Bolaños va expressar al Congrés la seua confiança en la innocència de Zapatero, esta tarda al Senat, el ministre de Justícia ha evitat fer-ne menció i s'ha limitat a demanar respecte per la justícia a la senadora popular Alicia García.
5: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
4: Però fons del govern espanyol deixen clar que el ministre de Justícia no ha canviat de versió i segueix fent costat a Zapatero, si bé altres ministres, com Óscar López, continuen defensant obertament la innocència de l'expresident. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
1: La mesa del Congrés resol definitivament la primera sanció contra l'agitador ultra Vito Quiles i l'expulsa durant 3 mesos. Ho fa perquè va gravar en una zona no autoritzada l'expresident Zapatero amb el seu telèfon i va penjar les imatges a les xarxes. Madrid, Tània Tàpia.
6: Aquest agitador d'extrema dreta té diversos expedients oberts, però la mesa del Congrés ja ha acabat la tramitació d'un d'ells i li imposa 3 mesos d'expulsió de la cambra per una falta greu. De fet, Quiles ja no podia accedir perquè la mesa va prohibir-li l'entrada de manera cautelar, una mesura que acabava aquest dijous. Ara, però, la decisió de suspendre-li l'acreditació és ja ferma i durarà almenys 3 mesos. Com que el procediment ja ha acabat, si Vito Quiles ho vol, pot anar al Suprem, com ja ha avançat que farà. Dilluns que ve, Vox ha convidat Quiles i també un altre agitador, Bertran Endongo, a un acte sobre llibertat d'expressió. Fons del Congrés apunten que la seva expulsió suposa que no puguin accedir al Congrés tampoc com a convidats.
3: La multinacional petroliera BP ha destituït el seu president, Albert Manifold, preocupada per la seva forma de governar la companyia britànica. Manifold només ha estat 8 mesos al capdavant de BP. El Consell d'Administració ha pres aquesta decisió de forma unànime per les conductes inacceptables i els problemes de supervisió de Manifold. Tot i les acusacions, la companyia no ha explicat més detalls sobre aquestes sospites.
1: A aquesta hora de començar a Figueres una concentració de rebuig al crim masclista que va costar la vida a una veïna del municipi en ple carrer la setmana passada. Les entitats convocants reclamen una protecció real de les víctimes. Anem cap a Figueres. Maria Rovira, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Desenes de persones es concentren aquí a la plaça Josep Tarradellas, just on hi va haver el crim la setmana passada. Convoquen la concentració les Empordarades, una associació de víctimes de violència masclista de la zona de l'Empordà. en el banc en el costat on hi va passar el crim, espelmes, rams de flors i pancartes on s'hi pot llegir ni una més ni una menys, vives les volem, o per Kimberly i totes les víctimes de violència. Han de llegir un manifest on diuen que exigiran responsabilitats, protecció real i justícia. I diuen també en la convocatòria que no ens calen més minuts de silenci sinó que ens sobren les dones assassinades. Josep Lluís Blázquez, Maria Rovira, Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio, Figueres.
1: Els esports, Sonia Oleart, bona tarda.
8: Molt bona tarda, Marc. Alexia Putella, es podria anunciar en breu el camí del seu futur dins o fora del Barça femení. El conjunt blaugrana jugarà demà el seu últim partit d'aquesta temporada al Johan. El tècnic del Barça, Pere Romeu, admet que si Alexia Putella es marxa, haurà de rebre l'homenatge que mereix. També demà la Lliga F, l'Espanyol, visita el camp del Deportivo. Avui a les 7 juga el Badalona Woman, que rep al Madrid. Monchi ha estat presentat aquest migdia com nou director general esportiu de l'Espanyol, que ha confirmat la seva confiança en Manolo González com a tècnic del primer equip. En bàsquet, Xavi Pascual segueix amb la seva idea de marxar a Dubai després de la reunió d'avui amb Joan Laporta, president electe del Barça. La sortida del director esportiu, Juan Carlos Navarro, serà una de les decisions que prendrà l'entitat, que també comença a buscar un nou entrenador. A l'ACB, a les 8 es juguen els 20 minuts que queden pendents del Penya Unicaja de Màlaga, suspès en el seu moment per problemes amb el marcador electrònic. I en hoquei patins, avui es juguen els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei lliga masculina. Barça-Noia, Calafell-Reus, Igualada, Voltregà.
0: Fins aquí les notícies.
9: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La línia X30 completarà finalment el seu recorregut i connectarà directament Sant Just amb l'estació de Sant Feliu. Una millora que facilitarà els desplaçaments quotidians cap al tren i altres serveis de transport metropolità. De manera provisional, mentre continuïn les obres d'urbanització de l'entorn ferroviari, el servei tindrà com a punt final la plaça Pere Dot, situada a uns 200 metres de l'estació. La millora del servei també comportarà canvis dins el municipi. La parada inicial actual de Masllui passarà a ser una parada de pas, una modificació que permetrà reduir les molèsties derivades del soroll i de l'acumulació de vehicles al final del trajecte. Paral·lelament, el recorregut pel barri es reforçarà amb un traçat més equilibrat i amb una cobertura més àmplia per facilitar l'accés al transport públic des de diferents punts de la zona. Una de les principals novetats serà la incorporació de nous autobusos articulats que incrementaran la capacitat de la línia en aproximadament un 30% i milloraran el confort dels usuaris. Per adaptar-se a aquests vehicles, l'Ajuntament de Sant Just ja ha adequat totes les parades de l'X30 i preveu executar actuacions en diversos punts del recorregut, especialment a les cruïlles de Rosa Luxemburg amb Rosa Leveroni, Rosa Leveroni amb el passeig de Masllui i Narcís Monturiol amb Ramon i Cajal. I pel que fa a cultura, la Coral Harmonia de la Gent Gran oferirà el seu concert de primavera el pròxim dilluns 1 de juny a la Residència Vitàlia. L'actuació, organitzada per l'Associació de Gent Gran de Sant Just, començarà a 11:45 del matí i s'allargarà fins a 12:45. El concert inclourà un repertori de boleros i coplets interpretat pels membres de la coral. L'activitat compta amb la col·laboració de la Residència Vitàlia i s'emmarca dins les propostes adreçades a la gent gran del municipi. I en política, el portaveu i regidor de la CUP, Sant Just, Lluc Tost, ha passat pels micròfons del programa La Rambla de Ràdio d'Esvern per valorar els acords del ple municipal del passat 29 d'abril. Durant l'entrevista, Tost ha fet balanç de diverses carpetes clau, posant en especial èmfasi en la transparència administrativa i en la necessitat de reformular el model de seguretat del municipi. Pel que fa a l'aprovació del nou protocol contra l'assetjament sexual a l'Ajuntament, aprovat per unanimitat, el portaveu de la CUP ha lamentat que el govern municipal no hagi facilitat les dades d'incidències dels darrers anys sol·licitades per l'oposició. Segons Tost, l'executiu s'ha escudat en la protecció de dades per no lliurar aquesta informació, la qual consideren necessària per valorar si el protocol és útil o no. A més, ha assenyalat que el document és massa feixuc pels treballadors i ha proposat fer-ne una versió més intel·ligible o infogràfica. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: I ara arrenquem Mare Meva King Show amb la companyia Mare Meva. Carles, Javi, ja els tenim per aquí. Què tal, com esteu? Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda. Avui més a prop que mai.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Clar, perquè per ara, per als oients, tot està sent normal, sí. Però des de divendres tenim un, bueno, un noi que es diu Joaquín i també un que es diu Sergio, que avui no està, però bueno, que ens acompanyen a la cabina tècnica i, per tant, em puc sentar amb la gent que parla.
2: Un aplaudiment!
0: Que això, sí. També, que això també està, sí, molt bé,
3: Joaquín,
0: clar que sí.
3: Moltes gràcies.
0: Joaquín, grande, i ja està, i ara ja estem aquí i ja... ens podem tocar.
2: Ara estem de veritat com les fotos, fer... quan la gent, sí, veu les fotos, sí, sí, realment, sí, es pensa que estem així, a mi m'ho diuen, eh?
0: Sí,
2: i dic,
0: sí,
2: no,
0: sí,
2: en veritat, el Jaume està tancat a una cabina i no el veiem.
1: Mentida.
0: És tot mentida. Però no, no, ara no, ja estem
2: ara
0: per aquí.
2: Sí.
0: Molt bé, i el cap de setmana bé, eh?
2: Abans, cap de setmana bé, sí.
1: Sí.
0: Bé, no, home, era pont.
1: Ha sigut, sí,
2: sí,
1: sí,
2: és cert.
1: Tota la raó, ja he tingut un pont llarg des de divendres... i fins ahir, molt bé. Jo he de dir que no he trobat
0: tranquil
1: a faltar. Sí, sí, no he trobat a faltar treballar.
0: No, jo tampoc.
2: Bueno, por lo que sea...
0: Por lo que sea, ja, tampoc, por lo que sea.
2: Tu ahir vas treballar?
0: No, no.
2: Ah, vale,
0: no,
2: teníeu, no, festa, va, també.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Vale, molt bé.
0: Molt bé, doncs, tot, escolta, per on voleu començar avui?
1: Doncs jo vull començar parlant de que la setmana passada, dilluns passat, vaig acabar el meu taller de teatre d'adults a l'Ateneu.
0: Ah,
1: que te'n recordes que estava la Consol?
0: Sí, la Consol.
1: La Consol, un petonet des d'aquí, que ara ja no està. Vam fer la mostra de
2: final, o sigui, sí,
1: de
2: curs. Sí, que està viva, eh?
1: Sí, que no està al taller. Al taller. Ella està aquí.
0: Ara ja no està.
1: Ella suposo que ahir va venir o la setmana passada ha vingut. Ai, Carles, que jo crec que ja quedava clar. Bueno, és igual. Que va acabar
0: la...
1: Sí, sí, no, no, no. Va acabar la mostra i va anar tot molt bé, que estic molt...
0: La mostra, què vol dir que va acabar? Que
1: vau
0: fer una petita obra?
1: Van fer, en aquest cas, van fer un recull de diferents escenes d'un dramaturg que es diu Alfredo Sanzol, d'una obra que es diu Dies Estupendos, que la vaig traduir al català, i una escena de l'Esther de teatre, perquè vaig pensar, vull fer amb elles alguna de teatre, vull que s'enfrontin al públic, però no volia que fessin una obra de 45 minuts o d'una hora, que s'haguessin d'aprendre moltes coses. Vaig dir, anem a fer com escenes separades de 15 minuts, com a molt, i que en aquestes escenes, pues, us aprenguin aquests 15 minuts a tope i ja està.
0: Vale.
1: I així poden anar repassant entre dos, entre tres, o entre quatre o cinc, com a molt, les seves escenes.
0: I content, okay, amb el resultat.
1: Molt content.
0: Molt, no? Molt. Els alumnes perfectes.
1: Home, sí, elles són unes icones. Vaig anar a sopar ahir amb elles.
2: No, no. I ell?
1: No, perquè l'Enric no va venir. Sí,
2: hi havia una unitat d'home.
0: Però va participar a la mostra,
1: sí,
0: o no?
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Ho va fer molt bé, també.
1: Sí, sí, l'Enric va fer molt bé, també.
0: O sigui, que el Carles va estar de públic.
2: Home!
1: Home, i
0: o sigui,
1: tant que sí.
0: De manera més objectiva ens pots donar la review.
1: Clar.
0: Que el Javi, sí, evidentment, no és objectiu.
2: Va estar,
0: no,
2: molt bé, van ser supermacos. La veritat, se'ls veia nerviosos alguns. Òbviament, si no has fet mai teatre amb un públic,
1: no,
2: doncs clar, et cagues a sobre.
1: Moltes no havien fet teatre mai i moltes el seu objectiu era venir a passar-s'ho bé,
2: clar,
1: realment.
2: Però jo crec que és guai que es faci una mostra, perquè al final veu estar treballant com tot el curs més tipus impro i,
1: sí,
2: tal, no? I com que s'enfrentin al que és el teatre real, que és, pues, aprendre't un guió, sí, no? I enfrontar-te amb un públic i directe i tot,
1: sí,
2: no? Doncs és com la full experience.
0: Home, jo crec que si no tens això, home, et falta alguna cosa.
1: Dius, falta
0: he, fet
1: alguna
0: curs, he fet el curs, però on acaba això? I acabar-ho,
2: ja,
0: amb una,
2: clar,
0: mostra...
2: Culminen, sí, això.
1: Estan, elles ho volen tornar a fer, ah, ja m'han dit, quan ho podem tornar a fer? I jo, què vols? tenen ganes de tornar a fer. I jo només els dic que, si tenen ganes de fer-ho, l'any vinent, si tot va bé, en principi torna a estar el curs. Perquè...
0: Clar, és el que t'anem a preguntar. Tu seguiràs,
1: sí,
0: fent cursos?
1: En teoria, sí. Si tot va bé, a l'Ateneu, que de fet, com així com a cosa curiosa, és el primer any... Bueno, és el primer curs d'adults.
2: La primera vegada, no?
1: La primera vegada que funciona un grup d'adults a l'Ateneu.
0: Sí?
1: Sí. Sempre s'havia
0: intentat... Què vol dir que funciona?
1: Perquè sempre s'havia intentat fer un grup d'adults i...
2: Pues que s'inscriu prou gent i que segueixen, no?
1: Exacte.
2: I
1: que... Perquè potser... En el moment que eren quatre. S'apuntaven quatre. Yeah. Doncs amb quatre no pot... O sigui, pot ser, però no...
2: Clar, tu tenies quanta gent?
1: Ostres. I perquè ho han deixat...
0: La Consol.
1: La Consol. La Consol era una noia que es deia Yolanda, del primer dia. Les dues ho van deixar. 14.
2: Clar,
1: eren,
2: clar,
1: eren 16.
2: Molt bé.
1: Eren 16.
0: I els has mantingut, aquests 14?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, fins
0: està,
1: al final.
0: Superbé, superbé.
1: Sí,
0: sí.
2: No, i l'any que ve seguirà ni més.
1: Sí, sí, no, sí. totes
2: ja... Apunteu-vos que han d'obrir més línies.
1: Més línies, no, no. Sí.
2: Més cursos, que el Javi ha de menjar, pobret, que està vivint sota un pont.
0: que el món de l'art és complicat.
1: Sota un, no, sota diversos.
0: No, vas canviant d'ubicació, no?
1: Clar, que sí, no tinc un lloc fixat. No, no, no. Però ara, només enllà d'això, ja estan molt contentes, ho volen tornar a fer, i jo... Com a docent, estic molt content amb ell.
0: Com a docent,
1: home,
0: eh?
1: I tant que
0: bueno,
1: sí.
0: Ara tenim dos docents, doncs,
1: oh,
0: en aquest estudi.
2: Sí,
1: sí, sí.
0: Un de biologia, ai, no?
2: Ojalà deixar de ser-ho.
0: Els nens veuen, no, Carles?
2: Sí, els nens, bueno... El taratge és la primavera, aquest... Bueno, primavera, sí. Ja no és ni primavera, quasi. No, no, home,
0: jo,
2: tio, que
0: jo
2: no
0: me'n recordo més. Que quan anava a classe i arribava al maig, la classe ho començava a olorar fort, eh?
2: No, no cal que m'ho juris.
0: Que olorava joventut i dius, ostres...
2: Sí, i obres les finestres, però tampoc hi ha corrent. I... sí, bueno, ara han obert una iniciativa de... Les aules, com és? Les aules cremen o alguna cosa així? Com per registrar les temperatures que s'estan vivint en les escoles de Catalunya. És una cosa molt loca perquè és que hi ha escoles que estan arribant a 30 i pico graus dins de les aules.
0: Sí, sí, sí, me'n recordo.
2: Però perquè, clar, és que, bueno, hi ha gent que potser no ho sap, perquè a mi hi ha gent que m'ha preguntat, però és que les escoles no tenim aire, no tenim ventiladors, no tenim... Algunes tenen ventiladors, però, per exemple, que estic jo ara, no. Vull dir que no tenim res, eh? Que tu vas a l'hospital on sigui tens aire, però tu vas al col·le i no hi ha res.
0: Sí, llavors, sí, sí, arribarà el 10 de juny i patireu.
2: No, i flipareu.
0: Sí. Però bueno, molt bé. Mala sort. Bueno, mala sort. És el que toca, és el que toca.
1: A lluitar pels drets.
0: Sí, s'ha de lluitar.
2: Sí, demà hi ha vaga un altre cop.
0: Demà hi ha vaga. General o...?
2: Demà general.
0: Molt bé.
1: I
2: divendres del Baix.
1: Pensava que era al revés, m'he equivocat.
2: I divendres que ve un altre cop general.
0: I et veurem a les 3 o no?
2: La de divendres aquest, no crec.
0: Vale.
2: Que al final un ha de viure i el seu sou es redueix.
0: No, és que jo vaig estar parlant...
2: 100 euros cada vegada que
0: exacte,
2: faig vaga, saps?
0: Exacte, vaig estar parlant amb un professor, treuen 100 euros.
2: Clar, 100 i alguna cosa, de fet. Sí,
0: hauria de ser horrible. El que guanyes en una jornada i prou.
2: Clar, però és el que guanyes en una jornada més la part proporcional de... etcètera, etcètera, saps? Llavors hi ha com tot un seguit de coses que...
0: Bueno, que sí, que som bastant calents.
2: Però bueno, que ja ho entenc, no? Que fas vaga, doncs no cobres. Ok, sí, sí. Però bueno, estem lluitant per unes condicions millors en el futur, llavors no passa res, són 100 euros ara, però en el futur
0: sí, sí,
2: serà...
0: S'han de fer alguns esforços
2: serà
0: i,
2: millor.
0: I ja està.
2: Serà
0: sí,
2: millor,
0: sí, totalment. Totalment. Molt bé, doncs voleu passar a la programació d'aquesta setmana?
1: Doncs sí. Primer, feia temps que ens rondaven aquests espectacles perquè els dos els hem anat a veure en diferents punts. De fet, els dos els hem anat a veure, els hem vist junts, però fa anys. Bueno, algun que no fa tant de
2: bueno,
1: temps.
2: Bueno, no fa ni un any.
1: No fa ni un any. Venim a parlar d'espectacles d'improvisació que hi ha aquí ara mateix a Barcelona. Venim a parlar de dos, en concret.
2: Bueno, els dos més famosos.
1: Sí,
2: els dos exacte. Que veureu més per xarxes i tal. I volem donar-nos una mica review en primera persona, també, d'aquests sí. espectacles.
1: En parlarem primer de Impro Show, que està al Teatre Neu, que el teniu de dimecres a diumenges, vale. Que és l'espectacle més com per tota la família. És on...
2: Sí, és més family friendly.
1: Sí, és més family friendly. Ho teniu per 13 euros, que està molt bé, i una durada de 70 minuts.
0: Vale.
1: Aquí volem bueno, m'agradaria destacar, bueno, els dos, el Pepo Flores, que el vam conèixer perquè ell ens va fer amb la
2: dos tallers d'improvisació amb la companyia.
1: Dos tallers d'improvisació amb la companyia i guardem molt bon record d'ell com a...
2: Va ser, la veritat, que va ser com molt divertit.
1: Molt divertit. Ell és molt major. De fet, el Pepo Flores potser us sonarà perquè ha estat de coach
2: OT, no?
1: a OT.
2: Sí.
1: Va estar de coach a OT.
0: Ah, mira.
1: I d'aquí de l'Impro Show, tenen diferents... A part
2: categories.
1: De... Exacte. Que, sí. A més de que tu, quan vas a veure un espectacle d'impro... mai veus el mateix, perquè tot es genera en allà, en el mateix
2: clar,
1: moment.
2: Clar, clar, sí, clar, perquè clar. A més, parlant amb ell, li vam preguntar, no?, de, ostres, però us prepareu coses abans de sortir com comodins, i diu, no, diu, al final és com, òbviament, acabes tenint com la tècnica, no?, però
1: sí.
2: Com mai saps el que trobaràs ni com actor, perquè depèn del que et faci el teu company, el que surti en el paperet, el que no sé quantos.
0: Clar, sí, perquè sí. Com funciona un show d'impro per la gent que no hagi anat mai?
2: El doncs... d'impro show el gestionen amb paperets, la gent posa títols
1: ah,
2: o frases,
1: sí.
2: La gent posa
0: però,
2: frases.
0: Perquè és el Pepo Flores sol.
2: I dos actors són... més que van rotant.
1: Sí.
2: El Pepo crec que també a vegades rota. O sigui, són tres.
1: Són tres o quatre, no me'n recordo.
2: Crec que són tres per show. Però hi ha com una plantilla potser de 5 o 6 que van,
1: i van rotant.
0: Vale.
2: I llavors poses una frase en un paper i les deixen en un cistell. Llavors durant l'obra van sortint, bueno, durant l'espectacle, van sortint frases que són la temàtica de l'obra. La frase pot ser qualsevol cosa.
1: Sí.
2: I cada frase és un joc, pues un que són sorolls, un que són, jo què sé, sí, amb
0: per
2: el
0: tant,
2: cos... Un que...
0: No és participació directa entre espectador i actor... en el sentit de que no parlen amb el públic.
1: Sí que feien una part de...
2: A vegades puja gent del públic, depenent
0: sí,
2: de la
0: vale,
2: prova.
0: Vale.
2: I han de fer pues, sorolls en directe.
0: Però no és això, rotllo, el que es veu ara, per exemple, a TV3, a la Públi, del Quim Masferrer, que parla molt constantment amb el públic. No és així.
2: No. No, jo crec que no.
1: Ells estan fent els seus gags i tal.
2: Clar, estan fent la impro i de tant en quant potser sí que fa pujar algú del públic i tal. Els dos shows, de fet, l'altre, que és el Cortar el cabell
1: sí.
2: rojo, són molt similars en aquest aspecte.
1: Sí, bueno... Són
2: jocs d'improvisació.
1: Són jocs d'improvisació. Sí,
2: amb interacció, certa interacció del públic, vale, que fa que canviï una mica cada cop que vas. De fet, el fet que canviï tant l'obra cada cop que hi vas és el que fa que aquest D'Impro Show ha sigut el segon show més vist a Catalunya 2 anys consecutius.
1: Wow. Sí.
2: El 24 i el 25. Llavors, clar, tu pots anar allà 2 dies seguits i veure coses completament diferents.
1: Completa. I potser pots veure inclús gent diferent, o sigui, pots veure una cosa completament diferent. I ara, d'això que volia dir, que a més que pots veure, cada dia veus una cosa diferent, dins de l'Impro Show tenen diferents seccions, podria dir-ne.
2: Sí, temàtiques, no?
1: Diferents temàtiques. Que tenim de dimecres, dijous i dissabtes, l'Impro Show bàsic.
2: Bàsic, normal, bàsic, clàssic.
1: El clàssic. L'Impro Show, Impro Lover Show, els divendres, amb temàtica de l'amor.
0: Vale.
1: Impro Music Show els diumenges.
2: És a dir, que el tenim pendent de veure.
1: El tenim pendent de veure perquè és improvisen cantant.
0: Wow.
1: Que és molt guai. I ara a partir del 24 de juny fins al 30 d'agost tindrem el Impro Summer Show. Que...
2: Pues temàtica d'estiu.
1: Temàtica
0: d'estiu. Això és nou,
1: Sí, això és nou. Jo no...
2: Aquest l'hem descobert ara fent el guió.
1: Sí.
2: Ha sigut com... Ai, mira... No, no,
1: sí, tant que sí.
2: Bueno, l'Impro Lover Show tampoc el coneixia,
1: no,
2: jo.
1: No, jo tampoc.
2: L'Impro Music Show sí que
1: perquè
2: sí que l'havíem vist.
1: Sí que el Pepo ens l'havia recomanat.
0: Mm-hmm. Ara, no que, ara que arriba l'estiu, sí que és veritat que a qualsevol cosa li posa Summer.
1: I ja queda bé.
0: I ja queda bé. I ven més, ven una mica més.
2: El refugi Summer Edition.
0: Ah, exacte, exacte. Arribarà.
1: Mare meva Summer Show.
2: Quin Summer.
1: Mare meva, quin Summer Show.
0: Ah, exacte. I escolta, ha triomfat moltíssim, però també... Pot ser perquè el preu és molt assequible, no?
1: No, exacte. És un preu molt assequible, una durada molt correcta.
2: 70 minutets.
1: Sí, el Teatre Neu, que està ben posicionat.
0: Teatre Neu, això on queda?
2: A Gràcia.
0: No tinc ni idea, aquest. No l'ho dic.
2: Està, si tu tires des de Gran de Gràcia. Gran de Gràcia és el que està a Fontana, m'estic inventant.
0: Sí.
2: I tires, com si pugessis cap a Fontana, cap a la dreta,
0: Pues
2: en un d'aquests carrers cap allà.
1: Sí.
0: Vale.
2: Està bé, vull dir, no està... Està ben comunicat.
1: Sí.
2: Està ben comunicat.
0: Línia 3, Fontana Verda. No?
2: Exacte.
1: I la següent proposta que us portem és Corta el Cable Rojo, que aquest potser la gent
2: ha aterrat de forma més moderna.
1: Ha aterrat de forma més moderna perquè per TikTok, per Instagram, potser us han sortit
2: vídeos. S'han fet bastant viral.
1: Sí, sobretot clips de la Mai Bonparte. Ai, Bonparte no, mira. Boncompte, perdó. De la Mai Boncompte i un home que es diu Manu. Ells dos, bueno, ho peten. Ells sempre són els tres mateixos aquí a Barcelona, i els teniu al Teatre Muntaner. És el mateix, la mateixa base, un espectacle de jocs d'improvisacions, però aquest és més, bueno, és més adult. Més adult. Aquí, diuen que és a partir de 14 anys.
2: Menys censura.
1: Sí, no hi ha
2: censura. Tot s'hi val.
1: Tot s'hi val. Parlen més d'humor escatològic, més sexual, ja, bueno...
2: O no, però també hi ha jocs que no, però
1: que sí, que
2: inclou aquestes coses també.
1: Sí, no, però tiren molt cap allà. Però bueno, també tenen una cosa a favor, que a l'Impro Show no tenen, juguen amb, com dir-ho, amb ells mateixos, no utilitzen res d'escenografia ni de vestuari, i a Corta el Cable Rojo es vesteixen sencers, tenen unes pantalles darrere on hi ha una tècnica meravellosa posant imatges, posant no sé què...
2: Ostres, memes i coses, sí.
0: Clar, però és tot improvisat.
2: Clar.
1: Completament.
0: Els vestuaris també, per tant.
2: Clar, llavors ho juguen, no?, de que potser comença un... Diuen la temàtica, comença un introduint,
1: exacte,
2: mentre altres canvia, llavors ja, pam, t'apareix l'actor vestit de Near Dental, saps?
1: Vale.
2: De bombero, però tenen de tot, és impressionant.
1: És impressionant.
0: I en aquest també ho ha anat,
2: Sí, aquest és el que vam anar fa poc, vam anar l'estiu passat.
1: L'estiu passat, correcte.
0: Segons el Javi fa...
2: Sí, fa molts
0: 3
2: anys, però no. Va ser molt divertit perquè, a més, li van dedicar la cançó final al Javi.
1: Ah, sí? Perquè aquí hi ha diferents seccions, tens la part de... Explica'm una història... Vale, l'explica la història en la pel·lícula Titanic, i llavors pujant dues persones a fer els efectes especials. Tenen los muñecos, no sé què, i l'última cosa de totes és fan una cançó improvisada.
2: Vale. D'algú del públic.
1: D'algú del públic.
2: Que li pregunten, si és el seu cumple, si no sé què, tal.
1: Clar, i estàvem allà, vale, a veure, algú no sé què està aquí per alguna cosa especial, i mi mare, jo... Pel meu fill està al seu aniversari, no sé què, no sé quantos. I en van fer la cançó a mi.
2: Clar, llavors el primer li van preguntar una mica sobre la seva vida, doncs què feia, va dir, doncs que sóc actor, no sé què, tal. I llavors van fer la cançó.
1: Sí.
2: Va ser bastant graciós.
0: Li va anar bé, doncs.
1: Sí, els va anar molt bé. Vam anar bueno, a la meva mare, la seva parella, el Carles i jo. Vam anar els quatre.
0: Sí, és una cita doble.
1: Claro que sí.
2: De fet, la cançó insinuaven tota l'estona que eren parella, el Javi i jo, però que no ho volíem dir.
1: Sí,
2: i jo, bueno, a veure...
1: Perquè... No. També va ser culpa meva, perquè...
2: Sí, és veritat, va ser culpa seva.
0: Va alimentar-ho, no?
2: Sí, no, és que va començar a parlar en plural. li van preguntar, i què t'agrada fer, Javi? Diu, bueno, ens agrada molt jugar a jocs de taula, no sé què. I clar, doncs van dir, doncs ja està, estan liaus. Sí, i de fet a la cançó hi ha un moment que diuen, dicen que no són nada, però hablen en plural. Bueno, una cosa sí, així van dir, en plan.
1: Sí, sí, lo mete bueno. Por el sí, o sí. I van bien a tope.
2: Sí, sí, no, la tinc tota gravada, la cançó. Sí.
1: La veritat és que els dos shows, molt recomanats.
2: Si voleu, o sigui, riure, no us faltarà.
1: Amb els dos.
0: Amb els dos,
2: eh? Potser és veritat que potser és perquè és el que tinc més recent, però amb el de Cortar el cabell rojo jo vaig riure molt, sí. Perquè també és veritat que no hi ha límit, no hi ha censura, no hi ha res, o sigui, poden anar a qualsevol lloc.
0: Clar, sí, clar, sí. I bueno, és el que deia abans, no? Que potser l'altre és una mica més familiar i aquest sí, és una mica més, sí. Doncs, però una mica més adults.
1: Completament.
2: I si voleu fer regals a gent, regalar teatre i que no falli, regaleu sí, això. Sí. Regaleu impro, perquè és que, de veritat, que a tothom li agrada.
0: Conec,
2: o sigui, tothom riu.
0: Conec a gent, i és que 100%, eh? Gent que li ha regalat a la seva parella shows d'impro i tots acaben supercontents.
1: Perquè al final és si vols riure, si vols passar una bona estona, que sigui una cosa distesa, està molt bé. Aquest espectacle és una mica més car a Corta Cable Rojo que l'Impro Show. Són uns 19,80, que aquest és el dia més
2: barat. La tarifa més barata, sí.
1: Perquè hi ha un dia amb descompte.
0: Vale.
1: Però a partir d'aquí... però és una mica més llarg, dura 90 minuts, és una hora i mitja, és una miqueta més llarg.
0: D'igual forma, 19,80.
1: No, està molt assequible, per 20 euros. Per 20 euros està molt bé. Està molt bé.
0: Està molt bé. I per acabar... Amb coses d'aquí de l'Ateneu.
2: Sí, sí, correcte. Tenim una proposta per aquest cap de setmana, bueno, per aquest divendres, correcte. Que és l'Arquitecte Prohibit, que se celebra aquest cap de setmana la Festa Major de l'Ateneu, llavors es fan diversos espectacles, i divendres ve l'Arquitecte Prohibit, que és una proposta de La Tremenda, una companyia amb la que vam coincidir a Verparit, que van aconseguir fer l'espectacle que aquest any es portaria a tota la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, llavors estan fent gira per tota Catalunya. I aquest cap de setmana aterren a Sant Just. Llavors podeu veure l'Arquitecte Prohibit, si no l'heu vist ja en altres municipis, perquè ja et dic que cap de setmana i estan en un lloc diferent, que és un musical... Com era? Postapocalíptic? No.
1: En un futur utòpic...
2: No,
1: com
2: o al revés, no? Com...
1: No, distòpic. Bueno,
2: distòpic, sí,
1: en un
2: això.
1: Futur distòpic, en un futur distòpic és com que tot el que havia... de les arts, de totes les coses artístiques, com que s'ha enterrat... I s'ha trobat un llibre, saps? Mm-hmm. On és un llibre prohibit on mostra tota la vida i l'obra d'Antoni Gaudí. Mm-hmm. I és com que parla sobre això i és com una experiència on vas descobrint... Bueno, vas descobrint-ho tot el secret, tot una mica. Sí.
0: Però és en plan coqueto, no?
1: No, és que sóc coqueto sóc jo.
2: O sigui, a veure, que realment la sinopsi no deixa molt clar el que veurem, ¿vale? No. Llavors, una mica tirant coses generals. Sabem que celebra 100 anys la mort de Gaudí, ¿vale? Si no m'equivoco. Però
0: serà en plan còmic o no?
2: Jo crec que és en plan drama.
0: Drama,
2: jo crec que sí, que és en plan més drama.
1: Coneixent a La Tremenda, tiraran més per al drama que per la comèdia.
0: Què, Tremenda? Ho heu dit, els veu guanyar, eh?
1: Sí.
0: No veu coincidir, sinó que els veu guanyar.
2: Sí, bueno, guanyar, superar.
1: Podríem
2: digueu com vulguis.
0: No, sí, doncs, escolta, sí, exacte. Està molt bé, això que faci una gira per tots els ateneus de Catalunya és molt xulo.
2: No, mira, ojalà nosaltres.
0: Sí, més, és una oportunitat molt xula, eh?
1: És que sí.
0: Sí, guai.
2: I bueno, doncs si voleu, des de 10 euros si sou socis o menors de 30 anys, a l'Ateneu aquest divendres, a les 8 de la tarda, si no m'equivoco.
1: Sí, a les 8.
2: Nosaltres hi serem.
0: Funció única, eh?
2: Funció única, inigualable. Sí. Si no, haureu de perseguir-los per algun altre municipi, que potser venen al vostre municipi, o ja han vingut i us l'heu perdut, qui sap.
1: Exacte.
2: Però bueno, si seguiu a @, com és? La Tremenda Cia. No sé.
1: Arroba,
2: La Tremenda, segur que ho trobareu. Allà tenen com les dates de tota la gira i podeu mirar on està en cas de que aquest divendres no pugueu anar-hi. Però, bueno, ja estarem nosaltres i ja farem review la setmana... La setmana que ve potser no.
1: No.
2: Perquè potser tenim un programa especial.
1: La setmana vinent tindrem... Mira, és La Tremenda / Sia. Però potser la setmana vinent tindrem...
0: Feu una mica de spoiler.
1: Jo només diré...
0: Una mica.
2: Una convidada especial.
1: Una convidada especial i diré... Eufòria.
0: Ah, oh.
1: Què?
0: I qui sigui un fidel seguidor de Mare Meva Quin Show ho sabrà.
1: Jo només amb això ja sabran cosetes.
0: I ja està. I després?
2: Només podrien ser dues i hi ha una que és més que l'altra.
1: Només pot ser una. Només
0: més informació a les xarxes després, més endavant.
2: Que a més d'aquest cap de setmana és el concert al Palau Sant Jordi. Que el Javi va. Ens farà també la review.
1: També.
2: Jo no ho puc.
0: No vull fer espòilers.
2: Tindrem review des de fora i des de dins.
0: Exacte.
2: Deixem-ho aquí.
0: Ho deixem aquí. Molt bé, nois, doncs, escolta, per acabar el programa, com sempre, hem de posar una cançó, una recomanació musical. Avui, què ens voleu recomanar?
1: Doncs mira, l'altre dia estava a Spotify i em va sortir una cançó d'una noia que es diu Kiara Oliver, que la Kiara Oliver és concursant de OT 2023.
0: Sí.
1: I jo he de dir que ella al concurs no m'agradava gens, però aquesta cançó la tinc... No.
0: Exclusiva.
1: No, és igual, no passa res. Però ara després...
2: No passa res, no t'escolta.
1: No, és igual. No hem parat de sortir cançons d'ella i he de dir que m'estan agradant bastant.
2: Bueno,
1: i
2: perquè s'ha fet com un lloc, no? Jo no la segueixo tampoc,
0: és
2: però
0: ella tampoc és menorquina, no,
1: sí,
0: crec?
1: Sí, és menorquina.
2: I s'ha fet com... Té com un nínxol de mercat en el qual està com còmode i té un bon públic, jo crec.
0: Una bona base.
2: Sí.
0: Doncs jo tinc un amic que era de Menorca, que la coneixia, i quan era Operación Triunfo, 2023, no?
1: Sí.
0: Va ser molt pesat amb aquesta dona i ens posava les seves cançons tota l'estona, eh? Perquè li coneixia i li feia gràcia. I mira, ens posava les cançons de la
2: Estàs adoctrinat, eh?
0: Sí, no, per tant, sí.
2: Doncs ara, una altra.
1: Doncs vinc a recomanar la cançó Puzzle, de la Kiara Oliver.
0: És nova?
1: No ho sé, no me'n recordo. O sigui, per mi és nova perquè l'he sentit fa dues setmanes.
0: L'has descobert fa poc.
1: Sí, però crec que no és de les... Ella ha fet un EP o un disc fa molt poc.
0: És bastant nova, eh?
1: Sí?
0: 2026, però no...
2: 11 de desembre del 25, posa aquí.
0: Mira. 11 de desembre del 25,
1: però he de dir que ha fet un EP o ha fet una cosa fa molt...
2: No fue real,
1: fa molt poc. Fa molt
2: en la qual està aquesta cançó.
0: Ah, vale. Sí. Clar, perquè a mi m'ha sortit el videoclip, que sí que era el 2026.
2: Ah, vale, clar.
0: Però bueno, sí. Per tant, avui marxem amb Puzzle, no? De la Kiara Oliver. Doncs moltes gràcies per venir, nois, una setmana més aquí al Refugi de Ràdio Esbert. I ens retrobem, com sempre, dintre d'una setmana. I avui ens acomiadem amb Puzzle de Kiara Oliver.
1: Adéu!

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Cinema sense límits.
2: Cinema sense fronteres.
3: Cinema sense mesures.
4: En definitiva,
5: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
6: Quan el cinema es fa ràdio.
0: I ara, Cultura al dia, amb la Sara Vitó. Bona tarda, Sara, què tal? Com estàs?
7: Bona tarda, Jaume. Doncs molt bé, aquí estem.
0: Molt bé, me n'alegro que estiguis bé. Escolta, sí. Aquest cap de setmana llarg, en Pont, ahir va ser festa. Ja em pots explicar què vas fer?
7: Doncs mira, m'he passat el dia a la biblioteca, com bon estudiant, la veritat.
0: No, els tres dies del finde.
7: T'ho juro que sí.
0: No m'ho crec.
7: T'ho juro que sí, Jaume. No divendres, dissabte, diumenge i dilluns.
0: Estudiant el què?
7: No, estudiant no, fent treballs.
0: Ah, fent treballs.
7: Fent treballs a la universitat, sí.
0: Però sola o acompanyada?
7: No, acompanyada amb una amiga.
0: Ah, bueno, aleshores porta millor, no?
7: Sí, la veritat és que sí. Aquestes estones de desconnexió...
0: Mira que ha fet sol aquest cap de setmana,
7: ja,
0: Sara.
7: Ja, la veritat és que...
0: No has tingut FOMO?
7: Mira, he tingut FOMO del concert de Bad Bunny, he tingut FOMO de platja, he tingut FOMO de viatges i escapades, però bueno, és el que toca. Penso.
0: Molta gent s'ha anat de viatge.
7: Jo tinc molts amics que... No de viatge, però escapades sí.
0: Típic cap de setmana a la muntanya,
7: sí,
0: no? O a la platgeta.
7: Sí, o a la platgeta, sobretot platgeta.
0: Això és el que fa més enveja, sí, sí, sí. Sí. Bueno, jo... Vaig aprofitar bastant, eh?
7: Sí, que sí, bé, sí. Que bé, quina enveja.
0: Sí. No t'ho rastregaré ara,
7: Millor que no.
0: Molt bé, doncs escolta, Sara, de què ens toca parlar avui?
7: Doncs mira, llegaré una miqueta amb la secció de la setmana passada.
0: Vale, que recordem,
7: Off
0: Campus.
7: Sí, Off Campus, que era una adaptació literària.
0: Uh-huh.
7: No, a la gran pantalla no, a una plataforma, però uh-huh. Bueno, que podíem veure un llibre que segurament moltíssima gent ha llegit. Doncs a través de la televisió, de les pantalles, etc. Què passa? Que, com vam comentar, és una estratègia que molts cops doncs, s'ha fet, però també es fa molt en el cinema i s'ha de dir que aquest any hi ha moltíssimes adaptacions literàries.
0: És un recurs, eh? Ara sí. Mateix la realitat és que en el món audiovisual s'està utilitzant molt de recurs i bueno, l'últim que vam veure així que més va sonar va ser... la teva gran preferida, Cumbres Borrascoses, no?
7: Això de preferida... No ho anomenaria així.
0: Sí, va ser molt hater, eh?
7: Sí, la veritat és que sí.
0: Va ser molt hater. Però sí que és veritat que és una... Bueno, és una... Com es diu això? Una dinàmica que és molt recurrent ara, no? Ara veiem moltes adaptacions de llibres a la gran pantalla o a les sèries. I et sembla bé o et sembla malament?
7: A mi em sembla bé. O sigui, jo sóc molt fan de veure adaptacions literàries. A més, m'encanta quan les anuncien i ja estàs com un any o mesos esperant a veure com adaptaran això. Tinc ganes de veure això. Això que m'he imaginat com passa,
0: clar,
7: a veure com ho
0: clar,
7: fan.
0: Clar.
7: Tal. A mi m'agrada molt. També sóc molt hater les adaptacions.
0: Clar, perquè aquí jugues amb un hàndicap molt gran que és quan tu llegeixes un llibre, realment t'inventes una mica...
7: Sí.
0: Pues l'aspecte físic del personatge, com viuen, no? Allò com viuen, tots aquests elements, t'ho acabes imaginant una mica i clar, això també dona peu a que et puguis decepcionar una mica.
7: Sí, sí, sí. Jo ets a dir que a mi m'encanta, però a la vegada sempre m'acabo decepcionant perquè hi ha coses que no m'acaben d'encaixar. Sí, sí, sí.
0: Clar, t'ho imagines d'una manera i després és d'una altra. Però bueno, també a vegades s'ha de dir que molta de la crítica que reben aquestes produccions són merescudes perquè... És el que es diu molt, no? Que agafen el text original i...
7: Sí, sí, bueno, se'l passen pel forro, no?
0: Exacte, no una manera d'així, però sí, se'l passen absolutament pel forro.
7: Sí, sí. Però, bueno, s'ha de dir que aquest any, de moment, hi ha unes quantes, hi ha algunes que s'assemblen una mica no, com a off-campus, però unes altres que són bastant culturals, així que per donar una mica de contrarrest
0: vale.
7: No, a la setmana passada, He portat les tres adaptacions.
4: Avui tres, eh?
7: Avui tres. Mare una meva. Miqueta de les que, del món cultural així, vale. Que més il·lusió em fa veure aquest 2026. Vale. Així, si us agrada, us explicaré una miqueta com la sinopsis del que tracta la història. Mm-hmm. I així, si us agrada, doncs... Doncs
4: ja tens una cosa per veure al cinema,
7: exacte,
4: no? Tot, això és cinema o és també plataformes?
7: No, cinema, tot
4: vale,
7: és cinema.
4: Perfecte.
7: Tot és cinema.
4: No, em sembla bé perquè així anem apuntant a la llista,
7: exacte,
4: i si hem de veure aquí un imprescindible, doncs ja ens l'apuntem per anar.
7: Sí.
4: Perfecte, doncs escolta, per on vols començar?
7: Mira, començarem amb l'Odissea, vale, de Christopher Nolan, l'adaptada de Christopher Nolan.
4: Clar, és que aquí estem juntant l'Odissea, entenc que l'Odissea d'Homero.
7: Sí. Exacte, sí, mm-hmm, sí, sí. És una epopeia èpica, de, bueno, grega, no? I la veritat és que és una... Bueno, jo me la vaig llegir al col·le, però em va agradar bastant, haig de dir, sí, està molt bé. I em va agradar més que la Ilíada. Bueno, és com la segona part, en veritat, no? Perquè és la continuació, bueno, sobretot d'Odisseu, no? Que és el protagonista, que va ser un de les ments pensants del cavall de Troia i tot,
4: exacte,
7: això. I explica com torna a casa després d'aquesta guerra. Hi ha tres trames a la vegada, que són així les més importants, però la més important és aquest viatge, com veiem que triga tants anys, en total 10 anys, en tornar a casa seva.
4: D'aquí ve, no? El tema...
7: Sí,
4: ostres,
7: quina odissea.
4: Quina odissea per tornar a casa quan surts de festa.
7: Sí,
4: doncs,
7: totalment.
4: Ve d'aquí. Aquesta
7: segur que l'has utilitzat molt.
4: Sí, la veritat és que sí. Ah, molt. Bueno, l'he utilitzat.
7: Segur que molt, també.
4: Vale.
7: Vale, doncs pues, això, bueno... Aquest gran viatge es deu a que, bueno, el Posidó, que és el rei dels mars, no?
4: Mm-hmm.
7: Li fa bastants entrebancs en el seu camí,
4: vale,
7: degut, bueno, que quan va acabar la guerra de Troia, de camí a casa, Odisseu i els seus soldats, doncs, se'n van a una cova i allà hi ha un cíclop i per sortir, doncs, han de fer-li una lluita, no?, amb el cíclop, li claven una estaca a l'ull, al seu únic ull, evidentment,
4: vale,
7: i aquest es veu que era fill de Posidó i li resa i li demana que, sisplau, li posi molts entrebancs a l'Odisseu i així és, al final, doncs... Pues,
4: el fill li demana a Posidó,
7: sí,
4: eh?
7: A Posidó. I Posidó, doncs, pues, li fa moltes marees, que es creuen moltes criatures...
4: O sigui, serà una pel·lícula una mica de fantasia, no?
7: Sí, bueno...
4: Perquè si inclou cíclops,
7: sí, sí,
4: aquest toque de fantasia el tindrem, i aquí el que m'agrada més, no, és que és un clàssic, però literari, un dels grans clàssics,
7: sí,
4: de la literatura mundial... amb Christopher Nolan,
7: sí,
4: que és un,
7: sí,
4: dels,
7: sí,
4: grans cineastes del nostre temps.
7: L'he posat la primera perquè tinc moltes ganes de veure com ho representa.
4: Clar, és,
7: no?
4: Que...
7: O sigui, a mi les seves pel·lícules m'agraden molt, en general. L'última va ser Oppenheimer, així...
4: Brutal.
7: Super.
4: Interestelar.
7: Sí, totes aquestes.
4: Alguna més, que no me'n recordo.
7: Bueno, aquestes són les més conegudes, sí.
4: Sí.
7: Llavors, la veritat és que tinc ganes de veure quin toqui
4: dona. Jurassic Park.
7: Sí.
4: No?
7: No ho sé.
4: Uala, potser me n'he tirat.
7: No ho sé.
4: Tenet, Batman,
7: Tenet, sí,
4: Dunkerque.
7: Batman, sí. Bueno. Les estàs buscant.
4: Sí, sí. I Jurassic Park també no és, eh?
7: Ja, bueno, ja em sona que no.
4: Perdona, serà que t'he interromput, eh?
7: No, sí, però és això. O sigui, tota aquesta epopeia normal, bueno, és clàssica, i a veure com li dona un to així més modern.
4: Clar,
7: no?
4: clar.
7: Perquè el Christopher Nolan sempre intenta així una miqueta donar-li el seu toc. I a veure, ja hi ha algunes crítiques, ja hi ha hagut alguna polèmica, no?
4: Ja comencem, eh?
7: Sí, sí, sí, sí. Bueno, amb el repartiment, jo crec, sincerament, que és un gran repartiment i que és normal que en aquests moments li hagis de donar com un toc una mica més modern, no? Per
4: clar,
7: exemple, o més actual.
4: Vale.
7: Per exemple, un nom que és superconegut, que és el de la Zendaya, que mm-hmm, és una supergran actriu i supertalentosa.
4: Sí.
7: S'ha criticat el personatge que interpretarà, que és el d'Atenea.
4: Vale.
7: Que, bueno, i també a la que farà d'Helena de Troia, que és la Lupita Nyong.
4: Vale.
7: No sé si es pronuncia així,
4: no
7: del tot.
4: Però per què se les critica?
7: Pues perquè són són persones racialitzades.
4: Vale.
7: Llavors, mm-hmm, justament aquests dos personatges són molt... Bueno, estan...
4: Molt importants a la trama.
7: Són importants, mm-hmm, són molt importants, i a més, bueno, pues que tenen unes característiques, doncs la pell molt blanca, roses,
4: clar,
7: llavors com
4: clar,
7: que
4: clar,
7: la
4: clar,
7: gent
4: clar,
7: ja està començant una mica a criticar, no?
4: Sí, sí, aquest rigor històric, no? Que ja el critiquen. Clar, perquè a veure, pues, Helena de Troia no era una persona negra
7: no,
4: en el
7: no
4: seu
7: era
4: temps.
7: Negra.
4: Però bueno, Escolta, també està bé, no? No sé. Sí. A mi m'és una mica igual.
7: Sincerament...
4: No? O a tu et molesta?
7: No, a mi m'és igual, la veritat. En plan, crec que en aquest moment, o sigui, en la història no afectarà res, més que res, perquè Helena de Troia se la qualifica com la dona més maca d'aquell moment, no?
4: Vale.
7: I, bueno, és com a Grècia en aquell moment l'estàndard era, doncs, una noia blanca, ulls blaus, rosa...
4: Clar.
7: Però crec que aquesta actriu és guapíssima, mm-hmm. La veritat, l'he vist en altres pel·lícules.
4: Clar, però sí que és cert que pot ser, no? Que diguis, ostres, em trenca una mica ubicar-me a la Grècia en aquell temps.
7: Segur que... Bueno, clar, a Grècia segurament persones de color no hi haurien...
4: No ho sé.
7: Crec que no.
4: No ho sé.
7: Però... Bueno, no veig una locura.
4: No, tampoc. No. Mentre sigui respectuós amb el text original, no?
7: Exacte. Sí, sí.
4: Què més dona?
7: Sí, sí.
4: I estava veient el repartiment d'aquesta pel·lícula. És espectacular.
7: És espectacular.
4: O sigui, m'has dit aquestes dues, però és que la resta estic flipant.
7: Sí, sí. Matt Damon fa d'Odisseu.
4: Clar, és que...
7: L'Anne Hathaway de Penélope, el Tom Holland del Telemac... No, sí, sí. I el Robert Pattinson també surt.
4: És que és brutal.
7: Em sembla... A mi és brutal. Tinc tantes ganes, perquè crec que són actors tan guais i que sempre han demostrat moltíssim a l'hora d'actuar, a qualsevol personatge... els fan bé, llavors tinc moltes ganes de veure com ho fan, i la música també és d'en Ludvig Göransson, no sé si...
4: És el mateix que va fer la de l'Interestelar, o no?
7: No, la d'Oppenheimer.
4: Ah, la d'Oppenheimer, vale,
7: llavors,
4: vale.
7: Que també va guanyar l'Òscar a mi, o sigui que...
4: No, no, que tens tots els elements per fer una pel·lícula bona.
7: Exacte.
4: O sigui, si no ho fas bé ja, Christopher Nolan, tindrem que parlar amb tu.
7: No, diuen que és la pel·lícula amb la que més diners ha gastat.
4: Vale.
7: O sigui, no sé.
4: Home, amb aquest repartiment només ja has de gastar uns bons quartos.
7: I també han gravat... Bueno, han gravat a Itàlia, no a Grècia, però vale. Bueno, jo crec que més o menys també...
4: S'assemblarà, no? No ens donarem compte, eh?
7: No.
4: I això crec que no m'ho has dit. Quan surt?
7: Surt el 17 de juliol del 2026. O sigui, a veure, és una obra llarga de llegir. No us diria, llegiu abans, tal...
4: Però ens dona temps.
7: Sí, jo crec que sí.
4: Quantes pàgines té?
7: A informar-vos, no? Més que res, o a llegir resums de selectivitat, perquè és una obra que entra...
4: Vídeos de YouTube, també.
7: També,
4: no?
7: També.
4: Entre 300 i 400 pàgines.
7: Bueno, no sé. Persones que estiguin una mica ocupades justament ara en moments de...
4: Però fins al juliol ho pots fer.
7: Sí, tens temps. Es pot fer.
4: Si t'interessa molt, ho pots fer.
7: La recomano molt.
4: Perquè tu has dit que sí que ho vas llegir, eh?
7: Sí, però per la selectivitat.
4: Vale.
7: Sí, ja fa molt que no...
4: Però, bueno, subjectivament, en la teva opinió, tu vas disfrutar el llibre o no?
7: Bueno, és que jo... El vaig dir en context de classe.
4: Ja, clar, això és veritat. Això influeix molt, això.
7: Sí, i t'explicava tot, doncs, això que hem vist al temari...
4: Influeix molt, això,
7: sí,
4: eh?
7: Sí,

0: sí, és d'un llibre de Jane Austen, en aquest cas és Seny i sentiment, que, mm-hmm. bueno, per fer una mica el context de l'obra, tracta de dues germanes que es veuen desemparades després de la mort del seu pare, perquè, bueno, el seu pare li ha de deixar l'herència al seu fill, vale. Que el seu fill és d'una altra mare. O sigui, ell, abans d'estar amb la mare d'elles, va estar amb una senyora que es va morir, mm-hmm. i van tenir un fill. I llavors, en aquella època, doncs, tota l'herència requeia en el fill i no en les filles. I com no era germà directe, doncs, el germà no tenia per què fer-se càrrec d'elles.
1: Clar, clar, clar, clar.
0: Llavors, és, mm-hmm. Explica una mica aquesta història, no?, de com aquestes dues germanes han de moure's de ciutat, de vivenda, una bastant més humil, mm-hmm. del que estaven acostumades. I, bueno, la gràcia d'aquest llibre és que són dues germanes totalment oposades, no? La germana gran es diu Elinor i és molt racional, molt prudent, que representa el seny del títol.
1: Vale.
0: I després la Marianne, que és la germana més petita, que és molt apassionada, molt emocional i, bueno, representa, doncs, el sentiment.
1: Vale. Podríem dir que és el seny i la rauxa d'aquí de Catalunya. Si catalanitzéssim sí. l'obra, seria seny i rauxa.
0: Sí. Mm-hmm. Sí, sí, sí.
1: Vale. I escolta, Jane Austen, me'n recordo que el teu llibre preferit és Orgullo y Prejuicio.
0: Sí, Orgullo y Prejuicio, sí.
1: Que s'assembla molt al títol d'aquesta pel·lícula.
0: Sí, sí, perquè...
1: Però té alguna cosa a veure, té alguna cosa a veure o no?
0: Bueno, Orgullo y Prejuicio va ser el primer llibre que va escriure i després tot seguit va arribar vale. aquest títol. Els altres sí que...
1: Però les històries no estan connectades.
0: No estan connectades, no. Però sí que és veritat que al principi feia això de posar el títol a conjunt de les personalitats dels personatges, després ja ho va deixar de banda, vale. Però sí, sí. Molt bé, molt bé, molt ben lligat, Jaume.
1: Sí, sí, sí, molt bon apunt. I aquesta pel·lícula, per qui la fa? Qui la dirigeix?
0: Doncs Georgia O'Hagley.
1: Georgia O'Hagley. Okay.
0: Sí, vale. Sí. I, bueno, sí que hi ha una altra adaptació d'aquesta pel·lícula i es veu que aquesta serà una mica més emocional, no? En plan, no sé com ho faran, perquè ja crec que la primera adaptació, que és del 96, de fet...
1: Adaptació era... cinematogràfica.
0: Sí, sí. És bastant dramàtica. O sigui, veig com els personatges bastant més dramàtics del que jo recordo quan vaig llegir el llibre. Però, bueno, que també la podeu veure, sí, perquè el llibre segurament costarà una mica de llegir abans d'aquesta... No hi ha data d'estrena encara, però sí que és veritat que costa una mica. A mi em va costar 2 mesos d'acabar de llegir, perquè és un llenguatge més antic, tal.
1: Clar.
0: Però, sí, la pel·lícula la recomano bastant. A més, dia... Bueno, en plan, en aquell moment la interpreten, doncs, la Kate Winslet, l'Alan Rickman, el Hugh Grant, o sigui que està molt bé, la veritat, també de repartiment, i està molt guai. I, bueno, aquesta nova versió sí que estarà protagonitzada per la Daisy Edgar-Jones, no sé si et sona aquesta actriu.
1: Ara per nom.
0: Has vist pilles, Normal People? No, però l'has sentit a parlar?
1: Sí, sí, normalment.
0: Vale, doncs és la protagonista de Normal People.
1: Espera't que la busco a Google.
0: Vale.
1: El senyor pues, Google.
0: Les persones que coneixem aquesta actriu creiem que, bueno, pues...
1: vaya pollita, no?
0: No les pollita,
1: que,
0: però...
1: Les persones que sí coneixem aquesta actriu.
0: No, mira, sí que és veritat que Normal People es va fer com molt, sí, molt sí. coneguda, però en el seu moment era molt nicho, no? Llavors, pues...
1: Em sona, et diré que em sona, però no la coneixia.
0: Bueno, és una persona que en general té un aspecte bastant comú, no? O sigui, però...
1: Podríem dir-ho.
0: Sí, sí. Però, no sé, ella també, en general, la seva personalitat és com molt emocional i tal, llavors creiem que li quedarà molt bé aquesta pel·lícula.
1: Clar, aquí són dues germanes, una d'elles serà...
0: La Daisy,
1: però l'altra no se sap.
0: Sí, Esme Creed Miles.
1: Vale.
0: Jo no he vist cap pel·lícula d'aquesta actriu, però, bueno, tinc ganes de veure com és aquesta adaptació, la veritat.
1: Molt bé, doncs escolta, tindrem ganes també de veure-la. Això sí, encara sense dates, aquesta. No. Haurem d'esperar una miqueta més, però hi ha tràiler o ni tan sols això?
0: No, de moment no.
1: Vale. O sigui que aquí potser sí que haurem d'esperar una mica més.
0: Sí, sí, una miqueta. Mm-hmm.
1: Molt bé, i amb quina acabem?
0: Acabem amb la nova entrega dels Jocs de la Fam.
1: Mm. Vale. Home, potser és una de les adaptacions literàries que més han triomfat.
0: Sí, sí. I aquesta no és tant cultura clàssica o cultura... Ho diria més cultura pop, però, bueno, plan, per mi és cultura, per tant, havia d'estar aquí, 100%.
1: I tant.
0: I bueno, doncs pues això és l'adaptació de l'últim llibre, de Sunrise at the Reaping. I, bueno, es podria dir que aquesta història és més una preqüela del que és les històries originals, no?, de la Katniss Everdeen i el Peeta Mellark. I tractarà dels... bueno, recordem que els seus llocs eren els 74, el número 74, i aquesta serà del número 50. I tractarà dels jocs en els que es va presentar el mentor d'ells dos, que és en Haymitch Abernathy, No, vale. Has vist els Jocs de la Fam?
1: He vist el... sí. No, que sí, sí que els he vist. La primera, la segona i no sé si la tercera. Però t'he de dir, no em van marcar gaire, vull dir...
0: Uf, a mi sí, eh? O sigui,
1: eren divertides, però tampoc em van meravellar.
0: Amb quina edat les vas veure?
1: Adolescent, diria, no, 15, por ahí.
0: Jo recomano que te les tornis a veure ara. Quan vale. ets més gran en tens més coses, o sigui, pot ser. No, però té un gran
1: dir,
0: missatge.
1: He de, dir que, eren xules, eh? O sigui, eren pel·lícules treballades, però sí que és veritat que conec molta gent que em diu, uah, de les meves pel·lícules preferides no és el meu cas.
0: Ja, sí. No, però també això fa molt quan ets més petit i no entens tant com el missatge de la pel·lícula.
1: Total. I en moltes sèries també passa això.
0: Sí, sí,
1: canvia, a mi sempre que diem, ostres, quan ets més petit no ho entens del tot. I a mi, amb el nom que sempre se'm ve, potser és una tonteria, però és Els Simpsons.
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: Els Simpsons estan carregats de crítica social, però...
0: O Rec, Rec també.
1: Cada sí, sí, cada capítol. I fins que no ets gran no te'n dones compte. Bueno, gran. Més madur.
0: Sí, no, però de veritat, jo aquesta te la recomano. I mira, quin millor moment que ara.
1: Un
0: que,
1: revisionat,
0: que,
1: eh?
0: Sí, al novembre s'estrenarà aquesta pel·lícula.
1: Però quantes van ja de pel·lícules?
0: Ostres, doncs...
1: bastantes.
0: Són quatre... Són quatre de les originals, van fer la cinquena, que és també una prequela, però en aquest cas del Coriolanus, que és com el dolent, el president de,
1: sí, sí, sí,
0: de Barem, i ara faran aquesta de Haymitch.
1: Vale. La veritat és que són sis.
0: Són històries molt interessants. I aquesta, per mi, és la més devastadora de totes.
1: Aquesta, eh?
0: Sí, sí. O sigui, ja, bueno, no sé si ho recordes més o menys quin és el paper del Haymitch en les primeres pel·lícules, però és una persona com molt distant, molt freda, i de fet té molts problemes amb l'alcohol. I la veritat és que després de llegir la seva història, dius, ostres, que suficientment bé està aquest home, no?
1: Clar,
0: en plan,
1: clar,
0: per
1: clar,
0: tot
1: clar.
0: El que ha passat. O sigui, de primeres no va ser ni escollit, o sigui, van escollir un altre del seu districte, i aquell va paniquejar, va fugir, el van matar, i llavors van dir, pues tu. Vale. O sigui, va ser com...
1: Escolta, doncs estarà interessant, no? Perquè sí que és veritat que... Bueno, no és l'antagonista de la pel·lícula, però sí que és una mica... Bueno, una mica el diferent o el que va tenir la vida més complicada, i entendre aquesta vida tan complicada serà guai també.
0: Sí, a més en aquests jocs és quan comença una miqueta més com la rebel·lió, no? La que veiem després en els 75, però comença molt aquí amb personatges com més com el Pultra, que també el veiem a les primeres entregues, i està molt guai, la veritat. O sigui, veiem pues, com ell al final no acaba guanyant per ser el més fort, no? En plan, fa una mica, pues, utilitza una mica el cervell, estratègies, i com que enfronta molt el que el Capitol volia, perquè el Capitol no el volia, i guanyador, sabem que aquests jocs de normal estan molt amanyats, i quan van veure que ell al final va ser el vencedor, la veritat és que li van fer la vida impossible, mataran molts éssers estimats seus, a part de, bueno, els seus companys que van entrar, a part de patir tot el que havia patit allà dins, doncs quan surt es troba com que encara més, saps?
1: Sí, clar.
0: Llavors, pues, s'entén una mica doncs, aquesta conducta de després.
1: I d'aquesta pel·lícula tenim data d'estrena?
0: El novembre del 2000, crec que és el 25 o el 26 de novembre del 2026, ara no estic...
1: Que de fet ens dona temps a tornar a veure les pel·lícules.
0: Totes les pel·lícules, sí.
1: Aquí em dona temps, eh? Sí. Aquí sí que em dona temps.
0: Sí, sí, jo ho recomano, de veritat. A més, el repartiment que farà aquesta pel·lícula s'assembla moltíssim, clar, perquè pensa que fan dels joves, dels que són els adults en aquella pel·lícula,
1: clar,
0: saps?
1: Clar.
0: I s'assemblen moltíssim. Molt.
1: Clar, perquè no són els mateixos.
0: No, evidentment no. O sigui, una persona que fa d'adult, no el pots demanar que...
1: Bueno, coses més rares hem vist, eh?
0: No, sí.
1: Coses més rares hem vist. I algun dels actors o actrius, quins serien?
0: Doncs mira, la Maya Hawke, no sé si et sona, però
1: surt a
0: Stranger Things.
1: Sí,
0: pues fa de
1: Wires. La Robin.
0: Sí, pues fa de Wires, que també surt als...
1: Perquè després em diguis que no conec, eh?
0: Sí. Una mica de cultura pop has de tenir.
1: Ja, clar que sí.
0: Sí, sí. Després també surt la Elle Fanning, que farà de... Sí. Ai, ara no em surt el nom.
1: De Katniss?
0: No, la Katniss no. La Katniss sortirà, però sortirà com a Jennifer Lawrence. Aquesta sí?
1: Sí?
0: Que... Diuen que faran una aparició.
1: Veus?
0: Sí, però...
1: I tu em tractaves de boig.
0: Però no farà de ella mateixa de petita. No sé com la faran sortir. No.
1: Potser un flashback.
0: Jo crec que serà un flashback, sí.
1: No és flashback, és un flash forward.
0: Vale, sí. No, jo crec que serà que més que el Haymitch li està explicant a la Katniss i al Pita com van ser els seus jocs. Jo crec,
1: pot ser,
0: no
1: pot
0: sé.
1: Ser, pot ser, pot ser.
0: I sortiran allà, però no ho sé ben bé. Mira, ja ho veurem, ho descobrirem.
1: Per tant, tindrem a Jennifer Lawrence, eh?
0: Sí.
1: El gran emblema d'aquesta saga.
0: Sí, totalment, sí, sí.
1: Perfecte.
0: Sí, sí.
1: Molt bé. Alguna cosa més?
0: Ara? No, jo crec que aquestes... no vull fer tampoc molt spoiler, que crec que d'aquest llibre he fet bastant. Però, bueno, és que si
1: no... Les ara sempre ens porta spoilers.
0: Sempre, ho sento. Sempre, però aquest llibre sempre. Va sortir fa 3 anys, crec.
1: No,
0: 3.
1: Sí, sí, sí.
0: 3 no o 4 res. Anys, o sigui, no passa res.
1: Ah, o sigui, tu t'has llegit el llibre, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Vale, vale, vale.
0: Me'l vaig llegir en PDF, de fet.
1: En PDF, perquè, o sigui, pirata.
0: Sí, sí, sí, la veritat és que sí.
1: Que no t'escoltin, eh?
0: No.
1: I per acabar, Sara, d'aquests 3... Ja em dius, que la que més t'agrada, la que més et convenç, la primera.
0: Sí,
1: la de l'Odissea, eh?
0: Sí, l'Odissea de Christopher Nolan, tinc moltíssimes
1: ganes. Jo t'he de dir que també.
0: Sí, sí.
1: Ja. És la que més bé m'has venut.
0: Sí, i tinc moltíssimes ganes de veure com fa això, saps? D'una epopeia sí, grega, tot... transformar-me una bueno, miqueta amb l'actualitat.
1: El repartiment...
0: Sí,
1: no,
0: és que és molt top.
1: Té
0: molt
1: bona pinta.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, Sara, doncs escolta, se'ns ha menjat el temps, ens hem d'acomiadar per aquí. Gràcies per venir una setmana més al refugi i ens retrobem la setmana vinent.
0: No, la setmana vinent no, però...
1: Ja parlarem.
0: Ja parlarem.
1: Ja parlarem, doncs. I fins aquí el refugi d'avui, ens acomiadem aquí i ara del refugi del dimarts. Ens retrobem demà. Fins aviat. Gràcies.
2: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
3: L'X30 reforça la connexió entre Sant Just i Sant Feliu amb més capacitat i nous autobusos. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 26 de maig. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Dones de Sant Just. Una exposició de fotografia posa el focus en la diversitat femenina del municipi. La Coral Harmonia prepara una nova actuació de primavera a Sant Just l'1 de juny. El concert oferirà cançons de boleros i couplets a la residència Vitalia. La situació de la llengua no està tan bé com per poder anar amb aquest bonisme. Entrevista a Lluc Tos, portaveu de la CUP Sant Just. La línia X30 completarà finalment el seu recorregut i connectarà directament Sant Just amb l'estació de Sant Feliu, una millora que facilitarà els desplaçaments quotidians cap al tren i altres serveis de transport metropolità. De manera provisional, mentre continuïn les obres d'urbanització de l'entorn ferroviari, el servei tindrà com a punt final la plaça Pere Dot, situada a uns 200 metres de l'estació. La millora del servei també comportarà canvis dins del municipi. La parada inicial, actual, de Masllui, passarà a ser una parada de pas, una modificació que permetrà reduir les molèsties derivades del soroll i de l'acumulació de vehicles al final del trajecte. Paral·lelament, el recorregut del barri es reforçarà amb un traçat més equilibrat i amb una cobertura més àmplia per facilitar l'accés al transport públic des de diferents punts de la zona. Una de les principals novetats serà la incorporació de nous autobusos articulats que incrementaran la capacitat de la línia en aproximadament un 30% i milloraran el confort dels usuaris. Per adaptar-se a aquests vehicles, l'Ajuntament de Sant Just ja ha adequat totes les parades de l'X30 i preveu executar actuacions en diversos punts del recorregut, especialment a les cruïlles de Rosa Luxemburg amb Rosa Leveroni, Rosa Leveroni amb el passeig de Masllui i Narcís Monturiol amb Ramon i Cajal.

Els Jardins de Can Ginestà acolliran el pròxim dimecres 27 de maig la inauguració de l'exposició Dones de Sant Just, una mostra fotogràfica impulsada per l'Ajuntament de Sant Just i feta per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. L'acte començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 9 de la nit. L'exposició reuneix fotografies de dones del municipi de diferents edats, perfils i àmbits amb l'objectiu de reflectir la diversitat, la riquesa i la pluralitat de les experiències femenines presents a Sant Just. Les imatges han estat fetes pels membres de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just en el marc d'un projecte desenvolupat conjuntament amb el consistori. La iniciativa forma part de la programació cultural del municipi i vol posar en valor la presència i la contribució de les dones a la vida local a través de la fotografia. L'activitat és organitzada per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just.

La Coral Harmonia de la Gent Gran oferirà el seu concert de primavera el pròxim dilluns, 1 de juny, a la Residència Vitalia. L'actuació, organitzada per l'Associació de Gent Gran de Sant Just, començarà a 12:15 del matí i s'allargarà fins a 12:15. El concert inclourà un repertori de boleros i couplets interpretat pels membres de la coral. I l'activitat compta amb la col·laboració de la Residència Vitalia i s'emmarca dins de les propostes adreçades a la gent gran del municipi.

0: El portaveu i regidor de la CUP, Sant Just, Lluc Tost, ha passat pels micròfons del programa a la Rambla de Ràdio d'Esvern per valorar els acords del ple municipal del passat 29 d'abril. Durant l'entrevista, Tost ha fet balanç de diverses carpetes clau, posant un especial èmfasi en la transparència administrativa i en la necessitat de reformular el model de seguretat del municipi. Pel que fa a l'aprovació del nou protocol contra l'assetjament sexual a Sant Just, aprovat per unanimitat, el portaveu de la CUP ha lamentat que el govern municipal no hagi facilitat les dades d'incidències dels darrers anys sol·licitades per l'oposició. Segons Tost, l'executiu s'ha escudat en la protecció de dades per no lliurar aquesta informació, la qual consideren necessària per valorar si el protocol és útil o no. A més, ha assenyalat que el document és massa feixuc pels treballadors i ha proposat fer-ne una versió més intel·ligible i/o infogràfica. En l'àmbit de la seguretat ciutadana, Tost ha recordat que Sant Just té unes dades de criminalitat molt baixes, situades a la meitat de la mitjana de Catalunya. El regidor ha criticat la contradicció de defensar un model urbanístic de cases unifamiliars disperses i alhora exigir una presència policial constant. Des de la CUP es defensen dues línies d'actuació clarament diferenciades per abordar la seguretat. Ha parlat d'una vessant preventiva, incentivar la vida de poble i el teixit comunitari per evitar l'aïllament i la desconnexió entre veïns, la vessant policial, reduir la rotació constant de personal a la policia local, que provoca un desconeixement de la realitat i del teixit associatiu del municipi.
1: La preocupació és evident. Ara bé, el que ens hem de preguntar és si la preocupació és infundada o respon a una problemàtica real. I aquí és on segurament entrem una mica més en discrepàncies amb altres grups del consistori. Nosaltres creiem que el deure dels partits polítics és no instar o no incentivar el desori, saps? És a dir, el deliri de les persones, i per tant creiem que el nostre deure, i més quan a Sant Just tenim unes dades de criminalitat baixíssimes, que és el que dèiem, les nostres dades de criminalitat són la meitat de la mitjana de Catalunya, per tant podem estar tranquils en certa manera. Evidentment tots desitjaríem una taxa de criminalitat zero, però entenent que això és difícil, doncs també hem de saber veure la part positiva de tot això, i és que estem en unes taxes molt inferiors.
0: Durant l'entrevista, el portaveu també ha valorat positivament l'aprovació de l'inventari de camins municipals, tot i recordar que es tracta d'una obligació legal. Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, ha assenyalat que cal temps, regulació i pedagogia per garantir la convivència a l'espai públic. D'altra banda, Tost s'ha mostrat molt crític amb les polítiques de promoció del català de l'Ajuntament, titllant-les de cara a la galeria. Ha posat com a exemple la concessió del bar del Parador, on el coneixement del català només pondera un 2% del total dels punts, i ha exigit l'aplicació del marc sancionador del Codi de Consum als establiments que incompleixen la normativa lingüística.
1: Són purament de cara a la galeria, si no, i explico. El que no pot ser, o el que a mi em xoca, és que en altres aspectes de la vida tenim una normativa que regula com ens hem de comportar, què hem de fer, què no hem de fer, on es pot aparcar, quina hora es pot fer soroll, no sé què, i amb això són implacables en aplicar la normativa. Ara, quan tenim una normativa que regula l'ús del català i on és obligatori fer servir el català, de cop sembla ser que aquesta normativa no existeixi i no es pugui aplicar un marc sancionador. I és tan palpable com que al ple de febrer nosaltres vam presentar una moció, que juntament amb Esquerra Republicana i Junts, que el que volia era blindar l'ús del català en els contractes, en les concessions municipals i en els contractes de serveis externalitzats per part de l'Ajuntament, perquè veiem que era un àmbit de lluita lingüística que estava completament abandonat, i nosaltres ens preocupava i vam dir és important que tenir el compromís del govern municipal. I va haver-hi, perquè hi vam votar a favor.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast, que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Els voltants de l'edifici Walden 7 acolliran el pròxim dissabte 30 de maig la segona edició del ReWalden, mercat de segona mà, una iniciativa veïnal impulsada per la comunitat Walden 7. L'activitat es farà entre les 10 del matí i les 2 del migdia, i el mercat reunirà diverses paradetes de segona mà instal·lades a l'entorn de l'edifici amb l'objectiu de fomentar la reutilització d'objectes i la participació comunitària entre el veïnat del barri. La proposta s'emmarca dins l'àmbit veïnal i dona continuïtat a la primera edició celebrada anteriorment al complex residencial del Walden 7, un dels espais més emblemàtics de Sant Just.

0: L'agrupació fotogràfica de Sant Just commemora aquest 2026 el seu 15è aniversari amb una nova edició del Juny Fotogràfic, una iniciativa que omplirà el municipi d'exposicions, xerrades i tallers formatius durant tot el mes. L'entitat, fundada l'any 2011, ha preparat una programació especial que arrencarà el pròxim 1 de juny amb l'objectiu d'apropar la disciplina artística a tota la ciutadania i celebrar aquesta fita històrica.
1: Doncs mira, des de que es va crear l'agrupació l'any 2011, que per cert, aquest any fem 15 anys, doncs des de la creació de l'agrupació, el mes de juny l'hem dedicat a fer com una festa major de la fotografia, la nostra festa, en el sentit de que agrupem una sèrie d'actes, començant per un que ja és icònic a Sant Just, que és l'exposició als Jardins de Can Ginestar, amb veïns del poble. Això va començar així, doncs aleshores s'hi afegeixen exposicions, depèn de l'any, en fem més, menys, més triades, més específiques, i també tallers fotogràfics per una mica per donar formació tant als nostres socis o sòcies com a tothom que s'hi vulgui apuntar. Són tallers oberts, totes les activitats són obertes, i més aquest any tenim també una festa col·lectiva, una festa que farem a la plaça de la Pau, que en principi era un acte dedicat a fer fotografies, una mica especials de ball i de foc, però que vam pensar que, doncs, que igual estava bé obrir-ho al públic, i doncs així a la plaça de la Pau doncs farem una mica d'espectacle amb bailarines, amb ballarines, i després amb espectacle de foc.
0: La programació d'enguany destaca per la diversitat de mostres que es podran visitar en diferents espais emblemàtics de Sant Just. Els punts clau d'aquesta edició inclouen l'Espai Mercat, que acollirà a partir de l'1 de juny les obres premiades del 17è Concurs Internacional de Fotografia, una mostra amb imatges de gran qualitat procedents de diversos països, els Jardins de Can Ginestar, que s'instal·larà a l'exposició Dones de Sant Just, un projecte de llarg recorregut fet en col·laboració amb l'Ajuntament, que busca retratar la diversitat femenina del municipi, el Claustre de les Escoles, que acollirà una mostra col·lectiva de temàtica lliure dels socis de l'entitat, que s'inaugurarà oficialment el dimarts 2 de juny, i la Vagoneta, que mostrarà una exposició individual dedicada a l'obra d'un dels socis de l'agrupació.
1: Les tres exposicions són molt peculiars i molt diferents, no? Perquè la de les Dones de Sant Just, de fet, és una iniciativa de l'Ajuntament.
2: Val.
1: També s'ha de dir que l'Ajuntament en recolz en tots aquests actes que fem, eh? Això també cal dir-ho, cal ser agraït, no? Que diuen. Però aquesta de les Dones de Sant Just, com dic, és una iniciativa que es va plantejar des de l'Ajuntament i que nosaltres ens hi vam... que és fer fotos a dones de Sant Just. Fotos per una mica, doncs, per tenir un arxiu de persones, de dones, i l'exposició és això, és a dir, és una mostra, però és, el que vull remarcar és que aquesta idea, aquest projecte de fotografiar dones o les dones de Sant Just no s'acaba en aquesta exposició. De fet, diré que comença perquè el projecte segueix. Seguirem fent fotografies de dones de Sant Just una mica en conjunció amb l'Ajuntament. Vull dir que és un projecte a mig i llarg termini.
0: Més enllà de les exposicions, el Juny Fotogràfic comptarà amb activitats obertes al públic general. El divendres 5 de juny, la plaça de la Pau serà escenari d'un espectacle de dansa i foc, pensat especialment per oferir una experiència visual única i facilitar la captura d'imatges singulars. Pel que fa a la formació, l'entitat oferirà un taller de fotografia de viatges i reportatge d'autor impartit pel prestigiós fotògraf i docent José Benito Ruiz. Aquesta activitat, que tindrà lloc durant el cap de setmana, combinarà sessions teòriques amb una sortida pràctica per aprendre a construir relats visuals. Totes les activitats del Juny Fotogràfic són gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. Les inscripcions pels tallers formatius ja es poden fer a través del web oficial de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. De moment podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el pròxim divendres 5 de juny el concert Coraggio, sumen veus, una actuació conjunta del Cor Coraggio, el Cor Jove de l'Ateneu, amb el Cor 685 de l'Ateneu Sant Feliuenc i el Cor Alfa de l'Escola de Música de l'Ateneu. El concert començarà a les 8 del vespre i s'allargarà fins a 9:45. La proposta servirà com a concert de final de curs de Coraggio i es planteja com una trobada musical entre formacions joves per compartir repertori i experiències sobre l'escenari. L'activitat és organitzada per Coraggio i l'Ateneu amb la col·laboració del Cor 685 i el Cor Alfa. Les entrades tenen un preu de 7 euros pel públic general i de 5 euros pels socis de l'Ateneu i els menors de 30 anys. Els tiquets es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis.

La Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just acollirà el pròxim dilluns 1 de juny la xerrada «El sensellarisme a la societat actual», una activitat organitzada per Justícia i Pau que abordarà la realitat de les persones sense llar i els reptes socials vinculats a aquesta problemàtica. La sessió començarà a 8:15 del vespre i finalitzarà a 9:00. L'acte comptarà amb la participació de Montse Hernández, membre de la Fundació Arrels, entitat de referència en l'acompanyament i l'atenció a persones en situació de sensellarisme. La conferència oferirà una aproximació a aquesta realitat social i als factors que hi intervenen. La iniciativa compta amb la col·laboració de l'Ateneu de Sant Just, Òmnium, Arrels i la parròquia del Sant Just i Pastor.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Avui dimarts 26 de maig a les 6 de la tarda al Centre Dones d'Espí, a Sant Joan d'Espí, es farà la Dietolc Maternar, maneres diverses de viure la maternitat, una xerrada a càrrec de dona i empresa. Avui a les 8 del vespre a la Sala Piquet de l'Ateneu es farà el Club de Lectura de Novel·la Gràfica amb la lectura Un estiu inoblidable de Mariko Tamaki i Gillian Tamaki. Demà 27 de maig a 9:45 del matí es farà la lectura trimestral de Nivell Suficiència 3 al Servei Local Català de les Escoles. I a les 7 de la tarda la inauguració de l'exposició Dones de Sant Just als Jardins de Can Ginestar, de la mà per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. Dijous 28 de maig a les 9 del matí, la lectura de Nivell Elemental 3, Català Fàcil, al Servei Local de Català, a les escoles. I a 6:15 de la tarda, hora del conte, amb Comptes al Bosc a càrrec de la Berta del Poblet. I dijous a les 6 de la tarda hi haurà una visita guiada a l'exposició Distopies Íntimes del Celler de Can Ginestar. A les 6 de la tarda, dijous, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom Per què el preu de l'habitatge és tan alt a Catalunya? I serà a càrrec de Josep Perpinyà, directiu del sector públic i exalcalde de Sant Just. Dijous a les 6 de la tarda es farà el taller Repara't, fem coixins d'olors a la vagoneta. I a partir de les 6 de la tarda del dijous tindrà lloc el ple municipal ordinari del mes de maig. A 6:45 de la tarda dijous, lectura trimestral del nivell intermedi 3 al Servei Local de Català a les escoles. I divendres 29 de maig a les 3 de la tarda hi haurà el cicle de xerrades per l'educació compartida, família, escola i municipi, i tindrà lloc a l'Escola Bressol Marrex. Divendres 29 de maig comença la Festa Major de l'Ateneu. A les 6 de la tarda es donarà el tret de sortida amb els parlaments del president de l'entitat. I passem a les activitats de la setmana, del cap de setmana. Dissabte 30 de maig, a partir de les 10 del matí, hi haurà el Rewalden, al mercat de segona mà, als voltants de l'edifici del Walden 7. I dissabte a les 10 del matí, dins la programació de la Festa Major de l'Ateneu, hi haurà torneig d'escacs, entre moltes altres coses. A les 12 del matí, dissabte, Jugateca Ambiental amb una activitat sobre la fauna secreta del parc i taller de petjades. Tindrà lloc a les 12 al Parc del Mil·lenari. I a 6:15 de la tarda, dissabte, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a les 7 de la tarda, terrasses musicals al Trinís Café Bistró. A les 7, a la carretera Reial número 159, a Paula Franco Pastisseria, també hi haurà música en directe dins la programació de terrasses musicals. I dissabte, a partir de les 8 de la tarda, hi haurà la primera edició del Summerfest, amb una festa Far West al Parc del Canigó. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 31 de maig, a partir de les 10 del matí, se celebra el Dia Mundial Sense Tabac. I a partir de 11:15 del matí començarà la programació de l'últim dia de la Festa Major de l'Ateneu de Sant Just. I per acabar amb les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge 31 de maig a les 12 del matí, Jugateca Ambiental al Parc de Torreblanca amb una activitat sobre escoltar els ocells del parc.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. L'X30 reforça la connexió entre Sant Just i Sant Feliu amb més capacitat i nous autobusos. Dones de Sant Just, una exposició de fotografia posa el focus en la diversitat femenina del municipi. La mostra, impulsada per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament, s'inaugurarà el 27 de maig als Jardins de Can Ginestar. La Coral Harmonia prepara una nova actuació de primavera a Sant Just l'1 de juny. El concert oferirà cançons de boleros i couplets a la residència Vitàlia. La situació de la llengua no està tan bé com per poder anar amb aquest bonisme. Entrevista Lluc Tost, portaveu de la CUP Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 26 de maig. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Fins ara.

0: Hola, bona tarda, amigues i amics de Ràdio Desvern. Una setmana més aquí amb vosaltres per parlar de cinema. Estem a Cinema Sense Condicions. I avui hem escoltat una cançó que obre el programa, que és de Tony Tano, que és l'autor de la música de la pel·lícula que veurem avui. És un migmetratge que es diu Manuela, que el va escollir l'Anastasi, i que ja veureu que és una pel·lícula que ens serveix per diverses coses. Una, per parlar del cinema revolucionari que es va fer a Cuba. La revolució i el cinema van néixer bastant d'una forma parella, i així van créixer, i amb el cas cubà doncs va tindre una vessant molt important tot el que era la defensa de la revolució cubana. Però bueno, per parlar de tot això i més, estem aquí amb el Jan Hernández, els controls. Bona tarda, Jan.
1: Bona tarda, Jan. Bona tarda.
0: Bueno, ja estem quasi a l'estiu, eh?
1: Una setmana em queda.
0: Una setmana?
1: Ja està, sí, sí. Bueno. Tinc un parell de recuperacions, sí, ja està.
0: Molt bé, molt bé. Bona tarda, Anastasi.
2: Bona tarda.
0: Què tal? Com han anat aquests dies?
2: Bé. No em puc queixar.
0: Setmana profitosa?
2: Sí, de treball sí, de feina sí. Sí, sí.
0: Molt bé.
2: Sí. No em puc queixar.
0: Vale. I jo, el que us parla, Pep Armengol, que aquí ens reunim tots tres un altre dimarts. I ja dic, avui el centre de la tarda serà el cinema cubà. Anastasi, et
2: sí.
0: Passo...
2: Sí,
0: la paraula
2: una mica,
0: perquè altra. Ens il·lustris sobre aquest migmetratge de sí. 1966
2: sí.
0: I el que va representar no solament pel cinema cubà, sinó sobretot pel seu director, Humberto Solas, uh-huh. Amb la seva carrera.
2: Correcte. Jo recordava de Solas, que era, per mi va ser durant els mateixos 60 i principis dels 70, un director a seguir... Era bàsicament per una pel·lícula que la fa posteriorment aquesta, que aquest és una mena d'assaig general de la pel·lícula que després faria, que era la... Ai, Lucía, no és, em sembla?
0: Lucía,
2: correcte.
0: El 1968.
2: Exactament, dos anys més tard. Clar, aquest és una mena d'assaig general. Fins a tal punt és assaig general Manuela, que és el títol d'aquesta pel·lícula, de 1966, dos anys abans, i que és, com dius tu molt bé, és un migmetratge, està ahí entre el llarg i el curt, perquè està amb 41 minuts de durada, en un blanc i negre potent, firmat per un director de foto que es deia Jorge Herrera, format també a les mateixes files que la resta del personal de la pel·lícula, protagonitzat per l'Adela Legrà, que és una actriu jove, molt potent, i l'Adolfo Llauradó, que és la seva parella, diguem, el seu enamorat en la pel·lícula. Tot i que la pel·lícula combina dos temes, que són una història per un cantó de revolució, de gent enfrontada a la dictadura del Batista, amb l'exèrcit regular de la dictadura del Batista, però al mateix temps hi ha la història d'amor al mig, una mica de totes les pel·lícules que en general tenen aquesta component, la component revolucionària per un cantó, també no obliden, són cubans, doncs no oblidem d'això,
0: sí.
2: No obliden la part també...
0: Sí, és important el ball, la música...
2: La música, la base eròtico-festiva també, sí. No? Tot i que la pel·lícula, òbviament, és lluita. Clar, és una pel·lícula difícil, en el sentit de, un, és difícil de trobar, no hem trobat cap còpia molt en condicions, per tant, s'ha de veure en una...
0: A YouTube
2: posant Manuela de Humberto Solas apareix aquesta opció, no n'hi ha d'altra. Hi ha una altra Manuela, al tanto hi ha altres Manueles en el cinema internacional, per tant, veureu que apareixen altres Manueles, però em sembla que la primera, normalment, perquè deuen pagar més, és la de veritat. I si no, mireu bé que sigui la d'Humberto Solas.
0: 1966.
2: I 41 minuts.
0: I 41 minuts.
2: La dada que duren 4 minuts. Quan veieu, arrenqueu la pel·lícula, teniu la sensació que esteu veient una còpia relativament dolenta. És a dir, el blanc i negre, tot i ser un bon blanc i negre, la pel·lícula està una mica matxacada. És
0: molt
2: a dir,
0: cremada.
2: Molt, sí, està tot allà molt clareta tota, no, sí. Té, no té un alt contrast. Sembla ser que corre, per el que diuen a la xarxa, corre una còpia Vimeo, que aparentment s'hi pot entrar sense clau de cap tipus i s'hi entra. Però jo ho he intentat avui i no ho he aconseguit en cap ocasió. Per tant, seguirem intentant-ho, però en principi sembla ser que la còpia de Vimeo és una còpia millor i que hi ha un altre procediment d'entrar-hi, que és a través de la pròpia filmoteca cubana. O sigui, la filmoteca cubana fa uns enllaços, igual que la nostra,
0: sí.
2: Pots tenir enllaços a determinades pel·lícules i les pots veure online a través de l'enllaç de la filmoteca. s'ha d'aprovar també això. Però bueno, la pel·lícula és per entendre's, avui en dia és que diria parlar una mica com si avui haguéssim aixecat el terra d'una zona i estiguéssim veient les runes de la civilització azteca. És a dir, que estem veient una pel·lícula d'una cosa que pràcticament està ja molt lluny de lo que la gent d'avui en dia, la gent entre l'edat del Jan, és a dir, molt jovenet, i 45 anys, fins i tot diria, els estàs parlant d'algú que pràcticament no saben ni de què va. Sí que Cuba segueix existint, sí que Fidel Castro la gent sap ben bé qui va ser, Che Guevara també, evidentment, per la seva importància que va tenir en la història de en general de la Revolució Cubana també, però en realitat, què va passar exactament allí? Qui era abans d'allò que hi havia? Abans d'allò hi havia una gran dictadura, que era Batista. I és el poble contra el que la Revolució Cubana va lluitar fins a vèncer a l'any 59, ja definitivament, aquella revolta. Aquesta pel·lícula s'inserta just en aquest moviment, en el moviment de la revolta. Per tant, en aquell mateix moment en què estaven passant coses, doncs, que es va nacionalitzar massivament tot el tema de les indústries, les poques que hi haguessin, les sucreres, altres indústries potents del país, l'alfabetització, la reforma agrària, i es va obrir la confrontació directa amb Estats Units, i d'alguna manera es pensa en l'idea de la construcció d'un home nou. Tot això apoyats, evidentment, per la Unió Soviètica, que és el que el seu velador internacional...
0: És la que va ajudar...
2: Va ajudar a tots els nivells, es va ajudar primer econòmicament, els va nodrir de fondos, de materials, diguem, d'escolarització, de materials de mèdics, de tota
0: mena.
2: Bueno,
0: també estratègicament els interessava també als soviètics tindre un puntal al davant de la costa americana.
2: La costa de Florida està exactament, no sé si són molt poc, a 60 o 70 quilòmetres.
0: Sí, molt,
2: estan,
0: sí,
2: està molt a prop. Per tant, està tan a prop, va generar un problema, que és el famós conflicte dels míssils,
0: dels míssils
2: que van instal·lar els soviètics en territori cubà i que apuntaven directament, evidentment, i des d'allí sí que haguessin arribat a qualsevol capital de l'estat unidenca, perquè és que l'estaven a tocar. Tot això, que va ser, i després va haver l'invasió de Bahia Cochinos el 61, sí, la crisi dels míssils el 62, i l'inici del que va ser l'aïllament dels nord-americans cap a Cuba. La van aïllar econòmicament i, esclar, la van escanyar, perquè els russos també van començar a baixar la inversió i d'alguna manera va crear un problema. Es crea, a mig de tota aquesta situació, es crea per la mateixa claredat que podia tenir en el seu dia Mussolini quan va dir monto uns estudis de cine i va fer cine xità, perquè el cine és el gran poder, el que donarà realment poder propagandístic per el meu moviment, en el cas de Mussolini, pel feixisme. Aquí també ells tenen molt clar que han de muntar alguna cosa que generi cineastes, que generi cinema. I munten el ICAIC, I-C-A-I-C, Institut Cubà de l'Art.
0: Institut Cubà d'Art, Indústria Cinematogràfica.
2: Sí, senyor. Que neix just al 59, just acabada la revolta, immediatament des de la victòria revolucionària, neix l'ICAIC. I aquí hi ha els fundadors inicials, que després tu tens més noms de directors, que són el Fedor Guevara, que són els fundador, Julio García Espinosa, i el famós Tomás Gutiérrez de Alea, del que ens van arribar pel·lícules anys més tard aquí.
0: Molt importants.
2: Molt importants fetes per ell.
0: De lo millor que ha fet el cinema, després en comentarem.
2: I sobretot
0: Una cosa que volia dir, que no és ben bé de la pel·lícula que portem avui, sinó quan tu em vas fer la proposta, em va agradar molt perquè penso que és un moment oportú de parlar del cinema cubà, perquè ens permet també veure que Cuba és un país que, en el seu moment, amb l'ajuda de la Unió Soviètica i amb la afrenta contínua que tenien amb els americans, va anar desenvolupant un sistema d'autoprotecció i a la vegada també un sistema en què la cultura, la sanitat i el que és els aliments bàsics no mancaven.
2: No.
0: Fins i tot van arribar un moment en què tant en sanitat com en cultura podien exportar tranquil·lament.
2: I tant, i es va fer, de fet.
0: I es va fer. Llavors, què passa? En els últims anys, des de que la Unió Soviètica sembla que va ser després de Gorbachev.
2: Sí, aquesta és la zona crítica.
0: Va tancar l'aixeta. Això s'ha començat a notar i progressivament ha anat sent més complicada la vida. Però bueno, amb l'última fase de Donald Trump, Cuba està, ara està molt a prop de ser convertida en no sabem què.
2: No sabem què. No sabem.
0: Llavors, sí, però... escolta, a mi em va semblar dir que jo crec que és un moment oportú per parlar de Cuba i hasta fins a cert punt solidaritzar-nos amb el dolor present i amb el futur que puguin tindre, perquè realment no tindran fàcil aquesta vegada.
2: No, jo crec que no. Jo crec que ho tenen
0: molt perquè la comunitat internacional ja han vist que mira cap a una altra banda quan els Estats Units es posa en algun país.
2: Sí.
0: I es veu que, no sé, però potser el Donald Trump té tres estrelles més que vol afegir en forma de països a la bandera americana.
2: Sí, sí.
0: I una d'elles sembla ser que és Cuba.
2: I és en aquest moment, a més a més. Ara està parlant més de Cuba que no pas d'altres dels que havia dit abans. Ara
0: correcte.
2: És Cuba el seu focus.
0: Correcte.
2: I en aquesta realitat, doncs, esclar, i quin bueno, és l'ICAIC? Dèiem, l'ICAIC és una peça fonamental de l'ICAIC a Cuba.
0: Sí, sí, sí. Fa poc vam estar parlant de la vida, bueno, vam fer un monogràfic sobre el director espanyol, però que va estar molt temps a Cuba, fugint de la dictadura d'aquí. Després va tindre que fugir de la d'allà. Com és el...
2: El director de fotografia.
0: Néstor Almendros.
2: Sí, sí, sí.
0: Arrel de parlar d'ell, vam ja parlar de Cuba i vam veure una mica algunes de les bondats amb les que el mateix Néstor estava il·lusionat i després també algunes de les maldats que van fer, com per exemple la no acceptació de la seva orientació sexual.
2: Correcte.
0: Que el van acabar avorrint i fent que abandonés allà, tot i deixant la mare, que bueno, enemistats amb la família, amb la germana.
2: Tot. Sí, sí, sí. Cosa que passa també en l'Humberto Solas. L'Humberto Solas també era
0: també
2: homosexual
0: li va
2: passar una mica mateix.
0: Sí, sí. Correcte. Bé, parlant d'Humberto Solas, tinc aquí algunes dades de personals d'ell. Ell va néixer a La Habana el 4 de desembre 1941 i va morir a La Habana el 17 de setembre del 2008,
2: sí, sí.
0: 66 anys. Llicenciat en Història per la Universitat de La Habana, es va dedicar al cinema a partir de 1960, on va estar pràcticament amb la fundació de l'ICAIC. Després va entrar a dintre la indústria cinematogràfica, primer com a ajudant de direcció i més tard com a productor ja.
2: Sí.
0: El reconeixement internacional, que no el nacional, no li va arribar fins a 1986 amb una pel·lícula que es titula Un home d'èxit.
2: Sí.
0: La primera pel·lícula cubana que va ser candidata a l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa.
2: Anteriorment havia sigut Lucía, ja, potser l'èxit més. Però el que passa no va arribar
0: sí.
2: a tenir la notorietat. Lucía
0: va ser més important, però per la seva component també combativa,
2: sí.
0: perquè Lucía dura més de 2 hores
2: sí.
0: i és un fresc històric. En realitat, si no hem parlat de Lucía, és perquè Manuela, que està feta 2 anys abans,
2: sí.
0: és un migmetratge que, d'alguna manera, és els prolegòmens del que farà amb Lucía.
2: Sí,
0: no?
2: Sí. De fet, la tercera part de Lucía pràcticament parla dels mateixos personatges. I són els mateixos actors que surten a Manuela, són els personatges del tercer episodi.
0: Ah, bueno.
2: Sí, sí.
0: Suposo que ja ho pensaves estendre-t'hi més, però hi ha una cosa que no puc deixar passar. És impressionant l'atractiu i com capta i de quina forma interpreta, en quin realisme, l'actriu Adela Alegrà.
2: Sí, una gran actriu, que és la mateixa que després fa
0: el
2: personatge aquest
0: correcte.
2: Episòdic de la tercera part.
0: I, a més, és una actriu molt utilitzada per tots els grans directors cubans.
2: Jo penso que és una gran actriu, en aquesta pel·lícula ho demostra. És molt jove, és la primera pel·lícula que fa important, i també és la primera pel·lícula, en aquest cas, també de Solas, i per tant... Però, bueno, està superconvincent, tant sigui...
0: I també té una bellesa nativa
2: que
0: la posen com una persona molt, molt característica.
2: Molt connectada amb la Terra, molt connectada, per tant, també amb la Revolució, vulguis que no, i igual que tota la gent que l'envolta. Nosaltres ens trobem en ple moviment, diguem, revolucionari, amb un grup revolucionari petitet.
0: I ella és combativa.
2: I ella és una dels combatents.
0: Sí.
2: És el que veiem en la pel·lícula. És que en aquests 41 minuts són això, barrejat en cada cop entre algú que se n'havia anat fer un temps, torna de la sortida que han fet per anar a combatre en un altre cantó, i entre aquests hi arriba el José, em sembla que és el nom de l'actor, del personatge, que és el personatge aquest de l'actor, l'Adolfo Llaurador, del que ella immediatament diu, aquest és el tio que jo m'agrada i vull estar amb ell i tal. I a partir d'aquí neix també la història d'amor paral·lela a la història de la revolució i de les diferents... Hi ha moments que a mi la pel·lícula, recordem que la pel·lícula arrenca amb un atac de les forces de Batista, perdoneu-me, sí, contra l'habitatge de Manuela, que cremen i deixen absolutament fet papilla. Després, com fuig ella cap a la selva amb aquesta escena del matxet, tallant per tot arreu canya i intentant obrir forat a través de la vegetació de Sierra Maestra, estem a
0: Sierra Maestra.
2: I després, com arriba al campament guerriller. I a l'arribar al campament guerriller, com troba els rebels que estan allà, es produeix una primera presa de contacte i a partir d'aquí com ja comença a transformar-se en guerrillera. Li donen la roba de combat i passa de pagesa pràcticament indefensa a dona combatent.
0: Bueno, és que ella ho demana també. Ella diu que ella vol combatre. Clar. I en aquest sentit la revolució pot la revolució cubana pot semblar una mica estrany, però no, és a dir, eren uns revolucionaris que tenien a la companya... Això va passar una mica també aquí a Catalunya, a la Guerra Civil, amb les forces que van vindre internacionals. També passava, hi havia molt companyerisme i hi havia moltes dones que tenien un reconeixement per part dels soldats com a iguals.
2: El paper de la dona en aquests casos són revolucionaris de fons, en principi hauríem de dir, perquè són revolucionaris de veritat, és a dir, entenen també que el paper de la dona també és un paper, segurament entre ells ja estava clar que havia estat discriminada, i la incorporen a la lluita com una persona més.
0: Efectivament. A més, Humberto Solas s'ha de dir que és un home que va tindre amb la seva filmografia una atenció especial per tractar el tema de la personalitat de les dones, no? Tenim un títol que és Manuela, un altre que és Lucía, un altre que és Cecília, un altre que no és però és Amada, que vull dir, tot això són pel·lícules que estan fetes per personatges femenins, o sigui, el qual vol dir que era un home que tenia una sensibilitat especial per posar en valor la dona. Més enllà d'enviar-la a la cuina, això com es feia en aquells anys, fins i tot societats que podíem tindre com per més avançades.
2: Sí, no, i fins i tot societats...
0: L'americana mateix.
2: Sí.
0: Les dones americanes estaven
2: inicialment
0: fent
2: estaven a casa
0: amb el seu paper cuidant els fills i a la cuina.
2: Aquelles magnífiques cuines amb la illa aquella que tenen.
0: Sí. I com a molt a comprar regals per quan arriba Nadal.
2: Efectivament. No, ella, aquí, la Manuela, d'alguna manera passa de ser, de convertir la seva lluita personal i de ressentiment o de venjança personal de la que surt, perquè evident surt que s'ha quedat sense casa, a assumir els ideals de la revolució, de la justícia social i els ideals de la revolució. Per tant, és una pel·lícula, en aquest sentit, propagandística, evidentment, de la revolució. Això és innegable, aquí no hi ha dubtes. Però, bueno, està ben esplaquat, està ben plantejat. Pensem també que hi ha seqüències a partir d'aquí de combat que serien... trobaríem equivalents
0: d'un realisme bestial.
2: Molt, molt bestial.
0: Sí, sí.
2: I d'una logística, diguem, de rodatge i de resolució final de les coses i tal, properes a algunes pel·lícules que hem vist de l'oest americà, per exemple, les típiques emboscades
0: sí,
2: que diem
0: en
2: català molt dolent, emboscada no es diu emboscada, però diguem emboscada entre cometes, que es produïen en aquestes zones muntanyoses que dominen una mica la part de baix i deia, mira, per aquí passaran, creuaran el riu, és que el tros aquest em va recordar molt una pel·lícula d'aquestes de l'oest, i creuaran el riu, passaran per aquí, i quan estiguin aquí els matxacarem, perquè farem explotar no sé què, i efectivament la pel·lícula passa per aquests mateixos paràmetres narratius i ho soluciona meravellosament bé a nivell de planificació, a nivell d'organització del muntatge. És una seqüència que et sorprèn que en ple naixement d'una cinematografia totalment nova facin una cosa tan ben feta i tan ben acabada.
0: Perdona, acabo de mirar emboscada el corrector de...
2: Sí, digue'm.
0: I em diu emboscada.
2: Emboscada,
0: Sí.
2: Ah, mira, emboscada, bosc, sóc a paraules bosc,
0: sí,
2: també
0: clar,
2: de bosc, clar.
0: Sí.
2: Llavors, clar, la Manuela... Aquí és, esclar, on es llença a lluitar com un home, perquè realment allà estan tots jugant-se la vida totalment. O maten o són morts per l'exèrcit regular.
0: Sí, sí, sí.
2: I en aquí, malauradament, la pel·lícula no acaba bé, però sí que acaba bé en el sentit de que a nivell revolucionari és, no deixa de ser una victòria, diguem, de l'exèrcit revolucionari, encara que hi hagi pèrdues.
0: Hi ha una petita història d'amor entre
2: mig. Aquesta història que hi ha hagut entre ells dos, que s'ha anat creuant des de la meitat de la pel·lícula cap al final, els últims 25 minuts, es va creuant amb la realitat, diguem, de lluita.
0: Però jo diria que la revolució està pel davant, eh?
2: Està per davant, està per davant. Ho tenen claríssimament. I el mateix Solàs, jo penso que també, per ell el més important és que s'entengui això, que s'entengui ben bé què va passant allí, no? Pensem que Solàs, jo quan veig aquestes escenes, de, sobretot de guerra, de batalla, vaig pensar, aquest home, esclar, on va veure de percebre tant de... Perquè ell sap fer coses, sap on posar la càmera, sap com muntar després. Ell va estar treballant al Centro Experimental, va estar treballant a Roma, va estar estudiant al Centro Experimental de Roma, que era una escola també de cinema en la que hi anava molta gent a sucar-hi una mica la ploma per després traslladar, en aquest cas, en el seu continent, el que havia après en allà. I jo penso que ho va aprendre molt bé.
0: Però, a més, Pudovkin, Seisten i tots aquests també els havien vist perquè des de Cuba els hi enviaven.
2: Des de la Unió Soviètica.
0: Des de la Unió Soviètica.
2: I això que acabes de dir és molt interessant, perquè precisament hi ha un mix, per dir-ho en anglès, hi ha un mix important entre el cinema que es fa en aquells anys, en aquesta cinematografia nascuda de l'ICAIC, entre cinema soviètic, és a dir, hi ha molt d'aportació de Pudovkin, d'Einstein, d'aquest tipus de directors, però al mateix temps també saben que hi ha una cosa que diu Nouvelle Vague. I també saben que la càmera en mà, aquesta cosa de la llibertat, de donar-se la llibertat de cop de posta en escena totalment inesperada, en aquesta pel·lícula menys, però en altres pel·lícules del cinema del moviment, és absolutament clar que han begut també del Nouvelle Vague.
0: Perquè ells havien anat a París i l'Henri Langlois els havia passat pel·lícules de la Nouvelle Vague i d'abans de la Nouvelle Vague. Marcel Carnet, per exemple, i tots aquests directors francesos que van tindre, van ser precursors, en realitat, de tots els fenòmens de la Nouvelle Vague. I això va arribar també, d'alguna forma. I és el que dius tu, és el que permet aquesta mixtura entre el cinema combatiu soviètic i després un cert cinema una mica més documentalista, de la càmera en mà, com era el cinema europeu incipient.
2: Sí, amb aspecte més de documental que no pas de ficció, a vegades, tot i que són ficcions, la majoria de les vegades, excepte algun director de la Nouvelle Vague, que en són dos o tres, que treballen al documental. Però realment tots tenen aquesta tendència a la càmera en mà i certa llibertat expressiva a nivell de muntatge, a tots els nivells. És una cosa interessant, per tant, perquè és una mena d'experiment que, evidentment, costa de veure per la qualitat de la còpia. Després us diré, ara veig els canals que també es pot veure aquí, suggeriré els camins.
0: Molt bé.
2: Després, si teniu més sort que jo. Però costa de veure la còpia. Hi ha moments que inclús el so és molt atabalador, perquè hi ha un moment que hi ha un delator, que descobreixen que hi ha un delator en un poble, i van tots a per ell per matar-lo, diguem, per matxacar-lo. I els propis revolucionaris s'interposen per no permetre que hi hagi un linxament públic d'aquell personatge. Aquesta escena és molt caòtica, voluntàriament molt caòtica. És caòtica visualment, és caòtica de so, hi ha música al mateix temps que els crits de la gent. És un moment que jo vaig haver de baixar el volum, només la sentia amb cascos, i vaig haver de baixar el volum perquè m'estava atabalant. Però és la funció que ha de tenir. Però després de cop hi ha el silenci, allí no ha passat res, ni un paper terra, com diuen aquí, quan ni un paper terra, no mora ningú, i es aconsegueix que la revolució segueixi avançant sense màcula, diguem-ho així. No han permès que hi hagués una mortaldat en allà per culpa d'un imbècil que va fent allà, va delatar, diguem, els seus companys. Alguna cosa més, Pep, penso que deixis.
0: Sí, no jo crec que vas tindre molt escollint Humberto Solas, perquè jo crec que és, juntament amb Tomàs Gutiérrez de Lea, els dos que tenen un cos lectiu, bueno, no, en aquest cas cinematogràfic, més complet, no? O sigui, hem de pensar que la filmografia de l'Humberto Solas, entre curts i llargs, és de més de 20 títols. I això, en aquells temps, estem parlant des del 58 fins al 2005, que acaba en Barrio Cuba, que no l'he vist, però, per exemple, hi ha pel·lícules que tampoc l'he vist, per exemple, el 2001, Mel Paroxun, No. Que sembla ser que és una pel·lícula és molt important. Eh? Va ser Premi Ariel a la millor pel·lícula iberoamericana el 2002. Sí. El 1991 hi ha una que m'encantaria veure-la perquè el llibre, la novel·la, és extraordinària, que es diu El segle de les llums, el segle de les
2: luces,
0: basada en la novel·la d'Alejo Carpentier. Uh-huh. El 1986, hem comentat abans, un home d'èxit que va ser premiat als festivals de cinema de l'Havana i Cartagena d'Índies.
2: Nombre d'èxit, o sigui, aquesta.
0: Llavors, per exemple, aquí a Espanya, al Festival de Sant Sebastià, millor curtmetratge, Petxina d'Or, millor curtmetratge, a Cimparelle. Mm-hmm. Una pel·lícula d'uns 21 minuts, no?
2: Sí.
0: Vull dir que hi ha, ja, per mi, Lucía, que és un, un punt, juntament amb, a la millor, amb El segle de les llums i Mel Barojón, el més important de l'obra d'ell. Però, amb el conjunt, és una obra suficientment interessant per ser estudiada i aprofundir. No?
2: Pensem llavors, que també el cinema cubà tenia una cosa molt mítica, que eren els pòsters del cinema cubà. I a nosaltres ens arribava a vegades la fascinació pel cinema cubà, ens venia més a vegades primer per la línia del pòster, que t'arribava, el veies en alguna publicació, el que hi ha de cinema.
0: Vols que et digui una cosa?
2: Era una cosa molt important, el pòster, esclar.
0: Ara, arrel d'estar analitzant i buscant directors i això, m'he donat compte que el tema dels pòsters és molt curiós, però hi ha una curiositat addicional, i és que s'assembla molt també als pòsters dels anys 60 fins al 80-90 de Polònia.
2: De Polònia, fixa't.
0: Mira que és curiós. És un estil similar, cada un amb les seves peculiaritats.
2: Sí, sí.
0: Amb un, hi ha un, els colors són calents, que és el cas de Cuba, i el cas de Colònia, els colors són freds, blancs, verds, blaus.
2: Bueno, hi ha Lodz contra Ikaik, és a dir, Lodz és l'escola polonesa, diguem, amb el Polanski com a director més destacat, i molts d'altres, òbviament, i sí, efectivament, tenen que veure les estètiques, eh?
0: De veritat.
2: També això, tots veuen una mica d'aquelles pòsters que també eren importants, aquella pintura, fins i tot diria, russa, que genera tot un moviment, diguem,
0: també.
2: També hi ha una part d'allò que estan bevent els dos. Però, bueno, que és interessant aquesta apreciació, perquè ens arribava per aquest camí, moltes vegades arribava en simultani la pel·lícula, i a vegades fins i tot abans que la pel·lícula arribava al pòster.
0: Pues llavors, dins d'aquest segle, jo el que he trobat com a cineastes cubans que a mi em sonaven, que havia vist alguna cosa d'ells, i fins i tot hi ha un d'ells que hasta tinc una pel·lícula, perquè aquesta pel·lícula la vaig veure jo, estava prohibida aquí a Espanya a l'època franquista, i la vaig veure amb una sèrie de sortides que es feien aquí a Seret i a l'Evolú, i era La primera carga al machete.
2: Ah, sí, i tant.
0: Et sona?
2: Sí, per mi, anat, no sé si a Seret o per
0: és de 1969. És una descoberta, i és de Manuel Octavio Gómez, un cineasta que va néixer el 34 i va morir el 88. Llavors, a part de el que hem comentat, Humberto Solás fins ara, el Tomàs Gutiérrez d'Alea, que li deien familiarment Titón, aquest és un també fundador de l'ICAIC, i d'aquest hi ha dues pel·lícules molt destacables. Una segur que us sonarà a molts, perquè la veritat és que és una pel·lícula que va tindre una difusió i va ser nominada als Goya, no sé hasta si va rascar
2: alguna cosa dels Goya.
0: Sí. És Fresa i Xocolata.
2: Fresa i Xocolata, i tant.
0: Aquesta, amb el Pere Gorria.
2: I tant, el Jorge Pere Gorria va ser una mica la revelació del Jorge Pere Gorria.
0: Sí,
2: sí. Ja havia fet coses, però potser allà es va
0: però destacar. Però a partir d'aquí ja va tindre una entrada amb estrenes a Espanya.
2: Mono homosexual, novament.
0: També.
2: Mono homosexual, més evident en aquí. És molt aquí, d'alguna manera, és una pel·lícula rara. Dintre.
0: Després hi ha una altra de l'any 68, perquè Memòria, Fresa i Xocolata és de 1993, però el 1968 va fer una pel·lícula molt notable, el Tomàs Gutiérrez d'Alea, que és Memòries del Subdesarrollo. Aquesta era una pel·lícula molt més combativa i tal. Llavors hi ha Fernando Pérez, que aquest té la curiositat que va néixer a Madagascar. Ell va fer una pel·lícula sobre Hemingway, Hello Hemingway, La suite Havana, La vida és silbar. Bueno, eren pel·lícules que sobretot tenien una distribució important, perquè una cosa s'ha de dir, la cultura que va instaurar la revolució comptava molt amb la influència i recomanava molt l'ús del cinema. Sí, llavors, clar. Tenien un gran consum interior, eh? No us penseu, les sales s'omplien.
2: I tant.
0: I realment hi havia un seguiment important, sí. I hi havia les seves estrelles, etc.
2: Sí, sí.
0: Tant actrius com actors, i també hi havia un seguiment important dels directors que tenien una obra
2: gent molt admirada pel país, evidentment de la gent del país. El sal a fora a vegades costa més, però en general dintre del país segur. Els cubans són molt, aprecien molt el seu, és lògic, forma part també de la cultura de la revolució.
0: Tenim un altre, que és Juan Carlos Tavio, que aquest és un cineasta dels anys 80. D'ell és una pel·lícula que va sonar també com Guantanamera, i una altra, El cuerno de l'abundància, que també és coneguda dins de lo que és el cinema cubà destacat.
2: Va passar per aquí en l'època de l'assaig, de l'assaig més tardana. Sí.
0: I bueno, llavors, per dir-ne un parell més, Julio García Espinosa, Luis Ospina també, i hi ha una dona que malauradament va morir jove, que és la Sara Gómez. Era una directora molt interessant, que va fer una pel·lícula que es titula De cierta manera, i va morir durant el rodatge. Llavors va ser acabada per Tomàs Gutiérrez
2: Alea. Vale.
0: I després, un altre que tinc també com un que va fer tres o quatre pel·lícules interessants, que és Enrique Pineda Barnett. I anant a internet he demanat les pel·lícules més importants i efectivament algunes no les hem comentat, però en canvi el seu títol em ressona d'algo. Per exemple, Conducta, del 2014, d'Ernesto Aranas. Aventures de Juan Quinguín, del 67.
2: Aquesta sí.
0: Julio García Espinosa.
2: Fins i tot la devia veure en algun festival d'aquests estranys de l'època, recordo aquesta pel·lícula. Van aquí.
0: De cierta manera, del 74, amb la Sara Gómez, que va començar dirigint-lo, va morir malauradament, i el van acabar Tomàs Gutiérrez Alea i Julio García Espinosa.
2: Vale.
0: La vella de la Alhambra, d'Enrique Pineda Barnett, l'últim que us he comentat. La primera carga al machete, que ja l'he comentat abans, que és aquesta que vaig anar a veure a l'Evolú, de Manuel Octavio Gómez. La muerte de un burócrata, de Tomàs Gutiérrez Alea, que també sembla ser que és una pel·lícula, és de l'any 66, una pel·lícula d'aquelles combativa, en la que, perquè la burocràcia era un lastre molt important, que va viure una mica que va quedar enganxat a la revolució, també.
2: Sí, també. És que
0: i llavors era una mica autocrítica, la pel·lícula.
2: Bueno, ara estàs dient això i estic recordant, però no recordo el títol, aquell el trasllat del mort des de Santiago a l'Havana, o des de l'Havana a Santiago, d'una punta a l'altra de la illa, transporten un cotxe de morts que han de transportar un mort d'un cantó a l'altre.
0: Sí, aquesta és aquella que va estar 20 anys prohibida.
2: Prohibida. Aquesta
0: molt
2: com
0: bé.
2: Es deia aquesta?
0: Hòstia, no ho sé.
2: Aquesta va ser una pel·lícula molt interessant i que es va fer ja ben avançada. Estem ficats ja en època democràtica aquí a Espanya. O sigui, ja devia ser l'any 90 i pico. Jo la recordo com una pel·lícula molt interessant, també.
0: Sí.
2: I amb una estètica i amb una manera de fer molt europea ja, i molt un cinema ja consolidat. Pensem una cosa, que al mig de tot això neix una altra escola, després de l'Iquid, que és Sant Antonio de los Baños, que neix als anys 80, que també es torna a ser una altra injecció de personal nou, de gent nova, d'interessos nous, diguem també, que evolucionen una mica respecte a aquell món tan revolucionari, prerevolucionari i revolucionari. Ja té una altra orientació. I és una escola internacional, de manera que rep, bàsicament, alumnat de tot el món. I això també genera un tipus de trànsit d'idees interessant.
0: No, ja dic, jo crec que ha sigut oportú portar la pel·lícula aquesta de Soles, perquè ens ha permès parlar de tot això i fer un toc d'atenció sobre els cubans que ho estan passant malament i sembla ser que ho seguiran passant
2: malament.
0: I que
2: poden passar pitjor, segons com. Per més que faci aquesta d'allò de Vimeo...
0: Oh, i tant.
2: Aviam, ens diu de Vimeo que la millor opció actual per veure la pel·lícula directament és a Vimeo. Diu que està allotjada pel festival HFFNI, en Havana Film Festival New York. Per tant, la referència de qui penja la pàgina és aquest. Jo també ho he intentat, això no ho he aconseguit. El fitxer d'aquest reproductor diu que manté una estabilitat d'imatge i un àudio bastant superior a les còpies convencionals de YouTube. Per tant, algun dia l'hauríem tu i jo de revisar, perquè l'hem vista molt malament.
0: Sí.
2: A més, inclou l'opció de subtítols en anglès, si es vol, també estan en anglès.
0: Ah.
2: I després hi ha arxius d'institucions filmogràfiques, com la Cinemateca de Cuba, que es fan de tant en tant projeccions puntuals de còpies i alguns cicles que s'han fet a Espanya. Però, clar, això has de caure que toqui en aquell moment, jo què sé, tu que estàs d'allò de la Filmoteca, que de cop facin un cicle de cinema cubà i te la trobis en allà. I s'està intentant en aquest moment, per part, com tu saps, del World Cinema Project del Martin Scorsese, amb la remasterització de material clàssic d'aquesta època cubana. És a dir, que l'Scorsese també s'ha implicat en aconseguir remasteritzar i deixar en condicions aquest tipus de cine que es va fer.
0: Bueno, a veure, jo, aprofitant que hi va haver aquell homenatge a Tomàs Pla de Vall, vaig estar parlant amb el Pablo Laparra i ell em va adreçar cap al Jordi Martínez, el director de la Filmoteca de Barcelona, de Catalunya, per vindre aquí i parlar una mica de les novetats que hi són i molt importants amb el futur present ja i futur de la Filmoteca. Llavors, si el tenim aquí, aquest és un tema per comentar.
2: Si
0: tenen previst muntar, perquè normalment la Filmoteca, quan fa la revisió d'una filmografia, pues una mica trauria un programa similar al que hem fet nosaltres, no? Una mica una representació de, com a mínim, de 60, o sigui, de 6 o 7 dècades del cinema cubà que donen una mostra del que ha representat.
2: La feina que ha de fer una Filmoteca, i la fan.
0: Sí, i llavors aquí sí que podríem trobar, i normalment la Filmoteca passa les pel·lícules en bones condicions.
2: Sí, la millor que aconsegueix.
0: Si no, ho avisen sempre.
2: Sí. Molt bé.
0: Bé, llavors arribem a aquest punt, deixem a l'Humberto sola, si et sembla.
2: I la Manuela.
0: I la Manuela. I llavors... jo tinc una cosa per comentar avui.
2: Digues.
0: Que és el resultat palmarès i algunes qüestions
2: del
0: Festival de Cannes.
2: Molt bé.
0: Però tu m'has dit que tenies dues sèries.
2: Bueno, jo tenia per un cantó.
0: Si vols, comença tu.
2: És que puc allargar massa, Pep. Puc allargar massa.
0: Estem a 40, tenim 20 minuts.
2: Fem una cosa. Toquem, en tot cas, quan jo he vist el primer capítol de la sèrie de l'Isaki, tu n'has vist dos ja, perquè vas anar al passi que es
0: Rabalear.
2: Va fer. Rabalejar.
0: Sí.
2: A tu la vas veure en quin cinema les va veure els dos capítols?
0: Arribau.
2: A l'Arribau. Us van passar dos capítols.
0: Movie Cinema, 1.100 persones.
2: Perfecte.
0: Abarrotar.
2: I jo la vaig veure a la plataforma, ja ho diré,
0: HBO,
2: exactament, HBO Max. La vaig veure allà el capítol 1, que a més passarà cada divendres un capítol, i que així com a vegades espero que estigui tota penjada, en aquest cas l'aniré veient cada divendres com una cerimònia, aniré a la veure. He vist un sol capítol, potser que esperem que havent vist el segon i en parlem un altre moment. Sí que portava...
0: Bueno, si vols parlem del primer. Jo diria que el primer. És un capítol, o sigui, és una sèrie rabalejar que ens està parlant de, això es pot dir perquè és notori i públic,
2: sí,
0: i només que entreu us ho diran.
2: Està la sinopsi.
0: La sinopsi és un edifici, és comprat per un fons voltor i amb els seus baixos
2: sí,
0: hi ha un restaurant que ha anat passant per quatre generacions de família.
2: Exacte.
0: I ells estan lluitant per poder-lo mantindre, però els multipliquen per 6 el lloguer i converteixen allò en un impossible. Llavors, a partir d'aquí, hi ha una lluita que es pot fer extensible, en aquest cas és una empresa, una activitat hostelera, però això es pot fer extensible, naturalment, a vivendes, habitatges, i es pot fer extensible amb altres tipus de comerços que han viscut aquesta centrifugació que hi va haver i encara hi ha al Raval. Per tant, és de molt actualitat i amb la presentació del primer capítol estarem tots dos d'acord que és prometedor.
2: És prometedor.
0: Hi ha un elenc d'actors i actrius interessants, amb
2: l'Enric Auqué com a protagonista.
0: Tenim Maria Rodríguez.
2: La Maria Rodríguez Soto, Francesc Corella.
0: Francesc Corella.
2: Cun Vincent, jo penso en aquest cas. El Quim Ávila, menys conegut, però també està molt important.
0: Que també és conegut.
2: I el nostre actor de referència.
0: Sí, Sergi López.
2: El Sergi López, que apareix en un paper que jo crec que és molt creïble. És dir, el paper del
0: un paper d'api.
2: El paper d'api, realment, però en aquest cas dolent, o sigui, d'aquests que fan trampa, al solitari.
0: Sí, que no té
2: massa escrúpols.
0: Massa escrúpols, ni sentiment.
2: I llavors, bueno, jo crec que la sèrie té coses molt interessants. Visualment, està en l'òrbita, encara que la comparteix l'autoria, el guió d'entrada és de l'Eissa Campos. Torna a ser un guió de l'Eissa. Mm-hmm. Segurament el trajecte va ser el Pol Rodríguez era fill de Can Lluís, de la famosa font de Can Lluís.
0: Correcte, que van viure en primera la pell, això.
2: Exactament aquest cas.
0: De fet, ell, quan va presentar l'altre dia allà al Movie, va sortir bona part de tot, tant l'equip tècnic com l'equip artístic. Quan el va presentar, va dir que per ell, no, o sigui, ho volia dir clarament, li ha donat al cinema l'oportunitat de venjar-se del que van patir els seus pares.
2: Sí. Clar, això és important. I penso que el trajecte va ser aquest. És a dir, el Pol ho viu, el Pol ho transmet, són tots amics, ho diu, ah, doncs mira, s'ha de fer un guió. Doncs el guió fa l'Eissa i ell i l'Isaki fan la pel·lícula. Mai sabrem en quines proporcions, és igual. Això és una cosa d'ells que no tenim ni per què saber-la. Sí. Què fa un, què fa l'altre i què fan els dos. En definitiva, la pel·lícula és una pel·lícula molt de la textura, sobretot aquest primer capítol, té molt la textura de totes les pel·lícules de l'Isaki, és a dir, i del Pol. Hi ha una textura inclús física de la pel·lícula, encara que aquí es veu el Raval, és el protagonista,
0: i una mica, recorda moltes. De la manera que es fon realitat i ficció.
2: I ficció.
0: O sigui, hi ha una síntesi gran, perquè la forma de filmar, per exemple, és trepidant. Sí. La música no para.
2: No para, no para. Va, massa,
0: no et deixa respirar.
2: Sí, no et deixa respirar.
0: O sigui, ja para lo just pels diàlegs.
2: Per diàlegs, sí.
0: Però els diàlegs van al gra i passem d'una escena a una altra i tot el rato estan passant coses i coses interessants.
2: Sí.
0: Bueno, s'ha de veure perquè...
2: S'ha de veure.
0: A mi l'única cosa és que jo dic, bueno, clar, que tu ja saps que jo no segueixo sèries.
2: No.
0: I llavors... clar, a mi em semblava que amb tres episodis es podia reventar el tema, però em sembla que ens en anem a 8.
2: Pensava que tenia 6. Clar, 8 són molts capítols, eh?
0: Però
2: saps
0: bueno.
2: Què passa? Que el que deia l'altre dia que t'ho comentava, no l'altre dia, fa una estona que t'ho comentava, el tema de l'art dramàtic. És clar, amb una pel·lícula, l'art dramàtic és plantejament, fent-ho molt fàcil, plantejament nus i
0: desenllaç.
2: I desenllaç. Vale. En una sèrie, això, és clar, es dilata al llarg de 8 capítols. Per tant, és molt complicat de mantenir una organització del material en funció de que hi hagi... I, a més, amb una cosa, que són els trucs que has de jugar perquè al final del capítol et vingui ganes de veure el següent, que és aquests punts d'enganxar el públic. Tot això crea una complexitat que fa que a vegades es desvirtuï el valor cinematogràfic que pugui tenir allò. Mm-hmm. Per tant, la trampa aquesta, en la que espero que no hagin caigut de manera plena ni el Pol ni l'Isaki, una mica potser en algun moment hi hauran, no la trampa, hauran caigut en la cosa de que el propi mitjà els condiciona.
0: Jo
2: espero
0: saps,
2: que no, però
0: saps,
2: pot passar.
0: Saps per què ho he dit, això? Perquè veient els dos primers capítols, una mica la impressió que tinc és que la part de Chichi, podríem dir, amb actors i actrius, ja m'ha sortit. Llavors, desenvolupar, estirar tant... Em costa de veure-ho, però bueno, s'ha de veure.
2: Són intel·ligents, l'Eissa és una bona guionista,
0: sí,
2: jo penso que haurà trobat elements.
0: Sí, sí.
2: També pensem una cosa, està ensenyant una cosa que a mi em va semblar molt interessant, aquesta. Estem veient un món que l'hem vist amb com a mínim dues sèries, hem vist en més, però que jo hagi vist, l'hem vist amb The Bear, el món de la cuina, The Bear i The Boiling Point, que vam parlar també dels planos seqüència de Boiling Point.
0: Sí.
2: Clar, són dues referències que estem dintre d'una cuina, estem veient el que passa amb una cuina. Mm. En aquest cas, és la cuina d'un restaurant més o menys popular, però que s'intenta fer una cuina decent.
0: Mm-hmm.
2: I tot el que veiem té molt de veritat. És a dir, que al mateix temps que estàs veient que fan unes coses interessants, estàs veient que hi ha un degoter en el sostre que se'ls està a punt de caure el sostre per culpa de les degoters que cauen. I que quan pugen al pis de dalt veuen que allà està ple d'escarbats. És a dir, aquest realisme d'una cuina més connectada, diguem, amb la realitat del que és el Raval, és molt interessant. Perquè t'està ficant en un... I la visualment, la pel·lícula és molt rica, perquè, esclar, estàs veient la realitat del que és la Barcelona d'ara. És a dir, interracial, moguda, hi ha per tot arreu, hi ha soroll, soroll estètic, per tot arreu hi ha pintades, cotxes que passen, gent...
0: I mira, si parléssim d'aportació que pot fer l'Isaki, a mi, veient-ho des de fora, sí. Jo dic que hi ha una continuïtat amb el tractament del que és l'opressor financer, especulador, etc., que ja surt retratat a Murieron por encima de sus posibilidades.
2: Abans, tens raó.
0: El que passa és que allí està tractat el tema com una farsa o una canallada,
2: sí,
0: sobre aquest tipus de personatges,
2: sí,
0: i també és una venjança, bueno, allí es tracta d'amputar membres al gran director del gran banc, etcètera, etcètera.
2: Sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
0: Vale. Mm-hmm. Aquí seguim una mica en la mateixa línia, però aquí des d'un punt de vista molt realista,
2: sí,
0: trepitjant a terra,
2: sí, sí,
0: i trepitjant al Raval, i no ens sortim del Raval, o sigui, sí, no pugem ni cap a la plaça Catalunya,
2: no,
0: ni ens anem cap a la Barceloneta, no, estem al Raval.
2: Tota.
0: Llavors, una altra cosa que veig de l'Isaki és una mica el tractament, i aquí ja seria més cinematogràfic, mm-hmm, que va fer ell amb Un any i una noche.
2: Jo veig molt també proper aquí.
0: Que sí?
2: Molt. Molt.
0: Jo diria que...
2: De color, fins i tot.
0: La nit.
2: Molt, molt igual, molt igual. Estàvem veient amb la meva companya, que ens va encantar Un any i una noche, i tornem a estar en aquest territori d'aquesta cosa màgica. Un any i una noche era màgica el moment que van amb les mantes,
0: sí,
2: tèrmiques,
0: sí,
2: pel carrer, els cotxes que passen... Bueno, em va semblar... I té una textura similar, mm-hmm, sent molt diferents el contingut.
0: I tant.
2: Té una textura
0: tant,
2: molt similar.
0: Sí, sí.
2: Però això vol dir que hi ha un autor darrere, o diversos,
0: sí,
2: que et mantenen una lògica constructiva i d'estètica, mm-hmm, que és molt difícil a vegades de mantenir.
0: Per tant, la recomanació és que la vegueu.
2: Sí, sí, senyor.
0: Si no vau veure el primer capítol, comenceu pel primer,
2: sí,
0: i cada divendres capítol

0: van fer una, ni dos, en van fer tres. I les van donar al neozelandès Peter Jackson, el senyor dels anyells, per la cantant nord-americana Barbara Streisand i per l'actor nord-americà John Travolta. John Travolta em sembla que li van donar perquè passava per allí i va dir, John, please, i ja està, no? I li van donar palma d'or honorífica. El president del jurat de la competició oficial era el director Park Chan-wook. La setmana de la crítica, ja sabeu que hi ha diferents seccions, la setmana de la crítica era Payal Kapadia, una directora hindú. I en certain regard era Leila Bekti, que és una actriu francesa. Val. Premis oficials. La Palma d'Or. Fior, de Christian Mungiu. Bueno, no tinc cap notícia de la pel·lícula més enllà de lo que s'ha publicat, però el que sí que us puc dir és que Mungiu, he vist coses d'ell i em semblen molt interessants.
1: Totes molt interessants. Estaven a film en una època totes, ara ja no sé ni són, però...
0: El gran premi ha anat per Minotaure, de Andrei Sviangintsev, que tot i lo difícil que és de dir, us puc dir que he vist dos o tres pel·lícules d'ell i em semblen també molt interessants, fora del corrent, o sigui, no són pel·lícules que siguin amables, són d'un reclam social, però fetes amb molta qualitat. Per una altra banda, aquest millor director està fet... Ai, el millor director. Per una altra banda, ve el millor director. Millor director, se l'han compartit en Zeco, Javier Ambrosi i Javier Calvo, per La bola negra, una pel·lícula feta a partir de quatre fulles que es van trobar, perquè després el van assassinar, de Federico García Lorca.
1: Havia quedat inacabada com va quedar El público inacabada, també, no? Sobre les inacabades de Lorca.
0: Sobre aquesta pel·lícula, La bola negra, que ja s'ha estrenat aquest divendres, com que no l'han vist, prefereixo no dir res.
1: Sí, jo tampoc.
0: De totes formes, que li hagin donat la Palma d'Or al millor director... amb els Javiers, que així s'anomenen.
1: Sí, els Javis.
0: Els Javis, algo deu tindre. Han compartit la palma amb Pavel Paulinowski per Fatherland, la pàtria. Paulinowski és un polac també força interessant que ha fet ja té una trajectòria de 4 o 5 pel·lícules que ens han arribat a nosaltres, molt bones. La millor actriu, Virginia Efira i Tao Okamoko, les dues són per la mateixa pel·lícula, All of the Sudden. All of the Sudden, què s'hi diu? Todos...
1: És que no he vist com està escrit.
0: Sudain.
1: Sudain.
0: És que sembla que sigui francès.
1: Sudain és francès. Sudain, sí. Sudain vol dir de cop en francès, però en anglès.
0: La pel·lícula està dirigida per Ryusuke Hamaguchi, que sí, és un japonès d'aquests que venen a França, estudien a França i es queden a França.
1: I s'hi queden i fan pel·lícules.
0: Per això la Virginia Efira, que a mi és una actriu que m'encanta. Millor actor, Emmanuel Macchia i Valentin Campany, per Coward, de Lucas Don. Lucas Don és... sembla que és... sí, de... O sigui, ell no sé si va néixer a Bèlgica, però em sembla que ha fet la producció a Canadà. Per una altra banda, tenim el millor guió per Emmanuel Mar, per Notre Salut, la nostra salvació, que està dirigida també per ell. El cartell d'aquesta edició s'ha inspirat en la fotografia del cartell de Thelma i Louise.
1: Ah, sí.
0: La presentadora del festival ha sigut l'actriu francesa Eye Hadaira, que va interpretar el seu paper de conductora amb l'obertura i amb la clausura del festival. El director del festival és Thierry Frémont. El premi del jurat ha anat per Des Gastrum Aventur, és Alemanya, de Valeska Grisebach. El premi Un certain regard, Cada vegada, de Sandra Bollner. I el premi del jurat

0: Elefants en la boira, de Avinash Birhamsa. El premi de curtmetratges Palma d'Or ha sigut Para los contrincantes, de Federico Luis. És l'únic premi que té unes connotacions, bueno, juntament al dels Javis, unes connotacions espanyoles, i aquí em vull fer una pregunta. Tots haureu vist que en unes 16 minuts i a l'altre 18 minuts els hi han donat aplaudiments, que recordo un col·lega que va dir, bueno, amb aquest pas a Cannes hi haurà pel·lícules que duraran més la tanda d'aplaudiments que la pel·lícula en si. Bé, estem parlant de Amarga Navidad, 18 minuts, El ser querido, 16 minuts. Amarga Navidad, d'Almodóvar, Rian de Rian. El ser querido, de Sorogoyen, Rian de Rian.
1: O sigui que no hi ha cap mena de premi ni res.
0: Molta catifa vermella, molta història, molta fotografia, el inefable Javier Bardem dient que hauríem de treballar més per Palestina i, bueno, totes les ocurrències habituals. No sé, respecte al Almodóvar, m'agrada reflexar una cosa. No s'han portat mai res gran de Canes. S'han portat alguna palma a la millor direcció, una al millor guió, una al millor actor per Banderas,
1: sí.
0: Però 1999, Sobre mi madre, Todo sobre mi madre, sí. Millor direcció.
1: Sí.
0: 2006, Volver, millor guió. 2009, Los abrazos rotos, res. 2011, La piel que habito, res. 2016, Julieta, res. 2019, Dolor i glòria, millor actor per Antonio Banderas.
1: Sí.
0: 2026, Amarga Navidad, que estem parlant d'aquest any, res.
1: Consolació, diguem, premis una mica de consolació.
0: Sí. Almodóvar també va dir la seva frase: debemos enfrentarnos a Netanyahu. Oh, que miedo, deu haver pensat Netanyahu.
1: Bueno, els testimonials, clar. El
0: testimonial. I el Javier Bardem va dir una altra, que també és una altra frase molt Bardem: vengo de un país machista llamado España. Bueno. Jo diria que és una cita que podria ser, a nivell intel·lectual, similar a una cita de Vinicius, per exemple. No Vinicius del Toro, eh?
1: Ah, Vinicius,
0: sí, Vinicius del Real.
1: Vinicius de Moraes, Vinicius de Moraes tampoc, eh? Vinicius
0: tampoc.
1: Del Real Madrid.
0: Bé, estem al minut 58,
1: sí.
0: I us vam prometre fa uns dies, quan vam estar parlant de Vides Rebeldes, que interpretava Marilyn Monroe, que el dia 1, que és dilluns que ve, celebrem el centenari del naixement, l'1 de juny, de Marilyn Monroe, i que estàvem preparant un monogràfic sobre Marilyn Monroe. La pel·lícula, per si la voleu veure i preparar-vos, la trobareu, com sempre, a les biblioteques, i després està per mirar, però suposo que també deu estar en alguna plataforma. És Niàgara.
1: Sí.
0: Niàgara. I molts segurament ja l'haureu vist. Aquesta és ja la pel·lícula, però hi haurà molta cosa més, perquè pensem parlar de la vessant poètica, artística, personal, familiar i, en fi,
1: i de tragèdia de la seva vida, no?
0: Sí.
1: El component tràgic també de la seva vida, que
0: com,
1: no deixa d'això.
0: Com va ser la seva vida, una noia que qualsevol director, més enllà dels problemes de retard al matí per arribar i tal, sempre tothom la va ponderar com una gran actriu, responsable, dúctil i treballadora. És dir, que fins la setmana que ve,
1: fins la setmana
0: amb
1: que
0: Marilyn Monroe.
1: Fins la setmana que ve.
0: Bona nit.
1: A reveure.

Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.

0: Ποιος είναι ο Τούγος, του.
1: Τι
0: όμα. Ήταν.
1: Ποιος είναι ο Blues, τι.
0: Κόμπο Blues.
1: Sí,
0: perquè blues.
1: Just blues.
0: Ah, just blues. Perfecte.
2: Bona noig, bluesers del món mundial. Un cop més aquí estem a Just Blues, per oferir-vos això, el passat, el present i fins i tot el futur del blues a casa nostra i més enllà. Què tal, Jan? Com estem?
3: Bé.
2: Bé. En Jan sempre està bé.
3: Sempre estic bé, però no, ara de veritat, o sigui...
2: de veritat.
3: Fa calor...
2: Molt bé, molt
3: està
2: bé.
3: Està bé, ja.
2: I l'Emi Alonso també li agrada la calor, no?
4: Bé.
2: Bé.
4: Bona noig, també, fos igual que en Jan. Sí, molt, sí, cada cop millor.
2: Molt bé, estupendo. Doncs pues escolta, engeguem.
4: Engeguem.

0: Ja ho comencem pel passat.
1: Això mateix.
0: Exactament. Per coses que van passar un dia com avui en el món del blues. I van passar unes quantes. Van passar unes quantes. Perquè un dia com avui, del 1924, C.P. Wallace gravava a New York City per OK Records, uh-huh, aquest Caledonia Blues.

0: Sipi Wallace, Caledonia Blues.
1: Un Caledonia que no té res a veure amb el Caledonia que coneixem
0: tots.
1: Sí,
0: clar, clar, clar, és un altre...
1: És un altre, un altre rotllo.
0: Caledonia, exactament. Molt bé, doncs pues un any després, el 1925, però exactament el mateix dia, o sigui, avui, també a New York City, però per Columbia Records, la Bessie Smith gravava aquest Careless Love Blues.

0: Senyor. Bessie Smith, aquest Careless Love.
1: Aquesta sí sonava, aquesta sí que és la mateixa.
0: Aquesta és la mateixa.
1: És el clàssic.
0: El mateix Careless Love que coneixem. I cinc anys després, però el mateix dia.
1: El mateix 19... dia.
0: 1930, la Memphis Juke Band gravaven, aquest cop a Memphis, per la discogràfica Victor. Des d'aquí un saludo al nostre estimat Víctor Puertas. La Memphis Juke Band gravaven aquest Bumblebee Blues.

0: La Memphis Blues Band.
1: Així ho acabaven.
0: Duke Band.
1: Duke Band, sí, sí.
0: Sí, sí, així s'acabaven les coses.
1: Bueno, ja està. Pues, tens una taula de rentar, un casú, una harmònica, una guitarrota i sobretot una gerra per poder fer aquests baixos, pues, ja pots, pràcticament, amb coses que et pots tenir per casa.
0: Tranquil·lament, exactament.
1: I fas una Big Band, quasi.
0: Després de dinar, pues, això. Concert, perquè tens tot allà. Tot, els instruments tot allà. Són... estat. I per acabar aquesta... efemèrides del dia com avui, i després de tant llançament, un aniversari. Un dia com avui, de 1883, fa una mica, naixia a Cincinnati, Ohio, una cantant, ballarina i actriu que es deia Mamie Smith. Uh-huh. Mamie Smith, i sentirem aquest Crazy Blues.

0: Happy Birthday, Mammy Smith.
1: Mammy Smith, sí. Crazy Blues. Jo crec que és dels primers bluesos que es van gravar de la tradició del clàssic blues. Crec
0: jo que crec que sí.
1: 1926, crec, mira.
0: Sí, perquè algun cop l'havíem sentit.
1: Algun cop l'havíem sentit, sí,
0: aquest tema,
1: sí, sí.
0: I d'una altra efemèride, i jo crec que era aquesta que estàs comentant. Així que, bueno, rabiosa actualitat.
1: Rabiosa actualitat, sí, sí, realment.
0: Més...
1: Bueno, anem més a la rabiosa actualitat
0: d'aquí
1: i anem a l'agenda.
0: Passem del 1930,
1: sí, viatgem al 2026, així, flash. Sí,
0: gairebé 100 anys.
1: Exacte. I bueno, poca cosa tenim a l'agenda, poca cosa. I de la poca cosa que tenim... pues, a més, no tot és blues, com aquests Basement Saints, que demà dimecres 27 a les 20:30 tocaran els Rasmatàs, que són una banda de Southern Rock i Hard Rock, i com passa amb aquestes bandes, doncs també tenen una mica de blues. És una banda que sona molt setantera i bueno, podem escoltar-la perquè tenim aquí... Still Through the Night, del seu darrer disc Down South, i veureu que sona molt setantero. Evidentment no és blues, però és que tal com estan els temps, qualsevol cosa que soni a guitarra elèctrica ens emociona. Posem els Basement Saints.

0: Bé, doncs això són els Basement Saints, que si els voleu escoltar, la resta del disc sona bastant més contundent, eh? Que tocaran el dimecres 27, això demà, a les 20:30, al Rasmatàs. I els dos altres destacats de la setmana, doncs, tenen en comú el protagonisme de l'amic Alan Pardo, no?
1: Sí, senyor, perquè també demà dimecres 27 a les 20 hores al Teatre de Sarrià estarà Alan Pardo amb el Dani Baraldés en un guitar meeting que, bueno, tindrem aquesta oportunitat per veure aquests dos guitarristes de casa nostra en acció, no?
0: Exacte.
1: A ritme de blues, funk, rock i soul.
0: Això mateix. I per altra banda, el diumenge 31 hi haurà una de les primeres activitats de la recent creada Associació Catalana de l'Harmònica. Hi haurà una masterclass i un concert. Bé, primer la masterclass a càrrec del senyor Estefan Laidet, un especialista en tocar en posicions estranyes, en fer ritmes amb l'harmònica i en sonar d'una manera absolutament diferent a com sona l'harmònica de blues, molt interessant. I després tindrem el concert d'ell amb l'Alan Pardo.
1: Exactament.
0: O sigui que, si voleu, el diumenge 31 a les 10:30 és la masterclass de l'Estefan i a les 12:30 el concert.
1: Tot això al Punt de Vol a Vacarisses.
0: Efectivament. Recordeu que us podeu fer socis de l'Associació Catalana de l'Harmònica per poder subvencionar totes aquestes activitats.
1: Efectivament.
0: Però la gran efemèride... La gran cosa de l'agenda d'aquesta setmana és el començament del Festival de Blues de Benicàssim.
1: Exactament, que té lloc aquest cap de setmana.
0: Ahà. I perquè, bueno, ara tindrem a la seva promotora i organitzadora, la Maquel Amat, aquí, però comencem sentint alguna cosa
1: del cartell
0: d'aquest any, no? Portem a escoltar primer el Sergio Coqui i el Balta Bordoi amb Strangely Happy Blues, del seu disc Heads Up del 2024.

0: Magnífic, aquí John Nemeth, que estarà al Benigassim Blues Festival. I anem a veure el senyor Sean MacDonald, que és el, serà el seu escuder a la guitarra i que és aquesta promesa negra del blues, amb una cançó que es diu Faking It, Fingint-ho, que està extret d'un àlbum que es diu Have Mercy, que és el primer àlbum del senyor Sean MacDonald i que el va fer el 2025, o sigui, està calentet, o sigui, calentet.
1: És el seu primer... Su ópera prima.
0: Su ópera prima y sona de esta manera. Faking It.

0: Impressionant, el senyor Sean McDonald. Aquí New Orleans generava fantàsticament, eh? Fantàsticament. I, escolta, i ens hem quedat amb el dubte de saber qui era Paul Wall. Doncs hem a sentir-lo, també. Aquest és un single que va fer, em sembla, l'any passat, i que es diu Bad Habits.
1: Paul Wall.
0: Té vicis, el xaval, Bad Habits. Bueno. Escoltem-lo, Paul Wall.

0: Bueno, pues aquí està, el senyor Pol Val, rock and rolleja, però bé.
1: Jo crec que
0: val. A veure si et sembla que val la senyora Elise Frank, que és aquesta...
1: Sí, ha parlat molt bé amb aquell i sí. M'ha quedat així com sí. La curiositat, no?, de sentir-la. Doncs
0: pues anem a sentir-la amb aquest
1: Elise
0: tema,
1: Frank.
0: Que ve d'un disc que es diu I Didn't Pay For It, o sigui que no ho va pagar, i es diu Here Comes the Blues, a veure com la interpreta.
1: Vinga, que vingui, el blues.

això és la senyora Elise Frank, i ens falta per escoltar coses que no hem sentit, com per exemple aquesta Jessie Lee and the Alchemist, que fan temes així, bé, una cosa eclèctica. Aquí podem escoltar Good Old Days Are Gone, els bons dies s'han anat pel forat del vàter, i del seu àlbum Legacy, de l'any passat.

0: Bueno, doncs aquesta és la Jessie Lee and the Alchemist. Déu-n'hi-do, no sé si han descobert la pedra filosofal, però toquen bastant bé. Bastant bé.
1: Blue Jazzero.
0: Blue Jazzero, sí, aquí serà diferent. Sí. I s'acabarà el festival amb aquest Elvis Plays the Blues, que evidentment no tenim... Bé, tenim coses de l'Augie Burr, però sí, de l'Agustí Gurriel, però potser podríem acabar amb l'Elvis autèntic.
1: Elvis tal qual.
0: Tal qual.
1: Ja que és un tribut.
0: Doncs acabem amb aquest Big Boss Man de l'Elvis i ens acomiadem fins la setmana que ve.
1: Bona noig, Lucero del Món Mundial.
0: Bona noche.

Sou a la sintonia de Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Estem escoltant cançons interpretades pel grup Swingle Singers.

0: Són les 11. El 26 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una hora complirem de noms molt destacats d'entrada a Gaudí. Avui és Sant Felip Neri i us explicarem quina vinculació tenia l'arquitecte amb l'església de Sant Felip Neri de Barcelona. A l'interior, de fet, hi ha dos retrats d'Antoni Gaudí.
1: I escoltarem tres autors rellevants. Per una banda, l'hispanista Ian Gibson, que publica No me encontraron, la fosa de Lorca, crònica de un olvido. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha alertat que si no es busca el cos de Federico García Lorca, aviat serà massa tard.
0: També dedicarem espai a un premi Pulitzer que avui ha visitat Barcelona. Richard Ford ha demanat perdó per pronunciar la paraula Trump i ha alertat també de com és de perillós el president del seu país.
1: I conversarem amb una assessora política i de grans personalitats al Regne Unit, Chloe Dalton. Ella sempre estava viatjant, sempre de bòlit i atrafegada, fins que un llibreter li va canviar la vida. El seu llibre figura en moltes llistes dels millors del 2025.
0: I ens acompanya aquí a primera fila de l'estudi del Catalunya Nit el director d'un palau. D'un palau preciós i que, per sort, no és un d'aquells edificis inexpugnables reservats només a l'alta aristocràcia. Estem parlant de Joan Oller, el director del Palau de la Música. El 3 de juny és una data important per a ell i per al palau, i abans d'acabar el dia explicarem per què. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 26 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres. Això només és una etapa que s'acaba. Però, per sort, vaig néixer i moriré culer.
4: És una jugadora que és superexigent, això el primer. O sigui, és una jugadora que porta el límit a tothom, no només a l'entrenador, a les companyes, al club també, a nivell d'exigir que es tractés a l'equip femení doncs, com es mereixia, ni més ni menys, però també és molt exigent amb ella mateixa.
5: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals.
6: No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
7: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
8: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Rodríguez Zapatero.
9: Vamos a ver, esto no es una selva, ¿eh? Vamos a confiar en el Estado de Derecho, vamos a confiar y a respetar la presunción de inocencia y vamos a esperar a que el presidente Zapatero, que en el desempeño de sus funciones como presidente del gobierno hizo avanzar y mucho nuestro país y nos sentimos orgullosos, al menos yo, de esto, pueda dar sus explicaciones. Aquí algunos prejuzgan, creo que con demasiada ligereza.
10: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
11: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la unió.
12: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
13: Aquestes són les línies vermelles, que les bibliotecàries se'ns tracti igual que el personal de l'Ajuntament, que l'acord d'horaris sigui acceptable per tota la plantilla i que suposi millores, perquè ara mateix hi ha una diversitat horària, gent amb unes condicions bones i uns altres molt dolentes. Fem algunes jornades de treball de fins a 11 hores.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Són les 11 i pràcticament 7 minuts. Avui el Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs Polymarket i Kalshi, dues plataformes nord-americanes de prediccions que dominen el mercat mundial dels pronòstics. Roger Santaló, bona nit de nou.
2: Bona nit.
1: Abans d'entrar en per què se'ls bloqueja a Espanya, expliquem d'entrada què és un mercat de prediccions.
2: Per fer-ho simple, són mercats d'apostes i de temàtica molt variada. Els usuaris entren a Polymarket i Kalshi per apostar, per exemple, sobre quan hi haurà un alto el foc entre Rússia i Ucraïna, qui succeirà Trump com a candidat dels republicans nord-americans, o si arrestaran José Luis Rodríguez Zapatero abans del juliol. Sobre Zapatero, per exemple, a Polymarket, el 70% dels usuaris creuen que, com a mínim, continuarà en llibertat fins al juliol.
1: Parlem de mercat de prediccions. Quina diferència hi ha amb una casa d'apostes?
2: La diferència és que a les cases d'apostes jugues contra la plataforma. En canvi, a Polymarket i Kalshi et jugues els diners amb els altres usuaris. I, per tant, els diners sortiran de la teva butxaca o de la del veí, segons qui hagi encertat la predicció. Hi ha una altra diferència. Les temàtiques les decideixen els mateixos usuaris i el benefici surt de l'interès que generen. Ho explica Sílvia Pardo, del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, en declaracions al Catalunya Migdia d'aquesta emissora.
3: Mentre dura aquesta aposta, tu el que estàs fent és comercialitzar aquestes respostes, que normalment és el sí i el no, no hi ha més. I aquí on pots treure els beneficis, no? Quanta més gent pugui apostar, més rentabilitat tindràs per aquella aposta.
2: En canvi, a les cases d'apostes són les mateixes cases les que decideixen el tema i la quota que es paga.
1: Estem dient que s'han bloquejat a Espanya. Per què les voldria tancar el Ministeri de Consum?
2: Doncs perquè operen al país sense llicència de joc i tenen menys restriccions de protecció al consumidor. Però de moment només s'ha obert l'expedient sancionador i encara hi poden entrar menors o persones que estiguin inhabilitades per apostar. Per Sílvia Pardo també hi ha altres debats de fons, com l'ús de criptomonedes que s'escapen del control econòmic o que les prediccions incideixin en l'opinió dels usuaris i, per tant, que aquests mateixos acabin convertint el pronòstic en una realitat.
3: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també en possibles inversions d'un estat.
2: I com que qualsevol pot proposar la temàtica per a dir, això obre la porta a les màfies a blanquejar diners, invertint en un resultat concret. O també que persones que disposen d'informació confidencial juguin amb les cartes marcades. Això va passar amb la detenció de Nicolás Maduro, traslladat als Estats Units, quan un soldat que participava en l'operatiu va guanyar molts diners pronosticant què li passaria a l'expresident veneçolà.
1: Doncs així és com funciona Polymarket i Kalshi. Veurem si continuen fent-ho a Espanya. Gràcies, Roger. Bona nit.
2: Bona nit.
4: Avui a Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb dos pesos pesants de la literatura internacional, d'aquells que parlen amb autoritat i coneixement i que no sempre els podem tenir a l'abast d'aquesta manera. Escoltar-los és un plaer i per això avui al Catalunya Nit volem dedicar els pròxims minuts a fer-ho, a escoltar-los sense pressa. Sense pressa a escoltar el que han dit avui. Som, per una banda, l'hispanista d'origen irlandès, Ian Gibson, que acaba de publicar No me encontraron, la fossa de l'orca, crònica de un olvido. Valeria Obereda, bona nit.
5: Bona nit.
4: Gibson ha passat pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Sí, ha parlat del llibre que no fa ni una setmana que ha tret sobre l'orca, un tema que domina. És especialista, sobretot en l'orca, ha escrit una desena de llibres sobre l'autor de Granada i també és especialista en Dalí. Ens ha quedat clar que per ell hauria de ser una prioritat d'estat trobar les restes de Federico García Lorca.
6: Digo que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto porque Granada quiere ser capital de la cultura europea, no sé, en el año 31. Van a llegar miles y miles de personas a Granada en busca de la tumba del poeta nacional y el español dice, bueno, sabemos porque está en la fuera. Ah, en Granada todo el mundo tiene su teoría, su certeza. De dónde están los huesos de Lorca. Y hay una lista que dicen que está aquí.
4: De fet, ell, Valeria, ell també té la seva pròpia teoria d'on poden estar les restes de Lorca.
5: Sí, ja ho ha dit en algun llibre anterior. Ell considera que són a prop de la font d'Aina de Mar, en un parc que precisament porta el nom del poeta.
6: Yo sigo pensando que está donde me dijo a mí el enterrador, ¿no? Que encontraron restos cuando hacían el parque y los restos estorbaban la inauguración. Y movieron los huesos. Yo no digo que estuvieran entre los huesos los de Lorca, pero creo que sí. Y a otro sitio, este otro sitio dentro del parque.
5: I se'n riu de les excuses ridícules que donen per no buscar en aquest lloc que l'enterrador li va assegurar fa 50 anys que hi va dipositar les restes. No poden fer-hi un escàner perquè hi ha aigua, diuen.
6: Hay una fuente monumental nueva que hicieron y yo creo que hay indicios de que están debajo de esta fuente. Es una fuente que no le gustaría nada a Federico. Y claro, van allí y dicen, no pudimos llevar el georradar porque había agua en la fuente. Es un esperpento de Valle Inclán.
4: El cert és que aquestes paraules de Gibson, que està molt bé sempre escoltar-lo, però, és clar, atenent a la dimensió que sembla que agafarà també la figura de Lorca, encara més de la que ja té per l'èxit de la pel·lícula de Los Javis, La bola negra, que hem vist com ha triomfat a Canes i que ens diuen els que en saben de cinema que comença a haver un rum-rum de escoltar, sí, triomfaran altres festivals i premis, etc. Compte amb el que ha dit Gibson, eh?
5: Jo crec que hem comentat que és una prioritat d'estat.
4: Exacte, ell diu que hauria de ser això, no? Està preocupat perquè, per aquest fet que no es busquen ara les restes de Lorca.
5: Sí, perquè té clar que un govern de dretes, que pot ser que passi en un futur,
4: sí, tant.
5: Això diuen també, no mourà ni un dit per aconseguir-ho.
6: Si viene el PP y con su amigo de, sus amigos de Vox, van a ir suprimiendo la memoria histórica, ¿no? Que en cada comunidad, claro, porque esto de no reabrir heridas y todo eso, esto a mí me afecta el estómago cuando lo oigo.
5: I ho compara amb l'extrema dreta a la Gran Bretanya, amb el populisme de Nigel Farage.
6: ¿Qué pasa en Inglaterra con este Farage y tal? Y salen de Europa. Es que la gente es imbécil, que tiene estas máquinas. Y los jóvenes lo tienen muy difícil porque, claro, reciben mensajes todo el día, toda la noche, con mensajes, y va a ser muy difícil distinguir entre la verdad y la mentira.
5: Per tant, doncs, tot i que voldria ser optimista, li costa.
6: De modo que no puedo ser muy optimista, ¿no? Me duele. España me duele, la verdad.
4: Hi ha moltíssimes persones que encara no han trobat els seus familiars, no? Això passa, també passa amb Federico García Lorca i Gibson, que té, doncs, això entre cella i cella, eh? Diu que cal saber sí o sí on són aquestes despulles.
5: Sí, com tu apuntaves, diu que és una aspiració de milions de persones que consideren Lorca un símbol.
6: Queremos saber dónde están los restos de nuestro padre, de nuestro abuelo. Y Lorca es un desaparecido y representa a todos los desaparecidos del franquismo, que son 115.000 cadáveres todavía en cunetas y en fosas comunes y en pozos. Tal. Esto es vergonzoso, ¿eh? Después de Camboya, España es el país que más asesinados tiene allí, como perros tirados a un barranco. Y Lorca representa para mí a todos.
7: És un símbol, claro.
6: És un símbol.
4: Doncs aquestes són part de les reflexions de Ian Gibson a Catalunya Ràdio, però, Valeria, parlàvem al principi de dos autors. El segon és el nord-americà Richard Ford, Premi Pulitzer i també Premi Princesa d'Astúries, que ha vingut a Barcelona a presentar En Palabras Sencillas.
5: Sí, és una breu reflexió sobre la relació entre la literatura i la política, concretament sobre com la política es filtra en la intimitat de les persones.
4: No ha trigat a sortir, oi, el nom de Donald Trump?
5: Ha sortit de seguida, segons Ford. La literatura ha de plantejar les preguntes adequades, que sovint són perilloses per al conservadorisme perquè són imprevisibles. Per ell, Donald Trump té por de la vida intel·lectual.
8: Trump, and I'm sorry even to use his name.
9: I demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom. Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units. malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
5: Richard Ford reivindica la literatura com a forma de veritat i de compromís amb la humanitat.
9: La literatura és el mitjà suprem que ens permet renovar la nostra vida sensual i emocional i obtenir una nova consciència. Molts dels meus col·legues que escriuen llibres meravellosos pensen que ser escriptor consisteix a escriure. Per mi és important saber per què faig les coses que faig, i ho faig des de fa 60 anys. Si et dono un llibre, vull que el facis servir. No només llegir-lo, fes-lo servir.
5: Ford és un dels autors més aclamats de la seva generació i un cronista magistral de la societat i la moral del seu país. Aquest vespre ha fet una xerrada al CCCB sobre el seu univers creatiu.
4: I nosaltres, sí, exacte, efectivament uns quants, nosaltres hem pogut accedir en aquest tastet. Moltíssimes gràcies, Valèria.
5: Vinga,
4: bona nit.
5: Fins la pròxima.
1: Onze i 17 minuts, el 10 de juny d'aquest any farà 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, d'aquí la visita del Papa a Barcelona. Més o menys tothom ha sentit a parlar de com va morir Antoni Gaudí, atropellat per un tramvia, tot i que la pregunta que plantegem ara és si algú sap on es dirigia abans d'aquest incident. Doncs hi ha una teoria molt extensa que diu que segurament anava a un lloc molt especial per ell, que és l'església on pregava després de la seva jornada a la Sagrada Família. Es tracta de l'oratori de Sant Felip Neri, amb molta vinculació amb la figura de Gaudí. Aquest any que es commemora el centenari de la mort de l'arquitecte, avui, 26 de maig, se celebra també el dia de Sant Felip Neri. Ha sigut aquesta coincidència el que ens ha portat fins a l'església. En concret, s'hi ha acostat el nostre company, el Marc Presseguer.
7: Sempre que pensem en Gaudí, ens ve al cap la Sagrada Família, el Parc Güell, la Pedrera, però poques vegades pensem en la plaça de Sant Felip Neri, que està ubicada a uns metres de la Catedral de Barcelona. És on ens trobem ara mateix, i estem amb en Manuel Manonelles, que és el responsable del complex monumental de l'Oratori, que està en aquesta plaça. Bona nit, Manuel.
10: Bona nit.
7: Quina vinculació pot tenir Gaudí amb un lloc on no hi ha edificat cap edifici?
10: Doncs precisament la vinculació que té Gaudí amb Sant Felip Neri és especialment intensa o particular, perquè aquest era el seu espai de devoció privada, diguem-ne, diària. En els últims 20 anys de la seva vida, pràcticament ell venia cada dia a resar aquí a l'oratori totes les tardes, i per tant ell té una relació molt íntima, diària, on es barregen doncs, la seva espiritualitat. Ell també tenia els seus directors espirituals i confessors aquí, amb els que també discutia qüestions de litúrgia, i per tant era un espai de trobada també amb en un entorn molt particular de Barcelona, perquè l'Oratori de Sant Felip Neri també era un espai on es trobaven molta la gent vinculada al Cercle Sant Lluc. De Gaudí també sabem que tampoc no era una persona que es donava gaire, no?, al tracte social, i en canvi aquí, doncs, per aquesta presència diària, aquesta dimensió més espiritual, doncs era un dels espais més freqüentats per ell.
7: És veritat que ell es dirigia aquí el dia del seu incident?
10: És a dir, ningú li va preguntar abans de sortir de la Sagrada Família, però era el recorregut que feia cada dia, perquè ell era molt metòdic també, i per tant tot indica que sí, doncs que havia sortit com cada dia, quan acabava la feina a la Sagrada Família, doncs feia aquest passeig que, passant per un lloc, passant per un altre, sempre acabava o passava per l'Oratori de Sant Felip Neri.
7: Ho comentaves ara, que no és conegut per ser una persona gaire sociable, i també es diu que no li agradava ser retratat. Tot i així, hi ha dos quadres en aquest oratori on surt ell.
10: Efectivament, i precisament per això encara hi tenen un valor més especial, no? Perquè d'imatges reals directes d'ell n'hi ha molt poques, i aquesta és una representació d'ell, que més sabem del cert que és així.
7: Entrem a veure'ls?
10: Entrem.
7: Som-hi. Ja estem a dins, estem veient els dos quadres. Què representen ben bé aquests quadres?
10: Doncs són dos quadres que la congregació de l'oratori van encarregar al pintor Llimona a principis del segle XX, i són quadres sobre la vida de Sant Felip Neri. Per una banda, doncs, tenim Sant Felip Neri el Genícolo, que és un dels set turons de Roma amb els nens, i per l'altra banda, doncs, és un dels miracles de Sant Felip Neri, doncs, d'una missa de Sant Felip Neri on, doncs, la tradició diu, doncs, que ell va levitar, no? I són dos quadres monumentals d'unes mides immenses, i doncs que tenen una particularitat especial.
7: Llavors, Gaudí fa de Sant Felip Neri?
10: No és ben bé que Gaudí faci de Sant Felip Neri, és Llimona que li demana a Gaudí d'utilitzar el seu rostre com el rostre de Sant Felip Neri, una, perquè Llimona sap que Gaudí és un gran devot d'aquest temple, un gran devot d'aquest sant, i perquè, a més, s'hi semblen. O sigui, físicament, l'aspecte de Gaudí en el moment de dur a terme aquests quadres, doncs s'assembla molt a totes les representacions que tenim del Sant Felip Neri, representacions que tenim del segle XVI, no? I per tant hi havia aquesta similitud física, hi havia aquesta complicitat entre tots, es va fer aquesta petició i pel que ens consta, doncs Gaudí doncs estava molt honorat, no?, que el seu rostre hagués pogut servir per aquesta causa.
7: A part de l'any Gaudí, avui aquí tenim una celebració també important, i és que justament avui, dia 26 de maig, és Sant Felip Neri. Com ho celebreu?
10: Avui se celebra i es fa totes les activitats amb les seves misses solemnes i tot plegat a Gràcia. Demà es farà a l'Oratori de Barcelona amb unes portes obertes a partir de les 4 de la tarda fins a les 7 de la tarda. L'església estarà oberta per tothom que la vulgui visitar, a l'Orgue Montserrat Torrent, amb tot un impacte que va tenir important, i per tant demà l'església estarà oberta a tothom que vulgui, i a les 7 hi haurà una missa solemne on aquells qui vulguin hi podran participar i a més podran escoltar aquest magnífic orgue que acabem d'inaugurar.
7: Aquest oratori té més de 350 anys.
10: Efectivament, va ser fundat el 1673 i té una particularitat, entre moltes altres, i és que és un dels tres únics complexes eclesiàstics que hi ha a Barcelona que mai han estat cremats. I sí que va quedar acceptat, sobretot a la façana, amb tota la tragèdia, doncs els nens que estaven refugiats aquí, però des d'un punt de vista artístic, el patrimoni artístic de la casa no va patir gaire la Guerra Civil, i per tant és un dels tres únics tres complexes que tenim on hi ha tota la decoració que s'ha anat acumulant durant aquests tres segles i mig d'història, i per tant té unes característiques difícils de trobar.
7: Per què creus que Gaudí va triar aquest com el seu oratori?
10: A mi no m'agrada. Hi ha gent que parla, no?, per la boca de Gaudí. El que sí que sabem és que aquest era un espai molt particular a finals del XIX i principis del segle XX. És un espai on es troba tot un conjunt d'una corrent intel·lectual catalanista i alhora catòlica. És una acumulació de personatges en un mateix espai que tenen una perspectiva molt, molt espiritual alhora i molt arrelada a la història i al fet nacional català, però alhora que estan investigant de cara al futur. Tampoc és estrany que aquí era un lloc per on també havia passat Verdaguer, en els moments on se li comença a complicar la vida. Un dels llocs on se l'acull és aquí. Aquí a la sacristia del costat és on hi ha el famós trencament definitiu entre Verdaguer i el canonge Collell. Per tant, és un espai de Barcelona, a vegades poc conegut, on en moltes èpoques de la història han passat moltes coses, però que hi ha un moment específic, a finals del segle XIX o principis del segle XX, on hi conflueixen tot un conjunt d'actors molt importants i molt potents de la cultura, de la música i de la història eclesiàstica i també artística del país.
7: Manuel Manonelles, que és el responsable del complex monumental de l'Oratori de Sant Felip Neri, bona nit i moltes gràcies per rebre'ns.
10: Bona nit.
0: Catalunya nit.
11: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
12: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
13: 1885-01885, sèrie 16.
12: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
14: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
15: Hem de ser molt creatius i molt sensibles, i això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
14: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
15: Estimar és molt revolucionari, i és la força que ens pot salvar.
14: I sabem celebrar els bons moments.
15: Pa-da-pam!
14: Uau! I com diu l'escriptor Biel Mesquida, visca la veu.
15: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: La tarda dona molt de joc.
0: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
16: Aneu massa de listos.
17: I els valencians?
16: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
18: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
19: Ha sentit el que acaba de dir?
16: Que a Mallorca no feu l'amor. Que...
11: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT.
11: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: Ara conversarem amb una dona a qui li ha canviat la vida un animal salvatge. Ella en tenia una de molt intensa com a assessora política per al Parlament i el govern britànic, viatjant per tot el món, fins que es va trobar amb un animalet indefens a prop de casa seva i va decidir acollir-lo. Els seus malabarismes per cuidar-lo s'han convertit en un llibre que podem dir que és un best-seller internacional i que publica en català Periscopi. Es titula Llebretó. Chloe Dalton, benvinguda al Catalunya Nit.
17: Thank you so much.
20: Moltíssimes gràcies.
1: Tothom durant el confinament té algunes escenes que recorda. La bicicleta estàtica a la cuina de casa. Pensar que tallar-te els cabells tu mateix no era tan difícil i després comprovar davant del mirall que no, que allò és una professió que s'ha d'aprendre. Però podríem dir que el seu confinament, a banda de totes aquestes coses, va tenir una història increïble. Vostè es troba a prop de casa seva un llebretó acabat de néixer. Què és el que passa a continuació?
17: Thank you so much.
20: Moltíssimes gràcies. És cert. És cert, jo vaig fer totes aquestes coses que tothom feia, però a més estava treballant en temes de política exterior, estava també vaig treballar a Afganistan, evidentment amb el tema talibà, i vaig anar a fugir una mica al camp. Estava vivint una mica al mig del nord-res, al nord d'Anglaterra. I un dia, com descric en el llibre, doncs vaig sentir a un home que cridava a un gos que bordava. I vaig anar cap allà i vaig veure un llebretó de... Potser tenia un dia o dos i vaig pensar, potser ha estat caçat pel gos i ha estat separat de la dona. I aleshores el llibre és el que vaig fer jo en aquelles circumstàncies, és a dir, intentar ajudar aquell animal sense canviar la seva natura salvatge. Vaig intentar que sobrevisqués, però per tornar-lo a la vida salvatge. I que em passés a mi és una cosa inaudita, perquè la meva feina no té res a veure amb els animals, ni mai he tingut un animal doncs domèstic. Jo em dedicava, com deies, a la política exterior, i van passar coses extraordinàries, i al cap de 2 anys vaig decidir doncs fer aquest llibre, i aquí estic.
1: I sort que el vas escriure. Ara ho deies, la teva vida era molt diferent del que va ser amb aquest llebretó, però crec que això és precisament la gràcia d'aquest llibre, el que pot sorprendre. És a dir, si aquest llibre l'hagués escrit un biòleg, podria ser un llibre molt interessant, però molt diferent. I una de les coses que vostè va fer és llegir tot el que hi havia sobre llebres, però clar, no hi ha un manual de cuidar llebres perquè és un animal que no acostuma a estar dintre d'una casa. Aleshores, vostè va aprendre a base d'observació.
17: You're absolutely right.
20: Doncs tens tota la raó.
17: Sometimes it helps in life.
20: Així va ser, de vegades serveix a la vida ser un amateur i tal. Jo no sabia què feia. Senzillament era una dona normal i corrent, una urbanita, diguem-ho així, sense aquest tipus de coneixement, sense aquest saber fer, i sense mi tenia com una mica un instint respecte al qual no havia pensat mai. Però vaig pensar, mira, això és un animal salvatge, no et pertany, no és un animal domèstic, ni ha estat mai domesticat pels humans. Estem parlant d'una criatura salvatge que he de protegir una mica, però no li he de fer mal ni li he de canviar de cap de les maneres. Per tant, una de les coses que vaig fer, i els meus amics i família van pensar que era raríssim, és que no vaig donar-li un nom. Vaig pensar, si li dono un cognom humà, serà com si fos un animal domèstic. I aquestes són algunes de les coses que explico en el llibre. I també potser per la meva feina en el món de la política vaig intentar documentar-me, descobrir tot allò que podia de les llibres. I vaig veure que en realitat no sabem gran cosa per aquests animals. D'una banda, doncs no pensem que són gaire especials, però mai no han estat domesticats, tenen un esperit realment salvatge que s'ha resistit a aquesta domesticació, i per tant els humans sempre veuen els llibres molt com des de la distància. Han estat inspirats, això sí, per les llebres, per estereotips i llegendes, però de fet, jo llegint aquests llibres vaig descobrir que la realitat de les llebres és molt diferent de la imatge que molts tenim en la nostra ment, perquè de fet hi ha moltes associacions negatives amb les llebres, molt més que no pas de positives.
1: Sí, això ho he pres amb el seu llibre, per exemple, clar, fins i tot Shakespeare en parlava més o menys malament, o hi ha moltes frases populars en contra, i diria que aquest, ara sí, a banda de que es llegeix com una novel·la, gairebé podríem dir, però també podria ser el primer llibre sobre com compartir la vida amb un llebretó, i també com un al·legat a favor d'aquest animal.
20: Sí, una de les coses que per mi era molt important subratllar amb el llibre és que jo no sé si vaig fer el que tocava realment, el que era correcte o no. Les circumstàncies eren molt inusuals. L'animal estava en perill. Però, en realitat, si veus un llebretó en el paisatge, en realitat no l'hauries de tocar, l'hauries de deixar. Ells neixen ja a la terra i el que fa la mare és protegir-lo i deixar-lo a una certa distància també perquè vagi creixent. Per tant, si et trobes amb un llebretó, no feu allò que vaig fer jo, no l'agafeu. I això ho explico d'una manera molt oberta en el llibre. Segueixo sense saber si vaig fer el que realment tocava, però intervenir com ho vaig fer, doncs bé, vaig prendre algunes decisions que eren instintives, però compta també amb coses que vaig fer. Si no hagués tractat la llebre com un animal salvatge, si l'hagués posat en una gàbia, cosa que no vaig fer, doncs segurament no hagués tingut aquesta experiència. I per tant, jo vaig prendre la decisió de no tocar la llebre massa, respectar la seva llibertat, i això és el que va acabar portant aquesta història extraordinària, i és que la llebre era salvatge, sortia de casa, però va prendre la decisió final de viure entre el món salvatge i casa meva, és a dir, tornava a casa a dormir, va criar les seves cries a casa meva, i sí, podem parlar de Shakespeare o fins i tot anar més enrere, que la llebre es considerava com una plaga perquè corrien molt amb moltíssima velocitat, i moltes vegades també estava associat a la bruixeria, és a dir, jo fa 200 anys m'haguessin acusat de bruixeria, sens dubte. Per tant, d'alguna manera, precisament perquè vaig tenir aquest privilegi, aquesta oportunitat de conviure amb una llebre salvatge lliure, doncs potser puc ajudar la gent a veure que aquests animals són realment especials, increïbles, preciosos i, a més, molt més inspiradors del que la gent pot pensar. Gent que ja li agraden les llebres.
1: La relació que s'estableix entre la llebre i vostè és extraordinària. No vull explicar gaires coses perquè crec que la gràcia és que la gent ho descobreixi per si mateixos, però perquè no es pensin allò que agafes un animal com que agafaria un gatet i ja està, diré que la Chloe Dalton va fer fins i tot reformes a casa seva. Se'n va anar a dormir a una altra habitació si calia per no interferir en aquella que considerava havia de ser l'autonomia d'aquest animal. Per tant, això ho anireu descobrint al llibre, però sí que m'agradaria preguntar-li fins a quin punt li va canviar la vida conèixer aquesta llebre.
20: It has changed my life so profoundly. Ha canviat la meva vida d'una manera molt profunda, com si haguéssim tirat una pedra en un estany i veiéssim totes les ones, no? Ha canviat la meva manera de fer, ha canviat els meus costums, el silenci, la televisió apagada, els llums apagats a la nit. Vaig començar a observar amb deteniment el moviment de la llebre, i en el procés també vaig com frenar. Jo estava, era molt addicte a l'adrenalina. Doncs treballava en política, una crisi rere l'altra. Jo era la persona que em saltava tots els casaments i totes les festes perquè sempre estava voltant arreu del món, i la llebre m'ha fet reavaluar la meva vida, frenar una mica, adonar-me'n que tenia una desconnexió de la natura i que patia precisament per això. I crec que molta gent potser que pot compartir, no?, aquesta sensació. Per tant, realment la llebre m'ha canviat en molts sentits, i a un nivell més subjectiu i personal també hi ha aquesta realitat de que un animal profundament silenciós m'ha ajudat a trobar la meva veu en la meva carrera. Jo en la meva carrera he dit, diguéssim, les meves paraules a molta gent, però estava sempre entre bastidors, amagada una mica com una llebre, no? Crec que hi ha molta gent que per un motiu o per un altre viu així, no?, entre bastidors i no expressant-se d'una manera clara individual. I aquí estic 4 anys després, he escrit un llibre, estic viatjant pel món parlant a la gent de les llebres, escoltant l'experiència de moltes persones pel que fa a la natura. He tingut l'oportunitat d'escriure i crec que no hi ha res més bonic i inspirador en aquest sentit, sobretot si em miro el context de la meva vida en el seu conjunt.
1: Ara, mentre parlava de com era la seva feina, sap, llegint el seu llibre, hi ha un moment en què vostè explica que té un viatge al Pròxim Orient i, clar, li sap greu marxar dies perquè no podrà saber què li està passant a la llebre. I jo en aquest punt pensava com d'estrany és el nostre món. Tot l'amor que vostè posava per salvar aquest animal i després el que estava passant, les atrocitats que poden cometre els humans, per exemple, el que estava passant a Gaza fa 4 dies, no?
20: No, you're absolutely right, and tens tota la raó. I hi ha un vincle. Our world is profoundly out of balance. El nostre món està molt desequilibrat. We don't treat people's lives as being of equal value. No tractem la vida de les persones com si tinguessin el mateix valor. Tenim moltíssimes desigualtats. And inconsistencies in our attitudes. I incoherències en les nostres actituds. Si això es multiplica i es reflecteix a la natura, la nostra relació amb la natura també està molt desequilibrada. Si veus, per exemple, que només el 40% de la biomassa del món és éssers salvatges, el 96% és les persones, el bestiar, els animals de companyia. Per tant, què podem pensar d'un món tan desequilibrat en aquest sentit? Si la llebre ha ampliat la meva percepció del món, doncs crec que és molt important, perquè ho hem d'enllaçar també amb els éssers humans, i me n'adono ara que la nostra relació amb la natura també forma part de tot plegat. I això és quelcom que jo dec a la llebre.
1: Està escrivint un altre llibre, ja tinc entès.
20: Totalment.
3: It's nearly finished.
20: Gairebé el tinc acabat. I una de les coses que descric en el llibre de Llebretó és que les llebres són criatures d'hàbits. Viatgen moltes distàncies, però cada dia al matí, per dormir, tornen al mateix lloc i poden estar en aquell lloc dormint, si ningú ho altera, durant mesos o anys. I com a resultat d'això, deixen com unes línies, diguéssim, unes autopistes de les llebres que fan servir els animals i que enllacen cel i terra. I el que fa aquest nou llibre és agafar el fil a partir d'on acaba aquest llibre i analitzo la relació entre els animals de companyia i els animals salvatges. No en diré gaire res més, però es publica el 2027 si tot va bé.
1: Entenc, per tant, que l'altra vida va quedant aparcada, la d'assessora.
17: No, not really. I mean,
20: no, ben bé.
17: I think we might have this in common, but if
20: potser
17: you,
20: això ho tenim una mica en comú.
17: If you work on
20: si treballes amb temes internacionals i estàs implicat d'alguna manera en l'àmbit polític, estem ara realment en un moment molt difícil en el món. Ens diuen que el progrés no és linear, és a dir, que donàvem moltes coses per fetes i que ens poden robar. Podem parlar de seguretat, dels drets que tenim o les coses que ens poden preocupar a nivell local, global, com per exemple el progrés pel que fa al medi ambient. Per tant, hi ha una part de mi que se sent molt agraïda del fet de poder doncs, treballar com a escriptora, com a autora, i hi ha una part de mi que encara vol intentar ajudar, si puc, amb la mesura que pugui, amb temes que, globals i polítics que són importants. Per tant, si puc, aniré muntant, diguéssim, els dos cavalls alhora, aniré amb un peu a cada lloc.
1: Esperem que sí, que ho aconsegueixi. He deixat la pregunta pel final, perquè crec que és una cosa que li passarà a tots els lectors que t'acabes estimant aquesta llebre. Està bé, encara està viva, perquè una de les coses que sabem al descobrim el teu llibre és que són animals també molt fràgils amb una esperança de vida molt curta. Com
17: està? This is a gigantic spoiler.
20: Això és un spoiler majúscul.
1: Ho deixem així? Sí.
17: No, not at all.
20: No, pas. Gens, és una broma. El que puc dir és que la història de la llebre continua. Aquest matí, quan m'he despertat al meu hotel aquí a Barcelona, he mirat les càmeres que tinc a casa i he vist que hi ha tres llebretons a casa, que segurament són ja la quarta generació. Per tant, sense dir massa, us puc dir que encara convisc una mica amb aquests animals, que encara els observo, i que aquest crec que és un llibre per qualsevol persona que pensi que mai no llegirà un llibre sobre llebres o sobre animals o sobre literatura. Tu deies que es llegeix com una novel·la i crec, espero, confio de totes totes que sigui a més que obri la possibilitat de canvi i la possibilitat de coexistència.
1: Quarta generació, ha dit. L'he de felicitar com si fos la rebesàvia.
17: No,
20: gens ni mica. No, gens. No, jo no humanitzo amb absolut les llebres. Precisament, jo vaig pensar al principi d'aquesta experiència que la llebre em necessitava. I al final em vaig adonar que la llebre no canviarà. La llebre és un animal salvatge amb uns instints. Jo sí, en canvi, vaig canviar. No va ser la llebre la que va canviar, vaig canviar jo.
1: Doncs moltíssimes gràcies pel llibre, perquè crec que és un exemple molt bonic de vida.
17: Thank you so much. I'm so grateful.
20: Moltíssimes gràcies, de debò estic molt, molt agraïda.
4: Doncs pràcticament a tocar de 11:45 de la nit hem de canviar els llibres, les novel·les, pels diaris, pel paper ben prim dels diaris. Lídia Téllez, bona nit.
3: Hola, bona nit.
4: Que t'han arribat les portades de l'Ara i el periòdico?
3: Només de l'Ara, vull
4: dir. Doncs vinga, anem amb la portada de demà de l'Ara.
3: Doncs mira, quan el conflicte educatiu, diu, sindicats de mestres i govern acosten posicions. Les dues parts s'emplacen a continuar negociant avui, tot i que es manté la vaga general. Per altra banda, tenim Àlex Chapotellas, que surt en portada, a la foto de portada, i diu: he estat i seré sempre una culer. I li diu que la davantera del Barça anuncia que deixa el club després d'aconseguir 38 títols i 14 temporades. Per altra banda, tenim: el jutge dona 15 dies més a Zapatero perquè pugui preparar la seva defensa. Jonathan Andic deixa temporalment els càrrecs a Mango i una nova jubilació activa vol promoure els treballs dels pensionistes.
4: Molt bé.
3: Fins aquí.
4: Fantàstic. Lídia, bona nit.
3: Bona nit, fins demà.
4: Adéu.
1: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marc Güell.
21: Mira, hi podem afegir La Vanguardia, que obre dient que Pedro Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. La foto és per turistes als carrers de Londres amb pantalons curts i màniga curta. Europa es resigna a la calor extrema, titulant. I també en aquesta portada els enginyers catalans urgeixen un pla ambiciós per al futur. En aquesta portada també ens expliquen que el Cercle d'Economia avisa de les carències en tecnologia i productivitat i protagonisme també per Alexia Putin, Centelles. Diu, Alexia se'n va al London City, apunten. El Barça perd a la seva reina. També Alexia Putellas a la portada del País, més en petit. Putellas, la jugadora que va canviar la història, deixa el Barça. L'obertura és per al novetats de la investigació del cas Plus Ultra. Diu que la SEPI anticipava les empreses que rebrien el rescat i la foto d'aquesta portada és per al jutge de l'Audiència Nacional que porta aquest cas i expliquen que posposa la declaració de Zapatero. I un últim titular, la llei de la intel·ligència artificial prohibirà les deepfakes de contingut sexual.
4: Molt bé, gràcies Marc, això és el que trobarem als diaris de demà. I a l'antena de Catalunya Ràdio, que podem avançar? Marta Prat,
2: doncs,
4: bona nit.
2: Mira, bona nit, avançarem que hi ha una nova jornada de vaga i mobilitzacions a tot el país, a l'escola pública, aturades arreu del país que arriben demà justament després d'una nova sessió de negociacions que hi ha hagut aquesta tarda i que tornarà a repetir-se demà a la tarda per intentar acordar entre el Departament d'Educació i els sindicats algun marc d'entesa perquè aquestes mobilitzacions puguin desconvocar-se. De moment, el representant de la USTEC, el sindicat majoritari, ja ha deixat clar que la contraproposta del govern encara és lluny del que ells demanen i, per tant, continuaran amb les protestes i, si cal, diuen, aniran a més.
6: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
2: Una altra cita important demà, la compareixença que farà davant els mitjans de comunicació Pedro Sánchez des de Roma, després de la trobada amb el papa Lleó XIV, més que per la reunió amb el pontífex, aquest cop serà, doncs, pel que pugui dir, de tot el que està sortint publicat sobre el sumari d'aquesta suposada implicació de José Luis Rodríguez Zapatero en la trama de corrupció. Un dia més també estarem pendents del que està passant a l'Iran i d'aquest acord que per reobrir l'estret d'Hormuz que s'està cuinant amb els Estats Units. Això mentre Israel continua atacant el Líban, continua atacant la Franja de Gaza i un dia més hem hagut de parlar de morts allà. I parlant dels Estats Units, la NASA ha anunciat fa una estona els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. El procés arrencarà abans que acabi aquest 2026 amb la primera de les missions, que serà gestionada per Blue Origin, que és aquesta empresa del magnat Jeff Bezos, i l'administrador de la NASA explicava això.
22: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
2: I un dels nostres astres, en aquest cas del futbol, Alexia Putellas, que demà dirà adéu també a l'estadi Johan Cruyff, a la seva afició local.
1: Últim ball.
2: Crec que encara els hi queda un altre a Madrid de partit, però com a local serà l'últim amb la samarreta blaugrana.
1: Segur que serà motiu, ho seguirem aquí també. Gràcies a tots dos, bona
2: gràcies,
1: nit.
2: Gràcies, bona nit.
1: Hora màgica, 12 minuts, i les 12 minuts i la mitjanit se'ns acaba el dia i ho hem d'acabar bé, això.
4: Mira, l'acabarem el dia amb un home d'acció, més d'acció que no pas de reflexió. Per això, a l'hora de triar estudis, es va decantar per Administració i Direcció d'Empreses, una carrera pràctica. Però el món de les idees també l'atreia i no hi va renunciar. Al matí es formava per administrar i dirigir empreses i a les tardes es dedicava al món del pensament, a la filosofia, dues disciplines antagòniques a les quals s'hi ha de sumar un hobby, la música. Va estudiar al Conservatori del Liceu de Barcelona. El nostre convidat diu que és un melòman per sobre de totes les coses i d'aquesta coctelera d'ADE, de la filosofia i de la música, n'ha sortit el que és avui el director general d'un gran equipament musical de Barcelona. Avui ens acompanya el director general del Palau de la Música Catalana, Joan Oller. Bona nit.
23: Hola, bona nit.
4: Semblava un camí fet a mida, no? Diríem, hem vist així.
23: Sí. No m'ho pensava, però vaig deixar portar per la vocació i al final gestionar música és el que més em motiva al món.
4: Bé, comencem pel principi, que sempre ho fem amb tots els nostres convidats. Has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
23: Ui, he après moltes coses. He après el bé que gestioneu un programa de ràdio per la nit, com gestioneu els temps, les intervencions, això és interessantíssim. Sí. Això per fantàstic, amb una tranquil·litat, sense la pressió del directe, així, això ha sigut molt interessant. També conèixer com funcionen les plataformes de predicció, d'apostes de predicció, això és és tot un fenomen, molt contemporani, molt actual, i ostres, m'ha interessat molt, i després que mai m'hauria imaginat que Gaudí feia de model de Sant Felip Neri. Jo sempre me l'he imaginat com un personatge tímid, introvertit, que la creativitat la mostrava amb altres coses, i que acceptés això, doncs sorprenent. Lluís Millet, el fundador de l'Orfeo, formava part d'aquesta camarilla, també allà a Sant Felip Neri, i hi ha algunes fotos d'ells dos, que eren molt amics, Lluís Millet i Antoni Gaudí.
1: Sí, es veu que Antoni Gaudí es deixava retratar molt poc, i per això ens va cridar l'atenció que hi haguessin aquests dos quadres allà.
4: Sí, i la casualitat del dia, no?, d'avui, també, justament. Sabem que no et canses d'escoltar Bach. És així, oi?
23: Sí, Bach, és inacabable.
4: Per què ell, entre tants compositors?
23: Ostres, Bach, deia Pau Casals, primer està Bach i després tota la resta, no? Bach, hi ha un misteri dintre la seva música que és difícil d'explicar, però, per exemple, per versions, per diferents, per que siguin allunyades del que era origen, sempre se sosté, sempre s'aguanta, sempre impacta profundament, no? Té una resistència a les versions que el fa com més ric des d'aquest punt de vista, no?

0: una obra magnífica, una obra sobre que et porta la màxima emoció.
1: Tu vas arribar fa 15 anys a dirigir el Palau de la Música i una de les coses que introdueixes és Palau Vincles.
0: Sí.
1: Que ara farà 15 anys. De què estem parlant?
0: Sí, estem parlant amb la convicció de que els grans equipaments, o els no grans, els equipaments culturals, també tenen un deure social i veure com la seva excel·lència artística, la seva expressió, es pot convertir també en una ajuda a algun dels problemes que té la societat. En aquest cas, amb una cosa que no inventàvem, perquè fa molt de temps, que ja inventà Josep Anselm Clavé al segle XIX, és el cant coral ens pot fer millors persones. El cant coral ens aporta valors d'autoestima, de responsabilitat, de suport d'un dels altres, i això traslladar-ho avui en dia, doncs portar-ho a nens i nenes en risc d'exclusió. I és així com neix Palau Vincles, amb la voluntat de que a través del cant coral nenes i nens que poden tenir dificultats en un futur tinguin uns valors que els ajudin a tenir una millor expectativa de futur. I per tant, al costat de l'orgull que ens produeix l'excel·lència de la millor música de Bach amb els millors intèrprets i recolzar el talent dels joves que surten de les MUC, el Conservatori i Liceu, també tenim una vessant social que és això, proveir cant coral a nens i nenes perquè puguin tenir un millor futur.
1: Com acaben arribant al Palau aquests nens i nenes? A través de quines vies?
0: El tema és anar o a centres oberts o a escoles on tenen aquestes característiques. Centres oberts és on van els nens que, perquè no estiguin al carrer, doncs els porten a centres oberts. Llavors nosaltres enriquim la vida d'aquests centres oberts amb aquesta activitat coral. O ho fem també amb escoles on el percentatge, diguem, de nens que necessiten i nenes que necessiten beca menjador és molt alt, no? Llocs on realment els té qualificats el Departament d'Educació, llavors anar a aquests centres i proveir aquesta activitat. Perquè cantar junts realment els hi millora moltes coses. L'autoestima, l'expectativa, el sentit de la responsabilitat, el companyerisme, tots aquests són indicadors que milloren quan un practica de manera regular el fet de cantar junts.
1: Això ho celebrareu el 3 de juny, com? Sí.
0: Celebrarem celebrant-ho amb un concert, com ha de ser, però amb la idea de... Sempre m'agrada dir que l'important de Palau Vincles no és el concert final que venen i fan al Palau gens, és la feina cada setmana, cada dia, d'anar com treballant, no? D'introduir bons hàbits.
2: Al Palau també li convenia aquesta vessant, no? Aquesta idea de tornar a connectar amb la societat i de col·laborar i participar en la societat després de tot l'escàndol Millet.
0: Jo crec que va ser un dels elements que volíem diferenciar, però no és només el Palau, és una cosa que des de fa un cert temps considera que els festivals i altres equipaments han de tenir aquesta preocupació social. Llavors, el Palau es posava al dia també amb aquest projecte. És important fer-lo amb una cosa que li sigui pròpia, i el propi del Palau és el cant coral. És una cosa que d'alguna manera forma part del seu ADN.
2: El Palau bat rècords en nombre de concerts i també de públic. No sé com ha evolucionat el Palau en aquests 15 anys que hi ets al capdavant, i quin és l'objectiu així a curt termini que us proposeu i que ens puguis explicar?
0: Mira, és veritat que hem crescut molt en nombre de concerts, hem crescut molt en nombre de gent que hi ve, però també hem treballat molt, i ha sigut un dels objectius, i seguim treballant per la nostra origen, que és l'Orfeo Català, que tingui una vida molt rica, que aquesta mostrarà sigui un ambaixador cultural de Catalunya a tot arreu, amb una màxima excel·lència, però l'objectiu m'agradarà reduir-lo una cosa més, que és que hi hagi molta experiència extraordinària en la gent que ve a sentir un concert, que realment... Ens agrada dir una experiència transformadora, que cada persona que vingui surti d'allà millor del que ha entrat i li haguem donat doncs, una bona estona o d'evasió, o d'esperança, o d'introspecció, qualsevol d'aquests sentiments que pot produir la música. Perquè, al cap, la música és el llenguatge dels sentiments. No? Llavors, l'objectiu per mi va molt més a aquestes petites experiències que cada us pugui endur.
1: Avui que tu has vist la cuina del nostre programa, no? Com fem aquí la ràdio, i ara et voldria preguntar una cosa de la vostra cuina també, i és els intèrprets, perquè hi ha molts teatres, hi ha molts auditoris, però els músics, quan entren al Palau i diuen tocaré aquí, què diuen de l'edifici?
0: Diuen uau!
1: Perquè impressiona, no?
0: Uau, sí, l'edifici és molt especial, evidentment, és l'únic sala de concerts del món, que és Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, però a part és d'una bellesa extraordinària, d'una exuberància, però a més té aquell punt de la història, no? Allà ha passat moltes coses, llavors això genera una màgia especial. Hi ha intèrprets que a vegades et diuen, aquí no es pot fer un mal concert, aquí dones el millor de tu mateix, no? Aquí tens les millors condicions, i hi ha intèrprets que són molt exigents a quines sales van, i el Palau afortunadament doncs sempre és una de les sales que volen venir. Sí, això volia Domènec i Montaner, aquesta trobada entre la bellesa de l'arquitectura però també la bellesa de la música, per tenir una experiència, avui en diríem immersiva, però en aquell moment era una experiència estètica extraordinària, no?
1: Clar. Nosaltres cada dia acabem amb una cançó, no és Bach, perquè són cançons noves, que aquesta que posarem és d'un disc publicat divendres, la d'aquesta setmana fa així. Però això gairebé podria ser un òrgan, de moment.

0: Future Islands, que han celebrat 20 anys amb un disc, divendres passat el van publicar, i aquesta era una de les cançons que havien descartat. I ara, de cop i volta, els agrada molt.
1: L'última paraula del dia d'avui la tindrà en Joan Oller. Ell és el director general del Palau de la Música, aquest palau on casen la bellesa de l'arquitectura i de la música i on, com ens ha explicat, alguns músics diuen que no s'hi pot fer un mal concert. Gràcies per acompanyar-nos, Joan, i res, aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
2: Doncs que la gent vagi, aneu a concerts, perquè no, concerts en directe, perquè no hi ha res com la comunicació en un, que es dona en un concert en directe entre els intèrprets i el públic. No hi ha cap altra experiència que ho iguali.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Partit Popular pressiona els socis d'investidura de Pedro Sánchez en ple escàndol pel cas que esquitxa l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i tant Junts com el PNB diuen que aquest escenari de moment no està sobre la taula. En aquest context, l'expresident espanyol José María Aznar del PP ha reaparegut aquest dimarts demanant que facin fora Sánchez de la Moncloa.
2: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
1: Al PNB, la portaveu Maribel Vaquero diu que el govern espanyol no pot esgotar la legislatura.
3: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto. No podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
1: Pressió que també ve des de les files socialistes. El president manxec Emiliano García Page torna a reclamar un avançament electoral.
4: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
1: Així les coses, aquest dimecres Pedro Sánchez parlarà per primer cop del cas Zapatero 3 setmanes abans que l'expresident comparegui davant del jutge. Més notícies, Joan Vilaplana.
5: El Congrés dels Diputats fa el primer pas per facilitar que els partits petits puguin tenir grup parlamentari propi. La reforma del reglament, que compta amb el suport del bloc de la investidura de Sánchez, planteja que puguin formar grup les formacions que han aconseguit un mínim de 5 diputats i que o bé han obtingut el 10% del vot en totes les circunscripcions on s'han presentat o bé han assolit el 3% en el conjunt de l'Estat.
1: La Cambra Baixa Espanyola també tramita una proposició de llei amb l'objectiu que les juntes de veïns es puguin celebrar de forma telemàtica. També es preveu que es pugui assignar un domicili electrònic a efectes de fer les comunicacions als propietaris. El text que planteja una reforma de la llei de propietat horitzontal també proposa avançar en el llibre d'actes digitals. La proposta del PP s'ha admès a tràmit amb el suport de gairebé tots els grups, EH, Bildu i Sumar. S'han abstingut i només Junts i ha votat en contra.
5: El govern català i els sindicats d'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues per aquest dimecres a tot Catalunya. El departament ha intentat convèncer els representants dels treballadors amb un nou complement salarial i lineal per tots els docents, que seria de 40 euros. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
6: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: També hi ha conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona, que estan en vaga indefinida des d'aquest dimarts. Els bibliotecaris protesten perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Segons ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques, Montse Serra, la jornada de protesta ha estat un èxit.
7: El seguiment és amplíssim, la plantilla està mobilitzada i volem aconseguir aquestes millores que al final revertiran en una millora en el servei públic. És el que estem intentant i creiem que l'empresa també hi sortirà guanyant finalment, perquè tothom vol que les biblioteques es treballi bé i per això doncs, s'ha de cuidar a la plantilla també.
1: La NASA ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna abans que acabi el 2026. L'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades.
5: La primera missió, anomenada Moonbase One, arribarà al Pol Sud lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
8: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
1: I als esports, Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
5: A la Lliga Femenina de Futbol, derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada.
1: A l'Espanyol l'han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general de l'esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
5: En bàsquet, el Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga ACB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74, després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart.
0: Fins aquí les notícies.
9: Senyores i senyors, bon dia.
10: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat. No, és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
11: Unilla. Ja ho sé.
9: Que és?
11: Lo mateix que la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents. La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
12: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
13: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
14: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
10: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
15: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
10: Amb Ricard Ostrell.
16: Em van passant coses.
15: Sí.

0: Avui, al meu barri, és nit de deixar els mobles al carrer perquè els serveis municipals els recullin. No cal avisar de res, senzillament els deixes a la porta, com sabeu, exterior de l'edifici, i un camió els recull i els porta a la deixalleria. Sovint hi trobes de tot, coses amuntegades que no serveixen per res, i de tant en tant, mobles ben desmuntats que et fan preguntar-te si realment estaven per llançar o bé els propietaris se n'han cansat i n'han comprat un de nou. Avui he vist un llitet de nadó amb les baranes, el somier, les rodes per traslladar-lo i el que m'ha semblat un canviador amb els calaixos també en un costat. I mentre pensava que potser encara algú el podria aprofitar, la mirada s'ha anat a dues noies que venien per la mateixa vorera, però en direcció contrària a la meva. Una d'elles estava clarament embarassada i, és clar, ha pensat el mateix que jo i ha començat a mirar l'estat del llitet en qüestió. De seguida li ha dit a l'altra noia que truqués algú per telèfon i a partir d'aquest moment el que ara diré ja són imaginacions meves. Deu haver trucat algú que vingués amb el seu cotxe per endur-se aquell llitet destinat a morir entre trastos vells i donar-li una nova vida, la que probablement en pocs mesos tindrà entre els seus braços i ara ja també en un llit que li haurà sortit de franc. Però us asseguro que amb una mà de pintura i una persona manetes, aquella andròmina podrà tornar a servir durant com a mínim un parell d'anys per la criatura que aquella noia portava a la panxa. És el que espero que hagi passat, perquè evidentment no m'he quedat a escoltar la conversa del telèfon i tampoc he gosat preguntar. Però el nas em diu que aquell llitet ja deu tenir un nou futur propietari. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, José María Campillo, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Arrenquem aquí una nova edició de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, esperant, com sempre, les vostres reflexions, les vostres preguntes, respostes, queixes, felicitacions, denúncies al 93207474 o bé els missatges que també ens deixeu al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. I avui en aquest telèfon, en aquest missatge de WhatsApp, ens hem trobat amb un àudio de la Dolors des de Banyoles, que suposo que ens ha fet després d'escoltar l'entrevista que vam fer la nit de diumenge a dilluns a l'infermer que va venir a parlar de Fira Gran.
2: Jo també soc cuidadora del meu home des de fa un temps. Ell fa molts anys que té el Parkinson, però clar, necessita cura, més últimament necessita més cura. Llavors jo, en aquest cas, soc la seva cuidadora i estic contenta de poder-ho ser. Tant de bo no ho hagués de ser perquè no estés malalt, però bé, ja que ho està, doncs, que ho pugui fer i que Déu em doni salut per anar-ho fent, no? Llavors sí que és això que ha dit ell, que és molt important els espais aquests de ventilació, que poden ser senzilles coses. Per exemple, per mi anar a portar els nets al matí a les 9, tot xino ja, no. A l'escola, doncs, és un moment molt agradable, o gimnàs un cop a la setmana, o un petit passeig de 20 minuts, o agafar una estona de lectura cada dia, que, com en el meu cas, m'agrada llegir. Vull dir, coses molt personals, ja us dic ara, però no volia parlar precisament d'això. Jo us volia parlar sobre la importància que té tenir la casa, les cases adaptades. Pot canviar el 100% cuidar un malalt amb la casa adaptada o haver de fer malabarismes per entrar al bany o per anar a la cuina o per allà on sigui. Gràcies a Déu, aquest no és el meu cas. Les portes amples, corredera, si pot ser, i que sigui fàcil per anar a les diverses estances de la vivenda, diguem, eh? Clar, no tothom ho pot fer, això. No tothom ho pot tenir, per desgràcia. Però a vegades, a l'hora d'arreglar-te una casa, esclar, no pensem gaire en el nostre futur. Hi ha cases molt mones, amb diversos nivells, però aquesta cosa, aquestes cases, a lo millor, llavors, se'ns pot tornar en contra, perquè no sempre serem àgils i potser un dia doncs, necessitem doncs, que no hi hagi entrebancs pel mig, no? Jo llenço això a l'aire perquè ella ha parlat sobretot la part emocional, però aquesta part, com a experiència ja dic, trobo que és molt interessant i a veure si algun dia un expert ho pot corroborar.
0: Doncs mira, Dolors, tens tota la raó. Vam bàsicament parlar de tot el tema emocional dels cuidadors no professionals, però no vam parlar... I hi ha una cosa molt important que va dir, suposo que esteu d'acord els que heu escoltat l'entrevista, que aquestes coses s'han de pensar quan encara estàs bé. I dir a les persones del teu entorn familiar, que a priori són més joves que tu i en principi haurien de viure molts més anys que tu, que el dia que tu tinguis un problema i necessitis que algú tingui cura de tu, com vols que sigui aquesta cura? Si la vols a casa, si no la vols a casa, que són coses que a vegades es deixen de parlar perquè fa com por o vergonya i dius no, aquestes coses s'han de parlar perquè si no després es prenen decisions que la persona afectada no vol. Però és veritat que ningú va dir, no vam parlar de com tenir la casa i que això també s'ha de tenir en compte. Si tens una casa, com diu la Dolors, molt bonica, amb moltes escales amunt i avall, el dia de demà necessites que algú tingui cura de tu, tot allò són impediments. Vull dir que també està bé pensar en un moment determinat de la vida si tens una vivenda que pot estar mínimament adaptada a quan tens algú malalt que s'ha de tenir cura a casa. Per tant, bona reflexió la de la Dolors que ens ha deixat en aquest àudio. Després, l'Aleix des d'Esparreguera pregunta quin sentit té creuar els dits per tenir sort. És veritat que ho fa molta gent. Quan una cosa no et surt bé o intentes que allò et surti el millor possible, et creues els dits a veure si tens sort. A veure si algú ens sap explicar d'on ve això. Després, la Magda arranca últimament, doncs molta gent va donar resposta a una pregunta d'un altre oient que buscava cervellets de xai per poder fer un plat que li feia la seva mare, que són els cervellets de xai, crec que era arrebossats. La Magda pregunta quins nutrients ens aporta menjar cervells de xai. En Joan Carles, des de Caldes d'Estrac, ens diu cada dia agafo el tren de la R1 a Barcelona a les 8 del matí. Diu, avui m'he endut una desagradable sorpresa, molts seients estaven molt bruts. Diu, no és habitual, ens diu en Joan Carles, però avui m'ha tocat. I després vam començar la setmana, la nit de diumenge a dilluns, ens va trucar l'Enric, que estava en ruta, i ens feia aquesta consulta sobre el món de la parella i la sexualitat.
3: Tinc la meva parella, que ens estimem molt i és una persona fantàstica i genial, però els dos som força joves, vull dir, també estem com molt actius, però degut a uns bloquejos que té, no practiquem sexe de cap tipus.
0: Degut als bloquejos que té ell, l'altra persona, eh?
3: Sí.
0: D'acord.
3: I això a mi també, a la llarga, ja després de mig any aquesta situació, també em fa plantejar-me al final un pilar important quan comença a ser com superimportant o no, o què, o si és una cosa insostenible o és una cosa de...
0: O si has de tenir paciència, no? Sí.
3: Clar.
0: Molt bé, aquesta és la consulta que feia l'Enric. Jo li vaig demanar l'edat per saber de què estàvem parlant i ens va dir que ell tenia 24 anys i la parella 23. I avui ens hem trobat una resposta que li he deixat al WhatsApp del programa, en Joan Josep, i ell explica, no ens diu els anys que té, per tant no sé de quant temps estem parlant, però diu, vaig tenir una relació de jove d'uns 3 anys. Diu, mai vam poder tenir relacions sexuals amb penetració. Diu, hi havia un fre de totes les altres formes de relació sexual, diu, cap problema, però la penetració no. Passats uns anys, després de trencar, perquè diu que va estar amb aquesta persona 3 anys, i ella amb una altra relació i amb fills, diu, ens vam trobar i vaig preguntar que què havia passat, perquè era evident que allà sí que havia hagut relació, perquè tenia 3 fills. Diu, la resposta va ser que el primer cop amb l'altra persona va ser perquè portava unes copes de més, ens explica en Joan Josep. Diu, no sé si pot servir en aquest ignorant que demanava aquesta consulta. I en Joan Josep afegeix, gràcies pel vostre servei a una societat cada cop més deprimida, solitària i sense escalf, sense família, les administracions que són qui han d'aixoplugar tothom també ens deixen abandonats i ens quedeu vosaltres com única esperança per sobreviure. Carai, Joan Josep, sí que comencem forts avui, però gràcies, i ens diu que una abraçada.
4: Lasciatemi cantare
1: la nit dels ignorants
4: con la chitarra in mano.
1: Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
4: Sono un italiano.
5: A mi la nit dels ignorants m'agrada, però moltes vegades hi ha truca de persones grans i jo no entenc moltes vegades les paraules. Com ara el senyor que ha fet l'entrevista ha dit algo de una bandera que estava, no sé què ha dit, la bandera està fent algo.
0: Sí, esparracada, em sembla que ha dit.
5: Ah, vale, no entenc. Jo, no sabia com escriure. Dic, què vol dir? Jo estava esperant demà a preguntar a la meva dona, dic, com és, què és esparrac? Perquè conec el menjar, conec la verdura, però no entenia, dic, de l'esparrac. Jo pensava que era bandera d'esparrac, dic, que són vegetarians, la gent de la muntanya, i porta el símbol de l'esparrac creuat com un pirata, i dic, va bé, si és, com, és bé

0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
1: Un italiano vero.
2: Ciao, bona nit.
3: 12 i pràcticament 20 minuts al 93207474, que avui hem hagut d'anar a comprovar si funcionava, perquè no esteu trucant, no sé què està passant, és molt estrany, però funciona el telèfon, vull dir que ho hem comprovat. Per tant, hem llegit tots els missatges, hem escoltat els àudios de WhatsApp que teníem i que ens heu deixat al telèfon del WhatsApp. Ara hi ha el 93207474 per les vostres preguntes, respostes o pel que us vingui de gust. Mentre aneu pensant què voleu preguntar o què voleu contestar, nosaltres sí que tenim prevista aquelles entrevistes que no t'esperes.
0: L'entrevista que no t'esperes.
3: Aquests dies, si passeu per Verdú, que és a la comarca de l'Urgell, podeu anar fins al Castell del Poble i aprofitar per visitar una exposició que s'hi fa. Es diu així: Sifons de Catalunya, joies de vidre i gas. La mostra s'havia d'haver tancat ja a meitat de maig, però la bona acollida ha fet que s'allargui fins a final de mes. Què hi trobem en aquesta exposició? 500 sifons de tota mena i color. Aquest envàs de vidre, amb un tap característic, amb una palanqueta per fer sortir l'aigua carbonatada de l'interior, el van introduir a Catalunya els indians que tornaven d'Amèrica a començaments del segle passat. A casa nostra hi van arribar a haver unes 600 fàbriques de sifons, cadascuna de les quals tenia un segell propi que el serigrafiava a l'ampolla. Aquest segell permet saber de quina època i de quina zona són. Aquestes 500 peces que s'exposen al Castell de Verdú són propietat d'una persona, d'en Jaume Castells, que és un jubilat de Mollerussa, que va començar a col·leccionar sifons fa uns 50 anys i que n'ha reunit gairebé, no aquests 500 que es poden veure, no, no, un miler. Jaume Castells, bona nit.
4: Hola, molt bona nit.
3: Més de 50 anys col·leccionant sifons. Li puc preguntar d'on li ve aquesta afició?
4: Mira, ve del 1975, quan en juntament amb ma mare portàvem l'hostal de Pinós, aquest que hi ha al centre de Catalunya, que segons el Quim Mas Ferrer no ha estat mai tancat durant 500 anys. I allí, bueno, allí el típic era pues, servir molts vermuts. Però, clar, sobretot que no faltés el sifon. I quan el servia a taula, allò que girava és el protector de plàstic, perquè era obligatori el protector de plàstic. Ostres, un escut diferent. Ostres, un escut diferent. I un altre, bueno, els vaig anar separant, fins que un dia ma mare em diu, escolta, diu, cada dia me falta més envasos aquí. I dic, no, dona, no, que estan separats. I des de llavors no he parat. Vull dir, he anat fent, anar buscant, amb mercadillos por ahí, amb amics que m'han emportat, obres que s'han fet a les golfes que han trobat caixes antigues i fins ara.
3: És a dir, que si algú a Catalunya té un sifon que no sap què fer-ne i no li interessa, pot venir
4: cap
3: a portar-li.
4: Cap a Mollerussa.
3: A portar-li en Jaume Castells. Perquè
4: això mateix,
3: a l'exposició n'hi ha 500, però jo crec que en té gairebé un miler, no?
4: Sí, de Catalunya, o sigui, a Verdú només hi he portat els de Catalunya. De Catalunya en tinc cap allà uns 600, no hi van capiguer tots, i llavors en tinc uns 400, que ara ja fa potser 6 o 7 anys vaig començar a fer del resto de l'Estat, perquè hi ha a Catalunya nosaltres calculem que hi havia cap allà unes 600 fàbriques, però clar, dintre de les 600 fàbriques hi ha fàbriques que tenien entre 4 i 5 i hi ha algunes 6 logos diferents.
3: Clar.
4: I llavors, per això, pues, jo calculo que cap allà 700 i pico hi són, de Catalunya sol.
3: Clar, es va donar que portaven aquest segell, però sabem què representa exactament? És la fàbrica que els feia? O què representa aquest segell que vostè s'anava donant que eren diferents?
4: Sí, mira, el segell, cada fàbrica feia el seu escut o el seu... Llavors, dintre de l'escut hi havia el gravat a l'àcid, que és aquell gravat a l'àcid al vidre, el serigrafiat de color, que hi ficaven, pues, no sé, per exemple, aquí a Mollerussa n'hi ha uns que tenim l'escut de Mollerussa. Molts pobles tenen l'escut del poble, però no tots, i si no, pues, l'escut que els hi feia pues, la casa... que els feia, i llavors tenim el gravat en relleu, el vidre, que són aquests que són quasi els més antics, que ja no se'n fan ara, pràcticament, d'aquests.
3: I n'hi ha que també són de diferents colors, oi?
4: Sí, bueno, n'hi han de blaus, n'hi han de verds, n'hi han de rosa, i ara t'explicaré una mica el que... els colors aquests. Els més cotitzats són uns que porten unes dècimes d'urani, que porten entre 0 i 0,2% d'urani, que aquests es van fabricar entre el 1940 i el 1970, i aquests, quan els hi dones amb una llinterna ultravioleta, pues són fluorescents. És molt curiós.
3: Ah, són fluorescents.
4: Són fluorescents, sí. Quan li dones una llumeta ultravioleta, pues fan com un fluorescent. En tinc dos, que diguis que hi ha una llumeta dintre. I, en canvi, quan apagues la llumeta fluorescent, queda normal i corrent.
3: Clar.
4: I dos és que és una passada del fluorescent que arriba a fer. O sigui, serveix per llum de tauleta de nit, com aquell que diu.
3: Exacte, perquè, clar, està bé això.
4: Sí, el que passa és que d'aquests en queda molt poquets, perquè es van destruir molt per fer joies, que estaven molt apreciats, aquest vidre, per fer joies, perquè els donava una brillantor especial.
3: És a dir, aquests d'aquests colors són els que anaven més buscats perquè se'n feien joies, eh?
4: Se'n feien joies i ara, per exemple, de roses pràcticament no se'n troba. El que passa és que jo, com que els faig per tots els anagrames de les cases i dels pobles, vull dir, aquests, si en trobo algun, també l'agafo, no? Però jo el que més m'interessa són les marques de les cases comercials.
3: Uh-huh.
4: En tinc un de molt curiós, que hem calculat que és del 1940, que és d'un tal Llobet i Vila de Bellpuig, i aquest senyor, les persones més grans de Bellpuig, diu que l'havien vist que passava amb un tricicle d'aquells a repartir xocolata, begudes, xarops, coses caseres. I aquest, doncs, em va fer i, mira, me n'han portat un.
3: Veus?
4: M'ha fet molta il·lusió.
3: Doncs sí, escolta'm.
4: Perquè també és fluorescent. No és molt fluorescent, però déu-n'hi-do, eh?
3: Clar, si hi havia tantes fàbriques, com deia, que calcula com unes 600 fàbriques de sifons, clar, entenc que hi va haver un moment que... era un producte que es consumia moltíssim, era una beguda molt popular. Clar, jo la tinc relacionada, ja m'ho deia abans, no?, per rebaixar el vermut, però no sé si també es bevia sol o...
4: Bueno, sí, també, pues, no sé, pels nens si es trobaven malament de la panxa, per les persones grans, era com una beguda també una mica farmacèutica. El portar el gas i tot això, vull dir... com eren petits que ens diuen, escolta, un vaset de sifó o un vaset de bitxí o alguna cosa això, però per fer pair, diguéssim.
3: Sí, però no té ben bé el mateix gust que el bitxí, no? Que
4: aquesta... No, és totalment diferent. O sigui, inclús ara amb els sifons que han sortit ara, aquests de plàstic, de supermercat, és que no té res a veure.
3: Tampoc. Vull dir,
4: no, per aquí les vores encara tenim dues fàbriques que en fan. O sigui, a casa meva sempre hi ha un sifon disponible.
3: Ah, sí? Em preneu sempre. A casa, eh? I com el
4: sempre.
3: Preneu? Sol?
4: Mira, en tinc dos a la nevera. Sí, sol, també sol o un vermut, sí, normalment sol.
3: Clar, perquè aquests sifons que ara vostè exposa, clar, d'això normalment se'n comprava un, no?, que hi havia, i després tornaves als envasos i només havies de pagar el que costava el líquid, que sí que anava així?
4: Perfecte, sí. Jo ara, per exemple, ara van amb caixes de 8, i quan tinc la caixa buida, vull dir, vaig a la botiga, que encara tenim una botiga que en reparteix, i bueno, deixo l'envàs allí i me'n donen un de ple, i pago pues, només el líquid.
3: Està bé, això. Hi ha una cosa curiosa que m'han explicat, que és que el sifó es podia recarregar a casa, que a vegades no calia anar a la botiga a comprar l'envàs, sinó que tu podies reomplir. Això sap com es feia abans?
4: Sí, jo en tinc dos d'aquests. És que no m'agrada repetir masses models, no? En tinc un de gran i un de petit. És un de litro i un de mig litro. I aquests porten a dalt el caputxó, porten un cartutxo, que és d'això de gas, i el ficaves, l'omplies d'aigua bona, ficaves el cartutxet a dintre, va com una rosca, fins que l'agulleta de dintre el foradava. I llavors, quan ja ho notaves que havia entrat el gas a dintre, el sacsaves una mica i ja tenies el sifó a casa fet.
3: Imagina't.
4: I no calia anar, només tenies que comprar el que és el gas. I ja està.
3: Després sí. També entenc que els taps, aquella palanqueta típica per fer sortir el líquid, això era una part important de l'envàs també, eh?
4: Sí. Primer van ser de plom.
3: Sí.
4: Després de plom es va dir que no era bo. Després hi van ficar com una miqueta de plàstic a dintre, com una mineta d'un bolígraf a dintre per dir alguna cosa de plàstic, tampoc no va acabar de llonces, i ara tots són de plàstic. O sigui, ara el punt totalment prohibit.
3: Això està clar, sí. Em diuen que en aquesta exposició, que per cert, de tan bé que ha anat, l'han allargada, vull dir que déu-n'hi-do, sí. També s'hi pot veure maquinària que també és seva, no? Quin tipus de màquines hi ha aquí?
4: Bueno, tinc una màquina manual, que és una màquina que només s'omplia un a un i tot ho tenies que fer manual, i només hi anava l'entrada del gas amb un tubet, i llavors en tinc una altra que és de dos, on omplien dos a l'hora, i també és manual, sense rellotges ni res. I aquestes ficaves el sifó dintre, tancaves la porta, si no tancaves la porteta no es podia carregar el gas, perquè el sifó està entre 8,5 i 9 de pressió. I clar, n'explotava molts.
3: Clar.
4: De tant en tant.
3: Clar.
4: Ara no, ara les màquines noves tenen el seu rellotget allí, el fiquen 8,5, tots estan a 8,5, i pràcticament no n'explota cap si no és que estigui tarat.
3: Clar.
4: Ha canviat molt tot això.
3: No, està clar. I a millor, en aquest aspecte millor, perquè clar, que t'esclati un sifó pot fer molt de mal.
4: Home, a 8,5 kg, déu-n'hi-do, eh?
3: Clar, sí. Estàs molt a prop sempre, no? Quan et poses una beguda, tu estàs molt a prop d'allò, no? Clar, em deia que en té...
4: De totes maneres, per això és obligatori encara amb la malla de plàstic a fora. Tots els veuràs amb la malla de plàstic a fora.
3: I això és pel tema per si explotaven o és una qüestió de disseny?
4: Perquè te'n pot explotar algun amb el viatge, o moure's la taula, algun que tingui el vidre ja una mica tarat, o, bueno, pot explotar. I per això és obligatori que es portin la funda de la malla de... Abans era malla d'això de ferro, que aquests en corren molt pocs, perquè això s'ha fet molt bé de seguida, i ara quasi bé tots són de plàstic.
3: Clar.
4: De PVC.
3: Dic, abans em deia els que té que són catalans, els que són de fora, però de fora de tot l'estat, és a dir, en té d'altres països, existeix?
4: No. Jo només faig a Espanya.
3: Només fa a Espanya. Però té constància que n'hi hagi en altres països?
4: No, fins ara feia a Catalunya. I fins ara feia a Catalunya, però fins fa 4 o 5 anys, i ara ja, pues, Catalunya ja em costa molt, però molt de trobar, perquè ja... A més, no hi ha ningú que tingui cap catàleg fet. Vull dir, jo estic intentant de fer un catàleg ara d'això, però bueno, m'està costant molt perquè, clar, no tinc massa informació de tants anys enrere.
3: Clar, deu saber l'any, no? L'any una mica i poca cosa més. I la procedència d'on venia, tot això, suposo que ho deu tenir apuntat, no? Amb unes fitxes o alguna cosa així.
4: Sí, això ho tinc amb un llistín telefònic, amb un abecedari, i es va anar ficant tots per abecedari. Però, clar, tinc que escriure el nom del fabricant, l'escut de quin color és, el vidre de quina manera és, i, clar, porta molta fenya.
3: Ah, però és la seva principal activitat, ara que està jubilat, o no?
4: Bueno, fa moltes coses.
3: a part de fer exposició...
4: Me falta molt temps.
3: Sí?
4: Me falta molt temps.
3: Però això està bé, vol dir que està entretingut i que no es queda pas a casa, que la casa no li caurà a sobre, que diuen, no?
4: No, sempre me diuen que si cau a casa nostra no m'enganxarà pas a sobre.
3: No l'enganxarà. Quin diria que és el sifó més bonic que té a casa seva? Dels que exposa o dels que s'han quedat a casa? És igual, eh?
4: Bueno, jo, aquest que explicava de Bellpuig, que porta partícules d'urani, és un sifó diferent, és d'aquests piramidals que se'n diu, que puja de baix i van acabant amb estret a dalt, i és un color entre un verd i un taronja, així és una mica de... no és massa definit, però vull dir, les lletres estan molt bé, es veuen molt bé, i aquest el tinc molt a pressi, dintre d'altres. Llavors també tinc una funda de les cases de bienestar, per dir alguna cosa, que no es vegués la marca i que no es vegués la malla, ficaven a dintre de un, com, és com un recipient d'això de plata,
3: sí.
4: Ficaven allà dintre i no es veia el sifó, només apretaves a dalt i sortien el caputxó i prou.
3: Mm. Està bé. I el més antic que té?
4: No ho sabem.
3: No ho sabem.
4: Però jo estic calculant que tots aquests estan després de la guerra, o sigui, més o menys.
3: Sí.
4: Més o menys després de la guerra estan entre 1940 i 1970 i ara, a partir del 2000, això ja ha donat de molt de baixa.
3: Clar. Sí, sí. Dèiem que és una exposició que es pot veure al Castell de Verdú fins a final de mes, però m'ha dit un ocellet que ja té ganes de tornar a tenir tots els seus fills sifons per entendre'ns a casa seva amb vostè. Que se li està fent una
4: estic
3: mica llarg, això. Sí o no?
4: Estic preparant una exposició a casa, sí.
3: A què vol dir? Que després podrem venir a veure la casa seva?
4: Es podrà vindre a veure a casa, sí.
3: Ah,
4: sí.
3: Això. Per tant, és
4: a
3: un
4: veure,
3: nou projecte.
4: Sí. Dintre d'aquí m'estan trucant diverses sales d'exposicions que per aquí vagi. Ja els he dit que de moment 3 o 4 mesos la vull tindre a casa. Després ja en parlarem.
3: Ah, doncs està bé que la pugui exposar en algun museu, alguna sala d'exposicions, perquè, clar, és una cosa bastant inèdita la que té vostè, la que ha aconseguit fer durant tots aquests anys. Per tant, si encara hi ha algú que ens està escoltant que té un sifó que no sap què fer-ne, doncs mira,
4: cap a Mollerussa,
3: que a Sant Jaume, que li donarà una altra vida, vaja. Perquè això
4: una
3: sí,
4: altra vida,
3: això
4: sí
3: que és que...
4: No, no, i ho podrà veure tothom,
3: clar.
4: Vull dir, estarà oberta... i serà gratuïta com la tenim a Verdú, com l'hem tingut al Castell del Remei, i bueno, estic en projectes d'anar al Monestir de les Avellanes, que ja veurem si anarem, a veure què, i bueno, m'estan trucant vària gent. Vull dir, és sorprenent, el ressò que ha tingut.
3: Doncs és meravellós, és meravellós que passin aquestes coses amb algú que hi dedica tot el seu temps lliure, el que té i el que no té també. Jaume Castells, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta col·lecció de sifons que encara podem visitar al Castell de Verdú, i si no, ja vindrem a casa seva. Així que moltíssimes gràcies.
4: Pues moltíssimes gràcies, i també dono moltes gràcies també al Castell del Remei i després a l'associació Cercavins, que són els que realment s'han interessat perquè la fiqués allí.
3: Perfecte. Doncs, Rem, molta sort i que n'hi portin uns quants més, si pot ser. Jaume Castells, bona nit. Adéu-siau.
4: Molt bé. Adéu, bona nit.

0: veritat, Gràcia, que fins i tot el sabor de Gràcia tinguin una cançó que es digui Sifons, que és la que ha trobat l'Oriol per il·lustrar després d'aquesta conversa. Va, que ens truca el 932017474, d'entrada la Carmeta, des del barri de Sants a Barcelona. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta, Què tal?
0: Molt bé.
1: Bona nit per tothom. La meva pregunta no és una crítica, és per al xicot aquell que dona el temps a Comarques, com acaba Comarques,
0: sí,
1: que li posen aquella musiqueta...
0: Per sota?
1: Sí,
0: mentre parla.
1: El temps,
0: sí.
1: I a TV3 li posen aquella musiqueta que no deixa sentir bé el que diu. La posen fluixeta, però a vegades la posen alta i jo aquella hora doncs m'agrada sentir el temps i aquest xicot ho fa molt bé i no puc sentir bé aquella musiqueta.
0: Això al migdia, no? Suposo que em diu.
1: Al migdia, a Comarques.
0: Al TN Comarques, sí.
1: Sí, al migdia, perquè em sembla que no ho fa, si ho fa aquella noia o fa Molina. No posen això. Escolta. I més que una crítica és a veure per què posen aquesta musiqueta així que no deixen concentrar i sentim aquest xicot. Ho fa també.
0: Molt bé, molt bé. Doncs a veure què
1: ens diuen. Més, moltes gràcies i bona nit a tothom,
0: Gràcies, bona nit. En Joan, des de Vallcarca, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs?
2: A veure, una anècdota de Sadors i Fons.
0: Sí.
2: A casa de Bevic, al restaurant, fèiem banquets a domicili. El que ara en diuen càterings.
0: Sí.
2: Parlo dels anys 50. Jo era molt petit. Aleshores, vas anar a una casa pairal a fer un casament o el que fos, i com no fos que no hi havia neveres per refredar tanta beguda, doncs van fer un cubells i amb barres de gel trencades i venen l'aigua, els refrescos, els vins blancs, els sifons i tot. Penseu que en aquell temps, els primers que van sortir, no anaven amb protecció.
0: Amb la malla aquella de plàstic, no la portaven.
2: Mm. Total, l'home treu el sifon i li explota a menys d'un pam de la cara.
0: Ai...
2: Truquen, el van emportar a l'Aliança Vic, truquen a casa, estava treballant, i s'hi posa la meva mare, diu, el senyor Dineres, diu, s'ha ingressat a l'Aliança, diu, ràpidament portin un pijama i tot, però, diu, però com? Diu, si està fent un banquet? Diu, no, diu, s'està, bueno, el susto va ser majúscul. Va tenir que venir un oftalmòleg de Barcelona, que li va cosir la còrnea, i tot va anar bé, gràcies a Déu.
0: Mare meva!
2: No va perdre la visió, d'aquí que li va entrar una afició a veure sempre Santa Llúcia com venia aquí a Barcelona.
0: Clar.
2: Allà davant de la casa de la diaca i no va dir-ho.
0: Mare meva, és que la podia haver perdut la vista realment, eh?
2: Oh, i tant, i tant.
0: Sí, sí, ens deia que per això la malla aquesta, l'objectiu era,
2: sí, sí,
0: era això, que s'hi explotaven, perquè
2: després,
0: a vegades passava...
2: Jo, sí, sí. Quan jo em vaig jubilar de l'hotel, em van regalar un sifon, però... despejem-nos un sifon normal, convencional.
0: Mm.
2: Són com dues boles, la de dalt més grossa i la de baix una mica més petites, forrades d'arpilla, d'això de cadira.
0: Sí.
2: Molt maco, que això ho feien en restaurants de luxe en aquell temps, per exemple, a l'Oro del Rin i tot plegat. A baix, en la bossa, en la bola de baix, hi posaven aigua gasada que hi havia una aixeta i pujava el gas cap amunt i gasava l'aigua que hi havia dalt, que era ni més ni menys que l'aigua de cels. Val?
0: Sí.
2: Per això no tens que ara amb el sifon normal.
0: Mm-hmm. No, però super és el mecanisme. Normal. Molt bé. Molt bé, Joan.
2: I doncs, una altra cosa.
0: Digues.
2: Ahir nosaltres vam tornar de Londres, que vam anar a veure el net i la filla petita, i jo voldria, des d'aquí, fer un petit homenatge a tots els aeroports, perquè n'hi ha totes les assistències per persones amb disminució, com és el cas meu. Nosaltres, jo només arribar al Prat o arribar a Heathrow o a Luton o el que sigui, i ja et presentes a... I això tens que sol·licitar-ho abans,
0: Clar.
2: Et presentes a assistència, t'agafen i teniu que pensar que és que no et deixen ni un minut sol. T'acompanyen de tot arreu. T'ho fan tot ells. Et trobes sentat a l'avió sense donar-te en compte.
0: Que bé.
2: Vull dir que és...
0: Una cosa que funciona, Joan, expliquem-la, sí senyor.
2: És una meravella, tant que sigui a França, com a París, com a Londres, com a Barcelona, com a Madrid. és algo, mira, estic emocionat perquè creieu-me que val la pena.
0: Val la pena, i tant que sí. Doncs gràcies, espero que hagueu tingut uns bons dies. Gràcies, Joan.
2: Adéu, bona nit.
0: Adéu, bona nit, adéu. La Montserrat, des de Mataró, bona nit.
3: Hola, bona nit, bona nit. Mira, volia preguntar, a veure, quina importància té, o potser no ho sé, el fet de que és quan puja o baixa la pressió atmosfèrica ens puguem trobar les persones amb més o menys molèsties. Saps? Que a vegades dius que et fan més mal el cos o que tens els ossos o tot això.
0: Sí, la relació de trobar-se pitjor segons la pressió atmosfèrica.
3: Ah, això mateix. Si això és important o no. Vull dir, sí, pot ser que tingui molta, molta influència aquesta cosa, vaja, no sé.
0: Molt bé.
3: És una pregunta.
0: Perfecte, molt bé. Doncs,
3: molt bé.
0: Gràcies, Montserrat.
3: Vinga,
0: adéu,
3: bona nit. Bona nit.
0: L'Anna, des de Mirasol, bona nit.
4: Bona nit, Marta, bona nit, totes ignorants. Jo volia comentar-te això del sifon, sí. Perquè a casa meva tota la vida havíem gastat els sifons, però ara jo no en trobo de sifons.
0: Doncs mira que aquest senyor ve que ens ha dit que n'hi ha, eh? Jo perquè no en compro, però, no, però sí que es veu que n'hi ha.
4: Doncs al supermercat, jo no veig uns sifons ara. Veig gracioses, veig totes aquestes coses, però no veig sifons. I tota la vida m'hi he gastat, perquè nosaltres bevíem amb porró a casa meva,
0: sí.
4: I posàvem imitat vi i imitat sifon. I era una beguda estupenda. Però ara no hi ha sifons. No en veig, vaja, no en veig. Voldria saber si és que em distribueixen
0: a veure on te podia trobar, no?
4: Exacte, això mateix.
0: Mira, podia tornar a prendre, em faria il·lusió de tornar a anys enrere.
4: En tinc un de record, eh?
0: A veure?
4: Sí, el tinc posat més a sobre de la cuida com una exposició. Escolta.
0: Clar, per fer bonic. Doncs a veure, Anna, si algú li diu on te pot trobar sifons, ara sifons. Mateix. Perfecte.
4: Molt bé.
0: Gràcies, bona nit. Adéu. Bona nit. En Narcís, que està en ruta, bona nit.
5: Sí, hola, bona nit.
0: Què tal, Narcís? Oi, Narcís, que et perdem, que s'entretalla. No sé si... Per on pares, en ruta?
5: Estic a punt d'arribar a Martinet, de Cerdanya.
0: Ah, amigo, a punt d'arribar... Oh, que bé.
5: En principi hauria de... No sé si...
0: Se'n va una mica. A veure, prova-ho, si no ens haurem d'esperar que paris, potser.
5: A veure si m'aturo ara. És que saps que hi ha unes obres aquí i ens fan passar per la carretera vella que fa una enclotada.
0: Ah, amigo, deu ser això.
5: I, potser ara surto.
0: Ara et sentim millor, eh?
5: Oh, doncs sí. No, una reflexió sobre... Heu tingut una frase ara al començament del programa que, sobre la brutícia, algun lloc estava brut o...
0: No, el tema dels mobles que es deixen al carrer perquè se'ls enduguin, era, sí.
5: Va. No, era seguint aquest fil. No dels mobles, però de la brutícia,
0: de la
5: brossa.
0: Sí.
5: Que aquest cap de setmana, que ha estat un cap de setmana llarg, hem anat amb la família a l'Albert d'aquí, de Mar, de Cabrera de Mar, al Maresme.
0: Sí.
5: El lloc fantàstic, o sigui, és de la xarxa Genescat, però preciós. A més, el Maresme, totes les comarques tenen el seu encant, però evidentment que el Maresme, aquest, de la platja i aquest interior que es té de la serralada litoral, és meravellós. Llavors hem anat amb bicicleta a vora del mar. Llavors, és que està tot molt brut, molt, però una cosa escandalosa, eh? Fins i tot l'aigua del mar, que aquests dies hi havia una mar tranquil·la amb una aigua transparent, però venien doncs, com unes llengües de brossa plena de plàstics i el problema dels plàstics no és el plàstic que es veu, és el quin està ja tan esmicolat i esclivellat que gairebé no es veu, que és el que suposo que se'n passen
0: els peixos,
5: peixos, les algues...
0: I de retruc nosaltres, sí.
5: Sí, sí. I això, bé, això és general, però ho parlo així amb aquest èmfasi, perquè jo no sé que, però que no ens en donem compte d'això.
0: Però això som nosaltres, vull dir, m'incloc, sí, tot i que m'incloc perquè m'hi haig d'incloure, però vull dir que hi ha gent molt marrana que tira les coses, que dius, què feu tirant això aquí, llançant això aquí?
5: Però és que el mar és un abocador terrible. O sigui, tenim un mar fantàstic, perquè ara jo estava comentant aquesta experiència aquest cap de setmana al Maresme, que és un lloc meravellós, però l'embrutícia fa que l'experiència que puguis tenir que quedi reduïda.
0: Clar,
5: però dràsticament.
0: Sí, sí.
5: I llavors, que per exemple, tinc un conflicte amb la meva parella, perquè jo sóc d'aquells que m'aturaria a recollir, a netejar.
0: Sí.
5: I la meva parella diu, però no, home, tirem, que si no farem el d'allò. Però és que, aviam, jo m'estimo més parar-me a netejar que anar fent quilòmetres plens de merda per tot arreu.
0: Ja.
5: Ai, perdona, eh? Perdona, merda.
0: No,
5: merda,
0: que,
5: vull dir,
0: sí, sí.
5: Plàstics...
0: De tot.
5: Plàstics de tota mena, eh?
0: Sí,
5: de
0: sí.
5: Bosses, etiquetes de roba, amb penjadors...
0: Llaunes, bosses de patates... Sí, sí, no acabaríem mai.
5: És horrorós. I ho volia denunciar i d'alguna manera també a veure si els propers oients, els propers que es manifestin, si són d'aquestes persones que diuen, no, és que jo m'aturo a recollir-ho.
0: A recollir les coses, sí.
5: Que també és una bogeria, perquè no te'l series mai de terra.
0: No, està clar. Bona reflexió, Narcís. Moltes gràcies per fer-la a la nit dels ignorants.
5: Entesos.
0: Vinga, que vagi bé.
5: Adéu,
0: bona nit. En Pep, des de l'Eixample, bona nit.
6: Hola, Marta, què tal? Bona nit.
0: Com
6: Mira,
0: estàs?
6: No m'agrada a mi contribuir massa vegades a la setmana, però bueno, ja com estic aquí en contacte amb vosaltres, tinc una veïna meva que fa pintades i coses així, és molt manualista, coses que fa manualitats.
0: Hmm.
6: I això dels sifons... Sé que ell en té molts de sifons diferents.
0: Ep.
6: I els pinta i els transforma. I en el bar on anem sempre demana sifons i tal. Jo me'n recordo dels sifons, ja tinc 63 anys, els sifons aquests amb la reixa metàl·lica.
0: Sí.
6: I ara amb la reixa de plàstica. I també fa bastant de temps que el sifon clàssic, fa molt de temps que no en veig cap. Bueno, no en toco cap. Perquè
0: sí.
6: També ara demanen soda i et donen la botella de plàstic o la botella de vidre amb soda, que és soda,
0: sí.
6: És el sifon. El sifon clàssic. Sabeu què li diu el sifon al cambrer? Li diu, no m'apretis molt que m'escorro. Escolta una altra cosa. Deixa'm aprofitar que estic amb antena. Tu, Marta, en confiança que em deixes dir de tu, m'agradaria que fessis un...
0: Només faltaria que m'haguessis de dir de vostè, mare meva.
6: Una entrevista d'aquestes especials. Mira, jo sóc invident i vaig sol amb el meu bastó.
0: Sí.
6: Hi ha molts puestos, moltíssims, cada vegada n'hi ha menys, s'ha de reconèixer també, que estan fent mal, que les terrasses... mira, aquí al costat de casa meva hi ha un xino que té una parada d'aquestes, de Quita i Pont, això és el principal, Quita i Pont, no té permís per posar la parada allà fora. I ell li posa entrebanques allà, patabam, tu, i moltes terrasses també, que t'entrebanques allà perquè no veus la cadira,
0: sí, sí.
6: Perquè no veus les taules i tal, els problemes, i ho sé, sí. Perquè no veus la... la

0: i deu tenir algun contacte a l'Ajuntament o on sigui, que passen de tot, ni denúncies ni res, aquesta parada segueix en el mateix lloc. I no tenen permís, tots ho sabem, que no tenen permís per posar la taula. Jo no vull arruïnar la fruiteria, ni molt menys, a mi m'agrada que se guanyin la vida. Però aquesta parada no hi ha de ser-hi ja, perquè un dia va començar amb una tauleta, i ara aquesta parada almenys fa, què vols que digui jo, 5 metres de llargada,
1: ja,
0: segur.
1: Sí, sí.
0: Perquè ens la sabem, i la veiem i tal, però a mi el que em fastidia és que hi ha persones que no tenen el permís de posar allò damunt de la cera i ho posen.
1: I ho posen i no passa
0: i
1: res.
0: I no els hi diu res.
1: Sí, sí. Haurem d'investigar a veure qui dona els permisos i fins a on es pot anar. En fi.
0: Escolta'm.
1: Gràcies, Pep.
0: Gràcies per la teva atenció.
1: A tu, una abraçada. Bona nit. La Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Com estàs?
2: Bé. Avui desperta, no? I altres dies dormo, que avui desperta. No em podré dormir tota la nit, ja veuràs.
1: No.
2: Escolta, sí, és que jo faig servir de sifons.
1: En fa servir? Sí.
2: Ah. Perquè fins i tot per quan fas un arrebossat o així, va molt bé posar-hi sifon també.
1: Perdona, aquesta no la sabia. Com ho dius, això, a veure?
2: Sí, poses una cosa carbònica, en lloc d'aigua poses amb farina i així, que sí. Fas un d'allò com se'n diu ara, un arrebossat, sí, amb farina, sí. I així, que et quedi, i si poses sifon, et queda més bé.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Ah, no havia sentit jo això. Mira.
2: Doncs sí. Bé, jo em faig... de rebossats no em faig gaires, però el vermut els diumenges acostumo a fer-lo, i aleshores hi va el sifon. I per dir-li aquesta senyora de Mirasol...
1: Sí, l'Anna, sí.
2: L'Anna, per això ve dir que és un cop de tren, si vol d'allò, que vagi amb el carretó i em agafi uns quants, a Cal Cavallo, aquí a Sant Cugat.
1: Sí.
2: Em pot trobar.
1: Cal Cavallo, us diu?
2: Cal Cavallo, sí. És una bodega que hi ha. I està al carrer Hospital, si és el Plan Hospital, al carrer de l'Hospital, allò. Està al carrer que està tocant a la plaça del monestir, vull dir, no té pèrdua.
1: No té pèrdua.
2: Fins i tot ho pot mirar, suposo que per internet ho podrà trobar, posa Cal Cavallo. Uh-huh. I ja té anys aquella bodega, i allà en tenen, jo els compro allà. Sí,
1: doncs,
2: quan vaig també vaig amb el carretó.
1: Que li portin, tu, que li facin
2: a
1: la seva filla o qui sigui, algú de la família que li vagi a buscar.
2: Com si ho posa a Sant Cugat.
1: Sí, sí.
2: O sigui que...
1: Allà està Mirasol, perfecte.
2: Si li ve de gust prendre'n, allà em podrà trobar.
1: Molt bé, escolta'm. Doncs gràcies, Maria Rosa. Perfecte.
2: Ui, us sento molt malament. No sé si és que se m'estan acabant les piles. Bé, no, a mi ja fa temps que se m'acaba.
1: No, dona, no, tu no se t'acaben les piles.
2: El telèfon.
1: Potser sí, perquè jo... Nosaltres et sentim bé, eh?
2: Sí, doncs jo malament, doncs jo no ho sento aquí, no el sento bé avui. Doncs... En fi, escolta, em poses un moment amb l'Aina, sisplau?
1: Sí, tornem doncs amb l'Aina. Oriol, li tornes la trucada a l'Aina? Mentrestant jo saludaré en David, que està en ruta. Bona nit, David.
3: Bona nit.
1: Com estàs?
3: Molt bé, tornant de treballar.
1: Tornant de treballar, molt bé.
3: Sí. Escolta, mira, trucava per aquesta senyora de Mirasol, que veig que ara la Rosa Maria li ha contestat. A tot arreu hi tenen sifons. És a dir, jo vaig viure a Argentona i hi havia un celler que tenia sifons. Vaig viure a l'Ella i la companyia de l'Ella tenia sifons. Ara visc a Mataró i també hi ha uns cellers, els cellers Montserrat, que tenen sifons. Vull dir, només que busquis una mica...
1: Troba sifons.
3: Trobaràs sifons a molts llocs. Jo també sóc un consumidor de sifons i no és difícil.
1: Molt bé, doncs escolta'm...
3: És una cosa, només que busqui una mica, trobarà segur.
1: Trobarà segur, perfecte. Sí. Doncs entesos, feta la recomanació. Moltes gràcies, David.
3: Vinga, bona nit.
1: Vinga, que bona nit.
3: Adéu-siau.
4: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb

0: Molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
2: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
3: Sobretot... Has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
2: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
4: És que fots cada pregunta, tio, de veritat.
5: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
4: Avui estic...
3: Perdona, que puc capir, això, però... És que no tinc una resposta.
4: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
3: No.
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
6: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
7: Que escolta'm, l'èxit del Sifón, amb tantes trucades posteriors per començar a comentar coses dels sifons, no havíem tingut temps de fer la publicitat que estava prevista per aquesta hora, per tant, ara ja no tenim massa més temps de fer res, perquè arribem a la una de la matinada i això vol dir que escoltarem les notícies d'aquesta hora, ens posem al dia de què ha passat al món o què hem de tenir previst per les pròximes hores, i després tornarem a la segona hora de la nit dels ignorants. Aquesta setmana ens toca fer una ruta per Catalunya, ja veureu que té a veure amb una cosa xula que passa aquest cap de setmana, però espero les vostres trucades també al 93207474 si voleu continuar parlant de sifons, jo encantada, i si voleu obrir nous episodis i noves reflexions, com ara també ens feia aquest oient parlant de com s'ha trobat de brut els itineraris que feien anant en bicicleta, en Narcís, que diu que fem-nos a mirar, que té tota la raó del món, tal com estaven els camins i fins i tot l'aigua, i ell estava per la costa del Maresme, doncs que sapigueu que ho podeu fer a partir de la una i pocs minuts quan s'acabi el butlletí. Així que us espero. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban, malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. Segons el govern libanès, els bombardejos israelians han causat una trentena de morts aquest dimarts. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control d'Hezbollah i evitar els atacs amb drons de la milícia xiita, que han augmentat en les últimes setmanes.
2: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
1: Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou cap militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits. Les accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. Teheran ho considera una violació de l'alto el foc, però de moment cap de les dues parts ha trencat les negociacions per posar fi a la guerra. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident espanyol a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del que estava previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern perquè retirin el suport a l'executiu de Sánchez.
1: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat.
3: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta.
1: El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou.
3: La principal novetat és que fins ara només es podien acollir a aquesta modalitat els assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
4: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
3: Es podran acollir aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms en els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial.
1: Esports, Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff. A la Lliga Femenina de Futbol, derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid en la 29a jornada.
3: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: En bàsquet, el Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de la Lliga ACB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74, després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart.
3: El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta de Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro.
1: I el torneig de tenis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda. Els dobles masculins han superat el duet Girón-Fuchs-Vivis en dos sets, 6-3 i 6-2. En individuals ha superat la primera ronda, entre d'altres, Sinner i Sabalenka, els números 1 mundial.
0: Fins aquí les notícies.
5: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
6: No m'agrada aquesta sintonia.
7: És que està molt bé. Pam, pam,
5: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
8: M'ho faries tu, Elisenda?
6: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam, pam.
7: Marc Marvà, bona tarda.
9: Bona tarda.
7: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
10: Pam, pam, pam, pam.
6: Molt bé.
7: Com ho faries, Òscar?
11: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam. Veus?
12: De dilluns a divendres de 4 a 7...
5: La millor hora del dia.
12: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Pam, pam, pam, pam.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Vaca, tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, que ara mateix hi tenim a la Fina des de Nou Barris a Barcelona. Bona nit, com estàs?
1: Pues bona nit, buenas noches. Resulta que ahora, como duermo demasiado con un pequeño artilugio, no les escucho. Voy a ver si... porque
0: me
1: esto
0: cachis,
1: se puede...
0: Fina, me cachis.
1: Sí, ya, pero se pueden sacar, por a ver si mi marido me lo saca, porque...
0: Sí, es muy fácil,
1: eso,
0: ¿eh? A la plataforma 3CAT vas a buscar el día abans y pots escoltarlo, no hay problema.
1: Toco me lo busquen, porque... claro, tres o cuatro a tiempo que no les escucho, no demasiado, y recordaba dos o tres cositas. En primer lugar, hay una señora que quería contactar conmigo y a ella le dio el teléfono para el tema de la boca seca.
0: Sí.
1: Y me dio un teléfono, la llamé y la señora no lo coge nunca. No sé si está equivocado o algo, pero bueno, esto es una cosa. Si se lo quiere volver a dar, intentaré ponerme en contacto con ella para decir.
0: D'acord.
1: A ver, yo desearía encontrar dónde. Por eso acumulo dos o tres cositas pequeñas. Una sartén de aquellas pequeñitas de hierro 100%. Yo no quiero decapantes ni nada, no. Todas las sartenes que tengo en casa son hierro auténtico.
0: Sí.
1: Que las conservo de antiguo, de casa. Y hay unas pequeñitas que ahí pones un solo huevo frito.
0: Sí.
1: O una tortilla a la francesa, muy monas, muy chiquitonas. Pero antigua, vamos, de la Ñe de la Picó, como os digo aquí. Sí. Ñe de la Picó,
0: sí.
1: O algo así.
0: Sí, Ñe de la Picó, ja ho dius bé.
1: Sí. Sí, a ver si donde...
0: Una paella per fer un únic ou ferrat, vols? Però de ferro.
1: Sí, això mateix.
0: Vale, molt bé.
1: Y luego, yo le quería felicitar de las últimas veces que escuché el programa un señor. Oiga, este señor se podía poner a escribir libros o algo así. Qué ingenio, qué maravilla de persona. Hablaban ustedes de un arzuelo y este señor dijo, callo, qué sentido del humor, que el sentido del humor es curativo, es magnífico. ¿Recuerde usted que un piloto americano hubo un desastre que estrelló el avión y solo se salvó el piloto?
0: El piloto.
1: Por el sentido del humor, y lo declararon como una terapia curativa, el sentido del humor. Este señor decía, va a llenar el mecha, algo parecido así, perdone, porque yo tengo muy mal catalán, entenderlo, lo entiendo bien, pero no, hablarlo no es un... Pero va a decir algo así, y va a estrubar, y va a decir, pósate a que esta pomada. Al cabo de una hora,
0: sí, sí.
1: Una caseta.
0: Sí.
1: Després, no sé què.
0: Sí.
1: I sap què va passar? Que aquest muixol va aixecar les ales i
0: sí,
1: va marxar volant.
0: Sí, va marxar. Crec que
1: no
0: va ser en Joaquim de la Bisbal. Diria que va ser.
1: Oiga, perquè... felicítalo, perquè a mi que me gusta escribir, me lo guardo pues para como chiste, pero cuando proceda, ¿eh? Porque qué ingenioso. Estoy seguro que la señora, si la tiene, o los de su entorno lo han de pasar muy bien con él, ¿eh? Qué maravilla de persona.
0: Sí, sí.
1: Sí, de verdad. Y luego quería también, un señor ha llamado que tiene con su pareja problemas, un chico
0: joven,
1: por temas de sexo.
0: Sí,
1: bueno,
0: sí,
1: este
0: sí.
1: Señor tiene que saber que el sexo es una consecuencia del amor. El amor lo cura todo. Que la insistencia crea resistencia. Que él, por ejemplo, su pareja es muy hermoso, por ejemplo, y las cosas vienen rodadas, entre ellas el sexo, cuando, por ejemplo, si usted está viendo una película abrazado a su pareja, y pues... resulta que luego ya viene rodado, pero si lo buscas e insistes, él tiene que saber que la insistencia crea resistencia.
0: Claro.
1: El amor, las caricias, los besos, los abrazos lo traen rodado. Y si él ama a la persona, como al parecer que sí, y ella también, tenga en cuenta que el amor se convierte en el mayor acto de comunicación, lo pienso siempre, que hay entre dos seres. Como hay amor entre ellos, ya le vendrá rodado, pero que abra caminos, otros caminos, un regalito, que le guste ya un perfume, un día que para una cena y pone aquella música pues con la cual se conocieron, que abra caminos, ¿eh? Esto es un consejo.
0: Muy bien, perfecto.
1: Que haga lo que quiera, pero tal. Y gracias y finalmente pues felicitar al español porque no nos hemos ido a segunda.
0: Ah, sí señora,
1: ¿no?
0: Molt bé. Tota la raó,
1: Fina. Y en cambio afear lo que hizo el Barça con un equipo que jugó el último partido que estaba sumido en las oscuridades y en las profundidades más oscuras y se dejó ganar entonces con todo un plantel de estrellas, parece que no le gusta que el español juegue en primera división.
0: Bueno,
1: allá la conciencia de cada
0: de
1: uno
0: cadascú.
1: A mí me pareció feo, ¿vale? Y a usted felicidades porque, bueno, ya se lo he dicho otra vez, no le quiero cantar la oreja, ya sabe
0: no.
1: Por qué. Vale.
0: Fina, entonces, gracias.
1: Buenas noches.
0: Adéu-siau. Doncs mira, a veure, entre altres coses, aquesta paella de 100% ferro, petiteta, per poder fer ouferrats, a veure si algú pot ajudar la Fina a saber on te la trobarà. Va, que continuem trucant al 93207474, a veure si algú més ens vol dir alguna pregunta o fer alguna resposta de les que encara no hem contestat, per exemple, o una reflexió. Ens truca la Núria des de Gràcia, Barcelona. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. Disculpa, bueno, anava a dir que és molt tard, però no, que és l'hora que et
0: Què vol dir que és molt tard? Pots trucar fins a les dues, no pateixi gens.
2: No, és per això, no. És que també em poso nerviosa. T'explico, perquè jo amb tot el tema de les vagues que estan fent els estudiants d'una banda i per altra, la que he sentit abans de les biblioteques,
0: sí,
2: que ha parlat una representant i no sé quins temes entre la Diputació i l'Ajuntament, a mi em sap greu, sóc sincera, t'explico. Jo tinc 4 nets i un de primària, un altre que fa, em sembla que fa ESO, 2 que estan preparant-se ara el batxillerat, han acabat i s'han de preparar per fer la selectivitat.
0: Ui,
2: clar, hi han hagut problemes ja per, bueno, els altres de primària i així, com que estan a escola concertada, doncs, bueno, encara hem pogut anar salvant. Però ara estava pensant, quan he sentit de la biblioteca, jo sé que els meus nets la usen i fan, no? Que l'altre dia diu, ja, ja m'aniré a la biblioteca. Dic, no hi vagis, que em sembla que estan tancades. I el que em sap greu que dic, després de tots aquests nanos que estan tot el curs treballant i preparant-se, ara arriba l'esprint final i què fan? Els hi tanquen les portes, perquè aquests nanos aprofiten molt les biblioteques. Van a baix, estudien, queden amb amics i de veritat em sap greu i volia mostrar el meu desacord. Jo suposo que tindran alguns motius per fer la vaga, però igual es poden fer en un altre temps, que no distorsionin tant ara els nanos.
0: Al final de curs, vols dir, no?
2: Al final de curs, perquè al cap i a la fi després ens lamentem que els nanos abandonen els estudis, però és que si us hi posem cada vegada més complicat, vull dir, entre les escoles que fan la vaga, que no poden anar, els, pues, ara aquests que volen preparar la majoria aprofiten molt les biblioteques perquè estan més tranquils i es troben i estudien allà. No sé, mira, m'ha posat nerviosa el fet aquest ja de sentir que abans ha parlat una noia, no sé si és una representant d'algú de les biblioteques, i quan l'he sentida ja estava una mica així
0: encesa
2: pel fet de l'escola. I, en fi, li dic, mira, aprofito la plataforma aquesta, només mira, en serveixes
0: per treure el que tens a dins, ja està. Tothom
2: exacte,
0: pot dir la seva.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Per doncs això és per dir, ja sé que no solucionaré res, però vull dir, pensant en els nanos, pues, mira, m'afecta, saps el que
0: sí,
2: vull
0: sí,
2: dir?
0: Sí, sí,
2: ho entenc. Perquè dic, veient l'endemà com van tantes dificultats, vull dir, en fi.
0: Espero que puguin estudiar bé i que es treguin, sobretot els dos que estan
2: exacte
0: per la selectivitat, que se la treguin bé, o sigui, que estudiïn com puguin, però que se la treguin bé.
2: Que s'ho treguin bé, exacte, és això, noia. Esperem que sí.
0: I tant.
2: Pues,
0: gràcies,
2: moltes
0: Núria.
2: Gràcies, Marta, per escoltar-me i permetre'm expressar.
0: Només faltaria. Gràcies, que vagi molt
2: gràcies,
0: bé.
2: Gràcies, bona nit.
0: Adéu,
2: a tu i a tothom.
0: Bona nit. Altres preguntes que jo ara, si voleu, us les comento, perquè són preguntes que encara no ha contestat ningú, perquè així, si us inspireu, us ve de gust, deixeu un missatge o truca al telèfon del directe, el 93207474, doncs ho podeu fer. Per exemple, la Roser des de Ciutat Vella, Barcelona, ja fa uns dies que ens demanava què és la massa mare, de què serveix i quin efecte té en el pa. És clar. El Ramon des de Bonastre volia saber si un cotxe de 20 anys pot entrar en aquests moments a Tarragona, si està permesa. L'Anna des del Fort Pienca, Barcelona, per què no hi ha lavabos públics a la zona de la platja del Bogatell? En Lluís, per què quan cobrem la pensió hem de pagar l'IRPF? En Joan des de Vallcarca volia saber com funciona la gestió vitalícia de l'habitatge. Quan la persona no hi és, un cop ha marxat, diguéssim, es pot recuperar aquell pis? I en Pere, des de Calella, vol saber per què els jugadors de futbol escupen tant, i es veu les imatges, perquè diu, a la resta d'esports no passa? Això són preguntes que encara tenim aquí al POU, que encara no ha respost ningú, si us ve de gust. Ja ho sabeu, a través del WhatsApp, al 667-220-148, en forma d'àudio o missatge escrit, o trucar al 93-201-7474. O truqueu ara, o serà després d'aquesta excursió que farem per Catalunya. Va.
3: On anem? Amb Gerard López.

0: cantant.
1: Va, que aquesta època de l'any fa per fer camins, per visitar boscos, per fer passejos, i amb això, doncs, necessitem en Gerard López. Bona nit.
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Molt bé. Escolta'm, què ens proposes aquesta setmana?
2: Què vols? Va.
1: Un lloc en pau, tranquil, que encara sigui una mica verd, que potser hi hagi una mica de fresqueta en algun moment.
2: D'acord, doncs...
1: Demano l'impossible?
2: No, perquè si anem al Mare Magnum de Barcelona, crec que...
1: No ens interessa.
2: Doncs anem a l'Alt Urgell, què et sembla? Millor?
1: Millor.
2: I si anem entre els pobles de Tuixén i Josa de Cadí,
1: home,
2: com ho veus?
1: Sensacional.
2: Doncs ja ho tenim. De fet, he de confessar que el que avui explicarem és com una versió reduïda d'un dels últims capítols del programa No cal anar a Suïssa.
1: Sí, els festius intersemanals.
2: Correcte.
1: Molt bé.
2: És el que hem perpetrat aquests dies, pensant també en una efemèride que s'acosta, que és la festa i la fira de les trementinaires de Tuixén.
1: Carai, que bé, molt bé. Però un moment, perquè clar, tu tens molt per la mà això, però potser els oients o no tots saben qui eren, en aquest cas, les trementinaires.
2: Tens raó, però qui ens ho explicarà no serà un servidor, serà una que ho sap prou bé, que ja és mig trementinaire, que és la directora del Museu de les Trementinaires de Tuixén, la Lina Sevillano.
3: Una trementinaire eren dones de la Vall de l'Avança, Tuixén, Josa, Alinyà, que al segle XIX i fins ben entrat al segle XX el que feien era recol·lectar plantes medicinals autòctones que neixen a la vall, elaborar remeis i olis a partir de les resines del pi, de l'avet, del ginebre, i amb aquests productes a la tardor i a l'hivern doncs feien una venda ambulant a peu per tot el territori català per obtenir doncs uns ingressos amb els quals ajudaven a complementar l'economia domèstica, l'economia familiar.
2: Doncs això, un cop a l'any, durant unes setmanes, baixaven de la muntanya a la plana, o si més no, baixaven a la muntanya més baixa, no tan alta, i feien les seves rutes per masos, per pobles, i venien aquests productes seus, no? Herbes remeieres, ungüents de tota mena, i el producte, diguem, estrella era això, la trementina, i d'aquí el nom.
1: Molt bé.
2: Si et sembla bé, Marta, al final del trajecte, com que acabarem el museu, en podríem parlar una altra vegada.
1: Molt bé,
2: més detalls. Però primer...
1: Primer,
2: caminar una miqueta. Compres?
1: Compro, però pinta bé, sí. Em sembla bé que acabem la ruta al museu, però abans de comprar-te la ruta, que ja ens coneixem, vull saber les dades exactes.
2: Va, vale. Doncs va, apunta. Anirem, caminarem per una ruta del Camí Vell, que se'n diu. Per tant, el que farem serà pujar i baixar pel mateix camí.
1: D'acord.
2: D'acord? No és circular.
1: No és circular, molt bé.
2: Si fem anar i tornar, apunta 14 quilòmetres.
1: Déu-n'hi-do, molt bé.
2: Per tant, compta 3-4 hores sense estressos, d'acord? Sortint de Josa, que estem a 1.400 metres, i arribem a Tuixén, que està més avall, a 1.200. Desnivell, per tant...
1: Assequible, no?
2: Assequible.
1: Sí.
2: A veure, entremig fas alguna pujadeta
1: ja
2: i baixadeta,
1: penso,
2: eh?
1: Ja
2: no és amb un regle, això, eh?
1: Ja m'ho penso.
2: I després hi ha una bona opció, que si dius, mira, vull fer la meitat, no vull anar i tornar, sinó només vull baixar, doncs és pujar amb dos carruatges. Un el deixes a Tuixén i amb l'altre puges fins a Josa per començar a caminar i quan arribes a Tuixén tornes a recollir.
1: Ah, així només fas el camí de baixada?
2: És una opció, si només vols baixar o pujar. Això, en fi...
1: Sí, a vegades les baixades...
2: És el clàssic, sí. Això una mica depèn de que et carregui més si pujar o baixar.
1: Clar, clar, clar.
2: El que passa que farem de baixada fins a Tuixén perquè volem rematar el museu.
1: Molt bé.
2: D'acord?
1: D'acord. Perfecte, però... Com arribem fins a Josa del Cadí?
2: Doncs mira, és fàcil. Si arriba amb cotxe.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Fins aquí amb cotxe.
2: Correcte.
1: Perfecte.
2: Pensa que tot això és una vall que està en un punt amagada, d'accés complicat, especialment abans, antigament, evidentment, perquè al voltant hi té muntanyes de 2.000-2.600 metres,
1: sí.
2: Que no cal que pugem. Tenim el Cadí, el Port del Comte, el Pedraforca, la Serra del Verd, i això vol dir que arribis per on arribis, has de superar sempre un seguit de colls.
1: Clar.
2: D'acord? Apunti. Senyora Romagosa, prengui nota.
1: Prenc nota.
2: Si venim de Gósol, pel costat del Pedraforca, per entendre'ns, hem de fer els colls de Josa i de la Mola.
1: I de la Mola.
2: Si vinguéssim de Solsona i de Sant Llorenç de Morunys, hem de fer el coll de Port.
1: Molt bé.
2: I si vinguessin de la Seu d'Urgell, per tant, del nord, per entendre'ns, hem de passar pel Coll de la Trava. O sigui que s'han de fer revolts...
1: Sí o sí. Sí,
2: és de les que es mareja el cotxe?
1: No, no.
2: Que has de menjar olives o...
1: No, perquè més intento conduir jo, quan hi ha tanta curva.
2: Clar,
1: o sigui que ja m'està bé.
2: Si no,
1: a mi m'està bé conduir.
2: Si no, malament, si et mereixes
1: sí.
2: conduint.
1: No, no.
2: És un problema.
1: Molt.
2: En tot cas, un cop a Josa de Cadí, anem a buscar la plaça i comencem a caminar. Però no sense abans gaudir d'aquest poble i del seu amable entorn. Apunta. Bé, a lo millor, potser ja t'ho coneixes, Marta, però...
1: però avui aprendré més coses.
2: Apuntem. Josa de Cadí està enclavat en aquest petit, un petit turó rocallós on s'hi aixequen les restes de l'antic castell de Josa. Mm-hmm. I també una església, Santa Maria i Sant Bernabé, que són bastant recents, del segle XIX. Mm-hmm. Que em diràs, home, i no hi ha res més antic?
1: Ja no que... hi ha res més antic?
2: Sí, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè a un quilòmetre del poble hi veuràs Santa Maria de Josa, que és l'antiga parròquia, mm-hmm. Aquesta ja romànica, val? És del segle XII. I a més està als peus del Cadinell, i perquè ens entenguem el Cadinell,
1: ja
2: com,
1: Cadinell?
2: Dic, com diu el nom, és una serralada prèvia a la del Cadí.
1: Ah,
2: Cadín,
1: clar. Mm?
2: Que també és, fa la seva impressió, és l'avantsala, per entendre'ns, de tota la serralada del Cadí, no? I encara un apunt previ. Si anem sobrats de temps, o si ens ho repensem i dius, mira, em fa mandra baixar
1: sí.
2: a Tuixent, sempre hi ha l'opció de fer una alternativa, que és una volta circular al poble.
1: Ah, d'acord.
2: T'ho dic perquè de no fa gaire allà s'ha recuperat un camí de tota la vida, però és d'aquells una ruta perimetral, al voltant de Josa, que s'havia mig esborrat amb el pas del temps, però que ara s'ha recuperat.
1: Molt bé, i això per com o de quina manera s'ha fet?
2: Perquè hi ha una entitat que se'n diu el Museu dels Camins de Josa i Tuixent, que mira, fa temps que treballen, i una de les seves impulsores es diu Gemma Cots i ens ha visitat sovint. Escolta.
0: Hem recuperat el de que dona la volta a Josa, que era un antic camí que s'estava en desús i que estava tapat, i els padrins ens van començar a dir que hi havia aquest camí. Val. Josa està en un turonet, a dalt d'una muntanyeta petita, i llavors dones la volta. Hem recuperat la ronda de Josa.
1: La ronda,
2: sí, clar, sí, sí, no, ronda sud, no? Litoral, doncs,
1: i la ronda
2: la Josa també. Uh-huh. I atenció, que a més el Museu dels Camins de Josa i Tuixent, a banda d'això, de recuperar rondes, recuperen també la memòria de la gent gran.
1: Això està molt bé.
2: Sí, dels padrins de Josa i de Tuixent. Després, si et sembla, en podríem sentir algun exemple que realment val molt
1: segur,
2: la pena.
1: Segur que sí. Escolta'm, Gerard, i el camí vell fins a Tuixent, on l'anem a buscar?
2: Doncs a la part més baixa del poble, que és a la banda sud-oest, anem buscant un riuet, que és el riu de Cerneres, i després anem cap al molí, un molí de Josa. Uh-huh. Allà creuarem un petit curs d'aigua i començarem ja a baixar amb el riu de Josa i la carretera que enllaça els dos pobles a la nostra dreta. Val? Anem tots en paral·lel, carretera, riu i caminet, nosaltres pel caminet, d'acord?
1: Sí.
2: Aigües avall, per la banda més obaga, entre ombres de coníferes, que no faltin, i també altres espècies ombrívoles, xinoxano, alguna passarel·la de fusta, no sempre en bon estat, però bé, anem tirant, i sempre sota bosc, en bona part. Mm. Sempre no, però en part sí, Hi ha algun tros que també vas pel ras, per entendre'ns, i que també val la pena. I quan portem 4 quilòmetres, passarem per una zona d'esplanada al costat de la carretera, on hi ha una ermita. Apunti, ermita de Sant Jaume de Tuixent.
1: Sant Jaume de Tuixent, molt bé.
2: I de mica en mica la ruta va virant ja cap al sentit sud per anar a trobar finalment, ara sí, l'objectiu final, que és Tuixent. D'acord?
1: D'acord.
2: Per cert, Marta, saps que abans t'he comentat que la Gemma entrevistava els padrins de Josi de Tuixent?
1: Sí, que m'ho has dit, i que eren molt interessants.
2: Doncs sí. T'ho dic perquè tenen penjat a la seva pàgina de YouTube, els del museu, tot el material gravat, i mira, te'n poso només un parell d'exemples. Saps què feien tots aquests avis quan eren joves? Me feien moltes coses,
1: sí,
2: però...
1: Per distreure's?
2: Doncs sí.
1: No ho sé, ballar, jo què sé.
2: Exacte.
1: Ah, sí, ballar?
2: Anaven de festa major ballar, no? Ho feien i anaven de poble en poble. I pregunta òbvia, saps com hi anaven a cada
1: poble, poble
2: de festa? Clar, si he d'anar de Josa a Tuixent, com hi anaven?
1: No, ni idea, però no, massa cosa no podien tenir.
2: A peu, perquè abans es feia tot a peu. I saps què feien pel camí? Doncs feien una maniobra de canvi presumit.
1: Què és això?
2: Maniobra de canvi presumit.
1: No sé què vol dir.
2: Molt fàcil. Mira, per arribar, mentre feien camí, caminaven amb espardenyes, perquè és més còmode, no? Però, esclar, tu vas al ball.
1: Clar.
2: No pots presentar el ball amb espardenyes, oi?
1: Ah, no?
2: No.
1: No.
2: Has d'anar amb sabates.
1: I llavors feien un canvi.
2: Correcte. Quan estaven a punt d'arribar al poble on hi havia el ball, feien allò, un canviasso, que se'n diu, de calçat. I un dels testimonis que recollia la Gemma ho explicava amb molta, molta gràcia. Escolta, és la Maria Pallarola, va néixer a Tuixent l'any 1933.
1: Sí.
2: Escolta, què feien?
4: Per anar a aquells pobles marxàvem amb espardenyes pel camí i amb una mata abans de que ens recordéssim i ficàvem les espardenyes i ens calçàvem unes sabates per quan tornéssim a sortir. I tornàvem a casa que ja era clar. Empalmàvem, sí.
1: Has vist? S'empalmaven ells tota la nit ballant.
2: Festa, un dia anaven al Sarau, també anaven.
1: Home, t'ho diràs.
2: Total, que mentre nosaltres el 2026 escanegem el camí per si encara hi queda alguna espardenya, sí, diguem, vintage amagadota, anem avançant camí avall, sempre ben a la vora del riu de Josa, que en alguns moments el travessarem i ho farem amb ponts, com dèiem, i palanques, i finalment acabem arribant a Tuixent. Ho fem per dalt, per la part de dalt del poble, vessant nord. Per cert, la ruta coincideix, no ho he dit, amb un GR, que és el GR107-3.
1: Molt bé, això ja és una garantia.
2: Sí, sembla una ràdio, no? Sí. GR107.3, no, no, no és un FM.
1: Camí, és un camí indicat, molt GR. Bé. Mm-hmm. Escolta, i a Tuixent què hi tenim?
2: Tenim el cotxe, en principi, si volem fer l'opció curteta per tornar fins a Josa, però tenim alguna cosa més. A Tuixent hi tenim el començament de la Vall de l'Avança. Estem a 1.225 metres d'altitud i en la confluència de dos rius, el de Josa, que és el que ens acompanyava, d'on venim, i el riu de Mola.
1: Sí.
2: Saps què hi ha a la part més elevada d'aquest poble?
1: Un campanar, una església.
2: Una església, és que no falla, correcte. Sí, senyora,
1: això
2: molt
1: ja
2: bé.
1: És d'aquest país, és típic d'aquest país.
2: Església parroquial de Sant Esteve de Tuixent, edifici d'estil romànic del segle XI, amb un tros de campanar com Déu mana. Si t'agraden les talles romàniques, sí, policromades, sí, de Mar de Déus, de finals del XII...
1: Ah, sí? Aquí n'hi ha?
2: Allà en tens.
1: Però, ah, que bé.
2: Però si t'agraden les retaules dedicats a Sant Sebastià del 16...
1: Això ja també, no ho conec tant. Però també
2: en tindries.
1: Escolta, però et deixes una cosa que abans ja n'hem parlat. El Museu de les Trementinaires, que em té una mica encuriosida.
2: Entrementinada, no?
1: Sí.
2: Doncs mira... S'hi ha d'anar. I, a més, la seva responsable, la Lina Sevillano, que abans l'hem pogut sentir, hi està treballant-hi des de l'any 1998.
1: Doncs fa uns quants anys, sí.
2: Saps que el producte estrella de les trementinaires, ho hem dit abans, era aquest oli de trementina, però no era l'únic.
3: Sí, el que duien era plantes medicinals autòctones que potser cap a la plana o a la vora del mar, doncs les cases que visitaven no en trobaven, com pot ser la corona de rei, orella d'os, herba blava... I també duien remeis com pot ser doncs, la trementina, que és aquest remei que els hi dona el nom a les trementinaires i que elaboren a partir de la resina del pi roig. I aleshores doncs, aquest remei, que doncs, tenia força demanda, és el que els hi dona el nom de trementinaires.
1: Molt interessant. Escolta'm, i una pregunta. Aquesta trementina, com es presentava, diguéssim, físicament? Com la transportaven?
2: Bona pregunta, Marta.
3: La transportaven amb llaunes. Les llaunes són uns recipients on doncs, portaven doncs, aquest i d'altres remeis, però bé, doncs, les transportaven en llaunes i la trementina té una textura com la mel, o sigui, fila com la mel, i s'aplicava en forma d'apagat, de cataplasma, i les propietats que atribuïen a la trementina és que feia sortir el mal cap en fora. Això vol dir que per un refredat, doncs, si feien un pagat al pit, doncs es troba la mucositat i és expectorant. De fet, seria una mica els orígens del bisbe porú.
1: Que bona, aquesta.
2: Sí, sí.
1: No la sabia.
2: Vaporub, en versió segle XIX, eh?
1: Molt bé.
2: A partir de la resina del pi roig.
1: Ah,
2: no pi negre,
1: sí.
2: No, pi roig. L'última trementinaire va estar voltant fins als anys 80, però del segle passat, no fa pas tant, i al museu hi ha un bon testimoni d'aquests darrers trementinaires. I, a més, tenien unes rutes molt marcades. Una anava cap al Berguedà, una altra més cap a Ponent, una altra cap a Osona, Empordà, i tornava per dalt pel Ripollès. En fi, tenien clients fixos,
1: clar,
2: ja sempre... Era una mica d'Amazon de l'època,
1: no?
2: Però d'un any per l'altre...
1: Clar, ja sabien que havien d'anar-hi.
2: Quan tornis a venir el mes de gener, porta'm trementina i porta'm no sé què.
1: El que sigui, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. I si en voleu saber més, ho trobareu, com us dèiem, al Museu de les Trementinaires, i si pugeu a Tuixent a finals d'aquest mes, atenció, perquè de ple, aquest cap de setmana que tenim ara... Hi ha la festa i la fira de les trementinaires, Marta.
1: Home, m'ho estàs posant allò amb safata per anar-hi.
2: En trementina t'ho estic posant.
1: Aquests dies, a 29, aquest pròxim?
2: Sí, sí, 29, 30 i 31
1: de maig. Molt bé. M'ho apunto, m'ho apunto.
2: Home, clar que sí.
1: Molt bé.
2: I si voleu més dades, a la mateixa pàgina del museu en trobareu. Per tant...
1: Doncs escolta'm, igual et porto algun pagat aquests de trementina, a veure què ens arregla, a veure si ens acaba d'arreglar a tots plegats. Gerard, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
5: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio.
6: A Catalunya Ràdio. Postdates.
7: Vull una escriptura granyal. Cada paraula al seu punt. I l'arròs, deliciós. De Principi d'incertesa, de Martí Sales.
6: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
6: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
6: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Ara passen 4 minuts a 2:15 de la matinada, el 93207474, ara que ja hem fet un bon passeig i ara que ja sabem què hem de trobar aquí a Tuixent, en aquest Museu de les Trementinaires, i què hi passa aquest cap de setmana. Doncs, després de l'excursió, doncs una trucada de la Maria Rosa des de les Corts a Barcelona. Bona nit.
10: Hola, bona nit, Marta. Tu no coneixes Tuixent?
1: Sí que conec Tuixent.
10: Ah, bueno.
1: Ara ja conec Tuixent, sí.
10: Però hi has estat.
1: Hi he estat, sí, sí.
10: Ah, bueno.
1: Hi he estat.
10: Així no tinc res més a dir.
1: No, però pots dir-me, perquè jo no... Vull dir...
10: No, a veure, jo el conec perquè...
1: Sí.
10: Com que al meu fill també li agrada tant la muntanya.
1: Sí.
10: I a més... Hi ha unes pistes d'esquí molt properes a Tuixent. El meu fill ja fa bastants anys que té una casa llogada tot l'any.
1: Oh, quina...
10: I
1: que bé.
10: A mi m'agrada.
1: Clar, perquè més ara fora de l'hivern també és meravellós.
10: Ui, tant. Ara també fa fred, eh?
1: Sí, però a mi el fred no m'espanta. El fred no m'espanta, al contrari.
10: Ah, no.
1: La calor és insuportable. Però el fred,
10: això és el que jo tampoc no suporto.
1: Sí, doncs mira, aquests dies estem,
10: bueno,
1: estem bé, però vaja.
10: Dit això, com
1: digues,
10: que ja s'ha dit el que jo podria dir, deixem el tema aquest. Jo, si truco, és per respondre a aquest ignorant que ha preguntat que per què els pensionistes se'ls retén IRPF. Hi han dos motius. El primer és que si tu cobres una pensió que, diguem-ne, és elevada, llavors et retenen IRPF en funció d'una quantitat anual que jo exactament aquest any no recordo quina és. És a dir, un exemple, una persona que cobri una pensió que a l'any li resultin 16.000 euros a l'any,
1: sí,
10: no li retendran IRPF.
1: Sí.
10: Ara bé, si tu cobres dues pensions, encara que no arribis als 16.000 euros, et retenen IRPF.
1: Uh-huh.
10: I això et parlo per mi, per experiència.
1: Uh-huh.
10: Perquè quan vivia el meu marit, ell tenia la seva pensió, jo la meva. Al morir el meu marit i jo demanar pensió de viudetat, automàticament t'apliquen IRPF. Diuen perquè estàs cobrant de dues empreses, cosa que no és veritat, o jo no ho entenc així, perquè qui paga les pensions actualment? L'Estat espanyol.
1: Uh-huh.
10: Doncs quan tens dues pensions et retenen IRPF.
1: Molt ben explicat, perfecte.
10: És tot el que puc dir sobre aquest tema, doncs, per experiència pròpia.
1: Sí, sí, claríssim.
10: Cosa que et dic una cosa, clar, si tu cobres una pensió màxima, que em sembla que actualment ve a estar sobre 2.500, 2.600 euros, perquè, ull, que també s'hi han posat topes des de fa alguns anys.
1: Uh-huh.
10: Bueno,
1: molt bé.
10: Dintre de tot ho trobo lògic, però clar, perquè en cobris dos...
1: Et toca pagar, sí, sí.
10: És la llei.
1: És la llei, correcte. Doncs molt ben explicat. Moltes gràcies, Maria Rosa.
10: Bueno, bona nit a tothom.
1: Bona nit, que descansis. La Constança, des de Terrassa, bona nit.
11: Hola, bona nit. Mira, bueno, vull fer una pregunta i després una altra també. Et vull fer dos. No, que jo veig en els copers que tenen marques de pasta de dents,
1: sí,
11: com la farmàcia, i a, sí, vegades són pastes així bastant, bastant bones, no?
1: Mm.
11: Deuen tindre la mateixa composició?
1: Les que hi ha a la farmàcia de les que hi ha al súper.
11: De preu són una mica més econòmiques, al súper. Mm-hmm.
1: Molt bé.
11: Llavors pregunto si tenen si deuen tindre la mateixa composició, si són...
1: Uh-huh,
11: perquè tinc una amiga i deia que sí, que és el mateix.
1: Que és el mateix, molt bé.
11: És allò.
1: A veure si
11: I després l'altre és que recordo que quan érem petits ens agradava molt la Graciosa i vinc a veure Graciosa, sobretot a l'estiu,
1: sí,
11: i ens deien, no beveu tant, que dissipa. I és veritat que ens dissipava. Què vol dir dissipar?
1: No, jo t'anava a preguntar. Què vol dir no em beguis tant,
11: sempre,
1: que dissipa?
11: Sempre deien, no beveu tant, que això dissipa la Graciosa.
1: Ah, i preguntes què vol dir això, eh? Perquè jo tampoc ho sé.
11: Sí, què vol dir dissipar?
1: Molt bé, perfecte.
11: Adéu, bona nit. Bona nit a tothom.
1: Adéu. La Mia, des de Tarragona, bona nit.
12: Hola, bona nit. Mira, jo volia comentar, arrel d'això que esteu parlant de l'IRPF,
1: sí,
12: volia dir exactament el que... Jo cobro a l'any 17.000 i pico d'euros, val? De cop de pensió. I em retenen, IRPF, em retenen exactament 1.500 i pico d'euros a l'any, és clar.
1: Sí.
12: Bueno, jo trobo que és massa, vull dir que és una borrada, perquè és un 8% del que hauria de lo que hauria de cobrar, de lo que cobro, vaja, del
1: sí, sí, del que tinc. Cobres. Correcte.
12: Sí, i res, només volia dir això, que sí que efectivament jo trobo que és un que em fan un gran massa i volia dir exactament el que cobro i el que em retenen.
1: Clar, i això, perfecte, doncs gràcies per explicar-ho.
12: Molt bé.
1: Moltes
12: Vinga.
1: Gràcies, Mia, que descansis.
12: Bona nit.
1: Adéu-siau, bona nit. Doncs va, que teníem encara alguna música de les que heu anat demanant, de tant en tant demaneu músiques, nosaltres en portem el recompte i ara feia dies que no n'escoltàvem cap i recordo que l'Aina ho té apuntat en un document i m'ho està xivant. En Ferran, des de Santa Coloma, volia escoltar una Santa Espina cantada i l'hem trobada, cantada pel Ramon Calduc. Sí.

0: Hem de tirar molt enrere, eh? Al mes de desembre, una de les diverses preguntes que ens va fer en Josep Lluís del barri d'Horta de Barcelona era aquesta.
1: Actor, actriu més vell en actiu, que encara estiguin rodant.
0: I aquí li hem demanat perquè ens fes una resposta, doncs, al gran Àlex Gorina.
2: És una molt bona pregunta, però caldria una investigació molt a fons perquè hi ha moltes cinematografies de molts països i, per tant, és incontrolable en aquests moments imaginar en el món quins són l'actor i actriu en actiu més veterans o de més edat. Basant-me només en el cinema americà, que és més fàcil de controlar, us puc dir en aquests moments que la persona més vella en actiu és una dona, Eva Marie Saint, l'actriu de La ley del silencio, Con la muerte en los talones i Éxodo, que té 101 anys. Però també tenim a Dick Van Dyke, el de Mary Poppins i Chitty Chitty Bang Bang, que ja té 100, i Mel Brooks, ja sabeu, el jovencito Frankenstein i Sillas de montar calientes, que farà 100 anys el 28 de juny. I tots ells i ella estan en actiu, com a mínim fa poc, com a mínim han fet encara doblatges de pel·lícules d'animació. I pel que fa al cinema espanyol, ho hauria de mirar més a fons. Però jo crec, em sembla, que activament tenim només a la Lola Herrera, que ja té 90, la Maria Galeana, que també té 90, i Pepe Sacristán, que té 88. Però segurament en el món dels secundaris trobaríem alguns més.
0: Doncs gràcies, perquè el cap del Gorina és immens, sap tantes coses que imagina't, si es posés a estudiar encara ens faria un màster amb tot això. Sí que moltíssimes gràcies. Va, que encara tenim temps de saludar a la Tomassa, que ens truca des de Viladecans. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Digues, Tomassa, com estàs?
3: Doncs fins ara estava molt trista, però aquesta tarda m'ha succeït tinc previst una situació que no m'esperava i volia compartir-ho. Em costa de dormir i tal, us escolto. Moltes vegades hagués trucat i no em trobava en cor, perquè el dia 28 farà 15 mesos que va morir el meu marit sobtadament, després de 2 mesos ingressat a l'hospital i molts anys de lluita, de patiment, de diverses malalties. I ho he passat molt fumut, horrorós, i resulta que ma filla fa un temps que em va dir que s'havia ficat en una d'això de per conèixer persones, possibles parelles, de, que no me'n recordo com es diu, semblant un Tinder.
0: Sí, una aplicació per trobar parella.
3: Sí, i em deia que jo patia molt i vinc a plorar, que de fet encara ho faig, o sigui, a diari, perquè també va donar la mala sort que quan va morir el marit, feia un any abans que havia mort ma mare, i també 2 mesos ingressada, un patiment de ho va passar molt malament i se m'ha ajuntat tot i ho he passat horrorosament fatal. I clar, ma filla em va dir que provés en el seu de llonces i vaig provar-ho amb mala sort que no vaig poder entrar en el seu perquè en el meu mòbil, no sé què faria malament des del començament, també la major part de coses en anglès. O ja. Sigui, jo poso en el català
0: i en moltes també.
3: I la seva aplicació, ella la va fer de normal i jo em ficava i em sortia en anglès i ella va provar-ho i va comprovar que efectivament la meva era en anglès. Mm. Total, vaig desistir. I passat un temps, com que havia sentit tant a parlar del tema Tinder, pensava, bueno, vaig a provar per mi mateix en el Tinder. O sigui, però una mica forçat perquè sóc reticent, però clar, ho passo tan malament i després de 40 anys de convivència en parella amb el marit i no m'acostumo en el tema de viure tota sola i tot allò. Ella li està anant força bé, d'un noi que ha conegut i tal, i jo pensava, doncs, vaig a provar, no? Doncs mai se sap.
0: Però, què ha passat aquí?
3: Doncs això, que fa mesos i les persones que sortien, doncs ja estava desistint de sortir d'aquesta mena d'això perquè no tenia sort. I ahir em va contestar doncs un home que justament aquesta tarda doncs, m'ha trucat. Jo anava de camí a Barcelona a veure un concert de Santa Maria del Pi, que van fer de música antiga, que ha sigut una meravella.
0: Sí.
3: I tot el camí de, en el transport públic, de bus i de metro, doncs anàvem parlant. I tot ha sigut una sèrie de coincidències que no m'ho podia ni creure, o sigui, no... O sigui, ha sigut algú tan maco.
0: Us aveniu molt, vaja.
3: D'entrada, tot el que parlàvem, ell m'anava dient, jo el que li anava dient també, la forma de parlar, cosa que en els que havia contactat fins ara era tot el contrari, a la mínima ja havia d'assistir, perquè jo pensava, ostres, quina mala sort, qui em diria a mi de provar aquest tema. Que...
0: Però només heu parlat per telèfon de moment, eh? Entenc?
3: Només per telèfon.
0: Sí, falta però, la trobada cara a cara.
3: No, perquè va ser ahir quan em va, doncs, allò d'escriure i clar. Tot allò.
0: I que encara falta de veure-us en directe, per entendre'ns.
3: Sí, que m'ha comentat de que treballa a Barcelona, va gairebé tots els dies a Barcelona, i a veure si podien quedar, doncs, demà o un altre dia i tal. Jo li he comentat que demà... doncs no serà possible, que justament vaig anar una amiga a veure de Públic de la Selva, de casualitats de la vida.
0: Sí,
3: no?
0: sí, està bé.
3: De TV3. I llavors l'he dit, a veure si, perquè vaig molt sovint a Barcelona, a veure espectacles de música per anar fent, perquè clar, no, m'enfonso moltíssim, procuro anar-hi cada dia caminant a natura i tal, i sóc amant de la música i vaig moltíssim a Barcelona.
0: Doncs escolta'm, Tomàs, me n'alegro aquest maig que d'entrada ara falta el segon pas. Si vols, quan hagi passat el segon i el tercer pas, si et ve de gust, ens ho expliques. De moment, doncs, tota la sort del món.
3: Això anava a dir, tant de bo que sortís
0: bo.
3: Bé.
0: Sí,
3: i us faig una mica d'una mena de còmplices perquè... fins que no m'asseguri no li diré a ningú.
0: No,
3: si
0: està clar.
3: A ma filla no li he dit que sóc al Tinder, encara no, ni li he comentat. I tant de bo sortís bé i sortís algo bonic i doncs tornaria a trucar
0: tota
3: i subiria.
0: Perfecte. Tomàs, tota la sort del món. Tota la sort del món, d'acord?
3: Sí, perquè ja em tocaria, ho he passat molt malgrat.
0: Clar que sí. Doncs gràcies per compartir-ho. Una abraçada molt gran i que descansis.
3: Igualment.
0: Adéu-siau.
3: Bona nit.
0: Bona nit.
3: Adéu-siau. Bona nit.
4: El conte per anar a dormir.
0: Aquesta setmana us estem explicant els relats del llibre 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, editat per Empúries. I avui llegirem dos contes. El primer porta per títol Pandèmia 1, avorriment. Diu així, he obert la guia a l'atzar i amb els ulls clucs he deixat caure el dit. Un nom, una adreça...

En tres ocasions he aprofitat aquests encontres vesprals per forçar-li el maleter del cotxe i prendre-li el mostrari. Ara s'està més a casa i només surt per comprar el diari per trobar-se amb la dona pèl-roja. Molt de tant en tant fa cua a les oficines de l'atur. La dona d'aspecte irascible deu haver rebut el meu anònim perquè ha vingut a l'hotel dels Afores i ha esperat a recepció durant un parell d'hores. En sortir, l'home del mostrari sense mostrari, lívid i amb veu farfallosa, ha embastat un seguit d'excuses inversemblants. Ara s'allotja en una pensió de poca volada i ha fet dos viatges a la casa on viu sola la dona d'aspecte irascible per recollir les seves migrades pertinences. Passeja molt, com abstret i sense rumb, i les trobades amb la dona pèl-roja han adquirit una pàtina ombrívola. L'home del mostrari i sense dona deu haver rebut el meu anònim perquè ha vingut a l'hotel dels Afores i ha esperat que sortíssim. La dona pèl-roja, agafada del meu braç, ha encaixat amb un somriure sardònic els seus improperis matossers. Ara viu al carrer i menja de la caritat d'unes monges. Passa els dies al Parc de la Dama del Paraigua i estén la bugada a les bardisses que envolten la font mitològica. He vist l'home del mostrari, i sense dona i sense amant a la barra d'un bar. Anava mal afaitat i amb la roba rebregada. No m'ha reconegut. Abans de tornar al carrer, s'ha acostat al telèfon i amb els ulls clucs ha deixat caure el dit damunt una guia oberta a l'atzar. I el segon relat es diu Educació sentimental. Narcosi. El soterrani té només una porta llisa, reforçada amb una planxa metàl·lica, una finestra tapiada i sense enguixar, amb les crostes de morter regalimant per les juntures, un matalàs d'escuma i una bombeta plena de ditades que il·lumina, sense gaire convicció, la impossibilitat de sortir-ne. Fa dies, però, que l'Enzo Vive ha deixat d'intentar-ho. Ja no s'hi veu amb cor. No ha vist ningú. Només recorda un ombra abans del cop, quan es desperta dels lapses de son, amb esquerdes de dolor repartides per tot el cos, no pot incorporar-se. Els sentits recoberts per un feltre enganxós han perdut la major part de la seva eficàcia. Les hores enterbolides per empatia s'amunteguen com les restes d'una poda. Proteïsme. L'Anne Boissel mai no l'havia satisfet l'ortodoxi del seu cos. Tenir les coses com tothom i al mateix lloc que tothom no se deia amb el seu caràcter sediciós. Sempre s'havia imaginat maleable, com un ladidòpter, en una metamorfosi inesgotable de formes i volums. Com si només pogués ser ella mateixa, seguint els paràmetres d'una mutació constant, convertint el canvi i la diferència en l'ànima irreductible del seu lloc al món. Amb la primera tanda d'operacions va neutralitzar l'aparença simètrica de la morfologia corporal. Va fer-se aixinar l'ull dret, engrandir el nariu esquerre, pigmentar la meitat dreta dels dos llavis, engrossir abundosament la sina esquerra i l'anatge dreta, amputar el dit anular esquerre i escurçar la cama dreta. Lluny de descoratjar-la, la dolorosa recuperació d'aquestes intervencions va convertir-se en una mena d'ascesi purificadora. Se sentia cada cop millor, més a gust, instal·lada en un punt sense retorn, des d'on observar la mediocritat dels altres. Poc després, l'Anne Boissel va encetar una nova fase herètica, centrada en la remodelació. Es va afegir un tercer pit sota la sina dreta, uns pòmuls al front i una gepa a l'esquena. Persistència. Conscient del rebuig que despertava la seva figura de forma, l'Anne Boissel mai no s'havia interessat per res que no fos ella mateixa. Els anys d'obstinada egolatria l'havien aïllat dins un reducte d'arrogància i menyspreu. Fins que va enamorar l'Enzo Vive. Amb una contundència malaltissa, com si les fibres del seu organisme l'haguessin estat esperant per esclatar en cadena. L'Enzo, però, amb creixent aversió, defugia la dona del cos estrafet, grotesc com una gàrgola, que li havia desmanegat les fràgils coordenades de la rutina amb el seu entestament egoista. L'Anne Boissel, però, incapaç de resignar-se, va pregar, exigir, imposar, fins a fer-se ineludible. I transformació, un vespre qualsevol, amb una xafogor sedentària, omplint l'aire de mosquits, l'Anne Boissel entra al soterrani i aspira amb avidesa l'olor de l'Enzo Vive. Un silenci opac absorbeix la claror pàl·lida de la bombeta plena de ditades. L'Anne Boissel mira el cos adormit,

lliure de les traves del recel. Li agrada la lluïssor de la pell suosa, perlejada com un estany sota la pluja. S'agenolla al seu costat i li desenvena el munyó del braç esquerre per netejar la ferida. Sap que no serà fàcil, però s'imagina el futur que els espera i somriu amb els ulls desenfocats per les llàgrimes.

Déu-n'hi-do, quina segona història, la de l'Eduard Márquez, en aquests 29 contes menys. Res, que arribem a les 2 de la matinada. Això vol dir que arriben els companys dels serveis informatius, escoltarem les notícies i nosaltres us direm adeu-siau. Tornarem demà a partir de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes, amb més ganes de compartir coses que us han passat, les que són boniques i les que no ho són tant, perquè aquí hi ha temps per tot i ganes d'escoltar a tothom, i com sempre també amb més històries i amb més converses serenes, com ens agrada dir nosaltres. Així que descanseu i demà a les 12 ens tornem a escoltar. Adéu-siau, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar eleccions. Confien que en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern perquè retirin el suport a l'executiu Sánchez.
1: La Generalitat preveu que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029 i endarrereix un cop més un dels acords assolits amb Esquerra per a la investidura de Salvador Illa. El govern admet que aquest calendari depèn de l'acord del Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi recaptant l'impost.
3: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat ara per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions.
1: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat.